0: dels nous socis europeus en cas de vulneració dels valors comuns. Ho planteja la Comissió per evitar repetir casos com l'Hongria de Viktor Orbán. La mesura, que estaria vigent en els primers 15 anys d'adhesió, busca rebaixar les suspicàcies dels 27 de cara a una ampliació.
1: Esports. Aquest dimarts ha acabat l'aturada de seleccions. Espanya ha guanyat Croàcia per 1-2 amb 2 gols de Mikel Merino a la segona part. Lamine Yamal ha jugat 78 minuts. En bàsquet, victòries de la Penya i el Girona. La Penya a la Champions per 86-75 contra el Herzliya d'Israel. També triomf del Girona, 87-75 a l'Europa Cup contra el Dinamo de Bucarest. I en handbol, el Granollers s'ha desfet del Busau de Romania per 37-31 en la segona jornada de l'European League. I en waterpolo, victòria del Sabadell, 16-17 contra el Jadran de Montenegro en la primera jornada de la Champions.
0: Pel que fa al temps, les pluges intenses del litoral marxen per la Costa Brava i aquest dimecres tindrà dues cares, un matí de cel variable amb bancs de boira i una tarda amb ruixats dispersos en qualsevol punt del país i intensos al prelitoral. Les temperatures es mantindran sense canvis.
2: 3Cat Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 serveis dels bombers. Aquest és el balanç, encara provisional, de l'últim episodi de pluges que ha afectat Catalunya aquest dimarts. Les fortes precipitacions han començat al sud del país i s'han anat desplaçant cap al nord. A les Terres de l'Ebre és on més mal ha fet l'aigua, en municipis com Xerta i Paüls, al Baix Ebre. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Ho ha explicat José Luis López, inspector dels bombers, en declaracions al Catalunya Nit.
3: Hem tingut persones que estaven en risc, sobretot persones que estaven als seus vehicles, però per sort han pogut ser rescatades i cap d'elles, alguna, em sembla que dues persones han hagut de ser ateses pel SEM, però amb molt lleu i cap amb afectació important.
0: Protecció Civil ha enviat missatges d'alerta a 11 comarques perquè les pluges s'han anat desplaçant pel litoral central i cap al nord. En municipis com Cambrils, Sitges i Vilanova s'han inundat passos a nivell i un arbre ha caigut sobre un comboi de rodalies. L'accident no ha provocat ferits, tal com ha explicat l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, també en declaracions al Catalunya Nit.
4: Un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i en tot cas és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat doncs, un petit incendi. Evidentment, doncs, això ha generat una certa alarma, però...
0: Tot i l'incident, la línia ha pogut reprendre el servei minuts després. On també hi ha hagut problemes de mobilitat ha estat a l'aeroport del Prat. El fort aiguat ha fet desviar i cancel·lar desenes de vols. Aquest dimecres al matí es tornarà a fer una reunió de seguiment del CECAT. S'espera que continuï plovent, però no amb tanta intensitat. Com dèiem, els municipis de Paüls i Xerta, al Baix Ebre, s'han endut la pitjor part de l'episodi de pluges. Els accessos als municipis han quedat molt afectats, la major part dels veïns s'han quedat sense llum i l'aigua ha entrat en nombrosos habitatges. Ara fa un any, la zona va patir un greu incendi i el terreny cremat ha fet que l'aigua corregués a més velocitat i arribés als pobles amb més força. A Xerta hi ha l'Albert Cots i en Jordi Barranca.
5: Una furgoneta atrapada al voral de l'entrada per la C12 i la gasolinera ocupada de fang, pedres i arbres de grans dimensions amb restes de cendres de l'incendi de Paüls. És la primera imatge que un es troba a l'accedir al municipi per la C12 des de Tortosa. Un poble, aquest, Xerta, i el seu entorn, que tardaran en recuperar-se. Així ho explicaven els alcaldes de Xerta, Roger Vinyó, i de Paüls, Enric Adell, al Catalunya Nit.
6: Ha sigut impressionant, eh? Vull dir, ningú, ja estava gent gran, han dit que no ho havien vist mai, mai. Perquè la quantitat d'aigua que ha baixat ha sigut espectacular.
7: Ara s'ha ajuntat una pluja excepcional en una zona que es va cremar fa un any i mig i, per tant, l'aigua ha corregut moltíssim i la veritat és que pues, jo el que he vist avui i com jo amb els veïns que m'he anat trobant no ho havien vist mai.
5: Els veïns, sobretot de la zona més propera a la plaça del poble, han perdut la noció del temps de les hores que porten netejant. És una imatge repetitiva, la de veure escombres, cubells i també recollidors a casa per casa. Al carrer Tortosa, hores després de la pluja, continuava baixant a mig pan d'aigua. Això és el que ens deien alguns dels veïns.
8: Està complicat. Hem tingut molta por perquè l'aigua de cop ha canviat de color i s'ha ficat marrón i hem pensat, això és com la Dana, és que l'hem liat.
9: El passeig de demà, te garantiro jo, que serà catastròfic. Aquí mateix
2: hi va una finca que ja es va arrencar el muro, uns aiguats molt forts que van haver, i ja va mig metre de muret. Diu que l'ha arrencat tot.
9: Bueno, ha sigut un veritable desastre, no? Vull dir, pues bueno, tota la planta baixa inundada i, bueno, rapidíssim. O sigui, jo estava mirant com plovia, he anat un moment a dins al menjador i quan he tornat a sortir ja baixava tota l'aigua.
5: No serà fins que es faci de dia que es podrà veure la magnitud dels danys provocats per una pluja que ha durat molt poca estona, però que ha deixat el poble sense llum i sense cobertura i que tot just s'està recuperant per zones.
0: Al Camp de Tarragona, la comarca que ha registrat més incidències és el Baix Camp. Diverses poblacions han registrat pluges torrencials. Tarragona, Ricard Buigas.
10: Poblacions com Vinyols i Els Arcs, Riudecanyes i Mont-roig del Camp han registrat acumulacions d'aigua torrencials de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. També ha caigut molta aigua a Cambrils. És la població del Camp de Tarragona que ha concentrat més trucades d'emergència, una trentena. Els bombers han revisat una casa on ha caigut un llamp sense causar ferits. També han fet un parell de rescats de conductors. El regidor de serveis de l'Ajuntament de Cambrils, Enrique Arce, ha dit a 3Cat Info que la gent imprudent continua creuant ponts inferiors que estan inundats.
11: Inunda les baixades de sota la via del tren i tot el món que se compra un todoterreno pensa que és todoterreny i al final pues, acaben sempre allà.
10: A Vandellós, els bombers també han fet dos rescats més. L'ACA ha demanat que la gent no s'apropi als rius i rieres de la comarca. A Tarragona, ciutat, la majoria d'incidències estan vinculades amb l'acumulació d'aigua en vies urbanes i la mobilitat. L'aigua s'ha tornat a acumular en punts habituals com l'accés a la platja de la Rabassada, la rotonda dels Conills de Sant Pere i Sant Pau, el pont del Serrallo o el polígon Francolí, on mitja dotzena de cotxes han quedat atrapats per la pluja.
12: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'altre tema destacat al dia és que el Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés, tan bon punt rebi la sentència del Constitucional que ho avala. El jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont a l'espera de confirmar si arxiva finalment el cas. El Suprem també té previst deixar sense efecte en els pròxims dies les inhabilitacions d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. Madrid, Paula Brujats.
13: El Suprem vol llegir bé la sentència abans de fer els passos definitius, però el Constitucional els ha deixat poc marge de maniobra, ja que els obliga a aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. El jutge Llarena permet a Puigdemont tornar en llibertat a Catalunya, però l'avisa que la decisió no és definitiva, s'ho podria repensar, és a dir, s'esperarà llegir els arguments del Constitucional per decidir si amnistia del tot Puigdemont els pròxims dies o setmanes i si arxiva el cas 9 anys més tard. El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Turull, Romeva i Bassa i permetre'ls presentar-se a unes eleccions o ocupar un càrrec públic. Segons l'advocat de Junqueras, Andreu Vandeneyde, la decisió ha de ser immediata.
14: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
13: Perquè el Constitucional ha avalat l'amnistia total per als líders del procés, també pel delicte de malversació, i ordena al Suprem moure fitxa. El Constitucional culpa els jutges Llarena i Marchena d'haver posat excuses fins ara, fent interpretacions recargolades, exagerades i contràries a la finalitat de l'amnistia.
0: Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional perquè considera que la decisió deixa sense marge d'actuació els jutges. Tot i això, allunya el seu retorn imminent a Catalunya.
15: S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos.
0: Puigdemont ho ha dit en una compareixença sense preguntes des de la seva residència a Waterloo, en què ha afegit que ell vol tornar al servei d'un país i no d'un partit polític. La seguida, a Waterloo, Bruno Fortiamiras.
16: Puigdemont pretén que el seu retorn vagi més enllà de les cicles de Junts.
15: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
16: Admet que està emocionat per l'aval del Constitucional a l'amnistia, però deixa clar que el conflicte polític amb Espanya continua obert i critica el relat del Partit Socialista.
15: I pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que, de prop o de lluny, pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides.
16: I això mentre es refreda l'opció d'un retorn immediat. Tot i que hagi decaigut l'ordre de detenció contra Puigdemont, el seu advocat, Gonzalo Boye, creu que l'expresident hauria de tornar a Catalunya quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva i situa la seva arribada després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre.
17: Seria lo más sensato. Yo creo que el president tiene muy claro que no debe confundir el pulsar la temperatura en los territorios con hacerlo en plena campaña electoral. Eso sería un error.
16: A banda de Puigdemont, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, també esperen el desenllaç de tot plegat.
0: Per la seva banda, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que la sentència del Constitucional és una victòria col·lectiva de l'independentisme que acosta el final de la repressió, però avisa que no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol.
18: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas.

0: i això doncs em fa molt feliç. Però també prudència. Jo he passat pel Tribunal Suprem, sé de la manera que han tergiversat les coses.
1: Per fi, no he tingut mai ni un segon de dubte, i són 9 anys, són molts anys, que acabaríem tornant a casa i que ho faríem lliures.
2: De fet, ha estat el recurs d'empara de Dolors Bassa, el primer que ha resolt el Constitucional i a partir del qual es fixa la doctrina que haurà d'acatar ara el Suprem. Junts per Catalunya celebra l'amnistia com una victòria rotunda de l'independentisme i de Carles Puigdemont. El secretari general del partit, Jordi Turull, que també ha de ser amnistiat pel Suprem, insisteix, però, que l'amnistia no representa girar full del conflicte polític.
3: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi. L'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és girar full, perquè el full persisteix, perquè cada vegada que girem el full apareix la mateixa Espanya. I, per tant, el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat segueix.
2: I Pedro Sánchez també celebra la resolució del Constitucional sobre l'amnistia, tot i que tanca la porta a reunir-se a curt termini amb Carles Puigdemont. En canvi, el govern de la Generalitat, que també ha aplaudit la sentència, diu que Salvador Illa s'ofereix a rebre l'expresident a Palau, com ja ha rebut antics caps de l'executiu, Àlex Giral Robert.
4: Pel president espanyol, la sentència del TC és una victòria per a la convivència a Catalunya i la cohesió al conjunt de l'Estat. Sánchez diu que la llei d'amnistia no es va fer pensant en partits ni persones concretes i que per això no es penedeix d'haver-la impulsat malgrat els revessos de Junts durant la legislatura.
5: En absoluto, yo no mezclaría una cosa con la otra. Lo estábamos haciendo por la propia sociedad catalana.
4: Això sí, descarta trobar-se en Puigdemont ara que ha arrencat la precampanya.
5: Estamos en tiempo electoral, por tanto no contemplo reunirme ni con un candidato, ni un político, ni con otro.
4: El líder de Junts tindrà més fàcil reunir-se amb Salvador Illa. La consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha plantejat una recepció a la Generalitat en les mateixes circumstàncies que altres expresidents.
6: El temps ha donat la raó als governs que varen defensar l'amnistia. La mateixa rebuda tensió que va tenir l'expresident Pujol, doncs l'expresident Puigdemont, és a dir, com s'ha fet amb tots els expresidents.
4: A l'altra cara de la moneda, el PP ha assegurat que amb l'aval del Constitucional queda liquidat el negoci, diu, que els socialistes i els juntaires van firmar.
7: El fin de la transacció. Una investidura a cambio de una amnistía, termina la legislatura y Puigdemont ya tiene la amnistía.
4: Era Esther Muñoz, portaveu dels populars al Congrés.
8: El temps.
2: Amb Néstor Gómez.
9: Els ruixats i les tempestes de les darreres hores tenen les hores comptades. Han escombrat tota la façana litoral i paralitoral de Catalunya amb registres molt importants i s'espera que aquesta matinada avancin totes les pluges cap al mar, abandonin terra i tinguem una segona meitat de la matinada tranquil·la i tot per llevar-se en un dimecres amb el cel variable a bona part del país i amb bancs de boira a les planes interiors. Tot això amb unes temperatures que seran més o menys similars a les que varen tenir dimarts. Això sí, no ens hem d'enrefiar del sol o del cel variable del matí, perquè a la tarda apareixeran ruixats dispersos a qualsevol punt del país i, a més, poden ser localment intensos a punts del prelitoral, àrees del Pirineu i, sobretot, també de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que podrien ser localment intenses, no torrencials com les de dimarts. I el que sí que esperem també és que aquesta jornada les temperatures baixin a les comarques de l'interior i pugin a la façana costanera. Les màximes més altes d'aquest dimecres rondaran la xifra dels 25 graus, dels 25-26 graus a la façana costanera.
8: 3CAT Info.
2: Més coses, Pedro Sánchez podrà tirar endavant el decret que atura els desnonaments i protegeix els llogaters a les portes de la campanya electoral. El PNB permetrà que es pugui aprovar a la Diputació Permanent del Congrés, tot i que tombarà el segon decret, que era el dels lloguers indefinits. El president espanyol ha defensat les seves mesures d'habitatge en una compareixença a la Moncloa que el PP ha denunciat a la Junta Electoral Madrid, Dani Sainz de Aja.
10: A Sánchez li ha sortit la jugada. Amb el Congrés dissolt, el PP, Vox i Junts deixen de tenir majoria a la Diputació Permanent i el PNB, que hi té la clau, anuncia que aprovarà un dels dos decrets d'habitatge que es van tombar divendres. Ho ha confirmat la portaveu Maribel Vaquero.
11: Sí, lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida que és un parche que se van a tener que tomar medidas desde una visión integral.
10: El PNB considera que el nou decret aprovat pel Consell de Ministres dona més garanties als petits propietaris. El text manté la suspensió dels desnonaments a persones vulnerables, la pròrroga dels lloguers o la regulació dels contractes de temporada i d'habitacions. Com a novetat, amplia les restriccions de compra dels fons voltor als propietaris de 10 habitatges o més o inclou préstecs a interès

0: euro per pagar l'entrada d'un pis. Cal intervenir al mercat, ha defensat Pedro Sánchez l'endemà d'anunciar l'avançament de les eleccions.
1: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes.
0: Ho ha dit des de la Moncloa en una compareixença que el PP considera pròpia d'un acte de campanya i per això l'han denunciat a la Junta Electoral.
2: Mentre no es publiquin els decrets aprovats al BOE, els desnonaments continuaran. El sindicat de llogateres denuncia que aquest dimecres n'hi ha un de previst a l'Hospitalet de Llobregat que afecta una família vulnerable i també el d'un bloc sencer al carrer Llenguadoc, al barri de Sant Andreu de Barcelona, que afecta 50 veïns. Barcelona, Roger Santaló.
3: En aquest bloc del barri de Sant Andreu, propietat de l'empresa Thunder Optical Minor, hi viuen famílies i persones amb pocs recursos, però també activistes socials que volen impedir l'especulació amb l'habitatge. Aquests últims dies els han passat amb altibaixos, com la Hanna, pendent de si al final el decret es publica a temps i impedeix el seu desnonament.
4: O sigui, jo estic molt nerviosa, estem amb molta ansietat al bloc i perquè no sabem si això entra a temps per nosaltres o no.
3: Malgrat la finestra d'Esperança, la Lara, del Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu, és crítica amb l'acció del govern espanyol en matèria d'habitatge.
5: Pedro Sánchez ha tingut 8 anys per fer alguna cosa per millorar la situació d'habitatge del país i no hi confiem. Aquests decrets són de mínims, però són necessaris per la situació actual, però nosaltres el que volem és acabar amb el negoci de l'habitatge.
3: Si res no canvia, el desnonament està previst per aquest dimecres a les 8 del matí, malgrat les peticions dels activistes d'arribar a un acord amb la propietat per aconseguir un lloguer social pels veïns.
2: Encara en habitatge, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat aprova comprar 5 blocs de pisos del barri del Samuntà perquè no passin a mans d'un fons d'inversió. En total són gairebé 150 habitatges i diversos establiments comercials. Un és la sabateria de l'home que es va suïcidar la setmana passada perquè volien desnonar-lo del local. L'Hospitalet de Llobregat, David Àngela.
6: La voluntat de l'Ajuntament és quedar-se als edificis i subrogar tots els lloguers vigents, inclosos els de renda antiga. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat.
7: És un dia important, malgrat el punt que, evidentment, aquesta operació no solucionarà el problema de l'habitatge, ni a la nostra ciutat ni al nostre país, ni donarà resposta als joves que necessiten construir el seu futur, però, mica en mica, deien, s'omple la pica.
6: El ple, amb els vots del PSC i Comuns, ha donat llum verda a una partida de 27 milions d'euros per l'operació que es faria exercint el dret de tanteig i retracte. Això garanteix que el consistori tingui preferència per davant del fons immobiliari que negocia amb els actuals propietaris.
2: També Barcelona i Igualada han anunciat iniciatives relacionades amb l'habitatge. A la capital de l'Anoia s'ha començat a penalitzar els pisos buits de grans tenidors amb un recàrrec del 50% de l'impost de béns immobles i l'Ajuntament de Barcelona ha començat a treballar per incrementar l'IBI fins a un 150% als pisos turístics. Una mesura prevista en els nous decrets d'habitatge. Podria recaptar, diuen, entre 7 i 8 milions d'euros. L'habitatge és un dels motius principals que ha portat a la convocatòria d'una vaga general per part de Comissions Obreres i la UGT. La COE, però, dubta de la legalitat d'aquesta vaga general anunciada pels sindicats perquè considera que no hi ha cap conflicte laboral ni que tampoc depenen de les empreses els canvis legislatius en matèria d'habitatge. El president de la patronal, Antonio Garamendi, considera inadmissible la convocatòria. En una entrevista a Onda Cero, Garamendi ha denunciat que s'hagi convocat per motius electorals.
8: En nuestro caso pensamos que no tiene nada que ver con nuestro trabajo y pensamos que tiene un claro componente político y electoral.
2: Pel professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Pompeu Fabra, Eusebi Colasneila, no hi ha dubtes de la legalitat de l'aturada. Són declaracions al Catalunya Migdia.
9: Una vaga per l'habitatge pot ser legal, sí. La Constitució no limita la vaga allò que passa dins de l'empresa. I no és imprescindible que la reivindicació refereixi al salari, al conveni col·lectiu o a una decisió concreta de l'empresa.
2: D'altra banda, han quedat en llibertat amb càrrecs els 11 detinguts pels aldarulls d'aquest dilluns a Barcelona després de la manifestació pel dret a l'habitatge. Se'ls investiga per desordres públics, danys amb incendi i atemptat contra agents de l'autoritat. Un menor detingut ja havia quedat en llibertat, igual que un altre detingut, en aquest cas major d'edat, pendent que el citi al jutjat.
10: 3CAT Info.
2: On també hi ha protestes és a França. Milers de persones han sortit al carrer arreu del país per afegir-se a les manifestacions d'estudiants que des de fa setmanes estan posant contra les cordes al govern. Les xifres oficials parlen de 250.000 manifestants, però les organitzacions les eleven a 450.000. La gran mobilització ha derivat en enfrontaments amb la policia en diverses ciutats i això ha fet dir al primer ministre que aquestes protestes són les més violentes en dècades. Aquest dimecres als estudiants els toca fer balanç. París, Isabel Galí.
10: Si no continuen bloquejats i acaben obrint les portes avui, els instituts de França tindran temps per debatre sobre les protestes en lloc de fer classe. El primer ministre, Sébastien Lecornu, considera que donar-los 3 dies de democràcia interna permetrà fer tornar el moviment estudiantil a les aules i també reflexionar sobre la violència que s'ha generat al voltant de les protestes.
11: Aquest és el balanç més greu de les últimes dècades a l'educació nacional pel que fa al nombre d'agents públics ferits. I dic, com vostè ha dit, que una penalització d'aquesta violència contra el personal de l'educació nacional no és acceptable.
10: Al final de la manifestació d'ahir, en canvi, van ser grups de pares els que es van desplegar fent cadenes per protegir els seus fills de la policia.
2: I la Comissió Europea planteja suspendre el vot dels nous socis en cas que vulnerin els valors comunitaris. La mesura estaria vigent durant els primers 15 anys d'adhesió al projecte europeu. L'objectiu és evitar que un sol país pugui vetar les decisions dels 27 perquè hagi canviat la seva tendència pro-europea, com ha passat en els darrers anys amb Hongria. S'aplicaria amb infraccions greus respecte als drets fonamentals o als principis de cooperació. L'òrgan vol agilitzar l'ampliació de la Unió Europea, rebaixant els dubtes dels actuals membres sobre acceptar nous socis que puguin posar entrebancs al seu desenvolupament polític i econòmic. Marta Kos és la comissària europea d'ampliació.
12: Es tracta de protegir els nostres interessos i defensar els nostres valors. Una unió més àmplia és una inversió a llarg termini en la pau, la seguretat i la prosperitat d'Europa. I aquests són, de fet, les raons per les quals es va fundar la Unió Europea.
2: Els països que tenen més possibilitats d'entrar a la Unió Europea són, en els propers anys, Albània, Moldàvia, Ucraïna i, sobretot, Montenegro.
13: Esports.
2: Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb en Joan Fitó.
14: L'aturada de seleccions arriba al seu final. Aquest dimarts s'han jugat els últims partits de la Lliga de les Nacions i els internacionals tornaran aquest dimecres a la disciplina dels seus clubs. Aquest cap de setmana torna a la Lliga a Primera Divisió i el Barça jugarà dissabte a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. La selecció espanyola ha tancat aquesta aturada de 4 partits amb victòria, 1-2 contra Croàcia amb 2 gols de Mikel Merino, classificant-se així matemàticament pels quarts de final de la Lliga de les Nacions. Lamine Yamal ha estat titular i ha sumat així la 4ª titularitat en els 4 partits que ha disputat Espanya. El davanter del Barça ha jugat 78 minuts. També han arrencat d'inici Pau Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo. Fermín, en canvi, ha entrat a la segona meitat. Livakovic ha jugat per la seva banda els 90 minuts amb Croàcia. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol.
15: Y son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero refleja únicamente pues eso, la actitud de un grupo de futbolistas maravilloso que siempre quiere dar lo mejor y que ahora normalmente lo está consiguiendo. Y no nos conformamos, como dije también, con el título de campeón del mundo. Queremos seguir mejorando. Hay margen de mejora, mucho margen de mejora todavía.
14: També jugats aquest dimarts, Anglaterra 3, República Txeca 0, Anthony Gordon no ha jugat cap minut, i l'Escòcia 1, Eslovènia 2, amb el jugador de l'Espanyol, Derkusic, que tampoc ha jugat.
13: 3CAT Info.
14: Precisament el Barça, Frenkie de Jong ha fet aquest dimarts a part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des de que es va lesionar al Mundial amb la seva selecció. El conjunt femení Catacoll deixa la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. L'equip espanyol ha de jugar un doble amistós contra els Estats Units el 10 i el 13 d'octubre. Ara són 4 les jugadores del Barça que marxen amb Espanya: Irene Paredes, Patri Guijarro, Clara Serra Jordi i Clàudia Pina, una altra blaugrana que havia de marxar per jugar amb la seva selecció. Caroline Graham és baixa per al partit d'anada de Noruega de classificació del Mundial contra Romania.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: En bàsquet, doble debut català a Europa, d'una banda, partit històric per al FIAC Girona, que s'ha estrenat a l'Europa Cup, quarta competició europea. Ho ha fet a Fontejau, amb victòria 87-75 contra el Dinamo de Bucarest. Moncho Fernández, tècnic gironí.
16: Han estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt contents de formar part de la història d'aquest club.
14: També ha debutat en aquest cas d'aquesta temporada a la Champions, la tercera competició continental, la Sisa Joventut, i ho ha fet amb victòria, 86-77 contra el Herzliya d'Israel. Aquest dimecres serà el torn del Kitsanàs Manresa a l'Eurocup. Els de Diego Campos rebran l'Ulm alemany, el Nou Congost, en la segona jornada. I encara un apunt de bàsquet, perquè la majoria de clubs de l'Eurolliga rebutgen l'oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa. Així ho han consensuat els representants dels clubs propietaris de la competició europea reunits al llac de Como a Itàlia, entre ells el Barça. Diverses fonts no descarten, però, arribar a un acord en el futur. En handbol, victòria del Granollers 37-31 contra el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea, un partit que s'ha jugat a porta tancada per evitar riscos davant les condicions meteorològiques. I a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, victòria del Sabadell 16-17 a la piscina del Jadran de Montenegro en la primera jornada de la fase de la Champions. Sergi Cabanes, jugador vallesà.
17: És molt important començar amb bones sensacions. És un grup molt competit. Crec que havíem de venir aquí creient en nosaltres, en el nostre sistema. Hem tingut moments d'altibaixos, però hem jugat com un equip, hem jugat fins al final. I al final una mica la tàctica ha sigut la que ens ha decantat. Ens hem agafat a aquesta distància de dos i després l'hem defensat amb totes les nostres forces i al final hem aconseguit el resultat.
14: I un apunt de tennis, perquè l'italià Jannik Sinner serà baixa fins al 2027. El número 1 de l'ATP posa punt i final al seu any esportiu.
13: 3CAT Info. Són 2:15.

0: A aquesta hora repassem algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de forma immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena ha retirat l'ordre de detenció contra ell, després de la sentència del Constitucional. L'expresident espera primer que el Suprem apliqui l'amnistia en la seva totalitat i entén que la llei de l'oblit és una victòria de l'exili. I l'últim episodi de pluges provoca més de 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 actuacions als bombers. Els forts aiguats han afectat especialment la comarca del Baix Ebre, municipis com Xerta o Paüls, que han quedat incomunicats. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones atrapades als cotxes per l'aigua i un arbre ha caigut sobre un tren de la R2 Nord a Vilanova i la Geltrú. L'incident, però, no ha deixat ferits. Protecció Civil manté l'Inuncat en fase d'emergència. I de seguida us explicarem que el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, pregunta a la Fiscalia Anticorrupció si imputa al PSOE el cas Leire i les suposades clavegueres del partit. El PP, que exerceix l'acusació particular, li ha demanat que citi el PSOE com a investigat per prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. Comencen les obres d'emergència per reparar la muralla de Tossa de Mar. Aquest estiu es va detectar risc d'ensorrament de la corona de dues torres i ara el Ministeri de Cultura, de qui depèn la muralla, està fent les reparacions. I el ple de l'Ajuntament de Barcelona insta el govern municipal a arribar a un acord amb els treballadors de les biblioteques públiques. Ho ha fet en una sessió extraordinària forçada per part de l'oposició. Aquest dimecres hi ha una nova reunió per acostar posicions. Als esports, què destaquem, Joan?
1: Que ha acabat l'aturada de seleccions. Aquest dimecres tornen tots els internacionals. Espanya ha guanyat Croàcia per 1-2 amb 2 gols de Mikel Merino. Lamine Yamal ha jugat 78 minuts.
0: I pel que fa al temps, les pluges intenses del litoral marxen per la Costa Brava aquesta matinada. Aquest dimecres tindrà dues cares, un matí de cel variable amb bancs de boira i una tarda amb ruixats dispersos en qualsevol punt del país i intensos al prelitoral. Les temperatures es mantindran sense canvis. El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés, tan bon punt rebi la sentència del Constitucional que ho avala. El jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont a l'espera de confirmar si arxiva finalment el cas. El Suprem també té previst deixar sense efecte en els pròxims dies les inhabilitacions d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. Madrid, Paula Brujats.
2: El Suprem vol llegir bé la sentència abans de fer els passos definitius, però el Constitucional els ha deixat poc marge de maniobra, ja que els obliga a aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. El jutge Llarena permet a Puigdemont tornar en llibertat a Catalunya, però l'avisa que la decisió no és definitiva, s'ho podria repensar, és a dir, s'esperarà llegir els arguments del Constitucional per decidir si amnistia del tot Puigdemont els pròxims dies o setmanes i si arxiva el cas 9 anys més tard. El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Turull, Romeva i Bassa i permetre'ls presentar-se a unes eleccions o ocupar un càrrec públic. Segons l'advocat de Junqueras, Andreu Vandeneyde, la decisió ha de ser immediata.
3: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
2: Perquè el Constitucional ha avalat l'amnistia total per als líders del procés, també pel delicte de malversació, i ordena al Suprem moure fitxa, el Constitucional culpa els jutges Llarena i Marchena d'haver posat excuses fins ara, fent interpretacions recargolades, exagerades i contràries a la finalitat de l'amnistia.
0: Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional perquè considera que la decisió deixa sense marge d'actuació els jutges. Tot i això, allunya el seu retorn imminent a Catalunya.
4: S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos.
0: Puigdemont ho ha dit en una compareixença sense preguntes des de la seva residència de Waterloo, en què ha afegit que ell vol tornar al servei d'un país i no d'un partit polític. Allà a Waterloo l'ha seguit Bruno Forteamiras.
5: Puigdemont pretén que el seu retorn vagi més enllà de les cicles de Junts.
4: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
5: admet que està emocionat per l'aval del Constitucional a l'amnistia, però deixa clar que el conflicte polític amb Espanya continua obert i critica el relat del Partit Socialista.
4: I pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que, de prop o de lluny, pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides.
5: I això mentre es refreda l'opció d'un retorn immediat. Tot i que hagi decaigut l'ordre de detenció contra Puigdemont, el seu advocat, Gonzalo Boye, creu que l'expresident hauria de tornar a Catalunya quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva i situa la seva arribada després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre.
6: Seria lo más sensato. Yo creo que el president tiene muy claro que no debe confundir el pulsar la temperatura en los territorios con hacerlo en plena campaña electoral, eso sería un error.
5: A banda de Puigdemont, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, també esperen el desenllaç de tot plegat.
0: Per cert, que l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, no ingressarà a la presó a canvi de fer un curs per prevenir la corrupció en un centre oficial, com l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. És l'opció que li dona el Tribunal Superior de Justícia per no complir els 2 anys de presó que tenia pendents després de l'indult parcial del govern espanyol. Inicialment, el Tribunal Superior de Justícia va condemnar Laura Borràs a 4 anys i 6 mesos de presó per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes.
7: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: L'altre gran tema del dia són els aiguats, 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 serveis dels bombers. Aquest és el balanç encara provisional de l'últim episodi de pluges que ha afectat Catalunya aquest dimarts. Les fortes precipitacions han començat al sud del país i s'han anat desplaçant cap al nord. A les Terres de l'Ebre és on més mal ha fet l'aigua, en un municipi com Xerta i Paüls, al Baix Ebre. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones que havien quedat atrapades per l'aigua, ho ha explicat José Luis López, inspector dels bombers, en declaracions al Catalunya Nit.
8: Hem tingut persones que estaven en risc, sobretot persones que estaven als seus vehicles, però per sort han pogut ser rescatades i cap d'elles, alguna, em sembla que 2 persones han hagut de ser ateses pel SEM, però amb molt lleu i cap amb afectació important.
0: Protecció Civil ha enviat missatges d'alerta a 11 comarques perquè les pluges s'han anat desplaçant pel litoral central i cap al nord. En municipis com Cambrils, Sitges i Vilanova s'han inundat passos a nivell i un arbre ha caigut sobre un comboi de rodalies. L'accident no ha provocat ferits, tal com ha explicat l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, també en declaracions al Catalunya Nit.
9: Un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i, en tot cas, és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat, doncs, un petit incendi. Evidentment, doncs, això ha generat una certa alarma, però...
0: Tot i l'incident, la línia ha pogut reprendre el servei minuts després. On també hi ha hagut problemes de mobilitat ha estat a l'aeroport del Prat. El fort aiguat ha fet desviar i cancel·lar desenes de vols. Aquest dimecres al matí es tornarà a fer una reunió de seguiment del CECAT i s'espera que continuï plovent, però no amb tanta intensitat. La consellera de Salut, Olga Pané, defensa aplicar mesures estructurals als hospitals per afrontar els efectes del canvi climàtic. Ho ha dit a l'Hospital Vall d'Hebron, que és un dels centres més afectats pels aiguats d'aquests últims dies.
10: Hem d'anar veient amb tota el que és la nostra xarxa quins són aquells elements estructurals que hem de posar al dia. N'hem estat parlant durant molt de temps, però el canvi climàtic aquest del que hem estat parlant ha arribat, està aquí i això està per quedar-se. Així és que hem de prendre mesures estructurals de caràcter ampli.
0: Al Vall d'Hebron, els efectes d'aquest episodi de pluja han obligat a reprogramar 54 intervencions i han afectat 9 quiròfans del complex sanitari, 4 dels quals encara no han recuperat l'activitat. L'Hospital de Granollers ja funciona amb normalitat, excepte l'àrea de farmàcia on es preparen els fàrmacs per a oncologia. El Parc Taulí de Sabadell dona suport de moment al centre perquè no hi hagi afectacions assistencials. Doncs bé, els forts episodis de pluges i d'aiguats com els que estem vivint aquests dies generen por i fins i tot fòbies a persones que de base ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho enmarquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic. La diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir-hi fòbia té a veure en com afecta la vida quotidiana. Ho explica a 3Cat Info Núria Casanovas, psicòloga experta en meteosensibilitat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
11: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es quedi a casa tancada tot un cap de setmana quan potser no caldria, no? Estar ni per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa de fer quelcom ja moltes setmanes, molts mesos consecutius i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
0: I remarca que tota la informació sobre el canvi climàtic ha fet aflorar més casos de pors i fòbies meteorològiques, també entre els nens. Per fer-hi front, proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar i planificar què faríem en cas que es compleixi un desastre meteorològic.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En el primer dia de precampanya per al 29N, el PP ha demanat a l'Audiència Nacional que citi el PSOE com a investigat pel cas Leire, el de les presumptes clavegueres del PSOE per frenar les investigacions a l'entorn del president espanyol. Acte seguit, el jutge Santiago Pedraz ha preguntat a la Fiscalia Anticorrupció si ha d'imputar el partit de Sánchez per prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. A més, en el primer dia que es podia sol·licitar el vot per correu, dirigents de pes del PP han posat en dubte les garanties d'aquest mètode electoral, entre ells la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el de l'Aragó, Jorge Azcón.
12: Yo le pido a la gente que no se confíe, que todo el mundo lo que tiene que hacer es ir a votar a la urna.
13: Yo a mis hijos que están estudiando fuera los voy a traer a votar a Zaragoza.
0: Però la direcció del partit se'n desmarca, són declaracions del portaveu Borja Sémper a Onda Cero.
14: Yo lo que le digo es que nuestro sistema es garantista y lo que pedimos es que los españoles vayan a votar por tierra, mar y aire.
0: Per cert, que l'avançament electoral ha forçat el Suprem a reactivar el tema dels vots dels nacionalitzats per la llei de nets. L'alt tribunal ha donat 48 hores a les parts perquè hi diguin la seva. Fa un mes, els magistrats van donar la raó a Vox i van decidir suspendre provisionalment el dret de vot dels milers de descendents d'exiliats de la Guerra Civil que han obtingut el passaport espanyol gràcies a l'última llei de memòria democràtica. Més temes judicials. La jutgessa que investiga l'entrada massiva a Ceuta demana al president de la comunitat autònoma, Juan Jesús Vives, que li entregui el llistat de trucades que va fer a Pedro Sánchez o al seu cap de gabinet els dies 27 i 30 de juny. Segons Vives, va intentar contactar amb el president espanyol fins a 10 cops els dies previs als fets i assegura que no va aconseguir parlar directament amb ell fins al 30 de juliol. El govern espanyol ho ha desmentit i remarca que el president de Ceuta només va demanar parlar amb Pedro Sánchez el dia de l'entrada massiva.
7: 3Cat Info.
0: Obrim plana internacional, l'extrema dreta alemanya presidirà el Parlament de Saxònia-Anhalt, on va arrasar en les eleccions de fa un mes. És la primera vegada que això passa en aquest país des de la Segona Guerra Mundial i, com que no té majoria absoluta, ha implicat el trencament de l'anomenat tallafocs, el veto de la resta de partits. El candidat d'Alternativa per Alemanya ha rebut 4 vots inesperats. Berlín, Jordi Regàs.
15: Amb 48 vots, 6 més dels estrictament necessaris, ahir van proclamar Tobias Haus nou president del Parlament de Saxònia-Anhalt. Té 35 anys i és de la formació d'extrema dreta Alternativa per Alemanya. El resultat indica que alguns diputats dels partits tradicionals, no se sap quins, la votació és secreta, han trencat el cordó sanitari. És el que ha demanat el nou president de la cambra parlamentària, Tobias Haus.
16: El temps del cordó sanitari hauria de passar a formar part del passat. Per això desitjo que aquest Parlament regional, tot i les seves normes i contradiccions polítiques, sigui un lloc en què parlem els uns amb els altres, que parlem entre tots abans de descartar per principis la conversa.
15: Ulrich Siegmund ara sí té pràcticament assegurat el càrrec de primer ministre. La investidura serà al desembre. Només li caldrà que els 4 diputats trànsfugues que l'han votat avui ho tornin a fer quan es presenti a la investidura. La República Federal ja es pot anar preparant per tenir un primer estat federal a tots els efectes en mans de l'extrema dreta.
0: Encara a Alemanya, detingut l'excap dels serveis secrets alemanys, August Hanning, entre el 1998 i el 2005, sota sospita d'alta traïció. Se l'investiga per espionatge, obtenció de secrets d'estat i activitats com a agent d'espionatge per un servei estranger. També s'ha detingut un còmplice al càrrec quan ell treballava per l'Estat, que, segons la Fiscalia, li hauria proporcionat informació classificada com a confidencial, destinada a ús intern i a la Cancelleria. No s'ha especificat a quin país anaven a parar aquests documents, tot i que alguns mitjans descarten que fos Rússia. No és la primera vegada que els serveis d'intel·ligència alemanys es veuen involucrats en escàndols d'aquest tipus. i dos atacs a vaixells mercants, un dels quals enfonsat i amb la tripulació desapareguda en aigües de Bulgària del Mar Negre, fan créixer els temors d'una guerra híbrida. El primer ministre búlgar, Rumen Radev, ho ha qualificat d'absolutament inacceptable, però no ha assenyalat ningú. L'acció arriba l'endemà d'un altre atac amb drons en aigües de Romania. Per Radev, l'expansió de la guerra d'Ucraïna posa en perill la navegació civil a la zona.
17: Estem veient com la guerra s'intensifica, amb la vulneració de totes les normes del dret internacional i atacs a vaixells civils al mar. Això és absolutament inacceptable.
7: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
18: Els ruixats i les tempestes de les darreres hores tenen les hores comptades. Han escombrat tota la façana litoral i paralitoral de Catalunya amb registres molt importants i s'espera que aquesta matinada avancin totes les pluges cap al mar, abandonin terra i tinguem una segona meitat de la matinada tranquil·la i tot per llevar-se en un dimecres amb el cel variable a bona part del país i amb bancs de boira a les planes interiors. Tot això amb unes temperatures que seran més o menys similars a les que varen tenir dimarts. Això sí, no ens hem de refiar del sol o del cel variable del matí, perquè a la tarda apareixeran ruixats dispersos a qualsevol punt del país i, a més, poden ser localment intensos a punts del prelitoral, àrees del Pirineu i, sobretot, també de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que podrien ser localment intenses, no torrencials com les de dimarts. I el que sí que esperem també és que aquesta jornada les temperatures baixin a les comarques de l'interior i pugin a la façana costanera. Les màximes més altes d'aquest dimecres rondaran la xifra dels 25 graus, dels 25-26 graus a la façana costanera.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Seguim repassant més qüestions. L'electricitat marca el preu més alt en gairebé 4 anys. Aquest dimarts ha superat els 200 euros per quilowatt-hora al mercat majorista, un nivell al qual no s'arribava des de finals del 2022 per la guerra d'Ucraïna. Jordi Soler, expert en energia de l'Institut de Ciències del Mar.
19: La pujada es deu a dos factors. El principal és el fet de que el preu del gas ha pujat a tota Europa, i això és degut a l'expectativa que hi ha al tancament de l'estret d'Hormuz. I per l'altre, estem en una època en la qual hi ha hagut menys producció renovable a la península.
0: L'increment del preu majorista de l'electricitat encareix de manera directa i immediata el rebut de les llars amb tarifa regulada i pot afectar les tarifes de mercat lliure quan toqui revisar-les. El jutjat d'instrucció de Lleida ha enviat a presó provisional un dels dos detinguts per la mort violenta d'un home el cap de setmana passat. El segon sospitós ha quedat en llibertat amb càrrecs i se'ls investiga ara per un delicte d'homicidi. Lleida, Júlia Albàcar.
20: Els dos homes, de 18 i 43 anys, estan investigats per la mort dissabte passat d'una persona que va aparèixer en un descampat del barri de la Bordeta encara inconscient. Les primeres investigacions apunten que la víctima podria haver rebut un fort cop al cap durant una baralla. Este dimarts, els dos sospitosos han passat a disposició judicial i s'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a un dels dos, mentre que el segon queda en llibertat amb càrrecs i amb l'obligació de comparèixer mensualment al jutjat.
0: I comencen les obres d'emergència per reparar la muralla de Tossa de Mar. Aquest estiu es va detectar risc d'ensorrament de la corona de dues torres i ara el Ministeri de Cultura, d'aquí depèn la muralla, està fent les reparacions, Núria Paraire.
21: S'estan desmuntant les corones de les torres, se'n consolidaran les estructures i es reconstruiran. A més, es millorarà el drenatge de l'aigua per evitar l'erosió. Tot plegat estarà acabat a finals d'any. A l'estiu, la situació va obligar a tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha just a sota d'una de les torres, la de Ses Hores. L'alcalde Martí Pujals explica que la part més malmesa no és medieval, sinó d'una restauració posterior.
22: Aquest coronament és una restauració que es va fer l'any 31. I en aquell moment, això ens ho han explicat al Ministeri, que els està passant a molts monuments arreu de l'Estat, es lligava construccions de morter de calç amb formigó. I això, amb el temps, s'ha vist que és totalment incompatible. Llavors, ara estem refent el que es va fer malament l'any 31.
21: Després d'aquestes obres d'emergència, el Ministeri de Cultura elaborarà un pla director que ordeni els usos del recinte emmurallat.
0: El conflicte laboral dels treballadors de les biblioteques de Barcelona, que porten més de 4 mesos de vaga, ha fet aquest dimarts un pas endavant per resoldre's després que en un ple extraordinari urgent s'hagi instat al govern municipal a arribar a un acord. El ple l'havien reclamat Junts, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana, que han aconseguit aprovar la resolució amb l'abstenció del PP i Vox i el vot contrari del PSC. En el text aprovat es retreu la falta de voluntat de diàleg del govern municipal. Per la seva banda, el regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha demanat que la Diputació de Barcelona també intervingui en el conflicte i considera que amb aquest ple s'han prioritzat els interessos electorals per sobre dels laborals.
1: Crec sincerament que avui no ens hem convocat aquí per proposar solucions al conflicte bibliotecari. Crec que avui estem aquí per qüestionar l'acció de govern i per incidir de nou en missatges clarament electorals. Em pregunto per què Barcelona en Comú, que cogoverna les biblioteques de Barcelona, no assumeix el seu paper institucional i es refugia un cop més en el còmode paper de representant dels treballadors.
0: Montse Serra, delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona, confia que la resolució del ple serveixi per acostar posicions en la reunió prevista per aquest dimecres amb els treballadors. Són declaracions a aquesta emissora.
2: Sap greu la resposta que ha tingut el regidor Mercè, perquè clarament ha tirat pilotes fora carregant contra la Diputació de Barcelona i no ha donat una resposta clara, però tot i així demanem, pues, amb certa expectativa de si realment hi ha un canvi i un acostament cap a les nostres demandes.

0: La 13a edició del Festival Internacional de Pallasses acollirà un centenar d'artistes de tot el món per compartir experiències i exhibir els seus espectacles del 19 al 25 d'octubre al Circ Cric. El festival desplegarà una programació que vol reivindicar el talent de les dones en el món de la comicitat a través d'una trobada entre referents internacionals i noves generacions d'artistes, com ha explicat la directora del festival, Montserrat Trias.
1: En aquest festival podrem trobar des de la més joveneta, que té 15 anys presentant el seu espectacle, que és la Ona de Sant Pere de Vilamajor, fins a doncs, pallasses de referents de més de 70 anys. Per tant, tindrem tota una gamma de propostes molt diferents.
0: Entre les propostes hi ha les de la catalana Pepa Plana, amb la seva nova creació A Cada Pas, la suïssa Gardi Hutter o la basco-francesa Iman Lizarazu, que estrenarà Blanc sur Blanc. El cabaret Marta Carballo tornarà a ser una de les cites col·lectives del festival. I el Disseny Hub Barcelona portarà part de les seves exposicions directament als usuaris del metro. Coincidint amb la recta final de les obres de l'estació de Glòries de la línia 1, aquesta tardor el museu convertirà l'espai que connecta amb la xarxa subterrània en un gran aparador cultural. La proposta coincidirà amb l'exposició Vectors i la Bienal d'Arts Digitals, la plataforma que vol posar Barcelona al centre de la creació digital contemporània. Qui surti del metro a través del D-Hub es trobarà amb una mostra d'art digital ambiciosa, com ha explicat aquest dimarts el nou director de programes del centre, Lluís Nacenta.
2: A una gran pantalla de 15 metres instal·lada a la bòveda del hall del metro, farem una intervenció molt ambiciosa amb artistes top a nivell internacional i artistes locals molt potents, perquè aquí a Glòries jo vinc cada dia amb metro i a les 9 del matí el trànsit és intens. Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina.
0: La temporada del museu arrencarà amb una exposició sobre el dissenyador industrial André Ricard, autor de la torxa olímpica del 92, i amb la primera retrospectiva d'Asunción Bastida, pionera de l'alta costura en Balenciaga o Pertegas.
3: 3CAT Info.
0: El millor croissant artesà de mantega de l'Estat és aquest any el de la pastisseria Morreig de Barcelona, situada al carrer Verdi. El croissant guanyador és obra de Mathieu Atzenhofer, pastisser francès establert a la capital catalana des de fa 12 anys. Ha explicat que el croissant premiat és, en paraules textuals, molt francès, cruixent d'escorça i tendre per dins i amb gust de mantega. L'establiment de la Vila de Gràcia, que va obrir fa 3 anys, s'ha imposat a una seixantena de locals que han presentat les seves propostes al concurs organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona. La pastisseria Morreig succeeix així la Canal, també de Barcelona, que va guanyar l'any passat. I encara en gastronomia, el bacallà ha estat el producte estrella de les xerrades d'aquest dimarts al Saló Sant Sebastià en Gastronòmica. Xefs de Noruega, Portugal, Euskadi o Catalunya han explicat quines han estat, històricament, les grans rutes internacionals de comercialització d'aquest peix atlàntic i les respectives receptes de les diverses cuines nacionals. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
4: La jornada ha arrencat de bon matí al port de Passaia, amb un grup de cuiners que han escenificat com es descarregava manualment aquest peix, sec o en salaó, des de la nau San Juan, un antic balaner del segle XVI reconstruït. L'encarregat d'explicar la presència secular del bacallà al receptari català ha estat Eduard Gascons, excap del restaurant Els Tinars de Llagostera.
5: No, jo puc parlar de la cuina del meu país, de l'Empordà, de Baix Empordà, no? Perquè allà hi ha dos pobles que encara ho estan treballant, això com és Palafrugell amb Esniu i Sant Feliu amb el Pixopalo, no? Vull dir que encara, des de fa segles, que aquí estem treballant el mateix bacallà, el mateix plat, tal com era. No tots els restaurants, s'ha perdut una mica, però, bueno, encara es fa.
4: L'escriptor nord-americà Marc Kurlansky ha presentat al certamen basc el seu llibre El bacalao, biografia del pez que cambió el mundo, un volum que mostra com el bacallà sec, al ser un producte que no caducava, va tenir durant segles una importància vital a les cuines i l'economia d'Europa i Amèrica.
0: Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Joan Fitó.
6: L'aturada de seleccions arriba al seu final. Aquest dimarts s'han jugat els últims partits de la Lliga de les Nacions i els internacionals tornaran aquest dimecres a la disciplina dels clubs i aquest cap de setmana ja torna la Lliga de Primera Divisió. La selecció espanyola ha tancat aquesta aturada de 4 partits amb victòria, 1-2 contra Croàcia amb 2 gols de Miquel Merino, classificant-se així matemàticament pels quarts de final d'aquesta Lliga de les Nacions. Lamine Yamal ha estat titular i ha sumat així la quarta titularitat en els quatre partits que ha disputat a Espanya. El davanter del Barça ha jugat 78 minuts. També han arrencat d'inici Pau Cubarsir, Rodri, Pedri i Dani Olmo. Fermín, en canvi, ha entrat a la segona meitat. Livakovic, per la seva banda, ha jugat als 90 minuts amb Croàcia. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol.
7: Y son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no, no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero refleja únicamente pues eso, la actitud de un grupo de futbolistas maravilloso que siempre quiere dar lo mejor y que ahora normalmente lo está consiguiendo. Y no nos conformamos, como dije también, con el título de campeón del mundo. Queremos seguir mejorando. Hay margen de mejora, mucho margen de mejora todavía.
6: També jugats aquest dimarts a la Lliga de les Nacions, Anglaterra 3, República Txeca 0, Anthony Gordon no ha jugat cap minut, i l'Escòcia 1, Eslovènia 2, amb el jugador de l'Espanyol Derkusic, que tampoc ha jugat.
3: 3CAT Info.
6: Mentrestant, el Barça, Frenkie de Jong ha fet aquest dimarts part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'ha exercit amb els seus companys des de que es va lesionar al Mundial amb la seva selecció. El femení blaugrana, Catacoll, deixa la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. L'equip espanyol ha de jugar una doble amistós contra els Estats Units el 10 i el 13 d'octubre. Ara són 4 les jugadores del Barça que marxen amb Espanya. Irene Paredes, Patri Guijarro, Clara Serra Jordi i també Clàudia Pina.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: En bàsquet, doble debut català a Europa, d'una banda, partit històric per al FIAC Girona, que s'ha estrenat a l'Europa Cup, quarta competició europea. Ho ha fet a Fontejau amb victòria 87-75 contra el Dinamo de Bucarest. Moncho Fernández és el tècnic gironí.
8: Han estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere de nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estem molt contents de formar part de la història d'aquest club.
6: També ha debutat, en aquest cas, aquesta temporada i a la Champions, la tercera competició continental, la Sisa Joventut, i ho ha fet amb victòria 86-75 contra l'Herzliya d'Israel. Aquest dimecres serà el torn del Kitzanàs Manresa a l'Eurocup. Els de Diego Campos rebran l'Ulm alemany al Nou Congost. I també en bàsquet, Oleg Balcherovski ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: La plantilla es totalmente nueva, pero a mí cada derrota que tenemos me duele mucho porque yo quiero ganar, da igual cómo, pero quiero ganar todos los partidos que se pueda, quiero estar arriba. Sí. Ya mismo, da igual si somos 11 nuevos, 12, 20, pero hay que dar pasos adelante y hay que estar a tope. Bueno, podemos tener paciencia, pero igualmente con paciencia podemos ganar y jugar partidos, porque yo creo que tenemos talento y físico para competir y para ganar los partidos que hemos perdido.
6: I encara un apunt més de bàsquet, perquè la majoria de clubs de l'Eurolliga rebutgen l'oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa, entre ells el Barça, tot i que diverses fonts no descarten arribar a un acord en el futur. En handbol, victòria del Granollers, 37-31 contra el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea, un partit que s'ha jugat a porta tancada per evitar riscos davant les condicions meteorològiques. I a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, victòria del Sabadell, 16-17 a la piscina del Jadran de Montenegro, en la primera jornada de la primera fase de la Champions. Aquest dimecres torn per l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, que debutarà a casa a 8:45 del vespre contra el Novi Beograd. I en tennis, Jannik Sinner serà baixa fins al 2027 per una lesió al genoll dret i posa punt i final al seu any esportiu.
3: Trescat Info.

0: L'últim episodi de pluges provoca més de 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 actuacions dels bombers. Els forts aiguats han afectat especialment la comarca del Baix Ebre en municipis com Xerta i Paüls, que han quedat incomunicats. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones atrapades als cotxes per l'aigua i un arbre ha caigut sobre un tren de l'R2 Nord a Vilanova i la Geltrú. L'incident, però, no ha deixat ferits i Protecció Civil manté l'Inuncat en fase d'emergència. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de forma immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena ha retirat l'ordre de detenció contra ell després de la sentència del Constitucional. L'expresident espera primer que el Suprem apliqui l'amnistia en la seva totalitat i entén que la llei de l'oblit és una victòria de l'exili. Pedro Sánchez arrenca la cursa cap a les eleccions del 29 de novembre amb l'aprovació, novament, dels decrets d'habitatge. Aquest cop, però, el màxim òrgan del Congrés amb les Corts dissoltes permetrà la convalidació del text que inclou l'escut antidesnonaments i la congelació dels lloguers durant 2 anys. La COE dubta de la legalitat de la vaga general perquè consideren que no hi ha cap conflicte laboral i l'atribueix a motius polítics. Els experts asseguren que la llei no limita la vaga als conflictes dins de les empreses. D'altra banda, han quedat en llibertat amb càrrecs els 11 detinguts pels aldarulls d'aquest dilluns a Barcelona després de la manifestació pel dret a l'habitatge. Desenes de milers de persones s'han mobilitzat a tot França en suport dels estudiants que aquestes setmanes han protestat contra les retallades anunciades pel govern. La policia s'ha enfrontat als manifestants en diverses ciutats. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha lamentat la violència que s'ha generat a les mobilitzacions. Proposta per suspendre el vot dels nous socis europeus en cas de vulneració dels valors comuns. Ho planteja la Comissió per evitar repetir casos com l'Hongria de Viktor Orbán. La mesura, que estaria vigent en els primers 15 anys d'adhesió, busca rebaixar les suspicàcies dels 27 de cara a una ampliació.
1: Esports. Aquest dimarts ha acabat l'aturada de seleccions. Espanya ha guanyat Croàcia per 1-2 amb 2 gols de Mikel Merino a la segona part. Lamine Yamal ha jugat 78 minuts. En bàsquet, victòries de la Penya i el Girona. La Penya a la Champions per 86-75 contra el Herzliad Israel. També triomf del Girona, 87-75 a l'Europa Cup contra el Dinamo de Bucarest. I en handbol, el Granollers s'ha desfet del Busau de Romania per 37-31 en la segona jornada de l'European League. I en waterpolo, victòria del Sabadell, 16-17 contra el Jadran de Montenegro en la primera jornada de la Champions.
0: Pel que fa al temps, les pluges intenses del litoral marxen per la Costa Brava i aquest dimecres tindrà dues cares, un matí de cel variable amb bancs de boira i una tarda amb ruixats dispersos en qualsevol punt del país i intensos al prelitoral. Les temperatures es mantindran sense canvis.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 serveis dels bombers. Aquest és el balanç, encara provisional, de l'últim episodi de pluges que ha afectat Catalunya aquest dimarts. Les fortes precipitacions han començat al sud del país i s'han anat desplaçant cap al nord. A les Terres de l'Ebre és on més mal ha fet l'aigua, en municipis com Xerta i Paüls, al Baix Ebre. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Ho ha explicat José Luis López, inspector dels bombers, en declaracions al Catalunya Nit.
3: Hem tingut persones que estaven en risc, sobretot persones que estaven als seus vehicles, però per sort han pogut ser rescatades i cap d'elles, alguna, em sembla que 2 persones han hagut de ser ateses pel SEM, però amb molt lleu i cap amb afectació important.
0: Protecció Civil ha enviat missatges d'alerta a 11 comarques perquè les pluges s'han anat desplaçant pel litoral central i cap al nord. En municipis com Cambrils, Sitges i Vilanova s'han inundat passos a nivell i un arbre ha caigut sobre un comboi de rodalies. L'accident no ha provocat ferits, tal com ha explicat l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, també en declaracions al Catalunya Nit.
4: Un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i en tot cas és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat doncs, un petit incendi. Evidentment, doncs, això ha generat una certa alarma, però...
0: Tot i l'incident, la línia ha pogut reprendre el servei minuts després. On també hi ha hagut problemes de mobilitat ha estat a l'aeroport del Prat. El fort aiguat ha fet desviar i cancel·lar desenes de vols. Aquest dimecres al matí es tornarà a fer una reunió de seguiment del SECAT. S'espera que continuï plovent, però no amb tanta intensitat. Com dèiem, els municipis de Paüls i Xerta, al Baix Ebre, s'han endut la pitjor part de l'episodi de pluges. Els accessos als municipis han quedat molt afectats, la major part dels veïns s'han quedat sense llum i aigua, i l'aigua ha entrat en nombrosos habitatges. Ara fa un any, la zona va patir un greu incendi i el terreny cremat ha fet que l'aigua corregués a més velocitat i arribés als pobles amb més força. A Xerta hi ha l'Albert Cots i en Jordi Barranca.
2: Una furgoneta atrapada al voral de l'entrada per la C-12 i la gasolinera ocupada de fang, pedres i arbres de grans dimensions amb restes de cendres de l'incendi de Paüls. És la primera imatge que un es troba a l'accedir al municipi per la C-12 des de Tortosa. Un poble, aquest, Xerta, i el seu entorn, que tardaran en recuperar-se. Així ho explicaven els alcaldes de Xerta, Roger Vinyó, i de Paüls, Enric Adell, al Catalunya Nit.
5: Ha sigut impressionant, eh? Vull dir, ningú, ja estava gent gran, han dit que no ho havien vist mai, mai. Perquè la quantitat d'aigua que ha baixat ha sigut espectacular.
6: Ara s'ha ajuntat una pluja excepcional en una zona que es va cremar fa un any i mig i, per tant, l'aigua ha corregut moltíssim i la veritat és que pues, jo el que he vist avui i com jo amb els veïns que m'he anat trobant no ho havíem vist mai.
2: Els veïns, sobretot de la zona més propera a la plaça del poble, han perdut la noció del temps de les hores que porten netejant. És una imatge repetitiva la de veure escombres, cubells i també recollidors a casa per casa. Al carrer Tortosa, hores després de la pluja, continuava baixant a mig pan d'aigua. Això és el que ens deien alguns dels veïns.
7: Està complicat, està complicat. Hem tingut molta por perquè l'aigua de cop ha canviat de color i s'ha ficat marró i hem pensat, això és com la Dana, és que l'hem liat, l'hem liat.
8: El passatge demà te garantir jo que serà catastròfic. Aquí mateix hi va una finca que ja es va arrencar el muro, uns aiguats molt forts que van anar bé, i ja va mig metre de muret. Diu que l'ha arrencat tot.
9: Bueno, ha sigut un veritable desastre, no? Vull dir, pues bueno, tota la planta baixa inundada i, bueno, rapidíssim. O sigui, jo estava mirant com plovia, he anat un moment a dins al menjador i quan he tornat a sortir ja baixava tota l'aigua.
2: No serà fins que es faci de dia que es podrà veure la magnitud dels danys provocats per una pluja que ha durat molt poca estona, però que ha deixat el poble sense llum i sense cobertura i que tot just s'està recuperant persones.
0: Al Camp de Tarragona, la comarca que ha registrat més incidències és el Baix Camp. Diverses poblacions han registrat pluges torrencials. Tarragona, Ricard Buigas.
10: Poblacions com Vinyols i Els Arcs, a Riudecanyes i Montroig del Camp han registrat acumulacions d'aigua torrencials de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. També ha caigut molta aigua a Cambrils. És la població del Camp de Tarragona que ha concentrat més trucades d'emergència, una trentena. Els bombers han revisat una casa on ha caigut un llamp sense causar ferits. També han fet un parell de rescats de conductors. El regidor de serveis de l'Ajuntament de Cambrils, Enrique Arce, ha dit a 3Cat Info que la gent imprudent continua creuant ponts inferiors que estan inundats.
11: Inunda les baixades de sota la via del tren i tot el món que se compra un todoterreno pensa que és todoterreny i al final pues, acaben sempre allà.
10: A Vandellós, els bombers també han fet dos rescats més. L'ACA ha demanat que la gent no s'apropi als rius i rieres de la comarca. A Tarragona, ciutat, la majoria d'incidències estan vinculades amb l'acumulació d'aigua en vies urbanes i la mobilitat. L'aigua s'ha tornat a acumular en punts habituals com l'accés a la platja de la Rabassada, la rotonda dels Conills de Sant Pere i Sant Pau, el pont del Serrallo o el polígon Francolí, on mitja dotzena de cotxes han quedat atrapats per la pluja.
12: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'altre tema destacat del dia és que el Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés, tan bon punt rebi la sentència del Constitucional que ho avala. El jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont a l'espera de confirmar si arxiva finalment el cas. El Suprem també té previst deixar sense efecte en els pròxims dies les inhabilitacions d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. Madrid, Paula Brujats.
13: El Suprem vol llegir bé la sentència abans de fer els passos definitius, però el Constitucional els ha deixat poc marge de maniobra, ja que els obliga a aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. El jutge Llarena permet a Puigdemont tornar en llibertat a Catalunya, però l'avisa que la decisió no és definitiva, s'ho podria repensar, és a dir, s'esperarà llegir els arguments del Constitucional per decidir si amnistia del tot Puigdemont els pròxims dies o setmanes i si arxiva el cas 9 anys més tard. El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Turull, Romeva i Bassa i permetre'ls presentar-se a unes eleccions o ocupar un càrrec públic. Segons l'advocat de Junqueras, Andreu Bandeneide, la decisió ha de ser immediata.
14: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
13: Perquè el Constitucional ha avalat l'amnistia total per als líders del procés, també pel delicte de malversació, i ordena al Suprem moure fitxa, el Constitucional culpa els jutges Llarena i Marchena d'haver posat excuses fins ara, fent interpretacions recargolades, exagerades i contràries a la finalitat de l'amnistia.
0: Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional perquè considera que la decisió deixa sense marge d'actuació els jutges. Tot i això, allunya el seu retorn imminent a Catalunya.
15: S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos.
0: Puigdemont ho ha dit en una compareixença sense preguntes des de la seva residència a Waterloo, en què ha afegit que ell vol tornar al servei d'un país i no d'un partit polític. La seguida, a Waterloo, Bruno Fortiamires.
16: Puigdemont pretén que el seu retorn vagi més enllà de les cicles de Junts.
15: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
16: Admet que està emocionat per l'aval del Constitucional a l'amnistia, però deixa clar que el conflicte polític amb Espanya continua obert i critica el relat del Partit Socialista.
15: I pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que, de prop o de lluny, pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides.
16: I això mentre es refreda l'opció d'un retorn immediat. Tot i que hagi decaigut l'ordre de detenció contra Puigdemont, el seu advocat, Gonzalo Boye, creu que l'expresident hauria de tornar a Catalunya quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva i situa la seva arribada després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre.
17: Seria lo más sensato. Yo creo que el president tiene muy claro que no debe confundir el pulsar la temperatura en los territorios con hacerlo en plena campaña electoral. Eso sería un error.
16: A banda de Puigdemont, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, també esperen el desenllaç de tot plegat.
0: Per la seva banda, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que la sentència del Constitucional és una victòria col·lectiva de l'independentisme que acosta el final de la repressió, però avisa que no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol.
18: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
0: Esquerra confia ara que el Suprem li aixequi la inhabilitació, cosa que permetria a Junqueras presentar-se a les eleccions catalanes. Més reaccions, els exconsellers Dolors Bassa i Toni Comín, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, celebraven la decisió del Constitucional perquè acosta, diuen, el retorn dels exiliats.
19: No sóc jo sola que m'amnistien, sinó que és tothom, i això doncs em fa molt feliç. Però també prudència. Jo he passat pel Tribunal Suprem, sé de la manera que han tergiversat les coses.
20: Per fi, no he tingut mai ni un segon de dubte, i són 9 anys, són molts anys, eh?

0: L'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és girar full, perquè el full persisteix, perquè cada vegada que girem el full apareix la mateixa Espanya. I, per tant, el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat segueix.
1: I Pedro Sánchez també celebra la resolució del Constitucional sobre l'amnistia, tot i que tanca la porta a reunir-se a curt termini amb Carles Puigdemont. En canvi, el govern de la Generalitat, que també ha aplaudit la sentència, diu que Salvador Illa s'ofereix a rebre l'expresident a Palau, com ja ha rebut antics caps de l'executiu, Àlex Giral Robert.
2: Pel president espanyol, la sentència del TC és una victòria per a la convivència a Catalunya i la cohesió al conjunt de l'Estat. Sánchez diu que la llei d'amnistia no es va fer pensant en partits ni persones concretes i que per això no es penedeix d'haver-la impulsat malgrat els revessos de Junts durant la legislatura.
3: En absoluto, yo no mezclaría una cosa con la otra. Lo estábamos haciendo por la propia sociedad catalana.
2: Això sí, descarta trobar-se amb Puigdemont ara que ha arrencat la precampanya.
3: Estamos en tiempo electoral, por tanto no contemplo reunirme ni con un candidato, ni un político, ni con otro.
2: El líder de Junts tindrà més fàcil reunir-se amb Salvador Illa. La consellera portaveu Sílvia Paneque ha plantejat una recepció a la Generalitat en les mateixes circumstàncies que altres expresidents.
4: El temps ha donat la raó als governs que varen defensar l'amnistia. La mateixa rebuda tensió que va tenir l'expresident Pujol, doncs l'expresident Puigdemont, és a dir, com s'ha fet amb tots els expresidents.
2: A l'altra cara de la moneda, el PP ha assegurat que amb l'aval del Constitucional queda liquidat el negoci, diu, que els socialistes i els juntaires van firmar.
5: El fin de la transacció. Una investidura a canvi d'una amnistia, termina la legislatura i Puigdemont ja té l'amnistia.
2: Era Esther Muñoz, portaveu dels populars al Congrés.
6: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
7: Els ruixats i les tempestes de les darreres hores tenen les hores comptades. Han escombrat tota la façana litoral i paralitoral de Catalunya amb registres molt importants i s'espera que aquesta matinada avancin totes les pluges cap al mar, abandonin terra i tinguem una segona meitat de la matinada tranquil·la i tot per llevar-se en un dimecres amb el cel variable a bona part del país i amb bancs de boira a les planes interiors. Tot això amb unes temperatures que seran més o menys similars a les que varen tenir dimarts. Això sí, no ens hem d'enrefiar del sol o del cel variable del matí, perquè a la tarda apareixeran ruixats dispersos a qualsevol punt del país i, a més, poden ser localment intensos a punts del prelitoral, àrees del Pirineu i, sobretot, també de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que podrien ser localment intenses, no torrencials com les de dimarts. I el que sí que esperem també és que aquesta jornada les temperatures baixin a les comarques de l'interior i pugin a la façana costanera. Les màximes més altes d'aquest dimecres rondaran la xifra dels 25 graus, dels 25-26 graus a la façana costanera.
6: 3CAT Info.
1: Més coses, Pedro Sánchez podrà tirar endavant el decret que atura els desnonaments i protegeix els llogaters a les portes de la campanya electoral. El PNB permetrà que es pugui aprovar a la Diputació Permanent del Congrés, tot i que tombarà el segon decret, que era el dels lloguers indefinits. El president espanyol ha defensat les seves mesures d'habitatge en una compareixença a la Moncloa que el PP ha denunciat a la Junta Electoral Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: A Sánchez li ha sortit la jugada. Amb el Congrés dissolt, el PP, Vox i Junts deixen de tenir majoria a la Diputació Permanent i el PNB, que hi té la clau, anuncia que aprovarà un dels dos decrets d'habitatge que es van tombar divendres. Ho ha confirmat la portaveu Maribel Vaquero.
9: Sí, lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida que és un parche que se van a tener que tomar medidas desde una visión integral.
8: El PNB considera que el nou decret aprovat pel Consell de Ministres dona més garanties als petits propietaris. El text manté la suspensió dels desnonaments a persones vulnerables, la pròrroga dels lloguers o la regulació dels contractes de temporada i d'habitacions. Com a novetat, amplia les restriccions de compra dels fons voltor als propietaris de 10 habitatges o més o inclou préstecs a interès zero per pagar l'entrada d'un pis. Cal intervenir el mercat, ha defensat Pedro Sánchez l'endemà d'anunciar l'avançament de les eleccions.
3: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes.
8: Ho ha dit des de la Moncloa en una compareixença que el PP considera pròpia d'un acte de campanya i per això l'han denunciat a la Junta Electoral.
1: Mentre no es publiquin els decrets aprovats al BOE, els desnonaments continuaran. El sindicat de llogateres denuncia que aquest dimecres n'hi ha un de previst a l'Hospitalet de Llobregat que afecta una família vulnerable i també

0: material d'un bloc sencer al carrer Llenguadoc, al barri de Sant Andreu de Barcelona, que afecta 50 veïns. Barcelona, Roger Santaló.
1: En aquest bloc del barri de Sant Andreu, propietat de l'empresa Thunder Optical Minor, hi viuen famílies i persones amb pocs recursos, però també activistes socials que volen impedir l'especulació amb l'habitatge. Aquests últims dies els han passat amb altibaixos, com la Hanna, pendent de si al final el decret es publica a temps i impedeix el seu desnonament.
2: O sigui, jo estic molt nerviosa, estem amb molta ansietat al bloc, i perquè no sabem si això entra a temps per nosaltres o no.
1: Malgrat la finestra de Esperança, la Lara, del Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu, és crítica amb l'acció del govern espanyol en matèria d'habitatge.
3: Pedro Sánchez ha tingut 8 anys per fer alguna cosa per millorar la situació d'habitatge del país i no hi confiem. Aquests decrets són de mínims, però són necessaris per la situació actual, però nosaltres el que volem és acabar amb el negoci de l'habitatge.
1: Si res no canvia, el desnonament està previst per aquest dimecres a les 8 del matí, malgrat les peticions dels activistes d'arribar a un acord amb la propietat per aconseguir un lloguer social pels veïns.
0: Encara en habitatge, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat aprova comprar 5 blocs de pisos del barri del Samuntà perquè no passin a mans d'un fons d'inversió. En total són gairebé 150 habitatges i diversos establiments comercials. Un és la sabateria de l'home que es va suïcidar la setmana passada perquè volien desnonar-lo del local. L'Hospitalet de Llobregat, David Àngela.
4: La voluntat de l'Ajuntament és quedar-se als edificis i subrogar tots els lloguers vigents, inclosos els de renda antiga. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat.
5: És un dia important, malgrat el punt que, evidentment, aquesta operació no solucionarà el problema de l'habitatge, ni a la nostra ciutat ni al nostre país, ni donarà resposta als joves que necessiten construir el seu futur, però, mica en mica, deien, s'omple la pica.
4: El ple, amb els vots del PSC i Comuns, ha donat llum verda a una partida de 27 milions d'euros per l'operació que es faria exercint el dret de tanteig i retracte. Això garanteix que el consistori tingui preferència per davant del fons immobiliari que negocia amb els actuals propietaris.
0: També Barcelona i Igualada han anunciat iniciatives relacionades amb l'habitatge. A la capital de l'Anoia s'ha començat a penalitzar els pisos buits de grans tenidors amb un recàrrec del 50% de l'impost de béns immobles i l'Ajuntament de Barcelona ha començat a treballar per incrementar l'IBI fins a un 150% als pisos turístics. Una mesura prevista en els nous decrets d'habitatge. Podria recaptar, diuen, entre 7 i 8 milions d'euros. L'habitatge és un dels motius principals que ha portat a la convocatòria d'una vaga general per part de Comissions Obreres i la UGT. La COE, però, dubta de la legalitat d'aquesta vaga general anunciada pels sindicats perquè considera que no hi ha cap conflicte laboral ni que tampoc depenen de les empreses els canvis legislatius en matèria d'habitatge. El president de la patronal, Antonio Garamendi, considera inadmissible la convocatòria. En una entrevista a Onda Cero, Garamendi ha denunciat que s'hagi convocat per motius electorals.
6: En nuestro caso pensamos que no tiene nada que ver con nuestro trabajo y pensamos que tiene un claro componente político y electoral.
0: Pel professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Pompeu Fabra, Eusebi Colasneila, no hi ha dubtes de la legalitat de l'aturada. Són declaracions al Catalunya Migdia.
7: Una vaga per l'habitatge pot ser legal, sí. La Constitució no limita la vaga allò que passa dins de l'empresa. I no és imprescindible que la reivindicació refereixi al salari, al conveni col·lectiu o a una decisió concreta de l'empresa.
0: D'altra banda, han quedat en llibertat amb càrrecs els 11 detinguts pels aldarulls d'aquest dilluns a Barcelona després de la manifestació pel dret a l'habitatge. Se'ls investiga per desordres públics, danys amb incendi i atemptat contra agents de l'autoritat. Un menor detingut ja havia quedat en llibertat, igual que un altre detingut, en aquest cas major d'edat, pendent que el citi al jutjat.
8: 3CAT Info.
0: On també hi ha protestes és a França. Milers de persones han sortit al carrer arreu del país per afegir-se a les manifestacions d'estudiants que des de fa setmanes estan posant contra les cordes al govern. Les xifres oficials parlen de 250.000 manifestants, però les organitzacions les eleven a 450.000. La gran mobilització ha derivat en enfrontaments amb la policia en diverses ciutats i això ha fet dir al primer ministre que aquestes protestes són les més violentes en dècades. Aquest dimecres als estudiants els toca fer balanç. París, Isabel Galí.
9: Si no continuen bloquejats i acaben obrint les portes avui, els instituts de França tindran temps per debatre sobre les protestes en lloc de fer classe. El primer ministre, Sébastien Lecornu, considera que donar-los 3 dies de democràcia interna permetrà fer tornar el moviment estudiantil a les aules i també reflexionar sobre la violència que s'ha generat al voltant de les protestes.
10: Aquest és el balanç més greu de les últimes dècades a l'educació nacional pel que fa al nombre d'agents públics ferits. I dic, com vostè ha dit, que una penalització d'aquesta violència violència contra el personal de l'Educació Nacional no és acceptable.
9: Al final de la manifestació d'ahir, en canvi, van ser grups de pares els que es van desplegar fent cadenes per protegir els seus fills de la policia.
0: I la Comissió Europea planteja suspendre el vot dels nous socis en cas que vulnerin els valors comunitaris. La mesura estaria vigent durant els primers 15 anys d'adhesió al projecte europeu. L'objectiu és evitar que un sol país pugui vetar les decisions dels 27 perquè hagi canviat la seva tendència pro-europea, com ha passat en els darrers anys amb Hongria. S'aplicaria amb infraccions greus respecte als drets fonamentals o als principis de cooperació. L'òrgan vol agilitzar l'ampliació de la Unió Europea, rebaixant els dubtes dels actuals membres sobre acceptar nous socis que puguin posar entrebancs al seu desenvolupament polític i econòmic. Marta Kos és la comissària europea d'ampliació.
11: Es tracta de protegir els nostres interessos i defensar els nostres valors. Una unió més àmplia és una inversió a llarg termini en la pau, la seguretat i la prosperitat d'Europa. I aquests són, de fet, les raons per les quals es va fundar la Unió Europea.
0: Els països que tenen més possibilitats d'entrar a la Unió Europea són, en els propers anys, Albània, Moldàvia, Ucraïna i, sobretot, Montenegro.
8: Esports.
0: Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb en Joan Fitó.
12: L'aturada de seleccions arriba al seu final. Aquest dimarts s'han jugat els últims partits de la Lliga de les Nacions i els internacionals tornaran aquest dimecres a la disciplina dels seus clubs. Aquest cap de setmana torna a la Lliga a Primera Divisió i el Barça jugarà dissabte a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. La selecció espanyola ha tancat aquesta aturada de 4 partits amb victòria, 1-2 contra Croàcia amb 2 gols de Mikel Merino, classificant-se així matemàticament pels quarts de final de la Lliga de les Nacions. Lamine Yamal ha estat titular i ha sumat així la quarta titularitat en els 4 partits que ha disputat Espanya. El davanter del Barça ha jugat 78 minuts. També han arrencat d'inici Pau Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo. Fermín, en canvi, ha entrat a la segona meitat. Livakovic ha jugat per la seva banda els 90 minuts amb Croàcia. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol.
13: Y son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero refleja únicamente pues eso, la actitud de un grupo de futbolistas maravilloso que siempre quiere dar lo mejor y que ahora normalmente lo está consiguiendo. Y no nos conformamos, como dije también, con el título de campeón del mundo. Queremos seguir mejorando. Hay margen de mejora, mucho margen de mejora todavía.
12: També jugats aquest dimarts, Anglaterra 3, República Txeca 0, Anthony Gordon no ha jugat cap minut, i l'Escòcia 1, Eslovènia 2, amb el jugador de l'Espanyol, Derkusic, que tampoc ha jugat.
8: 3CAT Info.
12: Precisament el Barça, Frenkie de Jong ha fet aquest dimarts a part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des de que es va lesionar al Mundial amb la seva selecció. El conjunt femení Catacoll deixa la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. L'equip espanyol ha de jugar un doble amistós contra els Estats Units el 10 i el 13 d'octubre. Ara són 4 les jugadores del Barça que marxen amb Espanya: Irene Paredes, Patrick Guijarro, Clara Serra Jordi i Clàudia Pina, una altra blaugrana que havia de marxar per jugar amb la seva selecció. Caroline Graham és baixa per al partit d'anada de Noruega de classificació del Mundial contra Romania.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: En bàsquet, doble debut català a Europa. D'una banda, partit històric per al FIAC Girona, que s'ha estrenat a l'Europa Cup, quarta competició europea. Ho ha fet a Fontejau amb victòria 87-75 contra el Dinamo de Bucarest. Moncho Fernández, tècnic gironí.
14: Han estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers, doncs estic molt contents de formar part de la història d'aquest club.
12: També ha debutat en aquest cas d'aquesta temporada a la Champions, la tercera competició continental, la Sisa Joventut, i ho ha fet amb victòria 86-77 contra el Herzliya d'Israel. Aquest dimecres serà el torn del Quinzenàs Manresa a l'Eurocup. Els de Diego Campos rebran l'Ulm alemany, el Nou Congost, en la segona jornada. I encara un apunt de bàsquet, perquè la majoria de clubs de l'Eurolliga rebutgen l'oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa. Així ho han consensuat els representants dels clubs propietaris de la competició europea reunits al llac de Como a Itàlia. Entre ells el Barça, diverses fonts no descarten, però, arribar a un acord en el futur. En handbol, victòria del Granollers 37-31 contra el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea, un partit que s'ha jugat a porta tancada per evitar riscos davant les condicions meteorològiques. I a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, victòria del Sabadell 16-17 a la piscina del Jadran de Montenegro en la primera jornada de la fase de la Champions. Sergi Cabanes, jugador vallesà.
15: És molt important començar amb bones sensacions. És un grup molt competit. Crec que havíem de venir aquí creient en nosaltres, en el nostre sistema. Hem tingut moments d'altibaixos, però hem jugat com un equip, hem jugat fins al final. I al final una mica la tàctica ha sigut la que ens ha decantat. Ens hem agafat a aquesta distància de dos i després l'hem defensat amb totes les nostres forces i al final hem aconseguit el resultat.
12: I un apunt de tennis, perquè l'italià Jannik Sinner serà baixa fins al 2027. El número 1 de l'ATP posa punt i final al seu any esportiu.
8: 3CAT Info. Són 3:45.

0: A aquesta hora repassem algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de forma immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena ha retirat l'ordre de detenció contra ell després de la sentència del Constitucional. L'expresident espera primer que el Suprem apliqui l'amnistia en la seva totalitat i entén que la llei de l'oblit és una victòria de l'exili. I l'últim episodi de pluges provoca més de 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 actuacions als bombers. Els forts aiguats han afectat especialment la comarca del Baix Ebre, municipis com Xerta o Paüls, que han quedat incomunicats. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones atrapades als cotxes per l'aigua i un arbre ha caigut sobre un tren de la R2 Nord a Vilanova i la Geltrú. L'incident, però, no ha deixat ferits. Protecció Civil manté l'Inuncat en fase d'emergència. I de seguida us explicarem que el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, pregunta a la Fiscalia Anticorrupció si imputa al PSOE el cas Leire i les suposades clavegueres del partit. El PP, que exerceix l'acusació particular, li ha demanat que citi el PSOE com a investigat per prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. Comencen les obres d'emergència per reparar la muralla de Tossa de Mar. Aquest estiu es va detectar risc d'ensorrament de la corona de dues torres i ara el Ministeri de Cultura, de qui depèn la muralla, està fent les reparacions. I el ple de l'Ajuntament de Barcelona insta el govern municipal a arribar a un acord amb els treballadors de les biblioteques públiques. Ho ha fet en una sessió extraordinària forçada per part de l'oposició. Aquest dimecres hi ha una nova reunió per acostar posicions. Als esports, què destaquem, Joan?
1: Que ha acabat l'aturada de seleccions. Aquest dimecres tornen tots els internacionals. Espanya ha guanyat Croàcia per 1-2 amb 2 gols de Mikel Merino. Lamine Yamal ha jugat 78 minuts.
0: I pel que fa al temps, les pluges intenses del litoral marxen per la Costa Brava aquesta matinada. Aquest dimecres tindrà dues cares, un matí de cel variable amb bancs de boira i una tarda amb ruixats dispersos en qualsevol punt del país i intensos al prelitoral. Les temperatures es mantindran sense canvis. El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés, tan bon punt rebi la sentència del Constitucional que ho avala. El jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont a l'espera de confirmar si arxiva finalment el cas. El Suprem també té previst deixar sense efecte en els pròxims dies les inhabilitacions d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. Madrid, Paula Brujats.
2: El Suprem vol llegir bé la sentència abans de fer els passos definitius, però el Constitucional els ha deixat poc marge de maniobra, ja que els obliga a aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. El jutge Llarena permet a Puigdemont tornar en llibertat a Catalunya, però l'avisa que la decisió no és definitiva, s'ho podria repensar, és a dir, s'esperarà llegir els arguments del Constitucional per decidir si amnistia del tot Puigdemont els pròxims dies o setmanes i si arxiva el cas 9 anys més tard. El Suprem també haurà de aixecar les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Turull, Romeva i Bassa i permetre'ls presentar-se a unes eleccions o ocupar un càrrec públic. Segons l'advocat de Junqueras, Andreu Bandeneide, la decisió ha de ser immediata.
3: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
2: Perquè el Constitucional ha avalat l'amnistia total per als líders del procés, també pel delicte de malversació, i ordena al Suprem moure fitxa, el Constitucional culpa els jutges Llarena i Marchena d'haver posat excuses fins ara, fent interpretacions recargolades, exagerades i contràries a la finalitat de l'amnistia.
0: Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional perquè considera que la decisió deixa sense marge d'actuació els jutges. Tot i això, allunya el seu retorn imminent a Catalunya.
4: S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos.
0: Puigdemont ho ha dit en una compareixença sense preguntes des de la seva residència de Waterloo, en què ha afegit que ell vol tornar al servei d'un país i no d'un partit polític. Allà a Waterloo l'ha seguit Bruno Forteamiras.
5: Puigdemont pretén que el seu retorn vagi més enllà de les cicles de Junts.
4: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
5: admet que està emocionat per l'aval del Constitucional a l'amnistia, però deixa clar que el conflicte polític amb Espanya continua obert i critica el relat del Partit Socialista.
4: I pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que, de prop o de lluny, pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides.
5: I això mentre es refreda l'opció d'un retorn immediat. Tot i que hagi decaigut l'ordre de detenció contra Puigdemont, el seu advocat, Gonzalo Boye, creu que l'expresident hauria de tornar a Catalunya quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva i situa la seva arribada després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre.
6: Seria lo más sensato. Yo creo que el president tiene muy claro que no debe confundir el pulsar la temperatura en los territorios con hacerlo en plena campaña electoral, eso sería un error.
5: A banda de Puigdemont, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, també esperen el desenllaç de tot plegat.
0: Per cert, que l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, no ingressarà a la presó a canvi de fer un curs per prevenir la corrupció en un centre oficial, com l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. És l'opció que li dona el Tribunal Superior de Justícia per no complir els 2 anys de presó que tenia pendents després de l'indult parcial del govern espanyol. Inicialment, el Tribunal Superior de Justícia va condemnar Laura Borràs a 4 anys i 6 mesos de presó per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes.
7: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'altre gran tema del dia són els aiguats. 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 serveis dels bombers. Aquest és el balanç encara provisional de l'últim episodi de pluges que ha afectat Catalunya aquest dimarts. Les fortes precipitacions han començat al sud del país i s'han anat desplaçant cap al nord. A les Terres de l'Ebre és on més mal ha fet l'aigua, en un municipi com Xerta i Paüls, al Baix Ebre. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones que havien quedat atrapades per l'aigua, ho ha explicat José Luis López, inspector dels bombers, en declaracions al Catalunya Nit.
8: Hem tingut persones que estaven en risc, sobretot persones que estaven als seus vehicles, però per sort han pogut ser rescatades i cap d'elles, alguna, em sembla que 2 persones han hagut de ser ateses pel SEM, però amb molt lleu i cap amb afectació important.
0: Protecció Civil ha enviat missatges d'alerta a 11 comarques perquè les pluges s'han anat desplaçant pel litoral central i cap al nord. En municipis com Cambrils, Sitges i Vilanova s'han inundat passos a nivell i un arbre ha caigut sobre un comboi de rodalies. L'accident no ha provocat ferits, tal com ha explicat l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, també en declaracions al Catalunya Nit.
9: Un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i en tot cas és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat doncs, un petit incendi. Evidentment, doncs, això ha generat una certa alarma, però...
0: Tot i l'incident, la línia ha pogut reprendre el servei minuts després. On també hi ha hagut problemes de mobilitat ha estat a l'aeroport del Prat. El Fort Aiguat ha fet desviar i cancel·lat desenes de vols. Aquest dimecres al matí es tornarà a fer una reunió de seguiment del CECAT i s'espera que continuï plovent, però no amb tanta intensitat. La consellera de Salut, Olga Pané, defensa aplicar mesures estructurals als hospitals per afrontar els efectes del canvi climàtic. Ho ha dit a l'Hospital Vall d'Hebron, que és un dels centres més afectats pels aiguats d'aquests últims dies.
10: Hem d'anar veient amb tota el que és la nostra xarxa quins són aquells elements estructurals que hem de posar al dia. N'hem estat parlant durant molt de temps, però el canvi climàtic aquest del que hem estat parlant ha arribat, està aquí i això està per quedar-se. Així és que hem de prendre mesures estructurals de caràcter ampli.
0: Al Vall d'Hebron, els efectes d'aquest episodi de pluja han obligat a reprogramar 54 intervencions i han afectat 9 quiròfans del complex sanitari, 4 dels quals encara no han recuperat l'activitat. L'Hospital de Granollers ja funciona amb normalitat, excepte l'àrea de farmàcia on es preparen els fàrmacs per a oncologia. El Parc Taulí de Sabadell dona suport de moment al centre perquè no hi hagi afectacions assistencials. Doncs bé, els forts episodis de pluges i d'aiguats com els que estem vivint aquests dies generen por i fins i tot fòbies a persones que de base ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho enmarquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic. La diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir-hi fòbia té a veure en com afecta la vida quotidiana. Ho explica a 3Cat Info Núria Casanovas, psicòloga experta en meteosensibilitat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
11: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es queda a casa tancada tot un cap de setmana, quan potser no caldria, no? Estar ni per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa fer quelcom hi ha moltes setmanes, molts mesos consecutius i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
0: I remarca que tota la informació sobre el canvi climàtic ha fet aflorar més casos de pors i fòbies meteorològiques, també entre els nens. Per fer-hi front, proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar i planificar què faríem en cas que es compleixi un desastre meteorològic.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En el primer dia de precampanya per al 29N, el PP ha demanat a l'Audiència Nacional que citi el PSOE com a investigat pel cas Leire, el de les presumptes clavegueres del PSOE per frenar les investigacions a l'entorn del president espanyol. Acte seguit, el jutge Santiago Pedraz ha preguntat a la Fiscalia Anticorrupció si ha d'imputar el partit de Sánchez per prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. A més, en el primer dia que es podia sol·licitar el vot per correu, dirigents de pes del PP han posat en dubte les garanties d'aquest mètode electoral, entre ells la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el de l'Aragó, Jorge Azcón.
12: Yo le pido a la gente que no se confíe, que todo el mundo lo que tiene que hacer es ir a votar a la urna.
13: Yo a mis hijos que están estudiando fuera los voy a traer a votar a Zaragoza.
0: Però la direcció del partit se'n desmarca, són declaracions del portaveu Borja Sémper a Onda Cero.
14: Yo lo que le digo es que nuestro sistema es garantista y lo que pedimos es que los españoles vayan a votar por tierra, mar y aire.
0: Per cert, que l'avançament electoral ha forçat el Suprem a reactivar el tema dels vots dels nacionalitzats per la llei de nets. L'alt tribunal ha donat 48 hores a les parts perquè hi diguin la seva. Fa un mes, els magistrats van donar la raó a Vox i van decidir suspendre provisionalment el dret de vot dels milers de descendents d'exiliats de la Guerra Civil que han obtingut el passaport espanyol gràcies a l'última llei de memòria democràtica. Més temes judicials. La jutgessa que investiga l'entrada massiva a Ceuta demana al president de la comunitat autònoma, Juan Jesús Vives, que li entregui el llistat de trucades que va fer a Pedro Sánchez o al seu cap de gabinet els dies 27 i 30 de juny. Segons Vives, va intentar contactar amb el president espanyol fins a 10 cops els dies previs als fets i assegura que no va aconseguir parlar directament amb ell fins al 30 de juliol. El govern espanyol ho ha desmentit i remarca que el president de Ceuta només va demanar parlar amb Pedro Sánchez el dia de l'entrada massiva.
7: 3Cat Info.
0: Obrim plana internacional, l'extrema dreta alemanya presidirà el Parlament de Saxònia-Anhalt, on va arrasar en les eleccions de fa un mes. És la primera vegada que això passa en aquest país des de la Segona Guerra Mundial i, com que no té majoria absoluta, ha implicat el trencament de l'anomenat tallafocs, el veto de la resta de partits. El candidat d'Alternativa per Alemanya ha rebut 4 vots inesperats, Berlín, Jordi Regàs.
15: Amb 48 vots, 6 més dels estrictament necessaris, ahir van proclamar Tobias Hausch nou president del Parlament de Saxònia-Anhalt. Té 35 anys i és de la formació d'extrema dreta Alternativa per Alemanya. El resultat indica que alguns diputats dels partits tradicionals, no se sap quins, la votació és secreta, han trencat el cordó sanitari. És el que ha demanat el nou president de la cambra parlamentària, Tobias Hausch.
16: El temps del cordó sanitari hauria de passar a formar part del passat. Per això desitjo que aquest Parlament regional, tot i les seves normes i contradiccions polítiques, sigui un lloc en què parlem els uns amb els altres, que parlem entre tots abans de descartar per principis la conversa.
15: Ulrich Siegmund ara sí té pràcticament assegurat el càrrec de primer ministre. La investidura serà el desembre. Només li caldrà que els 4 diputats trànsfugues que l'han votat avui ho tornin a fer quan es presenti a la investidura. La República Federal ja es pot anar preparant per tenir un primer estat federal a tots els efectes en mans de l'extrema dreta.
0: Encara a Alemanya, detingut l'excap dels serveis secrets alemanys, August Hanning, entre el 1998 i el 2005, sota sospita d'alta traïció. Se l'investiga per espionatge, obtenció de secrets d'estat i activitats com a agent d'espionatge per un servei estranger. També s'ha detingut un còmplice al càrrec quan ell treballava per l'Estat, que, segons la Fiscalia, li hauria proporcionat informació classificada com a confidencial, destinada a ús intern i a la Cancelleria. No s'ha especificat a quin país anaven a parar aquests documents, tot i que alguns mitjans descarten que fos Rússia. No és la primera vegada que els serveis d'intel·ligència alemanys es veuen involucrats en escàndols d'aquest tipus. i dos atacs a vaixells mercants, un dels quals enfonsat i amb la tripulació desapareguda en aigües de Bulgària del Mar Negre, fan créixer els temors d'una guerra híbrida. El primer ministre búlgar, Rumen Radev, ho ha qualificat d'absolutament inacceptable, però no ha assenyalat ningú. L'acció arriba l'endemà d'un altre atac amb drons en aigües de Romania. Per Radev, l'expansió de la guerra d'Ucraïna posa en perill la navegació civil a la zona.
17: Estem veient com la guerra s'intensifica, amb la vulneració de totes les normes del dret internacional i atacs a vaixells civils al mar. Això és absolutament inacceptable.
7: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
18: Els ruixats i les tempestes de les darreres hores tenen les hores comptades. Han escombrat tota la façana litoral i paralitoral de Catalunya amb registres molt importants i s'espera que aquesta matinada avancin totes les pluges cap al mar, abandonin terra i tinguem una segona meitat de la matinada tranquil·la i tot per llevar-se en un dimecres amb el cel variable a bona part del país i amb bancs de boira a les planes interiors. Tot això amb unes temperatures que seran més o menys similars a les que varen tenir dimarts. Això sí, no ens hem d'enrefiar del sol o del cel variable del matí, perquè a la tarda apareixeran ruixats dispersos a qualsevol punt del país i, a més, poden ser localment intensos a punts del prelitoral, àrees del Pirineu i, sobretot, també de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que podrien ser localment intenses, no torrencials com les de dimarts. I el que sí que esperem també és que aquesta jornada les temperatures baixin a les comarques de l'interior i pugin a la façana costanera. Les màximes més altes d'aquest dimecres rondaran la xifra dels 25 graus, dels 25-26 graus a la façana costanera.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Seguim repassant més qüestions. L'electricitat marca el preu més alt en gairebé 4 anys. Aquest dimarts ha superat els 200 euros per quilowatt-hora al mercat majorista, un nivell al qual no s'arribava des de finals del 2022 per la guerra d'Ucraïna. Jordi Soler, expert en energia de l'Institut de Ciències del Mar.
19: La pujada es deu a dos factors. El principal és el fet de que el preu del gas ha pujat a tota Europa, i això és degut a l'expectativa que hi ha al tancament de l'estret d'Hormuz. I per l'altre, estem en una època en la qual hi ha hagut menys producció renovable a la península.
0: L'increment del preu majorista de l'electricitat encareix de manera directa i immediata el rebut de les llars amb tarifa regulada i pot afectar les tarifes de mercat lliure quan toqui revisar-les. El jutjat d'instrucció de Lleida ha enviat a presó provisional un dels dos detinguts per la mort violenta d'un home el cap de setmana passat. El segon sospitós ha quedat en llibertat amb càrrecs i se'ls investigarà per un delicte d'homicidi. Lleida, Júlia Albàcar.
20: Els dos homes, de 18 i 43 anys, estan investigats per la mort dissabte passat d'una persona que va aparèixer en un descampat del barri de la Bordeta, encara inconscient. Les primeres investigacions apunten que la víctima podria haver rebut un fort cop al cap durant una baralla. Este dimarts, els dos sospitosos han passat a disposició judicial i s'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a un dels dos, mentre que el segon queda en llibertat amb càrrecs i amb l'obligació de comparèixer mensualment al jutjat.
0: I comencen les obres d'emergència per reparar la muralla de Tossa de Mar. Aquest estiu es va detectar risc d'ensorrament de la corona de dues torres i ara el Ministeri de Cultura, de qui depèn la muralla, està fent les reparacions, Núria Paraire.
21: S'estan desmuntant les corones de les torres, se'n consolidaran les estructures i es reconstruiran. A més, es millorarà el drenatge de l'aigua per evitar l'erosió. Tot plegat estarà acabat a finals d'any. A l'estiu, la situació va obligar a tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha just a sota d'una de les torres, la de Ses Hores. L'alcalde Martí Pujals explica que la part més malmesa no és medieval, sinó d'una restauració posterior.
22: Aquest coronament és una restauració que es va fer l'any 31. I en aquell moment, això ens ho han explicat el Ministeri, que els està passant a molts monuments arreu de l'Estat, es lligava construccions de morter de calç amb formigó. I això, amb el temps, s'ha vist que és totalment incompatible. Llavors, ara estem refent el que es va fer malament l'any 31.
21: Després d'aquestes obres d'emergència, el Ministeri de Cultura elaborarà un pla director que ordeni els usos del recinte emmurallat.
0: El conflicte laboral dels treballadors de les biblioteques de Barcelona, que porten més de 4 mesos de vaga, ha fet aquest dimarts un pas endavant per resoldre's després que en un ple extraordinari urgent s'hagi instat al govern municipal a arribar a un acord. El ple l'havien reclamat Junts, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana, que han aconseguit aprovar la resolució amb l'abstenció del PP i Vox i el vot contrari del PSC. En el text aprovat es retreu la falta de voluntat de diàleg del govern municipal. Per la seva banda, el regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha demanat que la Diputació de Barcelona també intervingui en el conflicte i considera que amb aquest ple s'han prioritzat els interessos electorals per sobre dels laborals.
1: Crec sincerament que avui no ens hem convocat aquí per proposar solucions al conflicte bibliotecari. Crec que avui estem aquí per qüestionar l'acció de govern i per incidir de nou en missatges clarament electorals. Em pregunto per què Barcelona en Comú, que cogoverna les biblioteques de Barcelona, no assumeix el seu paper institucional i es refugia un cop més en el còmode paper de representant dels treballadors.
0: Montse Serra, delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona, confia que la resolució del ple serveixi per acostar posicions en la reunió prevista per aquest dimecres amb els treballadors. Són declaracions a aquesta emissora.
2: Sap greu la resposta que ha tingut el regidor Mercè, perquè clarament ha tirat pilotes fora carregant contra la Diputació de Barcelona i no ha donat una resposta clara, però tot i així demanem, doncs, amb certa expectativa, de si realment hi ha un canvi i un acostament cap a les nostres demandes.

0: La 13a edició del Festival Internacional de Pallasses acollirà un centenar d'artistes de tot el món per compartir experiències i exhibir els seus espectacles del 19 al 25 d'octubre al Circ Creek. El festival desplegarà una programació que vol reivindicar el talent de les dones en el món de la comicitat a través d'una trobada entre referents internacionals i noves generacions d'artistes, com ha explicat la directora del festival, Montserrat Trias.
1: En aquest festival podrem trobar des de la més joveneta, que té 15 anys presentant el seu espectacle, que és la Ona de Sant Pere de Vilamajor, fins a doncs, pallasses de referents de més de 70 anys. Per tant, tindrem tota una gamma de propostes molt, molt diferents.
0: Entre les propostes hi ha les de la catalana Pepa Plana, amb la seva nova creació A Cada Pas, la suïssa Gardi Hutter o la basco-francesa Iman Lizarazu, que estrenarà Blanc sur Blanc. El cabaret Marta Carballo tornarà a ser una de les cites col·lectives del festival. I el Design Hub Barcelona portarà part de les seves exposicions directament als usuaris del metro. Coincidint amb la recta final de les obres de l'estació de Glòries de la línia 1, aquesta tardor el museu convertirà l'espai que connecta amb la xarxa subterrània en un gran aparador cultural. La proposta coincidirà amb l'exposició Vectors i la Bienal d'Arts Digitals, la plataforma que vol posar Barcelona al centre de la creació digital contemporània. Qui surti del metro a través del The Hub es trobarà amb una mostra d'art digital ambiciosa, com ha explicat aquest dimarts el nou director de programes del centre, Lluís Nacenta.
2: A una gran pantalla de 15 metres instal·lada a la bòveda del hall del metro, farem una intervenció molt ambiciosa amb artistes top a nivell internacional i artistes locals molt potents, perquè aquí a Glòries jo vinc cada dia en metro i a les 9 del matí el trànsit és intens. Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9 menys 5 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina.
0: La temporada del museu arrencarà amb una exposició sobre el dissenyador industrial André Ricard, autor de la torxa olímpica del 92, i amb la primera retrospectiva d'Assumpción Bastida, pionera de l'alta costura amb Balenciaga o Pertegas.
3: 3CAT Info.
0: El millor croissant artesà de mantega de l'Estat és aquest any el de la pastisseria Morreig de Barcelona, situada al carrer Verdi. El croissant guanyador és obra de Mathieu Atzenhofer, pastisser francès establert a la capital catalana des de fa 12 anys. Ha explicat que el croissant premiat és, en paraules textuals, molt francès, cruixent d'escorça i tendre per dins i amb gust de mantega. L'establiment de la Vila de Gràcia, que va obrir fa 3 anys, s'ha imposat a una seixantena de locals que han presentat les seves propostes al concurs organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona. La pastisseria Morreig succeeix així la Canal, també de Barcelona, que va guanyar l'any passat. I encara en gastronomia, el bacallà ha estat el producte estrella de les xerrades d'aquest dimarts al Saló Sant Sebastià en Gastronòmica. Xefs de Noruega, Portugal, Euskadi o Catalunya han explicat quines han estat, històricament, les grans rutes internacionals de comercialització d'aquest peix atlàntic i les respectives receptes de les diverses cuines nacionals. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
4: La jornada ha arrencat de bon matí al port de Passaia, amb un grup de cuiners que han escenificat com es descarregava manualment aquest peix, sec o en salaó, des de la nau San Juan, un antic balaner del segle XVI reconstruït. L'encarregat d'explicar la presència secular del bacallà al receptari català ha estat Eduard Gascons, excap del restaurant Els Tinars de Llagostera.
5: Bueno, jo puc parlar de la cuina del meu país, de l'Empordà, de l'Baix Empordà, no? Perquè allà hi ha dos pobles que encara ho estan treballant, això com és Palafrugell amb Esniu i Sant Feliu amb el Pixopalo, no? Vull dir que encara, des de fa segles, que aquí estem treballant el mateix bacallà, el mateix plat tal com era. No tots els restaurants, s'ha perdut una mica, però, bueno, encara es fa.
4: L'escriptor nord-americà Mark Kurlansky ha presentat al certamen basc el seu llibre El bacalao, biografia del pez que cambió el mundo, un volum que mostra com el bacallà sec, el seu producte que no caducava, va tenir durant segles una importància vital a les cuines i l'economia d'Europa i Amèrica.
0: Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Joan Fitó.
6: L'aturada de seleccions arriba al seu final. Aquest dimarts s'han jugat els últims partits de la Lliga de les Nacions i els internacionals tornaran aquest dimecres a la disciplina dels clubs i aquest cap de setmana ja torna la Lliga de Primera Divisió. La selecció espanyola ha tancat aquesta aturada de 4 partits amb victòria, 1-2 contra Croàcia amb 2 gols de Mikel Merino, classificant-se així matemàticament pels quarts de final d'aquesta Lliga de les Nacions. Lamine Yamal ha estat titular i ha sumat així la quarta titularitat en els quatre partits que ha disputat a Espanya. El davanter del Barça ha jugat 78 minuts. També han arrencat d'inici Pau Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo. Fermín, en canvi, ha entrat a la segona meitat. Livakovic, per la seva banda, ha jugat als 90 minuts amb Croàcia. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol.
7: Y son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no, no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero refleja únicamente pues eso, la actitud de un grupo de futbolistas maravilloso que siempre quiere dar lo mejor y que ahora normalmente lo está consiguiendo. Y no nos conformamos, como dije también, con el título de campeón del mundo. Queremos seguir mejorando. Hay margen de mejora, mucho margen de mejora todavía.
6: També jugats aquest dimarts a la Lliga de les Nacions, Anglaterra 3, República Txeca 0, Anthony Gordon no ha jugat cap minut, i l'Escòcia 1, Eslovènia 2, amb el jugador de l'Espanyol Derko Sitch, que tampoc ha jugat.
3: 3CAT Info.
6: Mentrestant, el Barça, Frenkie de Jong ha fet aquest dimarts part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des de que es va lesionar al Mundial amb la seva selecció. El femení blaugrana, Catacoll, deixa la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. L'equip espanyol ha de jugar una doble amistós contra els Estats Units el 10 i el 13 d'octubre. Ara són 4 les jugadores del Barça que marxen amb Espanya. Irene Paredes, Patri Guijarro, Clara Serra Jordi i també Clàudia Pina.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: En bàsquet, doble debut català a Europa. D'una banda, partit històric per al FIAC Girona, que s'ha estrenat a l'Europa Cup, quarta competició europea. Ho ha fet a Fontejau amb victòria 87-75 contra el Dinamo de Bucarest. Moncho Fernández és el tècnic gironí.
8: Han estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estem molt contents de formar part de la història d'aquest club.
6: També ha debutat, en aquest cas, aquesta temporada i a la Champions, la tercera competició continental, la Sisa Joventut, i ho ha fet amb victòria 86-75 contra l'Herzliya d'Israel. Aquest dimecres serà el torn del Kitzanàs Manresa, l'Eurocup. Els de Diego Campos rebran l'Ulm alemany, el nou Congost. I també en bàsquet, Oleg Balcherovski ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: La plantilla es totalmente nueva, pero a mí cada derrota que tenemos me duele mucho porque yo quiero ganar, da igual cómo, pero quiero ganar todos los partidos que se pueda, quiero estar arriba. Sí. Ya mismo, da igual si somos 11 nuevos, 12, 20, pero hay que dar pasos adelante y hay que estar a tope. Bueno, podemos tener paciencia, pero igualmente con paciencia podemos ganar y jugar partidos, porque yo creo que tenemos talento y físico para competir y para ganar los partidos que hemos perdido.
6: I encara un apunt més de bàsquet, perquè la majoria de clubs de l'Eurolliga rebutgen l'oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa, entre ells el Barça, tot i que diverses fonts no descarten arribar a un acord en el futur. En handbol, victòria del Granollers, 37-31 contra el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea, un partit que s'ha jugat a porta tancada per evitar riscos davant les condicions meteorològiques. I a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, victòria del Sabadell, 16-17 a la piscina del Jadran de Montenegro en la primera jornada de la primera fase de la Champions. Aquest dimecres torn per l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, que debutarà a casa a 8:45 del vespre contra el Novi Beograd. I en tennis, Jannik Sinner serà baixa fins al 2027 per una lesió al genoll dret i posa punt i final al seu any esportiu.
3: Trescat Info.

0: L'últim episodi de pluges provoca més de 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 actuacions dels bombers. Els forts aiguats han afectat especialment la comarca del Baix Ebre en municipis com Xerta i Paüls, que han quedat incomunicats. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones atrapades als cotxes per l'aigua i un arbre ha caigut sobre un tren de l'R2 Nord a Vilanova i la Geltrú. L'incident, però, no ha deixat ferits i Protecció Civil manté l'Inuncat en fase d'emergència. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de forma immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena ha retirat l'ordre de detenció contra ell després de la sentència del Constitucional. L'expresident espera primer que el Suprem apliqui l'amnistia en la seva totalitat i entén que la llei de l'oblit és una victòria de l'exili. Pedro Sánchez arrenca la cursa cap a les eleccions del 29 de novembre amb l'aprovació, novament, dels decrets d'habitatge. Aquest cop, però, el màxim òrgan del Congrés amb les Corts dissoltes permetrà la convalidació del text que inclou l'escut antidesnonaments i la congelació dels lloguers durant 2 anys. La COE dubta de la legalitat de la vaga general perquè consideren que no hi ha cap conflicte laboral i l'atribueix a motius polítics. Els experts asseguren que la llei no limita la vaga als conflictes dins de les empreses. D'altra banda, han quedat en llibertat amb càrrecs els 11 detinguts pels aldarulls d'aquest dilluns a Barcelona després de la manifestació pel dret a l'habitatge. Desenes de milers de persones s'han mobilitzat a tot França en suport dels estudiants que aquestes setmanes han protestat contra les retallades anunciades pel govern. La policia s'ha enfrontat als manifestants en diverses ciutats. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha lamentat la violència que s'ha generat a les mobilitzacions. I proposta per suspendre el vot dels nous socis europeus en cas de vulneració dels valors comuns. Ho planteja la Comissió per evitar repetir casos com l'Hongria de Viktor Orbán. La mesura, que estaria vigent en els primers 15 anys d'adhesió, busca rebaixar les suspicàcies dels 27 de cara a una ampliació.
1: Esports. Aquest dimarts ha acabat l'aturada de seleccions. Espanya ha guanyat Croàcia per 1-2 amb 2 gols de Mikel Merino a la segona part. Lamine Yamal ha jugat 78 minuts. En bàsquet, victòries de la Penya i el Girona. La Penya a la Champions per 86-75 contra el Herzliya d'Israel. També triomf del Girona, 87-75 a l'Europa Cup contra el Dinamo de Bucarest. I en handbol, el Granollers s'ha desfet del Buzau de Romania per 37-31 en la segona jornada de l'European League. I en waterpolo, victòria del Sabadell, 16-17 contra el Jadran de Montenegro en la primera jornada de la Champions.
0: Pel que fa al temps, les pluges intenses del litoral marxen per la Costa Brava i aquest dimecres tindrà 2 cares. Un matí de cel variable amb bancs de boira i una tarda amb ruixats dispersos en qualsevol punt del país i intensos al prelitoral. Les temperatures es mantindran sense canvis.
2: 3Cat Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 serveis dels bombers. Aquest és el balanç, encara provisional, de l'últim episodi de pluges que ha afectat Catalunya aquest dimarts. Les fortes precipitacions han començat al sud del país i s'han anat desplaçant cap al nord. A les Terres de l'Ebre és on més mal ha fet l'aigua, en municipis com Xerta i Paüls, al Baix Ebre. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Ho ha explicat José Luis López, inspector dels bombers, en declaracions al Catalunya Nit.
3: Hem tingut persones que estaven en risc, sobretot persones que estaven als seus vehicles, però per sort han pogut ser rescatades i cap d'elles, alguna, em sembla que 2 persones han hagut de ser ateses pel SEM, però amb molt lleu i cap amb afectació important.
0: Protecció Civil ha enviat missatges d'alerta a 11 comarques perquè les pluges s'han anat desplaçant pel litoral central i cap al nord. En municipis com Cambrils, Sitges i Vilanova s'han inundat passos a nivell i un arbre ha caigut sobre un comboi de rodalies. L'accident no ha provocat ferits, tal com ha explicat l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, també en declaracions al Catalunya Nit.
4: Un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i en tot cas és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat doncs un petit incendi. Evidentment, doncs això ha generat una certa alarma, però
0: Tot i l'incident, la línia ha pogut reprendre el servei minuts després. On també hi ha hagut problemes de mobilitat ha estat a l'aeroport del Prat. El Fort Aiguat ha fet desviar i cancel·lat desenes de vols. Aquest dimecres al matí es tornarà a fer una reunió de seguiment del CECAT. S'espera que continuï plovent, però no amb tanta intensitat. Com dèiem, els municipis de Paüls i Xerta, al Baix Ebre, s'han endut la pitjor part de l'episodi de pluges. Els accessos als municipis han quedat molt afectats, la major part dels veïns s'han quedat sense llum i aigua, i l'aigua ha entrat en nombrosos habitatges. Ara fa un any, la zona va patir un greu incendi i el terreny cremat ha fet que l'aigua corregués a més velocitat i arribés als pobles amb més força. A Xerta hi ha l'Albert Cots i en Jordi Barranca.
2: Una furgoneta atrapada al voral de l'entrada per la C-12 i la gasolinera ocupada de fang, pedres i arbres de grans dimensions amb restes de cendres de l'incendi de Paüls. És la primera imatge que un es troba a l'accedir al municipi per la C-12 des de Tortosa. Un poble, aquest Xerta, i el seu entorn, que tardaran en recuperar-se. Així ho explicaven els alcaldes de Xerta, Roger Vinyó, i de Paüls, Enric Adell, al Catalunya Nit.
5: Ha sigut impressionant, eh? Vull dir, ningú, ja està la gent gran, han dit que no ho havien vist mai, mai. Perquè la quantitat d'aigua que ha baixat ha sigut espectacular.
6: Ara s'ha ajuntat una pluja excepcional en una zona que es va cremar fa un any i mig i, per tant, l'aigua ha corregut moltíssim i la veritat és que pues, jo el que he vist avui i com jo amb els veïns que m'he anat trobant no ho havien vist mai.
2: Els veïns, sobretot de la zona més propera a la plaça del poble, han perdut la noció del temps de les hores que porten netejant. És una imatge repetitiva, la de veure escombres, cubells i també recollidors a casa per casa. Al carrer Tortosa, hores després de la pluja, continuava baixant amb mig pan d'aigua. Això és el que ens deien alguns dels veïns.
7: Està complicat. Hem tingut molta por perquè l'aigua de cop ha canviat de color i s'ha ficat marrón. I hem pensat, això és com la Dana, és que l'hem liat.
8: El passeig de demà te garantiro jo que serà catastròfic. Aquí mateix hi va una finca que ja es va arrencar el muro, uns aiguats molt forts que van anar bé, i ja va mig metre de muret. Diu que l'ha arrencat tot.
9: Bueno, ha sigut un veritable desastre, no? Vull dir, pues bueno, tota la planta baixa inundada i, bueno, rapidíssim. O sigui, jo estava mirant com plovia, he anat un moment a dins al menjador i quan he tornat a sortir ja baixava tota l'aigua.
2: No serà fins que es faci de dia que es podrà veure la magnitud dels danys provocats per una pluja que ha durat molt poca estona, però que ha deixat el poble sense llum i sense cobertura i que tot just s'està recuperant per zones.
0: Al Camp de Tarragona, la comarca que ha registrat més incidències és el Baix Camp. Diverses poblacions han registrat pluges torrencials. Tarragona, Ricard Buigas.
10: Poblacions com Vinyols i Els Arcs, a Riudecanyes i Montroig del Camp han registrat acumulacions d'aigua torrencials de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. També ha caigut molta aigua a Cambrils. És la població del Camp de Tarragona que ha concentrat més trucades d'emergència, una trentena. Els bombers han revisat una casa on ha caigut un llamp sense causar ferits. També han fet un parell de rescats de conductors. El regidor de serveis de l'Ajuntament de Cambrils, Enrique Arce, ha dit a 3Cat Info que la gent imprudent continua creuant ponts inferiors que estan inundats.
11: Inunda les baixades de sota la via del tren i tot el món que se compra un todoterreno pensa que és todoterreny i al final pues, acaben sempre allà.
10: A Vandellós, els bombers també han fet dos rescats més. L'ACA ha demanat que la gent no s'apropi als rius i rieres de la comarca. A Tarragona, ciutat, la majoria d'incidències estan vinculades amb l'acumulació d'aigua en vies urbanes i la mobilitat. L'aigua s'ha tornat a acumular en punts habituals com l'accés a la platja de la Rabassada, la rotonda dels Conills de Sant Pere i Sant Pau, el pont del Serrallo o el polígon Francolí, on mitja dotzena de cotxes han quedat atrapats per la pluja.
12: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'altre tema destacat del dia és que el Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés, tan bon punt rebi la sentència del Constitucional que ho avala. El jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont a l'espera de confirmar si arxiva finalment el cas. El Suprem també té previst deixar sense efecte en els pròxims dies les inhabilitacions d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. Madrid, Paula Brujats.
13: El Suprem vol llegir bé la sentència abans de fer els passos definitius, però el Constitucional els ha deixat poc marge de maniobra, ja que els obliga a aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. El jutge Llarena permet a Puigdemont tornar en llibertat a Catalunya, però l'avisa que la decisió no és definitiva, s'ho podria repensar, és a dir, s'esperarà llegir els arguments del Constitucional per decidir si amnistia del tot Puigdemont els pròxims dies o setmanes i si arxiva el cas 9 anys més tard. El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Turull, Romeva i Bassa i permetre'ls presentar-se a unes eleccions o ocupar un càrrec públic. Segons l'advocat de Junqueras, Andreu Vandeneyde, la decisió ha de ser immediata.
14: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
13: Perquè el Constitucional ha avalat l'amnistia total per als líders del procés, també pel delicte de malversació, i ordena al Suprem moure fitxa, el Constitucional culpa els jutges Llarena i Marchena d'haver posat excuses fins ara, fent interpretacions recargolades, exagerades i contràries a la finalitat de l'amnistia.
0: Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional perquè considera que la decisió deixa sense marge d'actuació els jutges. Tot i això, allunya el seu retorn imminent a Catalunya.
15: S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos.
0: Puigdemont ho ha dit en una compareixença sense preguntes des de la seva residència a Waterloo, en què ha afegit que ell vol tornar al servei d'un país i no d'un partit polític. La seguida, a Waterloo, Bruno Fortiamiras.
16: Puigdemont pretén que el seu retorn vagi més enllà de les cicles de Junts.
15: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
16: Admet que està emocionat per l'aval del Constitucional a l'amnistia, però deixa clar que el conflicte polític amb Espanya continua obert i critica el relat del Partit Socialista.
15: I pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que, de prop o de lluny, pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides.
16: I això mentre es refreda l'opció d'un retorn immediat. Tot i que hagi decaigut l'ordre de detenció contra Puigdemont, el seu advocat, Gonzalo Boye, creu que l'expresident hauria de tornar a Catalunya quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva, i situa la seva arribada després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre.
17: Seria lo más sensato. Yo creo que el president tiene muy claro que no debe confundir el pulsar la temperatura en los territorios con hacerlo en plena campaña electoral, eso sería un error.
16: A banda de Puigdemont, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, també esperen el desenllaç de tot plegat.
0: Per la seva banda, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que la sentència del Constitucional és una victòria col·lectiva de l'independentisme que acosta el final de la repressió, però avisa que no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol.
18: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
0: Esquerra confia ara que el Suprem li aixequi la inhabilitació, cosa que permetria a Junqueras presentar-se a les eleccions catalanes. Més reaccions. Els exconsellers Dolors Bassa i Toni Comín, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, celebraven la decisió del Constitucional perquè acosta, diuen, el retorn dels exiliats.
19: No sóc jo sola que m'amnistien, sinó que és tothom, i això doncs em fa molt feliç. Però també prudència. Jo he passat pel Tribunal Suprem, sé de la manera que han tergiversat les coses.
20: Per fi, no he tingut mai ni un segon de dubte, i són 9 anys, són molts anys, que acabaríem tornant a casa i que ho faríem lliures.
0: De fet, ha estat el recurs d'empara de Dolors Bassa el primer que ha resolt el Constitucional i a partir del qual es fixa la doctrina que haurà d'acatar ara el Suprem. Junts per Catalunya celebra l'amnistia com una victòria rotunda de l'independentisme i de Carles Puigdemont. El secretari general del partit, Jordi Turull, que també ha de ser amnistiat pel Suprem, insisteix, però, que l'amnistia no representa girar full del conflicte polític.
21: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi. L'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és girar full, perquè el full persisteix, perquè cada vegada que girem el full apareix la mateixa Espanya.

0: conjunt de l'Estat. Sánchez diu que la llei d'amnistia no es va fer pensant en partits ni persones concretes i que per això no es penedeix d'haver-la impulsat malgrat els revessos de Junts durant la legislatura.
1: En absoluto, yo no mezclaría una cosa con la otra. Lo estábamos haciendo por la propia sociedad catalana.
0: Això sí, descarta trobar-se en Puigdemont ara que arrenca la precampanya.
1: Estamos en tiempo electoral, por tanto no contemplo reunirme ni con un candidato, ni un político, ni con otro.
0: El líder de Junts tindrà més fàcil reunir-se amb Salvador Illa. La consellera portaveu Sílvia Paneque ha plantejat una recepció a la Generalitat en les mateixes circumstàncies que altres expresidents.
2: El temps ha donat la raó als governs que varen defensar l'amnistia. La mateixa rebuda tensió que va tenir l'expresident Pujol, doncs l'expresident Puigdemont, és a dir, com s'ha fet amb tots els expresidents.
0: A l'altra cara de la moneda, el PP ha assegurat que amb l'aval del Constitucional queda liquidat el negoci, diu, que els socialistes i els juntaires van firmar.
3: El fin de la transacció. Una investidura a canvi d'una amnistia, termina la legislatura i Puigdemont ja té l'amnistia.
0: Era Esther Muñoz, portaveu dels Populars al Congrés.
4: El temps.
5: Amb Néstor Gómez.
6: Els ruixats i les tempestes de les darreres hores tenen les hores comptades. Han escombrat tota la façana litoral i paralitoral de Catalunya amb registres molt importants i s'espera que aquesta matinada avancin totes les pluges cap al mar, abandonin terra i tinguem una segona meitat de la matinada tranquil·la i tot per llevar-se en un dimecres amb el cel variable a bona part del país i amb bancs de boira a les planes interiors. Tot això amb unes temperatures que seran més o menys similars a les que varen tenir dimarts. Això sí, no ens hem d'enrefiar del sol o del cel variable del matí, perquè a la tarda apareixeran ruixats dispersos a qualsevol punt del país i, a més, poden ser localment intensos a punts del prelitoral, àrees del Pirineu i, sobretot, també de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que podrien ser localment intenses, no torrencials com les de dimarts. I el que sí que esperem també és que aquesta jornada les temperatures baixin a les comarques de l'interior i pugin a la façana costanera. Les màximes més altes d'aquest dimecres rondaran la xifra dels 25 graus, dels 25-26 graus a la façana costanera.
4: 3CAT Info.
5: Més coses, Pedro Sánchez podrà tirar endavant el decret que atura els desnonaments i protegeix els llogaters a les portes de la campanya electoral. El PNB permetrà que es pugui aprovar a la Diputació Permanent del Congrés, tot i que tombarà el segon decret, que era el dels lloguers indefinits. El president espanyol ha defensat les seves mesures d'habitatge en una compareixença a la Moncloa que el PP ha denunciat a la Junta Electoral Madrid, Dani Sainz de AJA.
7: A Sánchez li ha sortit la jugada. Amb el Congrés dissolt, el PP, Vox i Junts deixen de tenir majoria a la Diputació Permanent i el PNB, que hi té la clau, anuncia que aprovarà un dels dos decrets d'habitatge que es van tombar divendres. Ho ha confirmat la portaveu Maribel Vaquero.
8: Sí, lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida que és un parche que se van a tener que tomar medidas desde una visión integral.
7: El PNB considera que el nou decret aprovat pel Consell de Ministres dona més garanties als petits propietaris. El text manté la suspensió dels desnonaments a persones vulnerables, la pròrroga dels lloguers o la regulació dels contractes de temporada i d'habitacions. Com a novetat, amplia les restriccions de compra dels fons voltor als propietaris de 10 habitatges o més o inclou préstecs a interès zero per pagar l'entrada d'un pis. Cal intervenir al mercat, ha defensat Pedro Sánchez l'endemà d'anunciar l'avançament de les eleccions.
1: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes.
7: Ho ha dit des de la Moncloa en una compareixença que el PP considera pròpia d'un acte de campanya i per això l'han denunciat a la Junta Electoral.
5: Mentre no es publiquin els decrets aprovats al BOE, els desnonaments continuaran. El sindicat de llogateres denuncia que aquest dimecres n'hi ha un de previst a l'Hospitalet de Llobregat que afecta una família vulnerable i també el d'un bloc sencer al carrer Llenguadoc, al barri de Sant Andreu de Barcelona, que afecta 50 veïns. Barcelona, Roger Santaló.
9: En aquest bloc del barri de Sant Andreu, propietat de l'empresa Thunder Optical Minor, hi viuen famílies i persones amb pocs recursos, però també activistes socials que volen impedir l'especulació amb l'habitatge. Aquests últims dies els han passat amb altibaixos, com la Hanna, pendent de si al final el decret es publica a temps i impedeix el seu desnonament.
10: O sigui, jo estic molt nerviosa, estem amb molta ansietat al bloc i perquè no sabem si això entra a temps per nosaltres o no.
9: Malgrat la finestra d'Esperança, la Lara, del Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu, és crítica amb l'acció del govern espanyol en matèria d'habitatge.
11: Pedro

0: Sánchez ha tingut 8 anys per fer alguna cosa per millorar la situació d'habitatge del país i no hi confiem. Aquests decrets són de mínims, però són necessaris per la situació actual. Però nosaltres el que volem és acabar amb el negoci de l'habitatge.
1: Si res no canvia, el desnonament està previst per aquest dimecres a les 8 del matí, malgrat les peticions dels activistes d'arribar a un acord amb la propietat per aconseguir un lloguer social pels veïns.
2: Encara en habitatge, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat aprova comprar 5 blocs de pisos del barri del Samuntà perquè no passin a mans d'un fons d'inversió. En total són gairebé 150 habitatges i diversos establiments comercials. Un és la sabateria de l'home que es va suïcidar la setmana passada perquè volien desnonar-lo del local. L'Hospitalet de Llobregat, David Àngela.
3: La voluntat de l'Ajuntament és quedar-se als edificis i subrogar tots els lloguers vigents, inclosos els de renda antiga. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat.
4: És un dia important, malgrat el punt que, evidentment, aquesta operació no solucionarà el problema de l'habitatge, ni a la nostra ciutat ni al nostre país, ni donarà resposta als joves que necessiten construir el seu futur, però, mica en mica, deien, s'omple la pica.
3: El ple, amb els vots del PSC i Comuns, ha donat llum verda a una partida de 27 milions d'euros per l'operació que es faria exercint el dret de tanteig i retracte. Això garanteix que el consistori tingui preferència per davant del fons immobiliari que negocia amb els actuals propietaris.
2: També Barcelona i Igualada han anunciat iniciatives relacionades amb l'habitatge. A la capital de l'Anoia s'ha començat a penalitzar els pisos buits de grans tenidors amb un recàrrec del 50% de l'impost de béns immobles i l'Ajuntament de Barcelona ha començat a treballar per incrementar l'IBI fins a un 150% als pisos turístics. Una mesura prevista en els nous decrets d'habitatge. Podria recaptar, diuen, entre 7 i 8 milions d'euros. L'habitatge és un dels motius principals que ha portat a la convocatòria d'una vaga general per part de Comissions Obreres i la UGT. La COE, però, dubta de la legalitat d'aquesta vaga general anunciada pels sindicats perquè considera que no hi ha cap conflicte laboral ni que tampoc depenen de les empreses els canvis legislatius en matèria d'habitatge. El president de la patronal, Antonio Garamendi, considera inadmissible la convocatòria. En una entrevista a Onda Cero, Garamendi ha denunciat que s'hagi convocat per motius electorals.
5: En nuestro caso pensamos que no tiene nada que ver con nuestro trabajo y pensamos que tiene un claro componente político y electoral.
2: Pel professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Pompeu Fabra, Eusebi Colàs Neila, no hi ha dubtes de la legalitat de l'aturada. Són declaracions al Catalunya Migdia.
6: Una vaga per l'habitatge pot ser legal, sí. La Constitució no limita la vaga allò que passa dins de l'empresa. I no és imprescindible que la reivindicació refereixi al salari, al conveni col·lectiu o a una decisió concreta de l'empresa.
2: D'altra banda, han quedat en llibertat amb càrrecs els 11 detinguts pels aldarulls d'aquest dilluns a Barcelona després de la manifestació pel dret a l'habitatge. Se'ls investiga per desordres públics, danys amb incendi i atemptat contra agents de l'autoritat. Un menor detingut ja havia quedat en llibertat, igual que un altre detingut, en aquest cas major d'edat, pendent que el citi al jutjat.
7: 3CAT Info.
2: On també hi ha protestes és a França. Milers de persones han sortit al carrer arreu del país per afegir-se a les manifestacions d'estudiants que des de fa setmanes estan posant contra les cordes al govern. Les xifres oficials parlen de 250.000 manifestants, però les organitzacions les eleven a 450.000. La gran mobilització ha derivat en enfrontaments amb la policia en diverses ciutats i això ha fet dir al primer ministre que aquestes protestes són les més violentes en dècades. Aquest dimecres als estudiants els toca fer balanç. París, Isabel Galí.
8: Si no continuen bloquejats i acaben obrint les portes avui, els instituts de França tindran temps per debatre sobre les protestes en lloc de fer classe. El primer ministre, Sébastien Lecornu, considera que donar-los 3 dies de democràcia interna permetrà fer tornar el moviment estudiantil a les aules i també reflexionar sobre la violència que s'ha generat al voltant de les protestes.
9: Aquest és el balanç més greu de les últimes dècades a l'educació nacional pel que fa al nombre d'agents públics ferits. I dic, com vostè ha dit, que una penalització d'aquesta violència contra el personal de l'educació nacional no és acceptable.
8: Al final de la manifestació d'ahir, en canvi, van ser grups de pares els que es van desplegar fent cadenes per protegir els seus fills de la policia.
2: I la Comissió Europea planteja suspendre el vot dels nous socis en cas que vulnerin els valors comunitaris. La mesura estaria vigent durant els primers 15 anys d'adhesió al projecte europeu. L'objectiu és evitar que un sol país pugui vetar les decisions dels 27 perquè hagi canviat la seva tendència pro-europea, com ha passat en els darrers anys amb Hongria. S'aplicaria amb infraccions greus respecte als drets fonamentals o als principis de cooperació. L'òrgan vol agilitzar l'ampliació de la Unió Europea, rebaixant els dubtes dels actuals membres sobre acceptar nous socis que puguin posar entrebancs el seu desenvolupament polític i econòmic. Marta Kos és la comissària europea d'ampliació.
10: Es tracta de protegir els nostres interessos i defensar els nostres valors. Una unió més àmplia és una inversió a llarg termini en la pau, la seguretat i la prosperitat d'Europa. I aquests són, de fet, les raons per les quals es va fundar la Unió Europea.
2: Els països que tenen més possibilitats d'entrar a la Unió Europea són, en els propers anys, Albània, Moldàvia, Ucraïna i, sobretot, Montenegro.
7: Esports.
2: Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb en Joan Fitó.
11: L'aturada de seleccions arriba al seu final. Aquest dimarts s'han jugat els últims partits de la Lliga de les Nacions i els internacionals tornaran aquest dimecres a la disciplina dels seus clubs. Aquest cap de setmana torna a la Lliga a Primera Divisió i el Barça jugarà dissabte a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. La selecció espanyola ha tancat aquesta aturada de 4 partits en victòria, 1-2 contra Croàcia amb 2 gols de Mikel Merino, classificant-se així matemàticament pels quarts de final de la Lliga de les Nacions. Lamine Yamal ha estat titular i ha sumat així la quarta titularitat en els 4 partits que ha disputat Espanya. El davanter del Barça ha jugat 78 minuts. També han arrencat d'inici Pau Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo. Fermín, en canvi, ha entrat a la segona meitat. Livakovic ha jugat per la seva banda els 90 minuts amb Croàcia. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol.
12: Y son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero refleja únicamente pues eso, la actitud de un grupo de futbolistas maravilloso que siempre quiere dar lo mejor y que ahora normalmente lo está consiguiendo. Y no nos conformamos, como dije también, con el título de campeón del mundo. Queremos seguir mejorando. Hay margen de mejora, mucho margen de mejora todavía.
11: També jugats aquest dimarts, Anglaterra 3, República Txeca 0, Anthony Gordon no ha jugat cap minut, i l'Escòcia 1, Eslovènia 2, amb el jugador de l'Espanyol, Derkusic, que tampoc ha jugat.
7: 3CAT Info.
11: Precisament el Barça, Frenkie de Jong ha fet aquest dimarts a part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des de que es va lesionar al Mundial amb la seva selecció. El conjunt femení Catacoll deixa la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. L'equip espanyol ha de jugar un doble amistós contra els Estats Units el 10 i el 13 d'octubre. Ara són 4 les jugadores del Barça que marxen amb Espanya: Irene Paredes, Patri Guijarro, Clara Serra Jordi i Clàudia Pina, una altra blaugrana que havia de marxar per jugar amb la seva selecció. Caroline Graham és baixa per al partit d'anada de Noruega de classificació del Mundial contra Romania.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: En bàsquet, doble debut català a Europa. D'una banda, partit històric per al FIAC Girona, que s'ha estrenat a l'Europa Cup, quarta competició europea. Ho ha fet a Fontejau amb victòria 87-75 contra el Dinamo de Bucarest. Moncho Fernández, tècnic gironí.
13: Han estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers, doncs estic molt contents de formar part de la història d'aquest club.
11: També ha debutat en aquest cas d'aquesta temporada a la Champions, la tercera competició continental, la Sisa Joventut, i ho ha fet amb victòria 86-77 contra el Herzliya d'Israel. Aquest dimecres serà el torn del Kitsanàs Manresa a l'Eurocup. Els de Diego Campos rebran l'Ulm alemany, el Nou Congost, en la segona jornada. I encara un apunt de bàsquet, perquè la majoria de clubs de l'Euroliga rebutgen l'oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa. Així ho han consensuat els representants dels clubs propietaris de la competició europea reunits al llac de Como a Itàlia, entre ells el Barça. Diverses fonts no descarten, però, arribar a un acord en el futur. En handbol, victòria del Granollers 37-31 contra el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea, un partit que s'ha jugat a porta tancada per evitar riscos davant les condicions meteorològiques. I a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, victòria del Sabadell 16-17 a la piscina del Jadran de Montenegro en la primera jornada de la fase de la Champions. Sergi Cabanes, jugador vallesà.
14: És molt important començar amb bones sensacions. És un grup molt competit. Crec que havíem de venir aquí creient en nosaltres, en el nostre sistema. Hem tingut moments d'altibaixos, però hem jugat com un equip, hem jugat fins al final. I al final una mica la tàctica ha sigut la que ens ha decantat, ens hem agafat a aquesta distància de dos i després l'hem defensat amb totes les nostres forces i al final hem aconseguit el resultat.
11: I un apunt de tennis, perquè l'italià Jannik Sinner serà baixa fins al 2027. El número 1 de l'ATP posa punt i final al seu any esportiu.
7: 3CAT Info. Són 4:45.

0: A aquesta hora repassem algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de forma immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena ha retirat l'ordre de detenció contra ell, després de la sentència del Constitucional. L'expresident espera primer que el Suprem apliqui l'amnistia en la seva totalitat i entén que la llei de l'oblit és una victòria de l'exili. I l'últim episodi de pluges provoca més de 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 actuacions als bombers. Els forts aiguats han afectat especialment la comarca del Baix Ebre, municipis com Xerta o Paüls, que han quedat incomunicats. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones atrapades als cotxes per l'aigua i un arbre ha caigut sobre un tren de la R2 Nord a Vilanova i la Geltrú. L'incident, però, no ha deixat ferits. Protecció Civil manté l'Inuncat en fase d'emergència. I de seguida us explicarem que el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, pregunta a la Fiscalia Anticorrupció si imputa al PSOE el cas Leire i les suposades clavegueres del partit. El PP, que exerceix l'acusació particular, li ha demanat que citi el PSOE com a investigat per prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. Comencen les obres d'emergència per reparar la muralla de Tossa de Mar. Aquest estiu es va detectar risc d'ensorrament de la corona de dues torres i ara el Ministeri de Cultura, de qui depèn la muralla, està fent les reparacions. I el ple de l'Ajuntament de Barcelona insta el govern municipal a arribar a un acord amb els treballadors de les biblioteques públiques. Ho ha fet en una sessió extraordinària forçada per part de l'oposició. Aquest dimecres hi ha una nova reunió per acostar posicions. Als esports, què destaquem, Joan?
1: Que ha acabat l'aturada de seleccions. Aquest dimecres tornen tots els internacionals. Espanya ha guanyat Croàcia per 1-2 amb 2 gols de Mikel Merino. Lamine Yamal ha jugat 78 minuts.
0: I pel que fa al temps, les pluges intenses del litoral marxen per la Costa Brava aquesta matinada. Aquest dimecres tindrà dues cares, un matí de cel variable amb bancs de boira i una tarda amb ruixats dispersos en qualsevol punt del país i intensos al prelitoral. Les temperatures es mantindran sense canvis. El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés, tan bon punt rebi la sentència del Constitucional que ho avala. El jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont a l'espera de confirmar si arxiva finalment el cas. El Suprem també té previst deixar sense efecte en els pròxims dies les inhabilitacions d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. Madrid, Paula Brujats.
2: El Suprem vol llegir bé la sentència abans de fer els passos definitius, però el Constitucional els ha deixat poc marge de maniobra, ja que els obliga a aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. El jutge Llarena permet a Puigdemont tornar en llibertat a Catalunya, però l'avisa que la decisió no és definitiva, s'ho podria repensar, és a dir, s'esperarà llegir els arguments del Constitucional per decidir si amnistia del tot Puigdemont els pròxims dies o setmanes i si arxiva el cas 9 anys més tard. El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Turull, Romeva i Bassa i permetre'ls presentar-se a unes eleccions o ocupar un càrrec públic. Segons l'advocat de Junqueras, Andreu Vandeneyde, la decisió ha de ser immediata.
3: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
2: Perquè el Constitucional ha avalat l'amnistia total per als líders del procés, també pel delicte de malversació, i ordena al Suprem moure fitxa. El Constitucional culpa els jutges Llarena i Marchena d'haver posat excuses fins ara, fent interpretacions recargolades, exagerades i contràries a la finalitat de l'amnistia.
0: Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional perquè considera que la decisió deixa sense marge d'actuació els jutges. Tot i això, allunya el seu retorn imminent a Catalunya.
4: S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos.
0: Puigdemont ho ha dit en una compareixença sense preguntes des de la seva residència de Waterloo, en què ha afegit que ell vol tornar al servei d'un país i no d'un partit polític. Allà a Waterloo l'ha seguit Bruno Forteamiras.
5: Puigdemont pretén que el seu retorn vagi més enllà de les cicles de Junts.
4: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
5: admet que està emocionat per l'aval del Constitucional a l'amnistia, però deixa clar que el conflicte polític amb Espanya continua obert i critica el relat del Partit Socialista.
4: I pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que, de prop o de lluny, pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides.
5: I això mentre es refreda l'opció d'un retorn immediat. Tot i que hagi decaigut l'ordre de detenció contra Puigdemont, el seu advocat, Gonzalo Boye, creu que l'expresident hauria de tornar a Catalunya quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva i situa la seva arribada després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre.
6: Seria lo más sensato. Yo creo que el president tiene muy claro que no debe confundir el pulsar la temperatura en los territorios con hacerlo en plena campaña electoral, eso sería un error.
5: A banda de Puigdemont, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, també esperen el desenllaç de tot plegat.
0: Per cert, que l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, no ingressarà a la presó a canvi de fer un curs per prevenir la corrupció en un centre oficial, com l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. És l'opció que li dona el Tribunal Superior de Justícia per no complir els 2 anys de presó que tenia pendents després de l'indult parcial del govern espanyol. Inicialment, el Tribunal Superior de Justícia va condemnar Laura Borràs a 4 anys i 6 mesos de presó per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes.
7: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: L'altre gran tema del dia són els aiguats, 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 serveis dels bombers. Aquest és el balanç encara provisional de l'últim episodi de pluges que ha afectat Catalunya aquest dimarts. Les fortes precipitacions han començat al sud del país i s'han anat desplaçant cap al nord. A les Terres de l'Ebre és on més mal ha fet l'aigua, en un municipi com Xerta i Paüls, al Baix Ebre. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones que havien quedat atrapades per l'aigua, ho ha explicat José Luis López, inspector dels bombers, en declaracions al Catalunya Nit.
8: Hem tingut persones que estaven en risc, sobretot persones que estaven als seus vehicles, però per sort han pogut ser rescatades i cap d'elles, alguna, em sembla que 2 persones han hagut de ser ateses pel SEM, però amb molt lleu i cap amb afectació important.
0: Protecció Civil ha enviat missatges d'alerta a 11 comarques perquè les pluges s'han anat desplaçant pel litoral central i cap al nord. En municipis com Cambrils, Sitges i Vilanova s'han inundat passos a nivell i un arbre ha caigut sobre un comboi de rodalies. L'accident no ha provocat ferits, tal com ha explicat l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, també en declaracions al Catalunya Nit.
9: Un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i, en tot cas, és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat, doncs, un petit incendi. Evidentment, doncs, això ha generat una certa alarma, però...
0: Tot i l'incident, la línia ha pogut reprendre el servei minuts després. On també hi ha hagut problemes de mobilitat ha estat a l'aeroport del Prat. El fort aiguat ha fet desviar i cancel·lar desenes de vols. Aquest dimecres al matí es tornarà a fer una reunió de seguiment del CECAT i s'espera que continuï plovent, però no amb tanta intensitat. La consellera de Salut, Olga Pané, defensa aplicar mesures estructurals als hospitals per afrontar els efectes del canvi climàtic. Ho ha dit a l'Hospital Vall d'Hebron, que és un dels centres més afectats pels aiguats d'aquests últims dies.
10: Hem d'anar veient amb tota el que és la nostra xarxa quins són aquells elements estructurals que hem de posar al dia. N'hem estat parlant durant molt de temps, però el canvi climàtic aquest del que hem estat parlant ha arribat, està aquí i això està per quedar-se. Així és que hem de prendre mesures estructurals de caràcter ampli.
0: Al Vall d'Hebron, els efectes d'aquest episodi de pluja han obligat a reprogramar 54 intervencions i han afectat 9 quiròfans del complex sanitari, 4 dels quals encara no han recuperat l'activitat. L'Hospital de Granollers ja funciona amb normalitat, excepte l'àrea de farmàcia on es preparen els fàrmacs per a oncologia. El Parc Taulí de Sabadell dona suport de moment al centre perquè no hi hagi afectacions assistencials. Doncs bé, els forts episodis de pluges i d'aiguats com els que estem vivint aquests dies generen por i fins i tot fòbies a persones que de base ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho enmarquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic. La diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir-hi fòbia té a veure en com afecta la vida quotidiana. Ho explica a 3Cat Info Núria Casanovas, psicòloga experta en meteosensibilitat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
11: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es quedi a casa tancada tot un cap de setmana quan potser no caldria, no? Estar ni per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa de fer quelcom ja moltes setmanes, molts mesos consecutius i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
0: I remarca que tota la informació sobre el canvi climàtic ha fet aflorar més casos de pors i fòbies meteorològiques, també entre els nens. Per fer-hi front, proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar i planificar què faríem en cas que es compleixi un desastre meteorològic.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En el primer dia de precampanya per al 29N, el PP ha demanat a l'Audiència Nacional que citi el PSOE com a investigat pel cas Leire, el de les presumptes clavegueres del PSOE per frenar les investigacions a l'entorn del president espanyol. Acte seguit, el jutge Santiago Pedraz ha preguntat a la Fiscalia Anticorrupció si ha d'imputar el partit de Sánchez per prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. A més, en el primer dia que es podia sol·licitar el vot per correu, dirigents de pes del PP han posat en dubte les garanties d'aquest mètode electoral, entre ells la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el de l'Aragó, Jorge Azcón.
12: Yo le pido a la gente que no se confíe, que todo el mundo lo que tiene que hacer es ir a votar a la urna.
13: Yo a mis hijos que están estudiando fuera los voy a traer a votar a Zaragoza.
0: Però la direcció del partit se'n desmarca, són declaracions del portaveu Borja Sémper a Onda Cero.
14: Yo lo que le digo es que nuestro sistema es garantista y lo que pedimos es que los españoles vayan a votar por tierra, mar y aire.
0: Per cert, que l'avançament electoral ha forçat el Suprem a reactivar el tema dels vots dels nacionalitzats per la llei de nets. L'alt tribunal ha donat 48 hores a les parts perquè hi diguin la seva. Fa un mes, els magistrats van donar la raó a Vox i van decidir suspendre provisionalment el dret de vot dels milers de descendents d'exiliats de la Guerra Civil que han obtingut el passaport espanyol gràcies a l'última llei de memòria democràtica. Més temes judicials. La jutgessa que investiga l'entrada massiva a Ceuta demana al president de la comunitat autònoma, Juan Jesús Vives, que li entregui el llistat de trucades que va fer a Pedro Sánchez o al seu cap de gabinet els dies 27 i 30 de juny. Segons Vives, va intentar contactar amb el president espanyol fins a 10 cops els dies previs als fets i assegura que no va aconseguir parlar directament amb ell fins al 30 de juliol. El govern espanyol ho ha desmentit i remarca que el president de Ceuta només va demanar parlar amb Pedro Sánchez el dia de l'entrada massiva.
7: 3Cat Info.
0: Obrim plana internacional, l'extrema dreta alemanya presidirà el Parlament de Landesaxònia-Anhalt, on va arrasar en les eleccions de fa un mes. És la primera vegada que això passa en aquest país des de la Segona Guerra Mundial i, com que no té majoria absoluta, ha implicat el trencament de l'anomenat tallafocs, el veto de la resta de partits. El candidat d'Alternativa per Alemanya ha rebut 4 vots inesperats, Berlín, Jordi Regàs.
15: Amb 48 vots, 6 més dels estrictament necessaris, ahir van proclamar Tobias Hausch nou president del Parlament de Saxònia-Anhalt. Té 35 anys i és de la formació d'extrema dreta Alternativa per Alemanya. El resultat indica que alguns diputats dels partits tradicionals, no se sap quins, la votació és secreta, han trencat el cordó sanitari. És el que ha demanat el nou president de la cambra parlamentària, Tobias Hausch.
16: El temps del cordó sanitari hauria de passar a formar part del passat. Per això desitjo que aquest Parlament regional, tot i les seves normes i contradiccions polítiques, sigui un lloc en què parlem els uns amb els altres, que parlem entre tots abans de descartar per principis la conversa.
15: Ulrich Siegmund ara sí té pràcticament assegurat el càrrec de primer ministre. La investidura serà al desembre. Només li caldrà que els 4 diputats trànsfugues que l'han votat avui ho tornin a fer quan es presenti a la investidura. La República Federal ja es pot anar preparant per tenir un primer estat federal a tots els efectes en mans de l'extrema dreta.
0: Encara a Alemanya, detingut l'excap dels serveis secrets alemanys, August Hanning, entre el 1998 i el 2005, sota sospita d'alta traïció. Se l'investiga per espionatge, obtenció de secrets d'estat i activitats com a agent d'espionatge per un servei estranger. També s'ha detingut un còmplice al càrrec quan ell treballava per l'Estat, que, segons la Fiscalia, li hauria proporcionat informació classificada com a confidencial, destinada a ús intern i a la Cancelleria. No s'ha especificat a quin país anaven a parar aquests documents, tot i que alguns mitjans descarten que fos Rússia. No és la primera vegada que els serveis d'intel·ligència alemanys es veuen involucrats en escàndols d'aquest tipus. i dos atacs a vaixells mercants, un dels quals enfonsat i amb la tripulació desapareguda en aigües de Bulgària del Mar Negre, fan créixer els temors d'una guerra híbrida. El primer ministre búlgar, Rumen Radev, ho ha qualificat d'absolutament inacceptable, però no ha assenyalat ningú. L'acció arriba l'endemà d'un altre atac amb drons en aigües de Romania. Per Radev, l'expansió de la guerra d'Ucraïna posa en perill la navegació civil a la zona.
17: Estem veient com la guerra s'intensifica, amb la vulneració de totes les normes del dret internacional i atacs a vaixells civils al mar. Això és absolutament inacceptable.
7: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
18: Els ruixats i les tempestes de les darreres hores tenen les hores comptades. Han escombrat tota la façana litoral i paralitoral de Catalunya amb registres molt importants i s'espera que aquesta matinada avancin totes les pluges cap al mar, abandonin terra i tinguem una segona meitat de la matinada tranquil·la i tot per llevar-se en un dimecres amb el cel variable a bona part del país i amb bancs de boira a les planes interiors. Tot això amb unes temperatures que seran més o menys similars a les que varen tenir dimarts. Això sí, no ens hem de refiar del sol o del cel variable del matí, perquè a la tarda apareixeran ruixats dispersos a qualsevol punt del país i, a més, poden ser localment intensos a punts del prelitoral, àrees del Pirineu i, sobretot, també de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que podrien ser localment intenses, no torrencials com les de dimarts. I el que sí que esperem també és que aquesta jornada les temperatures baixin a les comarques de l'interior i pugin a la façana costanera. Les màximes més altes d'aquest dimecres rondaran la xifra dels 25 graus, dels 25-26 graus a la façana costanera.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Seguim repassant més qüestions. L'electricitat marca el preu més alt en gairebé 4 anys. Aquest dimarts ha superat els 200 euros per quilowatt-hora al mercat majorista, un nivell al qual no s'arribava des de finals del 2022 per la guerra d'Ucraïna. Jordi Soler, expert en energia de l'Institut de Ciències del Mar.
19: La pujada es deu a dos factors. El principal és el fet de que el preu del gas ha pujat a tota Europa, i això és degut a l'expectativa que hi ha al tancament de l'estret d'Hormuz. I per l'altre, estem en una època en la qual hi ha hagut menys producció renovable a la península.
0: L'increment del preu majorista de l'electricitat encareix de manera directa i immediata el rebut de les llars amb tarifa regulada i pot afectar les tarifes de mercat lliure quan toqui revisar-les. El jutjat d'instrucció de Lleida ha enviat a presó provisional un dels dos detinguts per la mort violenta d'un home el cap de setmana passat. El segon sospitós ha quedat en llibertat amb càrrecs i se'ls investiga ara per un delicte d'homicidi. Lleida, Júlia Albàcar.
20: Els dos homes, de 18 i 43 anys, estan investigats per la mort dissabte passat d'una persona que va aparèixer en un descampat del barri de la Bordeta encara inconscient. Les primeres investigacions apunten que la víctima podria haver rebut un fort cop al cap durant una baralla. Este dimarts, els dos sospitosos han passat a disposició judicial i s'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a un dels dos, mentre que el segon queda en llibertat amb càrrecs i amb l'obligació de comparèixer mensualment al jutjat.
0: I comencen les obres d'emergència per reparar la muralla de Tossa de Mar. Aquest estiu es va detectar risc d'ensorrament de la corona de dues torres i ara el Ministeri de Cultura, de qui depèn la muralla, està fent les reparacions, Núria Paraire.
21: S'estan desmuntant les corones de les torres, se'n consolidaran les estructures i es reconstruiran. A més, es millorarà el drenatge de l'aigua per evitar l'erosió. Tot plegat estarà acabat a finals d'any. A l'estiu, la situació va obligar a tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha just a sota d'una de les torres, la de Ses Hores. L'alcalde Martí Pujals explica que la part més malmesa no és medieval, sinó d'una restauració posterior.
22: Aquest coronament és una restauració que es va fer l'any 31. I en aquell moment, això ens ho han explicat al Ministeri, que els està passant a molts monuments arreu de l'Estat, es lligava construccions de morter de calç amb formigó. I això, amb el temps, s'ha vist que és totalment incompatible. Llavors, ara estem refent el que es va fer malament l'any 31.
21: Després d'aquestes obres d'emergència, el Ministeri de Cultura elaborarà un pla director que ordeni els usos del recinte emmurallat.
0: El conflicte laboral dels treballadors de les biblioteques de Barcelona, que porten més de 4 mesos de vaga, ha fet aquest dimarts un pas endavant per resoldre's després que en un ple extraordinari urgent s'hagi instat al govern municipal a arribar a un acord. Al ple l'havien reclamat Junts, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana, que han aconseguit aprovar la resolució amb l'abstenció del PP i Vox i el vot contrari del PSC. En el text aprovat es retreu la falta de voluntat de diàleg del govern municipal. Per la seva banda, el regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha demanat que la Diputació de Barcelona també intervingui en el conflicte i considera que amb aquest ple s'han prioritzat els interessos electorals per sobre dels laborals.
1: Crec sincerament que avui no ens hem convocat aquí per proposar solucions al conflicte bibliotecari. Crec que avui estem aquí per qüestionar l'acció de govern i per incidir de nou en missatges clarament electorals. Em pregunto per què Barcelona en Comú, que cogoverna les biblioteques de Barcelona, no assumeix el seu paper institucional i es refugia un cop més en el còmode paper de representant dels treballadors.
0: Montse Serra, delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona, confia que la resolució del ple serveixi per acostar posicions en la reunió prevista per aquest dimecres amb els treballadors. Són declaracions a aquesta emissora.
2: Sap greu la resposta que ha tingut el regidor Mercè, perquè clarament ha tirat pilotes fora carregant contra la Diputació de Barcelona i no ha donat una resposta clara, però tot i així demanem, pues, amb certa expectativa de si realment hi ha un canvi i un acostament cap a les nostres demandes.

0: La 13a edició del Festival Internacional de Pallasses acollirà un centenar d'artistes de tot el món per compartir experiències i exhibir els seus espectacles del 19 al 25 d'octubre al Circ Cric. El festival desplegarà una programació que vol reivindicar el talent de les dones en el món de la comicitat a través d'una trobada entre referents internacionals i noves generacions d'artistes, com ha explicat la directora del festival, Montserrat Trias.
1: En aquest festival podrem trobar des de la més joveneta, que té 15 anys presentant el seu espectacle, que és la Ona de Sant Pere de Vilamajor, fins a doncs, pallasses de referents de més de 70 anys. Per tant, tindrem tota una gamma de propostes molt, molt diferents.
0: Entre les propostes hi ha les de la catalana Pepa Plana, amb la seva nova creació A Cada Pas, la suïssa Gardi Hutter o la basco-francesa Iman Lizarazu, que estrenarà Blanc sur Blanc. El cabaret Marta Carballo tornarà a ser una de les cites col·lectives del festival. I el Design Hub Barcelona portarà part de les seves exposicions directament als usuaris del metro. Coincidint amb la recta final de les obres de l'estació de Glòries de la línia 1, aquesta tardor el museu convertirà l'espai que connecta amb la xarxa subterrània en un gran aparador cultural. La proposta coincidirà amb l'exposició Vectors i la Bienal d'Arts Digitals, la plataforma que vol posar Barcelona al centre de la creació digital contemporània. Qui surti del metro a través del The Hub es trobarà amb una mostra d'art digital ambiciosa, com ha explicat aquest dimarts el nou director de programes del centre, Lluís Nacenta.
2: A una gran pantalla de 15 metres instal·lada a la bòveda del hall del metro, farem una intervenció molt ambiciosa amb artistes top a nivell internacional i artistes locals molt potents, perquè aquí a Glòries jo vinc cada dia en metro i a les 9 del matí el trànsit és intens. Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9 menys 5 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina.
0: La temporada del museu arrencarà amb una exposició sobre el dissenyador industrial André Ricard, autor de la torxa olímpica del 92, i amb la primera retrospectiva d'Assumpción Bastida, pionera de l'alta costura amb Balenciaga o Pertegas.
3: 3CAT Info.
0: El millor croissant artesà de mantega de l'estat és aquest any el de la pastisseria Morreig de Barcelona, situada al carrer Verdi. El croissant guanyador és obra de Mathieu Atzenhofer, pastisser francès establert a la capital catalana des de fa 12 anys. Ha explicat que el croissant premiat és, en paraules textuals, molt francès, cruixent d'escorça i tendre per dins i amb gust de mantega. L'establiment de la Vila de Gràcia, que va obrir fa 3 anys, s'ha imposat a una seixantena de locals que han presentat les seves propostes al concurs organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona. La pastisseria Morreig succeeix així la Canal, també de Barcelona, que va guanyar l'any passat. I encara en gastronomia, el bacallà ha estat el producte estrella de les xerrades d'aquest dimarts al Saló Sant Sebastià en Gastronòmica. Xefs de Noruega, Portugal, Euskadi o Catalunya han explicat quines han estat, històricament, les grans rutes internacionals de comercialització d'aquest peix atlàntic i les respectives receptes de les diverses cuines nacionals. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
4: La jornada ha arrencat de bon matí al port de Passaia, amb un grup de cuiners que han escenificat com es descarregava manualment aquest peix, sec o en salaó, des de la nau San Juan, un antic balaner del segle XVI reconstruït. L'encarregat d'explicar la presència secular del bacallà al receptari català ha estat Eduard Gascons, excap del restaurant Els Tinars de Llagostera.
5: Bueno, jo puc parlar de la cuina del meu país, de l'Empordà, de l'Baix Empordà, no? Perquè allà hi ha dos pobles que encara ho estan treballant, això com és Palafrugell amb Esniu i Sant Feliu amb el Pixopalo, no? Vull dir que encara, des de fa segles, que aquí estem treballant el mateix bacallà, el mateix plat, tal com era. No tots els restaurants, s'ha perdut una mica, però, bueno, encara es fa.
4: L'escriptor nord-americà Mark Kurlansky ha presentat al certamen basc el seu llibre El bacalao, biografia del pez que cambió el mundo, un volum que mostra com el bacallà sec, al ser un producte que no caducava, va tenir durant segles una importància vital a les cuines i l'economia d'Europa i Amèrica.
0: Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Joan Fitó.
6: L'aturada de seleccions arriba al seu final. Aquest dimarts s'han jugat els últims partits de la Lliga de les Nacions i els internacionals tornaran aquest dimecres a la disciplina dels clubs i aquest cap de setmana ja torna la Lliga de Primera Divisió. La selecció espanyola ha tancat aquesta aturada de 4 partits amb victòria, 1-2 contra Croàcia amb 2 gols de Miquel Merino, classificant-se així matemàticament pels quarts de final d'aquesta Lliga de les Nacions. Lamine Yamal ha estat titular i ha sumat així la quarta titularitat en els quatre partits que ha disputat a Espanya. El davanter del Barça ha jugat 78 minuts. També han arrencat d'inici Pau Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo. Fermín, en canvi, ha entrat a la segona meitat. Livakovic, per la seva banda, ha jugat als 90 minuts amb Croàcia. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol.
7: Y son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no, no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero refleja únicamente pues eso, la actitud de un grupo de futbolistas maravilloso que siempre quiere dar lo mejor y que ahora normalmente lo está consiguiendo. Y no nos conformamos, como dije también, con el título de campeón del mundo. Queremos seguir mejorando. Hay margen de mejora, mucho margen de mejora todavía.
6: També jugats aquest dimarts a la Lliga de les Nacions, Anglaterra 3, República Txeca 0, Anthony Gordon no ha jugat cap minut, i l'Escòcia 1, Eslovènia 2, amb el jugador de l'Espanyol Derkusic, que tampoc ha jugat.
3: 3CAT Info.
6: Mentrestant, el Barça, Frenkie de Jong, ha fet aquest dimarts part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des de que es va lesionar al Mundial amb la seva selecció. El femení blaugrana, Catacoll, deixa la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. L'equip espanyol ha de jugar una doble amistós contra els Estats Units el 10 i el 13 d'octubre. Ara són 4 les jugadores del Barça que marxen amb Espanya. Irene Paredes, Patri Guijarro, Clara Serra Jordi i també Clàudia Pina.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: En bàsquet, doble debut català a Europa. D'una banda, partit històric per al FIAC Girona, que s'ha estrenat a l'Europa Cup, quarta competició europea. Ho ha fet a Fontejau amb victòria 87-75 contra el Dinamo de Bucarest. Moncho Fernández és el tècnic gironí.
8: Han estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estem molt contents de formar part de la història d'aquest club.
6: També ha debutat, en aquest cas, aquesta temporada i a la Champions, la tercera competició continental, la Sisa Joventut, i ho ha fet amb victòria 86-75 contra l'Herzliya d'Israel. Aquest dimecres serà el torn del Kitzanàs Manresa, l'Eurocup. Els de Diego Campos rebran l'Ulm alemany, el nou Congost. I també en bàsquet, Oleg Balcherovski ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: La plantilla es totalmente nueva, pero a mí cada derrota que tenemos me duele mucho porque yo quiero ganar, da igual cómo, pero quiero ganar todos los partidos que se pueda, quiero estar arriba. Sí. Ya mismo, da igual si somos 11 nuevos, 12, 20, pero hay que dar pasos adelante y hay que estar a tope. Bueno, podemos tener paciencia, pero igualmente con paciencia podemos ganar y jugar partidos, porque yo creo que tenemos talento y físico para competir y para ganar los partidos que hemos perdido.
6: I encara un apunt més de bàsquet, perquè la majoria de clubs de l'Eurolliga rebutgen l'oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa, entre ells el Barça, tot i que diverses fonts no descarten arribar a un acord en el futur. En handbol, victòria del Granollers, 37-31 contra el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea, un partit que s'ha jugat a porta tancada per evitar riscos davant les condicions meteorològiques. I a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, victòria del Sabadell, 16-17 a la piscina del Jadran de Montenegro, en la primera jornada de la primera fase de la Champions. Aquest dimecres, torn per l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, que debutarà a casa a 8:45 del vespre contra el Novi Beograd. I en tennis, Jannik Sinner serà baixa fins al 2027 per una lesió al genoll dret i posa punt i final al seu any esportiu.
3: Trescat Info.

0: L'últim episodi de pluges provoca més de 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 actuacions dels bombers. Els forts aiguats han afectat especialment la comarca del Baix Ebre en municipis com Xerta i Paüls, que han quedat incomunicats. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones atrapades als cotxes per l'aigua i un arbre ha caigut sobre un tren de l'R2 Nord a Vilanova i la Geltrú. L'incident, però, no ha deixat ferits i Protecció Civil manté l'Inuncat en fase d'emergència. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de forma immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena ha retirat l'ordre de detenció contra ell després de la sentència del Constitucional. L'expresident espera primer que el Suprem apliqui l'amnistia en la seva totalitat i entén que la llei de l'oblit és una victòria de l'exili. Pedro Sánchez arrenca la cursa cap a les eleccions del 29 de novembre amb l'aprovació, novament, dels decrets d'habitatge. Aquest cop, però, el màxim òrgan del Congrés amb les Corts dissoltes permetrà la convalidació del text que inclou l'escut antidesnonaments i la congelació dels lloguers durant 2 anys. La COE dubta de la legalitat de la vaga general perquè consideren que no hi ha cap conflicte laboral i l'atribueix a motius polítics. Els experts asseguren que la llei no limita la vaga als conflictes dins de les empreses. D'altra banda, han quedat en llibertat amb càrrecs els 11 detinguts pels aldarulls d'aquest dilluns a Barcelona després de la manifestació pel dret a l'habitatge. Desenes de milers de persones s'han mobilitzat a tot França en suport dels estudiants que aquestes setmanes han protestat contra les retallades anunciades pel govern. La policia s'ha enfrontat als manifestants en diverses ciutats. El primer ministre, Sébastien Lecornu, ha lamentat la violència que s'ha generat a les mobilitzacions. I proposta per suspendre el vot dels nous socis europeus en cas de vulneració dels valors comuns. Ho planteja la Comissió per evitar repetir casos com l'Hongria de Viktor Orbán. La mesura, que estaria vigent en els primers 15 anys d'adhesió, busca rebaixar les suspicàcies dels 27 de cara a una ampliació.
1: Esports. Aquest dimarts ha acabat l'aturada de seleccions. Espanya ha guanyat Croàcia per 1-2 amb 2 gols de Mikel Merino a la segona part. Lamine Yamal ha jugat 78 minuts. En bàsquet, victòries de la Penya i el Girona. La Penya a la Champions per 86-75 contra el Herzliya d'Israel. També triomfs del Girona, 87-75 a l'Europa Cup contra el Dinamo de Bucarest. I en handbol, el Granollers s'ha desfet del Buzau de Romania per 37-31 en la segona jornada de l'European League. I en waterpolo, victòria del Sabadell, 16-17 contra el Jadran de Montenegro en la primera jornada de la Champions.
0: Pel que fa al temps, les pluges intenses del litoral marxen per la Costa Brava i aquest dimecres tindrà dues cares, un matí de cel variable amb bancs de boira i una tarda amb ruixats dispersos en qualsevol punt del país i intensos al prelitoral. Les temperatures es mantindran sense canvis.
2: 3Cat Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 serveis dels bombers. Aquest és el balanç, encara provisional, de l'últim episodi de pluges que ha afectat Catalunya aquest dimarts. Les fortes precipitacions han començat al sud del país i s'han anat desplaçant cap al nord. A les Terres de l'Ebre és on més mal ha fet l'aigua, en municipis com Xerta i Paüls, al Baix Ebre. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones que havien quedat atrapades per l'aigua. Ho ha explicat José Luis López, inspector dels bombers, en declaracions al Catalunya Nit.
3: Hem tingut persones que estaven en risc, sobretot persones que estaven als seus vehicles, però per sort han pogut ser rescatades i cap d'elles, alguna, em sembla que 2 persones han hagut de ser ateses pel SEM, però amb molt lleu i cap amb afectació important.
0: Protecció Civil ha enviat missatges d'alerta a 11 comarques perquè les pluges s'han anat desplaçant pel litoral central i cap al nord. En municipis com Cambrils, Sitges i Vilanova s'han inundat passos a nivell i un arbre ha caigut sobre un comboi de rodalies. L'accident no ha provocat ferits, tal com ha explicat l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, també en declaracions al Catalunya Nit.
4: Un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i en tot cas és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat doncs, un petit incendi. Evidentment, doncs, això ha generat una certa alarma, però...
0: Tot i l'incident, la línia ha pogut reprendre el servei minuts després. On també hi ha hagut problemes de mobilitat ha estat a l'aeroport del Prat. El fort aiguat ha fet desviar i cancel·lar desenes de vols. Aquest dimecres al matí es tornarà a fer una reunió de seguiment del SECAT. S'espera que continuï plovent, però no amb tanta intensitat. Com dèiem, els municipis de Paüls i Xerta, al Baix Ebre, s'han endut la pitjor part de l'episodi de pluges. Els accessos als municipis han quedat molt afectats, la major part dels veïns s'han quedat sense llum i aigua, i l'aigua ha entrat en nombrosos habitatges. Ara fa un any, la zona va patir un greu incendi i el terreny cremat ha fet que l'aigua corregués a més velocitat i arribés als pobles amb més força. A Xerta hi ha l'Albert Cots i en Jordi Barranca.
2: Una furgoneta atrapada al voral de l'entrada per la C12 i la gasolinera ocupada de fang, pedres i arbres de grans dimensions amb restes de cendres de l'incendi de Paüls. És la primera imatge que un es troba a l'accedir al municipi per la C12 des de Tortosa. Un poble, aquest, Xerta, i el seu entorn, que tardaran en recuperar-se. Així ho explicaven els alcaldes de Xerta, Roger Vinyó, i de Paüls, Enric Adell, al Catalunya Nit.
5: Ha sigut impressionant, eh? Vull dir, ningú, fins i tot gent gran, han dit que no ho havien vist mai, mai. Perquè la quantitat d'aigua que ha baixat ha sigut espectacular.
6: Ara s'ha ajuntat una pluja excepcional en una zona que es va cremar fa un any i mig i, per tant, l'aigua ha corregut moltíssim i la veritat és que pues, jo el que he vist avui i com jo amb els veïns que m'he anat trobant no ho havien vist mai.
2: Els veïns, sobretot de la zona més propera a la plaça del poble, han perdut la noció del temps de les hores que porten netejant. És una imatge repetitiva, la de veure escombres, cubells i també recollidors a casa per casa. Al carrer Tortosa, hores després de la pluja, continuava baixant a mig pan d'aigua. Això és el que ens deien alguns dels veïns.
7: Està complicat. Hem tingut molta por perquè l'aigua de cop ha canviat de color i s'ha ficat marrón i hem pensat, això és com la Dana, és que l'hem liat.
8: El passeig de demà te garantiro jo que serà catastròfic. Aquí mateix hi va una finca que ja es va arrencar el muro, uns aiguats molt forts que van anar bé, i ja va mig metre de muret. Diu que l'ha arrencat tot.
9: Bueno, ha sigut un veritable desastre, no? Vull dir, pues bueno, tota la planta baixa inundada i, bueno, rapidíssim. O sigui, jo estava mirant com plovia, he anat un moment a dins al menjador i quan he tornat a sortir ja baixava tota l'aigua.
2: No serà fins que es faci de dia que es podrà veure la magnitud dels danys provocats per una pluja que ha durat molt poca estona, però que ha deixat el poble sense llum i sense cobertura i que tot just s'està recuperant persones.
0: Al Camp de Tarragona, la comarca que ha registrat més incidències és el Baix Camp. Diverses poblacions han registrat pluges torrencials. Tarragona, Ricard Buigas.
10: Poblacions com Vinyols i Els Arcs, a Riudecanyes i Mont-roig del Camp han registrat acumulacions d'aigua torrencials de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. També ha caigut molta aigua a Cambrils. És la població del Camp de Tarragona que ha concentrat més trucades d'emergència, una trentena. Els bombers han revisat una casa on ha caigut un llamp sense causar ferits. També han fet un parell de rescats de conductors. El regidor de serveis de l'Ajuntament de Cambrils, Enrique Arce, ha dit a 3Cat Info que la gent imprudent continua creuant ponts inferiors que estan inundats.
11: Inunda les baixades de sota la via del tren i tot el món que se compra un todoterreno pensa que és todoterren i al final pues, acaben sempre allà.
10: A Vandellós, els bombers també han fet dos rescats més. L'ACA ha demanat que la gent no s'apropi als rius i rieres de la comarca. A Tarragona, ciutat, la majoria d'incidències estan vinculades amb l'acumulació d'aigua en vies urbanes i la mobilitat. L'aigua s'ha tornat a acumular en punts habituals com l'accés a la platja de la Rabassada, la rotonda dels Conills de Sant Pere i Sant Pau, el pont del Serrallo o el polígon Francolí, on mitja dotzena de cotxes han quedat atrapats per la pluja.
12: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'altre tema destacat al dia és que el Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés, tan bon punt rebi la sentència del Constitucional que ho avala. El jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont a l'espera de confirmar si arxiva finalment el cas. El Suprem també té previst deixar sense efecte en els pròxims dies les inhabilitacions d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. Madrid, Paula Brujats.
13: El Suprem vol llegir bé la sentència abans de fer els passos definitius, però el Constitucional els ha deixat poc marge de maniobra, ja que els obliga a aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. El jutge Llarena permet a Puigdemont tornar en llibertat a Catalunya, però l'avisa que la decisió no és definitiva, s'ho podria repensar, és a dir, s'esperarà llegir els arguments del Constitucional per decidir si amnistia del tot Puigdemont els pròxims dies o setmanes i si arxiva el cas 9 anys més tard. El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Turull, Romeva i Bassa i permetre'ls presentar-se a unes eleccions o ocupar un càrrec públic. Segons l'advocat de Junqueras, Andreu Vandeneyde, la decisió ha de ser immediata.
14: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
13: Perquè el Constitucional ha avalat l'amnistia total per als líders del procés, també pel delicte de malversació, i ordena al Suprem moure fitxa. El Constitucional culpa els jutges Llarena i Marchena d'haver posat excuses fins ara, fent interpretacions recargolades, exagerades i contràries a la finalitat de l'amnistia.
0: Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional perquè considera que la decisió deixa sense marge d'actuació els jutges. Tot i això, allunya el seu retorn imminent a Catalunya.
15: S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos.
0: Puigdemont ho ha dit en una compareixença sense preguntes des de la seva residència a Waterloo, en què ha afegit que ell vol tornar al servei d'un país i no d'un partit polític. La seguida, a Waterloo, Bruno Fortiamiras.
16: Puigdemont pretén que el seu retorn vagi més enllà de les cicles de Junts.
15: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
16: Admet que està emocionat per l'aval del Constitucional a l'amnistia, però deixa clar que el conflicte polític amb Espanya continua obert i critica el relat del Partit Socialista.
15: I pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que, de prop o de lluny, pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides.
16: I això mentre es refreda l'opció d'un retorn immediat. Tot i que hagi decaigut l'ordre de detenció contra Puigdemont, el seu advocat, Gonzalo Boye, creu que l'expresident hauria de tornar a Catalunya quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva i situa la seva arribada després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre.
17: Seria lo más sensato. Yo creo que el president tiene muy claro que no debe confundir el pulsar la temperatura en los territorios con hacerlo en plena campaña electoral, eso sería un error.
16: A banda de Puigdemont, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, també esperen el desenllaç de tot plegat.
0: Per la seva banda, el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que la sentència del Constitucional és una victòria col·lectiva de l'independentisme que acosta el final de la repressió, però avisa que no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol.
18: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
0: Esquerra confia ara que el Suprem li aixequi la inhabilitació, cosa que permetria a Junqueras presentar-se a les eleccions catalanes. Més reaccions, els exconsellers Dolors Bassa i Toni Comín, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, celebraven la decisió del Constitucional perquè acosta, diuen, el retorn dels exiliats.
19: No sóc jo sola que m'amnistien, sinó que és tothom, i per això doncs, em fa molt feliç. Però també prudència. Jo he passat pel Tribunal Suprem, sé de la manera que han tergiversat les coses.
20: Per fi, no he tingut mai ni un segon de dubte, i són 9 anys, són molts anys, que acabaríem tornant a casa i que ho faríem lliures.
0: De fet, ha estat el recurs d'empara de Dolors Bassa, el primer que ha resolt el Constitucional i a partir del qual es fixa la doctrina que haurà d'acatar ara el Suprem. Junts per Catalunya celebra l'amnistia com una victòria rotunda de l'independentisme i de Carles Puigdemont. El secretari general del partit, Jordi Turull, que també ha de ser amnistiat pel Suprem, insisteix, però, que l'amnistia no representa girar full del conflicte polític.
21: Aquesta victòria de l'independentisme d'avui, que ningú s'enganyi, l'amnistia no és perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és girar full, perquè el full persisteix, perquè cada vegada que girem el full apareix la mateixa Espanya. I, per tant, el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat segueix.
0: I Pedro Sánchez també celebra la resolució del Constitucional sobre l'amnistia, tot i que tanca la porta a reunir-se a curt termini amb Carles Puigdemont. En canvi, el govern de la Generalitat, que també ha aplaudit la sentència, diu que Salvador Illa s'ofereix a rebre l'expresident a Palau, com ja ha rebut antics caps de l'executiu, Àlex Giral Robert.
22: Pel president espanyol, la sentència del TC és una victòria per a la convivència a Catalunya i la cohesió al conjunt de l'Estat. Sánchez diu que la llei d'amnistia no es va fer pensant en partits ni persones concretes i que per això no es penedeix d'haver-la impulsat malgrat els revessos de Junts durant la legislatura.
23: En absoluto, yo no mezclaría una cosa con la otra. Lo estábamos haciendo por la

0: l'expresident Puigdemont, és a dir, com s'ha fet amb tots els expresidents.
1: A l'altra cara de la moneda, el PP ha assegurat que amb l'aval del Constitucional queda liquidat el negoci, diu, que els socialistes i els juntaires van firmar.
2: El fin de la transacció. Una investidura a canvi d'una amnistia termina la legislatura i Puigdemont ja té l'amnistia.
1: Era Esther Muñoz, portaveu dels Populars al Congrés.
3: El temps.
4: Amb Néstor Gómez.
5: Els ruixats i les tempestes de les darreres hores tenen les hores comptades. Han escombrat tota la façana litoral i paralitoral de Catalunya amb registres molt importants i s'espera que aquesta matinada avancin totes les pluges cap al mar, abandonin terra i tinguem una segona meitat de la matinada tranquil·la i tot per llevar-se en un dimecres amb el cel variable a bona part del país i amb bancs de boira a les planes interiors. Tot això amb unes temperatures que seran més o menys similars a les que varen tenir dimarts. Això sí, no ens hem de refiar del sol o del cel variable del matí, perquè a la tarda apareixeran ruixats dispersos a qualsevol punt del país i, a més, poden ser localment intensos a punts del prelitoral, àrees del Pirineu i, sobretot, també de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que podrien ser localment intenses, no torrencials com les de dimarts. I el que sí que esperem també és que aquesta jornada les temperatures baixin a les comarques de l'interior i pugin a la façana costanera. Les màximes més altes d'aquest dimecres rondaran la xifra dels 25 graus, dels 25-26 graus a la façana costanera.
3: 3CAT Info.
4: Més coses, Pedro Sánchez podrà tirar endavant el decret que atura els desnonaments i protegeix els llogaters a les portes de la campanya electoral. El PNB permetrà que es pugui aprovar a la Diputació Permanent del Congrés, tot i que tombarà el segon decret, que era el dels lloguers indefinits. El president espanyol ha defensat les seves mesures d'habitatge en una compareixença a la Moncloa que el PP ha denunciat a la Junta Electoral Madrid, Dani Sainz de AJA.
6: A Sánchez li ha sortit la jugada. Amb el Congrés dissolt, el PP, Vox i Junts deixen de tenir majoria a la Diputació Permanent i el PNB, que hi té la clau, anuncia que aprovarà un dels dos decrets d'habitatge que es van tombar divendres. Ho ha confirmat la portaveu Maribel Vaquero.
7: Sí, lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida que és un parche que se van a tener que tomar medidas desde una visión integral.
6: El PNB considera que el nou decret aprovat pel Consell de Ministres dona més garanties als petits propietaris. El text manté la suspensió dels desnonaments a persones vulnerables, la pròrroga dels lloguers o la regulació dels contractes de temporada i d'habitacions. Com a novetat, amplia les restriccions de compra dels fons voltor als propietaris de 10 habitatges o més o inclou préstecs a interès zero per pagar l'entrada d'un pis. Cal intervenir al mercat, ha defensat Pedro Sánchez l'endemà d'anunciar l'avançament de les eleccions.
8: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes.
6: Ho ha dit des de la Moncloa en una compareixença que el PP considera pròpia d'un acte de campanya i per això l'han denunciat a la Junta Electoral.
4: Mentre no es publiquin els decrets aprovats al BOE, els desnonaments continuaran. El sindicat de llogateres denuncia que aquest dimecres n'hi ha un de previst a l'Hospitalet de Llobregat que afecta una família vulnerable i també el d'un bloc sencer al carrer Llenguadoc, al barri de Sant Andreu de Barcelona, que afecta 50 veïns. Barcelona, Roger Santaló.
9: En aquest bloc del barri de Sant Andreu, propietat de l'empresa Thunder Optical Minor, hi viuen famílies i persones amb pocs recursos, però també activistes socials que volen impedir l'especulació amb l'habitatge. Aquests últims dies els han passat amb altibaixos, com la Hanna, pendent de si al final el decret es publica a temps i impedeix el seu desnonament.
10: O sigui, jo estic molt nerviosa, estem amb molta ansietat al bloc, i perquè no sabem si això entra a temps per nosaltres o no.
9: Malgrat la finestra de Esperança, la Lara, del Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu, és crítica amb l'acció del govern espanyol en matèria d'habitatge.
11: Pedro Sánchez ha tingut 8 anys per fer alguna cosa per millorar la situació d'habitatge del país i no hi confiem. Aquests decrets són de mínims, però són necessaris per la situació actual, però nosaltres el que volem és acabar amb el negoci de l'habitatge.
9: Si res no canvia, el desnonament està previst per aquest dimecres a les 8 del matí, malgrat les peticions dels activistes d'arribar a un acord amb la propietat per aconseguir un lloguer social pels veïns.
4: Encara en habitatge, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat aprova comprar 5 blocs de pisos del barri del Samuntà perquè no passin a mans d'un fons d'inversió. En total són gairebé 150 habitatges i diversos establiments comercials. Un és la sabateria de l'home que es va suïcidar la setmana passada perquè volien desnonar-lo del local.

0: L'Hospitalet de Llobregat, David Àngela.
1: La voluntat de l'Ajuntament és quedar-se als edificis i subrogar tots els lloguers vigents, inclosos els de renda antiga. David Quirós és l'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat.
2: És un dia important, malgrat el punt que, evidentment, aquesta operació no solucionarà el problema de l'habitatge, ni a la nostra ciutat ni al nostre país, ni donarà resposta als joves que necessiten construir el seu futur, però, mica en mica, deien, s'omple la pica.
1: El ple, amb els vots del PSC i Comuns, ha donat llum verda a una partida de 27 milions d'euros per l'operació que es faria exercint el dret de tanteig i retracte. Això garanteix que el consistori tingui preferència per davant del fons immobiliari que negocia amb els actuals propietaris.
0: També Barcelona i Igualada han anunciat iniciatives relacionades amb l'habitatge. A la capital de l'Anoia s'ha començat a penalitzar els pisos buits de grans tenidors amb un recàrrec del 50% de l'impost de béns immobles i l'Ajuntament de Barcelona ha començat a treballar per incrementar l'IBI fins a un 150% als pisos turístics. Una mesura prevista en els nous decrets d'habitatge. Podria recaptar, diuen, entre 7 i 8 milions d'euros. L'habitatge és un dels motius principals que ha portat a la convocatòria d'una vaga general per part de Comissions Obreres i la UGT. La COE, però, dubta de la legalitat d'aquesta vaga general anunciada pels sindicats perquè considera que no hi ha cap conflicte laboral ni que tampoc depenen de les empreses els canvis legislatius en matèria d'habitatge. El president de la patronal, Antonio Garamendi, considera inadmissible la convocatòria. En una entrevista a Onda Cero, Garamendi ha denunciat que s'hagi convocat per motius electorals.
3: En nuestro caso pensamos que no tiene nada que ver con nuestro trabajo y pensamos que tiene un claro componente político y electoral.
0: Pel professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Pompeu Fabra, Eusebi Colàs Neila, no hi ha dubtes de la legalitat de l'aturada. Són declaracions del Catalunya Migdia.
4: Una vaga per l'habitatge pot ser legal, sí. La Constitució no limita la vaga allò que passa dins de l'empresa. I no és imprescindible que la reivindicació refereixi al salari, al conveni col·lectiu o a una decisió concreta de l'empresa.
0: D'altra banda, han quedat en llibertat amb càrrecs els 11 detinguts pels aldarulls d'aquest dilluns a Barcelona després de la manifestació pel dret a l'habitatge. Se'ls investiga per desordres públics, danys amb incendi i atemptat contra agents de l'autoritat. Un menor detingut ja havia quedat en llibertat, igual que un altre detingut, en aquest cas major d'edat, pendent que el citi al jutjat.
5: 3CAT Info.
0: On també hi ha protestes és a França. Milers de persones han sortit al carrer arreu del país per afegir-se a les manifestacions d'estudiants que des de fa setmanes estan posant contra les cordes al govern. Les xifres oficials parlen de 250.000 manifestants, però les organitzacions les eleven a 450.000. La gran mobilització ha derivat en enfrontaments amb la policia en diverses ciutats i això ha fet dir al primer ministre que aquestes protestes són les més violentes en dècades. Aquest dimecres als estudiants els toca fer balanç. París, Isabel Galí.
6: Si no continuen bloquejats i acaben obrint les portes avui, els instituts de França tindran temps per debatre sobre les protestes en lloc de fer classe. El primer ministre, Sébastien Lecornu, considera que donar-los 3 dies de democràcia interna permetrà fer tornar el moviment estudiantil a les aules i també reflexionar sobre la violència que s'ha generat al voltant de les protestes.
7: Aquest és el balanç més greu de les últimes dècades a l'educació nacional pel que fa al nombre d'agents públics ferits. I dic, com vostè ha dit, que una penalització d'aquesta violència contra el personal de l'educació nacional no és acceptable.
6: Al final de la manifestació d'ahir, en canvi, van ser grups de pares els que es van desplegar fent cadenes per protegir els seus fills de la policia.
0: I la Comissió Europea planteja suspendre el vot dels nous socis en cas que vulnerin els valors comunitaris. La mesura estaria vigent durant els primers 15 anys d'adhesió al projecte europeu. L'objectiu és evitar que un sol país pugui vetar les decisions dels 27 perquè hagi canviat la seva tendència pro-europea, com ha passat en els darrers anys amb Hongria. S'aplicaria amb infraccions greus respecte als drets fonamentals o als principis de cooperació. L'òrgan vol agilitzar l'ampliació de la Unió Europea, rebaixant els dubtes dels actuals membres sobre acceptar nous socis que puguin posar entrebancs al seu desenvolupament polític i econòmic. Marta Kos és la comissària europea d'ampliació.
8: Es tracta de protegir els nostres interessos i defensar els nostres valors. Una unió més àmplia és una inversió a llarg termini en la pau, la seguretat i la prosperitat d'Europa. I aquests són, de fet, les raons per les quals es va fundar la Unió Europea.
0: Els països que tenen més possibilitats d'entrar a la Unió Europea són, en els propers anys, Albània, Moldàvia, Ucraïna i, sobretot, Montenegro.
5: Esports.
0: Moment ara de repassar l'actualitat esportiva amb en Joan Fitó.
9: L'aturada de seleccions arriba al seu final. Aquest dimarts s'han jugat els últims partits de la Lliga de les Nacions i els internacionals tornaran aquest dimecres a la disciplina dels seus clubs. Aquest cap de setmana torna a la Lliga a Primera Divisió i el Barça jugarà dissabte a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. La selecció espanyola ha tancat aquesta aturada de 4 partits amb victòria, 1-2 contra Croàcia amb 2 gols de Mikel Merino, classificant-se així matemàticament pels quarts de final de la Lliga de les Nacions. Lamine Yamal ha estat titular i ha sumat així la 4ª titularitat en els 4 partits que ha disputat Espanya. El davanter del Barça ha jugat 78 minuts. També han arrencat d'inici Pau Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo. Fermín, en canvi, ha entrat a la segona meitat. Livakovic ha jugat per la seva banda els 90 minuts amb Croàcia. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol.
10: Y son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero refleja únicamente pues eso, la actitud de un grupo de futbolistas maravilloso que siempre quiere dar lo mejor y que ahora normalmente lo está consiguiendo. Y no nos conformamos, como dije también, con el título de campeón del mundo. Queremos seguir mejorando. Hay margen de mejora, mucho margen de mejora todavía.
9: També jugats aquest dimarts, Anglaterra 3, República Txeca 0, Anthony Gordon no ha jugat cap minut, i l'Escòcia 1, Eslovènia 2, amb el jugador de l'Espanyol, Derkusic, que tampoc ha jugat.
5: 3CAT Info.
9: Precisament el Barça, Frenkie de Jong ha fet aquest dimarts a part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des de que es va lesionar al Mundial amb la seva selecció. El conjunt femení Catacoll deixa la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. L'equip espanyol ha de jugar un doble amistós contra els Estats Units el 10 i el 13 d'octubre. Ara són 4 les jugadores del Barça que marxen amb Espanya: Irene Paredes, Patrick Guijarro, Clara Serra Jordi i Clàudia Pina, una altra blaugrana que havia de marxar per jugar amb la seva selecció. Caroline Graham és baixa per al partit d'anada de Noruega de classificació del Mundial contra Romania.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: En bàsquet, doble debut català a Europa. D'una banda, partit històric per al FIAC Girona, que s'ha estrenat a l'Europa Cup, quarta competició europea. Ho ha fet a Fontejau amb victòria 87-75 contra el Dinamo de Bucarest. Moncho Fernández, tècnic gironí.
11: Han estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers, doncs estic molt contents de formar part de la història d'aquest club.
9: També ha debutat en aquest cas d'aquesta temporada a la Champions, la tercera competició continental, la Sisa Joventut, i ho ha fet amb victòria 86-77 contra el Herzliya d'Israel. Aquest dimecres serà el torn del Kitsanàs Manresa a l'Eurocup. Els de Diego Campos rebran l'Ulm Alemany, el Nou Congost, en la segona jornada. I encara un apunt de bàsquet, perquè la majoria de clubs de l'Euroliga rebutgen l'oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa. Així ho han consensuat els representants dels clubs propietaris de la competició europea reunits al llac de Como a Itàlia, entre ells el Barça. Diverses fonts no descarten, però, arribar a un acord en el futur. En handbol, victòria del Granollers 37-31 contra el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea, un partit que s'ha jugat a porta tancada per evitar riscos davant les condicions meteorològiques. I a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, victòria del Sabadell 16-17 a la piscina del Jadran de Montenegro en la primera jornada de la fase de la Champions. Sergi Cabanes, jugador vallesà.
12: És molt important començar amb bones sensacions. És un grup molt competit. Crec que havíem de venir aquí creient en nosaltres, en el nostre sistema. Hem tingut moments d'altibaixos, però hem jugat com un equip, hem jugat fins al final. I al final una mica la tàctica ha sigut la que ens ha decantat. Ens hem agafat a aquesta distància de 2 i després l'hem defensat amb totes les nostres forces i al final hem aconseguit treure el resultat.
9: I un apunt de tennis, perquè l'italià Jannik Sinner serà baixa fins al 2027. El número 1 de l'ATP posa punt i final al seu any esportiu.
5: 3CAT Info. Són 6:45.

0: A aquesta hora repassem algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de forma immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena ha retirat l'ordre de detenció contra ell després de la sentència del Constitucional. L'expresident espera primer que el Suprem apliqui l'amnistia en la seva totalitat i entén que la llei de l'oblit és una victòria de l'exili. I l'últim episodi de pluges provoca més de 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 actuacions als bombers. Els forts aiguats han afectat especialment la comarca del Baix Ebre, municipis com Xerta o Paüls, que han quedat incomunicats. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones atrapades als cotxes per l'aigua i un arbre ha caigut sobre un tren de la R2 Nord a Vilanova i la Geltrú. L'incident, però, no ha deixat ferits. Protecció Civil manté l'Inuncat en fase d'emergència. I de seguida us explicarem que el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, pregunta a la Fiscalia Anticorrupció si imputa al PSOE el cas Leire i les suposades clavegueres del partit. El PP, que exerceix l'acusació particular, li ha demanat que citi el PSOE com a investigat per prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. Comencen les obres d'emergència per reparar la muralla de Tossa de Mar. Aquest estiu es va detectar risc d'ensorrament de la corona de dues torres i ara el Ministeri de Cultura, de qui depèn la muralla, està fent les reparacions. I el ple de l'Ajuntament de Barcelona insta el govern municipal a arribar a un acord amb els treballadors de les biblioteques públiques. Ho ha fet en una sessió extraordinària forçada per part de l'oposició. Aquest dimecres hi ha una nova reunió per acostar posicions. Als esports, què destaquem, Joan?
1: Que ha acabat l'aturada de seleccions. Aquest dimecres tornen tots els internacionals. Espanya ha guanyat Croàcia per 1-2 amb 2 gols de Miquel Merino. Lamine Yamal ha jugat 78 minuts.
0: I pel que fa al temps, les pluges intenses del litoral marxen per la Costa Brava aquesta matinada. Aquest dimecres tindrà dues cares, un matí de cel variable amb bancs de boira i una tarda amb ruixats dispersos en qualsevol punt del país i intensos al prelitoral. Les temperatures es mantindran sense canvis. El Tribunal Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés, tan bon punt rebi la sentència del Constitucional que ho avala. El jutge Llarena ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont a l'espera de confirmar si arxiva finalment el cas. El Suprem també té previst deixar sense efecte en els pròxims dies les inhabilitacions d'Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. Madrid, Paula Brujats.
2: El Suprem vol llegir bé la sentència abans de fer els passos definitius, però el Constitucional els ha deixat poc marge de maniobra, ja que els obliga a aplicar l'amnistia de forma urgent i preferent. El jutge Llarena permet a Puigdemont tornar en llibertat a Catalunya, però l'avisa que la decisió no és definitiva, s'ho podria repensar, és a dir, s'esperarà llegir els arguments del Constitucional per decidir si amnistia del tot Puigdemont els pròxims dies o setmanes i si arxiva el cas 9 anys més tard. El Suprem també haurà d'aixecar les inhabilitacions dels exconsellers Junqueras, Turull, Romeva i Bassa i permetre'ls presentar-se a unes eleccions o ocupar un càrrec públic. Segons l'advocat de Junqueras, Andreu Bandeneide, la decisió ha de ser immediata.
3: Això jo crec que hauria de ser molt, molt imminent. O bé l'execució és imminent pel Tribunal Suprem i, per tant, estem parlant de dies, o bé el Constitucional podrà fer servir les seves facultats d'execució de la seva sentència i fer-la també imminent.
2: Perquè el Constitucional ha avalat l'amnistia total per als líders del procés, també pel delicte de malversació, i ordena al Suprem moure fitxa. El Constitucional culpa els jutges Llarena i Marchena d'haver posat excuses fins ara, fent interpretacions recargolades, exagerades i contràries a la finalitat de l'amnistia.
0: Carles Puigdemont celebra la sentència del Tribunal Constitucional perquè considera que la decisió deixa sense marge d'actuació els jutges. Tot i això, allunya el seu retorn imminent a Catalunya.
4: S'ha acabat el marge per manipular i retorcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos.
0: Puigdemont ho ha dit en una compareixença sense preguntes des de la seva residència de Waterloo, en què ha afegit que ell vol tornar al servei d'un país i no d'un partit polític. Allà a Waterloo l'ha seguit Bruno Forteamiras.
5: Puigdemont pretén que el seu retorn vagi més enllà de les cicles de Junts.
4: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
5: admet que està emocionat per l'aval del Constitucional a l'amnistia, però deixa clar que el conflicte polític amb Espanya continua obert i critica el relat del Partit Socialista.
4: I pretendre que vivim en normalitat, en retrobament i en concòrdia és mentir. És insultar el patiment de tantes persones que, de prop o de lluny, pateixen les conseqüències de la repressió en les seves vides.
5: I això mentre es refreda l'opció d'un retorn immediat. Tot i que hagi decaigut l'ordre de detenció contra Puigdemont, el seu advocat, Gonzalo Boye, creu que l'expresident hauria de tornar a Catalunya quan el Tribunal Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva i situa la seva arribada després de les eleccions espanyoles del 29 de novembre.
6: Seria lo más sensato. Yo creo que el president tiene muy claro que no debe confundir el pulsar la temperatura en los territorios con hacerlo en plena campaña electoral, eso sería un error.
5: A banda de Puigdemont, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, encara a l'exili, també esperen el desenllaç de tot plegat.
0: Per cert, que l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, no ingressarà a la presó a canvi de fer un curs per prevenir la corrupció en un centre oficial, com l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. És l'opció que li dona el Tribunal Superior de Justícia per no complir els 2 anys de presó que tenia pendents després de l'indult parcial del govern espanyol. Inicialment, el Tribunal Superior de Justícia va condemnar Laura Borràs a 4 anys i 6 mesos de presó per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes.
7: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'altre gran tema del dia són els aiguats, 600 trucades al telèfon d'emergències i més de 200 serveis dels bombers. Aquest és el balanç encara provisional de l'últim episodi de pluges que ha afectat Catalunya aquest dimarts. Les fortes precipitacions han començat al sud del país i s'han anat desplaçant cap al nord. A les Terres de l'Ebre és on més mal ha fet l'aigua, en un municipi com Xerta i Paüls, al Baix Ebre. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones que havien quedat atrapades per l'aigua, ho ha explicat José Luis López, inspector dels bombers, en declaracions al Catalunya Nit.
8: Hem tingut persones que estaven en risc, sobretot persones que estaven als seus vehicles, però per sort han pogut ser rescatades i cap d'elles, alguna, em sembla que 2 persones han hagut de ser ateses pel SEM, però amb molt lleu i cap amb afectació important.
0: Protecció Civil ha enviat missatges d'alerta a 11 comarques perquè les pluges s'han anat desplaçant pel litoral central i cap al nord. En municipis com Cambrils, Sitges i Vilanova s'han inundat passos a nivell i un arbre ha caigut sobre un comboi de rodalies. L'accident no ha provocat ferits, tal com ha explicat l'alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, també en declaracions al Catalunya Nit.
9: Un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i en tot cas és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat doncs, un petit incendi. Evidentment, doncs, això ha generat una certa alarma, però...
0: Tot i l'incident, la línia ha pogut reprendre el servei minuts després. On també hi ha hagut problemes de mobilitat ha estat a l'aeroport del Prat. El Fort Aiguat ha fet desviar i cancel·lar desenes de vols. Aquest dimecres al matí es tornarà a fer una reunió de seguiment del CECAT i s'espera que continuï plovent, però no amb tanta intensitat. La consellera de Salut, Olga Pané, defensa aplicar mesures estructurals als hospitals per afrontar els efectes del canvi climàtic. Ho ha dit a l'Hospital Vall d'Hebron, que és un dels centres més afectats pels aiguats d'aquests últims dies.
10: Hem d'anar veient amb tota el que és la nostra xarxa quins són aquells elements estructurals que hem de posar al dia. N'hem estat parlant durant molt de temps, però el canvi climàtic aquest del que hem estat parlant ha arribat, està aquí i això està per quedar-se. Així és que hem de prendre mesures estructurals de caràcter ampli.
0: Al Vall d'Hebron, els efectes d'aquest episodi de pluja han obligat a reprogramar 54 intervencions i han afectat 9 quiròfans del complex sanitari, 4 dels quals encara no han recuperat l'activitat. L'Hospital de Granollers ja funciona amb normalitat, excepte l'àrea de farmàcia on es preparen els fàrmacs per a oncologia. El Parc Taulí de Sabadell dona suport de moment al centre perquè no hi hagi afectacions assistencials. Doncs bé, els forts episodis de pluges i d'aiguats com els que estem vivint aquests dies generen por i fins i tot fòbies a persones que de base ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho enmarquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic. La diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir-hi fòbia té a veure en com afecta la vida quotidiana. Ho explica a 3Cat Info Núria Casanovas, psicòloga experta en meteosensibilitat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
11: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es queda a casa tancada tot un cap de setmana quan potser no caldria, no? Estar ni per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa fer quelcom hi ha moltes setmanes, molts mesos consecutius i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
0: I remarca que tota la informació sobre el canvi climàtic ha fet aflorar més casos de pors i fòbies meteorològiques, també entre els nens. Per fer-hi front, proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar i planificar què faríem en cas que es compleixi un desastre meteorològic.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: En el primer dia de precampanya per al 29N, el PP ha demanat a l'Audiència Nacional que citi el PSOE com a investigat pel cas Leire, el de les presumptes clavegueres del PSOE per frenar les investigacions a l'entorn del president espanyol. Acte seguit, el jutge Santiago Pedraz ha preguntat a la Fiscalia Anticorrupció si ha d'imputar el partit de Sánchez per prevaricació, tràfic d'influències, blanqueig de capitals, finançament il·legal i malversació de diners públics. A més, en el primer dia que es podia sol·licitar el vot per correu, dirigents de pes del PP han posat en dubte les garanties d'aquest mètode electoral, entre ells la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el de l'Aragó, Jorge Azcón.
12: Yo le pido a la gente que no se confíe, que todo el mundo lo que tiene que hacer es ir a votar a la urna.
13: Yo a mis hijos que están estudiando fuera los voy a traer a votar a Zaragoza.
0: Però la direcció del partit se'n desmarca, són declaracions del portaveu Borja Sémper a Onda Cero.
14: Yo lo que le digo es que nuestro sistema es garantista y lo que pedimos es que los españoles vayan a votar por tierra, mar y aire.
0: Per cert, que l'avançament electoral ha forçat el Suprem a reactivar el tema dels vots dels nacionalitzats per la llei de nets. L'alt tribunal ha donat 48 hores a les parts perquè hi diguin la seva. Fa un mes, els magistrats van donar la raó a Vox i van decidir suspendre provisionalment el dret de vot dels milers de descendents d'exiliats de la Guerra Civil que han obtingut el passaport espanyol gràcies a l'última llei de memòria democràtica. Més temes judicials. La jutgessa que investiga l'entrada massiva a Ceuta demana al president de la comunitat autònoma, Juan Jesús Vives, que li entregui el llistat de trucades que va fer a Pedro Sánchez o al seu cap de gabinet els dies 27 i 30 de juny. Segons Vives, va intentar contactar amb el president espanyol fins a 10 cops els dies previs als fets i assegura que no va aconseguir parlar directament amb ell fins al 30 de juliol. El govern espanyol ho ha desmentit i remarca que el president de Ceuta només va demanar parlar amb Pedro Sánchez el dia de l'entrada massiva.
7: 3Cat Info.
0: Obrim plana internacional, l'extrema dreta alemanya presidirà el Parlament de Landesaxònia-Anhalt, on va arrasar en les eleccions de fa un mes. És la primera vegada que això passa en aquest país des de la Segona Guerra Mundial i, com que no té majoria absoluta, ha implicat el trencament de l'anomenat tallafocs, el veto de la resta de partits. El candidat d'Alternativa per Alemanya ha rebut 4 vots inesperats, Berlín, Jordi Regàs.
15: Amb 48 vots, 6 més dels estrictament necessaris, ahir van proclamar Tobias Haus nou president del Parlament de Saxònia-Anhalt. Té 35 anys i és de la formació d'extrema dreta Alternativa per Alemanya. El resultat indica que alguns diputats dels partits tradicionals, no se sap quins, la votació és secreta, han trencat el cordó sanitari. És el que ha demanat el nou president de la cambra parlamentària, Tobias Haus.
16: El temps del cordó sanitari hauria de passar a formar part del passat. Per això desitjo que aquest Parlament regional, tot i les seves normes i contradiccions polítiques, sigui un lloc en què parlem els uns amb els altres, que parlem entre tots abans de descartar per principis la conversa.
15: Ulrich Siegmund ara sí té pràcticament assegurat el càrrec de primer ministre. La investidura serà el desembre. Només li caldrà que els 4 diputats trànsfugues que l'han votat avui ho tornin a fer quan es presenti a la investidura. La República Federal ja es pot anar preparant per tenir un primer estat federal a tots els efectes en mans de l'extrema dreta.
0: Encara a Alemanya, detingut l'excap dels serveis secrets alemanys, August Hanning, entre el 1998 i el 2005, sota sospita d'alta traïció. Se l'investiga per espionatge, obtenció de secrets d'estat i activitats com a agent d'espionatge per un servei estranger. També s'ha detingut un còmplice al càrrec quan ell treballava per l'Estat, que, segons la Fiscalia, li hauria proporcionat informació classificada com a confidencial, destinada a ús intern i a la Cancelleria. No s'ha especificat a quin país anaven a parar aquests documents, tot i que alguns mitjans descarten que fos Rússia. No és la primera vegada que els serveis d'intel·ligència alemanys es veuen involucrats en escàndols d'aquest tipus. i dos atacs a vaixells mercants, un dels quals enfonsat i amb la tripulació desapareguda en aigües de Bulgària del Mar Negre, fan créixer els temors d'una guerra híbrida. El primer ministre búlgar, Rumen Radev, ho ha qualificat d'absolutament inacceptable, però no ha assenyalat ningú. L'acció arriba l'endemà d'un altre atac amb drons en aigües de Romania. Per Radev, l'expansió de la guerra d'Ucraïna posa en perill la navegació civil a la zona.
17: Estem veient com la guerra s'intensifica, amb la vulneració de totes les normes del dret internacional i atacs a vaixells civils al mar. Això és absolutament inacceptable.
7: El temps.
0: Amb Néstor Gómez.
18: Els ruixats i les tempestes de les darreres hores tenen les hores comptades. Han escombrat tota la façana litoral i paralitoral de Catalunya amb registres molt importants i s'espera que aquesta matinada avancin totes les pluges cap al mar, abandonin terra i tinguem una segona meitat de la matinada tranquil·la i tot per llevar-se en un dimecres amb el cel variable a bona part del país i amb bancs de boira a les planes interiors. Tot això amb unes temperatures que seran més o menys similars a les que varen tenir dimarts. Això sí, no ens hem d'enrefiar del sol o del cel variable del matí, perquè a la tarda apareixeran ruixats dispersos a qualsevol punt del país i, a més, poden ser localment intensos a punts del prelitoral, àrees del Pirineu i, sobretot, també de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Unes precipitacions que podrien ser localment intenses, no torrencials com les de dimarts. I el que sí que esperem també és que aquesta jornada les temperatures baixin a les comarques de l'interior i pugin a la façana costanera. Les màximes més altes d'aquest dimecres rondaran la xifra dels 25 graus, dels 25-26 graus a la façana costanera.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Seguim repassant més qüestions. L'electricitat marca el preu més alt en gairebé 4 anys. Aquest dimarts ha superat els 200 euros per quilowatt-hora al mercat majorista, un nivell al qual no s'arribava des de finals del 2022 per la guerra d'Ucraïna. Jordi Soler, expert en energia de l'Institut de Ciències del Mar.
19: La pujada es deu a dos factors. El principal és el fet de que el preu del gas ha pujat a tota Europa, i això és degut a l'expectativa que hi ha al tancament de l'estret d'Hormuz. I per l'altre, estem en una època en la qual hi ha hagut menys producció renovable a la península.
0: L'increment del preu majorista de l'electricitat encareix de manera directa i immediata el rebut de les llars amb tarifa regulada i pot afectar les tarifes de mercat lliure quan toqui revisar-les. El jutjat d'instrucció de Lleida ha enviat a presó provisional un dels dos detinguts per la mort violenta d'un home el cap de setmana passat. El segon sospitós ha quedat en llibertat amb càrrecs i se'ls investiga ara per un delicte d'homicidi. Lleida, Júlia Albàcar.
20: Els dos homes, de 18 i 43 anys, estan investigats per la mort dissabte passat d'una persona que va aparèixer en un descampat del barri de la Bordeta encara inconscient. Les primeres investigacions apunten que la víctima podria haver rebut un fort cop al cap durant una baralla. Este dimarts, els dos sospitosos han passat a disposició judicial i s'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a un dels dos, mentre que el segon queda en llibertat amb càrrecs i amb l'obligació de comparèixer mensualment al jutjat.
0: I comencen les obres d'emergència per reparar la muralla de Tossa de Mar. Aquest estiu es va detectar risc d'ensorrament de la corona de dues torres i ara el Ministeri de Cultura, de qui depèn la muralla, està fent les reparacions, Núria Paraire.
21: S'estan desmuntant les corones de les torres, se'n consolidaran les estructures i es reconstruiran. A més, es millorarà el drenatge de l'aigua per evitar l'erosió. Tot plegat estarà acabat a finals d'any. A l'estiu, la situació va obligar a tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha just a sota d'una de les torres, la de Ses Hores. L'alcalde Martí Pujals explica que la part més malmesa no és medieval, sinó d'una restauració posterior.
22: Aquest coronament és una restauració que es va fer l'any 31. I en aquell moment, això ens ho han explicat el Ministeri, que els està passant a molts monuments arreu de l'Estat, es lligava construccions de morter de calç amb formigó. I això, amb el temps, s'ha vist que és totalment incompatible. Llavors, ara estem refent el que es va fer malament l'any 31.
21: Després d'aquestes obres d'emergència, el Ministeri de Cultura elaborarà un pla director que ordeni els usos del recinte emmurallat.
0: El conflicte laboral dels treballadors de les biblioteques de Barcelona, que porten més de 4 mesos de vaga, ha fet aquest dimarts un pas endavant per resoldre's després que en un ple extraordinari urgent s'hagi instat al govern municipal a arribar a un acord. El ple l'havien reclamat Junts, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana, que han aconseguit aprovar la resolució amb l'abstenció del PP i Vox i el vot contrari del PSC. En el text aprovat es retreu la falta de voluntat de diàleg del govern municipal. Per la seva banda, el regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha demanat que la Diputació de Barcelona també intervingui en el conflicte i considera que amb aquest ple s'han prioritzat els interessos electorals per sobre dels laborals.
1: Crec sincerament que avui no ens hem convocat aquí per proposar solucions al conflicte bibliotecari. Crec que avui estem aquí per qüestionar l'acció de govern i per incidir de nou en missatges clarament electorals. Em pregunto per què Barcelona en Comú, que cogoverna les biblioteques de Barcelona, no assumeix el seu paper institucional i es refugia un cop més en el còmode paper de representant dels treballadors.
0: Montse Serra, delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona, confia que la resolució del ple serveixi per acostar posicions en la reunió prevista per aquest dimecres amb els treballadors. Són declaracions a aquesta emissora.
2: Sap greu la resposta que ha tingut el regidor Mercè, perquè clarament ha tirat pilotes fora carregant contra la Diputació de Barcelona i no ha donat una resposta clara, però tot i així demanem, pues, amb certa expectativa de si realment hi ha un canvi i un acostament cap a les nostres demandes.

0: La 13a edició del Festival Internacional de Pallasses acollirà un centenar d'artistes de tot el món per compartir experiències i exhibir els seus espectacles del 19 al 25 d'octubre al Circ Cric. El festival desplegarà una programació que vol reivindicar el talent de les dones en el món de la comicitat a través d'una trobada entre referents internacionals i noves generacions d'artistes, com ha explicat la directora del festival, Montserrat Trias.
1: En aquest festival podrem trobar des de la més joveneta, que té 15 anys presentant el seu espectacle, que és la Ona de Sant Pere de Vilamajor, fins a doncs, pallasses de referents de més de 70 anys. Per tant, tindrem tota una gamma de propostes molt, molt diferents.
0: Entre les propostes hi ha les de la catalana Pepa Plana, amb la seva nova creació A Cada Pas, la suïssa Gardi Hutter o la basco-francesa Iman Lizarazu, que estrenarà Blanc sur Blanc. El cabaret Marta Carballo tornarà a ser una de les cites col·lectives del festival. I el Disseny Hub Barcelona portarà part de les seves exposicions directament als usuaris del metro. Coincidint amb la recta final de les obres de l'estació de Glòries de la línia 1, aquesta tardor el museu convertirà l'espai que connecta amb la xarxa subterrània en un gran aparador cultural. La proposta coincidirà amb l'exposició Vectors i la Bienal d'Arts Digitals, la plataforma que vol posar Barcelona al centre de la creació digital contemporània. Qui surti del metro a través del The Hub es trobarà amb una mostra d'art digital ambiciosa, com ha explicat aquest dimarts el nou director de programes del centre, Lluís Nacenta.
2: A una gran pantalla de 15 metres instal·lada a la bòveda del hall del metro, farem una intervenció molt ambiciosa amb artistes top a nivell internacional i artistes locals molt potents, perquè aquí a Glòries jo vinc cada dia en metro i a les 9 del matí el trànsit és intens. Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9 menys 5 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina.
0: La temporada del museu arrencarà amb una exposició sobre el dissenyador industrial André Ricard, autor de la torxa olímpica del 92, i amb la primera retrospectiva d'Asunción Bastida, pionera de l'alta costura amb Balenciaga o Pertegas.
3: 3CAT Info.
0: El millor croissant artesà de mantega de l'Estat és aquest any el de la pastisseria Morreig de Barcelona, situada al carrer Verdi. El croissant guanyador és obra de Mathieu Atzenhofer, pastisser francès establert a la capital catalana des de fa 12 anys. Ha explicat que el croissant premiat és, en paraules textuals, molt francès, cruixent d'escorça i tendre per dins i amb gust de mantega. L'establiment de la Vila de Gràcia, que va obrir fa 3 anys, s'ha imposat a una seixantena de locals que han presentat les seves propostes al concurs organitzat pel Gremi de Pastisseria de Barcelona. La pastisseria Morreig succeeix així la Canal, també de Barcelona, que va guanyar l'any passat. I encara en gastronomia, el bacallà ha estat el producte estrella de les xerrades d'aquest dimarts al Saló Sant Sebastià en Gastronòmica. Xefs de Noruega, Portugal, Euskadi o Catalunya han explicat quines han estat, històricament, les grans rutes internacionals de comercialització d'aquest peix atlàntic i les respectives receptes de les diverses cuines nacionals. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
4: La jornada ha arrencat de bon matí al port de Passaia, amb un grup de cuiners que han escenificat com es descarregava manualment aquest peix, sec o en salaó, des de la nau San Juan, un antic balaner del segle XVI reconstruït. L'encarregat d'explicar la presència secular del bacallà al receptari català ha estat Eduard Gascons, excap del restaurant Els Tinars de Llagostera.
5: Bueno, jo puc parlar de la cuina del meu país, de l'Empordà, de l'Aix Empordà, no? Perquè allà hi ha dos pobles que encara ho estan treballant, això com és Palafrugell amb Esniu i Sant Feliu amb el Pixopalo, no? Vull dir que encara, des de fa segles, que aquí estem treballant el mateix bacallà, el mateix plat tal com era. No tots els restaurants, s'ha perdut una mica, però, bueno, encara es fa.
4: L'escriptor nord-americà Mark Kurlansky ha presentat al certamen basc el seu llibre El bacalao, biografia del pez que cambió el mundo, un volum que mostra com el bacallà sec, al ser un producte que no caducava, va tenir durant segles una importància vital a les cuines i l'economia d'Europa i Amèrica.
0: Esports. Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Joan Fitó.
6: L'aturada de seleccions arriba al seu final. Aquest dimarts s'han jugat els últims partits de la Lliga de les Nacions i els internacionals tornaran aquest dimecres a la disciplina dels clubs i aquest cap de setmana ja torna la Lliga de Primera Divisió. La selecció espanyola ha tancat aquesta aturada de 4 partits amb victòria, 1-2 contra Croàcia amb 2 gols de Mikel Merino, classificant-se així matemàticament pels quarts de final d'aquesta Lliga de les Nacions. Lamine Yamal ha estat titular i ha sumat així la quarta titularitat en els 4 partits que ha disputat a Espanya. El davanter del Barça ha jugat 78 minuts. També han arrencat d'inici Pau Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo. Fermín, en canvi, ha entrat a la segona meitat. Livakovic, per la seva banda, ha jugat als 90 minuts amb Croàcia. Luis de la Fuente, seleccionador espanyol.
7: Y son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no, no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero refleja únicamente pues eso, la actitud de un grupo de futbolistas maravilloso que siempre quiere dar lo mejor y que ahora normalmente lo está consiguiendo. Y no nos conformamos, como dije también, con el título de campeón del mundo. Queremos seguir mejorando. Hay margen de mejora, mucho margen de mejora todavía.
6: També jugats aquest dimarts a la Lliga de les Nacions, Anglaterra 3, República Txeca 0, Anthony Gordon no ha jugat cap minut, i l'Escòcia 1, Eslovènia 2, amb el jugador de l'Espanyol Derko Sitch, que tampoc ha jugat.
3: 3CAT Info.
6: Mentrestant, el Barça, Frenkie de Jong, ha fet aquest dimarts part de l'entrenament amb el grup. És la primera vegada que el neerlandès s'exercita amb els seus companys des de que es va lesionar el Mundial amb la seva selecció. El femení blaugrana, Catacoll, deixa la concentració de la selecció espanyola per unes molèsties al quàdriceps. L'equip espanyol ha de jugar una doble amistós contra els Estats Units el 10 i el 13 d'octubre. Ara són 4 les jugadores del Barça que marxen amb Espanya: Irene Paredes, Patri Guijarro, Clara Serra Jordi i també Clàudia Pina.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: En bàsquet, doble debut català a Europa. D'una banda, partit històric per al FIAC Girona, que s'ha estrenat a l'Europa Cup, quarta competició europea. Ho ha fet a Fontejau amb victòria 87-75 contra el Dinamo de Bucarest. Moncho Fernández és el tècnic gironí.
8: Han estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estem molt contents de formar part de la història d'aquest club.
6: També ha debutat, en aquest cas, aquesta temporada i a la Champions, la tercera competició continental, la Sisa Joventut, i ho ha fet amb victòria 86-75 contra l'Herzliya d'Israel. Aquest dimecres serà el torn del Kitzanàs Manresa a l'Eurocup. Els de Diego Campos rebran l'Ulm alemany al Nou Congost. I també en bàsquet, Oleg Balcherovski ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: La plantilla es totalmente nueva, pero a mí cada derrota que tenemos me duele mucho porque yo quiero ganar, da igual cómo, pero quiero ganar todos los partidos que se pueda, quiero estar arriba. Sí. Ya mismo, da igual si somos 11 nuevos, 12, 20, pero hay que dar pasos adelante y hay que estar a tope. Bueno, podemos tener paciencia, pero igualmente con paciencia podemos ganar y jugar partidos, porque yo creo que tenemos talento y físico para competir y para ganar los partidos que hemos perdido.
6: I encara un apunt més de bàsquet, perquè la majoria de clubs de l'Eurolliga rebutgen l'oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa, entre ells el Barça, tot i que diverses fonts no descarten arribar a un acord en el futur. En handbol, victòria del Granollers 37-31 contra el Busau romanès a la segona jornada de la Lliga Europea, un partit que s'ha jugat a porta tancada per evitar riscos davant les condicions meteorològiques. I a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, victòria del Sabadell 16-17 a la piscina del Jadran de Montenegro en la primera jornada de la primera fase de la Champions. Aquest dimecres torn per l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, que debutarà a casa a 8:45 del vespre contra el Novi Beograd. I en tennis, Jannik Sinner serà baixa fins al 2027 per una lesió al genoll dret i posa punt i final al seu any esportiu.
10: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
11: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: I avui tornem a ser en ruta, a fer el matí de Catalunya Ràdio en ruta per repassar les conseqüències d'un nou episodi de tempestes que aquesta vegada ha escombrat tot el país de sud a nord, deixant les quantitats més importants a la costa de Tarragona i també a Barcelona. Ara mateix som en ruta camí de Xerta, on hi van caure 110 litres en poca estona. Els carrers van quedar totalment inundats i els bombers van haver de rescatar diverses persones que van quedar atrapades en els seus cotxes. A aquesta hora saludem Eloi Cordomí, el nostre meteoròleg. Eloi, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Ricard.
0: Anem a fer un repàs d'on ha plogut més aquesta matinada.
1: Mira, les tempestes van entrar per l'interior i a llocs de les comarques de Lleida que van caure 20-30 litres per metre quadrat, però un dia més, quan van arribar a la costa, es van reactivar i va ser en tot aquest tram on es van aconseguir, on es van produir aquestes quantitats més elevades. Deies aquest 110 de Xerta, 84 al Dover, també el Baix Ebre, a l'Hospitalet de l'Infant 71 litres, a Tarragona 72, Sitges 67, després a Viladecans, al Baix Llobregat 58 litres, al Port de Barcelona 49 litres i després la resta de tempestes sí que van anar perdent intensitat, ja no va caure tanta pluja en tan poc temps. Hem de pensar que bona part d'aquestes pluges van caure en una hora. Per tant, va ser una tempesta de curta durada en comparació amb les altres que hem anat vivint, però sí que amb intensitats molt altes, que en alguns casos van arribar fins als 50 litres en mitja hora.
0: És un temporal que tampoc sortia als models. És a dir, les previsions deien que ahir a la tarda s'esperava l'arribada d'un front que podia deixar pluja localment forta en alguns punts de Catalunya, però que en general havia de ser molt menys intensa que els dies passats. I aquí tenim les conseqüències, inundacions. I també, Eloi, hi havia molts llamps i trons aquesta nit.
1: Molta activitat elèctrica, sí. Estava revisant les dades de la xarxa de detecció de descàrregues elèctriques del Servei Meteorològic de Catalunya i aquesta nit ha detectat 9.000, més de 9.000 descàrregues de núvol a terra. Per tant, impactes que s'han donat o bé sobre terra ferma o bé sobre el mar. De fet, sobre terra ferma n'hi ha hagut 1.900. La comarca més afectada per aquests llamps han estat el Baix Ebre, amb més de 400 llamps, i el Baix Llobregat, amb més de 450 descàrregues.
0: I per avui, quina és la previsió, Eloi?
1: Avui una situació molt més tranquil·la, aparentment. De fet, el gruix de la tempesta ja s'ha allunyat, el tenim situat ja sobre Sardenya. Sí que hi ha un sistema de tempestes entre les Balears i el País Valencià que hem d'anar seguint. En principi no ens hauria d'afectar, s'hauria de passejar per davant de la costa, però no ens hauria d'afectar. I el que preveiem és que durant tot el dia puguem tenir ruixats a l'Alt Pirineu, ja aquest matí, fins i tot. A la resta, moltes clarianes, molts bancs de boira, també a les comarques de l'interior. I a la tarda, ruixats. Ruixats normals. De 20 litres en mitja hora tot estirar, que és una pluja intensa, però no tant com aquestes que hem viscut aquestes últimes hores. I aquests ruixats es produiran sobretot a les comarques de l'interior. Com que no els preveiem a la costa, en principi, doncs, no s'hauria de reactivar d'aquesta manera. És a dir, tots aquests dies el que hem vist és que en el moment que arribaven a la costa, les tempestes es reactivaven i deixaven molta, molta més aigua.
0: Doncs aquesta és la previsió i l'escenari que tenim ara mateix sobre la taula. Gràcies, Eloi. Fins ara. El principal interrogant també és Rodalies. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs fins ara el que sabem és que els maquinistes s'han plantat. Diuen que demanen més garanties per reprendre el servei de trens a la xarxa de Rodalies. En concret, el col·lectiu reclama rebre els informes que s'elaboren després de les marxes blanques, les marxes exploratòries per reprendre l'R1 fins a Blanes, l'RGU entre Massanet i Portbou i els regionals de l'R1 R13 i l'R14 entre Tarragona i Sant Vicenç i l'R17 fins a PortAventura, trams ja validats pels tècnics d'ADIF. De moment encara no hem pogut parlar amb Renfe, per tant no ens han confirmat com està el servei aquest matí. El que ens deien ahir a última hora del vespre és que el servei arrencaria de forma similar al d'ahir. Això vol dir que l'R2 Nord, per exemple, només va fins a Granollers, després se va fer un servei de bus alternatiu per anar fins a Sant Celoni. L'R2 Sud sí que ja funcionaria. Ahir es va reprendre, de fet, la marxa després que caigués un arbre sobre la via del tren, sobre un tren que no va causar ferits per sol, però es va reprendre la marxa i avui també hauria de funcionar segons Renfe. I també l'R4 doncs, no funciona de Barcelona cap al nord. De moment estem a l'expectativa perquè sí que alguns usuaris en algunes estacions, com Granollers, ens diuen que no surten trens.
0: És a dir, aquí hi ha un conflicte entre el que diu ADIF, que diu que ja està tot a punt.
2: Exacte.
0: I el que diuen els maquinistes que és que jo vull veure els informes perquè si no, no surto.
2: Exacte. De fet, hem de dir que a l'R4, ja no hi ha servei entre Barcelona i cap al nord, és a dir, cap a Sabadell-Terrassa. Això és així des del dilluns, no hi ha hagut servei. I ahir es va saber que, de fet, el motiu era que hi havia alguns maquinistes que veien que hi havia algun tram que no veien clar passar per allà, malgrat que ADIF doncs, ja havia dit que es podia passar per allà i que Renfe també havia fet les marxes blanques, les marxes exploratòries pertinents per dir que sí, que es podia passar per allà.
0: aquella vaga general que recordem que va haver-hi a principis d'any, al mes de febrer, hi havia, reclamaven canvis de seguretat, i una de les coses que el sindicat reclama o destaca que va acordar i que va acabar desconvocant aquelles aturades amb el Ministeri de Transports és que hi hauria exploració conjunta de qualsevol xarxa abans de tornar-se a iniciar. I el que es queixaria ara, en aquest cas, el sindicat, és que no hi ha hagut una exploració conjunta perquè no han participat en l'exploració i que, per tant, doncs, per això no surten. Bueno, en tot cas, com sempre, l'usuari és qui pateix les conseqüències i els maquinistes, que no entenc com es poden plantar si l'empresa diu que és segur. Però vaja, això ho resoldrem al llarg d'aquest matí. Parlarem amb el sindicat i parlarem també amb Rodalies. Anem cap a Granollers. Marta Viana, bon dia.
3: Molt bon dia, Ricard.
0: Quina és la situació ara mateix aquí?
3: Doncs una mica el que estàveu explicant, els maquinistes creuen que no sortiran, això és el que ens han dit des de que hem arribat aquí, diuen que es plantaran perquè tenen por. Ahir ens deien que va caure un mur a Vilanova i la Geltrú i doncs, que això els ha agafat por, que han decidit doncs, que no sortiran. La idea que em deien ara també és que vinguin aquí els maquinistes, que pujaran al tren, però en aquell moment doncs, es quedaran aturats en senyal de protesta. Ara mateix a Granollers cada vegada s'està acumulant més gent aquí a l'estació. Sí que veiem 4 informadors, hi ha una persona també a taquilla i 2 supervisors més que estan organitzant doncs, tota aquesta gent. Renfe sí que està posant un bus cap a Sant Andreu com tal, també cap a Sant Celoni i cap a Martorell. Al meu costat, Ricard, tinc a la Sandra. Sandra, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Tu d'on vens i cap a on vas?
4: Jo vinc de les Franqueses del Vallès i vaig cap a Llinars del Vallès.
3: Però m'has dit que has vingut de les Franqueses fins aquí caminant.
4: Sí, caminant. M'he tingut que aixecar a més aviat per vindre cap aquí.
3: Però la idea era sortir de les Franqueses, agafar tu el tren en condicions normals, en un dia normal, però això no ha passat.
4: No ha passat i en teoria les Franqueses a Llinars tardo 8 minuts i ara tardo com una hora i mitja o més.
3: Ja ho sé, Ricard, aquesta és la situació. És una de les passatgeres, de les moltes passatgeres que estan aquí fent cua. Ara sí que en veiem...
0: Parlen passatgers. De fet, obrirem telèfons també, el 93017474. 93017474, per si hi ha algun oient que ens estigui escoltant, que es troba en una situació com aquesta, atrapat, que no van els trens, doncs que ens ho pugui explicar. 93017474. Hi ha informadors, Marta?
3: Sí, n'hi ha 4 i ara mateix doncs, el que acaben de fer és organitzar doncs, tota una cua de tota la gent que està aquí aglomerada doncs, a les portes de l'estació. Doncs, estan fent una cua per poder-los pujar amb aquests autobusos que ara n'acaba doncs, d'arribar un que els portarà doncs, cap a Sant Celoni, aquest primer que en deien. I la resta sí que els estan enviant, en el moment que pregunten si hi ha trens o no, doncs directament els envien cap a l'estació d'autobusos que hi ha aquí davant i que agafin uns segalers sí. I que s'espavilin una mica com poden. La veritat és que tampoc tenen molta informació. No, aquí... Tota l'estona em diuen, Ricard, que mirin, que estan esperant ordres des de dalt i ja està.
0: És a dir, que cal que Rodalies digui ja alguna cosa, però a banda d'això, és veritat que si els maquinistes s'han plantat a primera hora del matí, és a dir, clar, la previsió d'això no hi és. És a dir, posar autobusos ara, doncs trigaran una mica a arribar. També sí, els maquinistes, sí. Si veien que no era segur, també ho podien haver comunicat abans. Bueno, no sé, en fi, ara intentarem treure l'entrellat tot plegat, però que els maquinistes es plantin, perquè no és un espai segur. Quan Adif diu que sí, jo això no ho acabo d'entendre. Perquè si qualsevol persona va a una empresa i diu no vinc a treballar, i l'empresa diu sí, vingui a treballar perquè és segur, no sé què passaria en una empresa normal. En tot cas, anem cap a... Ara seguim parlant amb tu, Marta, seguim connectant i ens expliques també què diu la gent.
3: Molt bé, fins
0: ara. Anem cap a un altre punt. Anem a Vilanova i la Geltrú, el Garraf, amb la caiguda també d'aquest arbre sobre un tren a la R2 Sud, per sort sense ferits. Vilanova, Montse Gené, bon dia.
5: Hola, bon dia. Mira, aquí han sortit els dos primers trens, el de 4:45 i 5:45, però ja no n'ha passat cap més. Ara ja fa 50 minuts que no en passa cap i es va acumulant gent aquí a l'andana. Hem trobat una usuària, la Mireia, mirant l'aplicació de DIF i veient com el pròxim tren s'anava retardant per la seva desesperació. Li han preguntat si sap què està passant.
6: Bueno, però lo de cada dia, no ho sé, perquè no venen els trens. Marquen un horari i van canviant, i si no t'esborren. Ho digo jo, agafen la borra i volen de la llet. Dic, estem així? I és que és indignant.
5: No hi ha informadors a aquesta hora i les pantalles no funcionen. Ara han dit per megafonia que queda interrompuda la circulació de trens cap al sud entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders per condicions meteorològiques adverses. Però no diuen res dels que van cap a Barcelona. De fet, ara mateix sentíem la megafonia i deia que passaria un tren per la via 3, que és on estem. De moment de moment aquest tren, si és que ha de venir, doncs no vindrà. Vull dir, no ha vingut. No hi ha transport alternatiu de Renfe a aquesta hora i, com deies, aquí a Vilanova i la Geltrú, doncs a la nit un tren es va veure sorprès per la caiguda d'un arbre i d'un mur i els passatgers van ser transbordats a un altre tren. Repetim, però, que els dos primers trens sí que han sortit en direcció a Barcelona. I no entenem per què, doncs, a partir d'aleshores ja no n'ha passat cap més, ja farà gairebé una hora,
0: Sí, sí, perquè si surten els primers, entenem que els primers hauran arribat bé. No hi haurà hagut cap incidència, però entenem també que els maquinistes que han arribat després han dit no em sento segur, per tant no surto. Bueno,
5: és ara, possible. No tenim informació d'aquests que han sortit a primera hora, però s'entén que han d'haver anat passant, és clar.
0: A veure si poguessis parlar amb algun maquinista que trobessis, Montse, i a veure si t'explica per què no surten.
5: Sí, sí, ho intentem.
0: Gràcies, Montse. 93017474, ens truca el Joan. Joan, bon dia. Hola, Joan.
7: Què tal? No, que estic sentint que diu que la R4 no és cap a Terrassa, no va, però tampoc va cap a Sants, perquè a Cerdanyola tenia que anar jo cap a buscar l'AVE i no hi ha... O sigui, no hi ha trens. Ha sortit allà el senyor de l'estació, va dir que no hi ha venit cap avunt ni cap avall.
0: Vostè sortia
7: sí, l'R4 està tancada,
0: de Cerdanyola i anava cap a Sants per agafar l'AVE. I veu que tampoc funcionen els trens.
7: No funcionen. Ha sortit el cap de l'estació, m'ha dit que baixés, que no...
0: I a quina hora agafa l'AVE?
7: L'AVE ara a les 7 i alguna cosa. No, he tingut que tocar a la dona, despertar-la perquè m'ho portés, perquè no sabia ni com anar.
0: Per tant, estaran amb cotxe, en aquest sentit?
7: Exactament.
0: Bé, doncs esperem que pugui agafar l'AVE. Gràcies, Joan, per trucar. Que vagi
7: molt bé, doncs gràcies a vosaltres.
0: Línies obertes al 93201-7474. Parlarem de Rodalies avui durant tot el matí, pel que veig, per aquest incident, perquè els maquinistes de moment s'han plantat, diuen que les vies no són segures i, per tant, de moment hi ha molts trens que no circulen. De seguida farem la fotografia de nou amb la Maria Fernández Noguera. Però abans també explicar-vos que és una nit en la qual el 112 ha rebut fins a mitjanit 61 trucades, per quasi 500 incidents relacionats també amb aquest nou episodi de pluges que explicàvem i que explicarem també durant tot el matí. 121 des del Barcelonès, 109 des del Baix Ebre. En aquesta comarca és on es va produir les primeres afectacions. I així és com sonaven ahir la tarda els carrers de Xerta. A veure com es desperta avui el municipi, des d'on farem el matí, a partir de les 8 del matí. Jordi Barranca, bon dia.
8: Hola, Ricard, molt bon dia.
0: Com doncs desperta Xerta?
8: Doncs mira, a hores d'ara poca gent encara pel carrer. El rastre, diguem-ne, de tot el fang, totes les pedres, tots els arbres que va arrossar l'aigua continua ben present. Aquí fins ben entrada la matinada, bombers i també equips de brigades de carreteres han estat treballant, sobretot per netejar els punts més crítics que hi ha en aquest municipi d'aquí del Baix Ebre. Parlem sobretot de l'entrada per la C12, per una benzinera que ha quedat del tot impracticable. L'asfalt del carrer amb prou feina s'entreveu i un vehicle, una furgoneta petita, continua al voral de l'Eix de l'Ebre, on precisament es va quedar ahir amb tota aquesta pluja tan intensa. Aquesta hora, com dèiem, poca gent encara pel carrer. Entre ells, el que hem trobat és el Joan, amb qui hem parlat, i ens deia això de sobre com ho va viure ahir, i sobretot el que es veurà avui, quan es faci de dia.
9: Va per edat, devia baixar allí, devia baixar un metro d'aigua, devia baixar. Tota la muntanya està seca, no hi ha arbres, se va cremar tot, això no ho he vist mai. Lo dimarts passat se va aparèixer una mica, però només una miqueta d'aigua, però el d'ahir va ser fort, que hi van caure 100 metres quadrats en una hora.
8: Un cop es faci de dia, com bé dèiem, s'evidenciarà fins a quin punt l'aigua ha fet mal i s'ha emportat, com dèiem, tot el que s'ha trobat per davant. A tocar d'un dels camps de tarongers, que estan al costat d'un dels barrancs del municipi, encara hi ha la imatge de diversos vehicles amuntegats. I és que el fet d'estar a tocar mateix dels ports va fer que l'aigua recollís tot el que es trobava per davant i que aquests barrancs, que de normal baixen amb molt poca aigua o ben secs, diguem-ne, no fossin autèntics rius. Tot això hores després que aquests carrers baixessin plens d'aigua i que els veïns estiguessin fins ben entrada la matinada traient aigua com podien, ja fos amb escombres, galledes, recollidors o mangueres.
0: Primer va ser a l'Ebre, després les pluges van pujar cap a la costa de les comarques de Tarragona. Allà el municipi amb més incidències va ser Cambrils, on hi van caure 60 litres. Els bombers van revisar una casa on va caure un llamp sense causar, en aquest cas, ferits. L'aigua també ha baixat amb molta força pels carrers de Sitges. Amb aquests trons que també van afectar, en aquest cas, a Sitges i moltes zones del país, unes pluges que van provocar també i fortes afectacions al Prat. I com desperta avui l'aeroport? Lara García, bon dia.
3: Bon dia, Ricard. Doncs força desgavell aquesta hora a la Terminal 1 de l'aeroport del Prat. Veiem molts punts en vermell a les pantalles que anuncien els vols i és que a causa del temporal s'han cancel·lat desenes de vols. Nosaltres som ara mateix a Vueling. Ens diuen aquí els serveis de l'aerolínia que han hagut de cancel·lar 12 vols nacionals pels temporals des d'ahir a les 8 del vespre. De fet, pels intèrfons ara mateix ho podem sentir. Demanen als passatgers dels vols cancel·lats que vagin als mostradors per mirar, doncs, de solucionar cas per cas. Això sí, és un caos i molts passatgers es queixen que

0: que és la Judit, que havia d'anar a Bilbao per feina i que ara diu que segurament doncs, hi hagi d'anar amb cotxe.
1: Doncs teníem el vol a les 7 del matí d'avui, dimecres, i anàvem cap a Bilbao, que en el nostre cas anàvem per feina, i res, ens l'han cancel·lat, o sigui, ens van avisar, crec que al vespre per allà a les 11, i no ens donaven cap altra opció. Llavors ara estàvem aquí al mostrador, ens han dit que de moment no hi ha informació, potser hem d'esperar dues hores o alguna més.
2: Doncs aquesta és la situació en aquest cas a l'aeroport. Per exemple, ara ens truca l'Albert. Albert, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Tu, Albert, anaves a Menorca i ara mateix estàs penjat a l'aeroport.
3: Sí, el vol sortia ahir a les 22:40, van anar retardant. Vam aconseguir pujar en el bus i anar per la pista i, curiosament, que això no m'havia passat mai, el bus va tornar al punt d'origen, ens van fer baixar un altre cop i deien que mitja hora, que tal, bueno, al final passar la nit aquí, ens han donat el tiquet pel bocat, això sí, i ara estem esperant per embarcar, aviam si sortim d'una vegada. El tema és el que comenta tothom, és la manca d'informació i deixem gent molt jove al front d'aquestes situacions i aquí no expliquen ni res, perquè si t'expliquessin com a mínim t'organitzes d'una altra manera. Però
2: amb quina companyia volaves?
3: És Vueling.
2: Vueling. Ningú de Vueling va venir a donar-nos explicacions de res.
3: No, deixen, ja et dic, gent personal molt jove, pobrets, que no tenen prou experiència i prou cintura i què vols que et diguin. I més que res, això és comprensible, tot el temporal, tot el que passa, però com a mínim aquesta falta d'empatia per part de les companyies i deshumanitzar tant, hi ha nens, gent gran, imagina't la situació. I, bueno, una miqueta és això, que com a mínim s'ho facin mirar una mica perquè perjudiquen moltíssim i ja et dic, i la falta d'humanitat jo crec que ja es flagrant en moltes coses, imagina't. Amb aquesta
2: molts
3: no gustaria pas gaire.
2: Albert, gràcies.
3: Sí, no, jo penso que arribarem. Vinga.
2: Adéu.
3: Sort i salut.
2: Que vagi bé. Ara mateix, Rodalies ha fet un tuit a les 6 i 11 minuts que diu que a causa del temporal de pluja registrades ahir, el servei ferroviari es veu afectat en el seu inici de servei. Hi ha un link que diu estat de servei, dos punts, hi ha un link, apretes el link i posa error. O sigui, no es pot consultar el link ni l'estat de servei. Realment, la comunicació és una assignatura pendent a Rodalies de fa temps. 93017474, ens podeu trucar al telèfon del directe, al 93017474. Lara, ara mateix a l'aeroport, per tant, sensació de molta gent de caos, gent també, suposo, decepcionada, perquè veu com el seu avió està cancel·lat, eh?
0: Exacte, sí, caos, desgavell i sobretot gent que demana informació a les aerolínies i les aerolínies doncs, demanen als passatgers que vagin al mostrador, però tampoc els diuen gran cosa. Per exemple, aquesta noia de Bilbao li oferien anar a un vol demà a Bilbao, és a dir, que la solució tampoc, de moment, no és gaire efectiva. De fet, just acabem de veure que Vueling ha cancel·lat un altre vol que havia de sortir a les 10:50 direcció París.
2: Doncs aquesta és la situació. Un matí més, matí de ràdio a Catalunya Ràdio. Són les 6:19. I anem a fer un cop d'ull a com està ara mateix la xarxa de Rodalies. Maria Fernández Noguera, ara mateix els trens funcionen o no funcionen?
4: Doncs ara mateix, com tu deies fa una estona, diguéssim que la comunicació a Renfe doncs, no és la millor o no és la més desitjable, perquè des de premsa el que ens estan dient és que ens esperem a tenir la informació perquè l'estan recopilant. És a dir, que més enllà d'aquest tuit que ara comentaves, que diu Renfe, Rodalies Renfe, diu que ara mateix el servei, l'inici del servei es veu afectat i que, de fet, no explica, que altres vegades ho expliquen, que hi ha autobusos alternatius, sinó que recomana que la gent busqui transports alternatius, o sigui, una mica que s'espavilin pel seu compte, doncs més enllà d'això no tenim molta més cosa. Hem de dir que l'aplicació de DIF, que és on es veuen, on es pot veure estació per estació quins trens arriben i quins trens surten, allà hi ha una aparent normalitat i sí que el que hem pogut constatar és que a l'R2 Nord, a Granollers, on hi havia la Marta Viana, allà no estan sortint trens, i que a l'R2 Sud sí que han sortit dos trens, els dos primers, però que després s'han tallat aquests trens, ja no n'hi ha més, i de fet, ara estan anunciant que la circulació està interrompuda també entre Vilanova i Sant Vicenç a causa de les pluges. Més enllà d'això, ara mateix Renfe oficialment no ens està dient res més.
2: Ha fet un tuit, que com dic, hi ha un link per consultar l'estat del servei i entres en el link, i és una pàgina web de la Generalitat, que dona error. O sigui, diu, la pàgina no s'ha trobat. Per tant,
4: exacte, i estem intentant parlar amb premsa des de les 6 del matí, no... Quan tingui tota la informació, et truco.
2: Sí, és,

0: El problema també és que, clar, molta gent ens està trucant en el telèfon del directe també, el 9301-7474, que ens demana explicacions, però és que tampoc les podem tenir perquè no ens donen explicacions.
1: Exacte.
0: No sabem ben bé què és el que està passant perquè ni funciona la pàgina web, ni veiem com està l'estat del servei, ni tampoc podem fer una fotografia exacta de la situació. El que sí que podem dir és que hi ha maquinistes que estan demanant més garanties a Renfe per poder reprendre aquesta circulació diverses línies de Rodalies i que, per tant, doncs això fa que hi hagi afectacions ara mateix importants arreu del país. Gràcies. Tornem cap a Granollers. Em sembla que era Marta Viana. Bon dia.
2: Què tal, Ricard? Molt bon dia. Mira, t'he tornat a sortir a l'estació aquí a fora perquè hem entrat, però ha vingut una persona i ens ha dit que no podíem gravar dins si no teníem permís, per tant hem hagut de sortir a fora i m'he trobat el Xavi. Xavi, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Tu em deies que havies pujat al tren, però t'han fet baixar. Com ha anat això?
3: Sí, jo he arribat com cada dia una mica abans de les 6 i hi ha un tren a les 5:55 direcció aeroport. L'han anunciat, hem pujat, però al cap de res ens han dit que no sortia.
2: I ara què us han tornat a dir? Perquè com que nosaltres ens hem hagut de quedar fora, sí que sentíem la megafonia, però no sabem què us han dit perquè no hi hem pogut entrar.
3: Sí, hi ha informació, és per megafonia anunciant trens, però la gent, els treballadors d'aquí diuen que no surt, i ara a pantalla ha sortit un avís que la circulació està interrompuda.
2: No us han dit res més, eh?
3: No.
2: Què faràs ara?
3: Doncs buscar-me la vida, si buscar el bus o veure com baixo fins a Barcelona.
2: Doncs moltes forces i molts ànims.
3: Gràcies.
2: Ricard, aquesta és la situació de molts afectats d'aquí. Ara mateix està sortint força gent de dins l'estació perquè realment el tren hi és, jo l'estic veient. Em deia també una informadora que sí que havia vingut el maquinista, però que aquest tren a hores d'ara doncs no sortirà.
0: O sigui, l'informador que t'has trobat, Marta, el que t'ha dit és que no pots gravar, però
2: sí,
0: no t'ha donat
2: exacte.
0: Cap tipus d'informació.
2: No.
0: És a dir,
2: si no tenia permís, doncs cap a fora.
0: A dir que no es pot gravar, però no a informar. Molt bé, realment, molt bé. Gràcies, Marta, fins ara.
2: Vinga, fins ara.
0: Mentrestant, cop d'ull també al temps. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
4: Hola, bon dia. Doncs mira, ara tenim alguns ruixats que van arribant per les comarques de l'Alt Pirineu, són molt moderats, i a la resta la tendència és que s'obrin clarianes. Tot i això, avui hi ha molts bancs de boira, per tant encara queda molta humitat. Aquestes boires s'aniran aixecant. Avui al matí tindrem moltes estones de sol i a la tarda més inestabilitat, amb ruixats, tempestes que avui afectaran sobretot a les comarques de l'interior. Per tant, com que en principi no entraran en contacte amb aquest mar tan calent que està afavorint aquests fenòmens tan extrems, avui les tempestes haurien de ser molt més moderades, les més potents segurament cauran al voltant del prelitoral. Aquí s'esperen pluges de fins a 20 litres a mitja hora, també ho adverteix amb un avís al Servei Meteorològic de Catalunya. Hi haurà ruixats al Pirineu, Prepirineu, potser en alguns punts de les comarques de Girona. Sí que anem seguint un sistema de tempestes que hi ha entre el País Valencià i l'Arxipèlag Balear. En principi no hauria d'arribar a la costa, però ho anem seguint. I les temperatures avui poden arribar entre els 26 i 27 graus, fins i tot en alguns punts del litoral. Demà sí que baixarà la temperatura d'una forma notable i tindrem algunes tempestes que poden ser fortes altra vegada al litoral i prelitoral entre Barcelona i Girona. La resta, molta més tranquil·litat, pendents també de la baixada de la temperatura que farà que també a la Vall d'Aran puguin produir-se demà algunes nevades a 2.000 metres d'altura.
0: Són les 6:24. Gràcies, Eloi. Anem a actualitzar-nos ara a aquesta hora també amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Bon dia.
5: Bon dia.
0: I comencem parlant d'aquestes pluges, perquè un dia més caldrà estar avui molt pendents d'aquest temporal de pluja que afecta Catalunya. Ara ho explicava l'Eloi, perquè aquest matí es farà una nova reunió també de Protecció Civil per fer seguiment d'aquests aiguats que s'espera que avui es puguin tornar a repetir, tot i que no amb tanta intensitat.
6: Sí, ahir a la tarda vespre el telèfon d'emergència es va rebre més de 600 trucades pel temporal. Les fortes precipitacions van començar al sud del país, van anar-se desplaçant cap al nord, però on van fer més mal van ser les Terres de l'Ebre, sobretot en municipis del Baix Ebre, com Paüls o Xerta.
0: I a tot això, com dèiem, les pluges van començar a l'Ebre, però van anar avançant cap al nord i també van descarregar amb força el Garraf.
7: A municipis com Cambrils i Sitges es van inundar passos a nivell i a Vilanova i la Geltrú un arbre va caure sobre un comboi de Rodalies. L'accident no va provocar ferits, tal com explicava l'alcalde de Vilanova, Joan Luis Ruiz, en declaracions al Catalunya Nit.
8: Un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i en tot cas és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat doncs un petit incendi, evidentment doncs això ha generat una certa alarma.
7: Tot i l'incident, la línia ha pogut reprendre el servei minuts després.
0: I el Camp de Tarragona, la comarca que va registrar més incidències, és el Baix Camp. Tarragona, Ricard Buigas.
1: Poblacions com Vinyols, Riudecanyes i Mont-roig del Camp van acumular més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Cambrils és la població del Camp de Tarragona que va concentrar més trucades d'emergència, una trentena. Els bombers van revisar una casa on havia caigut un llamp sense causar ferits. També van fer un parell de rescats de conductors. El regidor de serveis, Enrique Arce, diu a 3Cat Info que hi ha gent imprudent que continua creuant passos inferiors.
5: Tot el món que se compra un todoterreno pensa que és todoterreno i al final pues, acaben sempre allà.
1: A Vandellós, els bombers també van fer dos rescats més. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els episodis de forts aiguats generen també por i fins i tot fòbies a persones que de base ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat.
6: Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho emmarquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic.
0: Ho detalla Mònica Mas.
9: La diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir-hi fòbia té a veure en com afecta la vida quotidiana. Ho explica a Catalunya Ràdio Núria Casanovas, del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i experta en meteosensibilitat.
10: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es queda a casa tancada tot un cap de setmana, quan potser no caldria, no? O sigui, estar ni per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa fer quelcom hi ha moltes setmanes, molts mesos consecutius i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
9: Per fer-hi front proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar, si es pot, i planificar què faríem en cas que es compleixi aquest desastre meteorològic. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Línies obertes al 93201-7474. Ens truca la Maria. Maria, bon dia.
11: Hola, bon dia.
0: Des d'on truques, Maria?
11: Des de Sant Vicenç de Calders, de...
0: I què és el...
11: Digues, del Vendrell.
0: Tu diràs.
11: Bueno, doncs pues, hem arribat a l'estació i ens han informat, aquí com a mínim hi ha informadors de l'Israel, dient-nos que, bueno, que els trens no circulen entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú i que si volem pas alternatiu ens hem d'anar amb la R4 fins a Barcelona i arribarem a les 8 en punt del matí. I sortirà a les 6:25. Això és tot el que ens han pogut dir. Ara està arribant al Regional Express, a la via 1, però no ens deixen baixar a buscar-lo. I no sé si és que faran baixar els passatgers i els passaran a l'altre tren o què faran. Però diuen que fins que no netegin la via no poden circular trens.
0: Quanta gent sou ara mateix aquí, Maria?
11: Pues unes 50-60 persones ben bé.
0: Clar, a més a més anirà pujant perquè és primera hora del matí i entenc que quan arribi l'hora punta doncs serà més complicat, no? Uh-huh. Gràcies, doncs, Maria, per trucar. Que vagi molt bé i ànims.
11: A vosaltres, gràcies.
0: També ens truca el 93201-7474, la Marta. Marta es troba a Granollers, Marta?
12: Hola, no, Marta, sí, Ricard.
0: Ets tu, és la nostra Marta. Val, perdona, disculpa. Digues, Marta.
12: No, que està passant una situació bastant surrealista aquí a l'estació de Granollers, perquè per megafonia van sonant els missatges que ja estan normalment gravats on anuncien tots els trens, tots els diferents trens que haurien de sortir des d'aquí, però alhora, també per megafonia, doncs van dient que no es faci cas a aquests missatges gravats. Per tant, situació força surrealista la que s'està vivint aquí a Granollers i mentrestant... Clar, estan ja gravats i com a mínim el que estan fent és anar avisant que no es faci cas a aquests missatges gravats. Aquesta és la situació que s'està vivint aquí.
0: I quanta gent hi ha aquí, Marta, doncs, més o
12: menys? Home, doncs ben bé hi ha un centenar de persones que estan aquí esperant els autobusos que ara a poc doncs, van arribant. Sí que ja han sortit cap a Martorell, cap a Sant Celoni, i el que estan esperant són molta gent que està esperant anar cap a Barcelona i que aquests busos de moment no arriben.
0: Recordem que Rodalies ha fet un tuit dient que no funcionava el servei amb un link on s'actualitzava l'estat del servei i que no funciona aquest link. Un tuit que ha penjat fa uns 17 minuts i que encara no han despenjat. O sigui, que ara ningú ha comprovat que el link no funciona. Portem dient-ho fa estona. Doncs aquesta és la informació. Sembla ser que ara ja tenim informació del que està passant. A veure, ens ho acaben d'explicar. Maria.
13: Doncs sí, finalment Renfe ha contestat. confirmen que el servei de Rodalies no funciona per causes alienes, és a dir, no funciona enlloc, i demanen disculpes als usuaris i recomanen que, això que dèiem, que es busquin la vida, que busquin mitjans alternatius de transports. Diuen que hi ha els autobusos a les línies on ja estaven programats, aquests autobusos que ja es venen donant servei des del dilluns, que hi ha algunes línies, alguns trams tallats, però que adverteixen ja que no podran absorbir tota la demanda. És a dir, ja hem vist en els últims dies com aquests autobusos doncs, ja anaven plens a vessar, encara serà pitjor avui. Si et sembla, recordem on hi ha aquests autobusos. Informació sisplau, de servei sí. Pels usuaris són la R1 entre Arenys de Mar i Maçanet Massanes, l'R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, però no cap a Barcelona, per exemple, l'R4 entre Terrassa i Manresa. A Terrassa i a Sabadell hi ha busos de línia i servei de ferrocarrils fins a Barcelona. També hi ha autobús, l'E3 a l'R7. A l'R8 hi ha un servei alternatiu en tot el seu recorregut. A l'R11 també hi ha autobús entre Portbou i Maçanet Massanes i entre l'estació de Girona i Sant Andreu i també el que hi ha és servei d'avant entre Girona i Barcelona. Diuen que està previst que funcioni l'avant amb normalitat.
0: Aquesta és la situació a aquesta hora. Són les 6:31. De seguida ho actualitzem al Matí de Catalunya Ràdio.
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
15: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret. Hi ha cacau.
16: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Línies obertes al 9-3-0-1-7-4-7-4. Si esteu atrapats, si no funciona el tren, per exemple, esteu a punt d'agafar el tren i no funciona i voleu explicar-ho, i a la situació que us heu trobat, doncs línies obertes al 9-3-0-1-7-4-7-4. A aquesta hora, com dèiem, la notícia aquest matí, pel que fa al temporal, és que els maquinistes de Renfe demanen més garanties a Renfe per reprendre, en aquest cas, la circulació a diverses línies de Rodalies. Tenim una fotografia ja del que està passant. Hi ha moltes incidències, per tant, també busqueu rutes alternatives en cas que havíeu previst agafar el servei públic. En parlarem d'això i del temps avui al Matí de Catalunya Ràdio. En un dia en què el sol sortirà avui a Poboleda, al Priorat, a les 8 en punt.
7: I es pondrà a les 7 i 29 minuts, per tant, el dia durarà 11 hores i 29 minuts.
0: I les temperatures a aquesta hora?
6: A l'Aldea 18 graus, a Viladrau 13 i al Guaire 16.
0: Anem a fer un cop d'ull a com està ara mateix el temps, perquè avui, aquest matí, també s'esperen més tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, les pluges les tindrem aquest matí a l'Alt Pirineu i a la resta de Catalunya, sobretot a la tarda. Seran ruixats molt més irregulars, més probables al prelitoral. Aquí podrien caure 20 litres a mitja hora, hi ha un avís groc. També s'esperen ruixats en altres comarques de l'interior, sobretot en aquests sectors de l'Alt Pirineu, on ja tenim els ruixats ara al matí. I a la resta, al matí, s'obriran moltes clarianes. Hi ha bancs de boira a aquesta hora, però la tendència és que s'obrin clarianes, sortir fins i tot una estoneta al sol. Demà un altre canvi de temps, hi haurà precipitacions una mica més fortes a les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona, també en alguns punts de la costa central.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera?
13: Doncs pel que fa a les carreteres, hi ha tres vies tallades a les Terres de l'Ebre i encara hi ha aquesta via tallada, la Ronda Nord a Granollers, que no s'ha pogut recuperar després de les pluges. Al marge d'això, les retencions habituals d'entrada a Barcelona i a les rondes. I sobretot, pel que fa al transport públic, moltíssima atenció a aquelles persones que avui tenien previst anar en Rodalies perquè no funciona el servei, no funciona el servei de Rodalies, diuen des de Renfe per causes alienes, i és perquè els maquinistes s'han plantat i diuen que no volen circular per unes vies que consideren que no estan a punt.
0: Tot això avui, que és dimecres 7 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, com dèiem ara, els maquinistes, Sílvia.
6: Aquest matí hi ha problemes a Rodalies perquè hi ha maquinistes que no se senten segurs per conduir els trens. Rodalies admet que pel temporal es veu afectat el servei a l'inici i recomana servei alternatiu. Protecció Civil farà també un seguiment dels aiguats que s'espera que avui es puguin repetir. Els aiguats ahir van afectar sobretot les Terres de l'Ebre.
0: El segon nom del dia és Carles Puigdemont.
7: No tornarà a Catalunya de manera immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena hagi retirat l'ordre de detenció contra ell. L'expresident espera que primer el Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva i diu que pretén tornar al servei d'un país i no d'un partit.
0: I el tercer, habitatge.
6: Pedro Sánchez podrà tirar endavant mesures com la moratòria dels desnonaments i la protecció dels llogaters a les portes de la campanya electoral. Serà gràcies al suport del PNB, que permetrà aprovar a la Diputació Permanent del Congrés un dels dos decrets d'habitatge. Tombaran el dels lloguers indefinits.
0: El quart, vaga.
7: Avui, el sector dels serveis socials a Catalunya la convoquen la UGT, Comissions Obreres, la CGT i la Intersindical pel bloqueig de la negociació col·lectiva. Es planten per la negativa d'aplicar l'equiparació salarial pactada al maig, que preveu una inversió de 150 milions d'euros anuals durant almenys 5 anys.
0: El cinquè nom del dia, Leo Messi.
6: Que aquesta matinada s'ha acomiadat de la selecció argentina com un mite del futbol en un amistós davant Benín, que ha acabat 3-0 amb un gol de penal i dues assistències. 85.000 espectadors han omplert l'estadi. Acabat el partit, els jugadors li han fet un passadís i un espectacle de llums i drons han reflectit la seva samarreta al cel amb el número 10.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
17: Pendents de les novetats d'Alemanya, després que hi transcendís la detenció d'un antic cap dels serveis d'intel·ligència exterior. És August Hanning, que havia passat al sector privat i se l'acusa d'haver rebut documents secrets per part del seu excap de gabinet, que també està detingut, a canvi de diners. No se sap encara quins països se'n podrien haver beneficiat.
0: I amb què se'n va dormir Estats Units?
17: Amb l'anunci de Donald Trump d'un nou pla d'inversió público-privada de 6.600 milions de dòlars per construir més submarins. En plena campanya de les legislatives del 3 de novembre, el president ha anunciat des de Baltimore, entre membres de l'exèrcit i un gran vaixell de guerra de fons, l'inici de les obres per construir les drassanes, diu, més grans dels Estats Units des de la Segona Guerra Mundial.
0: I ens queda saber amb què dinaran avui també a la Xina.
17: Amb la resposta del govern a la proposta de França i Alemanya perquè Europa reforci els instruments de defensa comercial contra Pequín. La Xina demana que no s'empenyi la Unió Europea al proteccionisme, diu el ministre de Comerç, que el camí al desenvolupament són l'apertura i la cooperació.
0: Repassem també ara les portades de la premsa d'avui. Marc Jurado, bon dia de nou.
7: Bon dia.
0: Avui amb Carles Puigdemont en totes les portades.
7: Sí, Ricard, en els titulars com a les fotografies, el Constitucional obre el camí de la tornada de Puigdemont, diu El Periódico. Llum verd a l'amnistia total, titula l'Ara, i el TC imposa l'amnistia, llegim a La Vanguardia. A la premsa de Madrid, el Constitucional dona via lliure a Puigdemont per tornar a Espanya, i El Mundo, Puigdemont celebra que Pompidou li entregui textualment la victòria de l'amnistia. Un Carles Puigdemont a qui veiem en totes les portades, al telèfon, al País, parlant també en roda de premsa a l'Ara i el Mundo i somrient a La Vanguardia, on el diari destaca les seves paraules: no tornem al servei dels nostres partits, sinó del país. I també en portada la pluja, quart dia seguit d'aiguats i inundacions, llegim a l'Ara, i La Vanguardia titula Israel, que recorda les víctimes per tercer aniversari del 7-O sense saber què va fallar.
0: I pel que fa als esports, Messi s'acomiada com una llegenda del futbol, Robert Prats.
18: Sí, amb aquest adeu a la selecció argentina, mig d'un passadís de tots els jugadors, hi ha 85.000 persones ovacionant-lo a l'estadi Monumental. Messi ha fet una declaració de 10 minuts des del centre de la gespa. Espanya, que passa als quarts de final de la Lliga de les Nacions, 1-2 davant Croàcia, dos gols de Miquel Merino, i Ronaldo explica que va deixar la selecció argentina, la selecció portuguesa, perquè la federació i el seleccionador portuguès no van donar-li minuts i van incomplir la seva paraula. Ahora podemos escuchar a Messi.
19: El no venir más va a ser un dolor muy grande. Le juro que me gustaría venir toda la vida, porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Lo más lindo que te puede pasar.
18: Eran las últimas paraules de Messi des del centre del camp abans de dir adéu definitiu a la selecció argentina.
0: I a tot això avui estem pendents d'aquestes incidències a Rodalies, però també a l'aeroport del Prat, Lara García.
20: Bueno, com vulgui. Parla català?
0: Sí. No m'està escoltant, la Lara García. De seguida intentem connectar amb ella. També deia que estem seguint les diferents incidències que hi ha a Rodalies. Línies obertes al 93-201-7474. Per exemple, què està passant a Granollers, Marta?
21: Doncs aquí continua moltíssima gent esperant que vinguin aquests autobusos de Barcelona. És el cas, per exemple, de l'Aica i l'Àlex. Què tal? Molt bon dia a tots dos.
22: Bon dia.
23: Bon dia.
21: Quina és la vostra situació? Vosaltres sou estudiants i què?
22: Sí, sí, hem sortit abans de casa perquè sabíem que ens trobaríem amb aquest problema. I, bueno, hem tingut la sort que ens ha pogut portar la meva mare, però però bueno, ens hem trobat en que no hi ha trens i que haurem d'agafar un bus, però tampoc han avisat de si, en quins bus hi haurà, de quan venen, de...
2: No sabem res, estem una mica perduts aquí, ens han dit que esperem, però no ens ha dit ni a quina hora, només tenim que tindre fe, suposo.
22: Sí, fe.
2: Fe en Renfe, però bueno.
22: I bueno, això, jo ahir també em vaig haver de quedar a Barcelona, no vaig passar per casa perquè no podia tornar a Palau, i espero que avui no em passi el mateix.
21: Ja ho sents, Ricard, aquest és un dels molts afectats aquí ara mateix, uns que han d'anar a Barcelona, els autobusos que no estan arribant, altres sí que van arribant, de Sant Celoni o cap a Martorell sí que van marxant els autobusos, però els de Barcelona no. Per cert, que el que us comentava abans de la megafonia, de moment ha parat, ja no s'estan sentint aquests missatges tant ni gravats ni avisant que no s'escoltessin els missatges gravats.
0: Gràcies, Marta, això a Granollers. Anem a Vilanova i la Geltrú. Montse Jané, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs mira, aquí des de fa una hora i mitja no circula cap tren, ni cap al nord ni cap al sud. Cap al sud ja han dit per megafonia que la circulació està interrompuda i cap al nord diuen que els trens funcionen amb irregularitat. Hem trobat uns quants maquinistes, estan en una sala, diuen que estan preparats per sortir, però que com que hi ha un arbre entre Cubelles i Vilanova i la Geltrú, els seus trens no poden arribar fins aquí. Diuen que estan esperant indicacions. Ara mateix tothom està anant i està entrant en un tren aquí a la via 4, perquè per megafonia han dit que sortiria un tren cap a Barcelona i tothom ha pujat aquest tren. El tren de moment continua aquí a l'andana, no sabem si està a punt de circular o no. En tot cas, els maquinistes m'han assegurat que ells no s'han plantat per un problema de seguretat, els hi he preguntat molt. Diu que simplement que no tenen trens per conduir, que no és tan fàcil com agafar el cotxe i conduir, perquè aquí han d'esperar que arribin els seus trens. Com que del sud no poden arribar perquè hi ha un arbre, doncs no arriben els trens que han de conduir. Diu també que en les línies del nord sí que la situació és diferent, més complicada, perquè ha plogut més, però que ells sí que estan a punt i esperant que es reorganitzi el servei i que els diguin alguna cosa. I almenys 5 maquinistes en una sala. A la pantalla, només arribar a l'estació, amb lletres ben grans, el que diu és que per causes alienes a la circulació es pot veure interrompuda, i diu també recomanem mitjans alternatius. Cal dir que no hi ha informadors i que mitjans alternatius posats per Renfe no n'hi han. El que sí que aquí a la plaça d'aquí davant mateix hi ha l'estació d'autobusos, que és on surten els autobusos que van cap a Barcelona, evidentment pagant, clar.
0: Montse, gràcies. Aquesta és la fotografia des de Vilanova i la Geltrú. Tornem a l'aeroport del Prat. Lara García.
20: Hola, bon dia. Doncs mira, aquí continuen les cancel·lacions, Ricard, i nosaltres ara mateix estem amb el José, que la seva dona havia d'arribar aquí a l'aeroport des de Sevilla a les 12 de la nit i no ha pogut arribar. José, bon dia.
23: Bon dia.
20: A veure, què faràs? És a dir, estàs aquí preguntant als mostradors, aviam quina solució et poden donar perquè la teva dona arribi a Barcelona. Com ho fareu?
23: No ho sé, he preguntat aquí a un noi, m'ha atès molt amablement, i ara doncs em vaig a una oficina que m'han dit de Vueling a veure si saben alguna cosa, perquè no tenen cap informació.
20: Per tant, no et donen alternativa, no saps com podrà tornar?
23: En principi no. Ni ells allà saben què, ni nosaltres aquí tampoc. Estan esperant.
20: Ella com està?
23: Bé, han buscat un lloc per dormir unes hores i esperant que li diguin alguna cosa.
20: José, moltes gràcies, ànims, i aviam si us donen una solució aviat.
23: A vosaltres, bon dia.
20: Ricard, també el que hem sabut, que ens diuen alguns passatgers, és que des de Vueling, aquell vol cancel·lat a Bilbao que havia de sortir a les 7 del matí, els estan oferint un servei d'autobús perquè vagin doncs tots junts cap a Bilbao en un autobús, i també els ofereixen un snack.
24: M'han donat alternativa a anar a Bilbao, la qual cosa són de 7 a 8 hores amb un autobús que no em ve de gust, i afortunadament he trobat un vol per aquesta tarda, en la qual perdo tot el dia de feina, però com a mínim demà al dematí no m'haig llevat a les 4 del dematí.
20: Que bueno, com a mínim arribes, descanses i ets allà.
24: Això és un plus afegit, sí, la veritat.
20: I aquest autobús te'l posaven des de l'aerolínia?
24: Sí, de l'aerolínia i sense cost afegit. Ja, i m'han regalat un snack per menjar aquí, però no em ve de gust tampoc.
20: Recordem que ara mateix hi ha 12 vols de Vueling cancel·lats per aquest matí, que havien de sortir de l'aeroport del Prat, de la TU, i que no ho faran a causa dels temporals.
0: Doncs gràcies, Lara. I avui, que és un matí també de pluges i també de recollir el que ha sigut les conseqüències dels aiguats que van caure ahir a Catalunya, posarem molta especial atenció al que està passant a Xerta. Jordi Barranca.
1: Hola, Ricard, molt bon dia. Sí, doncs mira, aquí hem ara entre connexió i connexió, hem donat una volta pel poble. Continua els problemes de cobertura aquí en aquest municipi del Baix Ebre. La zona del CAP, del centre d'atenció primària, és una de les més afectades. Els carrers estan plens de fang. L'asfalt s'ha tenyit de marró en lloc del color negre fosc habitual. La zona més propera, al canal de la dreta de l'Ebre, també allà es pot veure absolutament la destrucció. És una de les zones més devastades. Murs caiguts, camps negats i barrancs que es van eixamplar i van emportar-se tot allò que trobaven per davant. Ara mateix, poca gent pel carrer, però sí que entre elles hem trobat la Marga, una de les veïnes, i ens explicava com ha viscut aquestes últimes hores i, sobretot, com està vivint ella, que té el seu garatge, el seu pàrquing, està bastant anegat d'aigua i està ple de fang. Així ens ho deia.
5: A més, estic sola i ja veus el que tinc ara per netejar, perquè el meu marit no puc baixar, perquè treballa a Paüls, té la farmàcia a Paüls. Mira, quan va començar a ploure tan fort, vaig baixar un moment i vaig veure-ho bé. Vaig pujar i a la mitja hora, quan vaig baixar i vaig veure el pàrquing, vaig dir, mare meva, no ho havia vist mai en la meva vida. En 20 anys que estic aquí vivint.
1: Fa tot just unes hores tots aquests carrers bullien de persones que treien l'aigua com bonament podien. Ara respira molta més calma de la que hi havia, com dèiem, fa tan sols unes hores, però un cop es faci de dia, aquí encara és fosc, es verà tota la magnitud dels efectes d'aquesta tempesta. I ara mateix un dels sons que se senten en aquest municipi és dels generadors que porten electricitat a les zones del poble, a les cases que es van quedar sense llum ahir a mitja tarda, derivat de l'efecte d'aquestes pluges, no? que en una hora, no com dèieu abans, van acabar en aquest municipi d'aquí del Baix Ebre 100 litres per metre quadrat, una autèntica barbaritat.
8: El matí de Catalunya Ràdio. De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
9: Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
10: Busquem sempre qui més en sap
9: per resoldre els interrogants del dia.
10: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
10: Ens allunyem de les estridències.
9: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
25: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
26: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
25: Linkat.
27: La Filmoteca de Catalunya presenta una retrospectiva completa del darrer triomfador dels Oscars amb una batalla tras otra. Paul Thomas Anderson és una de les figures més inconfusibles i alhora imprevisibles del cinema nord-americà recent, amb una obra que retrata amb estil propi les tensions entre ambició, poder, fe i solitud. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
6: Ara passen 4 minuts de 3 quarts de 7.
16: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
6: Més enllà de la pluja, avui també és l'endemà de l'amnistia. El Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés quan rebi la sentència del Constitucional que li ordena.
28: El jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, però encara ha de decidir si arxiva el cas. El Suprem també ha d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers. Carles Puigdemont ha assegurat que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit.
29: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
28: El líder republicà Oriol Junqueras creu que la sentència és una victòria col·lectiva de l'independentisme, però que no resol el conflicte polític.
30: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla, i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
6: Doncs, com dèiem, estem molt pendents avui de les pluges. Avui, ara, com ho sentíem, és l'endemà de l'amnistia, però la notícia a aquesta hora passa pels problemes a Rodalies i a les pluges que es preveuen per avui. Podem saludar a aquesta hora el subdirector del programa de Protecció Civil, Sergio Delgado. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
6: Quina és la situació a aquesta hora?
2: Bé, la principal novetat que tenim, que tot just fa pocs minuts hem conegut, és l'afectació en caràcter general al servei ferroviari per la informació que sembla que ens arriba de l'operador, que afectaria doncs, a tota la qüestió de Rodalies, però també de la resta de serveis ferroviaris. Per tant, un missatge de cara a la ciutadania, que és que en aquests moments doncs, aquesta circulació sembla que no està garantida. És la informació que acabem de rebre en aquest sentit i, per tant, doncs, la que traslladem a la ciutadania. I pel que fa a la resta de situacions d'incidències, en principi només hi ha talls puntuals a carreteres locals, a dues carreteres locals a Terres de l'Ebre. La situació de matinada doncs, no ha estat complicada perquè, com preveien, les pluges van acabar, aquestes pluges fortes, torrencials, van acabar la matinada. I, en tot cas, pel dia d'avui, doncs, cal estar també atents a lo que seria tot el litoral també de Catalunya, com el dia d'ahir, al migdia, tarda-vespre. Sembla que aquest episodi que es va repetint va perdent força cada vegada que es repeteix. Ahir va tenir menys intensitat que abans d'ahir, menys que el cap de setmana, però encara doncs, amb aquesta precaució, amb aquesta atenció, que les tempestes, quan es produeixen, doncs encara podem tenir aquesta força. El Servei Meteorològic de Catalunya ens diu això, que avui seria més un episodi més ordinari de tardor, però que l'està doncs, molt atents, perquè ja veiem com aquestes tempestes d'ahir, al final, doncs, també van quedar en algun punt doncs, estàtiques i van donar problemes doncs, a Xerta, però també a Vilanova, a part de Viladecans, al Baix Llobregat, a diferents punts del territori on va ploure amb molta força i va produir incidències en pocs minuts.
6: Per tant, no es descarta també que al llarg del dia pugui haver-hi algun més alert?
2: Correcte. Seguirem amb la mateixa operativa, que és que a mesura que tinguem la informació de que aquestes tempestes són estàtiques i poden donar problemes, alertar la població, com vam fer ahir, primer a la zona de Terres de l'Ebre i fins al Baix Camp i després a la resta del litoral. A mesura que tinguem la informació, intentarem ajustar-nos, doncs, com estem fent, al moment de màxim risc, també perquè tothom es pugui adequar i, en tot cas, si tinguéssim un canvi en la predicció, que ens ho permetés fer molt de temps, ho farem abans, però en principi semblaria que, o esperem, doncs, que avui, definitivament, sigui un dia que no calgui fer aquestes alertes perquè ja tinguem unes tempestes més normalitzades en aquest sentit, que no vol dir que no requereixin estar atents, però que ja no comportarien aquestes quantitats tan significatives i, per tant, ja no comportarien problemes, incidències greus o riscos greus per la població.
6: Començàvem molt pendents i ens ho deia també al començar que hi ha problemes a Rodalies. Han activat el pla Ferrocat a les incidències de l'R2. No sé si es pot ampliar també la situació actual de Rodalies, que no estan sortint la majoria de trens.
2: La informació que jo tinc, tot just abans que han fet el punt de control amb l'equip de guàrdia, és que hi ha aquesta afectació doncs que no està garantit el servei a tota la xarxa per la prestació del servei en si mateix i, per tant, doncs, és una informació que nosaltres hem tributat i no puc donar més detalls que traslladar-lo al conjunt de la gent que ens està escoltant per la seva logística en aquests moments.
6: De tota manera, els costen més desperfectes a les vies, més enllà del que ha explicat de Vilanova i la Geltrú?
2: Doncs nosaltres l'incident important que tenim és aquest que es va produir, que estàs indicant de caiguda d'un arbre ahir a la nit. No ens consten més incidències, però és veritat que entenem que té la seva operativa de verificació, com tots coneixem, de l'estat de les vies i que segurament té alguna relació amb aquesta qüestió. Nosaltres, del servei, del funcionament del servei, l'última incidència rellevant que ens consta és aquesta afectació i no ens constava cap més.
6: Perfecte, doncs seguirem parlant. És Sergio Delgado, subdirector de Programa de Protecció Civil. Moltes gràcies i bon dia.
2: Gràcies, bon dia a tothom, precaució, i esperem que aquest episodi ja acabi de retirar-se avui.
6: Perfecte, doncs per saber com està el temps i com va aquest episodi, podem parlar amb l'Eloi Cordomí. Eloi, com evoluciona el tema, les tempestes?
4: Bon dia. Doncs mira, els ruixats ara mateix els tenim sobretot a l'Alt Pirineu. Són tempestes que arriben per l'oest de Catalunya i que es queden concentrats en aquells sectors. A la resta del país avui s'haurien d'obrir clarianes. Hauria de fer sol, fins i tot. És veritat que a aquesta hora hi ha molts bancs de boira, però la tendència és que es vagin aixecant a mesura que vagi avançant el matí. Queda inestabilitat, i això ho notarem sobretot a la tarda, perquè a la tarda apareixeran noves tempestes. Avui, en principi, les esperem a l'interior. Per tant, com que són tempestes que no entraran en contacte amb el mar, amb les condicions d'escalfor que està, i amb aquests vents de mar cap a terra que teníem aquests últims dies, que avui, en principi, ja no hi són, avui preveiem que les tempestes puguin ser localment fortes a l'interior, però unes tempestes més convencionals, com ens deien des de Protecció Civil. Tempestes que poden caure especialment cap al sector del prelitoral. Aquí hi ha un avís de nivell groc de 20 litres en mitja hora, també el Pirineu, Prepirineu, al nord de les comarques de Girona, a l'interior de les de Tarragona, i el resta de l'interior molt més regulars. I a la costa hem de seguir-ho. De moment no preveiem pluges fortes o aiguats com aquests últims dies, com molt algun ruixat, però hem de seguir amb atenció doncs, com evolucionen aquestes tempestes al moment que s'acostin al litoral per veure si poden haver-hi algunes sorpreses com les dels últims dies. De moment avui, les temperatures que preveiem seran una mica més altes, amb màximes de 26-27 graus a la costa i uns 23, 24 o 25 a l'interior.
6: Moltes gràcies, Eloi. Fins ara.
4: Fins ara. Adéu-siau.
6: I quan falten 4 minuts per arribar a les 7, ens truca l'Antonio des de Cerdanyola, que ens diuen que està esperant l'autobús. Antonio, què passa?
7: Sí, hola, bon dia. Miri, he portat esperant més de mitja hora un autobús a l'E3 perquè no funciona Rodalies. I calculo que aquí hi ha unes 300 persones i la gent que s'ha anat, perquè estem desesperats esperant l'autobús. Aquí no ve ningú. Venen tots menys a l'E3. I quan venen a l'E3, posa fora de servei perquè està una mica ple i passa a la llar. O sigui, aquí és que ningú fa res, eh? Des de l'alcalde fins al president del govern. És que això és una vergonya, això. Escolti'm, una pregunta, mira, a veure. La R4 sempre ha sigut la pitjor línia, la línia regional de Catalunya, sempre la pitjor. Des de Terrassa, això ho sé jo, des de Terrassa fins a Hospitalet, no ha hagut cap problema. No poden posar un tren des de Terrassa a Hospitalet? Tot això ja està arreglat. És que és la desídia, és que no volen fer res. Estem en un país, perdoneu, és el país pitjor del món. Això qualsevol país d'Europa, estic parlant, això no passaria. Això
6: perquè, Antonio, dia, vostè on anava?
7: A Barcelona.
6: I ha
7: a Barcelona, mira, ara ve un altre, també està tot ple. És que no puja ningú, això no pot ser, home, això no pot ser.
6: I quanta gent són, més o menys, Antonio? Aquí, quanta gent són esperant a l'autobús, més o menys?
7: Doncs 300 persones, unes 300. Però, i la gent que s'ha anat tan desesperats. Què fem? Què agafem? No hi ha ferrocarril, no hi ha metro. Ai, tampoc hi ha metro. Mira, que caben 4 persones. És que ja no pot ser. Jo no pot ser. Jo no sé com la gent té tanta... Veus? És que no pot
6: ser. I cada quan estan venint els autobusos?
7: Miri, ahir una mica menys. I venien dos junts. Ara mateix ve un, o millor cada 10 minuts, però que ja ve ple. Si és que ve ple.
6: Perquè des d'on venen aquests autobusos?
7: Aquí no passa ningú. No, aquí no passa ningú.
6: Des d'on venen aquests autobusos?
7: Com diuen?
6: Que des d'on venen aquests autobusos?
7: Aquests autobusos són de L3, que ve després de Barcelona fins a Cerdanyola, a la universitat, baixa i una vegada a Barcelona va fent.
6: Doncs moltes gràcies, Antonio, i paciència.
7: I és que la Refeta pot posar carrefors. Però en quin país estem, Déu meu? Però això és vergonyós. És vergonyós. El primer alcalde d'aquí, que no fa res, tampoc.
6: Perfecte. Antoni, doncs parlem amb Renfe i paciència. Dies com avui només queda això. Paciència. Moltes gràcies per la trucada.
7: Tinc una fotografia, si la voleu.
6: Perfecte, doncs ara parlem amb vostè fora de micro. Ja ho sabeu, si voleu fer arribar el vostre testimoni, si esteu enganxats a les estacions, als autobusos, podeu trucar al telèfon del directe, el 93201-7474. Mentrestant, Maria, quina és la situació a la mobilitat?
11: Doncs si fa uns 20 minuts Renfe ens deia que no hi havia servei de Rodalies enlloc per causes alienes, que ja sabem que és per aquesta protesta que tenen alguns maquinistes que no volen passar per algunes vies que consideren que no estan en condicions, ara el que ens diu Renfe ens matisa que sí que hi pot haver algun tren, però que pot anar variant això. És a dir, que no saben exactament, no tenen un control sobre els trens que poden sortir o que no. Hem parlat també amb un sindicat de maquinistes que ens deia que ells d'entrada, la UGT, UGT sí que estaven d'acord en passar per aquelles vies on sí que estiguin bé. En canvi, hi ha altres sindicats que sí que aposten perquè els maquinistes no passin per cap via com a motiu de protesta. Sigui com sigui, el que ens diu Renfe és que hi ha servei alternatiu d'autobusos, no a tot arreu, perquè això no ho teníem previst, evidentment, aquesta situació d'avui. Sí que n'hi ha, però, a l'R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, a l'R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, a l'R4 entre Terrassa i Manresa, també a Terrassa i Manresa es poden agafar els busos de línia i el servei de ferrocarrils fins a Barcelona, a l'R7 també hi ha aquest autobús E3 i altres autobusos.
0: Ara mateix són les 7, gràcies Maria. Avui és un dia de caos a Rodalies. Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: La notícia aquest matí, com dèiem, és un nou matí de caos a Rodalies. Els maquinistes s'han plantat i no hi ha servei, o com a mínim no està garantit. De fet, Rodalies ha informat que no circulen trens per causes alienes a la companyia. Ens ho confirmava fa uns minuts en aquest programa el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado.
1: És que en aquests moments, doncs, aquesta circulació sembla que no està garantida. És la informació que acaben de rebre en aquest sentit i, per tant, doncs, la que traslladem a la ciutadania.
0: Línies obertes al 9-3-0-7-4-7-4. Si algú hi vol trucar i explicar-nos el que està vivint ara mateix amb Rodalies després d'aquestes pluges dels últims dies i que ahir al vespre va fer que caigués un arbre i un mur també sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Els maquinistes han dit que prou i es neguen a sortir perquè consideren que no tenen prou garanties de que la xarxa ferroviària sigui segura. El problema que és afegit és que ara mateix no hi ha prou autobusos per donar servei alternatiu per carretera, per tant, a aquesta hora qui hagi d'anar a la feina o estudiar o anar a l'hospital en tren, doncs s'haurà d'anar buscant la vida. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Doncs sí, el missatge que dona Renfe és que la gent busqui alternatives de transport perquè pot circular algun tren, però pot anar variant. Per tant, no tenen un control exactament de quins trens surten i quins no, però hi ha una afectació generalitzada en el servei. I també recordar que pel que fa al trànsit hi ha tres vies tallades a les Terres de l'Ebre. És la C43 i la T301 a Benifallet, la TV-3541 entre Paüls i Xerta i encara la ronda nord entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. Pel que fa a la resta del trànsit, doncs, les retencions habituals a les rondes i als accessos de Barcelona.
0: Entre els passatgers, com està ara mateix la situació? Marta Viana, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs aquí segueix realment el caos. Ara mateix els informadors ens diuen que han fet dos grups. El que estem veient és que estan fent dos grans grups amb moltíssima gent que s'ha quedat aquí esperant per anar cap a Barcelona i que no hi havia manera que arribessin els autobusos. Ara n'han arribat un parell i el que estan demanant els informadors és que la gent respecti l'ordre de cua, que intentin doncs, fer-ho amb ordre i que a poc doncs, a tota aquesta gent que s'està aquí acumulada des de les 6 del matí que nosaltres hem arribat, doncs, que aniran cap a Barcelona, però amb els autobusos que vagin arribant, uns autobusos que realment arriben tard en comptagotes. De moment també us puc dir que han arribat diversos autobusos, una situació també una mica surrealista la que s'ha viscut aquí, perquè han arribat diversos autobusos de Sant Celoni, que havien de gent que baixava, que havia d'agafar el tren, però s'han trobat amb una situació absolutament caòtica aquí a l'estació. I ara, Ricard, et puc dir que aquí hi ha com a mínim unes 500 persones o 400 persones que estan esperant autobusos per anar cap a la feina.
0: Gràcies, Marta Viana. Anem cap, en aquest cas, a Arenys, a Arenys de Mar. Marta Vallès, bon dia.
4: Hola, bon dia. Una situació aquí molt semblant. Moltíssima gent aquí amuntegada a les portes de l'estació d'Arenys. Hem de dir que aquí ja passava ahir que el tram entre Arenys de Mar en direcció nord ja es feia per carretera. Aleshores, la gent que arribava des del nord fins aquí amb aquests autobusos de Renfe podia agafar el tren en direcció Barcelona. Avui això no passa i, per tant, aquí s'ha muntat un caos impressionant. I ara el que han fet és fer dues files, una fila en direcció cap al Maresme Nord, és a dir, en direcció Canet, Sant Pol, Calella, Pineda, que és el que ja passava ahir, per anar per carretera, i una altra fila en direcció Mataró, també per carretera. És a dir, han improvisat un autobús d'aquests de Renfe que vagi també en direcció Mataró. Però a Mataró no els ofereixen cap alternativa, sinó que el que els han dit a l'informador que està aquí és: us portem a Mataró i busqueu una alternativa de servei regular d'autobús. Us he de dir que el servei regular d'autobús de Mataró, sé per companys que ara mateix hi ha unes cues quilomètriques i que no pot absorbir la quantitat de gent que arribarà des de les diferents estacions del Maresme a la capital del Maresme. Té una sèrie d'autobusos directes, però no per carregar aquesta quantitat de gent, i aquesta és la situació ara mateix.
0: Doncs déu-n'hi-do la situació, la que estem explicant avui a Catalunya Ràdio, sobretot de desinformació i de caos, perquè explicàvem a primera hora del matí que a Granollers els megàfons anunciaven uns trens i els informadors deien que aquests trens no els hi fessin cas, que no passaven. Per tant, una contradicció important. I després també que hem estat tota una hora esperant que Rodalies ens digués quin era l'estat de situació de les vies, i és que a hores d'ara el que ens diuen és: hi ha trens que circulen, trens que no, pot ser que trobi el tren que circuli, que no. És realment, en fi, una situació bastant complicada, i algú ha d'assumir responsabilitats, perquè això que està passant avui és una falta de previsió increïble. Mira, ens truca un oient, que és l'Albert. Albert, bon dia.
5: Hola, bon dia, senyor Estrell, què hi ha?
0: Tu ets conductor d'autobusos, Albert.
5: Correcte, així és. Jo visc a la Bisbal d'Empordà, vale? I l'empresa per la qual jo treballo, jo tinc una feina demanada, no?, que és cobrir la ruta amb autocar des de Figueres fins a Sils, vale? Des de les 5 de la tarda, o sigui, d'aquí 10 hores ja tenen previst que l'autocar faci de Figueres a Sils i tornada fins a les 10 de la nit mínim que jo faré. Ja no sé si després un company continuarà o què, però jo tinc, per exemple, des de les 5 de la tarda, que ja m'han avisat, fins a les 10 de la nit.
0: Sí, sí. Tu treballes pel servei d'autobusos que contracta Renfe, com a servei alternatiu.
5: Exacte, sí, sí. Jo treballo per una empresa de discrecionals, d'autocars, vale? I entre les feines d'avui pues, ja cobrir la línia en autobús des de Figueres fins a Sils, que és a la comarca de Barcelona.
0: I què és el que... És a dir, aquesta situació que et trobes avui, per exemple, és nova per tu o no?
5: No és nova, però clar, perquè si saben que d'aquí 10 hores es farà amb autobús, per què no ho anuncien, no?
0: Ja, falta de planificació.
5: I la gent que es pugui planificar, que pugui anar amb familiars, que es pugui buscar una alternativa, no?, que es pugui preparar, més que res, perquè la gent treballa, la gent té la seva vida, té les seves preocupacions, no? Vull dir que no han d'anar en un moment a l'estació i dir, hòstia, que això s'entrenc amb autobús, eh?
0: Ja.
5: No posen prou avisos que això és amb autobús o d'aquí 10 hores...
0: No ho sap, la gent no sap què ha de fer. La gent no sap què ha de fer.
5: Per això truco per aportar-me una gana de sorra, no? I, escolta, si algú fa servir l'autobús de 5 a 10 de Figueres a Sils o tornava, hòstia, doncs que ja ho sap, no? Vull dir, en plan xivato, no?
0: Sí. Queda clar, Albert, gràcies per trucar. I paciència, també, gràcies.
5: Que vagi bé.
0: Al final, els conductors d'autobusos s'han de trobar també doncs, amb molts usuaris que no tenen la informació i, per tant, també reben segurament tota aquesta queixa. Anem cap a Vilanova i la Geltrú, Montse Gené. Quina és la situació ara mateix?
6: Hola, mira, doncs aquí han sortit dos trens bastant seguits cap a Barcelona i ara en sortirà un tercer. Tot és improvisat, sense planificació ni anuncis. Aquí l'únic que diu la megafonia és que els trens avui funcionen amb irregularitat. La gent va corrent amunt i avall, fa el que pot, intentant orientar-se. El que m'han dit és que del sud no en vindrà cap perquè hi ha un arbre a la via entre Vilanova i la Geltrú i Cubelles. Per tant, tots els que surtin ho faran des d'aquí, des de les tres vies d'origen que estan a un costat i que comencen aquí a Vilanova. Quan arribi un, aquí al final de la línia, carregarà i marxarà. Un dels trens que ha arribat, amb persones que venien de Viladecans, doncs m'han dit això. Hem parlat amb un dels usuaris, que es diu César, i ens ha explicat com ha anat el trajecte. Bé, no tenim a punt aquest tall de veu, però sí que ens deia el César que ha tardat una hora, que havia sortit a les 6 de Viladecans, que eren les 7 al moment d'arribar, i que entre Sitges i Vilanova s'ha aturat 3 vegades el tren i no els han explicat el per què, no? Aquesta és la situació aquí. El que sí que podem dir també segur, ja des de primera hora, és que no hi ha cap tren d'aquí cap al sud, cap a Sant Vicenç de Calders, perquè és on hi ha el problema a la via, que segons ens han dit, estan treballant per treure aquest arbre que va caure ahir a la nit.
0: Doncs gràcies, Montse Gené, des de Vilanova i la Geltrú. Anem cap a l'aeroport també del Prat, perquè allà també hi ha incidències. Lara García.
7: Bon dia, Ricard. Doncs sí, ara mateix hi ha 12 vols nacionals cancel·lats de Vueling que havien de sortir aquest matí a l'aeroport del Prat i que no ho faran per les condicions meteorològiques. Des d'ahir al vespre hi ha hagut més de 30 cancel·lacions. Fins i tot hi ha gent doncs, que ha hagut de dormir a l'aeroport i a aquesta hora la imatge a la terminal 1 del Prat és la de passatgers fent cua als mostradors reclamant solucions. Just acabem de parlar amb un membre de la tripulació de terra de Vueling que ens ha dit que estan doncs, mirant d'estudiar cas a cas i els donen alternatives diferents. Ens diuen que en general la solució que els ofereixen és agafar el següent vol disponible. Si al passatger doncs, no li va bé, pot no acceptar-lo i intentar reclamar l'import del vol que ha perdut a l'aerònia. Si accepta aquesta alternativa i hi ha moltes hores entre els dos vols, doncs Vueling el que els està oferint és un snack. Els donen com un cupó i van a la cafeteria de l'aeroport i els donen una mica d'esmorzar també. Hi ha alternatives com ara les que els han donat pel vol que havia de sortir a les 7 de Bilbao i que doncs, no ho ha fet. Els ofereixen un autobús, tots els passatgers junts en un autocar per anar cap a Bilbao, o bé que agafin un vol a Santander i quan arribin a Santander doncs que s'espavilin i busquin alternatives per arribar al seu destí.
0: Avui programa especial al matí de Catalunya Ràdio després d'aquest nou episodi de tempestes d'aquestes últimes hores, molt pendents de rodalies, línies obertes al 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Si voleu dir-hi la vostra, 9-3-2-0-1-7-4-7-4 i també molt pendents de les afectacions. El 112 ha rebut fins a les 6 del matí prop de 700 trucades, la gran majoria durant la tarda i el vespre d'ahir. I una de les comarques més afectades va ser el Baix Ebre. Avui, de fet, nosaltres som camí de Xerta. Així sonava ahir a la tarda als carrers d'aquest municipi del Baix Ebre, amb imatges impactants que arriben i que circulen per la xarxa des de primera hora de la tarda, i avui volem anar cap allà per saber com es desperta aquest municipi. Allà tenim el Jordi Barranca. De moment, Jordi, què tal? Bon dia.
8: Hola, Ricard, molt bon dia. Doncs mira, el municipi Guitxert es va despertant, es desperta molt a poc, amb una de les imatges, sens dubte, de la pluja d'ahir, de la manera com ha quedat la benzinera que hi ha a l'entrada del municipi, absolutament devastada, amb fang, pedres i amb tot d'arbres de grans dimensions situats al mig, a tocar mateix, de la calçada. Durant aquestes últimes hores els han retirat de l'interior de la benzinera, però la imatge és bastant devastadora. Uns arbres, per cert, amb restes encara de cendres, de cremes, de l'incendi que hi va haver fa més d'un any en aquesta zona, al municipi veí de Paüls. També els camps de tarongers, que estan sobretot al passeig del canal de la dreta de l'Ebre a tocar d'aquest canal, estan absolutament negats d'aigua, amb murs caiguts i tot plegat a l'espera d'iniciar els tràmits per reconstruir tot el que l'aigua s'ha emportat davant la incredulitat dels veïns.
9: Va predat, devia baixar allí, devia baixar un metro d'aigua, devia baixar. Tota la muntanya està seca, no hi ha arbres, se va cremar tot, això no ho he vist mai. Lo dimarts passat se va aparèixer una mica, però només una miqueta d'aigua, però el d'ahir va ser fort.
10: Quan va començar a ploure tan fort, vaig baixar un moment i vaig veure-ho bé. Vaig pujar i a la mitja hora, quan vaig baixar i vaig veure el pàrquing, vaig dir, mare meva, no ho havia vist mai en la meva vida.
8: Durant les últimes hores, les brigades d'equips de manteniment han anat fent el que bonament podien per treure el fang acumulat, però ja us diem que queda molta, molta feina per fer.
0: De cara al dia d'avui, tornem a tenir avisos per ara grocs a diverses comarques. De seguida ampliarem la previsió del temps amb Eloi Cordomí, però recordem que hi pot haver tempestes localment fortes a diversos punts. No haurien de ser tan fortes com les d'ahir, però Sergio Delgado, fa pocs minuts, de Protecció Civil, també ens confirmava que no es descarta enviar alertes durant aquest matí. Per tant, de nou és un matí de ràdio, un matí de Catalunya Ràdio. Ho viurem també en una hora especial, a partir de 9:15, amb Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor i Eva Pomares. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
11: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I a aquesta hora podem saludar Òscar Playà, director de Rodalies. Bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
0: Què està passant?
12: Doncs bé, actualment tenim un... És a dir, no podem assegurar la circulació dels trens a la xarxa de Rodalies. Em consta que l'R1 ara mateix no tenim cap tren circulant i la resta de les línies van circulant de forma progressiva tota la circulació dels trens que teníem programada per avui.
0: Però això per què passa?
12: Doncs aquesta matinada hem rebut una carta del sindicat majoritari de maquinistes on ens deien pues, que no podien, és a dir, que no asseguraven que avui els trens sortissin. I per tant, doncs, és el que està passant. Estem davant de, jo considero, un conflicte laboral. Nosaltres, en tot
0: no,
12: moment...
0: Un conflicte laboral, no hi havia convocatòria de pas de vaga, no?
12: No. Hi ha hagut una... És a dir, com repeteixo, els sindicats m'han enviat una carta aquesta matinada, el sindicat majoritari de maquinistes, dient que no podien assegurar l'apertura del servei. I per tant, doncs, bueno, no estem, és a dir, el que sí que vull dir és que no estem davant d'un problema de seguretat a la infraestructura, no estem davant d'un problema a la infraestructura, sinó que perquè ahir els trens van circular de forma segura, així es va, vull dir, els fets em remeto amb les circulacions que van haver d'ahir, des que va començar el temporal dissabte, que es va tancar el servei, vam obrir el servei aplicant tots els procediments de seguretat i, per tant, vam anar obrint de forma progressiva aquelles línies, fent totes les marxes exploratòries que es van definir amb els propis sindicats després de l'accident de Gelida i, per tant, complint absolutament tots els procediments de seguretat que tenim establerts, tant per l'administrador de la infraestructura com per, en aquest cas, l'operador Renfe. I, per tant, hem anat posant en marxa de forma progressiva les línies que teníem ahir funcionant amb total seguretat.
0: A quina hora van rebre aquest comunicat?
12: Aquest comunicat el vam rebre cap a la 1 de la matinada.
0: I de 1 a 7 del matí, en 6 hores, no han pogut preveure el que ha passat?
12: Bé, nosaltres teníem ja havíem previst, abans d'ahir, uns serveis alternatius també d'autobusos. Com dic, pues, davant del temporal que estem, pues, en el cas de que no poguéssim obrir alguna de les línies, I hem posat informadors des de les 5 del matí fins pràcticament al tancament del servei a totes les estacions per poder informar els usuaris. Això ho tenim des de abans d'ahir. I, per tant, el que passa és que són autobusos que no poden absorbir clarament tots els usuaris de Rodalies. És a dir, és impossible. Però tenim... És a dir, ja estàvem preparats ahir, abans d'ahir, amb serveis de busos, amb informacions, amb informadors addicionals de les
0: estacions... Perdoni una cosa, és que ho ha dit de passada, però és que em sorprèn... És a dir, pateixen, perdoni, però m'està dient que no pot absorbir tot el servei que s'ha d'oferir amb el servei alternatiu d'autobusos. És impossible.
12: Efectivament, clar, és impossible.
0: Per tant, no poden garantir que la gent es pugui moure per Catalunya amb servei públic.

0: on poden garantir servei públic per a tota la ciutadania de Catalunya.
1: En aquests moments el que nosaltres estem dient és que els trens estan funcionant, però no estan funcionant al 100% de l'oferta.
0: Sí, no, excepte el que diu. El que no entenc és vostè, que ara mateix... El que jo li estic preguntant sí, sí. És si vostè pot garantir un servei públic de mobilitat per tot Catalunya, i m'està dient que no.
1: Jo puc parlar del servei de Rodalies. En el servei de Rodalies i els serveis que hem muntat alternatius, a part hi ha altres serveis públics de busos en diferents zones de Catalunya, i el que recomanem és que la gent utilitzi tant els serveis que hem posat nosaltres com a Rodalies, com a Renfe, i els serveis públics de mobilitat de busos que ja existeixen i que estan a l'abast de la ciutadania. I és el que recomanem ara mateix davant de la situació que ens trobem. De que no podem, de que els maquinistes pues, no estan traient tots els trens que teníem planificats avui a les línies que teníem obertes ja ahir i que van funcionar i que de forma correcta i de forma segura.
0: Però vostè em pot dir ara quins trens funcionen?
1: Sí, tenim trens funcionant pràcticament totes les línies excepte la R1, que ara mateix no tenim cap tren funcionant.
0: Sí, però quan diu totes les línies, pot ser que anem a una línia i no hi hagi un tren. O pot ser que sí.
1: Pot ser que hi hagi, és a dir, estan funcionant a totes les línies, excepte a la R1. El que no estan funcionant són tots els trens. Per tant, els temps d'espera poden ser superiors als habituals, els que estan programats.
0: És a dir, no pot garantir que ara mateix hi hagi trens si vaig a l'estació del Camp de Tarragona, per exemple.
1: No puc garantir que el tren passi a l'hora que està programat. Trens estan circulant, però, però no estan circulant tots els trens que havien de circular.
0: Val. Vostè parlava de la comunicació, deia que han posat informadors, és cert, des de primera hora del matí ho hem comprovat. El que passa és que molts informadors ens deia no sabem quina informació donar.
1: Bé, tenim, com dic, tenim informadors. En els informadors, des del centre de control, se'ls ha donat la informació que havien de donar i és la informació que estem donant, que és justament el que estic dient aquí, que no podem assegurar ara mateix el compliment de l'oferta que teníem programada avui i recomanem als usuaris que utilitzen serveis alternatius que hem posat tant des de Renfe com serveis alternatius que ja existeixen en diferents llocs de la xarxa.
0: El que demanaven els maquinistes de Renfe, amb aquest informe que li han fet ara, aquesta carta que li han fet arribar a primera hora del matí, és que volien més garanties per reprendre la circulació. Ens consta, per això, que Adif ja havia emès un comunicat que deia que les vies eren segures.
1: Sí, efectivament. En aquesta carta el que ens estan dient és que volen una sèrie d'informes que ja ens els van demanar ahir, són uns informes que estem treballant-hi, però que no són però que ahir nosaltres, és a dir, l'administració de l'infraestructura, com bé dius, ens ha garantit la disponibilitat i la seguretat en tot moment de la infraestructura. En aquella infraestructura que hem tingut aquesta seguretat hem anat obrint de forma progressiva des de diumenge. Com sabeu, ahir no teníem encara totes les línies funcionant i per tant, hem complert en tot moment la normativa vigent en quant a la seguretat. I, per tant, no estem parlant d'un problema de seguretat ni d'infraestructura. A més, ens han demanat uns informes addicionals que, com dic, estem treballant des d'ahir. Els enviarem durant al llarg d'aquest dematí, però que insisteixo que són uns informes addicionals que ens han demanat, però que són uns informes que clarament ahir vam circular de forma segura, perquè, com dic, i repeteixo, en tot moment estem aplicant la normativa vigent, tant l'administrador de la infraestructura, Adif, com en aquest cas l'operador. I ahir els trens que teníem oberts en les línies que teníem obertes van funcionar de forma segura durant tot el dia.
0: Clar, la pregunta per això és qui assumeix la responsabilitat d'aquesta decisió? Perquè sí, clar, si els maquinistes diuen que no és segur circular, que ja explicaran per què. Perquè, bueno, de fet, els maquinistes no tots, també diem-ho tot, perquè UGT, per exemple, ens acaben de dir que ells no secunden aquesta protesta. Però si una part dels maquinistes o un sindicat concret diu que no és segur, Adif considera que sí que ho és, que també cal explicar per què, aleshores, davant d'això, qui assumeix aquesta responsabilitat?
1: Perquè si vosaltres... La seguretat no és un tema subjectiu. Existeixen una sèrie de procediments i de protocols per part de l'administrador de la infraestructura i, a més, aprovats i avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària i en aquest cas també per l'operador. Per tant, la seguretat no és quelcom subjectiu, sinó que es defineixen una sèrie de procediments

0: i de protocols a aplicar. I aquests són els protocols i els procediments que estem aplicant en tot moment. Arrel de l'accident de Gelida es van posar una sèrie d'accions addicionals, com són les marxes exploratòries que estem fent Renfe i Adif, que fem a cadascuna de les línies, i que les hem aplicat també durant la reposició del servei arrel del temporal que va començar dissabte. Per tant, en tot moment garantim la seguretat i la disponibilitat de la infraestructura. Insisteixo que la seguretat no és un tema subjectiu, és un tema que clarament està procedimentat i protocolitzat. I el que estem fent és aplicar els protocols i els procediments vigents per part de l'administrador i per part de Rodalies, de Renfe, per assegurar que els trens funcionen de forma segura. I això és el que hem fet en tot moment. Vull dir, això és un tema que vull deixar absolutament clar. I no podem, donar la seguretat de forma subjectiva a ningú. Per això existeixen aquests procediments en tot l'àmbit ferroviari, a Rodalies, a metro, ferrocarrils, a tot l'àmbit ferroviari. I per tant, el que estem aplicant és la normativa vigent. Per tant, no estem davant d'un problema de seguretat, no estem davant d'un problema d'infraestructura, estem davant d'unes peticions addicionals que estan fent en aquest cas el sindicat majoritari de maquinistes, i que nosaltres donarem tota la informació que ens demanin, però que insisteixo que és una informació addicional nosaltres, com dic, apliquem tot el procediment i el protocol de seguretat, i que hi ha unes informacions addicionals que ens estan sol·licitant i que estem treballant, i que al llarg del dematí els hi enviarem. Però aquests informes addicionals no donen una garantia superior de seguretat a la que ja tenim.
1: Que diu que van circular de forma segura, però ahir, per exemple, va caure un arbre en un tren, sobre un tren.
0: Bueno, ahir va caure un arbre sobre un tren, és un fet que va passar, però en tot moment a la R2 Sud es van aplicar els plans de contingència que l'administrador de la infraestructura té segons el nivell, en aquest cas dels avisos de pluja, que teníem a la zona. És més, a part de l'aplicació, vam parar els trens uns 10 minuts a la R2 Sud amb el pic de la pluja, i una vegada aquest pic va baixar, vam reprendre la circulació. Es van posar limitacions de velocitat en aquelles zones on teníem els avisos, ja abans de que arribessin les fortes pluges, i per tant vam aplicar, com hem fet sempre, els plans de contingència que ens marquen davant de la situació meteorològica que teníem ahir.
1: Vostè deia, per exemple, parlàvem de la línia R8, diu que ha circulat amb normalitat durant aquests dies. Tenim un usuari que ens assegura que no ha circulat trens per l'R8 des de dilluns.
0: No. Jo parlo que han circulat amb normalitat aquests dies les línies que hem anat reprenent de forma progressiva des de l'aturada del servei de diumenge. La R8 no era una de les línies que teníem posades en servei ahir.
1: D'acord. Però aleshores què farem, senyor Playà? És a dir, farem alguna cosa, exigirem alguna cosa? Aquests treballadors que no estan agafant el tren, se'ls sancionarà, se'ls expulsarà? Què passarà?
0: Estem davant d'un conflicte laboral que ara hem de veure com procedim a la gestió del mateix. Nosaltres ara continuarem treballant en l'elaboració d'aquests informes addicionals, insisteixo, que ens està demanant el sindicat majoritari de maquinistes, i clarament és un tema que hem de gestionar. Aquest conflicte, insisteixo, aquest conflicte laboral que ha sorgit arrel d'aquesta situació, arrel d'aquesta carta que hem rebut aquesta matinada.
1: Però vostè anirà fins al final?
0: Bé, no ho sé, en tot cas hem de valorar la situació i prendrem les mesures que considerem amb Renfe i amb el titular del servei.
1: Què li diuen al Ministeri?
0: Jo, en aquest cas, al Ministeri no puc parlar. Jo el que dic és que nosaltres ara entomem aquesta situació i, per tant, mirarem a veure quines són les properes accions que farem.
1: Vostè no pot parlar amb el Ministeri?
0: Jo parlo amb el titular de servei, que és la Generalitat en aquest cas, i és el meu interlocutor.
1: Però al final, qui respon sobre això i el que està passant hauria de ser el ministre de Transports.
0: Bé, en tot cas, és un tema que, que o bé el titular del servei o bé el propi ministre doncs, haurà d'explicar. Jo, el meu interlocutor és la titularitat del servei, nosaltres som un operador, que el nostre titular del servei com a operador és la Generalitat de Catalunya, no és el Ministeri.
1: Si vostè parla amb la consellera de Territori, no
0: sí,
1: parla
0: sí,
1: amb el Ministeri.
0: En tot moment estem en contacte amb la consellera, tots aquests dies de forma permanent.
1: Sí, però la consellera poc podrà fer, és a dir, que al final la responsabilitat final és del Ministeri.
0: Bé, en tot cas, reitero que és un tema que des del titular del servei hauran de dir quins són els propers passos en quant a aquesta pregunta que em fas.
1: Doncs li agraïm, Òscar Playà, que ens hagi acompanyat avui al matí de Catalunya Ràdio. En fi, hi ha moltes incidències, ara mateix les repassarem. És la situació que hi ha ara mateix a Rodalies. És Òscar Playà, director de Rodalies. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Molt bon dia.
1: Fem una pausa i ho repassem.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
4: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
5: 7, 12, 19, 28 i 50, i els sols, l'1 i el 6.
4: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
6: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
7: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
8: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la Guerra Civil. Ara, a les llibreries.
9: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
1: Ara són 8:15. I avui és dimecres 7 d'octubre. Ens despertem amb 13 graus a Viladrau, 16 graus a Raïmat i 18 graus a Ullacona. En ruta al matí de Catalunya Ràdio per explicar de primera mà el que ha passat aquesta nit amb els aiguats a Xerta. De seguida ho explicarem, però també molt pendents del que està passant a Rodalies. Maria Fernández Noguera.
11: Doncs sí, ho acabem de sentir. El director de Rodalies, Òscar Playà, ha confirmat que a l'R1 no hi ha cap tren circulant i que la resta de la xarxa doncs, no poden garantir que els trens passin a l'hora programada. Davant d'aquesta situació, el que recomana Renfe és que s'agafin transports alternatius, perquè sí que hi ha alguns trams de línia que ja estava previst, que Renfe havia posat els seus autobusos alternatius, però evidentment aquesta situació d'avui doncs, no està coberta amb aquests autobusos. Això sí, recordem alguns d'aquests trams que sí que hi ha autobús alternatiu, que és l'R7, l'R8 o alguns trams de l'R11. I mentrestant, pel que fa al trànsit, molta atenció a aquells conductors que hagin d'agafar la C58 en direcció a Barcelona, perquè hi ha força cua entre Terrassa i Barberà del Vallès per un accident. També hi ha retencions a la C-17 a Parets, a la C-33 a Santa Perpètua de Mogoda, a la B-23 en tots dos sentits, i a les rondes de Barcelona en sentit Llobregat, així com els accessos, als punts habituals. Recordem també que hi ha 3 carreteres tallades a les Terres de l'Ebre, 2 a Benifallet i una altra entre Paüls i Xerta, i que encara està tallada també a causa de les pluges la ronda nord de Granollers entre les Franqueses i Canovelles.
1: Aquesta és la situació ara mateix a Rodalies. Línies obertes al 9-3-2-0-1-7-4-7-4 i molt pendents també dels ruixats que puguin caure aquest matí. Seran enruixats intensos, Eloi, però res a veure amb el que en principi va passar ahir la tarda.
12: Exacte. En principi, la situació d'avui és bastant diferent. Ara mateix tenim algunes precipitacions que arriben per l'Alt Pirineu. Estem seguint un sistema de tempestes que hi ha entre Catalunya i l'arxipèlag Balear. En principi, no es dirigeix cap aquí a Catalunya. I avui la tendència aquest matí és que s'obrin grans clarianes. Hi ha molts bancs de boira, també a l'interior, però s'aniran aixecant. I al matí hi haurà molts llocs on fins i tot farà una mica de sol. És veritat que hi ha inestabilitat, per tant, a la tarda podem tornar a tenir tempestes. A molts llocs, sobretot de l'interior. Per tant, avui, amb les previsions que tenim, aquestes tempestes no haurien d'entrar en contacte amb el mar Mediterrani tan calent i no s'haurien de desenvolupar tant com ho han fet aquests últims dies. Les tempestes més fortes les preveiem al voltant del perilitoral. Aquí avisos de 20 litres en mitja hora, són avisos grocs, però també en altres llocs de l'interior, sobretot Pirineu, Prepirineu, podem tenir alguns ruixats una mica més forts. I demà tenim una entrada vent del nord i de mestral, canvi d'aires totalment, baixarà la temperatura, nevarà fins i tot a la Vall d'Aran, uns 2.000 metres, i entre el sud de les comarques de Girona i la costa de Barcelona encara podrien tenir alguns xàfecs.
1: Doncs aquesta és la situació pel que fa al temps. Gràcies, Eloi. Avui som en ruta al matí de Catalunya Ràdio, arribant ja a Xerta, des d'on farem aquest programa especial per explicar les conseqüències d'aquest temporal que han deixat, doncs, situació explicada en molts municipis, sobretot del sud, també de Catalunya. I
11: també tenim altres notícies a banda d'aquestes pluges que estem seguint a Xerta i els problemes de Rodalies. Avui és dimecres 7 d'octubre. Repassem altres notícies que ens ha deixat el dia d'avui. És que Puigdemont no tornarà a Catalunya de manera immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena hagi retirat l'ordre de detenció contra ell. L'expresident espera que primer el Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva.
13: Pedro Sánchez podrà tirar endavant un dels dos decrets sobre habitatge gràcies al suport del PNB a la Diputació Permanent del Congrés. És el que estableix una moratòria dels desnonaments i la protecció dels llogaters es tombarà el dels lloguers indefinits.
11: I vaga avui el sector dels serveis socials a Catalunya. La convoquen la UGT, Comissions Obreres, la UGT i la Intersindical pel bloqueig de la negociació col·lectiva per la negativa d'aplicar l'equiparació salarial pactada al maig.
14: En esports, Messi s'acomiada de la selecció argentina enmig d'un passadís de tots els jugadors. 85.000 persones ovacionant-lo a l'estadi Monumental. Un espectacle de drons a omplir el cel amb la seva figura i el número 10. Ha fet un gol de penal, dues assistències en aquest comiat 3-0 davant la selecció de Benín. Espanya passa als quarts de final de la Lliga de les Nacions, 1-2 davant Croàcia, amb dos gols de Mikel Merino.
1: Ara mateix passen 4 minuts de 7:45 del matí. Estem pendents del que està passant també a Rodalies. Estació de Sants, Mireia Sala, bon dia.
15: Bon dia, Ricard. Doncs a l'estació de Sants les pantalles funcionen, donen informació dels trens amb horaris i vies, però la informació pel que fa als horaris no es compleix. De fet, per la megafonia de l'estació adverteixen que els trens no circulen a l'hora. Hi ha informadors a la barrera on pots validar el bitllet i aquests el que recomanen als viatgers és que simplement baixin a la seva via i esperin a que passi un tren. Diu, és com el metro. Ja passarà.
1: Aquesta és la situació a Sants i a l'estació de Tarragona. Clara Chavarría, bon dia.
16: Hola, bon dia. Doncs aquí hi ha força poc moviment. No hi ha aquesta sensació de caos que s'ha pogut sentir des d'altres punts del país. Potser és que la gent ja busca alternatives i va a l'estació d'autobusos, que és a uns 15 minuts d'aquí a peu. Hi ha un parell d'informadors. De fet, fa una estona hem parlat amb un d'ells i en preguntar-li com estava el servei, ha hagut d'anar a taquilla a preguntar com estava el servei. Una altra informadora sí que m'ha explicat que sortien trens cap a Barcelona que es desvien per l'interior a partir de Sant Vicenç de Calders, entenc, i que tots els trens que sortien a les pantalles doncs, són els que passaran per aquí. Això ho ha afirmat. I sí que és cert que a les 7 del matí ha passat un tren que sortia per Barcelona i ha sortit molt, molt puntualment. D'altra banda, hi ha un tren previst que surt cap a Tortosa, que havia de sortir a 7:45, i aquest sí que indica que porta una hora de retard, així com altres trens que van cap al sud, que portaran com uns 15-20 minuts de retard, segons les pantalles. Per acabar, també hem de dir que ara som fora de l'estació, una responsable de DIF ens ha fet sortir de l'estació, ens ha fet travessar la vorera i fer aquesta connexió en directe des d'aquí, perquè dèiem doncs, que no tenim l'autorització. I bueno, doncs us hem d'informar des d'aquí no veiem les pantalles ara mateix ni sentim la megafonia, per tant, doncs això.
1: Gràcies, Clara Chavarría, això des de l'estació de Tarragona. Anem ara cap a l'estació d'Hospitalet. Joan Trias, bon dia.
17: Hola, bon dia. Mira, aquí estem a l'estació de l'Hospitalet i aquí conflueixen dues circumstàncies. Una, la situació dels trens amb els retards d'avui. De moment n'hem vist passar tres. Bàsicament en direcció sud, de l'R4, que van cap a Sant Vicenç de Calders, amb una diferència d'uns 20 minuts. I la situació també és que passen per una única via, tant els que pugen cap al nord, cap a Sants, que tot just n'acaba de passar un, també de l'R4, i ha fet que l'estació es buidés de la gentada que ja estava esperant. I aquests dos que han baixat cap a Sant Vicenç de Calders, que porten gent cap a la zona del Baix Llobregat i després cap al Penedès, han circulat amb aquesta normalitat de les circumstàncies que tenim avui. I l'altra circumstància d'aquesta estació és que tots els trens van per la mateixa via, tant els que venen del nord de Barcelona com els que pugen del sud i moren a Sants. Perquè els aiguats que hi va haver sobretot dissabte i els d'aquesta última nit han perjudicat els passos inferiors i els ascensors i no poden passar d'altres vies on s'acumulen els trens. Aquí l'Hospitalet és una estació de capçalera, de sortida de trens, però els que surten d'aquí estan tots parats a les seves vies. Sí que hi ha informadors, en veiem abans de passar als molinets de validació. La informació que donen és que l'R1 no funciona i vaticinen que no funcionarà en tot el dia i que només els trens que pugen cap al nord moren a Sants. Ens hem quedat sense testimonis perquè el tren que acaba de passar s'han portat tots els passatgers. Hem vist que el tren no pujava amb moltes aglomeracions a dintre dels vagons, sí que hi havia gent dreta, però amb aparent normalitat. Ara està a punt d'entrar a l'estació un altre tren que va cap al sud, deduïm que és d'aquests de l'R4, que van cap a Molins de Rei i si arriben fins al final de la línia cap a Sant Vicenç de Calders, i de moment poca gent a l'estació. Amb els informadors que sí que hi ha a l'entrada de l'estació, també hem vist força passatgers que giren cua i se'n van cap al transport alternatiu, que aquí el tenen més fàcil, que és el del metro. Tenen la línia 1 tot just a tocar 50 metres de l'estació de trens. Ara està arribant aquest tren, força buit, perquè, clar, va cap al sud, o sigui, prové de Barcelona, i es destina cap a Molins de Rei, cap a aquestes zones de final d'estació de Sant Vicenç de Calders.
1: Doncs aquesta és la situació, gràcies, Joan. Recordem que els maquinistes de Renfe volen garanties, més garanties, per reprendre aquesta circulació en diverses línies de rodalies i que ara mateix hi ha un caos perquè molts trens no funcionen a aquesta hora. Anem cap a Granollers. Marta Viana, bon dia.
18: Hola, què tal? Molt bon dia, Ricard. Una fotografia totalment diferent a la que us explicàvem fa una estona. La situació aquí a fora és molt diferent. Aquí s'havien fet tres grups, gent que se n'anava cap a Barcelona, que han pogut pujar finalment a un tren que els portava directament cap allà. Un altre grup que anava a Sant Celoni, que ja ha marxat, se n'ha anat ja cap a Sant Celoni amb autobús. En aquest cas, quedava un altre grup que hi havia molts estudiants, hi havia molts universitaris que havien d'anar cap a l'Autònoma i just ara mateix estan tancant portes de l'autobús i està a punt de marxar i estic aquí amb una dona que és la Carme, que s'ha quedat aquí una mica sola a l'estació. Què tal? Molt bon dia, Carme.
19: Hola, bon dia.
18: Quina és la teva situació? Em deies que t'has llevat molt d'hora.
19: Sí, a les 5 i quart del matí per agafar. Jo soc de Llinars, estava a l'estació a les 6, ha passat a les 6 i 40 cap aquí fins a Granollers i ara esperen a l'R8 que no passa i agafaré un autobús a veure si arriba.
18: A quina hora havies d'estar a la feina?
19: A les 8, però durant aquests dies estic arribant 3 hores més tard.
18: Ah, no sé si t'han dit alguna informació, t'han donat alguna informació des d'aquí dins.
19: Que hem d'esperar a l'autobús que ve de Martorelles. I bueno, són 3 hores d'anada al matí i 3 hores a la tornada, que també s'ha de comptar. O sigui, jo arribo a les 7, aixecant-me a les 5 i quart.
18: Gràcies, Carme, i molts ànims.
19: Merci.
18: Aquesta és la situació i la fotografia, Ricard. Ara queden aquí a l'estació unes 5-6 persones que estan esperant aquest últim autobús per poder anar cap a la feina.
1: Són les 7:40. Anem cap a Sant Vicenç de Calders. Manel Sastre, també. Bon dia.
20: Hola, bon dia. Aquí a Sant Vicenç de Calders. Desori absolut en una estació en què fins fa una estona estava plena a vessar i no sortia ni arribava cap tren. Això sí, els últims 5 minuts s'ha vist algun moviment. Per exemple, els trens regionals que arriben del sud, els que poden arribar fins aquí, els que tenien maquinista, els estan desviant per l'interior, per la via de Vilafranca, i això ha provocat que un bon nombre de persones que estan esperant per anar a Barcelona optessin per aquest tren, perquè aquí no hi ha cap autobús. No hem vist arribar cap dels autobusos que s'havien promès per si de cas feien falta. Els informadors saben ben poca cosa. Quan els preguntes et diuen que quan arribi un tren decidirà circulació cap a on va, si cap a una zona o cap a l'altra. Ara mateix acaba d'arribar també un tren regional en direcció a Tortosa, és a dir, en direcció sud, i el que fa la gent que volia anar cap a Tarragona i que feia estona que s'esperava és pujar, doncs això, el primer tren que passa cap allà. Molts trens aturats aquí a les andanes, tots els de Rodalies que no poden anar en direcció Vilanova, perquè aquí hi ha la circulació completament tallada, i la gent que no té alternativa doncs opta per aquests trens que, regionals que es desvien per la via de l'interior o pels R4, que ara hem vist arribar també un R4 procedent del Vendrell, que igual d'aquí una estona també el fan sortir per fer la línia de dalt. Però la veritat és que hi ha moltíssima gent preocupada perquè no saben ni a l'hora que sortiran ni quin tren podran agafar.
1: I anem també cap a Arenys de Mar. Marta Vallès, bon dia.
0: Bon dia. Aquí la situació continua sent la mateixa. La gent va molt despistada. Hi ha els informadors que hi havien ja ahir al matí, perquè des d'aquí cap al nord de la comarca ja es feia el trajecte per carretera. Per tant, aquí, entre cometes, han tingut la sort que hi havia una sèrie d'autobusos ja preparats, contractats per Renfe, per fer el trajecte entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes. Què han fet? Doncs aquests autobusos que estaven aquí amb bateria esperant per traslladar la gent que arribava, teòricament, que havia d'arribar de Barcelona amb tren i pujar-los cap a dalt per carretera, doncs els han desviat, ara fan dues files, llavors fan una fila direcció Mataró i una fila en direcció cap al nord, que ja era l'habitual d'ahir. Llavors la gent ve confiada que ells cap al nord tenien autobús i els altres venien i agafaven el tren. Aquí s'ha muntat un caos important, han d'anar molt en compte la gent perquè tothom es pensa que els autobusos van cap a dalt i avui van en dues direccions i el que ha passat és que s'han vist desbordats. A mi, fora de micròfon, un dels informadors de Renfe m'ha dit que això, clar, era el que estaven improvisant, eren conscients que enviaven a la gent amb transport per carretera fins a Mataró, però que allà no hi havia alternativa, i a Mataró em consta que els autobusos de línia de Moventis que fan habitualment aquest servei tenen unes cues quilomètriques, no poden absorbir la quantitat de gent. Ja habitualment hi ha molta gent que va dempeus i altra gent que es queda a les parades, doncs avui aquests autobusos, potser la primera o la segona parada, s'omplen de gent i ja passen de llarg i es queden doncs una mitjana d'una trentena o 40 persones cada vegada es queden a terra i no poden pujar en aquests autobusos. I aquí, per exemple, a primera hora, doncs la gent avui, ahir us parlava de paciència, avui ja no en queda tanta, els podem escoltar.
21: Lo que pasa que luego publican por la tele y todo esto que sí. Funciona. Y entonces los trabajos dicen, no, se puede llegar, ya no sé. Funciona, ya, que ya. Digan la verdad. Que no funciona toda la R1. Y no nos dan alternativas, como perros. Y luego búscate la vida. Y no me dejan teletrabajar porque según la información hay transporte. Y no es cierto.
0: Com us podeu imaginar, moltes casuístiques aquí. Un noi que ha d'anar a la universitat, que fan proves, ahir ja els van dir que les activitats avaluables les deixaven per més endavant, però vaja, la situació és aquesta de molt de... A més, no pots ni entrar a l'estació, perquè hi ha... Bueno, suposo que al bar et deixarien entrar si vols prendre un cafetó, però a la porta hi ha pal plantat un personal de seguretat que ja no deixa ni accedir a partir del moment que hi ha les andanes i les pantalles, evidentment, estan absolutament aturades amb negre.
1: Gràcies, Marta Vallès, des d'Arenys de Mar. I anem bé i tanquem aquesta ronda de connexions. Anem a Vilanova i la Geltrú, amb Montse Gené. Montse, bon dia.
22: Hola, bon dia. La situació aquí és irregular. No hi ha circulació cap al sud, però cap al nord, cap a Barcelona, sí que estan sortint trens sense horari, de manera improvisada. N'han sortit uns quants de seguits, però sempre trens que surten d'aquí, com a estació d'origen i final. Van venir trens des de Barcelona, s'omplen i tornen a sortir. Això fa que ara mateix hi hagi no molta gent, una trentena de persones aquí esperant, i de moment no s'està acumulant gent. Ara mateix hem vist també una persona que està informant de personal de Renfe i per megafonia el que es diu és que la situació és irregular i recomanen buscar mitjans alternatius. Hem anat a mirar l'estació d'autobusos que hi ha aquí davant del Museu del Ferrocarril, no hem vist aglomeracions, van sortint els autobusos sense incidents. Aquesta és la situació aquí a Vilanova i la Geltrú.
1: Ara són 7:45 del matí.
23: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
2: Em passes les ulleres de prop amb aquesta pantalla tan petita, no hi veig de cap ull.
3: Si et traguessis el cupó de l'11 de l'11 de l'11 dels ulls...
2: No, que si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió, no vull que em reconeguin.
3: Nena, però si a casa només hi som tu i jo.
2: Però hi ha finestres.
4: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte, que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
1: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam. Amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
0: Una maravilla és poder viajar.
2: Catalunya Ràdio. La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia contorns circulars al voltant dels tanatoris. I la resposta era redols. Un redol és una porció de terreny diferenciada de les del voltant. I al voltant dels tanatoris, doncs, abunden els dols. L'Enigmàrius d'aquest dimecres va de dansa. Exercici de dansa que fas quan convides, de 7 lletres. Exercici de dansa que fas quan convides, 7 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
5: I pel que fa al temps, atenció també avui, després del temporal d'ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, ara mateix hi ha una mica de treva. S'obriran moltes clarianes aquest matí. Hi ha bancs de boira, això sí, a moltes comarques de l'interior, i tan sols tenim alguns ruixats que descarreguen a l'Alt Pirineu. Ara bé, hi ha inestabilitat, per tant, preveiem noves tempestes aquesta tarda, que poden aparèixer sobretot a les comarques de l'interior. Els models les marquen sobretot en aquestes zones interiors, especialment al voltant del prelitoral, interior de Tarragona, també al nord de les comarques de Girona, potser Pirineu i Prepirineu, localment podrien ser fortes. Hi ha avisos grocs del Servei Meteorològic de Catalunya, se vol dir 20 litres en mitja hora. Avui en general puja una mica la temperatura, 26-27 graus. També anem seguint un sistema de tempestes que hi ha sobre el mar, entre Catalunya i les Illes Balears. De moment no apunta cap a Catalunya, ho anirem seguint, l'evolució. I demà dijous, canvi de situació amb una entrada de vent del nord i de mestral que farà baixar la temperatura. Nevarà segurament al Pirineu, voltant de la Vall d'Aran a 2.000 metres d'altura, i potser encara tenim algunes tempestes localment fortes entre el sud de Girona i les comarques de Barcelona.
5: Aquesta és la situació pel que fa al temps i pel que fa al trànsit. Maria Fernández Noguera, com està ara mateix la situació?
7: Està bastant complicada perquè hi ha diversos accidents que compliquen la circulació. Anem a pams, sobretot el punt més vermell, diguéssim, el punt on hi ha més cues, és la C58 entre Terrassa i Barberà del Vallès, a causa d'un accident, com dèiem. També a la C32 entre Cabrera i Premià de Mar, a l'AP7 entre Mollet i Santa Perpètua de Mogoda, i a la C60 a la Roca del Vallès. D'altra banda, també hi ha retencions a la C-17 a Parets, a la C-33 a Santa Perpètua de Mogoda, a la B-23 en tots dos sentits, a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C-32 a Viladecans cap a Barcelona. Això en un dia en què encara hi ha tres vies tallades a les Terres de l'Ebre i també la ronda nord de Granollers, a causa dels aiguats.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
9: Preso.
10: No és només un reality.
11: A què hem vingut aquí?
12: A guanyar!
10: Tampoc una cursa més.
11: Para! Epa, Raquel!
10: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
13: Vaig al límit amb tu.
3: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
14: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
15: Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català.
3: Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/jep.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
5: 9 minuts seran les 8 del matí. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Marc Jurado en un matí que és de caos a Rodalies.
7: Hi ha maquinistes que s'han plantat perquè diuen que no tenen garanties que la xarxa ferroviària sigui segura. Renfe recomana serveis alternatius. Òscar Playà, director de Rodalies, Renfe Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio.
9: Aquesta matinada hem rebut una carta del sindicat majoritari de maquinistes on ens deien pues, que no podien, és a dir, que no asseguraven que avui els trens sortissin. I, per tant, doncs és el que està passant.
7: Les pluges d'ahir van fer caure un arbre i un mur sobre un tren a Vilanova i la Geltrú sense ferits.
5: Avui en parlarem, de fet, avui també parlarem de les conseqüències del temporal d'ahir. Som a Xerta fent el matí de Catalunya Ràdio per explicar doncs, una de les conseqüències més directes, que són aquestes inundacions que es van produir a alguns pobles de Catalunya, com per exemple Xerta. Mentrestant, Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de manera immediata.
12: Tot i que el jutge Pablo Llarena ha retirat l'ordre de detenció contra ell, l'expresident espera que primer el Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva.
5: Pedro Sánchez podrà tirar endavant un dels dos decrets sobre habitatge gràcies al suport del PNB.
7: Ho podrà fer la Diputació Permanent del Congrés. El que tirarà endavant és el que estableix una moratòria dels desnonaments i la protecció dels llogaters. Es tombarà el dels lloguers indefinits.
5: Vaga avui el sector dels serveis socials a Catalunya.
12: La convoquen sí la UGT, Comissions Obreres, la CGT i la Intersindical pel bloqueig de la negociació col·lectiva per la negativa d'aplicar l'equiparació salarial pacte del maig.
5: I Educació revisarà el model d'escola inclusiva.
7: I el paper dels centres d'educació especial. La consellera Esther Niubó admet en comissió al Parlament que l'actual marc normatiu ha quedat desfasat.
5: Mentre Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina.
12: Hi ha 85.000 persones ovacionant-lo a l'Estadi Monumental. Un espectacle de drons ha omplert el cel amb la seva figura i el número 10.
5: Línies obertes al 9-3-0-1-7-4-7-4 perquè els oients hi puguin dir la seva amb el que està passant en aquest matí de caos a Rodalies. Ens truca el Roger. Roger, bon dia.
13: Hola, bon dia.
5: Des d'on truca, Roger?
13: Mira, ara mateix estic conduint a l'AP7 perquè no tinc tren i, per tant, he hagut d'agafar el cotxe.
5: I d'on vens i on vas?
13: Mira, jo vaig de Granollers fins a Sant Cugat. Normalment utilitzo l'R8, però a l'R8 no hi ha trens des de les primeres pluges de dissabte.
5: Per tant, no pots agafar el tren des de dissabte, eh? Des de dissabte no funciona el tren.
13: Des de dissabte s'entén que dissabte hi va haver el gran temporal, la Granollers ens va afectar molt, i no hi havia tren, ni dissabte ni diumenge, però dilluns van posar busos alternatius, l'únic que els usuaris no ens van enviar els horaris dels busos alternatius fins al dilluns a la nit. De fet, a la plataforma, a la web de Rodalies no els van penjar fins dimarts al dematí. Per tant,
5: I tu, Roger, avui t'has llevat ja amb la idea d'agafar el cotxe o has intentat anar a buscar el tren?
13: No, avui ja m'he llevat amb la idea d'anar a agafar el cotxe perquè no... Ja sabia que et trobaria.
5: Queda clar, Roger, una abraçada, gràcies i ànims.
13: A vosaltres.
5: També ens truca el Carles. Carles, bon dia.
16: Sí, hola, bon dia.
5: D'on vens i on vas, Carles?
16: Mira, vinc de Granollers, estic a Barcelona i ara vaig cap a Vic.
5: Caram, déu-n'hi-do. I això ho volies fer amb Rodalies?
16: Mira, és que t'explico. Jo he portat a la meva parella a l'estació de Rodalies, a les 6:20. Llavors ens ha arribat un avís de que no hi havia trens, que és el que heu comentat, de que s'han posat els maquinistes en vaga. Llavors, com ella treballa a Barcelona, l'he hagut de portar a Barcelona i mira, hi ha dues persones que han baixat amb nosaltres, que han tingut sort i ho hem arreglat, i ara me'n torno a la feina.
5: Per tant, matí també de circulació agradable. Què és el que t'ha dit la teva parella, Carles?
16: Bueno, la meva parella està indignada, entre altres coses, perquè és incomprensible que en la situació d'allà i que els transports no funcionin no es decreti teletreball ni cap tipus de solució. Llavors, entenc, per exemple, en aquest cas, que els maquinistes s'hagin posat a vaga per perill seu i dels usuaris, però no entenc que l'administració, la Generalitat de Catalunya en aquest cas, o les empreses no donguin una solució als treballadors. És a dir, envien en plan, no agafa transports alternatius, però per la quantitat de gent que s'està agrupant a les estacions o que estan pobles o que estan llocs, que no arriba el transport o el transport és mínim, no hi ha una alternativa per a aquestes persones.
5: Sí, sí. Una manca de planificació, que és el que estàvem explicant des de la primera hora. Ara intentarem també donar totes les claus i comentar el que està passant. Digues, Carles, perdona.
16: Llavors, jo m'he vist obligat això, a baixar-la amb aquestes dues persones que us comentàvem i ara em veig obligat a fer encara més quilòmetres. Bé, que dius, que cap problema, però ja que estem, m'agradaria també no, que l'administració davant d'aquesta situació, ja que m'he convertit en una espècie de servei públic de taxi o d'autobús, que pagués un suplement o alguna cosa, perquè, sincerament, i perdoneu-me, però no trobo normal que davant d'aquesta situació no se li doni més opció a la classe treballadora que vés a treballar i espavila't com puguis.
5: Carles, gràcies. Una abraçada. Que vagi bé i ànims. Gràcies. Línies obertes al 93207474.
3: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
17: Avui hem rebut el missatge de la Clara, de Cardedeu. Forma part del col·lectiu de veïns que acompanya dues famílies desnonades fa poc al poble i es queixa que l'Ajuntament no ofereix solucions.
18: Que estem cansades de sentir que no hi ha places a l'allotjament temporal d'urgència. Tenim famílies amb infants al carrer, hi han places lliures i hi han infants al carrer. I el que necessitem ara és que l'Ajuntament actuï. O sigui, no podem tenir infants al carrer. De cap de les maneres, siguin els requisits que siguin.
17: L'Ajuntament respon que ara mateix no té places lliures d'allotjament d'urgència, però la Clara i la resta de famílies insisteixen que l'administració ha de donar una solució als afectats.
3: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
5: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio, 636 36 06 09. Anem cap a l'estació de Girona. Fèlix Martín, bon dia.
19: Hola, bon dia. Els accessos a les escales mecàniques que porten cap a les vies del tren convencional a Girona estan precintades, no s'hi pot accedir. A les pantalles de l'estació, una novetat respecte als últims dies. Només apareixen els trens d'alta velocitat que funcionen. Per tant, qui arriba aquí a l'estació de Girona, mira les pantalles, pot semblar que tot va bé, que tot és correcte, però és que no hi apareix cap tren de la línia R11 amb el servei suspès des del cap de setmana i que s'està suplint per busos alternatius que no segueixen els horaris dels trens, sinó que van sortint a l'exterior de l'estació a mida que estan més o menys plens. Som aquí a l'exterior de l'estació, hi ha una vintena de persones que estan esperant, quatre autobusos també a punt i pendents doncs, per anar cap a Sant Andreu i Barcelona o bé en direcció nord cap a Figueres.
5: De seguida ho ampliem. Gràcies, Fèlix. Fins ara.
19: Fins ara.

I per arribar al punt avui de les 8 del matí, dediquem la cançó als usuaris de Rodalies que cada matí es desesperen amb els trens i que avui han vist que directament els trens no sortien. A vosaltres, que patiu els retards i a la manca d'explicacions oficials, les cancel·lacions i avui també la plantada dels maquinistes. Esperem que, malgrat tot, tingueu un bon dia. Bon dia, Catalunya. How many deaths will it take till he knows?

0: Avui hi ha un caos difícil d'explicar a Rodalies. Un caos provocat per aquestes incidències del temporal, sí, però també per una cosa que, en un servei públic, és encara més difícil d'entendre. La falta d'informació, la falta de coordinació, la falta de responsabilitat. Durant unes hores hi ha hagut trens que no circulaven, d'altres que sí. Hi ha hagut línies afectades, estacions plenes, passatgers que no sabien si esperar, si buscar una alternativa o si tornar cap a casa. I el més sorprenent del que ha passat des de les 6 del matí és que, en molts casos, tampoc ho sabien els treballadors que tenien davant. Avui hi havia informadors a les estacions, però els informadors deien que no sabien què passava. Literalment deien que esperaven informació de dalt. A Granollers, per exemple, pels megàfons, s'anunciaven trens que no passaven. I els mateixos informadors explicaven als passatgers després, hores més tard, que aquells trens doncs, no circularien, per tant, que no fessin cas a la informació que es donava per megafonia. És molt difícil d'explicar el que ha passat avui, perquè si el sistema d'informació d'una estació anuncia un tren, però un treballador que és allà diu que aquell tren no passarà, la pregunta és qui està dirigint la informació? Qui decideix què s'explica als passatgers? Qui comprova que allò que s'està anunciant és cert? I encara més, Rodalies ha publicat a les xarxes un missatge, no arribava a un quart de set del matí, un missatge amb un enllaç per consultar l'estat del servei. Un enllaç que no funcionava. Han passat més de 30 minuts abans que aquell missatge fos retirat de la xarxa. I mentrestant, doncs els mitjans hem intentat saber què passava, però no rebíem informació. De fet, la resposta que arriba és que és gairebé surrealista. Hi ha trens que funcionen i trens que no. Però no sabem quins, ni quan. Funcionar, funcionen, sí. Però potser passen o potser no. I això és el que avui crec que hem de discutir, i ara en parlarem també a l'Àgora, perquè una incidència pot ser inevitable. La desinformació no. Un temporal pot afectar una infraestructura. Però el que no hauria d'afectar és la capacitat d'un servei públic de donar una resposta clara. I aquí apareix una qüestió més de fons. Els maquinistes consideren que les vies no són prou segures per circular-hi. Però Adif diu que sí que ho són. I aquesta discrepància no és menor, perquè quan parlem de seguretat no podem funcionar amb dues versions. Hi ha algú que ha de prendre una decisió i algú ha d'assumir aquesta decisió. Si els maquinistes consideren que no és segur circular, de fet, una part dels maquinistes, diguem-ho tot, doncs cal explicar per què. I si Adif considera que sí que ho és, també cal explicar quin és el criteri i, sobretot, qui assumeix la responsabilitat d'aquesta decisió. Perquè imaginem-nos en qualsevol lloc de treball. Arribem a la feina i diem que considerem que el nostre lloc de treball no és segur. I l'empresa diu sí, sí que és segur. Aleshores, qui decideix? Qui respon si alguna cosa va malament? I això és el que avui no pot quedar en una zona gris. Perquè gestionar un servei públic no vol dir garantir que no hi haurà mai incidències. Vol dir saber què fer quan no n'hi ha. Vol dir tenir protocols. Vol dir tenir una cadena de decisió. Vol dir coordinar els treballs, vol dir informar els usuaris, assumir les decisions. Finalment, una hora llarga després, hem pogut sentir en aquest programa Òscar Playà, director de Rodalies, i li hem preguntat on era el ministre Òscar Puente, deia això.
1: Jo en aquest cas del Ministeri no puc parlar. Jo el que dic és que nosaltres ara entomem aquesta situació i, per tant, ara mirarem a veure quines són les properes accions que farem.
0: Vostè no pot parlar amb el Ministeri?
1: Jo parlo amb el titular de servei, que és la Generalitat en aquest cas, i és el meu interlocutor.
0: I el director de Rodalies no parla amb el Ministeri. Hem demanat que s'hi posés Òscar Puente. De fet, fa mesos i mesos que demanem que s'hi posi el ministre. I la resposta que sempre rebem del seu equip és: no és un problema del ministre. Doncs de qui és el problema? El problema és... no se sap de qui. Avui tenim un problema amb trens, però sobretot tenim un problema també de model. Perquè quan una persona és en una andana i no sap si el tren arribarà, tothom pot entendre que hi ha un temporal. El que ningú pot entendre és que ningú li sàpiga dir què passa. La pluja pot aturar un tren, però no hauria d'aturar mai la informació i encara menys la responsabilitat.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 6. I avui som en ruta al matí de Catalunya Ràdio, ara mateix en directe des de Xerta, un dels pobles més afectats pel temporal que va caure ahir a Catalunya. De seguida hi anirem, perquè hi ha també molta indignació ara mateix aquí, molta gent que va fer molts esforços i també moltes màquines de la Generalitat que veiem com ja comencen a treballar i a despertar el dia per recuperar aquesta normalitat. Però abans, quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
0: La primera.
3: Doncs aquest matí de caos a Rodalies que estem explicant, el director de Rodalies ha dit al matí de Catalunya Ràdio que hi ha maquinistes que s'han plantat i que exigeixen més garanties. Renfe recomana serveis alternatius. Les pluges d'ahir van fer caure un arbre i un mur sobre un tren a Vilanova i la Geltrú sense ferits. També hi ha retards i cancel·lacions a l'aeroport.
0: La segona.
3: Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de manera immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena ha retirat l'ordre de detenció contra ell. L'expresident espera primer que el Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva.
0: La tercera.
3: Doncs avui hi ha vaga al sector dels serveis socials a Catalunya, la convocant la UGT, Comissions Obreres i la CGT i la Intersindical pel bloqueig de la negociació col·lectiva. Amb la negativa, diuen, d'aplicar l'equiparació salarial que van pactar al maig.
0: La quarta.
3: Pedro Sánchez, que podrà tirar endavant un dels dos decrets sobre habitatge, en aquest cas gràcies al suport del PNB. Ho podrà fer la Diputació Permanent del Congrés després que s'hagin dissolt les Corts. El decret que prosperarà és el que estableix una moratòria dels desnonaments i la protecció dels llogaters. Es tombarà el dels lloguers indefinits.
0: I després de la quarta ve la cinquena.
3: Que avui es compleixen 3 anys els atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023. Un dels debats més encesos ara és què s'ha de fer amb les cases on vivien els veïns que van ser assassinats.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat.
4: Leo Messi, que s'acomiada de la selecció argentina enmig d'un passadís de tots els jugadors, 85.000 persones ovacionant-lo a l'estadi Monumental, espectacle de drons que ha omplert el cel amb la seva figura i el número 10, ha fet un gol de penal, 2 assistències en aquest comiat 3-0 davant la selecció de Benin. Espanya passa als quarts de final de la Lliga de les Nacions, 1-2 davant Croàcia, 2 gols de Mikel Merino.
0: Ara mateix tenim una treva meteorològica sense tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, tenim alguns ruixats que van arribant per l'Alt Pirineu i sí que anem seguint un sistema de tempestes que s'ha format sobre les Illes Balears. Hi ha una branca de precipitació que s'està passejant davant de la costa central. Es troba de moment entre 30-40 quilòmetres mar endins. L'anem seguint, de moment no apunta cap a Catalunya. Per tant, si això es manté així, avui tindrem clarianes, bancs de boira a l'interior que s'aniran aixecant, però moltes clarianes, moltes estones de sol, i a la tarda més tempestes, que poden aparèixer, creiem, a l'interior, sobretot al voltant del prelitoral, que és on tenim avisos de nivell groc activat, vol dir 20 litres en mitja hora. També en altres llocs de l'interior poden ser més irregulars. Com que aquestes tempestes les preveiem a l'interior i no haurien d'entrar en contacte amb el mar tan calent, probablement no es desenvoluparan de la manera que ho han fet aquests últims dies.
0: I pel que fa al trànsit, Mar Riera, què tal? Bon dia.
6: Molt bon dia. Doncs tenim forces problemes. Un accident a la P7 a la Roca del Vallès talla un carril cap a Tarragona. També hi ha un carril tallat per un accident a la C25 a Santa Coloma de Farners cap a Lleida, C58 a Badia del Vallès per anar cap a Terrassa. Un altre accident talla un carril a la C32 a Premià de Mar cap a Barcelona i C33 a la Llagosta cap a Barcelona. I B23, un vehicle avariat al voral, provoca retencions a Sant Feliu de Llobregat cap al Papiol. Pels Aiguats, problemes a la C-17 per esllavissades a Lliçà d'Amunt i també a la G-682 a Tossa de Mar. I a més, hi ha 4 carreteres tallades per inundacions o esllavissades. A banda d'això, trobem les retencions de cada matí avui força importants per entrar a Barcelona. Ja us ho imagineu, C-58, A2, C-23, C-16, B-30 i també les dues rondes van molt plenes, sobretot en sentit Llobregat.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
8: Peugeot. Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
9: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
8: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
9: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
8: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
9: Apialia, la força de vendre junts.
10: Vinga, tots, capó amunt. Aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem. Agafem bugies. Així m'agrada. Molt bé.
11: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
12: Don Simón Pro. Si quieres energía para tu día a día.
13: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
14: Renault. Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
15: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
16: Molt honorable!
17: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
15: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
16: Ho veieu?
15: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
18: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint un Skoda? I mira ara.
19: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a Skoda.es.
20: Skoda.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 8 i 12. D'aquí 3 minuts serà un quart de 9 del matí. És un nou matí de caos a Rodalies. I alguns maquinistes s'han plantat i a hores d'ara Rodalies admet no pot garantir que circulin els trens. Òscar Playà, director de Rodalies, fa uns minuts al matí de Catalunya Ràdio.
1: Bé, actualment tenim és a dir, no podem assegurar la circulació dels trens a la xarxa de Rodalies. Aquesta matinada hem rebut una carta del sindicat majoritari de maquinistes on ens deien pues, que no podien, és a dir, que no asseguraven que avui els trens sortissin.
0: Després de les pluges dels últims dies i que ahir al vespre caigués un arbre i un mur també sobre un tren a Vilanova i la Geltrú, són els maquinistes que han dit i han considerat, alguns d'ells, un sindicat concret, que no tenen prou garanties de seguretat. El problema afegit és que no hi ha prou autobusos per donar servei alternatiu per carretera, per tant, a aquesta hora, el que podem dir és que qui hagi d'anar a la feina a estudiar o al metge en tren, doncs s'haurà de buscar la vida. Maria Fernández Noguera, bon dia. Ara mateix hi ha trens o no hi ha trens?
21: Doncs ara mateix el que podem dir és que l'R1, ja ho ha dit Òscar Playà, que no hi ha cap tren circular. A l'R1 no hi ha cap tren circulant. A la resta de la xarxa ferroviària, doncs, depèn, perquè la veritat és que ni la mateixa Renfe ens indica quins trens hi pot haver i quins no. Sí que veiem a les estacions que molts trens no estan passant i el que recomana és agafar el transport alternatiu, perquè Renfe sí que ha posat alguns autobusos en alguns trams, però no són suficients per absorbir, evidentment, tot aquest caos. Mentrestant, hi ha incidències a la xarxa. Hi ha l'R2 Sud, que està tallada una altra vegada, ja ho estava ahir al vespre, després es va reobrir. Aquest matí s'ha tornat a tallar entre Vilanova i Sant Vicenç de Calders perquè s'estan fent reparacions per part dels tècnics de DIF que estan arreglant allà la catenària. Recordem que allà hi va caure un arbre ahir. I d'altra banda, a petició dels Mossos d'Esquadra, DIF acaba d'informar que es troba suspesa la circulació entre Tres Camins i Salou-Portaventura per un accident, per un atropellament d'una persona. Això, mentrestant, això que estem explicant és la xarxa de Rodalies. Quedi clar que la xarxa davant, d'AVE, l'alta velocitat, doncs no es troba suspesa, funciona amb normalitat. De fet, a l'estació de Girona es dona la circumstància que aquells que agafen els trens d'alta velocitat doncs ho fan amb normalitat i, en canvi, aquells que agafen el mitjana distància es troben que no hi ha trens.
0: I aquesta la pregunta és, què diu el Ministeri? Recordem que ens deia Òscar Playà que no és un tema del Ministeri. Doncs bé, el ministre de moment no ha fet ni un tuit avui aquest matí. Tampoc atén els micròfons no nostres, sinó de qualsevol mitjà català per respondre al que està passant amb Rodalies. L'equip del ministre ens ha dit, no és un tema del Ministeri. Anem cap a l'estació de Sants. Mireia Sala, quina és la situació ara mateix?
3: Bon dia, Ricard. Doncs mira, ara mateix acabem de parlar amb el responsable dels maquinistes d'UGT, Francisco Cárdenas. Diu que no estan fent una vaga encoberta i que l'únic que els preocupa és la seguretat, que estan esperant que els entreguin un document firmat que els garanteixi que circular és realment segur. Recorden que ahir, tot i que suposadament era segur, va caure un arbre sobre el tren. Escoltem-lo.
20: No, no, han a trabajar y de todo el mundo. Otra cosa es que no hayan cogido el tren. ¿Vale? Es a trabajar aquí de todo el mundo. No, no tenemos ese problema, no hay huelga encubierta. ¿Pero por qué? Tú, si, a ver, si la empresa dice que pasaron con el tren, que está todo bien, que nos lo pongan por escrito.
3: A l'estació de Sants ha passat algun tren i els viatgers que n'han baixat diuen que arribaven amb una hora de retard. Es queixen que en algunes estacions, per exemple la de Viladecans, no hi havia cap tipus d'informació. Pel que fa a les pantalles, funcionen perquè hi ha tots els trens amb les destinacions i els horaris, però aquests horaris no es compleixen. De fet, els megàfons de l'estació sí que van avisant que hi ha retards, diuen, per les condicions meteorològiques. I els informadors que hi ha a la barrera on es valida el bitllet avisen que, o recomanen als viatgers que simplement baixin a la via que els hi toca i esperin que passi algun tren. Això és tot des de l'estació de Sants.
0: Gràcies. Anem cap a l'Hospitalet de Llobregat. Joan Trias, bon dia. Hola, Joan, bon dia. Joan Trias, un, dos, tres. Doncs ja

0: també que ho havia fet de forma excepcional. Com us deia, fa molt poca estona corredisses, pel que estic veient jo des de fora, des de l'estació, el tren aquest encara no ha sortit, està esperant, imagino que també acabi d'arribar la gent per acabar-lo d'omplir. És gent que portava aquí des de les 6, des de les 7 del matí, i aquí fora, doncs ara el que queden són els informadors, que realment no han parat de treballar i d'informar a tota la gent des de primera hora, i davant meu tinc a la Sandra. Sandra, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Tu, Sandra, has d'anar cap a l'Autònoma, però em deies que tens classe a la tarda, però ja has vingut aquí a l'estació al matí.
1: Sí, jo he vingut al matí perquè ahir ja el vaig agafar a les 11 i tenia classe a les 2 i ja vaig arribar tard, llavors avui no me'n refio i ja me'n vaig de bon matí.
0: I ara estàs esperant l'autobús?
1: Sí.
0: Doncs aquesta és la situació, Ricard. Gent que va arribant, esperant doncs, poder pujar amb aquest tren cap a Barcelona, i a fora de l'estació, com et dic, els informadors, i poca gent perquè els autobusos ja han anat també marxant amb tota la gent cap a treballar.
2: Anem ara cap a l'R1, la línia del Maresme, és la línia on Òscar Pleyà ens ha dit que, com a mínim fins fa uns minuts, no hi circulava cap tren. Arenys de Mar, Marta Vallès, bon dia.
3: Efectivament, aquí cap tren. Ara els encarregats d'organitzar les cues han aconseguit buidar de gent l'entrada de l'estació d'Arenys. Els autobusos habilitats per Renfe avui van direcció nord a Canet, Sant Pol, Calella fins a Blanes. Això ja estava previst i així es feia des d'ahir, el trajecte Arenys-Blanes per carretera, i els encarregats d'informar i d'organitzar els viatgers han desviat alguns d'aquests autobusos cap a Mataró. Però un cop allà, els viatgers s'han de rascar la butxaca i han de pagar el bitllet, òbviament, dels busos de Moventis, que cobreixen habitualment la ruta Mataró-Barcelona. Són directes per l'autopista León 11.1 i l'11.2, o bé el C10, que va per la carretera nacional de baix i es va aturant. Problema, ja no és que s'hagi de pagar, és que els autobusos de Moventis van completament plens fins dalt i no poden absorbir el volum de gent. A més, aquí els deixen, els autobusos que agafen aquí a Arenys, els deixen a l'estació de Mataró i en allà els hi diuen que vagin fins a la plaça de les Treses. Què està passant? Doncs que els autobusos, la plaça de les Treses és l'origen, la sortida d'origen d'aquests autobusos de Moventis a Mataró. Què passa? Que tota aquesta gent s'ha acumulat a la plaça de les Treses, els autobusos d'allà surten planíssims i ja no s'aturen a les altres parades. Per tant, gent que habitualment hi agafa aquest transport veu com l'autobús de cada dia passa de llarg, ni tan sols s'atura ni obre la porta, passa de llarg i no poden pujar. S'està quedant una mitjana de moltíssim, potser mig centenar de persones a terra i no poden anar ni a la feina ni a estudiar. Aquí, a Arenys, també hi ha molta confusió i, per exemple, us puc explicar que hi ha hagut un moment que hem, in extremis, hem contribuït a evitar que un senyor que ha d'anar a treballar a Blanes acabés avui al centre de Mataró. Escolteu.
4: Vosaltres aneu en direcció a Barcelona?
5: No, això és per Blanes.
4: Aquest és Mataró, no?
6: Això és Mataró.
5: Això no és Mataró?
6: Mataró, sí.
5: El de Blanes?
4: Passen per aquí tots.
5: Vale, d'acord, gràcies.
7: Bueno, venia a agafar el primer tren, el de la 641, que a priori sortia de Quirenys, i arribo a l'estació i no hi havia trens.
3: Per cert, que Moventis, que són, com us he dit, els autobusos que fan la ruta Mataró-Barcelona, em diu que els busos regulars van plens fins dalt, que estan treballant per ampliar les expedicions, però que no tenen una vareta màgica per treure's del barret en hores nous vehicles i més conductors que els puguin portar.
2: Ara podem saludar a aquesta hora el subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello. Senyor Cabello, què tal? Bon dia.
8: Hola, bon dia.
2: No és directament el seu tema, però el caos el tenim a hores d'ara a Rodalies. No sé quina és l'última hora que els consta.
8: Bé, la informació que esteu veient vosaltres en els últims minuts són les mateixes que tenim nosaltres, que, excepte l'R1, doncs, les línies estan en funcionament, però no amb tots els trens, i que s'estan doncs, formant doncs, aglomeracions en algunes estacions i que el servei doncs, sembla que s'haurà de recuperar a poc a poc. No tenim més informació aquesta que esteu donant vosaltres també.
2: Però, en tot cas, des de Protecció Civil, podem afirmar que la xarxa ferroviària, que els trens de Catalunya són segurs?
8: Sí, nosaltres, no, diguéssim, no entrem en aquest... No és el nostre negociat, ja ho has advertit abans de la pregunta, però, en tot cas, ja l'operador de Rodalies dirà si són segurs, si no són segurs, ja donarà la informació.
2: Pel que fa a les pluges d'aquestes últimes hores, l'afectació més greu va ser aquest arbre que va caure sobre un tren a Vilanova i la Geltrú.
8: Sí, hem tingut un arbre, també alguna caiguda d'algun mur sobre les vies, però, de fet, com porta plovent sobre mullat, doncs, a banda de les afectacions de les vies, doncs, tenim també doncs, alguns altres arbres caiguts, alguns ovals que es van inundar, però en aquesta ocasió, doncs, aquesta última tongada de pluja no hem hagut de...

0: d'alimentar cap d'any personal, que per nosaltres és la prioritat. I la resta, doncs, entenem que és, diguéssim, una situació que afecta moltes persones i que fa que moltes persones, doncs, tinguin problemes, però per nosaltres no és una situació que comprometi la seguretat de les persones i anirem observant-la, sobretot intentant evitar que es puguin donar problemes per les aglomeracions en les estacions i a poc a poc no seguint intentar que se normalitzi la situació.
1: Normalment han estat unes tempestes que ha costat molt de detectar. Ara mateix som aquí a Xerta, estem veient les conseqüències d'aquestes fortes tempestes, que de seguida explicarem també en directe. No sé com els canvien a vostès també la forma de treballar d'aquests fenòmens meteorològics.
0: Bé, nosaltres el que ens fa és sobretot intensificar doncs, el seguiment i la vigilància d'aquests episodis, perquè ja heu vist que ens costa de predir moltes vegades la intensitat doncs no acaba sent més del que ens esperàvem. No sabem ben bé en quins indrets plourà més, en quins no. Sí que sabem les zones, però no podem concretar. Moltes vegades diem doncs, a la comarca de tal i tens un municipi en aquesta mateixa comarca que hi plou molt i a l'altre ben proper que potser no plou poc o no hi plou gens. Aleshores, la nostra manera d'enfrontar aquestes situacions és doncs, fer molt de seguiment. Per això estem activats, de fet, des de dijous, pràcticament de la setmana passada, estem doncs, pràcticament tots activats i fent seguiment a totes hores, les 24 hores, evidentment des del CECAT, coordinats amb tots els cossos operatius, intentant recollir la informació i avisant el més aviat possible en el cas que es doni una situació que pugui ser perillosa per la salut de les persones, bueno, per la integritat de les persones.
1: Gràcies per acompanyar-nos, doncs, Joan Ramon Cabello, Protecció Civil, gràcies avui al matí de Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I ara mateix el so que sentiu és d'un cotxe dels bombers que acaba d'arribar aquí a Xerta, a la plaça Major de Xerta ara mateix. Ara sí que ho explicarem tot el que està passant aquí, on veiem molts veïns que s'estan estan agrupant amb escombres, també intentant treure tot el fang i els desperfectes d'aquest temporal. Farem una pausa de 2 minuts i de seguida actualitzem també el que està passant a Rodalies i parlem en directe des de Xerta amb alguns dels protagonistes del temporal d'ahir.
2: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes! Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
3: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
4: Mm-hmm.
3: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
4: I des de 16.400 euros.
3: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
5: Citroën.
3: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
6: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
7: Increïble.
6: Platòric.
7: Kiwi. L'oferta dir. Aquesta setmana estalvia pel kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
6: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
8: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
9: La millor fira de ceràmica i terrissa.
8: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
9: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
10: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
11: Peugeot.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: 4 minuts i seran 8:45 del matí. Ara mateix us saludem des de Xerta. És un municipi de poc més de 1.000 habitants del Baix Ebre que ahir va ser dels més afectats per aquesta tempesta. Ens acompanya l'alcalde Roger Vinyó. Què tal? Bon dia.
13: Bon dia, Ricard.
1: Ara mateix veiem aquí com hi ha molta gent treballant. Veiem molts veïns del poble implicats amb escombres, amb pales, traient el fang. La situació del poble assuma la plaça Major, no? Davant d'aquí de la llar de gent gran. Aquí al costat també tenim un bar. Veiem com hi ha molt de fang, com deia, però la sensació és que aquí alguns dels carrers ja estan més nets. Ara, si ens n'anem una mica més endins, la situació ara mateix és de caos i de molt, molt fang.
13: Sí, pots trobar absolutament de tot, no? Tots els baixos de la zona on va afectar l'aiguat van quedar afectats, moltes vivendes, molts comerços, molts magatzems. S'ha hagut uns danys materials molt importants. Després també als voltants del poble, finques, tanques, instal·lacions municipals afectades. Vull dir, encara no tenim valoració total de tots els danys que s'han fet, però que durant el dia d'avui, els propers dies, anirem fent. La prioritat és poder netejar tot el poble, que la gent pugui treure tots els voluminosos que tenen a les seves cases perquè se'ls pugui retirar. I també el més important és que no hem de lamentar cap víctima mortal, no? Tots han sigut danys materials i bé, ens en sortirem.
1: Avui al llarg d'aquest matí, en aquest especial que farem un recorregut pel poble també per veure com està la situació. Que caigués tanta aigua per això en tan pocs temps no estava previst aquí, no? Per tant, no estàveu preparats perquè pogués caure tanta aigua?
13: No. De fet, ens va arribar l'est alert quan l'aigua ja la teníem pràcticament a la font de la plaça, no? Vull dir, la capacitat de reacció va ser poca. Sí que és veritat que teníem un avís i es van fer els comunicats pertinents d'una alerta roja, no?, per fortes tempestes, però en cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això. Aquí a Xarta això es coneix com baixar les valls, perquè fa molts anys ja havia passat. Però jo crec que en la virulència, com va baixar ahir, la gent gran del poble no ho recordava.
1: Ahir van caure aquí més de 110 litres.
13: Però en una hora.
1: Aquesta és la barbaritat, no?
13: I, clar, damunt hi havia plogut molt la setmana passada, el terreny ja no va absorbir més aigua i l'aigua va córrer, però és que s'han vist llocs del poble, barrancs, que la força, la destrossa que ha fet l'aigua, és que si no ho veus no t'ho creus, és impressionant.
1: Doncs, alcalde, moltes gràcies i molts ànims. Sé que avui és un dia llarg, també. Veiem també com ja arriben els cotxes de bombers per treballar també i per ajudar-vos a fer la neteja d'aquest municipi.
13: Sí, sí, esperem que cossos d'emergències ens ajudin i que pugui intentar restablir la normalitat el més aviat possible. Moltes gràcies.
1: Alcalde de Xerta, Roger Vinyó, gràcies per acompanyar-nos.
13: Gràcies.
1: I ara mateix, per exemple, aquí al costat tinc també un veí. Hola, què tal? Bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: Com et dius?
11: Arcadi.
1: Arcadi, tu vius aquí davant de la plaça?
11: Sí, visc aquí, al número 9, és una planta baixa.
1: Com recordes el que va passar ahir?
11: Aviam, ho recordo en una mescla de temor, no? de por i de resignació, no? De veure que és algo que escapa al que tu pugues fer, no? Al teu control. No? Va ser terrible, perquè va ser en molt poc rato. Ens vam trobar l'aigua que entrava dins la casa per tot arreu, per davant, perquè la casa dona a la plaça, dona al carrer de Tras, i al mig té un pati de llums. I va entrar per davant, va entrar per detrás, i el pati de llums hi havia un sumidero, i va començar a sortir aigua per dins del sumidero, és a dir, que la casa s'ha inundat per tot arreu.
1: Éreu a casa tots?
11: Bueno, ma filla estava a casa amb ma germana, la dona treballava i jo estava a casa.
1: Per tant, tothom es va quedar quiet, diguéssim, no?
11: Sí, clar, sí, no es va moure ningú. A part que hi havia molt mala comunicació, perquè són moments en què se'n va la llum, falla el telèfon, sempre passen coses, no? I, bueno, doncs quiets i treure coses de... les coses més importants, no sé, l'electrònica, un gat que tenim, doncs moure-ho tot al pis de dalt, intentar salvar el que pugues, una mica prenent decisions ràpides, no? I dir, hòstia, què trac, què fico, que no sé què, pendent tot el rato per la finestra l'aigua, que ves que a fora l'aigua pues, estava a lo millor un metro d'altura i dins de casa tenies quatre dits i a veure si entrava més o no. No ho sé. Realment va ser una bogeria.
1: Moltes gràcies i ànims.
11: Moltes gràcies.
1: Avui és un dia llarg també en aquest poble. Ara mateix, per exemple, aquí a la plaça on ens trobem, veiem també com hi ha un bomber que comença també amb la manguera a fer serveis de neteja del fang. Intentarem acostar-nos-hi breument, a veure si podem. Hola, bon dia. Perdó, li puc fer una pregunta. Què està netejant, bàsicament?
14: Ara mateix, les restes de l'arribada d'ahir a la tarda.
1: Va netejar tot el fang de la plaça?
14: Plaça i carrers al voltant.
1: Bé, moltes gràcies i bona feina.
14: Gràcies.
1: Estan treballant i no volem tampoc molestar massa. I just aquí davant hi ha una casa, no? És la ràdio, això, no pateixi, no hi ha càmeres. Hola, bon dia.
15: Bon dia.
1: Vostè viu aquí, davant de la plaça?
15: Sí, jo sóc la farmacèutica.
1: Ah, la farmacèutica, que hi ha la farmàcia aquí al costat.
15: Sí.
1: I vostè té aquí un local, veig. Aquí va entrar aigua o no?
15: Sí, va entrar, doncs, està mitant o així. Sí.
1: Ja hem pogut netejar-ho tot, perquè veig que això està molt net.
15: Sí, a la farmàcia també, una mica, està el mostrador, vam pujar les coses dalt, els ordinadors, tot pujat, per a que no... Però, bueno, per lo que podia ser, no ens podem queixar. Bueno, nosaltres. Hi ha gent que sí que li ha fet... Déu-n'hi-do.
1: Com es diu vostè?
15: Lina,
1: gràcies per acompanyar-nos.
15: Molt bé, bon dia.
1: Hem vist un local, en aquest cas, com ja estava recollit i net, i aquí al costat també hi ha la llar de gent gran, de la llar de gent gran de Sant Martí. Hola, bon dia.
16: Hola, bon dia.
1: Estan netejant, veig, aquí sí que ha entrat aigua.
16: Sí, aquí molta és el bar dels jubilats d'aquí del poble.
1: Veiem com hi ha ben bé un dit d'aigua encara. Sí, molt de fang.
16: És que va entrar per aquella porta, saps?
1: Porta de darrere del local.
16: Sí, sí, perquè baixava de la pista d'estiu i, bueno, se va acumular aquí quasi un metro d'aigua, allí detrás, i entrava tota pac aquí dins. I, bueno, però havies de deixar córrer. I no n'hi ha més. I ara pots a limpiar-ho tot.
1: Que... Avui tancaran el local?
16: Me pressuposa, així no...
1: Sí, sí, perquè ara mateix està tot. Veig que aquí hi ha un...
16: No, no, i encara hi ha un munt d'aigua que s'ha de...
1: Un munt d'aigua, sí, sí.
16: Sí.
1: Per sort tenen les cadires ja totes posades cap amunt, no?
16: I ja les vaig pujar ahir totes, perquè dic, a veure, les que vaig poder, claro, perquè això et va agarrar de sopetón, i jo, que, entre ma filla, el seu nòvio, algú que mos va ajudar per aquí, doncs ho vam poder fer una miqueta, perquè si no era impossible, era impossible. Però bueno.
1: Ànims, com es diu vostè?
16: Jo em dic Immaculada.
1: Doncs moltes gràcies i ànims.
16: Gràcies a vosaltres.
1: Aquesta és la situació ara mateix aquí al poble de Xerta. És un dels pobles, com dèiem, més afectats, de poc més de 1.000 habitants del Baix Ebre, que hi va ser un dels més afectats per les tempestes de l'Ebre, que van afectar aquí a l'Ebre. I aquí davant també tenim un bar, que veiem que ara mateix està obert, també amb les cadires amunt. Veiem com també la gent està intentant treure aigua, un magatzem que es veiem també tot destrossat per l'aigua, són els efectes d'aquest temporal. I mentrestant també estem pendents del que passa a Rodalies. Joan Trias, on estàs?
17: Què tal? Bon dia. Mira, estic aquí a l'estació de l'Hospitalet i aquí, conversant amb els informadors que no els permeten parlar en directe per la ràdio, un informador hauria apuntat que el túnel de Plaça Catalunya estaria sense servei. Això explica perquè els trens que venen del sud i que circulen de l'R4, perquè recordem-ho que l'R1 no presta servei, moren a l'estació de Sants. Són els trens que pugen més passatgers, són trens que alguna passatgera ens explicava que buscava arribar a Sants per enllaçar amb l'AVE, i són els únics que han passat. Podria fer una estadística que en una hora i mitja que portem aquí han passat 4 trens cap al nord de la línia R4, provinents de Martorell o de Sant Vicenç de Calders, i que morien a Sants, que és principalment la informació que donen els informadors a peu pla a l'estació i també que fan sonar per la megafonia, que els trens que van cap al nord no van més enllà de Sants. Això quadraria amb aquesta situació de que el túnel de Plaça Catalunya, que va quedar anegat amb els aiguats que hem patit des de la matinada de dissabte a diumenge, doncs impediria la circulació de trens amb passatgers per aquella zona. Seria un extrem a confirmar. També han circulat 4 trens en direcció sud, provinents de Sants i cap a Martorell, Sant Vicenç de Calders, que són els que esperen ara la majoria de passatgers aquí, perquè amb el metro que hi ha al costat de l'estació de tren, la majoria de passatgers que van en direcció a Barcelona opten per aquesta línia. Tenim una passatgera, Aida, bon dia.
18: Bon dia.
17: Quant fa que esperes?
18: Media hora aquí esperando.
17: I t'han donat informació sobre la possibilitat de quan passi un tren, no si el teu tren, en direcció al teu destí?
18: No sabemos nada, las pantallas están apagadas. Yo lo estoy mirando desde la aplicación de Adif, pero no pone nada. Pone hasta las 11:30 no hay tren, pero claro, ellos tampoco me confirman. Entonces, y no hay otra alternativa tampoco, porque yo voy a Vilafranca y no hay ni bus ni nada. O tren o tengo que coger un taxi.
17: Doncs aquesta és la situació d'incertesa de l'Aida. N'hem vist una altra, que era un tren que pujava cap a Sants, que primer han anunciat que moria aquí a l'Hospitalet, han fet baixar tothom i al cap de 5 minuts han dit que sí, que el tren continuava, que tirava cap a Sants i, per tant, han fet tornar a pujar tothom que venia cap al tren i que estava esperant aquí a l'estació. Fins i tot ara davant nostra tenim aturat un tren regional, que no és habitual a l'estació de l'Hospitalet, que és una estació de Rodalies, principalment, que està aturat aquí, està més buit que no pas ple de passatgers, però les portes no s'obren, ni expliquen per megafonia res més que aquest tren no té aturada a l'Hospitalet. Hem intentat parlar amb un grup de maquinistes que també
1: sí.
17: Ens han dit que no volien parlar en directe pel matí de Catalunya Ràdio. Estaven aquí també desorientats, potser no tant com els passatgers, estaven esperant la destinació, els hi hem preguntat si els van informant de cap a on s'han de dirigir o on han d'agafar un tren de sortida de l'Hospitalet, perquè és una estació de capçalera d'on surten moltes línies, i deien que no sabien res, que no tenien informació de la seva planificació per aquest matí d'avui i que tampoc han volgut comentar si realment responia a aquesta situació de la consigna dels seus sindicats de no agafar els trens per la situació en la que es troben les vies i per la necessitat de fer encara més marxes blanques. L'estació d'aquí de l'Hospitalet ara pràcticament buida. Tothom ja ha optat per anar cap als transports alternatius o els pocs que han pogut pujar en els trens que sí que han passat, doncs els han agafat. Però ja us diem, en una hora i mitja, 8 trens, 4 cap amunt, cap a Barcelona, cap al nord, i 4 cap avall. I 3 trens...
1: I sense saber tampoc, Joan, que és important, si seguiran passant, si passaran 3, 2 o cap. Això tampoc ho sabem.
17: Tots estem amb aquesta incertesa. Sí, sí. És aquesta loteria del dia d'avui de que quan passa un tren, agafa'l.
1: Gràcies. Anem cap a Sant Vicenç de Calders. Manel Sastre, bon dia.
19: Hola, bon dia. Sí, aquí una situació similar al caos que hi havia a primera hora al matí a les 7, que hi havia moltíssima gent i no sabien què fer. S'ha anat una mica modulant, perquè conforme van arribant aquí trens regionals del sud, procedents de Tortosa, de Reus, el que fan és desviar-los per la línia interior. Recordem que aquí Sant Vicenç de Calders és un nus de comunicacions importants perquè conflueixen quatre vies, la de la R del sud de Rodalies que va per la costa, la de la R4, la via interior que va per Vilafranca, i també les dues vies, la via de la costa que va cap a Tarragona i Reus i la de l'interior cap a Valls i Tarragona, que aquesta ja té problemes des d'ahir i no funciona. Aquí l'únic autobús que ha arribat, perquè la línia des d'aquí fins a Vilanova està interrompuda per aquestes millores que s'estan fent pels efectes de les pluges, doncs l'únic autobús que ha aparegut aquí és el que va cap a Valls, cap a la línia de l'interior, cap a Lleida, cap a la plana de Picamoixons. La resta d'autobusos que s'esperaven per que la gent que fa el trajecte habitual entre aquí i, per exemple, Vilanova, la zona de Gavà, Castelldefels, etc., aquests viatgers no poden viatjar. L'única alternativa que els donen és pujar un dels regionals que es desvien per l'interior, és a dir, que passen per Vilafranca i que, per tant, tarden més, i quan arribin a Barcelona que agafin un tren en direcció contrària, és a dir, en direcció Vilanova, que aquí sí que es veu que funcionen alguns trens. Aquest és el caos que hi ha ara mateix aquí. Van arribant aquests regionals a l'espera que els donin entrada cap a la línia interior de Vilafranca i poder continuar fins a Barcelona, però la línia interrompuda entre Sant Vicenç i Vilanova de la R2 Sud continua tallada, i això fa que els passatgers, els molts passatgers que hi ha aquí esperant una solució o altra, doncs continuïn resignats i sense saber què fer, com aquestes dues passatgeres en què hem parlat.
20: El tema está que desde las 5:30 de la mañana que los trenes funcionan, saben perfectamente que hay un problema y deberían de poner una lanzadera, porque no solamente yo, todo el mundo está afectado. A ti te cobran un billete, ¿no? Pues su obligación es dar servicio a todas estas personas, porque no soy la única que llega tarde.
21: Si no son retards, es que no arriba, como ara mateix, que ens tenen aquí esperant a veure si pot entrar un per anar a direcció Reus, però bueno, és més o menys cada dia el mateix.
19: La R4 sí que funciona més o menys bé, que passa que és un tren per hora en la línia de l'interior, i el que no arriben són trens en direcció al sud, direcció Tarragona, Reus i Tortosa. N'ha arribat només un, cap a quarts de 8 del matí, que ha pujat força gent, la gent que s'esperava cap a Tarragona, i ara hi ha molta gent acumulada aquí per això, perquè s'esperen anar cap al sud també, i d'altres a la línia de la costa. Els han dit que quan hi hagués possibilitat d'iniciar els trens en direcció a Vilanova, quan tinguessin l'okay del sistema de DIF que ha comprovat tot el recorregut, doncs sortirien els trens. De fet, aquí hi ha 3 o 4 trens esperant a la platja de vies d'aquí de Sant Vicenç per sortir, però estan aturats, no n'ha sortit cap.
1: És que és increïble que sapiguem ara, encara ara, no sapiguem quins trens passen, quins no. Són les 8:40 del matí, des de les 6 del matí, que hi ha una situació de caos absoluta a Rodalies. És incomprensible el que està passant. És incomprensible. Seguim fent aquesta ronda de connexions. Saludem a la Montse Gené ara, Vilanova i la Geltrú. Montse, bon dia.
22: Hola, bon dia. Doncs mira, molt semblant al que diuen els companys, eh? Vilanova i la Geltrú funciona com a origen i final del trajecte, ja que d'aquí a Navall, com deia ara el Manel, està completament tallada la circulació perquè ahir la nit va caure un arbre i un talús i ahir s'hi està treballant. Cap a Barcelona sí que surten trens, però a vegades en venen dos o tres de seguits i a vegades cal esperar una estoneta. No se sap res segur ni s'informa a les pantalles, però hem de dir als usuaris que sí, hi ha trens, van venint i van sortint direcció Barcelona, això sí, sense horaris. Hem preguntat a la Carmen, una noia que arribava des de Sitges, i ens ha explicat la lentitud extrema del trajecte que ha fet.
23: Oh, fatal, fatal, fatal, horrible. Ha trigat com 20 minuts i de Sitges a Vilanova són 7. O sigui, 20 minuts en parades, bueno, fica-li 35. O sigui, una vergonya, però bueno, ara he d'anar al cicle i hauré de demanar un justificant perquè si no...
22: Doncs això és el que ens deia la Carmen, no? De 7 minuts a 35 per fer aquests 5 quilòmetres que ens separen de Sitges. Ara mateix a l'andana, situació inèdita, no hi ha pràcticament ningú esperant. Han pogut marxar tots els que volien anar cap a Barcelona.
1: Estació de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
0: Hola, bon dia. Aquí a Girona el que està clar és que la R11 no passa, ja ho sabíem des de primera hora. No hi ha tants problemes com a d'altres estacions del país. Som ara a l'exterior de l'estació de tren de Girona, on hi ha 4-5 autobusos, on acaba d'arribar un altre. Autobusos que porten els usuaris de la R11, uns directes cap a Sant Andreu i Barcelona, uns altres que van cap a Sant Celoni i van fent parades a totes les estacions, i uns tercers autobusos que van cap al nord, cap a Figueres, també fent parades si hi ha passatgers que ho sol·liciten. Alguns autobusos acaben de marxar, ara no hi ha passatgers que estiguin fent cua, n'hi havia un centenar fa no fa 10 minuts, i ara ja a punt de sortir a les 9 l'autobús que s'anirà cap a Figueres. Estem al costat del seu conductor, l'Eutiquio, bon dia.
2: Buenos días.
0: Vostè va cap a Figueres?
2: Sí, per a Figueres.
0: Ja des de primera hora ja està fent aquests recorreguts?
2: Sí, he salido de Sil Girona i ara me voy para Figueres.
0: I ha de parar totes les estacions o directe a Figueres?
2: Bueno, de momento voy directo, pero si hay algún pasajero entre medias hago las paradas que me dicen.
0: És una situació inèdita per vostè, que és conductor d'autobús, o s'hi ha trobat moltes vegades, avui encara pitjor?
2: Sí, ya más de una vez ya lo he hecho esto, sí.
0: Molta gent?
2: Sí, sí.
0: Molt bé, ja veieu. És l'Eutiquio, que és conductor de l'autobús de que porta de Girona cap a Figueres. Hem dit abans, i ho expliquen també, que les pantalles d'aquí de l'estació de Girona només apareixen els trens d'alta velocitat que s'hi funcionen. No n'apareix cap de l'R11, doncs, que se supleix per aquests busos alternatius que no segueixen els horaris dels trens, sinó que van sortint a mida, doncs, que estan més o menys plens.
1: 2 minuts seran 3:45 del matí, com dèiem tot plegat, és perquè els maquinistes, o alguns maquinistes, s'han plantat després de la caiguda d'un arbre ahir a la tarda, que va caure i va afectar un tren de mitja distància a Vilanova i la Geltrú. No hi va haver ferit, recordem, i el centenar de passatgers van poder ser reubicats a un altre tren sense problemes, però aquest incident ha provocat que a la 1 de la matinada, CEMAF, que és el sindicat majoritari, demanés a Rodalies per carta paralitzar aquest servei per motius de seguretat dels treballadors i passatgers. És un conflicte que s'arrossega des de l'accident mortal de Gelida del mes de gener. Els maquinistes diuen que no se senten segurs i aquesta nit CEMAF ha emès aquest comunicat en què anunciava que no circularien fins que no rebien els informes de seguretat corresponents, en aquest cas, per Adif. És la versió que contradiu la que ens ha donat també aquest matí en aquest programa el director de Rodalies, Òscar Playà.
4: La seguretat no és un tema subjectiu. Existeixen una sèrie de procediments i de protocols per part de l'administrador de la infraestructura i, a més, aprovats i avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària i, en aquest cas, també per l'operador. Per tant, no estem davant d'un problema de seguretat, no estem davant d'un problema d'infraestructura. Estem davant d'unes peticions addicionals que estan fent el sindicat majoritari de maquinistes.
1: Un director de Rodalies que ha dit que no és un problema de seguretat, però també ha dit que avui es faran arribar nous informes de seguretat. I, per cert, un Òscar Playà, director de Rodalies, que ens ha sorprès quan li hem preguntat què li respon al Ministeri.
4: Jo, en aquest cas, al Ministeri no puc parlar. Jo el que dic és que nosaltres ara entomem aquesta situació i, per tant, veurem, ara mirarem a veure quines són les properes accions que farem.
1: Vostè no pot parlar amb el Ministeri?
4: Jo parlo amb el titular de servei, que és la Generalitat en aquest cas, i és el meu interlocutor.
1: Doncs aquesta és la resposta d'Òscar Playà. David Madí, què tal? Bon dia, com estàs? Hola, Montserrat Nebrera, bon dia.
5: Hola.
24: Bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Bon dia, bon dia, bon dia. Esteu aquí, esteu aquí. De seguida també Nacho,
5: no
1: veníem amb Rodalies.
5: Bueno, jo no. Ja. No, però era igual, era un caos.
1: Un matí de caos a Rodalies amb un Òscar Playà, que ara tornaré a posar el tall perquè és que encara no m'ho crec quan l'escolto, que diu que no parla amb el Ministeri. És a dir, el director de Rodalies no parla amb el Ministeri. I el Ministeri, per cert, que no respon. Òscar Puente, que no ha fet cap tuit, evidentment, i tampoc atenen els telèfons de la Ràdio Nacional de Catalunya, perquè diuen, a l'equip de premsa de comunicació, vaja, del ministre, diuen que aquests temes no van amb el Ministeri.
4: Jo, en aquest cas, del Ministeri no puc parlar. Jo el que dic és que nosaltres ara entomem aquesta situació i, per tant, veurem, ara mirarem a veure quines són les properes accions que farem.
1: Vostè no pot parlar amb el Ministeri?
4: Jo parlo amb el titular de servei, que és la Generalitat en aquest cas, i és el meu interlocutor.
1: Montserrat Nebrera, com ho veus, tot plegat?
5: Doncs delirant. No hi ha pitjor inseguretat per les persones, més enllà de la seguretat personal, que la de no saber. I no saber, en un cas com aquest, que ja hem dit tantes vegades, que és un dret cada vegada més constituït, tot i que no hi sigui a la Constitució, està clar que acabarà sent-hi el dret a la mobilitat. Ha quedat no solament malvés des del punt de vista fàctic, sinó també des del punt de vista del coneixement de la situació en la que es troba cada persona. Afecta col·lectius de tota mena, per suposat, els estudiants i demés, però afecta persones, en el cas de les persones que treballen, que la gent sàpiga que no a totes les empreses es pot donar com a excusa que no s'ha arribat perquè el tren no va. És a dir, hi ha acomiadaments que s'han produït en empreses per això. Això vol dir, per tant, que les persones que es troben en aquesta circumstància saben que els seus governants no són capaços de donar-los una resposta, ni que sigui per anar, m'estic exagerant, caminant. Perquè la manca de seguretat, i jo crec que ho has dit tu a l'editorial, o sigui, la manca d'informació és la pitjor de les situacions d'inseguretat que pot tenir la gent. I en aquest cas, a més, plana una sensació de que aquesta inseguretat té a veure amb la seguretat personal. És a dir, algú pensa que allò pot ser no segur. I això també se li ha de dir a la gent. La gent ha d'optar i tenir consciència de com pren les seves decisions. No hi ha llibertat si no hi ha informació per decidir. Sí.
1: T'hem de dir que crec que aquesta empresa, nova empresa que van crear de Rodalies, té un sol treballador, que és Òscar Playà. Vull dir que també aquí...
5: El conjunto vacío clar. Formado por un único elemento, que es el conjunto vacío. Molt
1: és
5: bé.
1: Que això també és significatiu, David.
3: Bé, a la tómbola de Rodalies, ja se sap, sempre toca un pitu o una pilota. I aquí estem, no? Avui toca una vaga encoberta, no? Sembla?
5: Toca pitu.
3: No? Avui toca una vaga encoberta.
1: Vaga diuen que no, perquè han anat al lloc de treball i s'han presentat al lloc de treball, però no han agafat el tren. Bé, alguns sí, altres no.
3: Bueno, jo crec que és una vaga encoberta aprofitant les circumstàncies electorals, perquè ara ve això. Hi ha tota una sèrie de col·lectius que, aprofitant l'avinentesa, que tenen més capacitat de pressió perquè tenen més capacitat de generar el caos i el lío, doncs s'hi posen, no? Desastre. Un desastre.
1: Eva.
6: A veure, només una dada, que de tant en tant convé recordar. Segons el sistema de mobilitat de Barcelona, de l'àrea metropolitana, hi ha 12,7 milions de desplaçaments diaris. Això ens dona una magnitud del caos que genera. Dos, la previsió meteorològica per aquesta setmana feia un sol radiant, no?, tot el país. És a dir, jo crec que qualsevol persona amb sentit comú sabia que hi hauria problemes de mobilitat i, per tant, és responsabilitat de les administracions preveure, punt número 1, alternatives. Perquè, clar, quan Renfe diu buscar alternatives de mobilitat, només tenim uns quants autobusos, tenint en compte com estan algunes línies que estan sense servei fa força temps, o com a mínim amb problemes crònics, aquests sistemes d'autobusos, perquè no hi són de forma gairebé permanent. El gener d'aquest any vam tenir un accident desgraciat mortal a Gelida, com tothom recordarà. S'han començat a posar, és veritat, amb la creació de Rodalies Catalunya, s'està començant a caminar cap a una direcció, però el que ens diu l'històric és que les inversions a Catalunya amb Rodalies han estat abandonades durant dècades. I això es va constatar quan hi va haver l'accident i tot el posterior desgavell i col·lapse total del sistema, però és que la sensació és que aquest col·lapse del sistema el seguirem arrossegant durant molt de temps. Per tant, necessitem mesures de xoc, d'emergència en aquest sistema. Tothom entén que si, per exemple, veus les imatges tràgiques de Xert ahir, no puguin funcionar els trens. Jo crec que els trens, els autobusos, això ho entén tothom. Però no és la situació que hi ha a tot el país. La situació que hi ha a tot el país és que l'AP7 està col·lapsada perquè el tren ha perdut usuaris, perquè el tren no és un mitjà fiable, però és que l'AP7 és un escorxador. Aleshores... què ens plantegen en termes econòmics, en termes de mobilitat, en termes laborals? Què ens plantegen? Perquè vaticini, s'està parlant molt de l'habitatge, és el que està centrant de moment la campanya electoral, però el meu vaticini és que el cel i la crisi climàtica tindran un pes electoral evident. O sigui, que d'aquí que entrin els anticiclons d'hivern normals, perquè estem en un clima tropical, normals al mes de gener, hi hauran moltes més inundacions. I això tindrà un pes també en el que la gent anirà a votar el 29 de novembre, em sembla evident.
3: Però vaja, avui no, això no, no hi ha avaries.
6: Hi ha una vaga, no, és que, ja coincideixo amb tu que hi ha una vaga encoberta.
3: Hi ha una vaga avui és
1: laboral, sí, sí. Hi ha un altre element, perquè, que és l'element de comunicació, perdona, David, clar, però hi ha un element que és clau. És que, el que no pot ser és que hi hagi pantalles que et diguin una cosa, o megafonis que diguin una cosa, i informadors que diuen una altra. El que no pot ser és que Òscar Playà, director de Rodalies, entri en antena i digui que no sap quants trens circulen. Això no pot ser.
3: I han avisat a la una de la matinada, m'han dit, no?
1: Clar, tens 6 hores per reaccionar.
5: És que el problema fonamental és aquest. Sigui una vaga encoberta
3: amb l'abusí nocturn.
5: Sí, però sigui una vaga encoberta, sigui qualsevol altra cosa, és el mateix. Sí. És a dir, no ens informen del què.
1: Sí, exacte. I tampoc el sindicat, perquè tampoc s'hi posa.
5: Efectivament.
1: Anem a escoltar ara una altra veu que ens ha trucat al telèfon del directe. És Salvador Vergés, portaveu de Junts al Parlament de Catalunya. Salvador, bon dia.
7: Bon dia.
1: Què està passant al país?
7: Està passant un autèntic caos, un autèntic col·lapse, una vegada més, de Rodalies. Estem absolutament indignats, us estàvem escoltant per la ràdio, de veure el que està patint la nostra gent d'una manera absolutament immerescuda. O sigui, no pot ser de cap manera que després de 2 anys del govern Illa, l'única solució és que sembla un acudit de mal gust. En 2 anys ens vinguin a proposar que es gasten 250.000 euros en fondre i fer desaparèixer les marques de Renfe i Ferrocarrils. Què volen amagar? Què volen amagar? Perquè és que no s'entén de cap manera que no hagin set capaços de poder dur a terme cap de les inversions importants. A més, el Partit Socialista i els seus socis, que ens van vendre un fals traspàs, que era de la Renfe, amb aquesta empresa mixta que ara parlàvo, i que no només no han set capaços de materialitzar aquest fals traspàs, sinó ni tan sols el traspasset de l'R1. És que res de res. Quan nosaltres, Junts per Catalunya, el que vam posar sobre la taula van ser 14 solucions concretes, ja fa mesos, parlant de gratuïtat si hi havia més de 30 minuts de retard. Això, per exemple, doncs, ho vam aconseguir aprovar aquí en el debat de política general la setmana passada. Auditar la xarxa, que es parlés i hi hagués diàleg amb les plataformes d'usuaris, que es fessin les inversions, que hi haguessin els plans alternatius de transport, que el traspàs fos un traspàs real, que fessin front comú, ja no només els independentistes a Madrid, sinó també amb els 19 diputats del Partit Socialista. Un traspàs integral, real. Potser ara la situació seria absolutament diferent si des del minut zero ens haguéssim posat amb això. I vam parlar també i vam demostrar jurídicament que es podria resoldre el contracte amb la Renfe i que fos Ferrocarrils de la Generalitat, que és una empresa reconeguda i prestigiosa, la que es cuidés de la mobilitat ferroviària al nostre país. I avui, si em permet també, senyor Ostrell, anunciar nosaltres ja, Junts per Catalunya, que la denúncia a la qual ens vam comprometre contra Renfe i Adif, pel mal servei que estan prestant, la presentarem el proper dia 20 d'octubre, que farà just 9 mesos de l'accident fatal, mortal, que hi va haver a Gelida. La presentarem al nostre advocat Gonzalo Eboye i serà una mesura més, evidentment no és la solució són totes les altres que li he llistat, però aquesta també, denunciar el que està fent Renfe i Adif, que no és altra cosa que el que està fent l'Estat espanyol contra Catalunya.
1: Vull que escolti aquest document sonor, que crec que passarà a la història. Hem entrevistat el director de Rodalies, Òscar Playà, li preguntàvem per la seva relació amb el Ministeri i ens deia això.
8: Jo, en aquest cas, del Ministeri no puc parlar. Jo el que dic és que nosaltres ara entomem aquesta situació i, per tant, veurem, ara mirarem a veure quines són les properes accions que farem.
1: Vostè no pot parlar amb el Ministeri?
8: Jo parlo amb el titular del servei, que és la Generalitat en aquest cas, i és el meu interlocutor.
1: Què li sembla i què hauria de fer en aquest cas el govern després d'escoltar això?
7: Els hem dit 50 vegades aquí al Parlament. El PSC no és altra cosa que la delegació del govern espanyol a Catalunya. És el PSOE nord-oriental. Per tant, que no ens vinguin a dir que ara resulta que quan hi ha problemes no són els mateixos. Són absolutament els mateixos. I és vergonyós que el senyor Playà no sàpiga ni quines línies estan parades, ni quines són les accions que durà a terme, i que doni una resposta absolutament genèrica, infonamentada i sense cap mena de concreció, quan el que tenim són gent tirada a les vies i els usuaris catalans patint una vegada més aquest caos i aquest col·lapse de la vergonya que és Renfe al nostre país.
1: Salvador Vergés, gràcies per acompanyar-nos a partir de les 9 de control al govern. El deixem que vagi a fer la seva feina. Gràcies.
7: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Un minut per la publicitat i de seguida comentem també tot plegat. També amb Nacho Corredor, que s'incorporarà a l'Àgora. Junts denunciarà Renfe i Adif. Ho presentarà aquesta denúncia avui. Ho acaba d'anunciar el seu portaveu, Salvador Vergés. Ara tornem.
9: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
10: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
9: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
10: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
12: Ara amb Lidl Plus tria 400 grams de rodanxes de salmó premiades com a sabor de l'any a 5,99 i estalvia't un 15%. Lidl, val la pena.
13: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
14: I pot ser tot això sent professional.
13: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
24: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat per a Day One.
25: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
26: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
27: Ahir, contorns circulars al voltant dels tanatoris eren els redols. Molt de dol. Avui, l'Enigmàrius va de dansa. Exercici de dansa que fas quan convides, de 7 lletres. Exercici de dansa que fas quan convides, 7 lletres.
26: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: En aquest especial, seguint el que està passant a Rodalies, ho explicarem a l'antena de Catalunya Ràdio les properes hores, també amb David Madí, amb Montserrat Nebrera, amb Eva Pomares i amb Nacho Corredor. Nacho, què tal? Bon dia, com estàs?
28: Hola, bon dia. Molt bon dia.
1: Què et sembla el que està passant, Nacho?
28: Escolta'm, des de la distància, perquè opinar sobre el que comentàvem, penso, l'Eva Pomares, que és com s'afecta la mobilitat de més de 2 milions de persones des de Madrid... doncs es fa amb més tranquil·litat que segurament qui ho està patint. Jo crec que ho ha apuntat algunes de les coses que jo crec que són rellevants, però que cal, diguem-ne, juntar-les segurament per tenir un punt de perspectiva i per no seguir consolidant doncs un debat públic que la majoria de vegades està basat en la mentida, no? I és bastant transversal, no? En els últims anys ha crescut moltíssim la població i els serveis públics no s'han adaptat. I això aplica també a les infraestructures. Dos, en particular el que té a veure amb les infraestructures, i portem ja molts matins veient-ho, sembla... Hola?
1: Sí, sí, et sentim.
28: Ah, vale. No, bueno, és que m'ha parlat algú. Portem ja molts matins parlant del tema. El canvi climàtic afecta d'una forma brutal el que té a veure el funcionament normal de les infraestructures.

Dimecres 7 d'octubre del 2026. Renfe no va. Facin el que puguin. És el millor consell que es pot donar quan segurament més d'un de vostès ja està fent el que pot des de fa dies. Però Renfe no va i els autobusos fan el que poden. I si van amb autobús, recordin que els autobusos no es poden pagar amb targeta, encara que estem el 7 d'octubre del 2026. Primer dimecres de mes, i ja saben què els direm ara, si tenen un moment, si poden fer un espai a l'agenda. Els museus els esperen amb les portes obertes, i més durant aquests dies, que s'escauen les jornades europees del patrimoni. L'art és terapèutic, per tant, si estan una mica tips de tot, incloso de la pluja, facin via cap al Cau Ferrat i al Maricel. L'endemà d'un nou xàfec que hi va provocar les alteracions ja conegudes als carrers i zones de Sitges més propenses a la inundació. Comptat i debatut, el cel van engegar la discoteca perquè feia dies que no veiem tants llamps a la vegada i la nostra estació meteorològica va recollir 67,3 litres per metre quadrat amb un pic prop de 7:45 del vespre, on un pic que suposava una quantitat de pluja equivalent a 127 litres per metre quadrat. A 7:45 del vespre plovia de valent. La quantitat de precipitació més alta de tots els episodis de pluja que hem viscut després de Santa Tecla. Ahir que el dia va començar amb la celebració de la festa de la jornada del Dia de la Policia. En uns moments escoltaran l'inspector Jordi Altarriba fent balanç de les actuacions fetes entre l'octubre del 2025. A veure si ara, entre l'octubre del 2025 i el 30 de setembre d'enguany. Durant aquest període, la policia ha fet 17.526 actuacions. Altarriba, que sense referir-se als malaurats fets de la matinada de Sant Bartomeu, sí que es va referir als moments difícils en els quals el cos està qüestionat i va convertir el discurs en una veritable injecció de moral pels agents. En uns moments ho comentem tot plegat.

Va, que seguim vius. I ara sí, eh? Bon dia de nou. Bé, aleshores, anem per parts. Com els comentàvem, Renfe no va, bàsicament la R2 Sud, que era la línia que quedava més o menys viva, arran dels aiguats del cap de setmana, aquesta, fa unes hores, diguem-ne que ha inutilitzat el servei perquè entre Vilanova i Cunit hi ha hagut doncs allò, una ensolciada de terreny, el tren portava 100 persones, afortunadament ningú no ha pres mal, però avui ha aparegut una altra d'aquelles qüestions que ja va aparèixer el darrer cop que varen parlar de Rodalies i d'una crisi forta, que és que el sindicat de maquinistes no té gens clar que la infraestructura ferroviària estigui en unes condicions de seguretat òptimes per fer circular els trens. Per tant, això vol dir que a hores d'ara els trens arriben quan arriben en comptagotes a l'estació. Evidentment, no facin cas d'horaris, no facin cas de webs de Renfe, no facin cas res. Estem com a l'època primitiva, arriben a l'estació, si passa un tren, agafin. I si no, doncs, mira, facin el que puguin. És així, eh? Fonamentalment és així. Encara que estem al 2026, algunes informacions sempre acaben arribant amb un paper escrit a bolígraf i enganxat amb un cel·lo en alguna màquina expenedora o en algun lloc o altre. Al final, sempre m'hem adaptat allò més bàsic. Bé, Renfe no va. Per tant, els autobusos, que ja habitualment van plens, avui encara van una miqueta més plens. Si vostès han d'agafar l'autobús, doncs també santa paciència tot el que puguin i sobretot vagin amb diners en efectiu, perquè si no, a més d'haver d'agafar el bus per no poder agafar la Renfe, diguem-ne que s'arrisquen a una escamorrada pel fet de no anar amb efectiu i voler pagar amb targeta, eh? Perquè ja ho saben que els busos, res de targeta, tot amb efectiu. Bé, aleshores, va ser un vespre nit bastant alterat, segurament també vostès van veure o a través de les xarxes socials o a través de 3CAT moltes imatges, sobretot el torrent d'en Llopart, que és especialment protagonista els dies de pluja. Una zona especialment delicada ahir que es va haver de tallar, com també es van haver de tallar altres zones transitables al passeig de la Ribera amb l'Avinguda Sofia, carrers de la zona de Campell, de Vinyet, de Terramar, el pas de l'Avinguda de Navarra, que és un clàssic també, com és un clàssic les rondes de Barcelona, doncs aquí el nostre clàssic és el pas soterrani de l'Avinguda de Navarra. També tot el que fa referència a la zona de passeig marítim, carrer Doctor Fleming, etc. I a la Riera de Ribes, veient que baixava també molta aigua ahir i que fins a primera hora d'aquest matí es mantenia tancada el trànsit. Aquestes varen ser les afectacions i, com els comentàvem, ha estat l'episodi de pluja més important de Santa Tecla cap aquí. N'hem tingut uns quants, els que hem viscut eren a la vora d'entre 40 i 50 litres, 40 i 50, 40 i 50, però el d'ahir va ser de 67,3 litres per metre quadrat d'aigua i van ploure tots, diguem-ne, entre quarts de vuit, un quart de vuit i les 9 del vespre majoritàriament, després de la pluja, i ara una pluja molt, molt menor, però com els comentàvem, a 3:15 la nostra estació meteorològica, que és una estació certificada, va marcar un pic de pluja equivalent a 3:15 a 127 litres per metre quadrat. Per tant, aquells que deien, escolta, mare, paraules textuals d'aquelles de carrer, li fot fort. Doncs sí, va haver un moment en què veritablement la pluja apretava. Això què vol dir? Aigua en diferents llocs, com ens van enviar també vídeos des de la Blanca Subur, que tenien doncs allò, una inundació d'aquelles, el pavelló també es veu que això... Bé, en fi, tot allò que passa quan plou a raig d'aquesta manera. Només faltava que ahir, amb aquest temps tan gris, tan lleig, veiéssim la imatge, i segurament vostès també l'han pogut veure, perquè les fotografies han transcendit força, del pícnic encerclat ja amb les tanques Macà. Per tant, si van a Baixa Mar, veuran el pícnic com el Club de Mar i com el Kansas, amb les planxes galvanitzades que tanquen el pícnic. I és aquella imatge de que darrere les tanques, òbviament, que ara es veu el rètol del pícnic, la teulada és allò de l'edifici encerclat, com si s'hagués tancat el nostre passat, d'alguna manera, com si s'hagués engabiat, bé, doncs, el pícnic, com el Club de Mar, com el Kansas, com la piscina Maria Teresa,
Ahir ja estava totalment tancat, per tant, una altra d'aquelles imatges que si van vostès a passejar per Baixa Mar, en algun moment o altre, doncs, us generarà doncs, tot una impressió. I si baixen per l'Avinguda Sofia, no cal dir que la primera imatge que es veu és aquesta, la de les planxes, i darrere el pícnic. A veure fins quan. Ahir era 6 d'octubre i el comptador segueix endavant, eh? Avui que s'ha fet clar a les 7 i 28 minuts i el sol ha sortit a les 7 i 55, el sol es pondrà a les 7 i 24 minuts i es farà fosc a les 7 i 52. El dia s'escurçarà 2 minuts i 42 segons, tindrem 11 hores i 29 minuts de llum solar i 12 hores i 30 minuts de foscor. Què tenim per avui? En uns moments, el resum de la celebració del Dia de la Policia que es va celebrar ahir a l'hotel Mi Terramar. Escoltaran les paraules de l'inspector Jordi Alterriba i també les de l'alcaldessa Aurora Carbonell. Al nostre web poden trobar tota la informació de l'acte del Dia de la Policia i també les intervencions, en aquest cas, del regidor de Governació, David Martínez. No les inclourem en aquesta primera hora perquè a la segona hora de programa, a la nostra roda de portaveus, el portaveu del Sitges Grup Independent i regidor de Governació, Mobilitat, Educació, Infància, Joventut i Recursos Humans, David Martínez, estarà amb nosaltres i, per tant, diguem-ne que tindrem ocasió també de parlar del balanç de les actuacions policials en els darrers mesos i en el darrer any, i, òbviament, també la crisi de la matinada de Sant Bartomeu. Estem ja a les acaballes de la roda de portaveus perquè avui tenim David Martínez. El divendres saludarem Mònica Gallardo i la setmana que ve saludarem Albert Oliver Rodés i amb ell tancarem aquesta penúltima roda de portaveus polítics perquè la darrera la tindrem més o menys passat Carnaval abans no comenci el període preelectoral de les municipals, que ja saben vostès que hi ha eleccions el 29 de novembre. Mirin si hi ha eleccions el 29 de novembre, que aquest divendres ve la consellera d'Educació. Si has pensat que ve la consellera d'Educació en un acte del PSC. I segurament la comunitat educativa l'hagués volgut tenir la consellera, però abans, com a mínim, per inflar-li el cap i dir-li escolta'm, vols fer el favor de la tercera escola que ho veu prometre i que dalt de la tercera de la nova escola que la veu prometre? Bé, doncs la consellera d'Educació serà el divendres. Ara ho comentaré. I després, a la tercera hora de programa, demà, sobre l'exposició de les nines de la Lola Anglada a Can Rocamora. La Carola Fernández ha tingut ocasió de veure-la, diu que és maquíssima, bé, esclar, és que a part és maquíssima, però és que a part és retrobar també aquesta imatge de les nines de la col·lecció Lola Anglada, una selecció de nines de la col·lecció que en són més de 500, doncs una selecció que a partir de demà es podrà veure a Can Rocamora fins al 31 de desembre, fins al dia de Cap d'Any. Demà també s'inaugura una exposició vinculada al festival, aquesta exposició titulada L'orella a l'herba, a partir del 40è aniversari de Blue Velvet, de Terciopelo Azul, de David Lynch, però d'això ja en parlarem a la tercera hora de programa, l'exposició de les nines de Lola Anglada, i acabarem recuperant la conversa que manteníem a l'entorn del So de la Puntada, d'aquest esdeveniment vinculat a la lluita contra el càncer que tindrà lloc el 24 d'octubre. Per tant, refrescarem la memòria perquè encara hi ha places disponibles, 100 màquines de cosir, 100 màquines de cosir, el proper diumenge 24 d'octubre. A l'agenda d'avui, portes obertes als museus, a partir de les 10. Si n'estan tips de tot, si no poden més i més, que ja no puc més. Entre política, entre la pluja, entre aquesta tardor, aquesta d'allò, la Renfe, tot plegat, no puc més, doncs cap als museus. I allà només hi trobaran coses maques. Bé, doncs aleshores, una cosa maca, una altra, i quan t'omples de coses maques, surts, diguem-ne, que una mica regenerat. Portes obertes, entrada gratuïta al Cau Ferrat i al Maricel i, per tant, l'oportunitat que tenen de veure, perquè ja serà, diguem-ne, la darrera oportunitat, perquè l'exposició estarà oberta fins al 25 d'octubre. Ens referim a l'exposició Absències i presències, els artistes de Charles Dining a la col·lecció d'art del Banc de Sabadell. És una exposició que està dalt de tot del Maricel. És una exposició preciosíssima. Hi ha uns quadres sensacionals, hi ha
el quadre que surt en el fulletó de l'exposició és Ramon Casas i el seu Velocípede, pintat per Rossinyol, que és un quadre meravellós, però n'hi ha molts d'altres que valen la pena i que no es veuen massa sovint. Per tant, si tenen temps, avui, portes obertes als museus i també aquesta exposició tan maca, Absències i presències, als artistes de Charles Dining, a la col·lecció d'art del Banc de Sabadell. Val molt la pena, tot gratuït, o sigui que endavant les atxes. Avui que sabrem més coses a l'entorn, demà els ho comentarem més àmpliament, d'un nou cicle de conferències, o un primer cicle de xerrades-conferències, que organitza l'associació Sitges des del Mar. Un nou cicle de conferències que començarà el proper 23 d'octubre amb la conferència, amb la xerrada, amb la taula rodona del fantàstic El Futur. El festival dura 10 dies, Sitges en viu 365. Què pot fer el Festival de Sitges els altres 355 dies? A les 7 de la tarda, l'hotel Meliai, com els dèiem, serà la primera de moltes xerrades que farà l'associació Sitges des del Mar des d'ara fins a l'octubre de l'any que ve, fins a l'octubre del 2027. Seran 10 sessions que recorreran, ens diuen, els grans temes de la vila, els grans projectes de transformació, els joves, l'habitatge, l'educació i l'esport, el mar i les platges, la identitat, la cohesió social, el turisme i els barris. 10 sessions a partir d'aquest 23 d'octubre fins a l'octubre del 2027. Demà ho comentarem, però es presenta avui als mitjans aquest cicle de xerrades que organitza Sitges des del Mar.

Un quart de deu en l'agenda d'aquesta setmana. Òbviament, demà comença el Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Tindrem ocasió, com cada any, de parlar-ne amb en Carles Calvo, cada dia la crònica d'en Carles Calvo, que saben que té també un especial dot per encertar la pel·lícula guanyadora. Així ha passat els darrers anys, doncs aquest sisè sentit que té en Carles, a veure si aquest any també li funciona, però en qualsevol cas ja ho saben que tindrem minuts dedicats al festival. Tampoc tindrem molts minuts dedicats al festival perquè és una temàtica tan específica que és clar, la podem encaixar, però d'aquella manera. En qualsevol cas, cada dia saludarem a Carles Calvo. El divendres el saludarem a les 11 del matí, la setmana que ve, a partir de dimarts, el saludarem després del temps que dediquem als diaris. Però en el marc del festival, demà també s'inaugura a l'espai Rocamora del Museu Maricel l'exposició Un orella a la gespa, un viatge pel món de David Lynch. David Lynch, director de Blue Velvet, de Terciopelo Azul, fa 40 anys la pel·lícula i un dels protagonistes en el festival d'enguany és el maquillador i especialista en efectes especials Jeff Goodwin, que va ser l'home que va idear, que va crear l'orella, que és una de les icones de la pel·lícula. I l'orella de la pel·lícula, sí, ja ho sé, qui estigui escoltant a casa seva diu, però què està dient ara això del festival? Bé, doncs, una orella pot arribar a ser icònica. I aquesta de Terciopelo Azul és tan icònica com l'orella de Van Gogh, per exemple. Doncs això. L'exposició es podrà veure a partir de demà a l'espai Rocamora del Museu Maricel i tindrà accés gratuït per a les persones assistents al festival que presentin la seva entrada i també per a les persones acreditades. Amb l'orella original de Blue Velvet com a peça central, l'exposició proposa un viatge a l'univers de David Lynch a través d'una de les seves pel·lícules més emblemàtiques. Desig, somnis, foscor, assassinat, misteris i màscares revelen les obsessions que travessen el seu cinema. A partir de demà, Una orella a la gespa, aquest viatge pel món de David Lynch a l'espai Rocamora dels Museus de Sitges. I entre les activitats de la Jornada Europea del Patrimoni, aquest divendres dia 9, ja ho comentarem, hi ha aquesta conferència sobre l'edat d'or del col·leccionisme d'art hispànic als Estats Units.

que els meteoròlegs semblen coincidir. Serà un cap de setmana de bon temps. Farà fresqueta, però farà bon temps. Hem vist el sol en els mapes. A partir de divendres, dissabte, diumenge, dilluns, sembla que farà sol, però farà fresqueta. Fresqueta de mes d'octubre. Per tant, la Zombie Walk, cap problema. Aquest dissabte, dia 10, a partir de dos quarts de vuit, és això? Dos quarts de vuit, exactament. Dos quarts de vuit del vespre se surt del Miramar, carrer Fonollà, plaça de l'Ajuntament, carrer Major, cap de la Vila, Àngel Vidal, carrer Barcelona, una altra vegada la Vall, Port Alegre, Balmins, i s'acaba davant de l'ermita de Sant Sebastià a la zona meeting del festival. Zombie Walk, dissabte dia 10, a partir de dos quarts de vuit del vespre. I dues més que els apuntem, perquè en tenim més sobre la taula, però per no inflar-los més al cap, com els comentàvem, la consellera d'Educació, Esther Niubó, serà a Sitges aquest divendres dia 9 d'octubre a les 6 a la sala d'actes del Retiro, convidada per la secció local del Partit dels Socialistes. El PSC ho ha anunciat dient això mateix: comptarem amb Esther Niubó, consellera d'Educació, en una taula rodona per parlar sobre els principals reptes i necessitats del nostre sistema educatiu. Per tant, es parlarà del Pla Clima de la Generalitat de Catalunya, de les inversions previstes en equipaments a Sitges i de les propostes adreçades a les educadores de 0 a 3 anys. Pensin sempre, que ja varen tenir la responsable del departament de zona i va dir que sí o que sí, que sí, que sí, que es feia la nova escola. Bueno, recordin també que el Parlament de Catalunya, per unanimitat de tots els grups polítics representats en la Comissió d'Educació, es va instar al govern de la Generalitat a fer la nova escola. Diguem, perquè hi ha uns precedents que probablement vindrà la consellera i dirà alguna cosa que serà noticiable, evidentment, perquè la presència de la consellera no és cap cosa, però vull dir que venim d'un històric que, és clar, que també pesa. Aleshores, a veure si es pot contrapassar això o no, o a veure com quedem. La consellera d'Educació, Esther Niubó, aquest divendres 9 d'octubre a partir de les 6 de la tarda, al Retiro. I finalment, el divendres, parlarem amb la Vinya Panyella, perquè el diumenge dia 11 d'octubre, conferència a la seu del grup d'estudis sitgetans a l'espai cultural Pere Stanfli sobre l'arxiu de Camp Fals. Vinya Panyella s'ha capbussat durant un any a l'arxiu de Camp Fals de Mar i, per tant, hi ha moltes coses per explicar en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni. I, per tant, aquesta conferència, per tots aquells que aquí tinguin un especial interès en Camp Fals, diumenge 11 d'octubre a partir de les 12 del migdia.

9 i 21 minuts. Anem per la policia. La policia, que deia aquell. Bé, doncs ahir es va celebrar el Dia de la Policia a l'hotel Mi Terramar. I en aquest cas es van donar a conèixer... Hem intentat tenir la memòria... Bueno, és igual, ho hem agafat a ple vol, com si estéssim en una classe universitària i prenguéssim apunts. Bé, doncs això. Anem per les dades que hi va donar a conèixer l'inspector en cap Jordi Altarriba en el marc del Dia de la Policia. Des de l'1 d'octubre del 2025 fins al 30 de setembre del 2026, en aquest any, la policia local ha fet 17.526 serveis, uns 300 més que l'any 2025. El reparteixen d'aquesta manera. Ens vindrien algunes preguntes al cap per si hi ha serveis que diguem-ne, que s'integren uns amb els altres, però no hem pogut saber més enllà del que els direm a continuació. Aquests 17.526 serveis repartits de la següent manera. 4.153 dedicats a l'àmbit del trànsit. 2.918 dedicats a l'àmbit de la seguretat ciutadana. 3.069 dedicats a l'àmbit de la via pública. 1.410 dedicats a les actuacions d'assistència a les persones vulnerables, a menors, a situacions de violència de gènere. 1.107 actuacions de controls i prevencions. 1.410 de policia comunitària. 3.021 actuacions vinculades a la gestió o als tràmits de les ocupacions de la via pública. De totes aquestes actuacions també crida l'atenció que no hi ha un nombre molt gran vinculat

0: vinculades a la venda ambulant. Hi ha 39 actuacions vinculades a la venda ambulant i d'aquestes 39 actuacions s'han decomissat 113 objectes. Però vostès també pot pensar, home, 113 objectes, això els porta un venedor sol només. Però aquestes són les dades que es van donar a conèixer ahir. I la policia, en aquest darrer any, ha detingut 85 persones. 85 persones s'han detingut en el darrer any. L'inspector Jordi Altarriba, que va fer no només un repàs a aquestes xifres, ara no les escoltaran, per això us l'hem dit en veu alta, al nostre web tenen l'acte íntegre, sinó també tot un seguit de reflexions sobre el paper de la policia i sobretot el vessant emocional del paper de la policia. Va fer referència Jordi Altarriba a la solitud del policia davant l'assumpció de la responsabilitat en determinades situacions especialment difícils. Òbviament no va explicitar en veu alta l'assumpte de la crisi de la nit de Sant Bartomeu. Sí que van haver policies en aquest sentit que varen rebre la felicitació i també el reconeixement per la seva actuació en aquesta matinada del 24 d'agost, però no es va parlar així directament, explícitament, del 24 d'agost. Després els comentem els reconeixements que es van donar, però aquest és el balanç que va fer l'inspector Jordi Altarriba.
1: Dit això, aquest darrer any ha estat un any de molta feina, un període excepcional de reptes i canvis que a tots ens ha comportat fer un esforç, una dedicació i, quan ha fet falta, adaptació i alguna incertesa, però que s'han anat superant i ha estat un resultat que podem definir com molt bons. Cal recordar que Sitges és una vila amb una gran activitat festiva, lúdica, esportiva, social, que es tradueix en una gran quantitat d'actes i que requereixen d'uns preparatius, d'una planificació i d'una execució, que comporta una càrrega de feina significativa i moltes vegades poc percebuda o valorada. En aquest sentit, només donar una dada que ens van passar des d'esdeveniments. 217 actes a la via pública en un any. Per tant, si tot s'ha desenvolupat tan bé, no és gratuït. No és fruit de la casualitat, sinó resultat d'un esforç de tot un seguit de persones, dones i homes, que conformen la policia local de Sitges, que són qui ho fan possible. I, per tant, el primer agraïment, la meva felicitació més sincera a totes elles i ells. A mi m'enorgulleix ser líder, de tenir l'honor d'encapçalar aquest col·lectiu, i em fa sentir feliç destacar la seva professionalitat, en majúscules, i posar en valor tot el treball fet, tant treball intern, i aquí també cal destacar l'extern, ja sigui amb altres departaments de l'Ajuntament o altres cossos o institucions, però també a qui va dirigit, a quin és el receptor. Sitgetanes, sitgetans, visitants, turistes, és a dir, qualsevol usuari que ens requereixi. I que tot aquest servei públic de policia de tan alta qualitat és el que cal posar en valor, i avui és el dia per reivindicar-ho i per visibilitzar-ho. Remarcar tota la feina feta i molt ben feta, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any. Mentre molta gent gaudeix, nosaltres estem donant servei i garantint la seguretat de la ciutadania, permetent exercir els seus drets i llibertats, i amb un sacrifici personal, deixant a la família a casa, caps de setmana, nits, festes assenyalades, etc. I, per tant, cal agrair a l'entorn nostre que pateix aquestes mancances, i aprofitaria per donar un agraïment a les famílies que tenen de conviure en aquestes condicions. És la nostra professió i que varen triar lliurement, i en molts casos per vocació de servei públic que ens acompanya, però que requereix d'uns sacrificis. Voldria aprofitar, en especial, per fer un incís per la unitat administrativa de la policia i altres persones no uniformades, que fan altres tasques de suport i col·laboració, cruistes, manteniment, neteja, comissaria, etc., que tots són importants i fonamentals. Són dades que reforcen el sentiment de pertinença i de ser part d'un equip, d'un gran equip, d'un col·lectiu que la seva part més important i fonamental és el factor humà. Aquest valor afegit que requereix ressaltar i per millorar en formació i estructura el que anomenem projecte de millora i qualitat contínua. Enguany, des de certes dificultats que hem tingut o hem patit, crec necessari fer una reflexió, un incís, per ressaltar o remarcar o recordar Què vol dir ser policia? Què vol dir portar un uniforme? Hi ha la soledat, que no apareix als informes, ni les estadístiques, ni en els discursos institucionals. És la solitud del professional que arriba abans que ningú, que ha de fer contenció a el que els altres no volen veure, que resol problemes que quasi sempre comencen molt abans que ell o ella apareixi i s'acaben molt després de que ell o ella marxi. La solitud del qui treballa amb l'obligació de ser ferm, correcte, prudent, humà, tot alhora, sabent que qualsevol decisió pot ser jutjada des de fora, inclús per persones que no han estat mai allí, ni tan sols imaginen la motxilla que heu de portar al damunt. En aquesta professió, si he après una cosa, que no sempre es diu en veu alta, seria la gratitud és imprevisible, però l'exigència és constant. La gratitud és imprevisible, l'exigència és constant. Un dia podem ser vistos com un recolzament, com una referència, com la persona que estava on tocava estar, i el dia següent o una estona després, per fer exactament la vostra, nostra feina, per aplicar la norma, per assumir una responsabilitat incòmoda o per posar límits a qui no vol acceptar-los, podem convertir-nos en el blanc, en la diana de l'anuig, del despreci o fins i tot de la violència verbal i emocional. Recordo una vegada, fa molt de temps, estar treballant en uns aiguats molt forts i van rescatar una persona dins un cotxe arrossegat en una riera. És a dir, anant a contracorrent del que feien les persones que fugien del perill. Ens van felicitar i molt. Tots els veïns que ho van observar i viure. Pocs dies després, quasi al mateix lloc, un dels veïns, fent la mateixa feina policial, la nostra tasca, un amable ciutadà em va desitjar el pitjor per a mi i la meva família per haver-lo denunciat penalment per anar conduint sota els efectes de l'alcohol. Aquestes contradiccions desgasten, no només pel que succeeix en el moment, sinó per el que ens deixa dintre, perquè el professional no es treu l'uniforme a l'acabar el servei, per molt que alguns ho pensin. S'endú el pes de la jornada, les mirades, les paraules, l'atenció i moltes vegades la sensació d'estar sostenint un equilibri que ningú més vol sostenir. I tanmateix, seguim, seguim i seguim. Seguim perquè entenem que aquest treball no va d'agradar. Va de respondre, va de protegir, va de compromís, va d'actuar amb rigor, inclòs quan l'entorn no ho posa fàcil. Va de mantenir el cap fred quan tot l'entorn empeny a perdre'l. Va de fer lo correcte, encara que sigui impopular, encara que sigui incòmode, encara que en ocasions no agraeixi ni l'esforç ni la intenció. Per a tot això, aquesta professió ens uneix tant a qui l'exerceix, perquè tots, abans o després, hem conegut aquesta mateixa solitud. La solitud de decidir, moltes vegades en pocs segons, i encertar. La solitud d'intervenir, la solitud de donar la cara, la solitud de sostenir la pressió sense descompondre's, la solitud de saber que al final només en resta una cosa, haver fet el teu treball amb dignitat, rigor i professionalitat. Això, encara que a vegades no es vegi, segueix tenint un valor immens. Per tant, encoratjar-vos a seguir com sou, molt bons i bones professionals. Això és un fet innegable, tot i que puguin existir excepcions, perquè treballem per garantir la seguretat dels nostres ciutadans, amb vocació de servei públic, amb compromís i amb excel·lència. Destacant la responsabilitat que suposa disposar de la capacitat d'actuar i al mateix saber temps, saber com, quan i per què fer-ho. Orgull del que som, orgull de com sou i orgull de pertinença a aquest cos. Sense prepotència, sense vanitat, de manera senzilla i humil. Orgull i valoritzar-nos. Posar en valor aquest treball, perquè sou únics, professionals i exemplars. I ho dic perquè ho sé. En coneixença de com treballeu, de com sou, de l'esforç, en moltes ocasions poc visible, però hi és i existeix. I avui ho podem dir, ho reafirmem i li donem publicitat. També aprofito per fer palès que per mantenir i millorar el servei vol dir que necessitem recursos humans i materials adequats, posar-se al dia, perquè això comporta oferir un millor servei i de més qualitat. Per tant, la necessitat de que se'ns doti adequadament. Tenim necessitat també d'adaptar-nos a les novetats, a les innovacions, a les noves tecnologies, aprofitar-los per millorar la relació policia-ciutadà. Per tant, una forma més de proximitat adequada als temps actuals i alhora d'igualtat. Per anar acabant, voldria agrair la col·laboració, cooperació i coordinació tant amb els Mossos d'Esquadra, òbviament la més intensa per competències, i en aquest cas vull referir-me directament amb el David i el Rafa, també a l'ABP del Garraf, gràcies a tots. S'ha d'afegir a la Guàrdia Civil i al Cos Nacional de Policia de Vilanova, així com la Judicatura, especialment l'àrea de seguretat vial de l'àrea de Vilanova. I també fer-ho extensible al SEM, a bombers, voluntaris i professionals o a la Creu Roja. També agrair al sector privat, empreses, directors d'hotel, entre altres, que ens han ajudat i han col·laborat o donat recolzament quan hem tingut una necessitat puntual, ajudant a resoldre situacions que per nosaltres han estat importants i, per tant, agrair-ho públicament. Voldria esmentar el grup Matas Arnalot, Construcciones Tomás Gracia, l'hotel Mi, on són ara gaudint de les seves instal·lacions, l'hotel Eurostars, l'hotel Malià, l'hotel Submarítim, el Port d'Aigua Dolç i especialment l'Institut Ramon Benaprés i la seva escola d'hostaleria. Per concloure, estic satisfet i hem d'estar satisfetes en termes generals del treball fet, de la dedicació, del compromís i de l'esforç dels components d'aquesta organització i, per tant, encoratjar-vos de nou a seguir així. I si podem fer-ho una mica millor, per mantenir aquesta excel·lència que mostreu dia a dia. No puc finalitzar sense un darrer pensament. En aquest acte farem un reconeixement en memòria del company, amic i professional traspassat fa uns mesos, l'inspector Sebastià Rodríguez Rodríguez, cap de la policia local de Vilanova, per fer palès el seu compromís i implicació amb la vila de Sitges, la seva participació i foment de la cooperació i coordinació entre els cossos de seguretat, per millorar la seguretat entre dues poblacions, la seva inestimable cooperació fonamental per la millora de les relacions entre ambdós cossos, de forma notòria i exemplar, per ser un gran professional i millor persona. Sebas, on estiguis, una forta abraçada. Agrair que ens acompanyin la seva mare, la senyora Isabel, i la seva germana, Mari Carmen. També un record per tots aquells que ens han precedit, ja no es troben entre nosaltres, i també tots aquells jubilats o els que han canviat de servei o destí, molts d'ells presents aquí, i que heu format i sou història viva d'aquests més de 102 anys de la policia local de Sitges. Moltes gràcies a totes i tots per aquest treball, per la vostra feina del dia a dia i per contribuir de forma essencial a fer de Sitges una ciutat més amable, més justa i més segura. Gràcies.
0: Les paraules de l'inspector Jordi Alterriba i, com els deien, també els reconeixements, així com els hem agafat directament de l'acte d'ahir. El 20 de setembre, aquí va haver una aturada cardíaca en ple carrer Parellades i va intervenir, a més de dos cossos policials, la doctora Remedio Sánchez Prieto, cardiòloga de l'Hospital de Viladecans. Doncs va passar allò que molt sovint passa a les pel·lícules quan diuen un médico. Doncs sí. Doncs hi havia una cardiòloga i, afortunadament, va ser providencial la intervenció de la policia i també de la professional. Va ser reconeguda ahir. També el senyor Renzo Octavio Vilarreyes, perquè va, per dir-ho d'alguna manera, exercir aquell paper de ciutadà exemplar quan va veure un furt i va anar seguint el lletregot, si ho hem de dir d'aquesta manera, fins, bé, doncs va fer un bon recorregut per no perdre-li la pista i per avisar la policia. La policia ho va poder capturar. Renzo Octavio Vilarreyes. Menció especial també per Lola Camp Sitges, i en aquest cas per la responsable de Lola Camp Sitges, Maria Azucena Villada, i per un dels seus treballadors, Mohamed Sousani. Recordaran que varen comentar en el seu moment, en el darrer aiguat, fins a quin punt el càmping Lola Camp Sitges va tenir problemes amb la riera, com es va inundar part del càmping i com va haver de ser traslladada doncs, tota la quantitat de persones important que hi havia al càmping a un lloc segur. Doncs bé, tots dos, Maria Azucena Villada i Mohamed Sousani, varen rebre la menció especial de la policia per entendre que van fer una feina que depassava les seves responsabilitats. El responsable del festival Beers, Luis Manuel Ramírez Araque, també va rebre el reconeixement. El president de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, Xavier Salmerón. També els ciutadans Manuel Martínez López i Silvio Gastón Carreiro. També la policia local de Vilafranca, de Ribes i de Tarragona per la seva coordinació i pel seu ajut durant el pas de la caravana del Tour de França. Així també per el seu paper en l'organització del pas del Tour per Sitges. Eva Fons, del Departament d'Esports de l'Ajuntament, també va rebre un reconeixement. I Eduard Vera, del Departament d'Informàtica. No som la policia, però els podem dir que Eduard Vera mereix un reconeixement. Així, eh? Diem així perquè en més d'una ocasió ha salvat els mobles. A deshores, moltes deshores. Bé, anem a escoltar el discurs de l'alcaldessa Aurora Carbonell, que va fer referència sobretot a que darrere de cada policia hi ha una persona, una vegada més, al vessant emocional, i més en aquest any, que a l'hora de fer balanç, òbviament, els fets de la matinada de Sant Bartomeu hi han tingut un paper important. Aurora Carbonell.
2: I sempre diguem que sobretot aquest dia és per parlar, com hem vist, per parlar de persones, d'aquells que treballen per la seguretat, d'aquests veïns o veïnes, de tots els que el departament de l'Ajuntament, de tots els que estem involucrats en el dia a dia. Al llarg d'aquest acte, com hem vist, hem reconegut, primer s'ha dit, com ha dit l'inspector, aquestes dades de l'activitat en aquest darrer any, que ens permeten tenir una visió general de la dimensió de la feina que fa la policia i els cossos de seguretat en general. I com veieu, és molt important per veure sobretot com treballem, a on podem millorar, a on també es fan les coses bé i a on potser encara hi ha marge de millora, però més enllà d'això ens fa sobretot valorar que darrere de cada actuació hi ha una persona i darrere de cada actuació hi ha una resposta també, una situació que cal resoldre, una situació que moltes vegades cal prevenir i que ens hem d'avantposar. Per això, per aquest motiu, vull posar en valor la feina quotidiana dels agents, la del dia a dia, la del cada dia fan, la presència en els carrers, la presència i, sobretot, la feina de la prevenció, que és tan important i que la treballem tant, l'atenció a la ciutadania i la capacitat de donar resposta immediata en situacions molt diverses, molt diferents. Sitges, sempre ho diguem, és un municipi especialment actiu. No cal que ho digui, amb la gran activitat cultural, turística, social que tenim constantment, i que això ens comporta reptes molt importants, reptes sobretot de convivència i reptes de seguretat. Una mostra d'aquesta gran activitat, com s'ha dit, és les més de 17.500 actuacions que ha realitzat la policia en aquests últims 12 mesos. Afrontar-les requereix, sobretot, molta professionalitat, però també molt de compromís amb la vila i amb els veïns i les veïnes, i, sobretot, molta coordinació també amb tots els cossos policials i amb tots els serveis. Sempre, en aquest dia de la policia, sempre recordo i m'agrada posar en valor també una altra dada que any rere any repetim, però és que és així, és la valoració que fan els turistes o els visitants, la gent que ve de fora, la valoració que fa en diversos aspectes del nostre municipi. I vull destacar que un any més la seguretat lidera aquest rànquing i aquest any, dins les valoracions, la seguretat té una puntuació de 9 sobre 10. Juntament, després, també està amb el caràcter i amb l'amabilitat de la ciutadania. Però la seguretat sempre està allà en el màxim i, de moment, allà continuem. Per tant, moltes felicitats perquè és un èxit de tots i de totes. Perquè el resultat sigui un èxit, també, evidentment, com hem dit, és molt important la suma dels esforços, no? I aquí vull posar molt en valor i vull agrair moltíssim la feina conjunta que es fa amb els Mossos d'Esquadra, amb la Guàrdia Civil, amb el Cos Nacional de Policia, amb les policies locals dels municipis veïns, com hem vist ara, i amb tots els professionals que treballen per la seguretat del nostre municipi. I en aquest sentit, deixeu-me també que tingui unes paraules de record cap a en Sebastià Rodríguez, que tenim aquí avui a la família present, reconeixent sobretot la seva trajectòria professional, però també, com s'ha recordat durant tot aquest temps, també recordar-lo com a persona, com a company de molts de vosaltres, i que volem fer arribar aquesta estima sobretot cap a la seva família, també cap al seu alcalde que avui ens acompanya, i de fet a totes les persones que vam compartir amb ell aquest camí, no? Així que moltíssimes gràcies i tot el respecte per aquesta gran persona. Vull felicitar també a tots els agents i a totes les persones de la societat civil, les entitats, la ciutadania, tots els que avui heu rebut aquí una menció o una felicitació per la vostra feina, per la vostra tasca i pel fet de col·laborar en fer de Sitges un lloc molt més segur. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Des de l'Ajuntament, com ha dit també el regidor, continuem treballant perquè la policia local disposi sobretot de tots els recursos, de totes les eines necessàries per desenvolupar la seva feina. Però també volem continuar apostant sobretot per una policia més propera, més professional, més connectada a la ciutadania i una policia sobretot més de barri. Dient, el regidor ha dit moltes de les feines que s'han fet per anar millorant i per anar apostant amb eines noves, vull també afegir que a través dels fons europeus, a través del fons Next Generation, s'han desenvolupat, i aquesta setmana ho ha presentat justament el regidor de Turisme, una nova eina que diuen, no?, d'intel·ligència, de turisme, el turisme intel·ligent, que es diu, que és per saber, per tenir més dades concretes de tota la gent que ve, d'on ve, com ve, però també aquesta vegada tenim tot de dades de les incidències en temps real, i que de moment podem saber totes les incidències que s'estan fent en tot el municipi, des d'aquí, que estem pràcticament ja molt a prop de Vilanova, fins a les botigues, al costat de Castelldefels. És a dir, podem tenir en el moment totes les incidències que hi ha. I això ens ajudarà moltíssim a treballar, perquè per saber en quines hores hi ha més incidents, quins dies, quins mesos, en quines zones, sobretot, necessitem més policia o no tanta. Per tant, són eines que ens ajuden moltíssim i crec que també ens ajudarà a treballar molt millor i, com he dit, a prevenir molt millor la feina. Per tant, volem una policia que sigui present, que estigui present als carrers, que conegui molt bé el municipi i totes les seves necessitats i que treballi conjuntament amb la resta de serveis i cossos de seguretat. I l'administració hem d'estar al costat precisament per donar aquestes eines. Gràcies, doncs, a tots els agents, a tots els comandaments de la policia local per la feina que feu cada dia, pels vostres torns, pels caps de setmana, pels moments complicats, com s'ha dit, i sobretot per la vostra vocació de servei públic. I gràcies també a les vostres famílies que formen part, encara que sovint sota aquesta discreció, però amb aquesta implicació que us dona la vostra professió. Així que moltes gràcies també a totes les famílies. Dir-vos només una petita reflexió que també la vam fer aquest passat 11 de setembre, i és dir que ens trobem en uns moments de moltes incerteses, de molts conflictes, segurament de moltes problemàtiques en general, de molta crispació, ho veiem tots i totes cada dia, molta crispació com a societat, i per tant penso que ara és el moment, segurament és el moment que fa més falta aquesta concòrdia, aquest diàleg, aquest rebaixar la crispació de tots plegats, aquest treballar sobretot amb professionalitat però amb comunitat, i crec que vosaltres sou precisament sou uns actors imprescindibles, i també l'administració, tota l'administració pública és responsable precisament per en aquests moments difícils tenir diàleg, tenir comunitat i treballar per millorar la vida dels uns i els altres. En nom de l'Ajuntament i en nom de tota la ciutadania de Sitges, volem reconèixer el vostre compromís, la vostra professionalitat, el fet de ser-hi sempre quan us necessitem, i us volem donar molt les gràcies. Així que moltes gràcies, policia i cossos de seguretat.
0: La jornada va començar amb les fotos de rigor, les fotos protocolàries, la salutació de la policia, del regidor, amb l'alcaldessa, tot allò que forma part del Dia de la Policia. Anem per altres coses. Bones notícies que ens envia la regidora Elena Alonso. A veure si ho confirmarem o no, però de moment Elena Alonso ens diu que avui es tornen a posar en marxa les obres del passeig de les botigues. O sigui que d'alguna manera ha rebut la notificació, la diem tal com ella ens ha dit, i hem de suposar que algú altre la podrà confirmar. Però de moment, Elena Alonso ens diu que les obres del passeig marítim de les botigues tornen a començar avui. Recordin que ens ha quedat, a vegades queden aquelles frases a l'aire, que val la pena, eh? I en el cas d'Elena Alonso, més enllà de les valoracions polítiques, bla, bla, bla, ens va quedar aquesta. Si vostès a qualsevol obra veuen que desapareixen els policlins, malo, malo. Vol dir que l'obra queda aturada. I si veuen que tornen, bé, perquè vol dir que l'obra tornarà a començar. O sigui que entenem que els policlins també hauran tornat al passeig de les botigues. Bé, perquè els operaris... Els operaris ven de... Bé, és igual, que és hora d'esmorzar i no estem ara per parlar d'aquestes coses. Junts exigeix explicacions al govern sobre el tancament de tres equipaments històrics del front marítim de Sitges. En aquest cas estem parlant del govern de Catalunya, perquè aquesta petició l'ha feta Mònica Gallardo en la seva condició de diputada de Junts per Catalunya. I la nota de premsa de Junts diu que el grup parlamentari de Junts ha registrat una bateria de preguntes adreçades als departaments de Territori i de Cultura per demanar explicacions sobre el tancament de tres equipaments històrics del front marítim de Sitges. La diputada de Junts, Mònica Gallardo, ha qualificat la situació d'especialment greu i ha instat el govern a prendre mesures per preservar la memòria, el valor històric i la identitat vinculada a aquests equipaments. Les actuacions del Ministeri per a la Transició Ecològica al litoral, en compliment de la normativa estatal de costes, han comportat el tancament del Club de Mar o restaurants Kansas i Pícnic, bé, tot allò que vostès ja saben, i per això Mònica Gallardo ha exigit que el govern de la Generalitat impulsi una proposta específica que permeti fer compatible l'ordenació del litoral amb la preservació de l'activitat dels equipaments. Junts ha demanat al Departament de Territori que detalli quines actuacions polítiques i institucionals ha dut a terme amb el Ministeri per evitar el tancament i si ha formulat al Departament alguna proposta que permetés garantir la seva continuïtat. A més, el grup parlamentari ha demanat que l'executiu expliqui quines mesures prendrà per protegir aquests béns davant les actuacions derivades de la normativa estatal de costes. A veure quina resposta dona el govern de la Generalitat a aquesta petició que ha formulat Junts per Catalunya de la mà de la diputada Mònica Gallardo. I una més abans no entrem en el temps de les efemèrides. Sitges celebra la campanya Comerç Fantàstic en el marc del Festival de Cinema. La campanya començarà demà, dia 8, i fins al 16 d'octubre dinamitzarà el teixit comercial de la vila a través de diverses propostes culturals, lúdiques i familiars per gaudir l'ambient del festival des de l'eix comercial. Els principals carrers comercials estaran decorats amb banderins temàtics del festival i s'instal·larà un fotocall al cap de la vila. Bé, ja ho saben que aquest fotocall, que a vegades acostuma a acabar el festival bastant desmuntat, eh? Depèn de com es passin les nits. Diguem-ne, el fotocall comença amb alguns elements i acaba amb uns altres. Però bé, en qualsevol cas, qui vulgui fer-se les fotos al cap de la vila. El regidor de Promoció Econòmica, Obert Oliver Rodés, destaca que el festival es viu amb molta intensitat a Sitges i també als nostres comerços. Comerç Fantàstic és una molt bona manera de donar suport a aquest esdeveniment tan vinculat a la vila, i alhora que es dinamitzen els carrers, ja genera activitat i s'incentiva la ciutadania a descobrir i comprar el comerç local. Una de les propostes principals de la campanya és la gincama infantil. En aquest cas, la gincama d'aquest any està inspirada en la Mac Incorpòria de la pel·lícula del 1992, La família Adams. La proposta s'emmarca en el 34è aniversari de l'estrena d'aquest film. Bé, doncs, la gincama, que és un també dels clàssics de cada any a la campanya Comerç Fantàstic. El festival que comença demà i acabarà el 18 d'octubre.

7 d'octubre, tal dia com avui, del 1901, el músic Amadeu Cuscó arribava a Sitges per substituir el mestre Esteve Català com organista de la parròquia. Un 7 d'octubre del 1918, l'Ajuntament, presidit per Bonaventura Julià, aprovava el projecte d'urbanització de Terramar i encarregava l'arquitecte municipal Josep Maria Martino el projecte del futur Passeig Marítim. Un dels projectes fonamentals per la nostra vila. Tal dia com avui de l'any 1928, l'orquestra Pau Casals interpretava per primera vegada la transcripció per gran orquestra de la processó de Sant Bartomeu d'Antoni Català. Això va ser el Palau de la Música, tal dia com avui de l'any 1928. Tal dia com avui de l'any 1943, el periodista i escriptor César González Ruano arribava a Sitges, on va residir els 4 anys següents. I un 7 d'octubre del 1972, mossèn Joaquim Comas prenia possessió com a rector de la parròquia de Sitges. Va ocupar el càrrec fins al gener del 1984, en què fou nomenat rector de la parròquia de Betlem de Barcelona. I han passat 5 anys. Com passa el temps? Com passa el temps de la mort de Lluís Mercè, del cap de llista de Nou Horitzó? 5 anys. Un 7 d'octubre del 2021, Lluís Mercè, que va morir a l'edat de 72 anys. I tal dia com avui de l'any 1990, en aquest cas va ser el rector mossèn Josep Nicolau que va reinstaurar el costum de la missa sabatina al Vinyet. I a les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui recordant el naixement, un 7 d'octubre del 1927, d'un intèrpret de nom Jasper Cini, poc conegut, de nom artístic Al Martino, poc conegut també, però que a finals dels anys 70 feu una versió del tot molt setentera, del clàssic Nel Blu di Pinto di Blu. Bé, doncs, tal dia com avui va néixer Al Martino i ens va bé aquest Volare. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears, and in the hustle and bustle no sunshine appears. Se n'adonaran ben aviat que aquesta no és una versió molt equivalent a la original de l'any 1959, però segur que els agrada i l'han escoltada poquet. 9:54, a veure si posem una mica d'alegria aquest dia tan gris.

Segurament a més d'un li agradarà més aquesta versió dels anys 70 que no pas l'original. Tal dia com avui de l'any 1913, Ford iniciava la producció en cadena a la planta de Piquet, a l'avinguda de Detroit, on va néixer el Ford T, 1913, la producció en cadena. Tal dia com avui de l'any 1949 es creava l'Alemanya de l'Est. En menys de 5 mesos de l'establiment de la República Federal va néixer la República Democràtica Alemanya. Tal dia com avui de l'any 1985, terroristes palestins segrestaven el transatlàntic Achille Lauro. Durant 2 dies va crear aquest segrest el major conflicte diplomàtic entre Itàlia i els Estats Units. Quan vagin al súper, pensin que tal dia com avui de l'any 1952 va néixer el Codi de Barres. L'any 52 no arribaria aquí fins bastant més tard, eh? Dos científics del Drexel Institute of Technology van inventar el Codi de Barres. Tal dia com avui de l'any 1849 que va morir Edgar Allan Poe, mestre del terror, de les novel·les de terror, a Baltimore. I en què podem acabar? Vinga, doncs acabarem amb un tema que tal dia com avui també es va convertir en número 1 en vendes. Ell només tenia 21 anys. No l'escoltarem tampoc en la seva versió original, però sí amb la veu. Un d'aquests invents que ha permès la tecnologia, l'orquestra de la Royal Philharmonic amb la veu d'Elvis Presley l'any 1956, quan Elvis tenia només 21 anys i una veu sensacional. Aquí va el Love Me Tender. I com els dèiem, no és una versió habitual. A veure si us agrada. Molt ensucradeta, molta corda, molt violí, sense aquella guitarra solitària, però amb la veu de sempre. 1956, només han passat 70 anys del Love Me Tender.

aquí on l'escolten, Love Me Tender era l'adaptació d'una balada nascuda durant la Guerra de Successió Americana, una balada titulada Auralea. El productor de la RCA, Ken Darby, deia que Elvis no sabia llegir música, però que no ho necessitava, perquè bàsicament tenia la millor oïda que havia conegut de qualsevol persona. Love

0: Una versió feta amb molt bon gust i molta sensibilitat, la Royal Philharmonic amb la veu d'Elvis Presley, amb la veu recuperada de l'any 1956. Amb aquest maquíssim Love Me Tender tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que és la Mare de Déu del Roser, que també és Sant Sergi, Santa Justina, Sant Marceli i també Sant August. Tres cerimònies funeràries per avui, totes tres a l'oratori del Tanatori. A l'edat de 81 anys ha mort la senyora Sandra Ann Smart de Massaguer. Sandra Ann Smart de Massaguer ha mort a l'edat de 81 anys. Cerimònia funerària avui a la una del migdia a l'oratori del Tanatori. A l'edat de 94 anys ha mort el senyor Francisco García Martínez. A l'edat de 94 anys, en aquest cas, la cerimònia funerària a les 3 de la tarda a l'oratori del Tanatori. I a l'edat de 82 anys ha mort la senyora María Luisa López Toribio. A l'edat de 82 anys. En aquest cas, cerimònia funerària a les 4 de la tarda, també a l'oratori del Tanatori. L'expilot de Raids, Marc Coma, 50 anys celebra avui. L'exfutbolista Julio Alberto fa 68. El violoncel·lista Yo-Yo Ma en celebra 71. La cantant Toni Braxton en fa 59. I el productor musical Simon Cowell, 67 anys celebra avui. Bé, ja tenim els registres de la pluja, el que els comentàvem. Ahir va ploure una quantitat important, 67,3 litres per metre quadrat. No ens queixarem d'aquesta tardor plujosa, o almenys en tot el que fa referència a la costa catalana. Sí que és cert que està posant a prova, diguem-ho així, totes les capacitats de previsió, perquè aquesta pluja, que en principi havia de ser una pluja normal per l'època, es va convertir a mitja tarda en una pluja d'aquelles intempestiva i especialment violenta en algunes zones. 20 graus de temperatura, hores d'ara, amb un 83% d'humitat, i el dia ho mantindrem així, però la bona notícia és que de cara al cap de setmana s'imposarà el bon temps. Avui la previsió des de la xarxa.
1: Bon dia, una altra vegada, fortes tempestes, molt aparatoses, un gran festival de llamps i trons. Ahir al vespre, gran part de l'àmbit metropolità, i destacar les pluges de més de 70 litres per metre quadrat, per exemple, a Sitges, també a Viladecans o en alguns barris marítims de Barcelona capital. Ens ha quedat un matí força ennuvolat, amb núvols baixos i a boires. A hores d'ara, gran part del Vallès, del Penedès, s'escola fins i tot per la Vall del Llobregat i del Besòs, i l'ambient és més aviat suau, però ja diem molt humit. Encara aquest matí hem de partir d'algun xàfec que tenim sobre el mar, de fet es veu llampegar mar endins, i en algun moment arribarà a caure algun xàfec també justament al litoral. Per tant, comarques com el Baix Llobregat i també el Barcelonès o el Maresme. Aquesta tarda, algun xàfec aïllat una altra vegada tornarà a caure, en aquest cas més passatger, però sobretot afectarà la banda del Vallès o al voltant del Baix Llobregat interior. N'estem pendents a la xarxa.

0: 10 i 6 minuts. Està tot grisot. Està tot grisot. Bueno, aleshores, el recordem, per si algú convé recordar-li, que els trens van com van, però com que ha estat una de les tòniques d'aquest any, doncs segurament molts de vostès pensen, no cal que ho digui perquè ja ens hem espavilat. Bé, doncs això. Avui, que és un dia de titulars molt diversos, entre ells l'assumpte temporal i tot allò que està pendent de resoldre's, que encara no s'ha pogut resoldre després dels aiguats a diferents zones de Catalunya, però avui que evidentment el protagonista és Carles Puigdemont, que s'apunta que tornarà en un termini d'uns 2 mesos més o menys. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Vicenç. Hi ha una novetat, perdó, hi ha una novetat d'aquest mateix matí, i és que el Constitucional ha corregut per comunicar al Suprem la sentència. Perquè, com ahir, la interlocutòria del jutge Llarena deia que fins que no tingués accés a la sentència, ell no prendria una decisió definitiva.
0: I, per tant, per això, precisament, deia, no tornem ara, perquè vés a saber.
1: Doncs el Constitucional ha dit, saps què? Ja la tens.
0: Per tant, podria tornar ja...
1: No, perquè falta una segona interlocutòria, perquè, diguem, el que va fer Llarena és deixar en suspens, és a dir, va dir, li aixeco l'ordre, però me l'he de llegir.
0: D'acord. És a dir, aixeco l'ordre de detenció, però m'haig de llegir tot això?
1: Tot això, i decidiré, en funció quan ho hagi llegit, si definitivament...
0: Confirmo que aixeco l'ordre de detenció.
1: O la torno a aplicar. Clar, davant del risc
0: tenint
1: en compte com han anat
0: les coses fins ara,
1: un punt d'arbitrarietat també es pot dir, clar, és prudent actuar així, però doncs cada cop, diguem, el Suprem té menys excuses, i aquest matí, com dèiem, el Constitucional hi ha remès immediatament.
0: Ring.
1: Jo, això vol dir que el vot particular ja devia estar redactat també.
0: Bé, que tot ha anat molt ràpid.
1: Sí.
0: No sabem què passa. Perquè...
1: Quan interessen, les coses van rapidíssim.
0: Home, ara vostès a casa deuen dir me lo dices o me lo cuentes. En tots els àmbits, no només en el Tribunal Suprem.
1: I ara el que interessa és tancar la carpeta com més ràpid millor.
0: Pensin que tot ha anat amb un pim-pam, eh?
1: 9 anys després.
0: Després de 9 anys, diguem-ne que es convoquen eleccions. Pam-pam. Menys algú ens podia trucar i diria, escolti'm, Kansas Picnic i Club de Mar, allò. Perquè, clar, ara...
1: Tot això, al final, també, moltes vegades,
0: d'avui per demà. Sí, sí, és que ja...
1: Totes les coses enquistades.
0: Bueno. Sí, bé, bàsicament, com els dèiem, la fotografia del president Puigdemont i també la intervenció que va fer ahir, una intervenció, diguem-ne, va fer una declaració. Més perquè hi havia una trobada amb els periodistes, però és que tots els periodistes que van anar a Waterloo, bàsicament, hi van anar per assistir a un, allò que en diuen els anglesos, a un statement, sense possibilitat de preguntar. S'està posant de moda això de no...
1: I això és molt lleig. Això ho va posar de moda en el seu dia Rajoy, per exemple,
0: sí,
1: que era
0: tothom,
1: un especialista.
0: I tothom li va dir que això era de por, que això era una cosa que no es podia acceptar, que Déu nos en guard,
1: i
0: s'ha posat de moda. Sí, sí.
1: Sí, sí. Sí, a veure, si hem de fer una intervenció sense preguntes, home, graveu-la i l'envieu, però no cal fer compareixer ningú.
0: Que no paga la pena. Està clar que després Puigdemont va parlar amb els periodistes, però bueno, no, perquè és clar, no els tindràs allà per dir, mira, ja podeu tornar a marxar a casa. Però no hi va haver preguntes, que és evident que l'interès primordial era a veure què deia Carles Puigdemont, però Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, en especial, Dolors Bassa, qui també va ser protagonista.
1: Sí, però clar, Dolors Bassa...
0: Exacte.
1: De fet, la sentència era sobre el recurs de Dolors Bassa, era la segona, perquè la primera era la de Jordi Turull. Aquí ha passat una cosa molt, molt curiosa. La primera que s'havia de sentenciar era la de Jordi Turull, però el magistrat del Constitucional era, diguem, del bloc conservador, havia fet una sentència, diguem, contrària al reconeixement dels drets vulnerats de Jordi Turull, i li van fer canviar. Ell va dir que ja la canviaria, però ho va dir d'aquella manera. I aleshores, el segon recurs, que era de Dolors Bassa, i li corresponia sentenciar-lo al president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, va dir, saps què? La meva. I aquesta és la que...
0: I per tant, Dolors Bassa ha avançat, per dir-ho així, a la circumstància de Jordi Turull.
1: De Jordi Turull. El jutge Macías ja li han dit, bueno, és igual, ja la faràs, si vols, però... però a la pràctica la de Dolors Bassa és la que sentaria precedent, que no és jurisprudència, perquè recordem, això no és una és una sentència però no és del sistema judicial, per tant no és jurisprudència, sinó és una altra cosa, no me'n recordo com es diu. La qüestió és que això és el que genera que totes les altres ja vagin encadenades en funció d'aquests arguments. I aquests arguments és que bàsicament el Tribunal Suprem els hi va vulnerar drets fonamentals a Dolors Bassa i a tots els altres a l'hora de sentenciar i de no reconèixer-los-hi l'amnistia aplicant d'una manera perversa, per dir-ho d'aquesta manera, el concepte de malversació que havia diguem, introduït el Suprem a la sentència sense haver demostrat com es va malversar.
0: Què ha passat? Que Dolors Bassa ja és una dona jubilada.
1: Exacte.
0: I, per tant, li ha enxampat la resolució en plena jubilació. I ella mateixa era entrevistada ahir al Tot es mou de TV3 i deia, doncs bé, ara el que... És que, en el fons, com que tots som humans, ella va dir en veu alta, doncs vinga, ara el que em convé una mica és gaudir de la vida i després d'haver passat tot aquest dramón. Ben fet que farà, estan jubilada, però recordin sempre que, com és lògic en tots aquests casos, i cadascú ho podrà excusar o no, hi ha històries personals darrere de cadascuna d'aquestes situacions.
1: I la pregunta a l'aire, que diguem que no s'està fent gaire, però també es pot fer, i és que si realment el Suprem ho va fer malament, això té conseqüències? És a dir, per una banda, els afectats per allò que va fer malament el Suprem poden reclamar alguna cosa
0: al Suprem?
1: Per una banda, i segona, els que ho van fer malament al Suprem, que tenen noms i cognoms de jutges molt ben togats, també hauran d'assumir alguna conseqüència? La resposta a la segona pregunta és fàcil, no.
0: I Argentina, que s'ha retut literalment a Leo Messi, que va fer ahir un discurs de prop de 10 minuts, 10 minuts parlant Leo Messi.
1: Sí, és com 4 hores Fidel Castro.
2: I sense plorar, no. Ahir era un dia, no vull dir de llàgrima fàcil, però en què els que envoltaven Leo Messi, més d'un no va poder contenir les llàgrimes. Vam veure algun company seu de la selecció, el seleccionador, el seu fill gran també, doncs no va poder contenir aquesta emoció. En fi, un dia important ahir al Monumental d'Argentina, amb aquests 85.000 espectadors que van decidir doncs acomiadar Leo Messi, com veritables mereix, no? I això en contrapartida al que molts avui han fet valer a través de les xarxes, no? És a dir, ostres, com són les coses, no? Sí, Leo Messi ha tingut un gran homenatge a través de la selecció i el Barça es va acomiadar com es va acomiadar, no?
0: Ja ho vam dir en el seu dia, que el Barça no ha acostumat a acomiadar...
2: No ha fet massa així, grans comiats. No recordo grans comiats.
0: Iniesta, potser?
2: És que tampoc no.
0: Doncs mira, com que us heu quedat així, anem a posar la sintonia de les notícies. Anem. La geògrafa Anna Camarasa, que diu una gran frase, i és una veritat com un temple, però és una veritat sempre: a còpia de desastres estem madurant com a societat en la gestió del risc. Que és bàsicament l'única manera de madurar, a còpia de castanyes. Doncs això és el que diu. Estan parlant molt els geògrafs i estem dient coses que encara que semblin molt bàsiques. Ahir parlava un geògraf de la situació del Maresme, per exemple, i parlava, evidentment, de com s'ha permès l'urbanització en zones especialment vulnerables, inundables. Va parlar de com encara es planteja no moure la línia ferroviària i quan la línia ferroviària s'haurà de moure sí o sí, perquè si no la trobarem a dins de mar.
1: Perquè el que passava un cop cada 10-20 anys, ara ens passa dos cops l'any.
0: Exacte. I d'una manera molt recurrent i d'una manera molt, molt potent. D'aquí que els diaris La Vanguardia diu, per exemple, la pluja s'instal·la a Catalunya i impedeix la tornada a la normalitat. Un nou temporal es desplaça de sud a nord i agreuja el problema per l'acumulació d'aigua, per allò de plou sobremullat. Atenció també per tots aquells que amb les imatges de Sitges diuen que això no havia passat, home, que no s'havia de... I tant, s'hi havia passat. Que veïns de la platja Sant Sebastià havien vist sortir aigua pels seus vàters. És a dir, que de, sí. de, que el torrent, que el torrent d'en Llopart, diguem-ne que...
1: És que és un torrent, és que clar, ahir sortien aquelles imatges dels cotxes a TV3, home, però allò és
0: un torrent. És un
1: torrent. Sempre que baixa aigua, sempre baixa aigua per allà, però clar, no hi ha
0: la
1: càmera de
0: TV3. Era més qüestionable si es podia anar amb bicicleta per allà, eh?
2: Aquell ciclista...
1: Sí, no era jo.
0: Era més qüestionable, però en qualsevol cas, diguem-ne que el torrent, bé, com el de Bassa Rodona, com bé, els torrents, les rieres.
1: Els torrents ho són, i sort, i Bassa Rodona l'hem vist molt pitjor.
0: Caram,
1: abans del col·lector.
0: Abans del col·lector. Aquell famós divendres era?
1: Sí, no sé quin dia era.
0: D'un acte
1: sí,
0: dels socialistes a l'Hotel Dolce.
1: Ah, sí.
0: Ah, aquell acte en l'època de Jordi Baiget, abans del col·lector, que no es podia passar, no, havien quedat incomunicats allà de l'aiguarada que hi va haver.
1: Sí, la Riera de Ribes.
0: La Riera de Ribes, en fi, que n'hem viscut moltes. És a dir, que ha plogut, esclar que ha plogut,
1: sí,
0: però és que imatges de torrents plens d'aigua se'n veuen moltes, però afortunadament, en el cas del torrent d'en Llopart, l'aigua va a mar. I acaba anant a mar sempre l'aigua,
1: L'únic que és veritat que no és prudent en aquell moment.
0: Exacte. I que hi ha un moment en què les imatges són molt... Per descomptat que sí. Ara, un castell de foc, vaja, impressionant, a base de llams
1: pam,
0: i trons.
1: Pam, pam, pam,
0: pam, pam, pam.
1: No parava.
0: Dissortadament, arran d'aquest assumpte de la sobretensió que vàrem viure la setmana passada, la nostra webcam no està operativa. Per tant, algú ens va dir, escolta'm, la vostra webcam... Psst.
1: De moment.
0: De moment. Esperem... Home, esperança se n'ha de tenir. Si no, ja farem el possible perquè estigui operativa. Ho intentarem, almenys. No, però ja no dic pel teu invent. Dic per, diguem-ne, per la casa en general. Però sí, d'allò. Perquè alguns de vostès, és clar, aquesta webcam que la tenim al terrat de l'Ajuntament, quan hi ha un festival d'aquests, una discoteca d'aquestes de llams i trons, bueno, esclar, fa efecte, i a fer de Déu que hi de llams, Joan, escolta'm, mare de Déu.
2: Sí, i potents, eh?
0: I potents.
2: Que eren...
0: Va haver un moment d'aquells de tro impactant, que dius ara...
1: Sí, però eren més enviat lluny, eh? Però com era fosc, es veia molt, sobretot quan va passar cap a Barcelona...
0: La naturalesa.
1: Sí.
0: Doncs si ningú no va prendre mal, escolta'm...
2: Cada cop més emprenyada.
0: Endavant les atxes, cada cop... Què dius ara?
2: Més emprenyada.

0: El va molt bé, però després no facis la broma.
1: No la faré.
0: Vinga, anem per aquest assumpte. Repetim, com que gat escaldat amb aigua tèbia en té prou, Carles Puigdemont amb aigua tèbia en té prou. I, evidentment, fins que no hi hagi l'absoluta certesa de poder arribar a Catalunya i que només la policia se l'acosti a saludar-lo, si ho volen saludar, Carles Puigdemont no tornarà i, de moment, òbviament, entén tancada ja aquesta etapa que ha suposat aquests 9 anys d'exili, tancada aquesta etapa, però materialment, fins que no posi els peus, Catalunya no es podrà donar per tancada. I també ahir en aquesta intervenció pública va assenyalar que no torna en aquest sentit com no va marxar com a representant de cap partit, sinó com a representant de les institucions catalanes i, per tant, tornarà, en aquest cas, per fer servei a Catalunya i no pas per fer un servei de partit.
2: Sí, això és el que va comentar. El govern veu, de la Generalitat, veu la prova de que Catalunya avança i Esquerra Republicana hi va esgrimir el dret a decidir. Diguem que tota la banda favorable a l'amnistia doncs va considerar això una victòria i, de fet, és obvi que també a la dreta de Madrid doncs això ha cogut. En el sentit que, per exemple, a l'ABC avui a la portada diu que la Moncloa celebra l'amnistia i Puigdemont la derrota de los poderes españoles. Ailàs, 9 anys després, i no sé quina derrota és, però bé, és igual. Al final tothom fa valdre el seu discurs. Sí que és veritat que es corregeix una clara anomalia a partir d'una interpretació esbiaixada que determinats jutges han fet de les lleis i que després s'ha portat a altres extrems que també ha afectat, diguem, a l'entorn, podríem dir, del president del govern, amb un jutge que ara ja s'ha jubilat, etc, etc. Però clar,
0: amb la perspectiva històrica, varen viure un fet històric que no s'havia viscut. La resposta també va ser històrica, perquè no hi havia cap precedent d'una resposta d'aquesta manera, i com que no hi havia cap precedent, diguem-ne que la resposta va gestionar-se per uns paràmetres també inesperats.
2: Correcte.
0: Però molt vinculats més enllà de la balança de la justícia a un, diguem-ne, un context ideològic determinat, a un costat i a l'altre. Sí que és veritat que, diguem-ne, haurà tornat tothom, Joan, i diguem-ne, s'haurà resolt la situació de tothom gairebé?
2: Bé, encara queden serrells no amnistiables o serrells que estan repassant els tribunals. Ahir, per exemple,
0: t'ho preguntava perquè hi ha un cas també molt, molt clar. Es veu, i així ho ha manifestat, perquè ho va manifestar a través de les xarxes, Pablo Hasél va contestar a una proposta del president del Parlament, Josep Rull, de visitar-lo a la presó. Fa 5 anys que és a la presó, Pablo Hasél. Recordin que fonamentalment va ser per dir en una cançó que el rei emèrit havia en el seu moment furtat diners, veig, que s'havia comportat com un delinqüent. Ja? I això, diguem-ne, també a partir d'una interpretació, diríem que fins a cert punt intencionada del marc legal, va portar Pablo Hasél a la presó. I, clar, Hasél ha contestat amb una pregunta retòrica. A aquestes alçades, Josep Rull demana visitar-me 5 anys després. Diem perquè darrere dels noms, òbviament, que són protagonistes avui, hi ha també noms que en el seu moment...
2: Sí, fa 5 anys no el podia visitar perquè també estava a la presó.
0: Ah, exacte.
2: Però bé...
0: Però queda clara la reflexió, eh?
2: Hi ha tot de casos, casos com el que es va conèixer ahir de la sentència, que no és exactament directament vinculat amb això, però que al final es pot fer també un fil, que és la sentència de l'absolutòria de l'exconsellera Vergés i de l'exconseller Argimon,
0: sí.
2: Sobre el cas
0: dels consellers de sanitat en el seu moment.
2: Dels policies...
0: Saben, la consellera Vergés en una primera instància, la consellera d'Esquerra Republicana i després el conseller Argimon de Junts.
2: Sí, el que passa
0: però
2: és que
0: els dos van viure aquesta situació de permetre o no la vacunació.
2: Correcte. Doncs aleshores la sentència no només els absol, sinó que, el que entenc més important, ha condemnat a costes els sindicats policials que els havien denunciat per la temeritat en la denúncia. Que
0: això... Ei, és una... per la temeritat en la denúncia.
2: Clar, però...
0: La

0: Una denúncia temerària.
1: Però tot i la denúncia temerària, el procés ha durat anys. Per tant, diguem que la pena ja l'han pagada.
0: I tant. I les persones afectades acaben, podem dir en veu alta, que varen resultar afectades, agreujades, escarnides...
1: Tot això no hagués passat probablement sense el procés i sense tot allò que va portar el procés. O, per exemple, ahir mateix el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va decidir que Laura Borràs pogués eximir l'entrada de la presó a través d'un curs de 25 hores.
0: D'un curs de 25 hores?
1: Sí, sobre gestió pública.
0: Sobre gestió pública. Ai.
1: Ai.
0: Que en el cas de Laura Borràs es va posar molt sobre la taula l'assumpte de les licitacions o fraccionament de contractes.
1: Correcte. El que passa és que, clar, és a dir, el propi tribunal va reconèixer que la pena que li va imposar va ser excessiva, tot i que responia a un marc legal. Aleshores, el govern va amnistiar-ne una part, i la part no amnistiada és la que ara evitarà fora de del tema que no es pot presentar, això sí que no li treuen,
0: sí.
1: Però aquesta part que li queda, diguem, de deute penal, li resolen, i mai millor dit, perquè li resolen, amb un curs. Se l'havia de sentenciar, no? Clar, és
0: sí,
1: que
0: sí,
1: això ens porta cap enrere.
0: Sí,
1: és a dir,
0: sí.
1: I
0: sobretot ens podem formular aquesta pregunta quan el resultat final és el que
1: sí,
0: és,
1: té una
0: que tot acaba en 25 hores d'un curs.
1: Clar, té una sensació de reclamo.
0: Sí, de que, qualsevol manera.
1: Que no sí, te la treus de sobre.
0: Siguin 25 hores en siguin 50. Allò de matem-ho, això.
1: Ah,
0: matem-ho, doncs matem-ho. Bé, finalment reflota un dels decrets d'habitatge reformulats, perquè el PNB finalment va dir que sí, eh?
1: Sí, el primer. Tot i que encara els diaris no ho porten, perquè fins que no quedi publicat no es veurà exactament quin és l'abast d'aquesta mesura. Sembla que en principi van els dos, el PNB el segon ja va dir que no. Però que el primer, en principi, sí, tot i que, com comentàvem ahir o abans d'ahir, això s'havia de reformular d'alguna manera per evitar caure en allò que es podria considerar un frau de llei.
0: En el copiar i pegar.
1: Ah, exacte, perquè no està pensada la fórmula per fer copiar i pegar d'una cosa que t'han tombat.
0: Ara està per veure la vigència d'aquest decret, si hi ha un canvi, bé, tot això, però per no inflar-los més al cap. La selecció espanyola va guanyar.
2: Sí, va guanyar Split contra Croàcia per 1-2, tot i que un gol de Perisic va avançar al conjunt croat, i els dos gols que va marcar Mikel Merino doncs van culminar aquesta victòria que deixa ja a la selecció espanyola com a classificada pels quarts de final d'aquesta Nations League. Encara li queden dos partits que crec que jugaran, no sé si el mes que ve, el mes de novembre, que ha de rebre Anglaterra i ha d'anar a la República Txeca. Per cert, ahir també, en partit del mateix grup, Anglaterra va guanyar 3-0 a la República Txeca, però les cròniques avui destacant precisament aquests dos gols de Mikel Merino que classifiquen, repeteixo, Espanya pels quarts de final de la Lliga de Nacions. Òbviament, n'hem parlat fa uns moments, les cròniques esportives destacant, com no, el comiat de Leo Messi de la selecció argentina, amb aquesta victòria, diem-ho així, és el de menys, no? El 3-0 davant la selecció de Benín, Messi que fins i tot va fer gol de penal, i va dir, fent un resum del seu discurs, potser sigui el dia més trist de la meva carrera, i ho va dir amb molta emoció ahir al Monumental, a l'estadi Monumental, amb 85.000 espectadors que no es van voler perdre doncs aquest comiat de Leo Messi de la selecció argentina. Bé, després de tota l'aturada de les seleccions, recordem que aquest proper cap de setmana torna a la Lliga. El Barça, el més noticiable és que la gran novetat, diguem-ho així, ha estat la tornada, atenció per als seus haters, de Frenkie de Jong als entrenaments.
1: Jo no miro ningú.
2: No, jo tampoc. Bé, doncs porta gairebé 4 mesos sense jugar, estaria més propera a la seva reaparició, apunten a que podria ser a finals d'aquest mes, el dia que el Barça juga no sé si el 30 o el 31 contra l'Alavés al Camp Nou, però vaja, que si veuen a Frenkie de Jong entrenar-se, no s'estranyin, doncs això s'incorpora a poc a l'activitat futbolística. Acabem amb tennis, perquè Carlos Alcaraz s'ha proclamat campió del torneig de Tòquio després d'imposar-se a la final al xec Jiří Lehecha per 7-6 i 6-4. En un altre torneig, el de Pequín, Novak Djokovic es va imposar a l'australià Alex de Minaur per 7-6 i 0-1, amb victòria momentània de l'australià, que es va haver de retirar per lesió. Per tant, Novak Djokovic, que continua engreixant. Té Djokovic, que 37? 37 anys crec que té Djokovic. No, sí. Encara no ha fet els 40, però vaja, diria que Djokovic, molts l'han volgut retirar, però encara continua guanyant tornejos. I vaja, a poc a poc s'acosta, segons apunten les cròniques, al llegat que va deixar en Roger Federer.
0: 11:15, la contraportada de La Vanguardia amb Carl Cederström, assagista que reflexiona sobre la tirania del benestar. Vivim sota l'exigència d'estar sants, ser feliços i millorar. Li pregunta Imma Sanchís, atenció a aquesta, eh? El treballador feliç produeix més? I ell respon, dècades d'estudis sobre satisfacció i productivitat han donat resultats poc concloents. En una cadena britànica, les botigues amb empleats menys satisfets eren les més rendibles. Altres estudis mostren que les persones enfadades negocien millor i detecten més fàcilment un engany. Per allò d'estar de guàrdia, i no refiar-se'n de la primera. Bé, doncs al final resultarà que estar emprenyat a la feina et fa que rendeixis millor. No ho creus?
2: No.
0: Joan?
2: Jo m'he emprenyat,
1: tampoc. No. 39, eh?
2: 39?
1: 39.
2: Imagina't, m'he quedat curt.
0: Au, ja n'hi ha hagut prou. Pitu, gràcies, Joan,
1: adeu.
0: Gràcies.
1: Gràcies, Vicenç.

0: bon ús dels medicaments. Fer un bon ús dels medicaments és a les nostres mans. Coneixeu els medicaments que preneu?
1: Conèixer els perquès dels medicaments ens ajudarà a prendre'ls correctament.
0: Informeu el metge de tot el que preneu?
1: Medicaments, infusions, herbes, productes de dietètica, automedicació...
0: Seguiu les instruccions que us ha donat el metge o farmacèutic?
1: Accepteu recomanacions solament del metge o farmacèutic.
0: En cas de dubte, també podeu consultar el pla de medicació.
1: Si voleu saber més coses sobre el bon ús dels medicaments, cal que...
0: Consulteu el vostre metge de família, consulteu el vostre farmacèutic, demaneu informació al farmacèutic sobre les xerrades del programa d'educació sanitària 061. Salut Respon. canalsalut.gencat.cat. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Maricel els divendres al vespre de 8 a 10 i els dissabtes al migdia de 12 a 2. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes de 12 a 14 hores, divendres de 20 a 22, a Ràdio Maricel, 107.8 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

5 minuts passen de quarts d'11, una miqueta de sol, a veure si el veiem més avui que ahir, per descomptat, i que abans d'ahir, que l'altre dia, etc. En uns moments continua la roda de portaveus, avui amb el portaveu de Sitges Grup Independent, David Martínez, regidor de molts àmbits, i hem passat moltes coses des del darrer cop que el teníem a la roda de portaveus.

0: passat tantes coses com bé, el trencament del govern, la crisi del 24, aquest ple extraordinari de la governabilitat, el darrer ple municipal en què es va posar sobre la taula la reprovació del regidor. Vull dir que déu-n'hi-do. No deveu tenir acúfens.
1: No. Bon dia, Vicenç.
0: Vull dir, per si us han xiulat molt les orelles. Bon dia, regidor. Com esteu?
1: Bé. Animat.
0: Començo pel final, perquè com veu viure el darrer ple?
1: Bueno, a veure, el darrer ple,
0: plat de bon grat no és.
1: Per una part no va anar malament, perquè es van aprovar dictàmens importants que portàvem aprovació. Per tant, doncs, per aquest costat bé. I, evidentment, va ser un ple molt llarg, infumable. Jo crec que, entre d'altres coses, ens haurem de replantejar si aquests plens tenen sentit o no.
0: Però, probablement aquesta és la reflexió que poden fer els 21 regidors, però com que els 21 tampoc han estat capaços de reconduir-ho, doncs endavant les atxes.
1: I tant. I suposo que preguntaràs pel punt de la reprovació.
0: Bàsicament perquè diríem, o almenys ens va semblar en la vostra intervenció, que veu atribuir bona part del que va succeir en aquell ple a una intenció de fons de Verds en Comú Podem.
1: Sí, diríem sí. Que sí.
0: Aquesta intenció de fons, enteneu que va començar a néixer quan es va produir el trencament del govern o en tota la prèvia del trencament? Respon a això?
1: Bé, jo en primer lloc el que vull és reafirmar la meva intervenció. Jo el que tinc molt clar és quines són les meves responsabilitats, no només de governació, sinó totes les altres regidories que porto. Quina és la meva responsabilitat, quina és la meva dedicació. La meva dedicació no és només i només es basa en l'agenda pública, perquè és el que vaig dir. Si ens hem de regir per el que surt a l'agenda pública, doncs, moltes i molts doncs, semblaria que no treballéssim, i en cap cas és així. Per tant, doncs, penso que tot es tracta d'un tacticisme polític, tot es tracta, a més, jo penso que igual alguna manera de no acceptar doncs, la situació actual vers la que hauria pogut ser. I em sap greu, perquè igual com vaig dir, em sap molt de greu perquè fa dos mesos governàvem junts, hem estat tres anys governant junts, hi ha hagut molts debats, molts canvis de cartipàs, regidories. En cap cas mai se'm va retreure el fet de no treballar. També sap molt de greu que se'm responsabilitzi dels fets que van succeir, perquè penso que són fets, és com deien els Mossos, no? Violència recreativa, que a més no estava ni ningú s'ho esperava. Per tant, hi ha uns comandaments de la policia local i de Mossos que tenen i generen, no? I són els que fan i planifiquen els dispositius, que va ser un dispositiu, doncs, bueno, com s'havia plantejat anys anteriors, no? I penso que, no sé, a mi m'entristeix molt pues, veure com s'està, diguem-ne, encaminant o com s'estan duent a terme doncs, moltes accions que s'entrin en desgast polític, en atacs personals, en, no sé, penso que la política va molt més enllà que tot això.
0: És que va semblar que, com si definíssiu que darrere l'actuació de Verds en Comú Podem hi hagués un cert ressentiment.
1: Bueno, sí? Jo el que em plantejaria si fos Verds en Comú Podem és perquè la regidora Carme Gasulla no és alcaldessa avui. Ho hagués pogut ser. I si ho fos, ho seria amb el vot de meu i de les dues regidores que estan amb mi.
0: Deixeu-me que vagi per parts. Perquè David Martínez pot confirmar que Sitges Grup Independent en cap moment va obstaculitzar que Carme Gasulla pogués arribar a l'alcaldia?
1: Al contrari. Nosaltres, com a Sitges Grup Independent, vam fer un treball intern molt acurat, ens vam dedicar-hi moltes hores. De fet, penso que, és que no entrarem tampoc ara en el detall, però ja d'inici jo crec que ja no es van fer bé les coses per part de Verds en Comú Podem, diguem-ne, no? En el moment que guanyem, pren la decisió de desmarcar-se,
0: sí.
1: També podríem plantejar-nos si el pacte que es va signar tenia vigència o no, és igual, però nosaltres com a grup no se'ns va tenir en compte en cap moment, i quan se'ns va tenir en compte eren tot presses, i llavors el que vam fer va ser, vale, ens sentem, dediquem-hi hores i hores, fem un plantejament, fem propostes, i en cap cas, doncs, al contrari, les propostes que vam fer se'ns van acceptar totes, menys una o dues que estaven a l'aire, I inclús va arribar un moment doncs, que per part de Verds en Comú Podem van manifestar que en el cas que no trobessin el suport necessari es mantindrien a govern. A partir d'aquí, cadascú és responsable dels seus actes, cadascú pot fer, evidentment, el que vulgui, però aquí no ens hi trobaran però i no ens arrastraran.
0: No, no serà per Sitges Grup Independent no. Que Carme Gasulla no ha arribat a l'alcaldia.
1: No.
0: No.
1: En cap cas. Pregunta és, sí. Carme Gasulla estava disposada a ser-ho? Ja està, que és el que vaig dir al ple. També dic, com vaig dir al ple, estic contenta que no sigui. Perquè s'ha donat... Bueno,
0: tal com han anat les coses.
1: Tal com han anat les coses, i com tu comentaves, doncs bueno... Crec que aquí darrere doncs, hi ha com una espècie de, no sé si és rancorositat, diguem-li el que vulguem, però jo penso que, bueno, que tot això no porta res.
0: Dues qüestions a partir d'aquí, perquè sí que en el ple municipal es va fer referència a que quan Verds en Comú Podem estava en el govern hi havia hagut alguns moments en què s'havia interpel·lat el regidor, pel que dieu, això no va ser així.
1: No, el que es va tractar en algun moment és de mirar de crear una comissió de seguretat, en el qual fos... Bueno,
0: però és a dir, en cap moment en aquesta legislatura us heu sentit qüestionat en la vostra responsabilitat quan Verds en Comú Podem era el govern?
1: A mi en cap moment m'han dit que no feia bé la meva feina.
0: En cap moment d'aquests 3 anys
1: que jo recordi,
0: de legislatura?
1: No. Que jo recordi,
0: no, suposo que ho recordaríeu, perquè sí. Són aquelles coses, sí. Diguem-ne, que un acostuma a recordar quan sí. Li diuen en veu alta que...
1: I de fet penso que a nivell de governació s'ha treballat molt bé, estem implantant tecnologies que no s'havien implantat mai, ja no parlo de l'aplicació, sinó parlo de les càmeres de lectores de matrícula, de les càmeres de bioprotecció, mantenint la plantilla, tecnificant la plantilla a nivell organitzatiu. Jo penso que s'està treballant molt, ara hi ha una sala nova de control d'aquestes càmeres de seguretat i que treballarem perquè quan hi hagi actes importants a la vila, que n'hi ha molts, carnavals, festes majors, el que sigui, doncs, penso que s'està fent una molt bona feina.
0: Ara ho explicarem tot això com funcionarà, però obro una miqueta el focus... Perquè, és clar, va ser Verds en Comú Podem qui va presentar aquesta moció sobre la reprovació, però sí que és cert que no és l'únic grup polític que, d'alguna manera, ha exposat de manera molt crítica la gestió de David Martínez, fets per Sitges al Partit Popular. Hi ha hagut una colla de partits de l'oposició que, d'alguna manera o d'una altra, han qüestionat la vostra acció.
1: Sí.
0: Com ho veieu?
1: Bueno, potser perquè s'apropen a eleccions.
0: Sí?
1: Sí. Potser perquè...
0: Que voleu dir que sou una competència incòmoda?
1: Jo crec que sí, però per nosaltres està molt bé això. El que passa que va en detriment doncs, de la ciutadania, va en detriment de la persona, en aquest cas ja no del partit que també, sinó de la meva persona, perquè ha arribat un moment que tot s'hi val, i jo, com sempre he fet, i el meu partit, doncs, tenim un tarannà de no entrar al fang, de no baixar al fang, de nosaltres no, en cap cas... entrarem en aquesta guerra de descrèdit perquè no hi creiem en això, en la política no és això.
0: Us ho dic perquè a partir d'aquí hagi escoltat el ple, per exemple, jo que sé, la regidora Eva García, que aquí també ho va dir, que la policia no us coneix ningú perquè bueno. No hi aneu. Fets
1: no
0: passatges que va parlar de la vostra agenda. No.
1: Jo no entraré en això, jo entraré en el meu dia a dia, en la meva feina diària, i a partir d'aquí, doncs, els fets, diguem-ne, i el treball diari és el que...
0: Deixeu-me que us ho pregunti així. No hi entrareu perquè enteneu que no val la pena entrar-hi perquè tot és mentida.
1: És que no val la pena perdre el temps en aquestes guerres tan de descrèdit, de... Bueno, jo, diguem-ne que, per un costat, els hi demanaria que abandonessin aquesta manera de fer política, però en el cas que no ho facin, doncs penso que, en aquest cas... La gent ja em coneix, sap com soc, el partit també, per tant, crec que ens surten més perjudicats ells que nosaltres.
0: No contesteu perquè és mentida.
1: No contestem, jo no contesto perquè és mentida. Jo sé el
0: això
1: dia a dia, sé el meu dia a dia, sé el que faig. Porto 5 regidories i 5, bueno, educació, infància i joventut, governació, mobilitat, recursos humans. Bueno, entenc que si no fer res, doncs... aquestes regidories no tirarien endavant.
0: Doncs, però bueno. Aleshores, pels ciutadans que us puguin escoltar, perquè és clar, evidentment, el punt va avançar i es va acabar aprovant la reprovació del regidor, que saben vostès que des del punt de vista pràctic no té cap recorregut i David Martínez continuarà exercint la seva responsabilitat. Però per qui es pugui sentir interpel·lat sobre el que va passar i sobre el fet que, esclar, sou un regidor reprovat, hores d'ara, sí. Què diríeu? Què els diríeu a la gent?
1: Bueno, jo tinc la consciència molt tranquil·la i penso que a Pensa en Comú Podem jo crec que no li va sortir la jugada com ells volien. De fet, com deies, va tenir suport dels partits que estan, diguem-ne, descreditant-nos a nosaltres i a mi com a David Martínez, no? Però no va tenir tot el suport de l'oposició, al contrari, vull dir, a partir de l'oposició, que inclús li van recriminar, doncs, el fet de que presentés aquesta reprovació
0: sí,
1: quan
0: va,
1: feia dos mesos que estava governant.
0: Vox, per exemple.
1: Per tant,
0: sí.
1: Bueno, jo seguiré treballant,
0: la moció
1: no penso dimitir,
0: la moció, la moció va avançar, però creieu que a veure en com ho podem...
1: És
0: tacticisme la...
1: polític pur i dur. I rancorositat, i ja està. I jo seguiré treballant dia a dia per les sitjatans i sitjatans i no penso, vamos, és que no em plantejo en cap cas deixar la regidoria.
0: Deixeu-me que us pregunti per una altra qüestió, però per tenir la visió, el testimoni del regidor i d'una manera més relaxada que no pas en el ple municipal. Com vau viure la crisi d'aquest 24 d'agost i fins a quin punt allò que va passar... i des del punt de vista del regidor que sí. Té aquesta responsabilitat i evidentment està en contacte amb els cossos policials allò, com va en el seu moment dir l'inspector dels Mossos d'Esquadra, va ser un fet que no havia passat mai a Sitges i que per tant té una importància i té un pes gran. Com el veieu en aquesta perspectiva?
1: Bé, bueno, són fets que mai ens haguéssim plantejat que passessin. De fet, és el que comentàvem, els dispositius que hi havia era plantejat igual que s'havia plantejat els anys anteriors o l'any anterior. Per tant, doncs, jo primer aquí sí que vull donar les gràcies a tothom, no? Policia local, Mossos d'Esquadra, Comissió de Festa Major, evidentment, Ajuntament, amb la Regidoria de Tradicions i Festes, voluntaris, valls, perquè van ser moments molt delicats, molt complicats. Aquesta violència recreativa cada cop i volta va aparèixer amb una quantitat de gent molt alta, però al final que es va reconduir, diguem-ne que es va poder seguir tirant endavant la nostra festa, que al final és el que ha de prevaldre el nostre patrimoni, no? És el nostre patrimoni i vam poder continuar-ho. I com a responsable de la policia, no? com a regidor de governació, penso que es va fer una molt bona feina, es va poder reconduir la situació... s'està treballant, hi ha una investigació interna per part de Mossos on s'estan recopilant i s'han recopilat moltes imatges. Si jo mateix vaig anar a signar un document bueno, perquè es poguessin fer servir uns vídeos que jo vaig fer arribar i penso que, bueno, que va ser una situació imprevista i aquí vull tornar a incidir. Quan passen o succeeixen coses d'aquestes, hem d'anar tots a una. No es pot intentar cercar rèdit polític d'una situació lamentable com la que es va viure. Sí que s'han de demanar responsabilitats o s'han de demanar explicacions quan sigui el moment, però no intentar, quan tot s'està duent a terme o s'està intentant reconduir o s'ha tingut un... Ostres, jo crec que hem d'anar tots a una, recolzar-nos i, ostres, a mi el que em sap greu és que hàgim rebut o en aquell moment haguéssim rebut trucades d'altres municipis preocupant-nos per la situació, a veure com estàvem. Ostres, i aquí pues, no tots els partits van estar a l'alçada en aquest sentit, no? Inclús es va demanar... Pues, bueno, vam fer diguem-ne que una junta de portaveus extraordinària a l'ofici, que ni era el moment ni... Hi havia doncs, bueno, l'inspector de policia, hi havia cap de Mossos i van explicar el que havia succeït i jo em donava la sensació que hi havia partits que li era igual el que expliquessin els dos màxims responsables dels cossos de seguretat a Sitges. No?
0: És paradoxal això, eh?
1: Sí.
0: Perquè el regidor de governació diu hi ha partits que no han estat a l'alçada perquè semblava que estaven en una altra dimensió de les coses.
1: Jo sé que la
0: situació
1: era... Hi ha
0: partits que a la vegada diuen que el regidor no ha estat a l'alçada perquè no està present ni s'ha informat de manera
1: continuada.
0: Tot
1: té el seu procés, tot té els seus tempos i les coses s'informen quan toquen.
0: És a dir, si no s'ha informat més, ha estat perquè espereu informar a tenir... totes aquelles dades que enteneu que han de ser bàsiques per poder explicar.
1: Si aquests fets succeeixen a les 5, 4, 5 de la matinada, 6 del dia 24, doncs, bueno, el que no es pot pretendre és que a les 10 del matí o a les 8 o a les 9 del matí tinguem tota la informació, perquè jo no la tinc. No la té ni al cap de policia ni al cap de Mossos. Vull dir, s'està recopilant, s'està treballant i, bueno, és una situació delicada.
0: Vàries
1: quan
0: coses
1: es té, s'explica.
0: Sí, sí, sí. Vàries coses a partir d'aquí, regidor, i a partir del coneixement dels fets. Com, digueu, anàveu a dir, però
1: anava
0: no,
1: dir
0: per
1: que,
0: no perdre-los el fil.
1: Anava a dir que aquests fets que han succeït, sí, doncs, el que ens permetran serà, doncs, millorar de cara al futur. De fet, ja ho vam fer per Santa Tecla, doncs, bueno, millorar, prendre decisions o més, diguem-ne, més acurades i tenir una previsió de com treballar de cara al futur.
0: Torno aquella nit. A partir també de les reflexions que s'han fet, el que havia passat en els punts liles us va alertar d'alguna manera o diguem-ne que no era suficient?
1: És que diguem-ne que
0: vincular una cosa amb l'altra
1: són dues qüestions diferenciades.
0: Així ho consideren també els cossos, també ho consideren els cossos policials així. Cal diferenciar el que ha succeït amb els punts liles del que va succeir estrictament la matinada de Sant Bartomeu.
1: Jo que no té res a veure.
0: No té res a veure.
1: Sí que és veritat que, bueno, que estem en un moment, doncs, bueno, que hi ha aquest moviment, perquè no són coses només que han succeït a Sitges, sinó que estan succeint a molts llocs. Per tant, ens hem de preguntar què està passant. O sigui, si és una manca d'educació, si és... No ho sé, no sóc jo qui ho ha de... Però sí que és cert, doncs, que són fets que estan produint-se diferents... llocs, municipis, no només de Catalunya, sinó de la resta de l'Estat. I jo crec que és digne d'estudi i mirar, aviam, el per què succeeixen aquestes coses. No?
0: Creieu que la policia es va sentir sola en algun moment?
1: Sola
0: en
1: quin sentit?
0: En el sentit de que quan va marxar l'operatiu dels Mossos d'Esquadra, la policia podia sentir, és a dir, els membres de la policia de Sitges podien haver-se sentit, diguem-ne, sols davant d'aquesta circumstància.
1: Que va marxar l'operatiu de Mossos d'Esquadra quan va marxar fa un any. O sigui, quan van acabar, diguem-ne, va marxar i va ser quan, desgraciadament,
0: va passar el que va passar.
1: Doncs quan va passar el que va passar, es va trucar, aquest dispositiu va tornar i llavors es va trucar per tal de que vinguessin dispositius d'altres llocs perquè poguessin venir a ajudar. I clar, evidentment, doncs, com va dir l'alcaldessa, aquests dispositius es troben, no sabem on són.
0: No, està clar.
1: I
0: venir
1: venen
0: cap aquí
1: no
0: és una qüestió de 5 minuts.
1: I clar, i potser, doncs, no sé, igual estan a Vilanova com estan a Girona, com més lluny estiguin, més tarden en arribar, però... van arribar.
0: Ho dic perquè en algun moment us ho van manifestar els membres de la policia, els responsables, de dir, escolta'm, aquí ens hem quedat amb aquest palangre.
1: Ho van passar malament i van fer un diguem-ne, que es van quedar allà al carrer, bueno, va ser rodona,
0: sí.
1: Bueno, i allà doncs, va haver-hi un moment que, clar, evidentment, que van passar por, però també s'ha d'agrair i posar en valor la tasca, no? I la seva feina, perquè va ser molt... Bueno, molt bona.
0: Estiro per aquí, perquè també ha estat un dels temes de reflexió aquests dies, sobre, diguem-ne, el material que la policia pot utilitzar davant aquestes circumstàncies i el que té i el que no té. I si d'alguna manera aquests fets també van posar en evidència que falta un determinat tipus de material o no a la policia per, diguem-ne, sentir-se més capaç de poder afrontar situacions d'aquesta mena en el futur.
1: Bueno, en tot cas, normalment, el que és el tema del material es sol·licita per part dels comandaments i, per tant, doncs, si ells, en aquest cas, creuen que manca material perquè si es torna a produir una situació com la que es va produir el dia 24, doncs, puguin tenir una seguretat física, diguem-ne, més protegits, doncs vull dir, això es tracta, es parla i es sol·licita i es demana.
0: Us ho han fet saber? Que falti determinat tipus de material?
1: A dia d'avui, que jo sàpiga, sí. No. Però...
0: No, que pot passar. Però és a dir, a dia d'avui, i ha passat un mes i mig dels fets, no heu rebut com a regidor una sol·licitud explícita de dir, mira, falten, jo què sé, cascos, armilles...
1: No, però no vol dir que no sigui.
0: Que no vol dir que no sigui,
1: que,
0: eh?
1: No
0: ha passat així.
1: No.
0: Una qüestió també pel coneixement general. Perquè alguns dels portaveus han dit voldríem que en circumstàncies així tota la policia estigués al carrer.
1: Bueno, hi havia 20 agents.
0: Us ho pregunto per si aquesta és una possibilitat assumible, no assumible, en la gestió de la policia, si aquestes circumstàncies o moments de l'any, que evidentment en passen moltes de coses durant l'any, però si en determinats moments en què es pot, diguem-ne, plantejar un risc determinat, tota la policia...
1: Home, jo penso que aquí jo no sóc jo qui ha de respondre aquesta pregunta. En tot cas, l'hauria de respondre l'inspector.
0: Però diguem-ne que...
1: O l'inspector, que són els que plantegen el dispositiu.
0: Però en tot mateix... cas, com a coneixedor del nombre de policies que hi ha, dels que hi poden haver, dels que no hi poden haver...
1: Hem de tenir en compte que són tres torns.
0: Això em refereixo.
1: Hi ha d'haver-hi policia durant totes les 24 hores del dia. Quan hi ha esdeveniments, ja hi ha més policia. De fet, aquella nit n'hi havia 20. Ahir mateix es van trucar agents perquè poguessin treballar amb motiu de l'aiguat que va caure. Vull dir, però això jo crec que qui ho ha de dir i qui ho ha d'explicar millor és el comandament, en aquest cas. Però és el que et deia, vull dir, el dispositiu de cara a la matinal del dia o del matí del dia 24...
0: Sí. Era un dispositiu dimensionat d'acord o no.
1: Sense tenir o sense saber que... passaria el que va passar. Perquè no teníem cap mena d'indicis.
0: N'han pogut parlar vostès d'això? En algun moment, jo que sé, els responsables policials, hem dit al regidor, escolta'm, en una nit com aquesta, al final, aquí farà falta, jo que sé.
1: No. De moment no. Però sí que és veritat que és el que et deia abans, després dels fets que van succeir, doncs, bueno, és veritat que ja planteja les coses d'una altra manera. De fet, ja es va plantejar de cara a Santa Tecla, ja es va plantejar diferent... i entenc que de cara al futur doncs, hi haurà una previsió o es preveurà d'una altra manera, tot plegat.
0: Això ha estat un fet extemporani?
1: Sí. Jo crec que ha estat un fet...
0: Ho pregunto, per aquells que poden dir no sé, això ens tornarà a passar o coses d'aquesta manera ens haurem d'acostumar que en algun moment o altre, nit de cap de setmana, jo què sé.
1: Que ens haurem de plantejar és que la Festa Major està creixent molt i ha crescut molt i ara és una festa... que la gaudim quatre, sinó que s'ha fet molt gran. Per tant, doncs, bueno, doncs igual s'ha de plantejar redimensionar una mica tot, no?
0: En funció de
1: la festa que tenim, que és molt maca, s'ha de preservar, és el nostre patrimoni festiu, és el nostre ADN, però bueno, s'ha fet gran.
0: Un apunt més, perquè a part, com que heu estat membre d'un ball i heu viscut moltes festes majors, no seria forassenyat tornar a pensar en l'empalmada? En no deixar dues hores
1: bueno,
0: de matinada?
1: És una cosa que s'ha parlat, també.
0: És una cosa que s'ha parlat?
1: Sí. Allargar el ball.
0: Allargar el ball?
1: Sí. Bueno, és una qüestió que està sobre la taula. Sí.
0: Ho dic perquè el que està clar...
1: Perquè llavors no coincideix el tancament dels bars amb el ball.
0: I per tant no queden aquestes dues hores lliures de...
1: Això mateix. Sí, bueno, jo crec que s'han de plantejar de cara a la propera Festa Major, s'han de plantejar... Sí,
0: diguem-ne, estratègies que permetin...
1: Jo crec que sí, però quan sigui el moment i a qui li pertoqui, però sí.
0: I una darrera, fins on sabeu? Com està el procés de les identificacions? Que ha estat també una de les, evidentment, una de les qüestions que ha merescut més conversa de carrer.
1: No puc contestar.
0: D'acord.
1: Perquè és una... És que no ho sé.
0: No.
1: No sé. S'està investigant, sí que ens van dir que no seria una cosa
0: ràpida. D'avui per demà?
1: Però estan treballant-hi.
0: I això per tant, fins que no hi hagi res en ferm, l'Ajuntament no es posicionarà, com deia...
1: L'Ajuntament ha posat una denúncia pels fets ocorreguts, perquè també es va fer la valoració dels danys materials.
0: D'acord.
1: I la denúncia es va posar perquè formés part del procés i estigués inclosa dins del procés.
0: D'acord.
1: Un cop s'identifiquin les persones que...
0: Una denúncia, entenc, com a part perjudicada.
1: Com a part perjudicada. I llavors, un cop identificades les persones que van participar en aquests actes, doncs llavors és quan es podrà, diguem-ne...
0: Actuar d'alguna manera?
1: Actuar d'alguna manera contra aquestes persones.
0: D'acord. Heu parlat molt de les càmeres i en aquesta roda de portaveus, diguem-ne que al llarg de la legislatura això de l'assumpte de les càmeres ha anat, diguem-ne, fent-se present, regidor, quan hi haurà les càmeres, quan hi haurà les càmeres. Les càmeres ja estan funcionant?
1: Les càmeres estan ja instal·lades i en breu ja les posarem en funcionament. Jo el que... Hi ha les càmeres lectores de matrícula, que són per pacificar, bàsicament, i per regular la mobilitat de diguem-ne, de certs carrers del municipi.
0: Deixeu-me que us apunti aquí, perquè si no morirem. Aquestes càmeres destinades a pacificar són les que també, d'alguna manera, han de gestionar les pilones per poder, diguem-ne, accedir, perquè els veïns de Sitges amb la matrícula, diguem-ne, certificada...
1: Aquestes càmeres, al principi, no et faran falta pilones.
0: Això és que ja no he anat tan enllà perquè no sé dir ens va dir això.
1: Tindràs... Si tu tens,
0: tens el cotxe registrat,
1: doncs podràs accedir, ja està. Qui no tingui el cotxe registrat i accedeixi, doncs evidentment saltarà.
0: Està clar.
1: I, bueno, la idea no és no és sancionar, diguem-ne, no és una mesura per recaptar, sinó que és una mesura per, diguem-ne, per pacificar, perquè hi hagi una gestió, diguem-ne, més adequada en la mobilitat. Ai, i al final aquí el beneficiat serà el veí, veïna.
0: Aquelles persones que sempre han pogut dir, escolta, és que no puc ni arribar a la porta de casa.
1: Doncs això.
0: A veure, torneu-ho a repetir, això. En un futur no hi haurà pilones?
1: Jo diria... No és el titular, perquè no vull ratificar, o sigui, no vull ratificar-ho. El que dic és que, entenent que el que són les càmeres d'actors de matrícula
0: han de servir per
1: controlar els cotxes que tenen dret a l'accés en aquell carrer, en aquell...
0: Les pilones tindrien poc sentit
1: poc
0: aquí. Perquè, evidentment, un cop travessis la càmera no tindrà sentit que s'aixequi la pilona perquè quedarà el cotxe allà dins amb el carrer tancat. Però hi ha moltes probabilitats que això sigui així.
1: Sí.
0: O el regidor responsable creu que seria bo que
1: jo
0: això fos així?
1: Jo crec que seria l'ideal.
0: Ara.
1: Pilones amunt i avall, doncs en carrers on no hi hagi càmeres.
0: Aquest ideal es pot aconseguir.
1: Sí, jo crec que això no és un tema de...
0: No, és que no anava a dir, no em facis titular, però és que us hi esteu acostant. L'ideal serà que a través d'aquestes càmeres lectores de matrícula les pilones no tinguin raó d'existir, perquè es podrà gestionar el trànsit a través del registre de les matrícules dels veïns en aquests carrers, en el rovell de l'ou, parlem sobretot. Això per una banda, aquestes càmeres destinades a pacificar, que també veu dir en el seu dia que... també poden tenir un ús des del punt de vista dels cossos de seguretat, perquè de la mateixa manera
1: també.
0: Llegeixen matrícules, doncs evidentment poden visionar automòbils, poden...
1: Sí, perquè a més també estan els accessos.
0: Essos, de Sitges.
1: També n'hi haurà les botigues, n'hi haurà el poble de Garraf. Llavors, doncs, bueno, és una mancança que tenim a Sitges, que ara no la tindrem, i que el que fa, doncs, bueno, és que quan passi un cotxe amb una matrícula, que està buscant el cotxe,
0: que sigui,
1: salta
0: immediatament.
1: I treballem molt amb el tema de l'espai Hengen també, amb diferents, i si hi ha un atracament, diguem-ne, a Sant Pere de Ribes i passen per Sitges, doncs
0: la matrícula queda registrada, l'alarma tal. Això per un costat, i per un altre, les càmeres, que també en el seu dia van ser molt motiu de reflexions, les destinades, diguem-ne, exclusivament a la vigilància de zones especialment complexes des del punt de vista de l'ordre públic. Aquí faria també una derivada, com a regidor de seguretat, i si els cossos de seguretat en algun moment us ho han fet saber o no, però aquesta preocupació que a vegades existeix per determinats esdeveniments que ocupen la totalitat de l'espai públic i que en algun moment poden generar tensions entre veïns que volen accedir o problemes d'ordre públic vinculats a aquesta quantitat de gent que hi ha. Com es resol això? Si és que hi ha alguna manera de resoldre-ho o hi ha una manera de poder-ho gestionar millor o si és bastant difícil?
1: Bueno, el que fan aquestes càmeres de bioprotecció, com deies, vull dir, que són càmeres que a més diguem-ne que el control de les mateixes està a les dependències de la policia local. Passem el que et deia, que ara s'ha fet, hi ha una sala que aviat doncs l'estrenarem i la donarem a conèixer i des d'allà es controla.
0: És a dir, una sala on es centralitzen totes les imatges de totes aquestes càmeres.
1: Això mateix, i sobretot el que et comentava, o sigui, permetrà que, com deies, en dies de grans esdeveniments, doncs poder tenir doncs aquest control, no? Bueno, poder estar més, diguem-ne, entre cometes, més segurs en aquest sentit. Primer, que les càmeres són dissuasòries, ja són... Ja aquí,
0: la mera existència de les càmeres.
1: La mera existència de les càmeres, però sí que és veritat que en grans esdeveniments doncs aquestes càmeres et permetran doncs poder tenir un control més acurat del que està succeint al carrer, que fins ara no ho tenies, i on està la sala doncs hi haurà dos agents de la policia local visualitzant doncs, les mateixes, hi ha dues pantalles grans...
0: Sí.
1: i poder actuar doncs, de la manera més ràpida possible, a més a més, clar, en el cas que hi hagi qualsevol conflicte.
0: D'acord.
1: La gent pot estar tranquil·la perquè aquestes càmeres de videoprotecció no es fan servir, diguem-ne...
0: Per cap altra cosa que no sigui.
1: Les imatges no es fan servir en cap pas, en cap cas, sempre i quan no passi res.
0: Sí, sí.
1: Per tant, la gent pot anar molt...
0: Però és a dir, les imatges no surten de l'àmbit dels cossos policials.
1: Ah, això mateix. I també la gent ha de saber que no és Sitges només qui té
0: càmeres d'aquest tipus,
1: sinó que...
0: Diguem-ne que ara la majoria de poblacions...
1: De poblacions. I a qualsevol comerç n'hi ha. Per tant, aquestes sí que no són controlables. Per tant, doncs, que la gent estigui molt...
0: Sí, sí, perquè recordo que s'havia de demanar el permís... com es diu
1: això? A la Comissió de Vigilància de Catalunya...
0: Del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Tal. I aquest permís s'ha d'anar renovant...
1: Sí.
0: És a dir, l'Ajuntament ha de justificar la necessitat de la implantació d'aquestes càmeres.
1: I a més no es poden posar on vulgui, sinó que has de justificar que aquesta càmera va aquí, per això, per això, per això.
0: D'acord.
1: Sí.
0: Aquestes càmeres, per aquells que més d'una vegada ens ho han preguntat i no sabem si funcionen o no, les del pas sota la via, aquelles càmeres, allò que és, a 13, o funciona?
1: Fa temps que estan,
0: És que fa molt de temps que estan, per això ho pregunto. Perquè és una pregunta que vostès també ens han fet, aquelles càmeres que n'hi ha una, diguem-ne, a l'entrada i una altra a la sortida. Aquelles càmeres van amunt. No hi ha resposta a això.
1: Pues no, aquestes càmeres són... Qui? Jo recordo, bueno, no sé quan es van posar.
0: És que no.
1: Però jo recordo que fa molts anys...
0: D'acord.
1: I sí que és cert que diria...
0: Que no...
1: Diria,
0: ja podem dir així, que no fan res.
1: Diria,
0: bé, si no, segur que n'estaríeu assabentat. En canvi, aquestes noves càmeres són les que, per exemple, poden trobar més d'un vilatà en aquestes zones de Sitges on hi ha un rètol que diu videovigilància,
1: al
0: cap de la vila, un rètol petitó, al peu de cada càmera. Sí. Aquestes són les càmeres que formen part d'aquesta estratègia, d'aquest projecte, d'aquesta implantació. Sí. Ens dèieu que properament vol dir abans de final d'any, per la campanya de Nadal?
1: Jo espero que es puguin... Bueno, de fet, ja funcionen,
0: D'acord.
1: Les càmeres de videoprotecció ja funcionen.
0: D'acord. És a dir, la policia ja té constància del senyal d'aquestes
1: ja
0: càmeres de videoprotecció.
1: Sí, sí. Aquestes ja funcionen.
0: D'acord. Sí, qualsevol... El que queden són les de gestió de trànsit i tot el que pugui comportar aquí.
1: Sí.
0: Ahir va tenir lloc la diada de la policia local. 17.000 actuacions al 2000... Bé, entre l'1 d'octubre del 2025 i el 30 de setembre del 2026 hi ha hagut 17.000 actuacions, comptat i debatut, moltes d'elles bé des de, sobretot les destinades al servei i a l'atenció a les persones o bé a la gestió del trànsit, que n'hi ha un munt també de gestió de trànsit, o també a tramitacions administratives com l'ocupació de l'espai, l'ocupació de la via pública, etcètera, etcètera. No sé si hi ha hagut un canvi en les funcions de la policia en aquests darrers anys, si aquest Sitges que està canviant també està comportant que la policia s'hagi de dedicar o que tingui altres o que hi hagi actuacions que hagin pujat molt a l'estadística respecte d'altres que han anat baixant, o no?
1: Bé, la veritat és que estem en un moment
0: que tot
1: que
0: està...
1: uns anys que estem assolint xifres de rècord, perquè, bueno, com sabeu, la policia i Mossos, o sigui, policia local, Mossos d'Esquadra, treballen amb dades, no? Llavors, doncs, portem uns anys que estem decreixent en quant a delictes. Algun delicte, com pot ser els furts, doncs, es manté i puja, però bueno, és normal per tots els esdeveniments, grans esdeveniments que realitzen a Sitges, vull dir, això no. Però sí que és veritat que d'altres delictes, doncs, la corba és descendent, de fet, moltes vegades, bueno, parlem amb Mossos, no? I clar, i ells ens diuen, ostres, sembla que aquest any hagi de ser l'any que ja no baixa més, sinó que es manté, però no, seguim baixant. Arribarà un dia que això no succeirà, perquè estem ja assolint unes dades
0: molt bones. Per baixa de l'estadística.
1: Molt bones, per tant, jo sempre és el que dic, vull dir, al final... Pot ser que hi hagi algun tipus de delicte que es mantingui pujant una mica, però la tendència és a la baixa. Per tant, també crec i penso, com vaig dir ahir, el meu discurs, vull dir que Sitges, i ho dic sempre, és un municipi segur, i a la que surts de Sitges es pot veure. De fet, també el que comentava ahir, no?, l'alcaldessa, que els turistes o visitants que venen a Sitges, doncs, la seguretat la valoren amb un 9. Una altra cosa és la sensació de seguretat que pugui tenir un si li succeeix qualsevol...
0: Qualsevol circumstància.
1: Però si ens basem en dades, jo crec que Sitges és un municipi segur. I això és gràcies a la tasca que es fa des de la policia local en coordinació amb Mossos d'Esquadra.
0: D'aquesta enorme quantitat d'actuacions, que són més de 17.000, crida una miqueta l'atenció, perquè totes són unes xifres molt grans, les de l'actuació vinculada o les actuacions vinculades a la venda ambulant, que en són 39, amb 113 objectes decomissats. Esclar, vist així, diguem-ne, quan ha estat una d'aquelles qüestions que recordarà el regidor, perquè ja quan Vinyet Lluís era regidora, això ja era un tema recurrent, molt recurrent, i tot i que ens heu dit que la venda ambulant està ja molt localitzada a llocs concrets, en partit, no sembla, diguem-ne, un... Com ho podem dir, això? Un gran registre, partint de la realitat quotidiana, no? Per què?
1: No sé, jo crec que el fet de el fenomen de la venda ambulant segueixo pensant i segueixo dient el mateix. Jo crec que s'ha d'atacar des de la base, i en aquest cas no és des de Sitges. Bueno, ja m'entens, vull dir que al final ja a nivell general s'hauria d'atacar d'on toca, no? Sí que és cert que, bueno, que és un fenomen molt difícil d'erradicar.
0: Ho dic per si aquesta xifra forma part, com ho podem dir, d'un cert criteri de dir, mira, no ens hi posem massa més aquí perquè tampoc...
1: Jo és que fins a dia d'avui tampoc m'havia arribat... Així com va haver-hi una època que era molt insistent i que inclús se'n parlava molt.
0: Sí, sí, sí.
1: Ara feia
0: temps que
1: a mi no se'm preguntava
0: sobre aquest assumpte.
1: Per tant, una mica potser és una mica la línia que dius tu, no? De, bueno,
0: Allà està.
1: Crec que bueno, potser si no s'ha fet més actuacions és perquè segurament doncs, la policia té altres
0: prioritats en aquest sentit.
1: No? En aquest sentit. Però bueno, sí, és un fenomen que existeix, sí. Que està i bueno, que no és fàcil d'erradicar en aquest sentit, no? A no ser que apliquis pues, polítiques severes, dures, que en aquest cas doncs
0: s'entén que s'hagin d'aplicar. No. Ens queden 2 minuts i com que el divendres així de cop i volta patapum ve la consellera d'Educació en un acte del PSC, si la tinguéssiu davant, què li diríeu? Perquè és clar, ha començat el curs, l'any passat es va viure tot aquest gran esforç col·lectiu per intentar que la Generalitat construís la nova escola, no hi ha hagut forma humana que això sigui així, heu passat per totes les escoles en l'inici d'aquest curs, si tinguéssiu davant la consellera, què li diríeu?
1: Bé, jo el que li diria és que és evident que no es pot solucionar les reivindicacions del sector educatiu són totalment lícites i jo les respaldo, eh? Vull dir, estic al seu costat. És evident que no es pot solventar una situació com aquesta d'un dia per l'altre, però el que sí que s'hauria de mirar i de cercar és la voluntat, i no només la voluntat política, sinó que es concretés en fets, mirar de quins són els aspectes més prioritaris per part de la comunitat educativa,
0: sí.
1: Per tal de mirar de solventar-los, si més no que arribar fins on ells de moment i d'entrada es sentirien còmodes, i a partir d'aquí doncs seguir calendaritzar, mirar de fer un calendari per tal de poder anar progressant i anar fins a assolir doncs, aquestes demandes, no? Per què? Primer per una millora perquè els professionals puguin treballar d'una manera més tranquil·la, amb molta més qualitat, amb els recursos adients i adequats, perquè realment ara mateix doncs, no els tenen, i amb escoles, a més, doncs, que tenen una particularitat a nivell d'inclusió de nens amb necessitats educatives especials encara menys, i perquè, a més, doncs, les famílies, i ara parlo com a pare, doncs, no ens veuríem tampoc afectades a l'hora de que hi hagi activitats, i parlo de Sitges, precisament, no? Pues com la natació, com la vela, com aquesta de la meva filla, no? Que fa 6è i aquest any pues no farà
0: les
1: colònies de fi de curs, a no ser que els pares i les mares ens posem d'acord i ho fem per ells. Ostres, pues no ens veuríem, diguem-ne, no seríem part afectada, no? Llavors jo penso que, com deia, les reivindicacions totalment a favor, i senyora Niubó, mm-hmm. doncs posin-se, que no és culpa d'ella, perquè ella s'ho ha trobat també, eh? Vull dir, ella forma part, ara és culpa d'ella, entre cometes, perquè és la consellera, és com si jo sóc el regidor, però això ja fa temps que es ve avisant, que es va parlant, i per tant, doncs, bueno, ens hi posem, treballem i pel bé dels nostres fills i filles, al final.
0: I en 10 segons, hi ha data per l'escola de música?
1: Doncs si no passa res i tot va bé, cap a mitjans d'aquest mes ja es fa la recepció, i si tot va bé i no passa res, el mobiliari també ens arribarà a final sí. d'aquest mes o novembre, i tan bon punt ens arribi el mobiliari, ja es col·loca, i la idea és que l'escola de música pugui fer el trasllat abans de final d'any.
0: Abans de final d'any.
1: Si tot va
0: com es voldria que anés.
1: Com es voldria que anés, i parlat amb ells.
0: 11 i 16, David Martínez, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, Vicenç.

0: Què passa?
1: La Gemma ha anat a fer una entrevista de feina, però com que l'oficina no està adaptada, no hi pot pujar amb la cadira de rodes.
2: L'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació vetlla per garantir els drets de les persones davant de qualsevol forma de discriminació. L'oficina atén les persones discriminades i facilita la recepció, el seguiment i la gestió de les denúncies administratives que es poden presentar de manera presencial o telemàtica. També s'ofereix un servei de mediació. Més informació a nodiscriminació.igualtat.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. Yo, hey,
3: check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps i Pipi que en fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc. Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: Les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman. I que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

0: I els presentem avui una exposició que s'inaugura demà, 8 d'octubre. Demà començarà, es podrà visitar, però ahir ens en feia una petita prèvia als mitjans. Es tracta d'una petita mostra, d'una petita exposició que acollirà l'Espai Rocamora del Museu Maricel i que inclou doncs, les nines de Lola Anglada. No totes, òbviament, perquè totes són centenars, moltíssimes. Saben que està en un procés de restauració, també arran de tot el procés diguem que està vivint Canyopis, el Museu Romàntic. Però les nines, doncs, des d'aleshores, també estan en un procés de restauració i conservació, un procés difícil, un procés complicat, i ara han decidit que aquest petit espai del Museu Maricel, l'Espai Rocamora, anirà acollint de manera permanent, però alhora rotativa, doncs, nines de la col·lecció de Lola Anglada. Què vol dir permanent i rotativa? Vol dir que de manera permanent aquest espai acollirà nines de la col·lecció Lola Anglada. Rotativa, doncs que no hi caben totes i de moment han començat amb una quinzena que podran veure a partir de demà, que podran gaudir perfectament restaurades per un equip multidisciplinar que, entre d'altres, en forma part Montserrat Bargalló, a qui escoltaran de seguida juntament amb Txema Romero, el director de Museus de Sitges, que ahir doncs, ens feien uns apunts sobre aquesta exposició Les meves nines, les nines restaurades de la col·lecció Lola Anglada.
1: Són unes nines que des del 2014 han estat rebent una cura, no? I un tractament doncs, per ser restaurades, documentades, conservades amb tot el carinyo de l'equip dels Museus de Sitges i amb grans professionals com el Pere Capellà, que és el que ha fet tot el seu estudi, la Montserrat Bargalló, la restauració, però evidentment durant tots aquests anys doncs, han estat tancades al públic i d'ençà del tancament del Museu Romàntic el 2014 doncs, no hi havia aquesta oportunitat de tenir aquest contacte amb el que és una de les parts més importants de la col·lecció dels Museus de Sitges. I és que des del 1961, quan Lola Anglada fa aquesta donació a la Vila de Sitges, a la Diputació de Barcelona, perquè la part més important de la seva col·lecció patrimonial, la col·lecció de nines que va tresorar durant tants anys, trobés en això, en aquesta vila, l'espai per ser difosa, doncs des del 61 fins al 2014 era un dels elements més singulars dels Museus de Sitges, i a partir d'ara doncs, la nostra intenció és, a l'espera de poder recuperar el Museu Romàntic, de que Can Llopis torni a obrir i que s'està treballant profundament des de la Diputació perquè això sigui una realitat, que hi hagi un espai, un àmbit als Museus de Sitges perquè la col·lecció hi sigui present en un racó, el racó Lola Anglada, on podrem veure de forma permanent i en rotació doncs, el que és una de les col·leccions, com insisteixo, més importants i més rellevants dels nostres museus, la col·lecció de nines Lola Anglada i d'altres donants i persones que han anat aportant a que constitueixi, doncs, segurament després del Museu de

0: joguines de Figueres, la joguina de Figueres, una de les col·leccions, la col·lecció més important després d'aquest museu, dedicada a nines i joguines en el nostre país.
1: Per què té tant de valor aquesta col·lecció?
0: Jo diria que hi ha dues perspectives. Per una banda, estic convençut que les especialistes ens podran destacar algunes peces que són d'una gran singularitat. Ella va reunir una col·lecció de nines molt important, especialment de nines franceses, també catalanes, que són importants a nivell internacional. Però jo crec que va molt més enllà de les peces que nosaltres hi exposem, perquè d'alguna manera hi ha l'essència d'un artista irrepetible. I és que Lola Anglada va ser dibuixant, pintora, ceramista, va ser escriptora, va ser il·lustradora, va ser col·leccionista i com a artista, com a dona i com a republicana, és una figura imprescindible, no només de l'art, sinó de la història del nostre país. I en tot aquest personatge tan calidoscòpic, en el que és la seva col·lecció de nines, podem veure una mica la seva petjada, unes nines que responen a la seva febre col·leccionista, però en ella també intervenia. O sigui, moltes d'aquestes peces estan fetes a partir de la recuperació de fragments antics que ja reconstruïa, que tornava doncs, a vestir, com ens han estat explicant els especialistes Montse Bargalló, i que on podem veure doncs, que són una part essencial també de la seva producció artística. Jo crec que són una mirada més al que és un artista, una personalitat cada vegada més interessant o més complexa i més atractiva, no? I que des de la contemporaneïtat ens ofereix una possibilitat magnífica d'entrar-nos en això, dones artistes que a la seva època van obrir un gran camí.
2: Has parlat d'exposició permanent i de rotació, pots explicar?
0: Sí, és un espai permanent, però són unes peces i una exposició que necessàriament està en rotació. I és que les nines estan fetes, o sigui, són objectes artísticament, patrimonialment, d'una gran fragilitat, delicadesa, o sigui, a nivell de conservació preventiva. Potser són dels elements que, pel que estan fets, no, pel material que estan fets, pel teixit, per altres materials, no poden estar exposats de forma permanent, de manera que l'espai és permanent dedicat a Lola Anglada, a les nines, però les peces aniran rotant cada 6 mesos per complir estrictament les mesures de conservació preventiva.
1: Mm-hmm. Això aquí o allà, quan obri...
0: Aquí, en aquest racó, i quan obri Can Llopis, evidentment, les mesures de conservació preventiva òbviament hi seran presents com a qualsevol museu actual i contemporani.
3: És a dir, aquest racó,
0: aquest racó, ara mateix l'àmbit és aquest i el que ens interessa és tenir doncs, això, aquest espai permanent on la presència de Lola Anglada vagi aflorant, en aquest cas amb la col·lecció de nines, però també tenim d'ençà de l'obertura del Maricel, ella hi és present amb les pintures, els quadres que formen part del Fons d'Art de la Diputació de Barcelona, i la idea és que la seva figura vagi emergint i vagi fent-se cada vegada més visible en els museus, com no podia ser d'una altra manera. Aquesta faceta de Lola Anglada col·leccionista amb les seves nines ha de trobar en aquest espai una presència constant.
2: Fins a quin punt sentiu que d'alguna manera era un deute que tenia també Museu de Sitges, amb Sitges mateix, amb l'artista per descomptat, però també amb Sitges, tenint en compte això, que són molts anys del romàntic de Can Llopis tancat, que és una exposició també que diguem que apela molt, no? a l'aspecte emocional del sitgetans, i no sé si era també una manera de com de restaurar, no? Aquest mal d'alguna manera que estem patint pel tancament.
0: És un gest, o sigui, és un gest que nosaltres, un gest en el millor sentit de la paraula, amb una gran clara intencionalitat de tenir present doncs, que realment cap a l'artista hi ha un deute, un artista que va ser extremadament generosa amb la vila de Sitges a la Diputació de Barcelona, amb una donació no només de les seves nines, sinó de tota una col·lecció que atresora i que custodia la Diputació de Barcelona i que, doncs, que ha d'anar emergint a poc, i aquesta és la nostra intenció de totes, però també, com bé deies, no? És un deute cap a la comunitat, cap a una població que va trobar amb un dels senyals d'identitat en aquesta col·lecció. Nosaltres encara tenim persones que ens pregunten de forma constant per les nines, però no només per les nines en general, és que la gent se'n recorda de les peces en concret. I això és el millor que li pot passar a un bé patrimonial, que esdevingui un element d'identitat. Era un deute absolut i aquesta és una de les vies per respondre i per marcar clarament que hi estem treballant, que fa anys que s'està treballant des dels museus de Sitges, insisteixo, durant tots aquests anys les nines no han estat guardades en un calaix, les nines s'han sotmès a estudis i un procés de restauració del qual ara veiem els fruits. Si la gent recorda com estaven les nines abans i com estan ara, hi ha algunes que és que difícilment les reconeixeran, perquè és que alguns d'aquests vestits havien estat manipulats i que han recuperat el seu esplendor i que ens parlen, insisteixo, de les nines, de la moda, dels arquetips fins i tot, no? D'aquests estereotips que ja es marcaven a les nenes des de l'inici, no? És tot un univers que s'obre i que és explorable i analitzable des de moltes perspectives. És una quinzena de peces que es poden exposar, depèn de les mides de les nines, en podrem veure 15, en podrem veure una 20, depèn de les peces que s'hi exposin, podem anar veient aquest tastet, no?, d'una col·lecció riquíssima i que està formada per centenars de peces.
3: Bé, jo sóc la Montserrat Bargalló i bé, faig tasques de conservació preventiva fa anys, que faig diverses campanyes, no estic en plantilla, sinó que em criden per fer campanyes de conservació preventiva aquí als museus, no?, a Sitges.
2: D'acord, ens expliques una mica com ha anat aquest procés de restauració-conservació de les nines, de les nines de l'Ola Anglada?
3: Ui, ha estat un procés llarg, perquè és que moltes vegades pensem que aquestes coses poden ser una mica més... Ens agradaria que fos més accelerat tot el procés, però costa, és una feina que és llarga i que no es veu, a més, no? Són d'aquelles qüestions que formen part de les interioritats dels museus. Això és així. I aleshores, a mi inicialment em van cridar per fer tasques de conservació preventiva, entre les quals hi ha, a banda d'observar quin és l'estat de conservació de les peces i fer, podríem dir, primers auxilis, és allò, neteges, tot això, a més fer uns informes de l'estat de conservació. Perquè quan traiem de les vitrines aquestes peces, quan han estat molt temps exposades, poden tenir patologies diverses, no? I aleshores això s'ha de documentar per endegar etapes o campanyes que diem de conservació i restauració molt concretes per poder incidir en allò que necessiten les peces. Aleshores, la meva feina inicial va ser aquesta. Per què? Per muntar després un equip que sabíem que havia de ser multidisciplinar i també interdisciplinar, que això és important. De vegades es fan equips multidisciplinars i treballen de forma estanca cadascun i després posen en comú la tasca, però en aquest cas s'havia de treballar molt d'una manera molt coral. Era molt necessari. I aleshores es va plantejar la possibilitat de fer un equip que pogués treballar al taller d'aquí del museu tot junt. Clar, això era complicat, no? Cridar especialistes de diferents, no?, disciplines i unir-los tots en un sol taller, perquè, clar, la majoria, molts som autònoms i, clar, vull dir, treballem en diferents projectes. Per tant, la feina de crear aquest equip també va ser complicada, no? Però es va aconseguir. Vull dir, portem algunes campanyes i la veritat és que estem molt contents amb el resultat. Per què es va fer així? Es va fer així perquè les nines estan compostes de materials molt diversos i cada material es degrada a un ritme diferent. Inclús els materials poden interactuar entre ells i uns poden degradar els altres. Per tant, vull dir, són peces molt delicades. I clar, requeria un especialista en cada material en molts casos, no? I bé, el que a mi m'interessa també comentar, perquè és el que és correcte, és que clar, jo vaig fer aquests informes inicials, vaig formar part d'aquest equip coral, però és un equip de molta gent. I per tant, vull dir, jo ara aquí estic una mica com de cap visible de tot plegat, no? Però tenim gent com la Cristina Balaguer, que és especialista en tèxtil. També es van enviar algunes nines al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. I allà hi havia la Eva Camí, i hi havia la Rosa Flor Rodríguez. I llavors també tenim gent que fa reintegració cromàtica i volumètrica, com va ser el cas de l'Anna López o la Míriam Lozano, que també va estar aquí, el cap de restauració, bé, el restaurador de la casa, el Pep. El Pep va fer, per exemple, entre altres coses, aquesta nina japonesa, perquè ell treballa molt bé el paper, també, no? I la faldilla, que no es veu, de sota és de paper. Aleshores, es va haver de restaurar. També va fer reintegracions cromàtiques i volumètriques. També tenim una persona que és especialista en el tema d'autòmats, que aquí hi ha exposats dos. Clar, tota la mecànica interna d'aquestes nines requereix un especialista, que va ser en Lluís Ribas. Per tant, estem parlant d'un equip important i la coordinació d'una feina que és molt bonica, eh? És molt bonica, però clar, requereix de molta paciència, de molta gent i a poc a poc, allò que dèiem, hem anat doncs, restaurant i tornant a la vida aquestes nines que va estimar tantíssim l'Ona Anglada. Algunes d'aquestes nines són les que surten en el CV de les meves nines. I algunes tenen nom. I, en fi, aquesta, la número 1, és la més antiga. Aquesta és de finals del segle XVII, principis del XVIII. Per tant, estem parlant d'una col·lecció que té nines des del XVIII, XVII, finals del XVII, XVIII, fins al segle XX, una col·lecció molt important, amb nines d'estils i de materials, procedències molt diferents, amb uns propòsits, allò que... molt diferents, perquè algunes doncs, són pensades perquè juguin als crius, però d'altres no. En fi, és un univers molt, molt vast i molt bonic.
4: Escolta, com us les veu trobar? Quan et van caure les mans per primera vegada,
3: sí.
4: Quin estat estava?
3: Sí, doncs mira, és això. Per això es van fer els informes, perquè moltes vegades aixeques la faldilla i, clar, i allò que no es veu és el que detectes. Clar, van estar exposades molt temps. La gent que, evidentment, els museus es fan repassos de vitrines i tot això, però, clar, no els aixeques la faldilla moltes vegades, no? És allò que... I clar, quan comences a despullar-les, comences a detectar moltes coses, no? A nivell estructural. Hi ha algunes que tenen les articulacions que són elàstics. Els elàstics es van fent malbé, ho sabeu, perquè les... doncs clar, tot això s'ha de canviar perquè si no les nines doncs, van com desmanegades i penseu que són petites rèpliques de nosaltres i fa com una mica de coseta, no? Veure-les malaltes així, no? I clar, quan les treus de la peanya o del suport i veus que no s'aguanten bé moltes, aleshores quan ho detectes. Hi ha coses que són difícils de detectar quan està el muntatge fet i amb el pas del temps va passant, és així, és com qui té una malaltia interna i llavors et fan la radiografia, és quan t'ho detecten, no? I aleshores, clar, els nivells de conservació de vegades per fora semblen uns, d'acord? Dius, oh, que bé que m'ha arribat aquesta, i quan la comences a manipular dius, oh, ara aquí té això, aquí té allò, per això es van demanar aquests informes que els féssim inicialment.
1: Estan fets de fusta, de paper, de porcellana, de quins materials heu de treballar?
3: Mira, hi ha hagut fusta, paper maixé, també hi ha algunes que estan fetes amb luda, que és pell, aquesta cabritilla molt, i aleshores farcides amb serradures. La pell, clar, es resseca, tot això necessita... hi ha que tenen cabells de moer, però hi ha que tenen cabells doncs, humans, també. Llavors el tracte d'això, també la neteja, els has de fer la perruqueria, els bigudins... Hi ha molts materials diversos, metalls, hi ha el tema doncs, dels elastòmers, no? d'aquestes gomes, aquests elàstics que van interiorment. No? Hi ha molts materials, el tèxtil també és molt delicat, les sedes de determinades èpoques es desfan molt, llavors s'ha hagut de treballar, bueno, la Cristina Balaguer i la Rosa i la Eva han hagut de treballar molt.
2: Hi ha alguna que t'hagi robat el cor especialment? Entenc que clar, al final és un material de cat, és una mica té això de joc de nines, no? Però no sé si hi ha alguna que dius, aquesta, mira, és que...
3: Oh! T'explico una.
2: Vinga.
3: Aquesta petita em va arribar sense ulls. Li havia caigut. Per què? Doncs perquè es fabriquen amb uns materials que es fan malbé. I aleshores la part de dins, aquests ulls basculants, perquè si la tombes és basculant, l'ull, i els tanca. I és una cucada, és petiteta. I aleshores aquesta nina doncs, li havien caigut els ulls perquè els hi fixaven. Són dos globus de vidre amb un pes. I això és el que fa que basculin, aquest pes. I aleshores els agafaven amb una mena com de guix a l'interior del cap, del cap de bescuit, de porcelana. Què passa? Doncs que, clar, vull dir, tenia els ulls buits, feia com coseta, pobreta, que dius, ostres... Aleshores, es va haver de treure la perruca i es va haver de restituir, o sigui, de posar de nou els ulls de lloc. I quan em va tornar a mirar, no sé, vaig pensar, mira-la, que bonica, no?, que bufona. Però tinc moltes de preferides, tinc moltes. Per exemple, aquella que va estar vestida, que és com una menina, aquella segurament la va vestir Lola Anglada. La Lola Anglada les comprava i les comprava desmembrades, i la col·lecció n'hi ha de desmembrades, inclús. Llavors, ella les feia, se les recomponia i les vestia. I, vaja, era una artista en això. I aquesta va decidir vestir-la, diguem, d'aquell temps, del temps, diguem, vestida a l'espanyola, que en deien, del segle XVII. N'hi ha de molt xules. Aquesta, per exemple, que sembla porta els binocles per anar al Liceu. És fantàstica. O aquella senyora que ja té una edat, que veiem que té els cabells grisos, aquella senyora que ja és vídua, ja es veu. Doncs, clar, tot això ens indica una forma de veure el món, no? Aquella dona que va vestida, doncs, de núvia, però tenim les dones adultes i també les nenes, no? Els infants, els bebès, el que va al col·le, o altres formes de nines, no? Com aquesta, que és japonesa, que és molt bonica. A més, hi ha tota una col·lecció de ninos japonesos, també d'ella.
1: Quantes per tant, nines s'han restaurat i s'hi queden per restaurar?
3: Ui, doncs fins ara hem fet... Fins ara hem fet unes 200 nines.
1: Des de quan?
3: Des de... Doncs estem parlant... Pensa que cada nina, segons el que trobem, es triga força, Però estem... Fa com 4 anys que estem amb tota aquesta qüestió. O sigui, primer es va fer l'avaluació, diguem, de l'estat de la qüestió, i després, doncs clar, evidentment, hem hagut de reunir l'equip necessari i portem 4 anys.
1: I en queden per restaurar
3: encara? Sí, sí.
1: Quantes?
3: Doncs... Moltes, moltes.
1: 200 més?
3: Més.
1: Més de 200?
3: Més, sí, més. Perquè és que és això, és un material que està en constant degradació. Aleshores, has d'anar revisant. I hi ha algunes que s'han restaurat però que segurament no es podran exposar perquè no aguantarien el temps, diguem, que caldria, doncs o el suport, o el... és que depèn del material, de com estigui el material més danyat, per entendre'ns.
1: Més o menys que es triga a restaurar?
3: Això depèn de la nina.
1: Però podem anar des de, m'invento, un mes a 6 mesos?
3: És que no es pot valorar. No es pot valorar.
1: Però l'hem trigat menys? Quant temps l'hem trigat més?
3: A veure, hi ha nines que podries estar-te, per exemple, són campanyes que poden arribar a 6 mesos, perquè clar, hi ha nines que, per exemple, hi ha hagut una nina que la meitat de la campanya la Cristina l'ha necessitat, 3 mesos, perquè hi ha parts del tèxtil que, o sigui, bàsicament hi has d'estar. Hi ha alguns tèxtils, per exemple, els teixits que són de seda carregada, que en diem, que són teixits del 19-20, i aleshores, clar, la seda, el tèxtil funciona per pes, a nivell econòmic. I aleshores la seda, quan la rentes, clar, pesa menys. I això era un problema, perquè, clar, el tema de calés, perdies calés. I aleshores el que es va inventar al segle XIX-XX és en els acabats de tintura a afegir-hi metalls. I aquests metalls avui dia són els que degraden, però que algunes queden pulverulentes. És a dir, que aleshores moltes vegades una de les tècniques que es fa servir per mantenir aquests teixits o estabilitzar-los és fer com una mena com de sàndwich. Els encapsulen, no? Aleshores es posa una crepelina de seda a banda i banda del teixit i llavors es fan uns punts de restauració per mantenir allò a lloc. Clar, tal com està la seda, si està molt, molt resseca, s'ha d'humidificar. Clar, tot això s'allarga en el temps, no? És a dir, has d'humidificar, són feines que no ho sembla, però que són molt... Sí.
4: No és que s'hagin fet vestits nous, sinó que
3: no.
4: S'ha mantingut al màxim...
3: Al màxim l'original, sí. Al màxim l'original. És una de les coses... Bé, hi ha criteris de restauració, és a dir, hi ha qui prefereix fer un... canviar el... però s'ha intentat mantenir el màxim possible original. Clar, no tothom tenia accés a aquestes nines. Aquestes nines són de luxe. És que, esclar, hi havia gent, doncs, que se les feia... La meva mare se les feia de llana. El que li sobrava a la iaia de fer el jersei de llana, doncs amb allò es feia la nina. Clar, estem parlant de la postguerra, no? També depèn dels períodes, no? I clar, sí que hi ha nines que tenen funcions diferents. Per exemple, aquí... hi ha una peça que és un maniquí de barrets, que clar, no és una nina, o sigui, clar, és el cap d'una d'una persona, evidentment, i la Lola Anglada en té tres d'aquest estil, no? D'aquest tipus de peça. Això vol dir que la seva col·lecció ja incorporava també altres elements que no eren pròpiament nines, però que ella, doncs, d'alguna manera, doncs, cridava l'atenció d'ella, no? I clar, hi ha nines que sí, són per jugar, i hi ha nines que no, que possiblement es van crear per com a joguina, però que després han passat a tenir una altra funció, no? Que és aquesta de jugar de la Lola Anglada, no? Que ella comprava fragments de nines que segurament eren per fer de nines, per fer de joguina, però que després ella les muntava, les vestia, tenia, després agafava un altre propòsit, doncs, que depenia de la seva creativitat i del que ella volia, doncs, d'alguna manera fer, amb aquells objectes. I després hi ha nines com aquesta, que és la més antiga, que justament és la número 1 de la seva col·lecció, que és aquesta d'aquí darrere, que aquesta nina segurament es va concebre com una nina Pandora, que eren aquestes nines que van aparèixer a França al segle XVII, i aleshores que es van concebre per promoure la moda francesa. Els francesos volien deixar d'exportar teixits i puntes i tot això i crear una indústria pròpia potent, perquè s'adonaven que tot aquell luxe importat els costava diners, i és el que volien era exportar aquest luxe i guanyar diners ells. I aleshores van generar unes nines, les Pandora, que van servir per difondre la seva moda, no? La moda a la francesa. O sigui, hi havia la francesa i l'espanyola, que és aquella, que va haver com una mena de guerra respecte a això, aquests dos looks. I bé, o sigui, hi ha aquesta com diferents propòsits, no? També hi ha el tema de tenir nines adultes, les nenes, no? Però també aquest rol de mare, no? Que és tant del 19, de les dones a casa, en l'àmbit, diguem, intern, no? Social, mentre que l'esfera pública era pels homes, estava reservada als homes. Llavors, havies d'educar aquestes nenes a fer de mames, no? I aleshores apareixen aquests nens bebès que emulen, no? O possibiliten, no?, anar-se entrenant en aquest rol de mare. Sí, sí.
4: Hi ha alguna peça molt única, pensant en el món, que dius això és que no hi és enlloc més, o alguna raresa molt menys.
3: A veure, això, d'això, d'aquesta qüestió de les nines, de documentar les nines, el que és un veritable crac és el Pere Capellà, que és qui va fer la catalogació de nines i la documentació de nines. I ell és realment qui entén moltíssim sobre, des de proveïdors, és a dir, fabricants, proveïdors, perquè de vegades els fabricants tenien diferents, compraven diferents parts del cos de la nina a diferents proveïdors. Aleshores, ell en sap molt de tot això, dels tipologies de nina, marques, fabricants, procedències, peces úniques, clar, tot això és ell qui us podria informar més. Però certament, jo crec que tenint en compte qui era la mestressa de la col·lecció, clar, ella els feia vestits, ella, clar, és única la col·lecció perquè justament ho feia ella i és única el que feia, vull dir, no ho feia seriat. Per tant, vull dir, és única la col·lecció, també els criteris que ella devia, llàstima no poder fer, no sé, una sessió d'espiritisme i parlar amb ella i dir, escolta, no poder-li preguntar, perquè realment és un univers molt ric el de la Lola Anglada, i cada nina que toques veus que hi ha alguna cosa, tenen com ànima. Sí.
4: Ella les creava, no només les col·leccionava.
3: Les col·leccionava, les cuidava, fins i tot les restaurava. Ella de vegades s'adonava d'aquesta fragilitat de les nines, que doncs, la pols, la llum solar, tot això, li anaven deteriorant les nines, i ella també les va restaurar en algunes. En Pere Capellà m'ho va explicar així, que és el que ella havia constatat, que ella... doncs també feia aquesta funció de restauradora.

0: Vinga, i acabarem avui recuperant conversa amb Soraya Fares i Núria Carbonell, que són dues de les persones que han organitzat doncs, el So de la Puntada, aquesta activitat del proper 24 d'octubre que preveu doncs, aplegar fins a 100 persones cosint alhora màquines de cosir al passeig entre la zona de terra, el passeig de terra, més o menys a la zona dels gronxadors, i que, a més, fa uns dies ens deien que encara que hi havia places disponibles per si doncs, algú tenia ganes de participar en aquesta acció que ens deixarà aquesta imatge, sens dubte, inèdita d'un centenar de persones cosint a màquina al passeig i que, a més, té un fi solidari. Ens ho explicaven la Núria Carbonell i la Soraya Fares.
1: Creamos la asociación Somos Solidarios y es la asociación, conjuntamente con la quedada del hilo que nos une y el apoyo del ayuntamiento, que creamos esta iniciativa, el Son de la Puntada. Y todo lo que recaudemos va dirigido íntegramente a FANOC i a la Fundació Josep Carreras.
0: Per tant, diguem que l'origen és solidari.
1: Totalmente.
0: L'origen és ja neix d'una necessitat solidària, no? I en aquest cas personal, tant de la Soraya com de la Imma, no? Vinculada a dues associacions, i a partir d'aquí creu una pròpia associació solidària, no?
1: La creamos, Carola, para darle sentido a este proyecto, porque hasta ahora lo veníamos haciendo...
0: D'acord.
1: De una manera no formal a nivel de asociación. Sin embargo, para que los ayuntamientos y las organizaciones de este tipo nos apoyen, teníamos que estar constituidas oficialmente. Uh-huh. Entonces, qué mejor momento para constituirnos y hacer el Son de la Puntada, que como su nombre indica, que suenen esas máquinas muy fuertes en el paseo de la Ribera y recaudar todo lo que podamos para esta causa solidaria.
0: D'on és la idea? De dir, és a dir, aquí se li acut dir, escolta, anem a fer una trobada i anem a plegar 150, sobretot seran dones, ja els hi dic ara, seguríssim, ara ens ho diran perquè les inscripcions estan tancades. És a dir, ja no s'hi poden apuntar, poden anar a xafardejar, mira, però apuntar-se a cosir no poden. D'on neix aquesta idea?
1: Te comento, esta idea no la copiamos de alguna manera, seguimos el camino de un evento que se hace en Valencia, en el Paseo de las Artes, creo que se llama, ¿sí? El Paseo de las Artes, sí, en Valencia, sí. Que ellos venían haciendo estas convocatorias para coser y cada año se vinculaban con diferentes asociaciones,
0: ¿sí?,
1: para todo lo que iban recaudando, dárselo a esas asociaciones. Desde el 2024 no lo hacen. Y Itma y yo veníamos pensando que queríamos hacer un evento presencial para lograr ese vínculo personal que no se logra jamás a nivel online, porque uh-huh. todo lo que veníamos haciendo antes era online. Entonces dijimos, vamos a seguir este camino que hacen ellos allá, que se llama ahora no recuerdo cómo llaman ellos la iniciativa que ellos hacen, y lo hacemos en Siches, porque somos de Siches, la Nuria y yo, y sobre todo es que Siches es un pueblo mágico, precioso, y qué mejor escenario para hacer nuestro primer evento presencial. Poner esas máquinas en el Paseo de la Ribera, que ya yo solo de imaginármelo me parece un sueño, convocar a todas estas personas y lograr vender muchos tote bags, porque la idea es coser tote bags en el lugar.
0: D'acord.
1: Para que se vendan, y todo íntegramente va a estas dos asociaciones, que lo vamos a recaudar a través de la plataforma migranodearena.org. Uh-huh. El dinero no pasa por nosotros, pasa directo a la plataforma.
0: D'acord.
1: Y Migrano de Arena lo distribuye equitativamente
0: entre les dues associacions, entre la Fundació Josep Carreras i AFANO, una que treballa per lluitar contra la leucèmia i l'altra per les com és? AFANO Famílies,
1: Associació de Familiares de Niños con
0: de
1: Cáncer.
0: Amb càncer,
1: ellos tienen la casa de los Chuclis.
0: Ah, efectivament.
1: Los 25 pisos en Barcelona, que realmente es un oasis para los niños y las familias que están transitando un tratamiento de cáncer, porque allí tienen una vida de hogar que no consiguen en los hospitales.
0: Sí, sí, és com pisos tutelats d'alguna manera que d'alguna manera acullen doncs, els familiars que s'han de traslladar, sí o sí, saben que a més Sant Joan de Déu acull molts d'aquests nens amb càncer i el Vall d'Hebron, i clar, han de traslladar famílies perquè hi ha nens de tot arreu del territori i més enllà d'Espanya, i necessiten vivenda i no és fàcil, no?
2: Amb poques possibilitats econòmiques.
0: Efectivament, i això, doncs, aquesta associació els hi permet viure en unes condicions dignes, és a dir, amb unes llars que tenen forma de llar i que no sentin que estan en un hospital tancats tot el dia. Núria, deia jo, això recorda una mica, no? Se'ns ha anat una mica tots la imatge jo de la taula més llarga del món, no? Una iniciativa, perquè una mica la imatge que entenc que veurem aquí és,
2: sí,
0: no
2: bueno,
0: sé on del passeig de la Ribera s'ha d'ubicar això.
2: Estarà entre el carrer Bassarrodona,
0: sí,
2: ho dic bé?
0: Sí, sí.
2: I els columpis.
0: D'acord.
2: Val? Serà tota aquella zona allà, clar, d'estar tot bastant compactat. D'acord. Perquè, bueno, doncs hi haurà una moguda elèctrica important.
0: Clar.
2: I ara en aquest moment crec que serem un centenar,
0: sí,
2: que també està bé. Vull dir, la idea inicial eren 150, ara hem tancat més o menys a 100.
0: Inscripcions amb 100. Uh-huh.
2: Que, com deia, està bé perquè, doncs, si és un 24 d'octubre, no sabem quin temps pot fer. Si necessitem un plan B, doncs és més fàcil moure'ns.
0: Clar.
2: I per ser la primera vegada, doncs també...
0: Però clar, la imatge ha de ser aquesta, eh?
2: La imatge és aquesta.
0: En aquest tram del passeig, sí, no? Amb la punta de fons, si miren, diguéssim,
2: sí,
0: cap la idea a Barcelona...
2: Sí, la idea és que mirin cap a l'església, doncs... Bueno, hi haurà meitat i meitat, perquè sí, hi haurà... O sigui, la taula, les taules de l'Ajuntament,
0: sí,
2: doncs hi haurà una cosidora que mirarà cap a mar i hi haurà una cosidora que mirarà cap a columpis.
0: Uh-huh. Estaran com enfrontades, sí, no?
2: Exacte.
0: Com un 50-50, totes cosint. Clar, això són màquines elèctriques, ara ho deia.
2: Sí, sí.
0: Aniran totes aquí, s'ha de veure com es connecta tot,
2: sí,
0: això,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Això entenc que es gestiona amb l'Ajuntament, eh?
2: Sí, sí, sí, es gestionarà amb un generador i doncs... Tot
0: I, en... I seran les cosidores que vindran amb la seva màquina?
2: En principi, excepte 20, que ens ofereix...
0: Us han cedit?
2: Ens han cedit per aquelles persones, doncs hi ha persones que treballen amb màquines de cosir industrials i no poden venir.
0: Clar.
2: O gent que ve de molt lluny també, perquè vindrà gent de tota Espanya. Sí, la gent es vindrà amb la seva màquina.
0: Això serà una jornada de dia, d'una hora, d'una estona, com està previst això?
1: És una jornada que empieza para las personas, digamos, desde las 12 del mediodía,
0: sí,
1: y se alargará hasta las 7 de la tarde.
0: Uh-huh.
1: Nosotros estaremos tempranito aquí acogiendo a las cosedoras que vengan,
0: sí,
1: con su máquina de coser. Sin embargo, la idea del público es que empiece a pasear a partir de las 12 y empiecen a comprar muchos tote bags.
0: Perquè hi haurà punt de venda directa,
1: sí,
0: ¿eh?
1: Tendremos, sí, tendremos carpas de venta, tendremos carpas también de las asociaciones, tanto de la AFANOC como de la Yusel Carreras, porque es importante que la colectividad, que el público sichetano conozca la gestión que hacen ellos, lo importante que es la investigación, lo importante que es la colaboración, que todos hagamos nuestra parte, porque todo pasa por investigación. O sea, la cura del cáncer pasa por investigación. Y en ese tránsito, las familias, no pueden estar solas en este proceso. Y esto es algo, Carola, que nos puede suceder a cualquiera, ¿sí? Y lo que hacemos por los demás, de alguna manera lo hacemos por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, la idea es eso, coser, hacer mucho tote bag y que venga mucha persona.
0: Les teles i tot plegat, això ho suportaran les cosidores? Ho facilitareu vosaltres?
2: Les cosidores han de portar-se, diguéssim, el seu kit de costura,
0: la
2: tisores, agulla,
0: sí,
2: de canvi, tot, i fils,
0: sí,
2: tot això, i llavors nosaltres... En una d'aquests estants,
0: sí,
2: hi haurà una taula on anirem tallant robes.
0: D'acord.
2: I anirem donant la cinta per fer les nanses, tot això. I tot això són... Tot és material donat, o sigui, l'associació no té ni cinc.
0: Res.
2: I ho estem demanant tot. L'empresa que ens farà els cartells, el noi que ens farà el disseny del cartell final, perquè tot el que hem penjat fins a les xarxes,
0: sí,
2: doncs és coses que hem anat fent com hem pogut. Però hi haurà un cartell final que ara,
0: sí,
2: ens estan... L'empresa que ens farà el roll-ups, una empresa que li dona amb ella moltíssima roba de tapisseria.
0: Uh-huh.
2: L'altre dia vam anar a Castellbisbal perquè Marini Carbonell ens ha donat 3 peces senceres de roba. Després Merceria Barcelona,
1: Barcelona
2: ens dona tot el que és la cinteria.
1: Una chica de aquí de Sitges, una fotógrafa, también colaborará con nosotros haciendo, uh-huh, las fotos ese, uh-huh, día, porque bueno, es un día especial, muy bonito. Total, todo es
2: tot,
1: a base de colaboraciones.
2: Tot, sí, tot.
0: I tot amb aquest fi solidari, clar, heu aconseguit, heu dit, un centenar d'inscripcions, no? Entenc jo que majoritàriament dones, no? No sé si hi haurà algun home, però...
1: Uno.
2: Hi ha un home que està a l'organització...
0: 99 dones i un home!
2: Com ella comentava, o sigui, això es fa amb l'associació Somos Solidarios,
0: sí,
2: i també t'ha anomenat El Hilo que nos une.
0: Sí.
2: Val? El Hilo que nos une ho va crear una persona, un noi de Madrid,
0: sí,
2: que bueno, jo la Soraya la vaig conèixer fa un any a Madrid.
0: Ah,
2: i estan en el dinar que van fer un sorteig
0: però amb alguna cosa vinculada amb
2: sí,
0: la cosí?
2: Sí, una trobada que érem 70 dones,
0: sí?
2: Cosidores,
0: sí?
2: I un home que és el que organitzava.
0: I una trobada com formativa, o què?
1: Sí, sí,
2: sí. Ah. Ens van fer com una visita guiada molt maca perquè va ser pel centre de Madrid, però amb coses vinculades a la costura. La noia s'ho va currar amb coses vinculades,
0: sí,
2: a la costura. I arrel d'allà, doncs, jo vaig conèixer a la Soraya, perquè, clar, totes, doncs...
0: És a dir, les dues de Sitges i no us coneixíeu, eh?
2: No, clar, i jo em crida l'atenció que quan bueno, doncs en el grup de WhatsApp que es va fer per la sortida i Soraya de Sitges, jo, perdona, i llavors, clar, li vaig escriure, dic, tu ets de Sitges, jo també, dic, no ens coneixem,
0: veure,
2: què passa?
0: No, la Núria em va dir... Totes dues de Sitges, efectivament, la Núria Carbonell i la Soraya Faes, que són qui han organitzat, juntament amb aquestes associacions solidàries, aquest El So de la Puntada, el proper 24 d'octubre, que ens permetrà veure doncs, tenir aquesta fotografia, aquesta imatge de més de 100 persones cosint al passeig de la Ribera. Nosaltres posem aquí el punt final, ha sortit el sol, que acabin de passar bon dia i ens retrobem demà a les 9. Adéu-siau.

0: Ampules, 12 del migdia. Ja hi ha data per la convocatòria de vaga general. L'han proposat per l'11 de novembre, dos dies abans del començament de la campanya electoral. L'Ajuntament de Barcelona demana suspendre el desnonament de 50 veïns previst aquest matí en un bloc de pisos al barri de Sant Andreu. Unes 300 persones continuen concentrades allà per aturar-lo. Comencen a circular els primers trens de Rodalies. Els maquinistes han acceptat les condicions de seguretat de Renfe i Adif i a poc ja comencen a funcionar les línies que després dels aiguats estan operatives amb bastantes incidències. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en situació d'emergència davant la previsió que encara hi hagi aiguats les pròximes hores. Des d'ahir a la tarda, els bombers han fet 300 serveis, sobretot al Baix Ebre. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des d'ahir més de 700 trucades. Barcelona, Xerta, Cambrils i Castelldefels són els municipis amb més comunicació d'incidents. El Tribunal Constitucional ha notificat aquest matí al Suprem la sentència que l'obliga a amnistiar els líders del procés per malversació i també el vot particular dels 5 magistrats del bloc conservador. Amb els textos a la mà, el Tribunal hauria d'aplicar l'amnistia en els pròxims dies. Metges de Catalunya, el sindicat majoritari dels facultatius catalans, manté la vaga indefinida el 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals i la caiguda del decret de l'Estatut Marc del govern espanyol. El sindicat de metges d'àmbit espanyol sí que han posposat la vaga perquè consideren que ara el govern de Pedro Sánchez no té capacitat real de negociar. Avui fa 3 anys dels atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023 als kibbutz a tocar de Gaza, que són l'escenari dels atacs, el debat és si cal enderrocar les cases o bé cal mantenir-les com a elements de memòria. Arrenca la Fira del Llibre de Frankfurt amb la presència d'una quarantena d'editorials catalanes. L'Institut Ramon Llull impulsa la traducció de les obres catalanes a altres llengües amb més d'un centenar de reunions amb editors d'arreu del món fins diumenge, que és quan s'acaba el certamen.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça espera tancar la renovació de la capitana de l'equip femení, Patrick Guijarro, abans d'acabar l'any. Les últimes setmanes, club i jugadora han acostat posicions, segons informa el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol. La selecció espanyola masculina de futbol passa als quarts de la Lliga de les Nacions. Ahir van superar 1-2 Croàcia amb 2 gols de Mikel Merino. I a l'Eurocopa de bàsquet, avui el Manresa juga a quarts de nou contra l'Ulm. A la Champions de Waterpolo, Atlètic Barceloneta, Novi Belgrat, a 2:15.
0: I el temps tarda menys inestable que ahir, però encara amb ruixats i alguna tempesta al voltant de les comarques del prelitoral i Pirineu. Localment, amb forta intensitat, però ja no torrencial. La temperatura encara elevada baixarà demà i de manera notable al matí de divendres.
3: Trescat Info.
0: 12 i pràcticament 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts. Doncs bé, l'11 de novembre hi haurà vaga general per l'habitatge, segons informa El País. Ho han acordat els principals sindicats de l'Estat amb el representant...

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Nou dia de caos, confusió i descontrol a Rodalies. Els maquinistes s'han tornat a plantar. Alguns, els del sindicat majoritari CEMAF, s'han negat a conduir els trens perquè volen tenir més garanties de seguretat, perquè arran dels últims dies de pluges no hi hagi el risc que es repeteixi un accident com el del gener passat a l'R4, a Gelida, quan un despreniment va provocar el descarrilament d'un tren i la mort d'un maquinista en pràctiques. El director de Rodalies el responia a això.
2: No estem davant d'un problema de seguretat. No estem davant d'un problema d'infraestructura. Estem davant d'unes peticions addicionals que estan fent el sindicat majoritari de maquinistes.
1: Però sigui quin sigui el problema, el resultat és el mateix que fa 9 mesos. Paràlisi a Rodalies i desesperació dels usuaris.
3: Què fem? Què agafem? No hi ha ferrocarril, no hi ha metro. I és que la Renfe tampoc ha posat carrefors. Però a quin país estem, Déu meu? Però això és vergonyós.
1: Un dia més, informacions contradictòries. Per megafonia s'anunciaven trens que no existien i la mateixa companyia donava dades errònies.
4: No funciona, que digan la verdad. Que no funciona toda la R1. Y no nos dan alternativas. Como perros. Y luego búscate la vida.
5: Y no me dejan teletrabajar porque según la información hay transporte. Y no es cierto.
1: Dia difícil també per als informadors.
6: És complicat perquè uns no paren, no tenen la informació adequada a vegades. Estem fent el que puguem.
1: I també per als conductors d'autobusos. Si no hi ha trens, es col·lapsen tant les línies regulars com els vehicles de reforç del tot insuficients que posa Renfe.
7: Sí, hoy es un día de hacer más horas, trayectos de muchas paradas. Sí, hay compañeros que es la primera vez que lo hacen.
0: Catalunya al dia.
1: De seguida ens despleguem a les zones més afectades per aquest nou caos. A Rodalies, serem a Sants, a Mataró, a Vilanova i la Geltrú i a Sant Vicenç de Calders. Marc Vidal, bon dia.
8: Què tal? Bon dia, Estel.
1: Tot aquest col·lapse derivat de la negativa d'alguns maquinistes a conduir trens, per si les vies no són prou segures, després dels estralls dels aiguats dels últims dies. Per cert, que estem pendents de saber algun detall més del cos sense vida d'una persona que han trobat a la les Franqueses del Vallès. Ho acaben d'anunciar els bombers. De seguida intentarem esbrinar-ne més detalls. Les pluges d'ahir van afectar novament les Terres de l'Ebre.
8: I en especial Xerta, el Baix Ebre, hi van caure 110 litres en poca estona.
9: Allí devia baixar un metro d'aigua, devia baixar. Tota la muntanya està seca, seca, no hi ha arbres, se va cremar tot. Això no ho he vist mai.
10: Fins a la cuina, de paret a paret. Neveres, congelador, sofà, tot.
1: També va haver-hi inundacions al Garraf i al Camp de Tarragona.
8: La tempesta, amb molt aparat elèctric, també va comportar molts problemes a l'aeroport del Prat. Des de la tarda s'han hagut d'anul·lar 150 vols.
1: També hi connectarem amb l'aeroport i la pregunta de cada dia. Francesc Mauri, bon dia.
11: Bon dia.
1: A partir d'ara, què? Quan podrem respirar tranquils d'una vegada?
11: Respirar tranquils d'una vegada divendres, que serà el dia assolellat ja al 100% de Catalunya i, a més, a partir de demà al vespre nit i divendres al matí, bastant més fred. Quan ens llevem demà, però sobretot divendres al matí, roba d'abric en algunes comarques. Això per una banda, el respirar tranquils de divendres. Per altra banda, el que pugui caure aquesta tarda a l'entorn de comarques que envolten el prelitoral o el Pirineu podrien ser localment forts, però no torrencials. És a dir, dels 40 litres en 30 minuts, que és molta aigua en molt poca estona, baixaríem a 20 litres en 30 minuts. Per tant, es va desgastant aquesta inestabilitat, però encara pot ser viva unes hores més.
1: I demà la cua d'aquesta inestabilitat abans d'arribar divendres amb sol, o no?
11: Demà al matí a gran part de Catalunya sí, però tenim dos elements a destacar. D'una banda, entre la costa de la Selva, sud del Baix Empordà i Maresme, potser Vallès Oriental, entre última hora del matí i primera hora de la tarda, alguns ruixats o tempestes, localment amb intensitat, no haurien de passar de 10 a 30 litres. I, per altra banda, una anècdota, pot nevar a la Val d'Aran, extrem nord del Pirineu, per sobre de 1.800 metres.
1: Molt bé, gràcies, Francesc, bon dia.
11: Bon dia.
1: I tot plegat té efectes també sobre el trànsit. Equip viari, Mireia Sala.
12: Doncs sí, pel que fa a les conseqüències de les pluges a les carreteres, encara estan tallades la carretera C1415C a la Roca per perill d'esfondrament i entre la Roca i Argentona se circula en pas alternatiu. També continua tallada la C352 a l'altura del túnel de les Franqueses perquè està inundat. Pel que fa al transport públic, encara hi ha molts problemes a Rodalies. Renfe diu que recupera progressivament el servei de trens, però hi ha línies on encara no circulen i el servei es fa per carretera. I a les línies, que sí que hi ha trens, hi ha cancel·lacions i molts retards. Per exemple, no hi ha trens a l'R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, o a l'R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni. L'R4 no funciona entre Manresa i Terrassa i aquest tram es fa per carretera. També es fa per carretera el trajecte de Sabadell a Barcelona, Fabra i Puig, però a la mateixa R4, per anar de Terrassa a Sabadell, no hi ha alternativa prevista, ni tren ni bus. Renfe diu que s'agafin els ferrocarrils de la Generalitat, tot i que per fer aquest trajecte amb els catalans es triga 45 minuts.
1: Molt bé, doncs gràcies també, Mireia. I a banda d'aquests dos escenaris destacats a l'actualitat d'aquest dimecres 7 d'octubre, Rodalies i pluges, us donarem també bones notícies pel que fa a l'atenció de casos d'ictus greus a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
8: La direcció d'aquest centre confia que durant el mes que ve es pugui atendre també durant els caps de setmana, això sí, només en horari diurn.
1: I passarem també pel Bages. Avui s'ha presentat la programació sencera del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, el CLAM.
8: Entre Manresa i Navarcles es projectaran una dotzena de films preseleccionats als Oscars, quatre estrenes absolutes a nivell mundial i, a més, dos convidats de luxe seran Maria de Madeiros i Stephen Frears.
1: I, per últim, també tindrem esports quan faltin 6 minuts per les dues. Montse Raya, què explicarem avui? Bon dia.
13: Bon dia. Doncs que el Barça espera tancar la renovació de la capitana de l'equip femení de futbol, Patrick Guijarro, abans d'acabar l'any. Les últimes setmanes club i jugadora han acostat posicions, segons informa el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol. A l'Eurocopa de bàsquet avui Manresa-Ulm i a la Champions de Waterpolo Atlètic Barceloneta Novi Belgrat. El bàsquet Girona s'estrena a la FIBA Europe Cup amb una treballada victòria davant el Dinamo de Bucarest, 87-75. El judoka de la Canonja, David García, reconeix que es troba en el millor moment esportiu després de guanyar la plata al Mundial de Bakú a la categoria menys 66. García té a prop la classificació per als Jocs Olímpics i el Pons Lleida afronta aquest vespre l'últim partit de la fase de grups a la Lliga Catalana a la pista de l'Igualada amb la classificació per a la Final Four pràcticament impossible.
1: Doncs tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb David Badia a la sotsa edició, Aurora Guindo i Alba Monclús a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. És la 1:07. Comencem.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.

0: A aquesta hora, la circulació de trens de Rodalies, i aquesta seria la notícia, es va recuperant a poc a poc, almenys en les línies i els trams que funcionen després de les conseqüències dels aiguats. Però aquest matí la situació s'ha complicat encara més per la plantada dels maquinistes que demanaven a Renfe i a DIF garanties de seguretat per fer funcionar els trens. Connectem en directe amb l'estació de Sants a Barcelona. Joan Garcia, bon dia.
1: Hola, bon dia, Estel.
0: Ara mateix, quines línies, quins trams de Rodalies funcionen aquest sí amb normalitat?
1: Mira, et puc dir línies que estan en servei, però això no vol dir que hi passin els trens habituals. Per tant, línies ara amb servei normalitzat, et diria que cap, perquè quan el dia comença malament a Rodalies, ja de per si costa de complir els horaris, doncs imagina't avui que hem començat amb plantada de maquinistes. A veure, repassem una mica el mapa. L'R1, això és novetat d'avui, està tota oberta fins a Maçanet, però també ja et dic que passen molt pocs trens i els que ho fan amb molt, molt de retard. R2 i R2 Nord fins a Granollers, amb autocars fins a Sant Celoni, això seria com ahir. R2 Sud, però en via única entre Cunit i Sant Vicenç per la caiguda de l'arbre d'ahir al vespre. R3 com sempre, R4 com ahir, sense el tram nord, que es fa amb autocars o en ferrocarrils, i s'ha recuperat l'R8 i algunes altres línies de regionals. Aquest seria el panorama pel que fa a línies operatives, però això no vol dir que hi passin tots els trens, i molt menys, més aviat en passen pocs i quan arriben.
0: Exacte, vol dir que hi passa algun tren, però no se sap quan, ni molt menys amb l'horari estipulat.
1: Això mateix.
0: Què ha provocat el caos aquest matí? La plantada dels maquinistes? Hi ha hagut algun factor més?
1: Sí, el dia ha començat així, sense trens i amb un missatge de Renfe que ja feia tema el pitjor, que deia que Rodalies no funcionava per causes alienes, i la recomanació de buscar un transport alternatiu. I és que els maquinistes s'havien plantat perquè, diuen, no els havien arribat, per part de Renfe, els certificats de seguretat de la infraestructura de les últimes inspeccions fetes el dia abans. A sobre, el vespre, va haver-hi un element que va acabar de fer vessar el vas, que és, en plena discussió, que hi ha un arbre sobre un tren sense fer ferits, sortosament, entre Sant Vicenç i Vilanova. Els sindicats on hi ha maquinistes, sobretot el CEMAF, però no només el CEMAF, ho atribueixen a un incompliment per part de Renfe dels protocols de seguretat vigents des de l'accident de Rodalies, de Gelida, i el director del servei, Òscar Playà, deia això.
2: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
1: Finalment, els certificats han arribat als maquinistes. Amb tot això ja eren 9:15, ja havíem superat l'hora punta caòtica. I llavors sí, els maquinistes han agafat els trens. S'han començat a moure i les línies operatives, doncs, hi han començat a veure circulacions. Però avui és d'aquells dies, com dèiem, que no pots preveure a quina hora arribaràs perquè no saps a quina hora passarà el tren. I això és el que ens deien alguns usuaris.
3: Les pantalles fiquen una cosa i uns altres els de seguretat, diuen unes altres. Tothom estava amb aquesta incertidumbre, no?, de si venia el tren o no, i no sabíem quan arribava, i ha sigut una mica desastre.
4: La moguda és que cada dia, cada setmana passen coses d'aquestes. Jo he d'anar ara fins a Sant Celoni, jo puc permetre'm esperar, però clar, no és la idea.
1: S'han cancel·lat molts trens. Aquí a les pantalles en veiem una colla que anuncien retards, sobretot, com diem, l'R1, els trens que passen ho fan amb retards d'entre mitja hora i una hora, i les plataformes d'usuaris, l'Associació per la Promoció de Transport Públic, també ha emès un comunicat on diu: no pot ser que cada vegada que hi hagi un temporal fort hi hagi un accident ferroviari, en referència a la caiguda de l'arbre, i que això comporti el tancament total del servei, i reclamen a la Generalitat que en casos així decreti el teletreball.
0: Molt bé, doncs gràcies, Joan Garcia, des de l'estació de Sants. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I ara anem cap a aquest punt que deien, Joan, la gota que va fer vessar el vas ahir. Vilanova i la Geltrú. Ahir a la nit hi va caure un arbre en aquesta via i un talús per les pluges a l'alçada de Vilanova i la Geltrú. Rodalies ha reprès la circulació de trens cap al sud, però això sí, amb molts retards. Des de Vilanova i la Geltrú, Montse Gené Riba, bon dia.
5: Hola, bon dia, Estel. Mira, la situació continua sent irregular perquè no se sap quan passaran els trens. Ha millorat respecte a primera hora, quan la circulació estava tallada cap al sud. Ara ja passen trens en els dos sentits, però algunes esperes poden ser una mica més llargues de l'habitual. Un exemple d'aquest retard és un regional que havia de passar a 11:45 i que no ho ha fet fins a 12:45. En canvi, els que surten de Vilanova van força bé. Ara hi ha poca gent a l'estació, però a primera hora s'han acumulat fins a 200 persones a l'andana esperant indicacions d'on anar. La falta d'informació i les queixes per no arribar a la feina han estat constants.
6: Impotència. Doy gracias a Dios que aún tengo unos jefes que son unos reyes, como yo digo, que realmente asumen de que nunca llega tarde, pero es que ahora es imposible. Nos tratan como borregos, o sea, no dan ningún tipo de información.
7: Esperava que si no funcionés bé, algú em comuniqués, mira, pots agafar l'autobús, no, tens aquestes alternatives, però ningú dit res, ens han comunicat al contrari, que sí que funcionaven els trens d'aquí cap a Barcelona.
5: Ja s'ha pogut treure l'arbre de la via en direcció a Cubelles i els trens es tornen a aturar ja a Cubelles, Cunit i Calafell, tres poblacions que han quedat pràcticament sense transport durant hores, com ha fet notar l'Ajuntament de Cunit, que ha demanat a la Generalitat, a Renfe i a DIF, que no deixin els usuaris sense alternativa.
0: Doncs parlant d'alternatives i de l'efecte dòmino que aquests dies sovint parlem, el caos a Rodalies ha provocat de retruc el caos també al servei d'autobusos. L'estació de Mataró s'ha vist desbordada de viatgers que volien anar a Barcelona i que no podien agafar el tren perquè el tram de l'R1, que hi ha operatiu, tampoc funcionava. Anem doncs cap a la capital del Maresme. Marta Vallès, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs sí, per exemple, l'estació d'Arenys, aquest matí hi havia el transport alternatiu que funcionava ahir per carretera i cap a Barcelona s'anava en tren. Però la sorpresa pels viatgers és que aquest matí han arribat i no circulaven trens en cap sentit.
9: Lo que pasa que luego publican por la tele y todo esto que sí. Funciona. Y entonces los trabajos dicen, no, se puede llegar, no funciona. Que digan la verdad, que no funciona toda la R1.
10: Como perros. Y luego búscate la vida.
11: Pero no hi ha trens ni res, ja han avisat ara. Pues no arribaré.
8: Els responsables de Renfe desplaçats a l'estació d'Arenys han reaccionat i han desviat alguns dels busos cap a Mataró. Això sí, un cop allà la gent s'havia d'espavilar. La suggerència, que anessin a buscar els busos de Moventis, que habitualment fan el trajecte a Mataró-Barcelona, però, és clar, pagant el bitllet. I això no ha agradat als viatgers.
12: Hi ha busos que van a Barcelona, però no
13: passen allà.
12: Allà no, millor no. S'ha desplaçat millor 5 o 10 minuts caminant.
14: Pagamos nosotros.
12: Sí.
14: Su puta madre.
15: Esto ha dicho que vamos a pagar nosotros. Esto es una vergüenza.
8: Ja ha començat a arribar un gran volum de viatgers a Mataró des d'Arenys, però també des de la mateixa estació de Mataró s'enviava la gent que anava en direcció a Barcelona a la parada de Moventis, al centre de la ciutat, a la plaça de les Treses. El resultat, els busos sortien plens des de la parada d'origen.
16: S'ha triplicat la cua que espera per pujar al bus. La gent es queda a terra, no pot pujar en el bus perquè ja surt de la primera parada, ja surt ple i és un caos.
17: No pot ser la inactivitat i la poca previsió dels responsables competents, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, que no puguin posar més reforços d'autobusos en una ciutat com Mataró, de 120.000 habitants.
8: A mig matí ha començat a circular algun tren per la R1, però n'han passat molt pocs fins ara. El gruix de viatgers marxa amb busos cap a Barcelona o cap al nord, però amb busos ara sí habilitats per Renfe.
0: I a més de tot això, doncs, a una línia que és la que més transport de viatgers desplaça cada dia, que és la línia del Maresme, i amb aquest col·lapse que s'ha viscut especialment a la capital amb aquests autobusos que són l'alternativa més fiable normalment per arribar cap a Barcelona. Gràcies, Marta Vallès. Bon dia.
8: Bon dia.
0: I a la part sud, la línia de la costa ja hi circulen trens, tot i que fora d'horari, Rodalies reconeix que no es recuperarà la normalitat de les freqüències fins ben entrada la tarda. Allò que ens deia en Joan Garcia, que quan el matí comença malament, en un dia qualsevol, un dia habitual, amb les incidències típiques de Renfe, costa molt de recuperar, doncs imagineu-vos amb el caos d'avui. A l'estació de Sant Vicenç de Calders hi ha Manel Sastre. Ara, Manel, la cosa més tranquil·la d'un matí molt, molt caòtic aquí també, oi?
18: Hola, bon dia. Sí, matí de desori, de resignació de nou entre els oferts usuaris de Rodalies. Tots els trens regionals s'han desviat per la línia de l'interior fins a 11:15 del matí, que ja s'ha pogut reobrir la línia de la costa.
19: Estacionat en la línia
18: No hi ha hagut tampoc busos alternatius per als usuaris de les parades intermèdies d'aquí fins a Barcelona, fins a quarts de nou del matí, que un parell n'han pogut recollir els pocs viatgers que no han tirat la tovallola.
13: No han dicho que no había previsión de tren ni nada, o sea que estamos acá en la espera.
14: Bueno, que no funcionan els trens i veig que no hi ha solució ni hi ha autocars tampoc.
19: El tema está que desde las 5:30 de la mañana que los trenes funcionan saben perfectamente que hay un problema y deberían de poner una lanzadera.
20: Si no són retards és que no arriba, com ara mateix, que ens tenen aquí esperant a veure si pot entrar un per anar a direcció Reus, però bueno, és més o menys cada dia el mateix.
18: Des de les 11, però, s'ha anat recuperant tot el servei, però els trens han arribat a acumular molt de retard, alguns més de 2 hores.
0: Doncs bé, tot això ha tingut també una derivada política. S'ha traslladat al Parlament, on hi havia ple. El govern ha reconegut públicament que l'episodi d'avui és inacceptable i ha acusat directament els maquinistes d'haver boicotejat Rodalies a favor dels seus interessos laborals. Des del Parlament, Albert Prat, bon dia.
21: Què tal? Bon dia. Sí, hi ha molt malestar al govern de Salvador Illa pel pols dels treballadors que ha provocat l'enèsim caos a Rodalies. El president ha deixat clar que l'aturada d'avui no té res a veure amb si la xarxa és perillosa o no.
22: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
21: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anat més enllà i ha acusat el sindicat majoritari d'haver aprofitat l'episodi de pluja pel seu interès laboral.
23: Tots els certificats estaven a punt. Ahir els trens estaven funcionant. Per tant, si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. I, efectivament, la situació que s'ha vist avui al matí no és la desitjable, efectivament, però correspon, com dic, a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
21: Des de Junts, el portaveu Salvador Argés ha confirmat al matí de Catalunya Ràdio que la denúncia contra les empreses que gestionen Rodalies, és a dir, contra Renfe i Adif, la registraran aquest mateix mes.
24: La presentarem el proper dia 20 d'octubre. Que farà just 9 mesos de l'accident fatal, mortal, denunciar el que està fent Renfe i Adif, que no és altra cosa que el que està fent l'Estat espanyol contra Catalunya.
21: I de moment el govern s'ha limitat a dir que

0: Balears, al Vallès Oriental, segons us ha pogut avançar aquesta emissora, ho hem sabut fa molt poca estona. Es tractaria, doncs, de la tercera víctima mortal des de dissabte pels forts aiguats i es desvincularia de la recerca que continua encara en marxa dels dos desapareguts. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Estel.
0: Què en sabem d'aquest cadàver que han trobat, aquesta víctima?
1: Doncs el cos l'han trobat en un túnel inundable de la carretera C352. S'està a l'espera de la identificació oficial i de l'autòpsia. El dispositiu desplegat a Granollers és l'encarregat de fer aquestes tasques. Recordem que aquí a Granollers hi ha un centre de comandament avançat amb 13 dotacions. Han combinat el rescat d'aquest cos amb la cerca del menor de 12 anys desaparegut. Ho ha explicat l'inspector dels bombers, és Claudi Gallardo.
2: Això és una informació molt preliminar, estem acabant també de recollir informació tot plegat, però estem això treballant, tenim això que informació que podria haver-hi alguna afectació personal, però en tot cas encara no disposo de totes les dades ni de tota la concreció del servei.
0: Pel que fa als aiguats, Miquel, quina és la previsió que fa Protecció Civil per les pròximes hores? Sentíem el Mauri que deia que fins divendres no feia net.
1: Sí, aquí Protecció Civil s'alimenta de les...
0: Ep, hem perdut. Ara, no, que t'havíem perdut per uns instants.
1: Et deia que aquí Protecció Civil s'alimenta de les informacions del MET. Diuen que va...
0: Miquel, et sentim molt entretallat. Ens imaginem que aquests dies també, amb els efectes de les pluges i també segons a quin lloc fem la crònica, doncs és difícil tenir una connexió garantida. En tot cas, i encara parlant de pluges, a Xerta, al Baix Ebre, avui és dia de netejar i de retirar l'aigua i el fang de bona part del poble i fer un primer balanç dels danys provocats per la pluja que va caure ahir, sobretot entre les 5 i les 6 de la tarda. En aquest punt, els carrers que hi baixaven plens d'aigua avui s'han omplert de bombers, també de voluntaris i d'equips de manteniment. Tenim una unitat mòbil a Xerta amb l'Albert Cots i en Jordi Barranca. Jordi, bon dia.
3: Hola, Estel, molt bon dia.
0: Una reconstrucció que, veient les imatges de com ha quedat Xerta, serà llarga, eh?
3: Sí, de fet, donaré una dada més. Es calcula que un 85% del nucli urbà està afectat per aquestes pluges d'ahir. Això pel que fa ahir. Avui, però, als carrers...
4: L'Ajuntament demana als propietaris dels vehicles estacionats...
3: Com bé deia, són un formiguer de veïns voluntaris i equips d'extinció traient aigua dels habitatges. Així s'anunciava a través del bando a primera hora que els veïns havien de retirar tots els vehicles de la plaça Major per ajudar en aquestes feines. La passada nit ha estat llarga i el que també serà llarga i sobretot...
0: Doncs vaja, també tenim problemes per seguir aquesta connexió amb la unitat mòbil que tenim a Xerta, amb l'Albert Cots i amb en Jordi Barranca. En aquest cas també hi ha hagut crítiques pel fet que es va enviar les alert als mòbils un cop l'aigua ja estava entrant als habitatges d'aquest municipi del Baix Ebre, que ara sentíem en Jordi, que ens deia que el 85% d'aquest nucli de Xerta havia quedat afectat per aquestes greus inundacions per la pluja d'ahir. I on també fan balanç aquest matí de les afectacions provocades per la pluja d'ahir al vespre és al Baix Camp. En el cas de Mont-roig del Camp, s'ha hagut de tancar un institut perquè ha quedat inundat. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo.
5: El Baix Camp és una de les comarques de la demarcació que va acumular més trucades, al 112, una setantena. La zona de Miami Platja, a Mont-roig del Camp, ha estat de les més afectades en caure uns 50 litres per metre quadrat en mitja hora. El més destacable és que avui l'Institut Miami no ha pogut obrir. Ens n'ha parlat la primera tinent d'alcalde de Mont-roig, Yolanda Pérez.
6: El més greu per nosaltres, bueno, el que hem detectat és que l'Institut Miami de Miami Platja, doncs, va entrar molta aigua. Ja vam acordar amb serveis territorials, van ser ells qui van prendre la decisió d'anul·lar les classes avui i des d'avui a primera hora està la brigada municipal fent tasques de neteja i no hi ha mobiliari i tot això, doncs s'ha conservat, el que passa que sí que avui era impracticable.
5: Es confia que demà el centre pugui tornar a obrir portes. L'aiguat també ha provocat el trencament d'un col·lector al passeig mediterrani de Mont-roig. A Cambrils, alguns cotxes van quedar atrapats sota un pont de la Riera per acumulació d'aigua. Aquest matí, però, ja no hi havia cap carrer tallat, excepte el camí de Mont-roig a Vinyols i els Arcs, que està intransitable. També hi ha avalisaments en algun carrer per un petit esvoranc o per la caiguda de cascots d'un immoble.
0: I a Sitges ahir van caure més de 70 litres per metre quadrat i es van inundar carrers i alguns baixos. L'alcaldessa, Aurora Carbonell, ha explicat en una entrevista a 3cat Info que les mesures preventives preses han permès minimitzar els danys.

0: les obres que s'han fet en els darrers anys de canalitzacions, al final es veu que funcionen, no? I, per tant, penso que és importantíssim aquesta prevenció. Evidentment que hi ha punts que encara ens queden per resoldre, però ara podem dir que d'inundacions no en tenim. Sí que tenim arbres que han caigut...
1: Doncs aquest últim episodi de fortes pluges va afectar també l'aeroport del Prat. Pràcticament 150 vols es van haver de cancel·lar en 10 hores en aquest aeroport. Centenars de retards també i una trentena de vols que es van haver de desviar. Són els efectes de la tempesta, sobretot elèctrica, molt d'aparell elèctric, que va caure ahir al vespre sobre la instal·lació aeroportuària i que va afectar el funcionament de la torre de control. Des de l'aeroport, David Àngela, bon dia. Atenció, aeroport, David Àngela.
2: Hola, bon dia.
1: Com està funcionant l'aeroport ara? Van bé? Els vols surten a l'hora? Hi ha molts retards?
2: Hola, bon dia.
1: Endavant, David. Bé, doncs sembla que tampoc podem sentir en condicions en David Àngela des de l'aeroport del Prat, on, com us deia més, s'han registrat 150 vols cancel·lats en 10 hores, centenars de retards i una trentena de vols desviats a les últimes 12 hores. Si les comunicacions ens ho permeten, perquè avui ens estan fent la guitza fortament, intentarem tornar a connectar amb Xerta, al Baix Ebre. És el municipi que ahir va patir més els estralls dels forts episodis de pluja, sobretot entre les 5 i les 6 de la tarda. Sentíem alguns veïns dient que baixava un metre d'aigua i en Jordi Barranca, que hi és allà amb la unitat mòbil que tenim amb l'Albert Cots, ens deia que el 85% d'aquest poble havia quedat afectat. Jordi, bon dia de nou.
3: Hola, Estel, molt bon dia. Sí, aquest 85%, aquest primer balanç que es fa aquí en aquest municipi del Baix Ebre pel que fa a les afectacions. Ens havíem quedat abans que estallessin les comunicacions en aquests detalls de veu dels veïns que ens explicaven, no, com era aquesta feina. Comentar-vos també que l'escola d'aquí del municipi avui ha obert, això sí, com a espai perquè els pares poguessin deixar els infants mentre ajudaven en tot el que són les tasques de neteja i posar una miqueta al dia al municipi. Un altre dels problemes derivats d'aquestes pluges i que hem pogut comprovar són les comunicacions. En aquest sentit, la Generalitat ha decidit enviar un vehicle mòbil del CETIT i el Centre de Telecomunicacions del Govern per mirar de resoldre, si més no, aquests problemes de cobertura i que la gent pugui estar comunicada amb els seus familiars i amb els pobles també de l'entorn. Això pel que fa, diguem-ne, a les afectacions.

0: Doncs bé, tornarem a intentar establir comunicació amb l'aeroport del Prat. David Àngela, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia.
0: A veure, endavant. Digues tu, perquè si començo jo a preguntar-te i tu m'has de respondre i ens liem aquí amb el retard, serà encara pitjor. Endavant, endavant.
1: Val, doncs us intentàvem explicar, si la connexió ens ho permet, que l'aeroport del Prat està intentant recuperar la normalitat com nosaltres, però encara arrossega retards. Segons els mateixos passatgers, al voltant de 600 persones han passat la nit aquí a l'aeroport. La Noèlia havia de volar fins a l'Equador quan ahir va ser conscient de la gravetat de la situació.
2: A las 7 de la noche ocurrió todo. Fue la tormenta tan fuerte que por lo que entendemos que nosotros estamos justo parados frente, cayó un rayo también en uno de los en una aleta de un avión de Vueling. Entonces vieron que la cosa estaba muy grave, se suspendió. No pudieron salir los aviones de Iberia a Barcelona porque venían de Madrid y entonces suspendieron Madrid también que no viajaran a Barcelona.
1: Hem recollit moltes peripècies individuals, com la d'aquest ciutadà argentí que havia de tornar a casa seva.
3: Terminamos siendo a València porque no se podía bajar en Barcelona porque dijeron que había problemas meteorológicos. Y bueno, de Valencia nos trajeron en bus de nuevo para Barcelona para ver si podíamos conectarnos de nuevo para Buenos Aires. Y aparentemente no hay vuelos y nos van a dar teóricamente un hotel para que nos quedemos el día de hoy.
1: En definitiva, nova jornada d'angoixes a l'aeroport del Prat mentre el personal de terra mira de mantenir la compostura davant la tempesta no meteorològica que se'ls ha tirat a sobre.
0: Molt bé, doncs gràcies, David Àngela. Ara sí, en connexió en directe i bona amb l'aeroport del Prat. Bon dia.
1: Bon dia.
4: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Doncs amb tot aquest desplegament avui al Catalunya al dia per parlar de pluges i de trens hem arribat a 2:15 i ara repassem què hi podem trobar en un dia també molt útil com és avui a la web i a l'app de 3Cat Info, Marc.
5: Què tal? Bon dia. Avui el que he fet, Estel, és l'exercici d'anar un any enrere. A veure què hi havia
0: a la web i l'app del 3Cat Info. Feia dies que no ho fèiem,
5: ara. Doncs mira, un dels titulars més llegit era col·lapsa la línia d'autobús Barcelona-Mataró.
0: Fixa't.
5: I deien viatjar dret o haver d'esperar-ne una altra, tot i que esperar-ne una altra avui, òbviament, no era una solució, però que sàpigues que un any després, doncs, hem repetit gairebé fil per randa la mateixa crònica, avui coincidint justament amb aquest nou caos a Rodalies.
0: Però passa que temo que fa un any no estava motivat per les pluges i el caos de Renfe.
5: Promeses de reforçar el servei, promeses de fer una tercera línia i tot això algú ho va arreglar, però clar, evidentment, amb el col·lapse d'avui, tot això, doncs, imprevisible.
0: Molt bé, doncs, Marc, no marxis. Que intentarem desengreixar una mica aquest dia tan farragós que s'està convertint aquest dimecres 7 d'octubre amb la pregunta de Trivial sobre Catalunya que cada dia us plantegem. Avui és dimecres, avui toca Ciència i Natura. I la pregunta quina és avui, Marc?
5: Doncs mira, avui ens porta a Barcelona. L'Avinguda del Paral·lel i l'Avinguda Meridiana tenen aquests noms perquè el seu traçat coincideix plenament amb el de les línies imaginàries que divideixen la Terra. Ara bé, si els dos carrers continuessin més enllà d'on ara acaben, on es trobarien?
0: Com sempre, tres possibilitats de resposta amb la A.
5: El monument a Colom.
0: Amb la B.
5: A Menorca.
0: O amb la C.
5: A la torre de rellotge del port.
0: On es trobarien el Paral·lel i la Meridiana si s'haguessin de creuar? Aneu i donant-hi voltes, la resposta a la 1:59.
4: Catalunya al dia.
0: Doncs vinga, més coses. Ara bones notícies pel que fa a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. La direcció d'aquest centre confia que durant el mes que ve, durant el mes de novembre, els pacients amb ictus greus també es puguin atendre durant el cap de setmana en horari diurn. Al juny es va fer una primera ampliació dels dies laborables a la tarda amb el compromís d'anar avançant perquè d'aquí un any el tractament estigui garantit cada dia les 24 hores, cosa que ara no passa. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
6: Hola, bon dia, Estela.
0: Ara falta concretar, però, la data per fer un pas més en aquest camí de normalització de l'atenció d'aquesta malaltia tan greu.
6: Sí, sí, i de fet ja anem tard, podríem dir, perquè el juny es va dir que l'ampliació de la cobertura dissabtes i diumenges es faria al setembre, ara sembla que serà al novembre, o com a molt tard, abans d'acabar l'any. Recordem que estem parlant de desplaçar a l'Hospital de Referència de Lleida professionals de centres de Barcelona que poden fer trombectomies mecàniques, que és el tractament que necessiten les persones amb un ictus greu. N'hem parlat amb el director de l'Arnau de Vilanova, Oriol Lloguero.
7: i ara estem pendents de quin és el següent pas, no? Si finalment ja podem començar el cap de setmana i quina és la sostenibilitat en el temps, és a dir, perquè va fer com un pla de xoc per començar l'estiu, però aquesta activitat ha de ser sostinguda i paral·lelament és un moment decisiu perquè s'està decidint quina ha de ser l'assistència no només a Lleida, sinó a tot el territori amb aquest tipus de pacients que requereixen una trombectomia mecànica urgent.
6: Ara mateix aquest tractament es fa de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre aquí a Lleida i fora d'aquest horari els pacients es traslladen a Barcelona i, clar, això té un risc.
0: Gràcies, Estela. Bon dia.
6: Bon dia.
0: Treballadors del sector social s'han manifestat aquest matí pel centre de Barcelona per reclamar millores laborals i sous dignes. Tot plegat en la primera jornada de vaga convocada pel sector arreu de Catalunya, en què s'ha reclamat l'equiparació salarial entre els serveis públics i els que són concertats. Marriera, bon dia.
8: Bon dia. A la UGT i Comissions Obreres, els sindicats majoritaris han demanat que es compleixi l'acord signat el mes de maig, que preveu una inversió de 150 milions d'euros anuals durant almenys 5 anys, uns diners que haurien de beneficiar els treballadors i no les patronals, com demana Camil Ros, secretari general de la UGT.
9: Estem davant d'un altre sector que es pot enquistar la conflictivitat. I més, quan el govern està posant diners, hauríem de preguntar aquests diners, especialment a les patronals privades, però també al tercer sector, encara que no reparteixin beneficis, a on estan, a on han anat? Perquè on han d'anar és als salaris i les condicions de treball de les persones que treballen al tercer sector.
8: A més, denuncien uns serveis mínims abusius del 85%, fet que comporta que plantilles de menys de 7 treballadors, que són moltes, ningú pugui fer vaga. L'aturada afecta els serveis socials de gestió pública i privada, que ocupa més de 100.000 persones a tot el país i dona servei a més de 2 milions de persones, de residències, ajuda a domicili o també menjadors socials.
0: Un altre conflicte laboral és el dels metges. Metges de Catalunya, que és el sindicat mèdic majoritari, manté la vaga indefinida el 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals i la caiguda del decret de l'Estatut Marc aprovat pel govern espanyol. Els sindicats de metges d'àmbit espanyol sí que han posposat aquesta mobilització, aquesta aturada, perquè consideren que ara el govern espanyol no té capacitat real de negociar perquè està en funcions. Però no ho veu igual Xavier Llaunar, que és secretari general del Sindicat Metges de Catalunya.
10: La convocatòria a nivell català té una sèrie de reivindicacions que depenen total i exclusivament del govern català. No té cap mena de sentit posposar aquesta convocatòria, tenint en compte que amb qui hem de seure té la capacitat i té tota la legitimitat per seure-hi.
0: Tornem a Lleida ara. Hi ha polèmica per la gestió de dues residències de gent gran. Fa uns mesos el govern va detectar deficiències en els centres per part de l'empresa que ara se'n fa càrrec i per això s'ha decidit convocar un concurs per adjudicar una nova gestora. Una situació, però, que preocupa els treballadors perquè no volen que això acabi amb la privatització del servei. Lleida, Julià Albacar, de fet, aquest migdia han previst una acció.
11: Bon dia. Sí, just a les dues del migdia preveuen fer una plantada a les portes d'un dels centres afectats, coincidint avui amb la convocatòria de la vaga dels serveis socials. Reclamen que no es privatitzi la gestió de dues residències de gent gran, Balàfia 1 i 2, que sumen 156 places i una seixantena més de centre de dia. Sentim Elena Motos, assessora de Comissions Obreres al comitè d'empresa de les dues residències, i Bea Bonilla, la secretària general de Serveis Públics de la UGT a les Terres de Lleida.
12: El privatitzar la gestió, per molt que digui el conseller de que sortia la licitació no és privatitzar, sí, és privatitzar, perquè ara la gestió és pública. I, per tant, nosaltres el que volem és no donar un pas enrere i que continuï sent gestió pública.
13: Que les feien públiques, total, gestió directa, 100% de la Generalitat. Per què? Perquè estem parlant que a tota Catalunya, de 1.100 i pico residències que hi ha, només 14 són públiques. A Lleida només existeix una pública.
11: Tot plegat comença després que el govern detectés algunes deficiències en la gestió dels dos centres, fet pel qual han apostat per no renovar la concessió a l'empresa actual, que és pública i s'anomena Gestió de Serveis Sanitaris. La seva concessió acaba a finals d'any i llavors es convocarà el concurs. El conseller de Drets Socials, Raül Moreno, defensa que, tot i que la gestió surt de licitació, no es tracta d'una privatització. Sentim el conseller.
14: No es privatitza la gestió de les residències. No es privatitza Balàfia 1 i Balàfia 2, no. El que es fa és fer un concurs de gestió d'aquestes dues residències on es pot presentar qualsevol. Com sempre, no hi ha privatització d'aquestes dues residències, no? El que es fa és un canvi de gestor.
11: Per la seva banda, l'empresa actual assegura que optarà al nou concurs si no suposa un canvi molt dràstic de model.
0: Entesos, gràcies, Júlia. Poc més de 10 minuts i 3 quarts de 2.

0: centenars de persones continuen mobilitzades a Barcelona per evitar el desnonament de 50 veïns d'un bloc del barri de Sant Andreu que, de moment, no s'ha efectuat, no s'ha fet efectiu aquest desnonament. L'Ajuntament n'ha demanat la suspensió. Anem, doncs, cap allà. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia. Sí, durant tot el matí, unes 300 persones han fet pressió al carrer amb banderes, pancartes i càntics com aquests que sentim per evitar aquest desnonament. Estava previst per les 8 del matí, però la comitiva judicial no ha aparegut i ara mateix un centenar de concentrats continuen aquí esperant-la. Davant d'un ambient força encès per la situació de l'habitatge, Ajuntament i Generalitat han demanat que aquest macrodesnonament s'aturi. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament, i Miquel Bagudanc, director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
2: Avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres, des de l'Ajuntament de Barcelona, demanem la seva suspensió.
3: En aquest moment és inoportú, és una paraula suau. No s'hauria de produir, no s'ha de produir.
1: El desnonament, doncs, ara s'està negociant, no sabem què passarà. L'edifici aquest de Llenguadoc és un d'un gran propietari i viuen una cinquantena de persones, la majoria en pisos ocupats, entre les quals hi ha 10 infants que estan escolaritzats al barri.
0: Molt bé, gràcies, Ana Alfonso. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I a l'Hospitalet de Llobregat també s'ha aturat un desnonament al barri del centre de la ciutat. Era el segon intent de la comitiva judicial per desallotjar una família que té una filla, que és menor. El primer va ser a l'estiu. Activistes del Sindicat de Llogateres i mestres i famílies de l'escola on va la nena han format un grup per bloquejar la porta de l'immoble al carrer Baró de Maldà. Finalment, la comitiva judicial ha decidit no executar el desnonament i deixa de forma indefinida l'allotjament al pis d'aquesta família vulnerable a les espera que el jutjat determini una nova ordre.

0: Això quan sembla que hi ha data ja per la vaga general per la crisi de l'habitatge, justament ha de ser l'11 de novembre, s'acabarà però de determinar aquesta tarda. I encara relacionat amb l'habitatge, l'Ajuntament de Tàrrega adjudicarà en dues setmanes els primers 7 habitatges de lloguer social amb l'objectiu d'arribar a una vintena d'aquí a final de legislatura, que és el maig de l'any que ve. Anem a la capital de l'Urgell. Pere Joan Álvarez, bon dia.
1: Hola, bon dia, Estel.
0: A veure, per què l'Ajuntament adjudica just ara aquests habitatges?
1: A veure, la iniciativa no té, podríem dir, un lligam directe amb el debat social sobre l'habitatge d'aquests dies. Simplement coincideix en el temps, tot i que el consistori ja fa temps que hi treballa. Una ciutat que té un mercat d'habitatge molt tensionat, sense pisos de lloguer disponibles. Ho podem sentir en boca del regidor d'habitatge, Miquel Nadal.
2: Bé, Tàrrega és una zona de mercat residencial tensionat. Això implica doncs, que el preu del lloguer supera el 30% de les rendes de les unitats de convivència i alhora fent una cerca doncs, als portals immobiliaris i també doncs, a les immobiliàries físiques de la ciutat, els habitatges que a disposició de lloguer actualment a la ciutat són pràcticament nuls.
1: Els pisos que ara s'adjudiquen d'entre una i tres habitacions tenen un lloguer que oscil·la entre els 356 i els 428 euros, tot plegat en una ciutat que ha anat augmentant de població i ja supera els 20.000 habitants.
0: Molt bé, doncs gràcies, Pere Joan. Bon dia.
1: Bon dia.
3: Catalunya al dia.
0: Parlem ara del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, el CLAM, que projectarà entre Manresa i Navarcles una dotzena de pel·lícules preseleccionades als Oscars. La programació inclou 22 estrenes a Catalunya, 4 de les quals seran a nivell mundial, estrenes absolutes. L'actriu i cineasta portuguesa Maria de Medeiros, que va participar, potser la recordareu, a Pulp Fiction, vindrà fins al Bages a recollir un dels Premis d'Honor. L'altre nom destacat, això ja s'havia anunciat, és Stephen Frears, és el director de Les Amistats Perilloses, i aquest migdia s'ha donat a conèixer la programació sencera. S'ha anunciat des de Manresa, ho ha seguit la Nati Adell. Nati, l'organització qualifica aquesta edició d'excepcional per ser aquest festival més o menys petit i al Bages.
4: Doncs sí, Estel, perquè aquesta 22a edició del CLAM, que es farà del 23 d'octubre al 1 de novembre, aquí a la Catalunya Central, inclou la projecció dels films més premiats de l'any, convidats de primer nivell internacional, com Frears i Medeiros, i un jurat de luxe amb noms com Mario Gas. Es veurà la darrera Palma d'Or de Cannes, el Lleó d'Or de Venècia, l'Ós d'Or de Berlín, la Conxa d'Or de Sant Sebastià i el millor film de Sundance, entre molts altres. La pel·lícula inaugural serà el film d'animació Tangles, que estem escoltant de fons. El director artístic del CLAM és l'Esteve Soler i ha repassat les grans xifres d'aquesta edició.
5: 12 pel·lícules preseleccionades pels Oscars formen part d'aquestes 22 pel·lícules que són estrena catalana, 4 de les quals són, a més, pel·lícules que són estrenes internacionals, estrenes mundials. Vull dir que ens fa molta il·lusió que la gent les vingui a descobrir aquí al CLAM.
4: També li hem preguntat sobre la temàtica social més predominant d'aquest any.
5: Un dels temes enguany que li donem una mica més d'èmfasi al dret de l'asil, no? I creiem que, a més, té ressonàncies molt evidents amb el que ha passat a Manresa recentment i creiem que és un tema molt, molt important.
4: Aquest és el primer cop que el festival, amb un pressupost superior als 180.000 euros, compta amb una injecció de diners del Ministeri de Cultura. L'any passat van passar per aquest festival més de 5.000 espectadors.

0: I ara us parlem d'un dels llocs més recomanables a Barcelona si sou amants de la fotografia. És la Fundació Fotocollectània, que té seu al Port Vell, a prop del Port Vell, i ens convida a mirar la seva col·lecció a través d'uns altres ulls, ni més ni menys que els de Florian Ebner, que és cap de fotografia del Centre Pompidou de París. És una mostra que obre demà al públic en aquest local que té al barri del Born, conté 160 imatges i es titula Emancipacions. Ja a la vista, la Montse Mas.
1: Bon dia, sí, Emancipacions, perquè retrata el procés de canvi i d'obertura de la societat espanyola, però també de la mateixa fotografia des dels anys 50 fins ara. Una transformació que el comissari Florian Ebner exemplifica en declaracions a aquesta emissora amb aquestes dues obres.
2: La primera peça de l'exposició data de 1956. És de Carlos Pérez Siquier i mostra un fotògraf itinerant a l'Espanya rural. En aquella època encara no quedava clar que arribéssim a tenir tantes imatges d'un mateix. I l'última instal·lació del col·lectiu Estampa mostra la imatge d'una càmera de vigilància a l'entrada de la mostra que ens fa desaparèixer de la imatge enregistrada. Som gravats contínuament per càmeres de vigilància i avui dia és més difícil ser invisible que ser visible.
1: Aquest és el primer cop que un comissari internacional de reconegut prestigi reinterpreta el fons d'aquesta institució barcelonina i la seva tria enllaça grans clàssics com Ramon Massats o Joan Colom amb mirades contemporànies com les de Cristina de Midel o Joan Fontcuberta, passant per noms clau com Cristina García Rodero o Ukelele o Colita. L'exposició es podrà visitar a la seu de Fotocollectània al Passeig Picasso de Barcelona fins al 7 de febrer.

0: Una altra exposició és la de Paisatges perduts, que mostra una setantena d'imatges d'espais que han desaparegut de Barcelona i dels edificis que els han substituït. Es pot visitar al Centre Cívic Pati Llimona fins al 31 d'octubre i l'ha organitzat la Comissió de Patrimoni de la Federació d'Associacions Veïnals de la ciutat. Barcelona, Anna Escurà, bon dia.
1: Bon dia. Paisatges perduts denuncia com noves construccions han anat i van substituint de mica en mica espais que els veïns reconeixen com a propis i el sentiment de pèrdua que això els genera. No és tant el fet que se substitueixin, sinó el com se substitueixen. Per explicar que no sempre cal enderrocar un edifici, la comissària de l'exposició, la Dolors Canudes, cita una afirmació de l'arquitecte Oriol Buigas a la revista Serrador, que els edificis no tenen obsolescència i que sempre es poden reutilitzar.
2: Al final el que fa que un edifici s'enderroqui és l'ambició, és l'especulació. És una necessitat qüestionable. L'altra denúncia que nosaltres estem fent reiteradament és que no es tracta igual el centre de Barcelona que els entorns dels pobles agregats, dels pobles històrics, que també són centres amb història que també s'haurien de respectar.
1: Mentre duri l'exposició, el Pati Llimona munta cada dimecres un debat sobre la defensa del patrimoni i els caps de setmana s'organitzen passejades pels barris.
2: Persones de les entitats d'aquell barri ens ensenyen les parts més vulnerables, les parts més representatives, elements que han desaparegut i la situació en què estan ara, elements que estan en perill, i és una mica per entendre l'estat del patrimoni d'aquests barris i també per conèixer-los millor.
1: Gran part de la informació de l'exposició surt de l'Inventari de Patrimoni Cultural Europeu, que es va fer entre els anys 76 i 80, promogut pel Col·legi d'Arquitectes.
0: Onze minuts i les dues del migdia. Ara us volem parlar de les receptes i les tradicions de la Vall d'Ora, és el Solsonès. S'han transmès oralment durant segles, de generació en generació, i ara, perquè no es perdin, una masovera les ha recollides en dos llibres. En Joaquim Albalat ha anat a parlar amb la Dolors, que és la responsable de tot plegat.
3: Som aquí a la Masia del Pujol, als peus de la Serra de Busa, a Navès, al Solsonès, un lloc força apartat que trobem seguint el riu Aigua d'Ora, però no som els primers perquè déu-n'hi-do la història que té. La llegenda diu que aquí va ser ferit de mort Guifré el Pilós. També va ser hospital de sang durant les guerres carlines i ara no estan gaire més tranquils perquè és un restaurant i una casa de turisme rural per on segueixen passant centenars de visitants. I qui se n'encarrega des de fa uns 30 anys és la Dolors Pujol. Ha recollit centenars de receptes de la seva mare, de veïnes, d'ella mateixa, i som a la cuina, que és on es passa hores i hores fent-les. Dolors, d'on surt aquesta vocació?
4: A casa meva ja sempre no feien de fonda, però era igual que era un fonda, perquè sempre hi havia gent. Feien carros, molien, serraven, i venia molta gent, ferraven cavalls, llavors la gent, esclar, no podien marxar a l'hora de dinar. La meva iaia deia, pujau, pujau, i els feia pujar, els feia una olla de menjar, i tots allà amb una taula que hi ha gran, que és molt... Tot era d'estar amb la gent, de conviure amb la gent, de veure que la gent no es cobrava res, pobra dona, vull dir que ho feia com l'amor l'arc moltes vegades feia jo.
3: I tot això com arriba, aquests dos llibres, que són El xup-xup de la Vall d'Ora i El foc lent de la Vall d'Ora?
4: Això va ser del Jordi, el Jordi, ens vam conèixer, ja ha fet molts llibres, el Jordi, d'aquí. Llavors, anar-se coneixent, un dia, va, Dolors, que tinc de fer la recepta, Esteve, va, jo dic, no, això ni no passaré. Però al final, a força d'anar-me matxacant, ho va aconseguir.
3: Parles, que no ho hem dit abans, del periodista i escriptor Jordi Viladegut, que és qui ha posat tot això en solfa. Per què heu decidit fer-ho?
4: Home, l'important és que no es perdi, que el jovent no ho faran, perquè no s'hi estaran les hores que m'hi estic jo, això, efectivament. Que almenys quedo constància, i no és per mi, és perquè la gent sàpiga el que una persona patia abans per cuinar, perquè passes hores, hores, hores, no feia cap plat jo a menys de 3 hores. 3 hores i pico, jo amb qui s'hi està ara, ningú. I tens de tenir molta paciència i vocació. És que res.
3: Són uns llibres que es venen només aquí a la Masia, però que han tingut gairebé tant èxit com els plats en si. Quin creus que és el secret?
4: Bueno, perquè ho troben bo, perquè està fet amb carinyo. L'altre dia mateix van menjar peus de porc, una gent que no, uns que no els havien tastat, i diuen, i em diuen, ostres, però no tenen pas el mateix gust que això altre, no sé què van menjar, un altre. Dic, però bueno, és que cada cosa té la seva salsa, cada cosa té un... Em deien a mi, la gent no t'ho valorarà, molta gent. Bueno, més tinc de dir el que han vengut dels primers llibres, i són gent que venen aquí a dinar.
3: Doncs parlant de dinar, deixem, Dolors, que tens molta feina aquí a la cuina. Moltes gràcies. I és una llàstima, no poder transmetre per la ràdio la bona olor que fa tot plegat. Jo us he de confessar que he pogut tastar els pèsols negres amb rosta i la vedella amb bolets i és una absoluta meravella. És per llepar-se'n els dits, us ho prometo.
0: Doncs quina enveja en Joaquim Albalet ens podíem imaginar, quina oloreta feia aquesta cuina de xup-xup, aquest cap plat menys de 3 hores, com deia la Dolors, aquest patrimoni cultural, culinari, que s'ha de conservar, i per això és important que també es plasmi en llibres. 8 minuts haurem arribat a les 2 del migdia. Falten només 2 setmanes perquè comencin les fires de Girona i ja sabem més coses dels actes que s'hi faran. La Festa Major de Girona arrencarà el dia 23 i després del pregó tradicional hi haurà una novetat destacada que està molt de moda. És un espectacle nocturn al cel de Girona amb 300 drons. L'han batejat amb el nom d'un somni a fires. Maria Rovira.
5: Un somni de fires a càrrec de Flock Drones Art representa la cultura de la ciutat i farà aparèixer al cel diferents imatges vinculades a Girona, la seva història, els seus símbols i les seves tradicions. Es podrà veure des de l'esplanada de la Copa, a la zona de la Devesa, concretament en una zona habilitada. Així ens ho explicava Quim Ayats, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona.
6: Amb un somni a fires volem portar aquesta experiència també al cel i explicar, a través dels drons, una part de la nostra cultura, de les nostres tradicions i de tot allò que forma part de la manera que tenim de viure a Girona.
5: L'espectacle el precedirà el pregó, a càrrec de les 4 corals històriques de Girona, el Cor Maragall, la Capella Polifònica de Girona, el Cor Filharmonia i la Coral del GEC.

0: Esports.
1: Sis minuts i les dues del migdia, com sempre, en dediquem cinc als esports en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Montserrat, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Comencem parlant de Leo Messi, que no vestirà més la samarreta albiceleste de l'Argentina. L'exjugador del Barça ha tingut un homenatge a l'altura de la seva llegenda, del seu país, aquesta passada matinada.
2: Amb un gol de penal i dues assistències, Messi s'acomiada de l'Argentina amb un triomf contra la selecció de Benín per 3-0. 85.000 espectadors han omplert l'estadi monumental de River a Buenos Aires per veure aquest últim partit de Messi amb la selecció. Un cop acabat el partit, tots els jugadors han fet un passadís a Messi en la seva retirada del terreny de joc enmig d'un espectacle de llums i drons que ha reflectit la seva samarreta al cel amb el número 10. El jugador ha fet un parlament al mig del camp de 10 minuts.
3: Bueno, no sé, la verdad que estoy hablando más que nunca. La verdad que no me quiero ir de acá, no quiero dejar la cancha, solo decirle que los quiero. Lo voy a extrañar y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
2: I fa només uns minuts hem sabut que un altre ex-blaugrana s'acomiada, en aquest cas del futbol, és Pedro Rodríguez, Pedrito. Als 39 anys, el futbolista canari ha anunciat a les xarxes socials que plega, entre altres títols, ha guanyat un Mundial amb la selecció espanyola, 3 Champions, 5 Lligues i una Premier. Pedro no tenia equip des que va marxar de la Lazio italiana el 30 de juny. L'acte de comiat serà divendres al migdia al Camp Nou.
1: Mentrestant, 6 jugadors del Barça participen en la classificació de la selecció espanyola per quarts de final a la Lliga de les Nacions.
2: Són Lamine Yamal, Cubarsí, Rodri, Pedri i Dani Olmo, que van ser titulars, i Fermín, que va entrar a la segona part. Espanya va superar Croàcia 1-2, amb remuntada in extremis amb dos gols de Miquel Merino. També ahir, a la Lliga de les Nacions, Anglaterra 3, República Txeca 0, sense minuts per a Gordon del Barça, i Escòcia 1, Eslovènia 2, amb Derkusic, de l'Espanyol, també sense jugar. I al futbol femení, el Barça espera tancar la renovació de Patrick Guijarro abans d'acabar l'any, segons explica el podcast que es fem futbol. En les últimes setmanes el club i la jugadora han acostat posicions. Ja teniu disponible un nou capítol d'aquest podcast Fem Futbol a l'àvia al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
1: Vinga, ara bàsquet juga avui al Manresa a l'Eurocup i ahir triomf del Joventut en la Champions FIBA.
2: Els del Bages reben l'Ulm a Alemanya 8:45 del vespre en aquesta segona competició europea. Nacho Juan, segon entrenador del Baxi.
4: Nosotros en l'Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar l'Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
2: La penya va guanyar per 86-75 contra l'Herzliya israelià a la tercera competició continental.
1: En handbol, victòria del Granollers 37-31 davant del Buzău de Romania en un partit atípic de la Lliga Europea.
2: Un partit sense públic per l'alerta a fortes pluges. Antonio Rama, entrenador dels Vallesans.
5: Va, raro. És estrany perquè quan crides tu i et sents només a tu, no?, i es veu aquesta fredor, no?, que ja costa d'escalfar el palau, doncs imagina't sense gent. Hem trobat moltíssima falta a la gent, hem trobat molt a faltar a l'infern. Només espero que la gent l'hagi pogut veure des de casa i l'hagi gaudit.
2: Per cert, que el Barça rep demà el Dinamo de Bucarest a la Lliga de Campions, amb el dubte fins a l'última hora de porter Hal Grimson, amb febre a les últimes hores.
1: I a la Champions de Waterpolo, l'actual campió, l'Atlètic Barceloneta, debuta avui.
2: S'enfronta a 8:45 del vespre al Novi de Sèrbia, Fran Fernández, entrenador dels mariners.
6: Ahora tenemos que saber convivir con ella y bendita presión. A mí especialmente me motiva mucho. Viajar con la etiqueta del campeón de Europa es bonita. Pues ojalá que nos acostumbremos a viajar con ella. Es verdad que a nivel nacional llevamos muchos años sabiendo aguantar la presión en Europa no tiene por qué ser diferente.
2: Debut ahir amb victòria per al Sabadell a la piscina del Jadran de Montenegro per 16-17 en partits de la Lliga de Waterpolo, jugats ahir avançats del cap de setmana a la Lliga Masculina Barcelona 22, Catalunya 7 i Terrassa 16, Rubí 10. A la Lliga Femenina avançat també Sant Feliu 11, Mataró 21.
1: I acabem amb el Mundial d'Hockey Patins. La selecció espanyola ja és a les semifinals després de golejar aquesta matinada l'Argentina per 7-1.
2: Doblet de gols de la mataronina Aina Florenza i Victòria Porta ha fet el setè gol de l'equip espanyol. Encara no saben el rival de semifinals i jugaran l'últim partit de la fase de grups contra Suïssa. I nou rècord històric d'inscrits a la Marató de Barcelona. Ja hi ha 32.000 dorsals venuts i en uns dies s'espera arribar a la xifra de 35.000.
0: Catalunya al dia.
1: amb Estel Daté. Doncs vinga, així hem arribat a l'últim minut del programa. Avui és dimecres, el Trivial del Catalunya al Dia tocava pregunta de ciència. Recordem quina era, Marc?
0: Doncs mira, l'Avinguda del Paral·lel i l'Avinguda Meridiana de Barcelona tenen aquests noms perquè el seu traçat coincideix plenament amb el de les línies imaginàries que divideixen la Terra. Si els dos carrers continuessin més enllà d'on ara acaben, on es trobarien?
1: I us donàvem tres opcions, amb l'A al Monument a Colom, amb la B a Menorca i amb la C a la Torre del Rellotge del Port. I la resposta correcta és...
0: La Torre del Rellotge, el moll de pescadors del Port de Barcelona, de fet, és una construcció que va ser un vèrtex geodèsic que va ser clau en els estudis sobre la mesura exacta del metre. Ara, doncs això, agafeu un mapa i comproveu que, efectivament, entre el Paral·lel i la Meridiana es toquen a la Torre del Rellotge.
1: Doncs apa, ja sabem una cosa més. Fins demà a la una del migdia.
7: Els maquinistes provoquen un nou matí de caos a Rodalies. Bon dia, són les dues.
8: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
7: Rodalies funciona encara ara a mig gas, després de la plantada dels maquinistes aquest matí, que han decidit no pujar els trens al·legant motius de seguretat, Joan Bota.
9: El govern parla obertament de boicot i tant Renfe com Adif sostenen que la seguretat estava garantida, tot i les pluges torrencials dels últims dies, i que el problema de fons és un conflicte laboral. Fins a quarts de 10 pràcticament no ha circulat cap tren i això ha provocat el caos. La mobilitat a primera hora amb col·lapse també de moltes carreteres en plena hora punta per la gent que optava per agafar el cotxe.
7: Connectem amb l'estació de Sants i en Mataró, dos exemples del que està passant ara mateix a la xarxa de Rodalies. Joan Garcia i Marta Vallès.
10: I ara el panorama encara és negre. Aquí a Sants, molt pocs trens i amb retard. I pocs usuaris, segurament ja escaldats pel caos de primera hora, o no s'han mogut de casa, si ho han pogut fer, o han optat per als mitjans alternatius, que ja els recomanava un missatge de Renfe a primera hora. L'R1 cap al Maresme, sobretot, és la que va pitjor.
11: Doncs, ui, als viatgers del Maresme se'ls ha acabat la paciència, sense trens i amb la recomanació dels informadors de Renfe que anessin a buscar aquest transport alternatiu pagant, esclar, ells el bitllet.
12: No funciona, que digan la verdad. No funciona toda la R1. Como perros. Y luego búscate la vida.
13: Pagamos nosotros.
14: Sí. Su puta madre.
13: Eso ha dicho, que vamos a pagar nosotros. Esto es una vergüenza.
11: I el fet d'enviar els viatgers cap a la línia regular de busos d'Acció Barcelona ha col·lapsat també aquest servei.
7: El govern admet que la situació a Rodalies aquest matí és inadmissible i no dubta a assenyalar els maquinistes, mentre que Junts per Catalunya denunciarà Renfe per un dels precedents del caos d'avui, el gran col·lapse del mes de gener. Parlament, Albert Prat.
15: El govern acusa el sindicat majoritari d'haver utilitzat els usuaris de Rodalies pel seu rèdit laboral i assegura que no hi havia cap perill a les vies. Tot i això, la Generalitat no avança si demanarà responsabilitats als maquinistes.
16: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva.
17: Correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
7: Mentrestant, l'aiguat que dilluns passat va agafar el Vallès Oriental i concretament Granollers per sorpresa hauria provocat una víctima mortal, un home o dona que els bombers han trobat a la Riera de les Franqueses.
9: És un home i no és cap dels dos desapareguts que s'estan buscant. Mentrestant, Xerta, el Baix Ebre treballa per recuperar la normalitat després de ser la localitat més afectada per les pluges torrencials d'ahir.
7: Doncs anem cap allà, Xerta, Jordi Barranca.
18: Bon dia. Sí, durant tot el matí, veïns, voluntaris, brigades i bombers han treballat per retirar tota la brutícia acumulada als carrers del municipi, una feina que serà llarga i feixuga. Mentrestant, també entre els veïns i l'Ajuntament, cert malestar perquè l'alerta, ahir el missatge és alert, va arribar tard. Tot plegat s'ha pogut copsar en un programa especial que ha fet el matí de Catalunya Ràdio des d'aquest municipi del Baix Ebre.
7: Per cert, que la vaga general per l'habitatge, promoguda pel sindicat de llogateres, ja té data. Serà l'11 de novembre.
9: A dos dies, per tant, de l'inici de la campanya electoral per les eleccions anticipades del 29 de novembre. El BOE ha publicat avui el nou decret del govern espanyol per frenar els desnonaments de persones vulnerables.
7: I avui és 7 d'octubre. Per tant, avui fa 3 anys dels atacs de Hamas contra Israel que van desencadenar la guerra a gran escala contra Gaza. Corresponsal Jordi Brascó.
19: Els israelians celebren diversos actes commemoratius mentre continuen reclamant una comissió d'investigació independent que permeti saber per què no es va poder aturar el pitjor atac que mai ha patit el país. Als quibuts pròxims a la franja, els veïns debaten què fer amb les cases destrossades aquell dia i que encara són de peu.
7: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
14: Bon dia.
7: Adeu multitudinari a Leo Messi després de 20 anys jugant amb la selecció argentina.
14: Va marcar un gol de penal en el 3-0 davant Benín i es va acomiadar dels argentins.
20: El no venir más va ser un dolor muy grande. Te juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar.
14: Segueix la polèmica amb Cristiano Ronaldo. El portuguès ha fet un llarg comunicat per dir que el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, no ha tingut paraula. Repassarem al Catalunya Migdia aquest comunicat perquè té fragments interessants. I notícia del Fem Futbol, podcast de Catalunya Ràdio del futbol femení. El Barça espera tancar la renovació de Patrick Guijarro abans d'acabar l'any.
7: A veure com tenim la circulació aquest dimecres. Mariluz García, bon dia.
21: Hola, bon dia. Doncs amb poques complicacions a l'àrea de Barcelona, només amb algunes retencions a les rondes i pel que fa a les conseqüències de les pluges, encara tallades la comarcal 14-15C a la Roca del Vallès per perill d'esfondrament i també entre la Roca i Argentona es fa pas alternatiu a causa d'esllavissades. Continua també tallada la ronda nord de Granollers, la comarcal 352, a l'altura del túnel de les Franqueses perquè està inundat.
7: I ens falta el temps.
22: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
7: Ara mateix, la situació em fa l'efecte que és tranquil·la, però crec que no ens hem de confiar gaire. Francesc Mauri, bon dia.
23: Bon dia.
7: Perquè a la tarda torna a haver-hi pluges?
23: Sí, el que passa és que cal deixar clar que canvia el grau d'intensitat. És a dir, deixaríem enrere els ruixats torrencials, això vol dir intensitats de 40 litres en 30 minuts o superiors, i passem a ruixats de 20 litres en 30 minuts, que vol dir que pot ploure fort en alguns sectors, però de manera puntual, al voltant de les comarques que envolten el prelitoral, alguns punts del nord-est i el Pirineu. I demà canvia el signe de tot plegat. Alguns ruixats al Pirineu, fins i tot neu demà a la tarda per sobre de 1.800 metres, caiguda de la temperatura. Ens haurem d'abrigar les properes nits. I anecdòtica, la nevada, evidentment. I també aquests ruixats encara demà mig matí, migdia, primera hora de la tarda, a punts entre el Baix Empordà i el Maresme, sud del Baix Empordà i el Maresme, locals. I s'acaba tot perquè divendres arriba el sol.
7: Gràcies, Francesc, bon dia.
23: Bon dia.
22: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Les 2:07. Aquest és el retrat sonor que ens deixa una nova jornada de caos al servei de Rodalies.
24: I ara esperen a l'R8, que no passa, i agafaran autobús a veure si arriba.
25: Aquí no passa ningú. No.
26: Hem sortit abans de casa perquè sabíem que ens trobaríem amb aquest problema.
27: No trobo normal que davant d'aquesta situació no se li doni més opció a la classe treballadora que vés a treballar i espavila com puguis.
28: Estem una mica perduts aquí, ens han dit que esperem. Tenim que tindre fe, suposo.
26: Jo he vingut...
7: Són només alguns dels usuaris indignats i també resignats que durant tot el matí s'han pogut sentir a l'antena de Catalunya Ràdio, al matí de Catalunya Ràdio. A primera hora d'aquest matí, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país. El sindicat majoritari demanava garanties de seguretat després dels últims aiguats, mentre a les andanes s'acumulaven els passatgers que no sabien què és el que passava. De seguida, el caos s'ha traslladat al servei alternatiu per carretera, perquè els autobusos, òbviament, han fet curt. A aquesta hora, Rodalies funciona, tot i que amb molts retards i també amb cancel·lacions. A l'estació de Sants tenim el David Mendoza i el Joan García. Joan, bon dia.
10: Bon dia, Òscar. Aquí a Sants el que vaticinen les pantalles no és cap garantia que passi per l'usuari el pitjor escenari possible. Això és el que passa ara després d'un dia que ha començat sense trens i amb un missatge que ja feia tema o pitjor. Un missatge de Renfe que deia que Rodalies no funcionava per causes alienes i la recomanació de buscar transport alternatiu. Els maquinistes s'havien plantat perquè no els havien arribat de Renfe els certificats de seguretat a la infraestructura. A sobre, al vespre, en plena discussió entre l'operadora i els maquinistes, que hi ha un arbre sobre un tren, afortunadament sense fer ferits, entre Sant Vicenç i Vilanova. Els sindicats on hi ha maquinistes, no només el CEMAF, ho atribueixen a un incompliment per part de Renfe dels protocols de seguretat des de l'accident de Gelida. I el director de Rodalies, Òscar Playà, deia això.
0: que són uns informes addicionals. I avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe. I això ho vull deixar molt clar.
10: El CEMAF, a través d'un comunicat, acusa Renfe i Adif de jugar amb la seguretat i desmenteix qualsevol motivació laboral en la paralització. Fins que no han arribat els certificats, tot això ja eren 9:15 del matí, els maquinistes no han agafat els trens que s'han començat a moure per les línies operatives. Però avui, com diem, és d'aquells dies que no pots saber veure quan arribaràs perquè no saps quan et passarà el tren, i això és el que ens deien alguns usuaris.
1: Les pantalles fiquen una cosa i a uns altres els de seguretat, diuen les altres. Tothom estava amb aquesta incertidumbre, no?, de si venia el tren o no, i no sabíem quan arribava, i ha sigut una mica desastre.
2: La muda és que cada dia, cada setmana passen coses d'aquestes. Jo he d'anar ara fins a Sant Celoni, jo puc permetre'm esperar, però clar, no és la idea.
10: Ara mateix, com diem, molts trens cancel·lats, sobretot a l'R1 cap al Maresme, i les plataformes d'usuaris, l'Associació per la Promoció del Transport Públic, que diu que no pot ser que quan hi hagi un temporal fort hi hagi un accident ferroviari que tanqui el sistema, i exigeix al govern que en aquests casos decreti el teletreball.
7: Com dèiem, el caos als trens s'ha traslladat també als autobusos, que anaven més plens del que és habitual. Molts usuaris de Rodalies han preferit anar sobre segur i optar per la carretera, però els busos no donaven l'abast. Això és el que ha passat a les poblacions del Maresme. Des d'on arribar a Barcelona ha sigut una odissea aquest matí. Mataró, Marta Vallès, bon dia.
3: Bon dia. A l'estació de Mataró es recomanava als usuaris que anessin a buscar els autobusos de Moventis, que fan habitualment el trajecte Mataró-Barcelona perquè no hi havia trens. És la mateixa suggerència que els donaven a l'estació d'Arenys de Mar els viatgers que havien d'anar en direcció a Barcelona. Transport alternatiu, però pagant bitllet, cosa que no ha agradat als viatgers, que avui molts ja han acabat perdent la paciència.
4: Lo que pasa que luego publican por la tele y todo esto que funciona, y entonces los trabajos dicen, no, se puede llegar, no funciona, que digan la verdad, que no funciona toda la R1.
5: Como perros, y luego búscate la vida.
6: Hi ha busos que van a Barcelona.
8: Pagamos nosotros.
6: Sí.
8: Su puta madre.
12: Eso ha dicho que vamos a pagar nosotros. Esto es una vergüenza.
3: Això ha suposat que s'acumulés un gran volum de gent a la parada origen de Mataró, al centre de la ciutat d'on surten els autobusos.
29: S'ha triplicat la cua que espera per pujar al bus. La gent es queda a terra, no pot pujar en el bus perquè ja surt de la primera parada, ja surt ple i és un caos.
30: No pot ser la inactivitat i la poca previsió dels responsables competents, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, que no puguin posar més reforços d'autobusos en una ciutat com Mataró, de 120.000 habitants.
3: A mig matí ha començat a circular algun tren per la R1, però en passen molt pocs. Des d'aquí, el gruix de viatgers es desplaça cap a Barcelona o en direcció a Arenys de Mar, però per carretera, amb busos, ara sí, pagats per Renfe.
7: Una de les últimes incidències que ha complicat la situació de Rodalies ha estat la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren ahir a la nit a Vilanova i la Geltrú. A primera hora d'aquest matí, allà, els trens tampoc no han passat i molts usuaris esperaven a les andanes en va. Vilanova i la Geltrú, Montse Gené, bon dia.
31: Hola, bon dia. La incertesa avui és la tònica. No hi ha horaris de trens i venen quan venen. Ha millorat respecte a primera hora, això sí, ara almenys ja està obert el servei des del sud. Els trens de Sant Vicenç de Calders ja arriben després que s'hagi retirat l'arbre que va caure ahir la nit a la via. Acabem de parlar amb dos usuaris que anaven a Barcelona.
32: Anem una mica quasi com cada dia, perquè avui per les pluges, però i ahir, però quan no hi ha pluges també van malament.
33: Llevo media hora aquí esperando. Primero en esta vía nos mandamos a otra vía y corrimos todos ahí y luego el tren no arrancó nunca y ahora creo que pasará un otro tren.
31: A primera hora s'han acumulat més de 200 persones perquè ningú sabia quan hi hauria un tren. Han passat els dos primers trens a Barcelona i després, entre 7:15 i 8:00, no n'ha sortit cap. No hi ha hagut informació als usuaris ni serveis alternatius.
34: No hi ha cap persona a la qual la gent es pugui remetre per tal de demanar aquesta informació.
35: És un desordre total, caos total. Jo no sé qui no tiene la capacidad de encargarse de gestionar esto.
31: La situació ha estat més complicada pels usuaris de Cubelles, Cunit i Calafell, que s'han quedat sense alternativa durant molta estona.
7: L'aturada de tota la xarxa de Rodalies ha agafat per sorpresa el govern. I des de primera hora d'aquest matí, des del govern, es culpa els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies, cosa que ells neguen, insistim, amb aquest comunicat, dient que qui ha posat en risc la seguretat dels maquinistes i dels passatgers han estat Renfe i Adif, perquè, diuen els maquinistes, no estava garantida la seguretat a les vies. En tot cas, el mateix president Salvador Illa ha dit al Parlament que la seguretat a les vies estava del tot garantida, mentre segueixen avaluant les conseqüències de la plantada. Parlament, Albert Prat, bon dia.
9: Què tal? Bon dia. Sí, perquè aquesta hora, aquest migdia, hi ha convocada una reunió al més alt nivell al Palau de la Generalitat amb el president Illa al capdavant per analitzar com es va recuperant el servei després del caos d'aquest matí. Hi ha molt malestar al govern pel pols dels maquinistes. Fons de l'executiu ens admeten que no se l'esperaven i que els ha agafat amb el pas canviat aquesta matinada.
11: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
9: Des de primera hora, el president ha culpat directament els maquinistes i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha lamentat, diu, que hagin aprofitat l'episodi de pluges pels seus interessos laborals.
13: Tots els certificats estaven a punt. Ahir els trens estaven funcionant. Per tant, si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. I, efectivament, la situació que s'ha vist avui al matí no és la desitjable, efectivament, però correspon, com dic, a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
9: Des de l'oposició, Junts ha mogut fitxa i el portaveu Salvador Vergés ha confirmat al matí de Catalunya Ràdio que denunciaran Renfe i Adif aquest mateix mes.
14: La presentarem el proper dia 20 d'octubre, que farà just 9 mesos de l'accident fatal, mortal, denunciar el que està fent Renfe i Adif, que no és altra cosa que el que està fent l'Estat espanyol contra Catalunya.
9: De moment, el govern, que és el titular del servei, no ha concretat, almenys públicament, si demanarà responsabilitats, però ja ha demanat explicacions no només als sindicats, sinó també al ministre de Transports.
7: Però a banda dels problemes a Rodalies, dels quals hi tornarem a parlar a la segona hora del Catalunya migdia, la tempesta elèctrica que hi va haver ahir al vespre va afectar també la torre de control de l'aeroport del Prat, que va haver de suspendre l'activitat, segons Aena, durant tota una hora. Això s'ha traduït en uns 150 vols suspesos, 30 més dels desviats i centenars de retards que encara afecten ara la infraestructura. El Prat va recuperant la normalitat, tot i que encara arrossega endarreriments. Aeroport del Prat, David Àngela, bon dia.
15: Bon dia. 600 persones, segons els mateixos passatgers, han passat la nit a les instal·lacions aeroportuàries. Es queixen de falta d'atenció i d'informació per part de les companyies. La Noelia havia de volar ahir a la tarda a Guayaquil, a l'Equador, quan va ser conscient de la gravetat de la situació.
16: A las 7 de la noche ocurrió todo. Fue la tormenta tan fuerte que, por lo que entendemos, que nosotros estamos justo parados frente, cayó un rayo también en una aleta de un avión de Vueling. Entonces vieron que la cosa estaba muy grave, se suspendió. No pudieron salir los aviones de Iberia a Barcelona porque venían de Madrid y entonces suspendieron Madrid también que no viajaran a Barcelona.
15: Matí de cues de reclamacions i pel que fa als treballadors a terra de fer bona cara a una altra mena de temporal, el de la indignació dels usuaris.
7: Passant dos minuts d'un quart de tres de la tarda. Mentrestant, els bombers de la Generalitat han localitzat aquest matí un cos a les franqueses del Vallès, al Vallès Oriental, segons us ha avançat aquesta emissora. Es tractaria de la tercera víctima mortal des de dissabte per els forts aiguats i es desvincularia de la recerca que continua hores d'ara dels dos desapareguts que encara hi ha. Protecció Civil adverteix de més pluges aquesta tarda i demà, tot i que, ens ho deia el Francesc Mauri al començar, seran de menys intensitat. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
17: Hola, molt bon dia.
7: Comencem pel principi. Què en sabem d'aquesta víctima que han trobat avui?
17: Doncs mira, aquesta roda de premsa que està en marxa ara mateix al Departament d'Interior, acabem de tenir novetats. El cos és el d'un home que s'ha trobat en un túnel inundable de la carretera C-352 a l'interior d'una furgoneta. S'està a l'espera de la identificació oficial de l'autòpsia. El dispositiu desplegat a Granollers amb un centre de comandament avançat amb 13 dotacions han combinat el rescat d'aquest cos amb la cerca del menor de 12 anys desaparegut a l'espera de poder confirmar el que hagi pogut causar la mort i que sigui a causa, certament, del temporal. Aquesta podria ser la tercera víctima mortal arran d'aquests episodis de pluges torrencials. Se n'ha referit ara fa uns segons la consellera Núria Parlon aquí al Departament d'Interior.
18: No podem donar molta més informació. S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure, doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer, doncs, en aquest cas, per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
17: Les altres víctimes, recordem-ho, són un home...
7: Hem perdut la comunicació amb Miquel Jarque, des del Departament d'Interior, on s'està fent aquesta valoració de la situació creada pels forts aiguats que hem patit a Catalunya en els últims dies, que han de continuar aquesta tarda i demà, tot i que de manera molt més feble i que, per tant, es preveu, tant de bo sigui així, que no generin més problemes. Em sembla que hem recuperat la comunicació amb el Miquel. Estàs aquí, Miquel?
17: Sí, sí, sóc aquí, sóc aquí.
7: Digues.
17: Et comentava que les altres víctimes, recordem-ho, són un home que va morir en un torneig del Vallès a l'interior d'un garatge que es va inundar, i l'altre va perdre la vida a Tordera quan li va caure un mur en un als càmpings de la localitat. I pel que fa als desapareguts, s'està pendent també d'una persona de la que no hi ha denúncia i que hauria caigut, segons dos testimonis, a la Riera de Pineda de Mar. I la recerca més activa és aquesta d'aquest menor de 12 anys desaparegut a l'entorn de Granollers.
7: Doncs aquest és el dibuix general, podríem dir, però ara mateix a Xerta, al Baix Ebre, és dia de netejar i retirar l'aigua i el fang de bona part del poble i fer un primer balanç dels danys provocats per la pluja que va caure ahir entre les 5 i les 6 de la tarda. Els carrers que ahir baixaven plens d'aigua, avui s'han omplert de bombers, voluntaris i d'equips de manteniment. Unitat mòbil a Xerta, Albert Cots i Jordi Barranca.
0: Un 85% del nucli urbà es calcula que està afectat per les pluges d'ahir. Des de primera hora s'han fet crides a facilitar la feina de neteja tant de cases com de vies i carrers. Una feina ben feixuga per molts veïns.
1: Fins a la cuina, de paret a paret. Neveres, congelador, sofà, tot. Tot el que tens a casa, ara va a l'Ajuntament, aviam si em poden venir a ajudar, perquè, escolta...
2: La part exterior, les escales que hi ha, doncs, enrellissen molt perquè hi ha molt fang.
4: El que es va cremar l'any passat, que llavors l'aigua ha baixat com si, bueno, com si se fos en un canal.
0: Hores després del temporal, veïns i també l'alcalde són crítics amb com es va gestionar les emergències. Així ho explicava Roger Vinyol, l'alcalde, en l'especial del Matí de Catalunya Ràdio, des d'aquest punt.
5: De fet, ens va arribar l'est alert quan l'aigua ja la teníem pràcticament a la font de la plaça, no? Vull dir, la capacitat de reacció va ser poca. Sí que és veritat que teníem un avís i es van fer els comunicats pertinents d'una alerta roja, no?, per fortes tempestes, però en cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això.
0: L'escola només ha obert com a espai per deixar els infants mentre els pares participaven en les tasques de neteja. Per resoldre els problemes de cobertura, la Generalitat enviarà un camió fins aquí del CTTI. Per cert, les pluges d'ahir han fet que el riu Ebre estenyeixi a hores d'ara completament de marró.
7: Però a banda de Xerta, la comarca del Baix Camp ha estat una altra de les més afectades de la demarcació de Tarragona. A Mont-roig del Camp s'ha trencat un col·lector al passeig marítim que ha provocat diverses incidències.

0: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues sinfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
1: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
0: Entrades ja a la venda.
2: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
3: Inflat de tant comprar bé pel nostre aniversari amb megadescomptes com el 15% en alimentació. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 8 d'octubre a Carrefour.
4: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
5: Catalunya migdia. D'aquí a 7 minuts, 2:15. Com us dèiem, la vaga general ja té data. Serà el dimecres 11 de novembre, dos dies abans, per tant, que comenci la campanya electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. L'anunci formal es farà aquesta tarda, en la trobada que han de mantenir, entre d'altres, la Confederació dels Sindicats de Llogateres i els sindicats Comissions Obreres i la UGT, Jordi Canal.
6: Serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors se m'han fet dues contra la reforma laboral del PP i contra les retallades. Ara es tracta d'una aturada pel dret a l'habitatge i per uns salaris dignes per pagar-los, segons els promotors, que són les organitzacions de llogaters, com dèiem, amb el suport de Comissions Obreres i l'UGT, entre altres sindicats. El líder de l'UGT, Josep Maria Álvarez, defensa que és el moment de sumar esforços i de fer força plegats perquè se solucioni la crisi habitacional. Són declaracions a Televisió Espanyola.
7: Vamos a subirnos en estos momentos a este gran movimiento porque creo que este es el debate. El debate no es cuánto molestan en la Puerta del Sol o en la Plaza de Cataluña. Estos movimientos creo que tienen que hacer posible que este país definitivamente interpele a los responsables de los problemas que tenemos de vivienda en nuestro país.
6: Álvarez també ha defensat la convocatòria de les acusacions de la patronal, que la considera de legalitat dubtosa. Segons el líder sindical, l'habitatge i els sous tenen una relació directa, fins i tot assegurat que la COE hauria de sumar-se a la vaga pels problemes que tenen les empreses a l'hora de trobar treballadors que puguin pagar-se un pis a les zones més tensionades.
5: I sense deixar la crisi de l'habitatge, que al final és la raó de fons d'aquesta vaga...
8: I és que no s'entén!
5: Centenars de persones continuen mobilitzades a Barcelona per evitar el desnonament de 50 veïns d'un bloc al barri de Sant Andreu, que de moment no s'ha efectuat. L'Ajuntament n'ha demanat la suspensió. Ana Alfonso, bon dia.
9: Bon dia. Durant tot el matí, unes 300 persones han fet pressió al carrer amb banderes, pancartes i càntics per evitar aquest desnonament. Estava previst per les 8, però la comitiva judicial no ha aparegut i un centenar de concentrats continuen aquí esperant. Davant d'un ambient força encès per la situació de l'habitatge, Ajuntament i Generalitat han demanat que aquest macrodesnonament s'aturi. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament, i Miquel Bagudanc, director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
10: Avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres, des de l'Ajuntament de Barcelona, demanem la seva suspensió.
11: En aquest moment és inoportú, és una paraula suau. No s'hauria de produir, no s'ha de produir.
9: L'edifici del carrer Llenguadoc és d'un gran propietari i viuen una cinquantena de persones, la majoria en pisos ocupats, entre les quals hi ha 10 infants que estan escolaritzats al barri.
5: I d'una vaga a una altra, perquè Metges de Catalunya, el sindicat majoritari dels facultatius catalans, manté la vaga indefinida el dia 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals i la caiguda del decret de l'Estatut Marc del govern espanyol. Els sindicats de metges d'àmbit espanyol sí que han posposat la vaga perquè creuen que el govern espanyol no té capacitat real de negociar perquè està en funcions, Mònica Mas.
12: Sí, els arguments per mantenir la vaga del Sindicat de Metges de Catalunya és que el govern de la Generalitat està governant des de fa 2 anys. Xavier Llaunar és secretari general del sindicat.
13: La convocatòria a nivell català té una sèrie de reivindicacions que depenen total i exclusivament del govern català. No té cap mena de sentit posposar aquesta convocatòria, tenint en compte que amb qui hem de seure té la capacitat i té tota la legitimitat per seure-hi.
12: De fet, segons els representants sindicals dels metges, el que reclamen des de Catalunya no és només un estat

0: tot propi per la professió mèdica, sinó millores en la sobrecàrrega de feina i els excessos de jornada i la falta de metges al sistema públic de salut, i això, diuen, sí que és competència del govern català. Per tant, doncs, mantenen la vaga pel pròxim dimecres 28 d'octubre.
1: Novetats també pel que fa a l'amnistia. El Tribunal Suprem mou fitxa i dona 5 dies a totes les parts, als antics membres del govern, a la Fiscalia i a Vox, perquè es pronunciïn sobre si ha d'aplicar o no l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers. Tot plegat, poques hores després de rebre la sentència del Constitucional que els hi ordena aplicar l'oblit judicial. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
2: Què tal, bon dia? Immediatament després de llegir la sentència del Constitucional, els jutges del Suprem reaccionen i activen el camí per aplicar l'amnistia. De moment han fet un primer pas previsible i lògic. Pregunten a les parts i els donen temps fins divendres de la setmana que ve perquè hi diguin la seva. Després el Suprem decidirà si arxiva el cas dels exconsellers i si els aplica l'amnistia definitiva. Això és justament el que espera Carles Puigdemont per tornar a Catalunya en plena seguretat, tot i que el govern espanyol creu que tant Puigdemont com Comín i Puig tenen garanties per tornar avui mateix. Si no ho fan, ha dit el ministre de Justícia Félix Bolaños a TV3, es porque no volan.
3: Ayer se levantaron las órdenes de detención. Esto significa que podrían regresar a Cataluña esta misma mañana, si quisieran, porque ya no tienen ninguna posibilidad de ser detenidos.
2: Per tant, ara caldrà veure la setmana que ve quina és la posició de totes les parts. En el cas dels exconsellers condemnats, el Suprem també haurà de decidir si primer amnistia només Dolors Bassa o si ho fan en bloc, i en els propers dies també donen per amnistiats Oriol Junqueras, Jordi Turull i Raül Romeva. Quan això passi, tots ells recuperaran els seus drets, és a dir, es podran presentar eleccions o podran ocupar càrrecs públics.
1: I mentrestant, l'expresident Carles Puigdemont, que sospesa no tornar a Catalunya fins després de les eleccions espanyoles, si triguen a amnistiar. Però tampoc no descarta que pugui tornar abans si el Tribunal Suprem va per feina. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha assegurat avui que no tornaran a investir Pedro Sánchez. Jordi Corbalán.
4: Les eleccions poden condicionar la data de tornada de Carles Puigdemont. El seu advocat, Gonzalo Boye, li ha recomanat que no torni fins que el Suprem hagi segellat l'amnistia. Però un cop hagi resolt el tribunal, això encara no se sap quan passarà, Puigdemont i el seu nucli de confiança valoren si és oportú políticament tornar amb unes eleccions espanyoles massa a prop. Per a Junts seria un revulsiu que el seu líder participés en els mítings de campanya, però Puigdemont ja va avisar ahir que vol tornar com a president del país i no d'un partit. Aquest matí a TV3, el número 2 juntaire, Jordi Turull, ha insistit en el missatge i ha admès que les eleccions espanyoles ho alteren tot.
5: Perquè això transcendeix d'unes eleccions, igual que tot el que està a la persecució durant tot aquest temps de les persones que estan a l'exili i els que hem estat a la presó, i tot plegat transcendia del que són les sigles d'un partit i d'un combat electoral. I per tant, escolta, nosaltres som els primers convençuts de que el retorn del president Puigdemont i el retorn dels exiliats siguin en aquests termes, no? La campanya electoral ho desmanega tot.
4: Sobre les eleccions, Jordi Turull assegura taxativament que Junts no tornarà investir Pedro Sánchez.
5: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera una ceba, sempre trobant excuses.
4: Junts ja ha posat en marxa l'engranatge electoral amb l'aprovació del reglament per triar els candidats. Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista al Congrés.
1: 2:45. El clima preelectoral també s'ha instal·lat al Parlament. En la sessió de control d'avui, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha entrat de ple en precampanya i ha carregat de manera contundent contra Junts, el Partit Popular i Vox per haver tombat al Congrés els decrets per facilitar l'accés a l'habitatge. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
6: Hola, bon dia. Amb l'horitzó de les eleccions generals, avui ha estat una sessió de control més tensa de l'habitual. Salvador Illa ha reptat Junts a triar el 29 de novembre entre un govern progressista o una coalició del PP i Vox. Tot i això, el principal estira i arronsa amb els de Puigdemont ha estat per l'amnistia. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, l'ha reivindicada com una victòria de l'independentisme, mentre que el president Illa se n'ha atribuït també el mèrit.
7: La normalització política a Catalunya és una victòria de tots. Tots una mica d'humilitat i de recordar d'on venim. I de cara al futur, o coalició progressista o coalició involucionista. I la pregunta és on són vostès.
8: President, no faça el ridícul. Recordar d'on venim, ni amnistia, ni nada de eso, és una frase seua.
6: Des d'Esquerra, el seu cap de files al Parlament, Josep Maria Jové, ha reivindicat el dret a l'autodeterminació un cop l'amnistia ja està encarrilada. Illa ha tornat a tancar la porta a un referèndum.
9: Una amnistia que no és un punt i final perquè el conflicte polític continua ben viu. Vostès ho han acabat acceptant i han signat que treballarien per fer-ho durant la veu al poble de Catalunya.
7: Senyor Jové, nosaltres no estem a favor d'un referèndum d'autodeterminació, però estem a favor de que vostès ho puguin defensar.
6: A banda de l'amnistia, l'habitatge ha estat l'altre plat fort de la sessió de control. El líder del Partit Popular, Alejandro Fernández, i el de Vox, Ignacio Garriga, han criticat les polítiques socialistes i Illa els ha acusat al costat de Junts de posar pals a les rodes als ciutadans a l'hora d'accedir a un habitatge.
10: Déjennos vivir libres, son ustedes el verdadero fondo buitre. Si queremos viviendas dignas a precios asequibles, hay que construir miles y miles de viviendas sociales con prioridad nacional.
11: Tres sigles, PP, Vox, Junts, un sol vot. Bloquejar l'accés a l'habitatge.
6: Illa ha sentenciat que Alberto Núñez Feijóo no mereix el suport de Catalunya el 29 de novembre.
1: Doncs precisament Alberto Núñez Feijóo arrenca la precampanya electoral alimentant els dubtes sobre el vot per correu. Després que Vox i alguns dirigents del PP hagin qüestionat aquest procediment, Feijóo ha dit que demanarà garanties a la Junta Electoral. Ho ha fet des de Ceuta, ciutat que ha triat per presentar-se com a alternativa a Pedro Sánchez. Madrid, Dani Sainz de Aja.
12: Bon dia. El PP estan convençuts que ara sí Feijóo arribarà a la Moncloa, però el líder popular demana no confiar-se i anirà amb tota l'artilleria contra Pedro Sánchez. Ahir van demanar al jutge la imputació del PSOE pel cas Leire i avui ha deixat clar que desconfia dels directius de Correus.
13: Lo que vamos a hacer es llamar a una movilización, llamar a un voto masivo para que haya un gobierno muy sólido. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
12: Feijóo no ha anat tan lluny com els presidents de Madrid o de l'Aragó que directament demanen votar presencialment en urna. Pel govern espanyol és un nou intent del PP de desviar l'atenció a la desesperada i el ministre Arcadi Espanya, també des de Ceuta, deia que els populars ja es confonen amb Vox.
14: Yo creo que no es bueno que la democracia española y tiene un sistema electoral fuerte, garantizado por miles de funcionarios que hacen su trabajo, poner en duda el procedimiento. Yo creo que no beneficia a nadie. Desde luego no beneficia a la democracia.
12: Mentrestant, l'executiu espanyol demana al Tribunal Suprem celeritat per resoldre la suspensió cautelar del dret a vot de milers de persones nacionalitzades amb la llei de nets.
1: Avui és 7 d'octubre. Israel commemora el tercer aniversari dels atacs de Hamas que van fer 1.200 morts i la presa de 251 hostatges. Una jornada plena de simbolisme en què el govern israelià ha tancat tots els punts fronterers entre el seu territori i Gaza i Cisjordània. Els kibbutz, que queden a tocar de la frontera amb Gaza, intenten tornar una certa normalitat enmig d'un debat encès sobre què cal fer amb les cases on els veïns van ser assassinats. El nostre corresponsal, en Jordi Brascó, s'ha desplaçat a Kfar Aza, on ha parlat amb un dels afectats que ha recorregut a la justícia per evitar l'enderrocament de la casa on van matar la seva filla. Jordi, bon dia.
15: Bon dia. El temps és relatiu. 3 anys poden ser una eternitat o només una estona. A Kfar Aza, on Hamas va matar 64 persones i en va segrestar 19, 3 anys han estat suficients perquè a poc alguns veïns hagin decidit tornar a viure al kibbutz. El Shimon està enllestint la reforma de casa seva. A principis de l'any vinent s'hi traslladarà.
16: Tornar em fa sentir estrany, no sé com explicar-ho. Soc a casa i em sento a casa, però quan surto fora em pregunto si he pres la decisió correcta. No hi ha casa que no tingui una història. No hi ha carrera on algú no fos assassinat. El kibbutz sencer transmet el 7 d'octubre.
15: El Shimon parla des de l'experiència d'haver perdut aquell 7 d'octubre la seva filla, la Sivan, que vivia amb el seu nòvio en una altra zona del kibbutz. Casa seva està exactament com la va deixar Hamas, només han netejat la sang. És l'única que ha estat oberta permanentment al públic. La família vol que serveixi perquè ningú oblidi el que va passar.
16: Necessitem que d'aquí a 20, 30, 40 anys els nens vinguin aquí i vegin que un noi i una noia com ells, que vivien aquí, que volien estudiar, triomfar i formar una família, van ser massacrats pel sol fet de ser jueus, perquè no havien fet res de dolent.
15: Però aquesta visió no és compartida per la majoria dels veïns del kibbutz, que va aprovar enderrocar totes les cases del barri. Un recurs presentat pel Shimon i els familiars de 5 víctimes més ho ha evitat de moment. La decisió final la prendrà el Tribunal Suprem el proper 19 de novembre.
1: Passen 6 minuts de 2:45, fem una pausa i de seguida la cultura.
17: Catalunya migdia.
18: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
19: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
18: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I, sobretot, viure-ho amb tu.
19: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
18: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
19: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio. Solidaris. Catalunya Ràdio. Amb Mercè Folch.
20: Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè els marges són el centre.
21: Solidaris.
19: Amb Mercè Folch.
21: Dissabte a les 10 de la nit.
19: Catalunya migdia.
1: Passant 7 minuts de 2 quarts i la cultura té una protagonista. El Ministeri de Cultura distingeix la cantant Rosalía amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026, Òscar Callao.
22: El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, amb èxits com aquest La Perla, publicat l'any passat, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Un àlbum, argumenten, que eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. El jurat també destaca la trajectòria internacional de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, caracteritzada per la investigació al risc i l'evolució creativa a través de la recerca d'un llenguatge sonor propi que transcendeix gèneres, estils i èpoques. El text conclou dient que Rosalía té una enorme capacitat per combinar avantguarda i patrimoni. El premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros.
1: Una 60ena d'editorials catalanes participen a la 78ena edició de la Fira del Llibre de Frankfurt, que ha començat avui i que es farà fins diumenge.
22: El sector editorial està representat al gran estand de l'Institut Català de les Empreses Culturals sota el lema Catalonia, Land of Books, Barcelona, City of Literature. Hi participen 40 editorials, per exemple, Blacky Books, Raig Verd, Ànima Llibres o Grup 62. Una 20ena més d'editorials tenen estands propis com Anagrama, EDB Educación o Grup Planeta. L'Institut Ramon Llull, per la seva banda, ha concertat més de 120 reunions amb editors d'arreu del món per impulsar la traducció de llibres catalans a altres llengües. En els últims 5 anys se n'han publicat prop de 2.000. Sentim la directora de l'Institut, Anna Guitart.
23: Les traduccions del català a d'altres llengües cada vegada és més creixent. De fet, un recordatori que aquest mes de novembre hem organitzat un fòrum a Barcelona on participaran 150 traductors de català a d'altres llengües.
22: A més, s'han seleccionat 4 títols d'autors i il·lustradors catalans perquè els recomani el prestigiós catàleg internacional The White Ravens, consagrat a la literatura infantil i juvenil. A la Fira de Frankfurt hi participen més de 7.000 empreses editorials i assignen el 80% dels contractes anuals de drets d'autor en l'àmbit internacional.
1: I una cosa més abans dels esports. L'escriptora Maria Climent explora els temes del desig, la menopausa i la pressió estètica a partir dels 40 anys en la seva darrera novel·la, Punt de no retorn, publicada per l'altra editorial i escrita en el dialecte ebrenc. La novel·la aborda també les crisis de parella i la precarietat, Montse Pujol.
24: L'autora d'Amposta, en una entrevista a l'ACN, ha explicat que volia parlar de la pressió que hi ha a nivell estètic a l'actual societat a través de les xarxes i de tot el que comporta la menopàusia en una dona.
25: Este contrapunt que hi ha en la món, en què Júlia se la mira i veu com, bueno, esta dona no s'està entrenant. I arribarà, bueno, està arribant, li està canviant la cosa i no està fent res quan ella està molt més afectada per complir els barems estètics que se li marquen.
24: El llibre té com a protagonista una mestra de 41 anys casada amb una altra dona 10 anys més gran. Una de les dues dones viu pendent de complir els cànons de bellesa, mentre que l'altra se sent deslliurada, afirma l'autora, dels cànons de bellesa que imposa la societat.
19: Catalunya migdia.
1: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
26: Bona tarda.
1: Amb un nom molt protagonista, Leo Messi.
26: Aquí ja no veurem mai més jugar amb l'Argentina.

0: Messi ja no jugarà més amb la selecció argentina. Després de 20 temporades, la nit ahir a l'Estadi Monumental ha estat multitudinària, apassionada i emocionant.
1: No es un partido más, no es un día más. No naturalizamos este momento y vamos a tratar de disfrutarlo y agradecerlo.
2: Porque los días se nos van, quiero jugar hasta el final.
3: Es una tristeza imposible de disimular. Gracias, Messi. De verdad, nos hiciste muy felices. Imposible no agradecerte. Imposible no emocionarse. Adiós.
4: ¿Cómo que decís ahora esa palabra? Aura es. Yo no se la vi a nadie en mi vida. Lo que él genera, no se lo he visto a nadie. Y eso no va a estar más.
5: Solo decirle que te quiero, te voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios por hoy que de ser argentino. Orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias.
0: I a Buenos Aires ja ha viscut aquest comiat de Leo Messi amb l'Albiceleste en directe. El nostre company, el Joan Biosca. Joan, bona tarda.
6: Hola, què tal? Bona tarda. Un Leo Messi molt emocionat i també amb moltes ganes de dir coses. S'ha acomiadat dels seguidors de l'Albiceleste, ha recordat els bons i els mals moments vestint la samarreta nacional argentina i recomanaven deixar la selecció, deia, que hi hagi un grup molt unit i fort per superar els mals moments que ha vaticinat que segur que vindran. Escoltem Leo Messi.
5: Hoy nuevamente acá. Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. Siempre, siempre unido. Bueno, no sé, la verdad que estoy hablando más que nunca. La verdad que no me quiero ir de acá, no quiero dejar la cancha. Solo decirle que los quiero, lo voy a extrañar.
6: Partit entre l'Argentina i Benín, un país africà, en homenatge a l'ex Blaugrana. En el seu darrer partit, Messi ha fet un gol. Festa final amb un gran espectacle de drons amb figures icòniques argentines, també de la selecció, i la cara i la figura de Leo Messi amb un gràcies, Leo, com a traca final sobre el cel de Buenos Aires.
0: I mentre Messi s'acomiadava d'Argentina envoltat de milers i milers d'aficionats emocionats, com sentíem, Cristiano Ronaldo penjava un comunicat bastant llarg a les xarxes socials. I no era un comunicat fent referència a aquest comiat de Leo Messi, sinó que Marcos García el que feia és atiar encara més la polèmica amb el seleccionador portuguès.
7: Sí, un comunicat publicat ahir al vespre. Cristiano explica que va avalar ell mateix l'arribada de Jorge Jesús a la selecció com a seleccionador, que el tècnic li havia promès un pla de participació i de gestió física amb la selecció, que volia deixar de fer la selecció després del Mundial, però que la federació li va convèncer finalment per seguir. Sobre el conflicte concret d'aquesta aturada, diu Cristiano que el dia del partit de Noruega Jorge Jesús li va prometre que jugaria 30 minuts. I Cristiano diu que va escalfar des del descans, però finalment no va entrar, i això no és normal. Diu Cristiano que l'entrenador va incomplir la seva paraula.
0: A més, Cristiano diu que havia pactat també un comunicat amb el tècnic que el seleccionador no hauria llegit.
7: I en aquest comunicat, segons Cristiano, Jorge Jesús hauria hagut de dir públicament, fixa't, he comès l'error de tenir escalfant per no jugar algú de la talla de Pelé o Maradona. Cristiano diu que vol seguir defensant Portugal, que admetrà que el sancionin per haver abandonat la concentració, i per ara només tenim una reacció. Els companys portuguesos han caçat, literalment, Jorge Jesús. Li han preguntat pel comunicat, però ha dit que encara no l'ha llegit.
8: Leiria, tive a ver o jogo de Daniel Leiria. Tive en Leiria a ver o jogo de Sassou, agora vou ler o comunicat, no tenia nada a dir.
7: No, encara no l'he llegit, encara, aquest comunicat. Estava veient el partit de la Sub-21. Ara tindré temps de llegir-lo, diu Jorge Jesús. No sé què pensarà quan el llegeixi.
0: I un exjugador del Barça, Pedro, ha anunciat aquest migdia que es retira.
9: El meu cor sempre serà culer.
0: Amb 39 anys, Pedro Rodríguez, Pedrito, deixa el futbol, David Obach.
10: Pedro serà recordat sempre per marcar a les 6 competicions del Barça del sextet. 3 Champions amb l'equip blaugrana i 5 lligues. També amb el Barça i una peça única als esquemes de Pep Guardiola. Amb la selecció espanyola, el Canari va sumar un Mundial i una Eurocopa. Pedro estava sense equip des que va deixar la Lazio italiana el mes de juny passat i ha sentit que ara era el moment per plegar.
9: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias a mis compañeros. Lo mejor no han sido los títulos. Habéis
10: Pedro sido... farà un acte de comiat aquest divendres al migdia al Camp Nou.
0: I Lamine Yamal ha jugat 281 minuts en aquesta aturada amb la selecció espanyola, per tant, més del que va dir De La Fuente. L'extrem del Barça és el futbolista que ha disputat més minuts amb Espanya, que ahir, per cert, va superar Croàcia per 1-2.
7: Luis De La Fuente, com dius, ha repetit diverses vegades en aquestes setmanes que cap futbolista jugaria més de 270 minuts. Lamine s'ha enfilat als 281. Els darrers, els 77 d'ahir, en el Croàcia 1-2, victòria de l'equip espanyol amb remuntada final amb dos gols de Mikel Merino, el seleccionador espanyol destaca la fam del seu grup.
11: Y son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no, no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no.
7: A banda de Lamine, ahir també van ser titulars els jugadors del Barça, Cubarsí, Rodri, Pedri i Olmo. Fermín va entrar al segon temps amb 270 minuts a les cames, torna a Cubarsí, Rodri 256, Olmo 220, Pedri 207 i Fermín 99 minuts. També jugats ahir a la Lliga de les Nacions, Anglaterra 3, República Txeca 0, 16 minuts pel blaugrana Anthony Gordon i Escòcia 1, Eslovènia 2, amb Derkusic de l'Espanyol també sense jugar.
0: Notícia que avança el Fem Futbol, la renovació de Patri Guijarro amb el Barça està molt a prop, David.
10: Tant és així que el club blaugrana espera tancar abans d'acabar l'any la continuïtat de la nova capitana de l'equip femení. De fet, les últimes setmanes el Barça i Patri han acostat posicions i les dues parts tenen la voluntat de seguir vinculades unes temporades més a partir del 2027, que és quan s'acaba l'actual contracte de Patri. La migcampista blaugrana ja va deixar entreveure la bona sintonia per renovar la setmana passada.
12: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
10: La notícia, com dèiem, l'avança al podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, que, per cert, ja té un nou capítol disponible a l'app i al web de l'emissora i a la plataforma 3Cat.
0: Dues coses més de futbol. La Federació de Noruega ha denunciat el president de la FIFA, Gianni Infantino, per tres casos diferents. Eudald Serra.
13: Noruega demana que s'investigui de forma individual l'entrega del Premi de la Pau a Donald Trump, la retirada de la targeta vermella al davanter dels Estats Units, Folarin Balogun, durant el Mundial passat, i el programa FIFA Forward Enterprise. La denúncia s'ha enviat als comitès d'ètica i de governança de la FIFA per incompliment normatiu i errors de control. També se sol·licita una investigació conjunta, ja que es considera que els casos podrien estar relacionats. En concret, s'acusa Infantino d'un possible abús de poder. D'aquesta manera, la Federació Noruega es converteix en la primera a denunciar Gianni Infantino, que continua sent l'únic candidat ara mateix declarat a presidir la FIFA en les eleccions del març vinent.
0: I ara parlàvem del Fem Futbol, que teniu ja el nou episodi del podcast que segueix tot el futbol femení. També teniu un nou capítol de l'Espanyol reservat. I què destaquem, Sergi Andreu?
14: Doncs mira que la Ciutat Esportiva de Sant Adrià ha fet aquest mes de setembre els 25 anys de vida i ens preguntem i mirem de descobrir tota una sèrie de dades interessants al voltant del planter blanquiblau. Per exemple, quants futbolistes del planter han debutat en el primer equip en aquest quart de segle? Qui ocupa el podi amb més partits? Qui va debutar més jove? Quants jugadors de la casa han disputat més de 100 partits amb el primer equip en tot aquest temps? I sobretot, quin és el futur que li espera a la Harke, la Dani Harke i el futbol base de l'Espanyol. De tot plegat en parlem en aquest Espanyol reservat, el podcast perico de Catalunya Ràdio amb l'Eudald Serra i els exjugadors Javi López i Javi Chica, que és un dels màxims responsables de la 21.
0: Una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
15: De moment la resposta és que no. Hi ha clubs molt enèrgics amb el no hi ha per sempre. El Barça
0: els camins a l'Eurolliga i de l'NBA cada cop més lluny.
16: Catalunya migdia.
17: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
18: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
17: Entrades ja a la venda.
19: aquest any amb Rosa dels Vents, viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
20: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, que deu ser una fira de cotxes.
21: Expo Casio, home.
20: Ah, clar, Expo Casio, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Casio.
22: Torna a Expo Casio Girona.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: I abans de la pausa sentíem un fragment, l'Ernest Macià, explicant el que ara ampliarem, i és que el Barça diu que no a l'NBA, com la majoria de clubs de l'Eurolliga. Ernest, el bàsquet blaugrana ha rebutjat aquesta oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa.
3: Home, doncs sí, la veritat és que la majoria de clubs no els hi semblava bé aquesta primera oferta, que consistia en que ells havien de pagar per entrar a formar part de la NBA, entre 500 i 1.000 milions, a més d'altres condicions, i per tant han rebutjat la primera oferta. Clubs com l'Olympiacos ja no en volen sentir parlar més. El Barça, de moment, està en aquesta línia. Hi han clubs que sí, el Madrid vol una altra oferta, el Panathinaikos ja està obert i, per tant, ahir es va votar simplement que, de moment, l'NBA no. I ahir també es va votar que aquests clubs, a part de ser propietaris, per 10 anys, amb data de caducitat, passin a ser ja franquícies, és a dir, propietaris i permanentment a l'Eurolliga, per sempre, mentre duri la competició, Laia.
2: I ahir el Tot Costa va anar a entrevistar un dels fitxatges d'aquesta temporada del Barça, Ernest, el pivot Oleg Balcerovski.
3: Sí, a part de ser un dels fitxatges d'aquesta temporada, és el tercer màxim anotador i el tercer jugador més valorat, totes coses, perquè no hi ha més pivots que ell, i per tant, ell ha de jugar. I ens va sorprendre unes declaracions en les que notàvem ressentiment cap al seu exclub. El Barça el va fitxar després d'haver estat jugador de l'Unicaja. El que ahir ens va revelar ell és que l'Unicaja el va deixar tirat. Li va prometre que volia seguir amb ell, va renovar 2 anys més, i a l'estiu, no a ell, sinó al seu agent, l'Unicaja, li va dir que no hi comptava, i ell encara espera, doncs, la comunicació d'algú del club andalús per dir-li que moltes gràcies.
4: Después de hablar con él aquella vez, que me ha dicho que cuentan conmigo y están bien, que puede entrenar conmigo y estar en el equipo, nadie me ha contactado conmigo. Directamente con mi agente y me han dicho que no cuentan conmigo y que me liberan. No me quieren. Yo estoy muy contento de estar aquí, o sea, las cosas salen porque tienen que salir. Si en algún sitio no te quieren, tienes que ir a un sitio donde te quieren. Y así es el deporte, así es este negocio, se puede decir, pero sorprendido sí, porque no he recibido nada de llamada ni nada.
2: Doncs molt clar, Balcerovski, amb aquestes declaracions. El Barça, per cert, que juga divendres a l'Eurolliga contra els Alguiris, i el Manresa, que comença aquest vespre el seu camí a l'Eurocup, que disputa per segona vegada consecutiva.
3: Exactament, jugaran amb el Ratio Farm Ulm, i la filosofia és una miqueta de rebaixes respecte als últims anys. De moment no s'ha guanyat cap partit oficial encara, ni de Lliga CB, ni de... Es va perdre el primer d'aquest Eurocup, i avui s'hauria de guanyar el primer. El que passa que des de Manresa, amb les baixes de Hugo Benítez i de Pierre Oriola, diuen que l'Eurocup és una plataforma per millorar, però que ja directament no es va buscar clarament una victòria, una classificació, una obligació d'haver de fer quelcom important en aquesta competició. Per tant, veurem com surt. De moment, avui, primer partit d'Eurocup a casa.
2: I més estrenes europees en bàsquet. Ahir el Girona i la Penya es van estrenar a Europa amb triomf a les competicions FIBA. Xevi Soler.
5: Sí, i especialment destacat va ser la victòria del bàsquet Girona, perquè era el seu primer partit a la història a Europa d'aquest nou club gironí. Va guanyar el Dinamo de Bucarest amb unes graderies semibuides, i és que es va rebre un ESA alert a 40 minuts de començar el partit. Tot i aquest contratemps, el jugador Pep Busquets sap que ahir el club va fer història.
6: Molt contents de treure la victòria, de celebrar-ho amb el nostre públic, de tornar a Europa, també de treure'ns aquesta espineta d'aquest cap de setmana, que ha sigut una miqueta difícil mentalment. Res, contents i amb ganes de seguir.
5: Més avesats a la competició europea està la Penya, que va debutar amb victòria a la Champions, una competició que aspira a guanyar-la. Va guanyar l'equip israelià del Neyers Lian.
2: Doncs a Fontejau, a Girona, hi va assistir menys públic del previst per l'alerta meteorològica, però a Granollers el debut dels locals al Palau Olímpic aquesta temporada, en partit europeu, directament es va haver de disputar a porta tancada a Montserraia.
7: Els vallesans sumen els primers 2 punts europeus després d'imposar-se per 37-31 al Busau romanès en un partit atípic. La situació climatològica va fer que es jugués sense públic, i Antonio Rama, l'entrenador del Granollers, admet que era una sensació molt estranya.
8: Va, raro, és estrany, perquè quan crides tu i et sents només a tu, no?, i es veu aquesta fredor, no?, que ja costa d'escalfar el palau, doncs imagina't sense gent. Hem trobat moltíssim a faltar a la gent, hem trobat molt a faltar a l'infern. Només espero que la gent l'hagi pogut veure des de casa i l'hagi gaudit.
7: Dimarts vinent, partit importantíssim del Granollers a Portugal davant l'Aguas Santas a la Lliga Europea d'Handbol.
2: Un ciclista de Montbrió del Camp, el Baix Camp, s'acaba de proclamar subcampió d'Europa de ciclisme en contrarrellotge a la categoria sub-23. És la segona medalla catalana en aquests europeus, Isaac Vilalta.
0: Doncs sí, es tracta de Mathis van Kerckhove, que competeix amb la selecció belga, tot i que des de ben petit viu a Montbrió del Camp i, de fet, en categories base també ha estat campió de Catalunya. Ara fa uns minuts ha guanyat la segona medalla de plata consecutiva en contrarrellotge en uns campionats d'Europa. Ho ha fet per darrere d'Héctor Álvarez, ciclista de Benidorm. Com deies, la de van Kerckhove és la segona medalla catalana en aquests europeus, després de la d'Aitor Martínez, plata en la prova en ruta júnior.
1: Aquesta medalla està a casa, que encara estem buscant algun lloc per penjar-la, perquè es veia bé, perquè, bueno, al final és una medalla de plata que és increïble, tota la temporada ho hem estat buscant, però em vaig quedar amb una mica de mal gust de boca, perquè quan ho tens tan a prop la medalla d'or, no acabes de sentir-te del tot a gust, però bueno, molt, molt content.
0: Aitor Martínez té 17 anys i és de Ripoll, i atenció, perquè la temporada que ve podria saltar ja el ciclisme professional en un equip del màxim nivell. Podeu sentir-lo en una entrevista a Ràdio Volta ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
2: El Mundial de Judo disputat a Bakú, a l'Azerbaiyán, ha servit per recuperar un dels millors judokes catalans, David García, que va aconseguir la medalla de plata a la categoria de menys de 66 quilos, Carles Vila.
9: El judoka de la Canonja reconeix que es troba en el seu millor moment esportiu després de guanyar aquesta medalla de plata. En García té també molt a prop la classificació per als Jocs Olímpics i diu que és una medalla molt especial per ell.
10: Aquesta medalla és molt important per a mi, és un salt de nivell. En el món del judo és dels millors resultats que es poden aconseguir, és el següent a la medalla olímpica, o sigui que estic molt content. De fet, encara no m'ho acabo de creure, no ho he assimilat, i no res, estic molt, molt content amb aquest resultat. També aquest resultat dona molts punts de cara a la classificació olímpica, per la que ja podré estar una mica més tranquil. Encara no està tot el treball fet, però està a bona part.
9: David García encara té alguna fita esportiva important aquest any, com per exemple el màster, ja pensant en tancar definitivament la seva classificació per als Jocs.
2: I acabem dos apunts més, David, un de waterpolo i un altre al Mundial d'Hockey Patins.
11: En waterpolo, ahir va arrencar la fase de grups de la Lliga de Campions masculina amb participació i victòria del Sabadell, triomf important dels vallesans a la piscina del Jadran Herceg-Novi Montenegrí, 16-17, ben ajustada, però victòria clau al cap i a la fi, perquè els montenegrins han de ser el principal rival del Sabadell per accedir com a segons de grup a la lligueta de quarts, que és el seu gran objectiu. Avui debuta el campió, l'Atlètic Barceloneta, a casa, 8:45, contra el Novi de Belgrat, Serbi, i pel que fa al Mundial d'Hockey Patins que es fa aquests dies al Paraguai, tercera victòria en 3 partits per a la selecció espanyola femenina amb 7 jugadores catalanes, un 7-1 contra l'Argentina, que la classifica de retruc matemàticament per a les semifinals. Avui tanca la fase de grups el combinat espanyol contra Suïssa.
2: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports amb el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb el caos que han provocat aquest matí els maquinistes a Rodalies. Han al·legat motius de seguretat per no pujar els trens i fins a quarts de 10 el servei ha estat pràcticament aturat. El govern parla de situació inadmissible. També us hem explicat que aquest matí s'ha trobat el cos d'una persona dins d'una furgoneta en un túnel a les Franqueses del Vallès, a la Ronda Nord de Granollers. Hem connectat amb Xerta, també, al Baix Ebre, que és el municipi més afectat pels aiguats que vam tenir ahir. Tot això ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs podem donar continuïtat a una informació de la que hem estat pendents al llarg de tot el matí també en aquest Catalunya migdia, que és aquest desnonament de vora 50 famílies del barri de Sant Andreu. I connectem, Unitat Mòbil, José Antonio Rodríguez. Ana Alfonso, bona tarda.
3: Bona tarda. Ara mateix la Guàrdia Urbana ha tallat els carrers del voltant i sembla que l'arribada de la comitiva judicial és imminent. Des de les 7 del matí i durant tot el dia, centenars de persones s'estan concentrant al carrer Llenguadoc per aturar aquest desnonament de 50 persones. Avui mateix, l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència Catalana de l'Habitatge han demanat que es suspengui el desnonament, una petició que, segons la coordinadora síndica de l'Habitatge de Catalunya, arriba massa tard. Marta Espriu, portaveu.
4: Segurament, si a les 7 del matí no hi hagués hagut més de 300 persones, la institució no s'hagués activat de la manera que s'ha activat. La resposta ve tard i, a més, ve forçada per la pressió al carrer de les veïnes organitzades.
2: Sobre Habitatge, Esquerra Republicana mou fitxa i registra una proposició de llei al Parlament per forçar que els lloguers tinguin una durada mínima de 7 anys i que siguin indefinits en cas que el propietari sigui un gran tenidor. La portaveu del grup parlamentari republicà, Esther Capella, ha defensat que Catalunya té eines per regular-ho i que els ciutadans no poden esperar més temps.
5: No podem esperar que Madrid reguli o modifiqui la llei d'arrendaments urbans. Tenim mitjans propis, tenim l'eina bàsica per poder-ho fer, que és el Codi Civil de Catalunya. El govern es va comprometre a impulsar una llei d'arrendaments urbans. No ho ha fet.
2: El jutge que investiga possibles irregularitats en el rescat d'Air Europa cita a declarar la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Sara Hagesen, 6 dies abans de les eleccions del 29 de novembre. En el tram final de la campanya també demanarà explicacions al director del Departament d'Afers Econòmics de l'executiu, Manuel de la Rocha, i al president de Correus, Pedro Saura, entre altres. El jutge vol saber si hi va haver prevaricació en la concessió de 475 milions d'euros a Air Europa el 2020, tal com apunta la querella de PP i Vox. I Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic a Sibèria després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta en un laboratori. Les autoritats sanitàries asseguren que la situació és tranquil·la i deixen clar que han proporcionat tota la informació necessària a l'Organització Mundial de la Salut, que n'hi reclama, però més, davant una certa inquietud internacional. Mongòlia, per exemple, augmentarà els controls a la frontera russa. Anem a Moscou, Cristina Solias.
6: Bona tarda. En un comunicat, l'organisme rus de salut pública destaca que el 90% dels contactes de la víctima ja no estan confinats i que cap d'ells ha donat positiu per malaltia infecciosa. També defensa que Daria Shipilova estava vacunada contra la pesta i que en tot moment es van aplicar els protocols de seguretat corresponents. Ara bé, les autoritats russes continuen sense donar cap pista sobre les causes de la mort de la treballadora, que va patir una malaltia pulmonar fulminant. Segons la premsa local d'Irkutsk, els metges que van tractar la víctima continuen parlant d'un cas de pesta pneumònica. En canvi, des del Kremlin acusen els mitjans d'estar escampant notícies falses i asseguren que mantenen informada l'OMS. Les alarmes s'han disparat després d'una alerta de l'ambaixada nord-americana a Moscou, en què aconsella als seus ciutadans que es trobin a Irkutsk, que segueixin les recomanacions sanitàries i que evitin els hospitals.
0: Passant 4 minuts de les 3.
7: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: I des d'ara fins a les 4 amb el Joan López Alegre, professor de comunicació de l'Abat Oliver Seu. Bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda.
0: El Roger Pi de Cabanyes, periodista i delegat de l'ACN a Madrid. Bona tarda, Roger.
9: Bona tarda.
0: I la Júlia Miralles, politòloga i professora de la Universitat UPF. Bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Tot bé?
10: Molt bé.
0: Anem a preguntar-vos si veniu amb Rodalies. El Joan ja m'imagino que no, el Roger, òbviament, no, perquè a Madrid no, tu, Rodalies.
9: Bueno, aquí hi ha cercanies, eh?
0: Ja, però sí,
9: sí. Que funcionen bé.
0: No, anava a dir, no, com a mínim no arriben notícies aquí de que hi hagi caos arriba, com els que hem tornat a tenir aquest matí.
10: Jo bicing, normalment, que últimament també hem de dir que funciona cada dia pitjor.
0: Amb?
10: El bicing.
0: Ah, molt bé. Sí. També, tampoc no va bé el bicing?
10: No. No, no. Ja,
11: doncs, i què li passa ara? Per què no va bé això?
10: No ho sé. Deien que amb la calor les bateries no funcionen bé, però cada dia hi ha menys...
11: Doncs ah, però és que tu no pedales.
10: No, jo no pedalo gaire.
11: Oh, clar, clar.
10: Pedalo els caps de setmana, només.
0: Molt bé, molt bé. Tampoc fa pinta de venir amb Rodalies. Santi Villas, bona tarda.
8: No,
0: trepitges un Rodalies, tu, des de fa quan?
8: És que no... des que anava a la universitat, pot ser que anéssim Rodalies a Bellaterra?
0: No. Donant voltes,
8: no,
0: sí.
8: No seria Rodalies, allò ferrocarril, no, és diferent.
0: No. Perdona. No. Es podia anar a... Els que ja estudiaven a Bellaterra fa molts anys, es podia anar de les dues maneres. Els ferrocarrils et portaven fins al mateix campus de l'Autònoma,
8: sí,
0: i a les Rodalies et deixaven a Cerdanyola, on havies de fer uns metres i
8: no
0: agafar un autobús gratuït que tenia l'Autònoma al costat del riu Sec.
8: Jo anava amb els ferrocarrils. Sí, sí. Aquestos van bé?
0: Els ferrocarrils, sí.
9: Van millor.
8: Vale, però és que no ho sé. No, és que jo no em moc. Jo ja sóc en Woody Allen, ho tinc tot a la mateixa illa meva, de casa meva, el restaurant, la carnisseria, la vegetaria, tot, i no em moc gaire. Jo ara ja no pujo. Bueno, el més lluny que faig és venir aquí.
9: Però tu
8: que és voluntat, perquè ja sabeu que jo no caldria que vingués. Ho podria fer com el noi aquest que està... Aquest és el que és més xerradoret, no? El que està a Madrid.
9: Més xerradoret. Muchacho, que és la setmana passada.
8: No.
9: Però a veure, Santi, tu què vius? El poble del Show de Truman, que dius que ho tens tot en una illa.
8: No, jo, per exemple, no condueixo, perquè jo, com que soc sec, diguéssim, bastant, aleshores jo ja, primera, que ja no vaig poder fer la mili, perquè ens vam salvar un sordo mut i jo, o sigui, no me chilles, que no te veo, de tots els que vam anar, i després... quasi vaig anar a regulares, perquè, clar, la senyora aquella que em feia l'examen de la mili volia que jo vegués unes lletres i unes tires que no veia. I, clar, ara ho diré perquè igual ja no n'hi viu, però la filla de puta, el primer que em va ensenyar era la fila de baix del tot, i potser n'hi havia 15. Clar, jo estic acostumat al barraquer que n'hi ha 4. 15! I va arribar un moment que em va fer tapar un ull i vaig dir, pues mira, com no se veia a usted a la dreta, no la veia ni a usted, vull dir-te que, o sigui, que no ho sé. I aleshores, al final no vaig anar. I per què t'ho deia, això? És que se me'n va al cap. Tinc un dolor
9: perquè
8: cap...
9: t'he dit que sembla que visquis en el poble del Show de Truman.
8: Ah, bueno,
9: perquè,
8: no, això, perquè jo, no, conec, jo no condueixo. Aleshores, jo vaig a tot arreu a caminant. Aleshores, pues, vaig al cine caminant, perquè el tinc allà, vaig al teatre caminant, vaig a comprar caminant... O sigui, ho faig tot caminant. Vinc aquí, com que sempre arribo tard, vinc
9: amb taxi,
8: això sí, però després me'n torno caminant. Vull dir... És això. Ara, vull dir, no, allò, per exemple, allò que el tramvia que no l'he agafat mai,
0: ja.
8: I la... Però jo puc arribar a anar caminant des del club de polo, sí, fins a casa meva.
0: Que és, o sigui, el teu radi d'acció va fins al club de polo.
9: No,
0: eh?
9: Sí.
0: Més enllà del club de polo, no.
8: Però
0: més enllà del club de polo, això, uf, no, eh?
8: Bueno, allò ja és TV3, a TV3 em porta. No, a TV3 sí he d'anar, em porten. Ara no em porten gaire, perquè, clar, com que sóc la competència, doncs ara...
9: Això em recorda el Jordi Estadella en Pau Descansi, Tito Bé Diagonal, eh? Una mica, si vols que t'ho digui.
0: Jo tenia un company d'esports que també deia que de la Diagonal en avall no tirava més.
8: Qui controla els vídeos d'aquestos d'aquest estudi? Perquè em fot que de susto surt l'ostrell i que sembla això, Quique. O sigui, surt l'ostrell darrere d'aquest home amb un cap més gran que el d'ell.
0: Quin
8: això
0: problema hi ha?
9: No, sembla l'Òscar López, amb el cap.
8: Això és nou.
0: Okay. Sí, han canviat les imatges d'aquest de la pantalla
8: bueno,
0: de centre.
8: Bueno, han canviat les imatges i només en posen una. Vull dir, també podria ser...
0: Però al costat hi ha la del Catalunya Migdia,
8: allà. Ja, però tu estàs parlant amb tu i surt l'ostrell per darrere, pam, rient amb el cap a sobre l'esquena. No, home, no.
9: Perquè vols sortir tu.
8: Jo, on, aquí?
9: Sí.
8: Jo no, mira, va, jo...
0: Mira, avisarem a John, perquè igual John sap com van les pantalles
8: home,
0: aquestes.
8: Home, sí, John, això ho ha de fer. Vull dir, no pot ser, que em sembla molt... Però veus, ara, mira, tu, has sortit allà. Si és més gran que tu, aquesta foto.
0: Home, no, perquè la pantalla és molt grossa.
8: Doncs per això, doncs hauríem que sortir nosaltres, que surti la Silvia Còpolo. Encara està?
0: Sí, home, tant. Sí.
8: Perquè jo ho escoltava els diumenges quan baixo de...
0: Sí.
8: No, ara fa temps que no vaig, perquè tampoc...
0: El divan,
8: que
0: encara el fan, sí,
8: home. Perquè se m'ha espatllat el cotxe, també.
0: També, un dia.
8: Des de l'agost.
9: Però si es diu que no conduïes. No?
8: Claro, però jo, home, però jo estic casat i tinc una persona que condueix. Vull dir, jo no condueixo perquè no em donen el permís.
9: O sigui,
8: permís.
9: Tu tens un Morgan Freeman a la teva vida i tu ets Jessica Tandy.
8: A mi no em van donar ni la mobilet. Saps allò que donaven una mobilet?
9: Per... De 14 anys.
8: Això, de 14 anys, d'això ni m'ho van donar. Em van dir que no podia, que era peligro público, me va dir aquella senyora de l'òptica. Aleshores, jo tinc un cotxe, que és un cotxe que no volia ningú perquè no ha triomfat a, diguéssim, a el que seria el mercat europeu,
0: sí,
8: que és un Cube. Un Nissan Cube, que és com si fos de la pel·lícula Cars.
9: És horrorós.
10: Ah, sí, és molt
8: veus?
10: Divertit.
8: Ell ho troba horrorós. Sí, veus? Mira, les dues Catalunyes. O és un cotxe horrorós, és molt divertit.
9: Què
8: no?
9: dius?
8: Ja
9: però si és el cotxe més friqui del món.
8: És una monada.
9: Però
8: un
9: què dius?
8: És un cotxe que funciona molt al Japó i als Estats Units. Aquí
9: cotxe,
8: no va funcionar.
9: És un cotxe quadrat?
8: Sí,
0: sí, ara el veig. No, sí, he hagut de buscar la foto. És aquest?
8: Tu, perdona, tampoc és... Tu també ets bastant quadrat, vull dir, de mel, de tot. Que no mereixis ara que jo tinc un cotxe quadrat, que tu també.
9: Jo tinc un Fiat 500.
8: Ah, bueno, doncs vale. Veus? pensa que està a Nàpoli. Ell, va per Nàpoli. Ell va amb la finestra d'aixòs i la camisa... Bueno. I aleshores es veu que hi ha una peça... Bueno, això també vaig a fer una denúncia.
0: Compte.
8: Bueno, va.
9: A Ascot, amb aquest cotxe, demà no t'haguessin deixat ni aparcar.
8: A Ascot no vaig anar amb cotxe. A Ascot em van portar, vaig estar al Four Seasons, amb aquell gos que podies llogar per anar pels prats. Vull dir, jo a Ascot vaig estar, que mira, em vaig treure la xistera de miracle.
0: Però no vas amb la denúncia que et fa, una peça que no arriba.
8: Em falta una peça del cotxe,
0: sí.
8: Perquè, clar, és un cotxe que ja no es ven a Europa. Aleshores, només funciona al Japó, a Barcelona n'hi ha 3. Clar, a mi em va costar 2 euros, ja t'ho dic ara.
9: Ja. Mira, m'aniré a fer un vídeo al pàrquing del Polo, i ja veuràs com no hi ha cap cotxe ni que s'acosti a la cotrada de cotxe que tens
8: tu. El meu no, què s'ha de semblar? No hi ha ningú. Si el meu, quan passa, la gent el miren i la gent riu.
9: Home, no m'estranya.
8: Tu vas a dintre i la gent se'n riu quan mou el cotxe. Bueno, total, que no sé què li passa, li falta una peça d'electrònica. Perquè quan jo el vaig comprar fa molt temps, era un cotxe molt modern. Llavors tenia tot això que tenen ara, t'apropava, s'obria la porta, potser fa 15 anys, a no sé quantos, al mòbil, al no sé quantos, es carregava el mòbil, tenia de tot. Tenia per posar gots, com si fossis borratxo. Vull dir, 8 o 9 llocs per posar gots.
9: És que s'ha d'esperar una mica per comprar-lo.
8: Perdona, el de Madrid s'està entretenint amb la meva narració. Clar, sí, com que no el veig, aquí sí. Vale. Sí, bueno, em quedo més tranquil. Sí, vull dir que ja sabeu que a mi m'agrada tenir públic. M'és igual 3 que 1.000. Bueno, total, que aleshores em van dir... Ens van dir, aquesta peça només està al Japó. I aleshores fa... des de l'agost, que la peça no ha arribat, i ara ens han dit...
0: Però que la porten caminant, o què?
8: Pues no ho sé, però ara ens han dit que ens la comprem nosaltres.
12: És que igual ja
8: que ja ens passaran un link, que anem a, que comprem la peça al Japó i que quan la tinguem aquí la portem al taller perquè la posin. Jo això no sé. A veure si quan arriba la Puigdemont ho arregla tot això, perquè hi ha coses que no estan funcionant.
0: No tenia altres temes a l'agenda, no. Puigdemont, bueno, que l'altre la peça del teu cotxe.
8: Perdona, per tornar-se a col·locar s'ha de començar per la cosa petita. No es pot anar.
9: Li pots dir al Puigdemont que busqui si hi ha un concessionari Nissan a Waterloo i que vagi a preguntar si tenen la teva peça.
8: No, ja ho he mirat per tota Europa. Només està al Japó i me l'he de buscar jo. Tu imagina't jo que no sé ni canviar una roda. Com he de buscar jo una peça d'un cotxe? Vull dir que just obro la porta. O sigui, res. Què més havia de dir?
0: No, res.
8: Torna a pujar i torna a baixar l'ostre.
0: T'han portat un paper.
8: Ah, sí.
0: Sí, t'han portat un paper perquè tu mateix... El Santi ha proposat un tema, no? Entenc jo.
8: Però clar, si em comenceu a preguntar que si vaig...
0: No, però tu has proposat un tema per la Dèria. Has seleccionat uns talls de veu... Un moment. Has seleccionat uns talls de veu i com que no te'n recordes de quins talls de veu has seleccionat, t'han passat un paper amb els noms de les persones que tu has triat.
8: És que una altra cosa no, però aquí m'ajuden molt,
0: No, clar, sort.
8: O sigui, vull dir-te, els hauria de donar la meitat del sou. Perquè m'ajuden, me posen tot...
0: Uns que no saps ni el nom.
8: Elisenda?
0: Molt bé.
8: El Botes?
0: Botes.
9: Botes.
8: Botes. El tècnic no me'n recordo.
0: El Jordi Galbany.
8: Hòstia, m'he de prendre els dos. Jordi Galbany, Jordi, diré
0: Jordi. El Jordi i la Natàlia també la tens
8: allà. La Natàlia. Bueno, també me'n pots fer un document i me'ls apunta. Si una vegada m'ho va posar al mòbil dels col·laboradors... Si no me'n recordo, a vegades no me'n recordo ni d'ell.
9: No, el meu no se'n recorda mai. A mi té mania.
8: Bueno, el tema meu era aquesta d'això... que jo no sé si vosaltres teniu la mateixa percepció que jo, però jo trobo que des de que s'han convocat les eleccions, tota la gent que volia que canviés el govern i tota la gent que Pedro Sánchez muy mal, Pedro Sánchez fatal, Pedro tal, estan tots d'una mala hòstia i amb unes cares de mala
0: llet. Doncs haurien de tenir...
8: O sigui, l'Anna Rosa no li ha fet cap il·lusió.
0: No?
8: Els aquells de l'Iker Jiménez foten els dos una cara que és una cosa que és increïble. Jo no sé si és que veuen que si guanyen els altres hauran d'estar 4 anys més picant pedra i 4 anys són molt, o que si guanya la dreta, doncs ells ja no podran criticar a Pedro Sánchez. Perquè, pobre, ja, vull dir, que deia, ja ni estarà.
0: I has portat exemples.
8: Bueno, i he portat uns exemples perquè trobo que ha passat, diguéssim, de nivell, i jo trobo que com que estan cabrejats, estan fent coses que abans no feien. Per exemple, una col·laboradora d'un programa de Telemadrid, que tampoc seria... Radio Estel, ahir o abans d'ahir va dir que el president del govern era hostiable. També va escoltar.
13: Fíjate, de todos estos años de Sánchez, lo que me ha parecido más irritante no son sus mentiras, sus marrullerías, ni sus... No, a mí lo que más irritante me ha parecido es la impostación lacerante de su voz, ¿no? Que siempre habla con esa voz como de monaguillo recién confesadito, así como
14: vida,
13: que es
14: ¿no?
13: para es para es perdón por la palabra, es hostiable, o sea, yo no lo soporto.
8: Bueno, se ha montado la mundial porque esta señora.
9: Qui és? Com es diu?
8: Aquesta es diu Carla de Lala.
9: Ah, i d'on te l'hem tret?
8: Bueno, pues l'han tret de... Bueno, aquesta és una periodista que ara està a Telemadrid. És que ara a Telemadrid, vull dir, això ho haureu de mirar perquè és una cantera, eh? Ara sí. A Telemadrid...
0: Això el Roger ho deu controlar, sí. Que viu a Madrid.
8: Qui és el Roger? Ah, Roger.
0: Qui és el Roger?
8: Roger, escolta'm una cosa. Tu que vius a Madrid, tu no trobes que ara a Telemadrid estan fent una cantera de presentadors que els surten tots de The Objective o de OK sí, Diario, clar. Els hi donen a tots programa de presentador i estan fent com la cantera per saltar després a la U?
12: Bueno, l'altre dia hi havia un article al País que explicava que el PP ja està repartint o parlant de ministrables i, per tant, és normal doncs, que tota aquesta gent de mitjans d'extrema dreta també estiguin doncs, però... olorant a veure on te poden anar parant. Però t'he
9: de
12: dir...
9: Hem de dir que The Objective és un mitjà d'extrema dreta, bueno, en sèrio?
12: Jo no he dit res d'Objective.
8: No, jo no he dit...
9: Bueno, no, com que no, parlem dit, de mitjans d'extrema... O Telemadrid... No,
12: bueno, sé... Telemadrid jo podria
8: que,
12: ser.
8: Tu, per exemple,
9: si
8: tens...
9: Tu
8: ara
9: creus... Jo no.
8: O sigui, tots els que han estat col·laboradors de programes que he anat jo a discutir amb Antonio Naranjo. Bueno, Antonio Naranjo venia fins a vegades, jo crec que ha vingut fins al... Havia vingut alguna vegada al fax i tot. Bueno, pot aquestos. Ser. Ara, tots aquests estan presentant programes, eh? Vull dir, són Isimil i en Xau Rondo, de Telemadrid. Ells tenen el seu programa, són tertúlies, són presentadors, i han saltat de col·laboradors de programa de tarda a presentadors, perquè jo crec que estan fent pràctiques i cantera. Bueno, aquesta senyora després s'ha disculpat, perquè, clar, ja se li ha muntat la Mundial. S'ha disculpat d'aquella manera.
14: Su voz me resulta irritante hasta un extremo que, para decirlo de manera chabacana, rápida e hiperbólica, podría decirse hostiable. Pero eso ha despertado en las personas, en los sentimientos de algodón de algunos zurdos en Twitter, que yo estoy incitando a la violencia contra nuestro presidente, una especie de magnicidio. Y entonces he tenido que disculparme y lamentarme públicamente, cosa que ya he hecho. Me resulta llamativo lo sensibles que son al humor que tenemos algunos periodistas y, sin embargo, la poca importancia que le dan, por ejemplo, al tema de las amenazas que presuntamente ha recibido la jueza Viedma, que a lo mejor fue encargado darle más que un susto, ¿no? A mí eso me parece...
8: Sí, ara pots treure, Jordi.
0: En... Ja en té prou.
8: No, però per això...
9: No, sembla que la volien matar.
8: Bueno, però vull dir-te, a veure...
0: Però aquí, o sea, la jutgessa.
9: Sí.
0: Sí, però estava dient de los sentimientos de algodón de algunos zurdos. M'ho he apuntat, m'ha agradat aquesta frase.
8: No, vull dir, parlar, sí, parlant bé. Una altra cosa, no? Però totes aquestes noies, sí, sí. Aquestes que venen de la premsa escrita, jo crec que a vegades ven de la premsa de moda. Clar, com que la premsa de moda cada any se lleva el rojo, i si no, al cap de tres anys, has de ser molt... És com a los 40 principales, que sempre has de presentar el mateix disc de manera diferent. O sigui, tu acabes tenint moltes paraules per dir lo mateix. I aquestes són una mica així. Bueno, aquesta és la primera. Després, ahir, també un altre programa, una altra col·laboradora, que a mi m'encanta, que trobo que és una meravella, que es diu Arantxa Sánchez, que és una noia...
9: Que no
8: va...
9: és la tenista, eh?
8: No, aquesta seria Arantxa Sánchez Vicario.
3: Jo també ho he pensat.
8: No. Aquesta es diu Arantxa Sánchez, no sabem d'on ha sortit, era comercial, va dir, comercial. Amb tots els respectes per als comercials, però ara està de col·laboradora de política als programes de tarda, i ella opina de tot, és de la part del PP, però, a més, és molt interessant perquè ella sempre pren notes de tot. No sabem si pren notes del que està dient l'altre o d'algo que li estan dient a l'orella, perquè van totes amb unes melenes molt treballades, vull dir, unes melenes que no es veu res, l'orella, cap orella es veu. I elles estan i les punxen mentre es prenen nota. Ella, per exemple, va dir ahir que el president era cabrón.
15: Porque Pedro Sánchez no és ni la V de Vivienda, obviamente, ni la V de Buitre. També se puede votar al macho de la cabra, al cabrón.
16: Hombre, Arantxa, yo creo...
8: Està la cosa... Jo veig, això és el que dic que trobo. Tu no, no, tu això no ho trobes. Ara li preguntaré al Roger.
9: No, jo...
0: Roger, sí.
8: Ah, Roger, mare de Déu, quina... Mira, posa'm com un... Com,
12: clar, un paper, t'has de fer.
8: Sí, no, però posa'm com... Ja. Una fanfària de que ho he encertat. Saps? Com si fos un concurs.
0: Una campana quan encertis,
8: sí,
0: no?
8: Sí, una campana quan encertis.
9: No, jo crec que tot això afavoreix a Sánchez. Ell avui no fem... Conya, t'has tret un tema molt sèrio i sí. Realment...
8: Oi, el vas treure un altre dia, és que a vegades...
9: Realment interessant. Sánchez, quan va fer el discurs d'investidura, va dir que ell, aquesta legislatura, que ara acaba de forma abrupta i abans de temps, pensava fer un mur que dividís els espanyols en dos blocs. Aleshores... Ell ha fet exactament el mateix que fa Donald Trump, que és dedicar-se a insultar durant molt de temps a una part de la societat espanyola per complir amb la seva paraula de construir aquest mur que genera polarització, i cada vegada que algú de l'altre costat del mur cau a la trampa de Sánchez, des del costat de Sánchez s'aprofita això. O sigui, són les 5 i no he comido, si creen ayuda que la piden, esto preguntárselo vives... Ell tot això, jo crec que ho fa expressament. ho fa expressament per provocar a una part de la societat espanyola. Hi ha gent que comet errors que són impropis d'una persona que participa un mitjà de comunicació, com els que tu acabes de posar, que després ells es fan els ofendiditos, com ha dit algú d'aquesta gent que t'ho has posat, i a sobre ho capitalitzen. Però jo crec que Sánchez... A mi Sánchez és una persona que personalment m'ofèn i em molesta.
8: Però tu,
9: no diré, no diré cap d'aquests insults...
8: Ah, bueno, però, clar, però jo et parlo d'això.
9: Reconec que a mi, com a ciutadà que paga impostos en aquest país, reconec que el seu esforç i el del seu entorn per molestar-me ho aconsegueix. O sigui, reconec que ho aconsegueix i que tinc que fer realment un esforç de contenció per no dir les coses que han dit aquestes senyores que jo...
8: Per la tele, eh?
9: No les diguin aquest micro, perquè més l'Òscar no em deixaria...
8: És la tele pública, vull dir, són les dues televisions públiques.
9: Crec que a Sánchez l'acaba afavorint.
0: Un moment, Roger.
12: Jo crec que tens raó, que Sánchez això l'afavoreix, i crec que és un mal negoci pel PP carregat en les tintes contra el personatge. No? És veritat que ja portem anys amb la construcció deshumanitzada del perfil de Sánchez, el perro, no? L'antipolític, el populista, li han dit de tot. No? I crec que això al final l'afavoreix. Ja va passar el 2023, que en plena campanya, ell, molt hàbilment, quan ja li estaven dient perro, la segona setmana de la campanya de Grivolta, els seus mítings van començar a sonar Perra de Rigoberta Bandini, la cançó Perra, sí, de Rigoberta Bandini, i al final li va acabar donant la volta a la cosa. I ara crec que està passant una mica el mateix. I crec que és mal negoci pel PP. Per què? Perquè el PP ha anat tan enllà que al final aconsegueix polaritzar. Però el negoci de la polarització afavoreix a Sánchez i afavoreix a Vox, però no afavoreix precisament el PP. I només cal mirar les enquestes. Vox està super disparat i Sánchez està aglutinant el vot de totes aquestes esquerres despistades que encara no s'estan sabent organitzar.

0: tenir bon resultat. I el pla B millor és guanyar les eleccions per poc. Però per tenir un bon resultat, el que necessita, el concepte bon resultat, és que el PP s'estigui partint els vots amb Vox, o sigui, que Vox estigui fort, que el PP no pugui pujar tant, i ell tenir doncs, un resultat que el permeti salvar els mobles.
1: Mm-hmm.
2: Jo, sobretot, quan surt a la televisió pública, com dèiem, en aquest cas de Madrid, hi ha algú que li diu, hostiable, cabron, sigui Pedro Sánchez president del govern,
3: sí,
2: o qualsevol,
3: no, sí, qualsevol
2: primer persona, i després, encara més, una institució pública democràtica, com és el president, que al final ha sortit d'una votació. El primer que em ve el cap és dir que és indignant i del tot inacceptable que la gent insulti a qualsevol, i molt més que insulti a institucions públiques de la democràcia, a la televisió pública. Dic, el salt que fem, no, d'aquí acabar en un minut criticant a Pedro Sánchez, la veritat és que m'he perdut una mica, però bueno, és una mica el que està passant en aquest país, no? Que cada cop, jo crec que ho deia el Roger, no? La polarització fa que, bueno, que no hi hagin mitges tintes, que sembli que pràcticament és més justificable insultar algú perquè ens irrita la seva política, que no, no pas dir
3: bueno, que no pot ser mitjans de comunicació. Si això ho fan periodistes.
4: Com hem arribat a criticar Sánchez a partir dels insults? I crec que jo, com a mínim, sé com hem arribat a criticar Sánchez parlant dels insults, que és... Jo crec que hi ha, des del minut 1 d'aquesta legislatura, una estratègia premeditada d'assenyalament i d'estigmatització d'una part de la societat que arriba a extrems com dir, escolti, més que no comprenc perquè l'oposició no vota un decret, en aquest cas el de l'habitatge. Doncs home, pues, com que no comprèn? És que això és la democràcia, que uns senyors que governen tenen una ideologia i proposen un paper i uns senyors que no governen tenen una altra ideologia.
1: El que passa que aquest argument es pot girar en el sentit que des del minut 1 de la legislatura també hi va haver una campanya en la que es venia a dir que el govern de Pedro Sánchez no era legítim perquè no havia guanyat les eleccions. Que és, resulta igual que efectivament en un sistema democràtic l'oposició et pot votar en contra a un decret, només faltaria en una democràcia i pot haver un pacte que faci que dos partits que no han quedat primers a les eleccions però sumin més que el que ha quedat primer i que per tant acabi sent un govern igual de legítim. I és veritat que des del primer moment no tota la dreta, però sí una part de la dreta va acusar Pedro Sánchez d'estar en un govern il·legítim.
4: Però fixa't el que deia el Roger des de Madrid, que diu el pla B és quedar primer i aguantar. Doncs el pla B consisteix en que Sánchez es converteixi en Feijó, perquè Feijó va guanyar les eleccions
1: no va governar.
4: I, perdoneu, amb totes les coses que hem après, la majoria d'elles, des del meu punt de vista, gens positives de Sánchez d'aquests darrers anys, n'hi ha una que jo la tinc molt clara, que és... No importa qui guanyi les eleccions, importa qui suma amb un bloc. Mm-hmm. I, per tant, no, Roger, discrepo de tu, jo crec que Sánchez només té un plan, que és intentar guanyar com sigui, el preu que sigui. Bueno, i no crec que el seu pla B sigui convertir-se en Feijó. No ho crec.
0: No, però fixa't que Feijó, quan ell va guanyar les eleccions, Feijó va guanyar les eleccions i després va dir que no era president perquè no volia, i va criticar que Sánchez fos president doncs, havent perdut les eleccions. Doncs ara, segurament, si hagués aquesta situació, si el PSOE treu un sol escó més que el PP, el Sánchez li recordarà durant tota la legislatura que ell va perdre les eleccions. El mateix, la mateixa moneda que li va fer pagar Feijó i que el va estar doncs, crucificant durant els primers mesos dels seus mandats.
3: Però sí, saps que jo penso que ell està fart, o sigui, ell no pot més.
4: Qui?
3: A Pedro Sánchez. I aleshores, no si li surt bé, i si no... Fantàstic, també.
4: Jo no ho crec.
1: Si estigués fart, podria haver fet passo al costat ja fa temps i haver triat un delfí que li... Que
3: perdona, però tu ja saps
1: accions.
3: Que jo ara... Aquí on em veus?
1: Fino analista polític.
3: No, tu saps que jo ara... Tu ja saps que jo ara fa una temporada que estic connectat amb...
1: Sí, sí.
3: Saps? Vull dir que tinc...
4: Amb la casta.
3: Vull dir que jo he passat d'anar dinant amb Maria Patiño... Saps què vull dir? Amb tots els meus respectes he tingut...
1: Has passat a anar a dinar amb qui?
3: Bueno...
1: Gent important.
3: Sí, però t'he reservat.
1: Toca poder, toca poder.
3: Reservat, vull dir, jo ara ja vaig a reservat. Vull dir, no havia anat mai, més que al vàter, diguéssim. Però, bueno, per tant, que jo no parlo a la babalà. Aquesta és catalana, paraula?
1: Sí, bueno, s'entén,
3: bueno,
1: sí, pues sí.
3: Això. Bueno, he d'acabar, perquè m'he d'anar a gravar un programa, fill meu, i jo no puc més, m'allargo molt.
4: Però digue'ns com els cadines en aquests reservats, home.
3: No t'ho puc
0: clar.
3: Dir. No
0: t'ho puc dir. Home, has vingut aquí, ens ensenyes?
3: Jo ja... És que jo ja estic... És que és un altre nivell. No sé per què no em treuen en aquesta pantalla. Però m'haurien de treure amb una forquilla i un tenedor a la mà.
1: El reservat.
4: Com si fossis un vivendum de Michelin.
3: Michelin no. Això no. Bueno, i l'última, poso l'últim tall perquè m'agrada, que és un senyor que es diu José Cabrera. És un senyor que és psicòleg, que és, per explicar-vos-ho bé, és el primer psicòleg que van contractar al primer gran hermano. Saps quan era un experimento sociológico?
1: Sí.
3: Pues van trucar a aquest senyor, i aquest senyor era el psicòlogo de gran hermano. Ara,
1: És analista polític.
3: És analista polític.

0: polític i analista psicològic, diu pues, que és d'aquests que va als programes i diu Pedro Sánchez és bipolar, no sé quantos, aquestes coses. Bueno, pues el van convidar aquesta setmana perquè, a més d'analista polític, també deu ser com... Saps aquests que hi havia que va haver una temporada que la gent t'analitzava segons la cara?
1: Sí.
0: No me recordo com es deien, que eren tots, estaven tots torrats. O sigui, veien la cara i deien, pues tu eres un poco tal, narcisista,
2: oh, ja,
0: no sé quan.
2: Això, eh?
0: Bueno, sí, molt bé, sí. També, jo també l'altre dia parlava amb una...
3: Mira,
0: jo l'altre dia també parlava amb una, t'ho dic en sèrio, parlava amb una molt famosa, que no és de Reservat.
2: Escolta, jo tinc un amic meu aquí que té un despatx al Passeig de Gràcia que es diu Jordi Fuset, que és expert en aquestes coses.
0: Bueno, sí, doncs això, tu l'altre dia parlava amb una molt famosa, molt famosa.
2: Porta-ho, tu només mirant-te la cara.
0: Sí,
2: aquesta
0: em va dir que hi havia... Que, bueno, és igual, em va dir en un moment determinat, em va explicar, mira, Santi, te voy a decir una cosa. Hasta todos los elementos del agua nos los han quitado. ¿Y cómo? Han quitado el agua, ya no hidrata. Y ya nos han quitado todos. Los elementos nos los han quitado. Y la meva pregunta va ser, ¿y dónde los han llevado? I perquè, clar, pues això està així. Bueno, aquest senyor va fer un anàlisi de Pedro Sánchez i t'agradarà, perquè jo crec que tu penses que és veritat que té això. Atenció a l'anàlisi
2: d'un programa
0: de matí, lo que van descobrir de Pedro Sánchez amb aquest anàlisi.
4: A él le traicionan siempre los maseteros, que son los músculos con los que masticamos. Aprieta los dientes, tendrá bruxismo por la noche, espero que se ponga una férula, porque si no se le van a desgastar los dientes. Y entonces ese bruxismo, esa contractura, es donde él tiene toda la agresividad. Está en campaña ya, ¿eh? Ojo, ¿eh? Este hombre ya está en campaña y controla el escenario. Mira, coloca las manos, aquí estoy yo, nada agresivo, no señala con un dedo, junta las manos en plan piadoso...
0: No sé com ho tens, un col·laborador així, d'aquest programa. Jo crec que tu estàs perdent pistonada.
1: Ja està en campanya, vull dir, ho pot dir de tots, perquè fa mesos i anys que tots estan en campanya. Sánchez, Feijó, Abascal...
2: Vaig a decebre't. Discrepo del senyor Cabrera. Jo crec que Sánchez és un personatge sobrevalorat que no té al davant un adversari al seu nivell.
0: Molt bé. I tu trobes, per exemple, que no és una frase per acabar la meva col·laboració, que són i mitja... I ja estic cobrant la meitat, perquè jo al quart hauria de marxar. O sigui, jo ara ja em començo a estar perdent diners.
1: Clar.
0: A Pedro Sánchez le traicionan los maseteros? Vinga, home, per favor. Això, quants anys portes aquest programa?
1: Pui, massa. 10
0: anys. Qui t'ha portat una frase com aquesta?
1: Cap ni una.
0: A Pedro Sánchez...
1: Le traicionen los maseteros.
0: Recién arrencada les eleccions.
1: Sort que en el document que has portat expliquen què són los maseteros, perquè jo si em dius...
0: T'havies pensat que era de la terrassa, no?
2: No sabies que era la gent que viu a la meseta.
1: No, serien
0: los maseteros. Podrien ser... Lo traicionen los maseteros de la terrassa. Que de tenir terrassa i de tenir plantes.
1: Bueno, mira,
0: tinc molt mal de cap.
1: Molt bé.
0: Roger, com estàs?
5: La merda bé.
0: Ara us deu tocar, que els hi toca amb ells.
1: Ara fem una mica de Rodalies. Després de tu, sí, vaig a publicitat i anirem a Rodalies.
0: Ah, però això has fet el link d'abans. I has dit que jo no venia amb Rodalies.
1: Clar.
0: Ah, perquè fas com... Fas guió.
1: I el que és pitjor, guió, improvisat.
0: Bueno, però escolta, d'improvisat. Si hi ha una base, improvisat és el millor.
1: Una altra cosa no, però vas entendre.
0: Ara, ja tornes aquí. Feu el favor.
1: Li demanem a John John que tregui aquestes imatges.
0: Mira, li vaig a dir a John, aquí se t'enfadarà el personal, no pot sortir només uno. Els has de posar tots a la pantalla, hombre. Soc jo la de la solució i entro al despatx, però vamos, el primer. Per favor. Bueno, me'n vaig, adiós.
1: Santi Villas, gràcies i bona tarda. Passa un minut de dos quarts. Pausa i anem a Rodalies.
6: Catalunya migdia.
7: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
8: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
7: Entrades a auditori.cat.
9: El cinema fantàstic torna a Sitges.
10: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
9: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
10: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
9: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
11: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
3: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
5: Aquí el tens.
3: Ja?
12: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
13: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
14: D'acord.
13: Quin és l'autèntic operador 100% català?
14: Vera.
13: I el més ben valorat pels usuaris?
14: Vera.
13: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
14: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
13: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
14: Vera.
13: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
15: Catalunya migdia.
16: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
17: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
18: No.
17: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
19: It's the moment to believe in the project.
17: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
16: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
19: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
20: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
1: Passen 4 minuts de 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia, en Joan López Alegre, Roger Pi de Cabanyes i Júlia Miralles. El dia en què Rodalies ha tornat a ser un caos, un mal que sembla que no té remei. Ara els trens circulen, tot i que parcialment, després que els maquinistes que s'han negat a agafar els trens al·legant que no hi havia seguretat a les vies han rebut els informes de seguretat que els ha enviat Renfe per tornar a circular. Ara bé, el mateix president Illa i la consellera Sílvia Paneque asseguren que els maquinistes del sindicat majoritari de SEMAF han aprofitat les pluges, diuen, pels seus interessos laborals i que per això, diuen tots dos, han paralitzat el servei.
21: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
22: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
1: També el director de Rodalies, Òscar Playà, assegura que darrere de tot aquest calvari hi ha un conflicte amb els maquinistes del sindicat SEMAF, que de matinada han enviat una carta en què deien que no asseguraven que els trens sortissin perquè no es podia circular de forma segura. Playà ha assegurat que ahir al vespre es va revisar tota la zona entre Vilanova i la Geltrú i Cunit, que és on va caure un arbre i un talús, i que els tècnics de DIF i de Renfe havien decidit que s'hi podia circular. Per tant, diu Playà, la seguretat estava garantida. Avui, però, els maquinistes demanaven més seguretat, segons que diu Òscar Playà.
23: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura, un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe. I això ho vull deixar molt clar.
1: Doncs podem saludar Joan Rodríguez, que és portaveu del sindicat ferroviari. Joan Rodríguez, bona tarda.
24: Hola, bona tarda, què tal?
1: Vostès han paralitzat el servei pel seu conflicte laboral, com diu el govern, com acabem de sentir?
24: No, ostres, jo aquest matí sentia aquestes declaracions d'Òscar Playà i ara estava escoltant a la consellera i al president de la Generalitat. I em sembla una mica irresponsable fer aquestes declaracions. Vull dir, no es tracta d'un conflicte laboral, es tracta de la seguretat, no només de la plantilla, sinó de totes les persones usuàries.
1: Mm. Què ha canviat? És a dir, ahir Rodalies funcionava amb problemes per culpa de la pluja, això és entendible, hi va haver una tempesta, el túnel de Catalunya a Barcelona ha estat inutilitzat durant moltes hores, però més o menys els trens funcionaven i, en canvi, avui no han funcionat. Què és el que ha canviat que ha fet que els maquinistes consideressin que avui no podien agafar els trens?
24: Correcte, mira, això ve de quan vam tenir a principis d'any el malaurat accident de Gelida, arrel d'aquest tràgic accident en el que va morir un company. Es va elaborar un procediment de com actuar en aquests casos. Aleshores, en aquest mateix procediment, que el va acceptar l'empresa i va ser en col·laboració amb les organitzacions sindicals, es deia que en cas que succeïssin aquest tipus de situacions, que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí. Va, per tant, jo crec que aquí estem parlant més aviat d'una mala gestió per part de l'empresa que no pas de pròpia voluntat del col·lectiu de conducció, de les persones, dels maquinistes i les maquinistes.
1: Però tant des de Rodalies com des del govern es diu que Adif i Renfe garantien la seguretat de la infraestructura. Vostès diuen que no la garantien per escrit.
24: El que contempla aquest procediment que els parlava és això, de que un cop realitzin aquestes marxes blanques, que en el cas de Rodalies es van realitzar entre el diumenge 4 i ahir dimarts 6, un cop estiguin realitzades s'elaboraran uns informes i aquests informes s'enviaran a les persones treballadores perquè tinguin la seguretat de que poden realitzar el servei amb seguretat, no només per elles, per les persones treballadores, sinó pels usuaris. I com els dic, aquests informes no han arribat fins aquest matí.
1: I no en tenien prou amb els informes verbals, és a dir, consideraven que calia complir el protocol i, per tant, que arribés l'informe escrit.
24: Clar, els maquinistes i les maquinistes el que estaven demanant era que tinguessin aquest informe. Sense l'informe no es veien amb cor de posar en risc la seva vida i, com dic, les persones usuàries.
1: No ha estat, per tant, una vaga encoberta? O ens ho assegura, això?
24: En cap cas, vull dir, el primer que volen garantir a les persones treballadores és la seguretat a la circulació.
1: Tenien constància que hi hagués algun problema de seguretat a les vies? Hi havia algun punt en el que vostès consideressin que no hi havia prou seguretat o simplement era la necessitat d'aquest paper?
24: No, a veure, en el cas de després d'un episodi de pluges com els que estem vivint en els darrers dies i que malauradament té pinta de que això anirà més amb tots els efectes que està produint el canvi climàtic, el que volíem és que es complís aquest procediment, que després d'un episodi tan fort de pluges, per assegurar-nos, sabent o no sabent de si hi ha algun problema a la infraestructura, que ens asseguréssim de que la seguretat estava garantida.
1: Entén la frustració dels passatgers, dels viatgers, que avui han anat i s'han trobat que no anaven els trens?
24: Completament, perquè la frustració que senten a les persones usuàries de Rodalies és la mateixa que sentim les pròpies persones treballadores. I és frustrant per totes dues parts. Jo ho entenc completament.
1: I entén que es puguin sentir hostatges d'una mala relació entre l'empresa Renfe i els sindicats com Semaf o com vostès?
24: Clar, però és que, com els dic, no hi ha aquí un cas d'un conflicte laboral. A mi el que em sap greu de tot això és que, novament, l'empresa i la part política intenten posar la diana a les persones treballadores. I les persones treballadores el que estan demanant és més seguretat.
1: I no la consideren garantida, la seguretat, amb l'estat actual de la xarxa?
24: L'estat actual de la xarxa és molt millorable. Sí, evidentment, i no es considerava segura fins que no es van elaborar, fins que no es va procedir a fer aquestes marxes blanques i fins que no es van elaborar aquests informes on especifica tot el que es va trobar a les marxes blanques i que garantien que era segura la circulació. Quan de tenir en compte que durant l'elaboració, durant la realització d'aquestes marxes blanques, tenim casos com, per exemple, el despreniment de pedres de roques que es troba a la R1, una retirada d'arbre a la R2, una tala d'arbres a la R8, una altra tala d'arbres a la R11. Vull dir, clar, era necessari fer aquestes marxes blanques i és necessari que les maquinistes i els maquinistes tinguin la total seguretat de que poden sortir amb el tren.
1: Ara mateix estan els maquinistes tots treballant i tots agafant el tren i es pot garantir una certa normalitat del servei en els pròxims dies?
24: A veure, si no tenim un altre episodi d'aquests de pluges fortes ni torna a passar cap incident de cap mena, sí, el que passa és que segurament durant el dia d'avui encara trigarem a tenir una circulació amb normalitat després del desgavell de l'inici de servei d'avui i que és fruit, com deia, de la mala gestió per part de l'empresa.
1: Perquè aquells que no estem familiaritzats amb el sistema de Rodalies, des del moment en què arriben aquests informes, que són les 6 del matí, segons que vostè mateix deia, quan es triga a avisar tota la plantilla perquè tothom estigui a lloc per poder fer funcionar els trens amb normalitat?
24: No li sabria dir una hora determinada, però sí que, clar, hem de tenir en compte que no és només tenir la plantilla, totes les capçaleres, des d'on surten els trens, on tenen origen i finalització els trens, sinó tenir els trens en aquestes capçaleres. Clar, en el moment en què s'acaba el servei i t'han quedat trens, posem que han quedat trens penjat per totes les estacions, normalitzar tot això en un moment de tant de caos, amb l'episodi de tempestes que vam viure ahir i de més, doncs és complicat. Per això el que s'ha vist avui aquest matí i el que encara estem arrossegant encara els efectes.
1: Vostè té alguna explicació de per què si els maquinistes com vostès, Adif i Renfe, saben que no hi ha normalitat al servei? Els informadors, les pantalles, el cartell que tenen els trens a la capçalera no donin la informació que vostès, Renfe i Adif, sí que tenen als usuaris, que al final arriben a l'estació i quan arriben a l'andana no saben si el tren que està allà és el que toca, el que no, o de quina hora i de quina destinació és?
24: He de dir que des de les organitzacions sindicals això ho tenim denunciat precisament a Barcelona, que hi ha un problema molt greu de manca d'informació cap a les persones usuàries. Però és més, afegiré, en moltes ocasions ni la pròpia plantilla té coneixement de moltes d'aquestes informacions. Hi ha un problema d'informació inclús dins de l'empresa. Hi ha maquinistes que es troben aturats davant d'una senyal i tenen problemes per aconseguir la informació del per què, el quan arribaran i manca d'informació. Sí. Però, com li dic, això és un tema que tenim aquí ja denunciat a Barcelona.
1: Si ens està sentint algun usuari de Rodalies, demà, què faria vostè si fos usuari de Rodalies? Aniria a la seva estació a esperar el tren o buscaria un camí alternatiu?
24: Jo demà aniré com cada dia a l'estació de Rodalies.
1: I els usuaris haurien de fer això? Es trobaran trens?
24: Jo espero que sí. A veure, si tot segueix com està anant avui, que s'està intentant recuperar la normalitat del servei, demà no hi hauria d'haver cap problema. No hi hauria d'haver cap problema. No sé, que tornem a tenir un episodi de pluges, algun tipus d'incidència derivada d'aquests, hauria d'haver normalitat al servei demà.
1: Esperem que sigui així, però comprendrà que els usuaris més aviat són escèptics. Quan és una cosa és una altra. Quan és una all és una ceba, però la veritat és que el sistema de Rodalies fa mesos, per no dir anys...
24: És completament comprensible. Hem de tenir en compte també, hi ha una dada que a mi m'agrada, és bastant clara i és bastant, malauradament, és real, que és el tema de les inversions. Hem de tenir en compte que des dels anys 90 fins al 2018, que són les dades que tenim actualment de l'AIREF, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, diu que en aquest període de temps les inversions a l'alta velocitat van ser de 55.888 milions d'euros i en convencional 3.679 milions d'euros. I d'aquests 3.679, el 50% van anar al nucli de Madrid i l'altre 50% repartit entre la resta de nuclis de Rodalies a tot l'estat. I aquí tenim també part del problema.
1: És Joan Rodríguez, és portaveu del Sindicat Ferroviari. Per cert, que s'acabi la legislatura, és que s'acaba el traspàs? O amb el nou govern que arribi a Moncloa, tant si és del PSOE com si és del PP, es tornarà a començar de zero?
24: Penso que això seria treure una bola de vidre que malauradament no disposo.
1: Joan Rodríguez, portaveu del Sindicat Ferroviari, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
24: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
1: Doncs els uns diuen que és una vaga encoberta, els altres diuen que no hi havia garantia de la seguretat i que no s'han complert els protocols que es van pactar després de l'accident de Gelida i que per això s'han negat a conduir els trens fins que han arribat aquests informes a les 6 del matí. Des de la Generalitat, des d'Adif i des de Renfe, diu que abans ja s'havia garantit la seguretat i que, per tant, no entenien per què els maquinistes no agafaven els trens.
0: El que passa que és un no parar, no? Rodalies no para de fallar, un dia és per una cosa i un dia és per una altra. Llavors, més enllà del cas concret, és veritat que arrosseguem una manca d'inversió bestial, que tampoc sé com continuarà els propers anys, però també és veritat, a mi em sembla interessant això que deia de la informació, de que a vegades fins i tot quan falla és que ni tan sols les fallades es gestionen, jo diria, ja amb una mica de respecte cap als usuaris.
1: Aquest
0: no?
1: Matí, sentir el matí de Catalunya Ràdio aquest matí, en què a més estava reaccionant tot l'equip amb el Ricard Oster al capdavant sobre la marxa, era frustrant. Perquè demanaves a un responsable i deia, no, el ministeri, no, el ministeri diu, no és cosa del ministro. Això demaneu-li a la Generalitat. La Generalitat, no, això Rodalies, Òscar Playà. Òscar Playà diu, no, jo no puc parlar amb el ministre. Com que no pot parlar amb el ministre? No, jo parlo amb la Generalitat. Anaves a les andanes i la gent, no, jo agafo aquest tren que va a Blanes. No va a Blanes, va, no sé on. Ah, un dia, ostres, perdó. No, és que... Era un desgavell que dius, com pot ser?
0: És que a més no és... Un dissabte que la gent se n'està anant, majoritàriament, evidentment hi ha gent que també treballa el dissabte, però molta gent se n'està anant de cap de setmana, se n'està anant a passar un dia fora, etc. És que la gent s'aixeca a les 6, a les 7 del matí per anar a treballar i cada dia han d'estar pendents de si han de trucar al seu cap dient que arriben tard una altra vegada. És indignant, és a dir, o estudiant, no? A mi em passa a la universitat, que a vegades és... No he pogut arribar perquè el tren ha tornat a fallar, però és molt habitual, realment.
2: A veure... El conjunt d'inversions que sembla que no s'han fet, per lo vist, han portat a un punt en el que el sistema ha col·lapsat de forma definitiva. Però jo la preocupació per la seguretat l'entenc, perquè, a fi de comptes, l'accident de Gelida va existir, és alta velocitat, però l'accident de Damuth va existir, i va ser també per un tema de mal manteniment de la infraestructura, segons tot apunta. A dia d'avui no podem oblidar, també amb alta velocitat, jo sí que sóc usuari de l'alta velocitat, que els trens s'han endarrerit en la seva velocitat perquè no era segur viatjar, per tant, jo no ho sé si existeix una picabaralla entre els sindicats per una reivindicació i es converteix en una vaga encoberta i l'administració. Però el fet és que jo crec que és lògic que la gent tingui una preocupació per el tema de la seguretat ferroviària. I crec que l'administració tindria que ser molt clara sobre quin és l'estat de la infraestructura, què és el que es pot fer o no, perquè després de l'accident de Gelida vam estar molts dies que moltes línies no funcionaven perquè s'estaven fent accions de reparació, de manteniment i de revisió. I després hi ha una darrera qüestió, que és quina és l'afectació que té això, com tu molt bé ara apuntaves, a la vida i a la mobilitat. Jo veig a Mataró com els busos passen perquè la gent s'ha mogut del tren al bus perquè és més fiable, perquè els busos van patats i, per tant, és també molt frustrant, com tu molt bé deies, Òscar, que vagin passant busos i la gent no pugui passar, i és també una evidència per la gent que venim de fora de Barcelona com s'han incrementat les cues, perquè al final acabes anant una vegada més en cotxe i això fa que a dia d'avui sigui més difícil entrar a Barcelona que fa un any, per ficar un exemple.
4: Jo és que visc en una dimensió paral·lela, perquè aquí a Madrid no només és que això no passi, perquè les inversions des dels anys 90 han triplicat les de Catalunya i, per tant, diguem, la infraestructura és molt millor en tots els sentits, i a més quan s'ha de fer una, per exemple, una estació com la de Chamartín, s'han de reformar a Atocha, es fa amb una velocitat inusitada, sinó que a més, jo percebo que políticament el que passa a Catalunya és impossible que passés a Madrid. És a dir, el rebombori social, mediàtic i polític que hi hauria en una situació com la que hi ha a Catalunya a Madrid faria trontollar qualsevol executiu espanyol. Més si això s'acumula amb manca d'inversions. Però en el cas concret de l'episodi d'avui, jo crec que hi ha dues situacions que, tant si és una com si és l'altra, mala peça. És a dir, si això és una vaga encoberta, malament, perquè s'està, diguem que hi ha uns treballadors que utilitzen com a hostatges els viatgers doncs per les seves reivindicacions i que, a més, no ho fan obertament, és a dir, no convoquen una vaga, no anuncien, no ho expliquen. I la segona, si han sigut els treballadors que unilateralment decideixen doncs que la infraestructura no està en bones condicions i que no treballen, és a dir, com si un altre treballador d'una empresa decidís, doncs no sé, aquí a la ràdio, que els micros no funcionen i que, per tant, no t'has de presentar a treballar i que avui no és dia per anar a treballar, clar, això és una situació també esperpèntica a nivell de l'usuari. Jo crec que, a mi, de vegades, vist des de la distància i des de la comoditat, que és viure en una ciutat on tot funciona raonablement bé i en aquest tipus de situacions serien impensables, doncs clar, sap greu.
2: Escolta, puc fer això que has dit ara de la... No, jo no tinc les xifres al cap, de la comparativa amb Madrid, però jo que em moc en el cas de Madrid, perquè no tinc el cotxe allà molt més en transport públic, com a gran paradoxa, que no pas a Barcelona. Jo, per exemple, l'altre dia, a la línia que baixa des de l'Escorial a Torrelodones, em va deixar el Rodalia estirat, i vaig tenir que trucar un Uber, que em va costar una pasta. Les obres de Atocha, que és d'on te surten els trens cap a Barcelona, jo, vamos, quasi que et diria que des de la meva joventut, que ja fa molt de temps, allò ho veig amb obres. O sigui, allò és una obra eterna. L'estat de Chamartín també és lamentable. O sigui, jo crec que... I tampoc em ve molt al cap que Òscar Puente, que per cert, abans d'ahir va posar 23 tuits en un dia. 23.
1: Avui silenci.
2: Sí, però 23 en un dia, com a dada. Tampoc ho veig fent-li molts favors a Díaz Ayuso, eh?
4: No, però el que passa és que el nivell d'inversió aquí és molt més elevat perquè la gent que ha de fer aquestes decisions, que pren les decisions, viu aquí. I els problemes que hi ha aquí, com per exemple segurament el que vas tenir tu a Rodalís, no són fruit d'una mala situació de la infraestructura, sinó de les obres que s'estan fent. Precisament del connector que hi ha...
2: Bueno, això és l'excusa que també tenen aquí a Barcelona, que ara moltes coses no van bé per culpa de que estan fent obres.
1: Sí, hi ha algunes que hi ha altres que no. Sí,
4: a Barcelona, hi ha tres elements. No? Hi ha des del senyor que roba coure, no? Després li fan un reportatge, fins al fet que la catenària cau, fins a les obres que s'estan fent, bueno, i després els maquinistes.
2: La costa, que la tenen que parar quan hi ha temporal.
1: La línia de Vic s'està desdoblant ara i a trams quan hi ha algun trossos que la catenària és gairebé de la Guerra Civil.
4: És una tempesta perfecta, però crec que fruit d'una desídia acumulada durant molts anys i molts governs i molts colors de govern.
1: Falten 9 minuts per arribar a les 4. Fem una pausa i de seguida anem amb l'amnistia, que això ha agafat velocitat de creuer.
5: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
6: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
7: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language. Confiança màxima.
8: Catalunya migdia.
18: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
25: Fins a 40% de descompte a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
26: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
27: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
26: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
28: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
29: Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
29: Som 3CAT.
1: 6 minuts i seran les 4, per tant farem un tastet ben curt abans de la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. Tot apunta que l'expresident Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya fins després de les eleccions generals del 29 de novembre. Sentint el discurs que va fer ahir a la tarda des de Waterloo, Puigdemont va reivindicar l'exili de les institucions que representa més enllà dels partits polítics.
30: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya, i tornarem de la mateixa manera.
1: Per tant, tot i que avui mateix el Tribunal Constitucional ha notificat al Suprem la sentència que l'obliga a aplicar l'amnistia per malversació a tots els líders del procés, sembla que el retorn de l'expresident no té per què anar lligat als temps que encara marca el Suprem. Un Suprem, per cert, que avui ha donat també 5 dies a totes les parts perquè es pronunciïn sobre si hi ha o no d'aplicar aquesta amnistia que li demana el Constitucional. No sé què us sembla com de ràpid ha anat tot plegat. Sabíem que dimarts hi hauria una decisió del Constitucional, però ens va sorprendre que amb 40 minuts de diferència Pablo Llarena ja l'aplicava. No sé com ho veieu.
2: Jo crec que Feijó li estan fent el favor de la seva vida, perquè si les enquestes són certes i el PP acaba formant govern, que algú li hagi netejat la carpeta a Puigdemont i que ell no tingui aquesta signatura pendent amb el problema que representaria Puigdemont a Brussel·les, és un favor pel Partit Popular immens, i més pensant en que Feijó no descarta tenir enteses amb Junts per Catalunya. I per altra banda, crec que per un cop a la vida Puigdemont és intel·ligent, perquè si ell es planta aquí demà amb un ambient de precampanya electoral espanyola, passarà molt més desapercebut si s'espera que passi tot l'allau d'informació que ara ve i pot fer aquesta tornei que ell va anunciar fa uns dies sense campanya.
1: Fons del Suprem el que diuen és que aniran tan ràpid com puguin perquè hi ha una data que tenen marcada al calendari, que és el 21 d'octubre, perquè el 21 d'octubre es tanquen les llistes electorals. I per tant, el que volen és haver pres la decisió abans per tal de no conculcar el dret de la lliure participació política, per exemple, que és una de les coses que li ha retret el Constitucional. Per tant, el que intenten, segons que ens diuen fons del Suprem, és anar tan ràpid com sigui possible perquè el 21 d'octubre tenir-ho enllestit i que si algú es vol presentar en alguna llista, s'hi pugui presentar sense que ningú després els pugui acusar d'haver tret
2: no,
1: algun dret.
2: No
1: el
2: veig de cap de llista, Marc.
1: No dic que ho sigui, però en tot cas el que no vol el
2: Roger,
1: Suprem...
2: Roger, tindries feina, eh?
4: No, ja ho he pensat.
1: Jo no dic que sigui ell, però qualsevol dels altres, perquè, clar, n'hi ha molts que estan inhabilitats i que, per tant, poden voler-se presentar o no, però, en tot cas, no són lliures de fer-ho si no hi ha decisió prèvia del Suprem.
2: Que pot anar com a simbòlic d'últim de llista.
4: És gairebé sorprenent, no?, que de cop i volta el Suprem, després de tants anys, ja tingui molta pressa perquè Puigdemont pugui tornar, i potser, si som malpensats, potser té a veure amb les lògiques del PP, que un retorn de Puigdemont durant la campanya, doncs, el beneficiaria clarament per assenyalar a Sánchez com i recuperar tot l'ambient del procés, i a més, tal com deia ara el Joan, doncs a Feijóo no li interessa gens Puigdemont tornant en el seu hipotètic mandat, és a dir, si ell guanya les eleccions, després s'hauria de barallar amb Vox el dia que tornés Puigdemont i Vox demanés qui sap què, no? I per tant, està clar que el Suprem doncs ara vol tancar ràpid aquesta carpeta. Jo intueixo que el PP també ja li va bé també que es faci així, i Puigdemont, ell si torna durant la campanya tindrà, com deia el Joan, menys protagonisme, i també se la jugaria també a acaparar part del possible resultat de Junts, és a dir, el partit el necessita com el revulsiu, però també ell vol tornar com a president, i això doncs són dues perspectives diferents.
1: Júlia.
0: Sí, com diu el Roger, és curiós, no?, que amb tot el temps que hem trigat a aplicar una llei d'amnistia que havia aprovat doncs també el Congrés dels Diputats, ara de sobte quan es convoquen a eleccions es vagi tan ràpid, i encara més curiós, el Suprem tan preocupat per garantir drets, no?, que bé, en els escassos ha semblat...
1: Li han estirat de les orelles.
0: Sí, això és cert, però no era tampoc la primera vegada que ja li estiraven de les orelles. Vaja, bé, que alguns jutges fan política en aquest país crec que no és cap sorpresa.
1: Veurem què és el que passa doncs en els pròxims dies. Insisteixo, fons del Suprem diuen que això anirà ràpid, perquè el 21 d'octubre és la data que s'ha marcat com a límit, perquè és el dia en què s'han de marcar les llistes electorals. 2 minuts i seran les 4 de la tarda. 2 minuts i passarem el testimoni al Francesc Garriga i la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Tot bé?
3: Molt bé.
1: Perfecte, carai, molt bé.
3: Extraordinàriament bé.
1: Carai, tu.
3: Tinc moltes ganes de començar.
1: Molt bé, però ja et queda poc, eh?
3: Recordes allò del sorpresa-sorpresa?
1: Què és el sorpresa-sorpresa? Sí que recordo el programa, sí.
3: El programa.
2: Sí, sóc capaç de cantar la cançó.
3: A veure.
2: Acompáñame, te sorprenderá.
3: Doncs mira, si vols...
1: Quasi l'ha recitat, el Joan, més que no pas cantar.
3: No tirarem la versió que teníem i que baixi
1: el Joan López Alegre
3: a cantar-nos-la, sí.
2: No, segueixo, que em fa molta vergonya.
3: Vaja, doncs viurem un moment similar.
1: Un moment sorpresa-sorpresa. No ens dones més pistes, eh?
3: Donarem una sorpresa a algú que crec que no s'ho espera i que li farà molta il·lusió.
1: Ah, molt bé. Escolta'm, doncs sempre va bé a repartir alegries i il·lusions, no?
3: Acompanya'ns una tarda més.
1: Molt bé. Jo sempre, totes les tardes allà acompanyant-te, ja ho saps.
3: Home, i vas venir a treure el cap i tot, eh? Com em va comparèixer Puigdemont, dic, epa, mira l'Òscar aquí.
1: Perdona, escolta'm, que t'ho digui Arnau Maimó, cada dia quan marxo, passo, i us saludo a tots. A tu no, perquè ets més esquerp i desagradable, però a l'equip, a tots.
3: Molt bé, doncs vinga, sorpresa, sorpresa.
1: En 30 segons, la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres ho deixem aquí, acomiado el Joan López Alegre, Roger Pi de Cabanyes i Júlia Miralles. Gràcies a tots tres, fins la
2: pròxima.
1: Que vagi
2: molt bé.
1: Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.
9: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.

partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla. She said, I'm sorry, pretty daddy.

0: See you later, alligator, que aquí es va dir hasta luego, cocodrilo, és la cançó, un dels primers rocs de la història, que va inspirar el títol i la filosofia musical d'aquest programa, que et convida a compartir un viatge apassionant per la màquina del temps. Des del llunyà octubre de 1993. El nostre pare artístic, Bill Haley, i el seu grup, These Comets. Goodbye! Què tal, Coco? Com ho portes? Algú va dir... La felicitat sempre ens espera en algun indret. Ah, això sí, amb la condició de que no anem a buscar-la. Busquem la teva complicitat, la teva col·laboració, perquè això... Això ho fem junts.
1: Estic molt content d'aquest programa que feu, que en tindríem que fer més a totes les ràdios. Bueno, escolta, mira, voldria que em posessis, que estic aquí amb la dona, a veure si ens posem una mica bé, la cançó aquella de Melodia Encadenada, que no me'n recordo qui la cantava. Val? Vinga, continua així, que és collinut, això.
0: Doncs la cantaven els Righteous Brothers i va ser un èxit el 1965, però la majoria de la gent la recorda des de 1990, quan va ser inclosa a la banda sonora d'una pel·lícula molt taquillera que es deia Ghost, Fantasma, amb la Gookie Wolver, però ja s'havia escrit per una altra pel·lícula el 1955 i va passar sense pena ni glòria, eh? Concretament per la pel·lícula Enchained. Sí, algú diu Melodia Encadenada, altres diuen Desencadenada. És Desencadenada, eh? Enchained Melody, que va ser número 1 als Estats Units, també a Gran Bretanya, per als Righteous Brothers, formats al comtat d'Orange, a Califòrnia. Això està a prop de Los Angeles. Bé, als Righteous Brothers estava Bette Medley, que hem escoltat després, en solitari, o al costat, per exemple, de Jennifer Warnes, cantant la cançó d'Oficial y Caballero, i el seu company Bobby Hatfield. Per cert, que aquesta ha estat sempre, històricament, la balada més sol·licitada en aquest programa. Oh.

0: Enchanted Melody, melodia desencadenada, també és una de les cançons més versionades de la història i dels lents més demanats quan fem de DJ a les sessions de ball del Cocodril.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 126 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Mitjançant la freqüència modulada, algunes d'elles també emeten el so en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. I ara també sortim per al nou sistema de transmissió radiofònica DAB+. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, si t'has despistat en alguna ocasió, recorda que aquí tens una segona oportunitat, la qual cosa és d'agrair a la vida, oi? Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Pots fer-ho entre d'altres plataformes a iVox.com. També a YouTube i a Spotify i Amazon Music i Apple. Ens encanta acompanyar-te al mar o a la muntanya i compartir amb tu tants bons records en forma de música. T'has parat a pensar quines serien les 10 millors cançons de la teva vida? Les que t'han agradat més? Les que potser t'han emocionat més? Les que et porten més bons records? Ara tu estàs pensant, 10? Home, jo en diria moltes més. Sí, sí, aquí està la gràcia, que ens diguis només 10. Com ha fet en Jordi, enviant un correu aquí. Aquí mateix. A cocodrilclub@gmail.com. Ens diuen al seu mail, hola Albert, felicitats i enhorabona pel teu programa que fa més de 3 dècades que funciona. Soc en Jordi i t'escolto des de Campllong. Però fa molts anys, quan t'escoltava els dissabtes a la tarda, et vaig enviar un e-mail fent un comentari que estaria bé de fer un programa monogràfic tractant el soul amb figures com Arthur Conley, Otis Redding, Clarence Carter, Rufus Thomas i molts d'altres. Desconec si es va fer. Jo crec que sí que el vam fer, però és que estàs parlant quan jo estava tot el dissabte a la tarda en una cadena que ja no existeix, perquè la van comprar. Estàs parlant que això va ser entre el 2000 i el 2005. O sigui que ja fa una estoneta. Però bueno, prenem nota, perquè qualsevol dia podem tornar a fer aquest monogràfic. Diu, a vegades, per qüestions de feina, em vaig tenir que allunyar del transistor. M'agrada que recupereu aquesta paraula que està pràcticament en desús i que nosaltres estimem tant, el transistor. Tot i que ara la ràdio es pot escoltar a molts llocs, no? A l'ordinador, a la tablet, al mòbil, amb altaveus intel·ligents. Coses que quan va començar aquest programa no ens podíem ni imaginar. Començant pel correu electrònic. En els nostres inicis, els oients participaven només per correu postal fins que ens van comprar un contestador automàtic. Diu en Jordi, vaig quedar una temporada desconnectat del programa i ara la qüestió és que ja estic jubilat i la feina no m'apartarà. T'envio una llista amb 10 cançons que a mi particularment alguna vegada m'han fet somiar. No sé què et semblarà. Doncs em sembla molt bé. Aquí va la primera. Amb els vells amics Vigis, dels que podríem escollir moltes de bones, oi? Per exemple, la que tu apuntes. I've got to get the message to you. Tinc un missatge per tu.

I've got to get the missus to you. Tinc un missatge per tu. Els Bigis de 1968. La primera de les 10 de l'amic Jordi Valls de Campllong. La segona és molt més marxosa. Wilson Pickett i la terra de les mil danses.

Cagran Wilson Pickett. Nascut el 1941 a Alabama, i sempre que parlo d'Alabama me'n recordo d'aquell tamarro dels Lynyrd Skynyrd que deia Sweet Home Alabama, que aquí es va dir Dulce Hogar allà en Alabama. Wilson Pickett ens deixava el 2006 a Virgínia. La pròxima és una balada molt guapa de Jackie Del Shannon, What the World Needs Now Is Love, és a dir, el que el món ara necessita és amor. Aquí una de les primeres compositores del rock, una de les primeres autores femenines del rock, Jackie Del Shannon. It's the only thing

És una d'aquelles balades que convida a ballar-la de dos en dos. What the world needs now is love. El que el món necessita ara és amor. Un èxit de Jackie DeShannon, nascuda a Kentucky, Estats Units, el 1941. Èxit de 1965. La següent, de l'amic Jordi Valls, que ens escolta i escriu des de Camp Llong, a Girona, és el gran tema per sempre de Harry Nilsson de la pel·lícula Cowboy de Medianoche.

0: Everybody's talking. Tothom parla, sí. I a vegades més del compte. Jo afegiria... Tothom parla, però pocs escolten, eh? També és una virtut saber escoltar. Harry Nilsson, des del 1968. I després Willie Nilsson. Sí? On the road again. Novament a la carretera.
1: On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends.

0: On the Road Again. T'agrada fer carretera, cocodril? Sobretot no t'oblidis de la ràdio en el cotxe, eh? Èxit de Willie Nelson, nascut a Nova York el 1941 i que ens va deixar a Califòrnia el 1994. Estem compartint les 10 cançons preferides de l'amic Jordi Valls de Campllong, Girona. I ara, Shawn Calvin, que sonarà per primera vegada, tot i que ha tingut diversos èxits com aquest, When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí.
1: Pack your bags, clear the floor, let's step out through the open door.

When the Rainbow Comes, quan surt l'arc de Sant Martí. Shel Calvin, nascuda el 1956 a Dakota del Sud, Estats Units, ha guanyat diversos premis Grammy, però aquí ningú s'havia recordat d'ella. Ha sonat per primera vegada. I és que encara hi ha tanta bona música per descobrir, per compartir o per tornar a gaudir. Bueno, estem compartint les 10 preferides d'en Jordi Valls. La veritat és que bon gust, bona memòria. I ara una reflexió. Girl, you'll be a woman soon. Estic segur que la majoria de cocos van descobrir aquesta cançó en aquesta versió. Perquè la va incloure Quentin Tarantino.

en una pel·lícula de molt d'èxit del 93, Pulp Fiction, i a més sona en una de les escenes més curioses, podríem dir, de la pel·li. Girl, you'll be a woman soon, del grup Purs Overkill. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Una cançó que ve a dir, nena, aviat seràs una dona. Come take my hand. Però en Jordi ens demana la versió original, que pocs deuen saber que era del gran Neil Diamond. Girl,

0: quantes i de molt bones ha escrit Neil Diamond, un dels més grans de la història. Aquesta és de 1967. Girl, you'll be a woman soon. Nena, aviat seràs una dona. I ara recordo aquella del Serrat que es deia quasi una dona. L'escoltarem en una altra ocasió. Estem compartint les 10 d'en Jordi Valls de Camp Llong, Girona. I molt a gust. Saps una cosa? La gent s'oblidarà del que els vas dir, s'oblidarà del que vas fer, però mai s'oblidarà de com els vas fer sentir.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Jordi, m'encanta no ser l'únic que se'n recorda de tamarros oblidats com aquest.

Això és de 1973. Que, per cert, tu ja hi eres? Ah, jo sí. Però era molt jovenet. Eren els Steely Wheel. I el seu èxit més important. Stuck in the Middle with You. Aquí estic, al mig. With you, esclar. És a dir, amb tu. Permetem, Jordi, i tots els cocos, recuperar un altre tema deliciós dels Steely Wheels del aquell mateix any, del 73. Aquest menys conegut. Es diu Star.

Jordi, l'escollir Steely Wheel entre les teves 10 preferides em permetràs que els escoltem una miqueta per separat els dos. Dels dos va tenir més èxit Jerry Rafferty. Gràcies a aquesta cançó de 1978, que molts em demanàveu com la cançó del saxo, i que es diu Baker Street.

Malauradament, Jerry Rafferty, nascut el 1947 a Escòcia, va morir al Regne Unit el 2011. El seu company de la banda, Steely Will, en solitari, menys conegut, com he dit abans, va fer cosetes realment meravelloses. Per exemple, aquesta. Del 79. Back on the road. Back on the road.

espero que t'hagi agradat, Jordi. Back on the Road, Joe Egan, el 50% dels Steely Wheels. L'altre hem escoltat abans, Jerry Rafferty. Les teves dues últimes. Aquesta sempre m'ha donat molt bon rotllo, perquè jo crec que la gent que et fa somriure se li hauria de fer un monument. You've done it.

make me smile. I'll do what you want, just run away. Fes-me somriure. Era Steve Harley, cançó inclosa també l'any 98 a la famosa pel·li Full Monty, però és original del 75, d'un intèrpret nascut al Regne Unit el 1951, que va marxar a l'altra dimensió el 2024. Fes-me somriure. Diuen que les parelles que es fan riure mútuament duren molt més temps. I parlant de temps, aquest vell amic, enemic, que acaba la vida prenent-nos el pèl. Aquesta és l'última d'en Jordi Valls, del petit dels Vigis, d'Andy Gibb. Time is time. Andy havia nascut a Manchester el 1958, però va marxar molt jove el 1988.

Time is time. Sí, el temps és el temps. Si no hi podem fer-hi res. Andy Gibb, l'última de les 10 preferides de l'amic Jordi Valls de Camp Llong, Girona. Gironès. Que acaba el seu correu dient-nos: una altra cosa que et volia demanar, Albert, és si tu, que ho saps gairebé tot del món de la música, ja m'agradaria, és si tens notícia d'un conjunt anglès que als estius dels anys 70 tocava a la discoteca Maddox de Platja d'Aro, que a mi em sembla que es presentava amb el nom de Ozzy Lane, i que a la discoteca l'anunciaven com a Ozzy Lane Show. Era tot un espectacle de llums i so. A veure si em podeu ajudar a fer memòria, tu o algun oient que també hi fos present. Potser que vagi confós amb els anys i sigui una altra cosa. Perdona per la pallissa literària, t'escolto cada programa per mitjà de la ràdio, però també molts els tinc gravats per portar en el cotxe. Molt bé, Albert, continua així molts anys més per fer-nos recordar aquelles coses que tant ens agraden. Salut, company, el teu oient Jordi Valls, de Camp Llong. Doncs mira, hem investigat una miqueta, perquè per edat no, encara no podíem anar a les discoteques. I sí, Ozzy, es deia Ozzy Lane, tens molt bona memòria. Era un intèrpret de soul rock de Nova Orleans que va formar un grup a Londres. Per cert, que una discoteca con Maddox que portava actuacions internacionals i que publicava discos. Mira, això està enregistrat en directe al Maddox, recollit en un disc. Que no està, per el temps que corria, no està gens malament de qualitat de so. Midnight Hour.

0: Doncs això és molt bo, sona molt bé, Jordi. Gràcies per descobrir-nos Ozzy Lane Show, que actuava, dius tu, als anys 70 a la discoteca Maddox de Platja d'Aro. I potser una miqueta abans, perquè mira, Maddox no tan sols portava actuacions internacionals en directe a Platja d'Aro, sinó que va aconseguir publicar algun disc com aquest, gravat en directe a la sala, a Maddox. El disc es diu Maddox 2. El va publicar l'editora catalana Adixa el 1969. I per si t'interessa, es pot aconseguir, es pot comprar per internet. Era un single que tenia dues cançons. Ara escoltem l'altre, el sensacional Soul, d'aquest fantàstic Ozzy Lane. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Yes, well, thank you very kindly, ladies and gentlemen. Right now, we're gonna take it easy. Thank you. You're looking good. Keep it right up, keep it up. Let me hear it, let me hear it louder. All right. That's what I call soul time. You remind me of if I was back in the States, working. All right, here we go. One time with Jackie Wilson. We're gonna join Jackie one time. Take a little walk. But before we do, I wanted to talk about you and make me feel good. While I start walking for you, baby. Here we go now. Higher.

0: Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Doncs molt benvinguts a l'últim programa dels 32 anys en antena, perquè el pròxim, si tot va bé, serà el primer dels 33 anys. Gràcies a tots per la complicitat, per la fidelitat, que és un concepte que també es valora molt en ràdio. La nostra vella amiga de sempre, que et continua fent companyia, la que pots portar enlloc, la que mai t'ha fallat. Ah, la ràdio. Sempre a la ràdio. Algú va dir: mentre nosaltres anem deixant passar coses, les anem posposant, la vida passa molt de pressa. Ho va dir fa molts anys Sèneca. I tu què en dius? Perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert. Soy una incondicional de tu programa de Rubí. Me llamo Rosario. Llamo para que me pongas una canción, si puede ser, de Serrat. Tu nombre me sabe a hierba. Que le dedico a Joaquín por su próxima boda conmigo.
1: Ah, doncs espero que sigueu molt feliços. Mira, la cançó és original de 1968, però l'escoltarem amb uns arranjaments diferents, perquè està enregistrada en directe a la plaça Monumental de Barcelona el 1984.

0: Dejé los montes y me vine al mar.
1: Ay, porque te quiero a ti. Sí, també la va versionar un gran èxit Marisol, que en aquell temps es comentava que estava embolicada amb el mateix Joan Manuel Serrat.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 126 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, per al canal de ràdio de la tele, i també en tenim una en el nou sistema DAB+. Aquí no ens estem de res, ja ho veus, ja ho sents. A més, aquí tens una segona oportunitat. Si t'has despistat, si no et vols perdre res, recupera els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com o a Spotify o a YouTube o a Amazon Music o Apple, entre d'altres. Així ens portes amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el coco t'acompanya. Ah, i si encara no hi ets, agrega-t'hi al grup de Facebook dels oients, dels seguidors d'aquest programa. En som molts. Mira, tants que l'altre dia una amable amiga oient senzillament va publicar la portada d'un dels seus discos vells, concretament Sellado con un beso, de Bobby Vinton, que no va posar l'àudio, només va posar la foto de la portada del disc, i va tenir més de 600.000 visualitzacions. Digues la teva, agrega-t'hi al grup Cocodril Club i comenta les publicacions dels altres amics al Facebook, sí. Per cert, que el diumenge 18 d'octubre celebrarem una festa per celebrar 33 anys en antena. Si vols venir, serà on ens trobem tots els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. L'accés és gratuït, consumició mínima obligatòria, però pocs euros. I l'ambient està assegurat. I alguna sorpresa, també, eh? Diumenge 18 celebrem 33 anys a la ràdio del Cocodril Club. De 6 a 10 de la tarda, a Barrocos, Aribau 242, a Barcelona, sí, però és que cada diumenge ve molta gent que no li importa fer quilòmetres, alguns venen de molt lluny, eh? Bueno, m'agradaria que vinguéssiu tots els que poguéssiu, perquè a aquestes alçades, vés a saber si tindrem ocasió, espero que sí, de celebrar els 34. De moment, celebrem els 33, que ja és molt on hem arribat, eh? Jo crec que no hi ha cap altre programa, ni a Catalunya ni a Espanya, programa musical d'autor que porti tant de temps. Amb tot el que això representa, canvis de jefes, de directius, de tot, i sempre intentant passar un examen per convèncer a qui correspongui que això que fem no està malament i que, a més, és un programa que costa pocs diners de fer, que això és el que els agrada més, que sigui baratet. Bueno, una de les excuses per participar és que em diguis quin va ser el primer disc que et vas comprar. Digue-m'ho aquí, a cocodrilclub@gmail.com. Potser va ser un dels Beatles.

Love Me Do va ser el primer disc dels Beatles, però també va ser el primer de la Laura, que ens escolta i escriu des de Terrassa. I que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com ens diu: hola, Albert, el teu programa ens transporta a una època meravellosa que vam tenir la sort de viure. I això és fantàstic. Jo, el 1962, venia discos a Terrassa en una de les tres botigues que hi havia. Els representants de les discogràfiques venien un cop al mes per mostrar-nos les novetats. Una d'elles va ser un conjunt que l'estava petant, The Beatles. I recordo que em van dir: em podeu comprar 25. Això era molt, 25 còpies era molt. I aquest va ser el primer que recordo tenir a la botiga. Però el primer disc que vaig tenir jo va ser Petite Fleur de Sidney Bechet. Una joia, diu la Laura. La primera ràdio que va tenir la mare va ser una de Galena, que li va portar el seu germà, que treballava a la Generalitat. A la Generalitat Republicana, devia ser, no? Perquè si era una ràdio de Galena, devia ser anterior a la Guerra Civil. Bé, diu: salut per fer tot allò que vulguis, Albert. Una abraçada molt grossa, plena d'agraïment. Laura, des de Terrassa, ja saps que tinc un carinyo especial per la ciutat de Terrassa, la que em va ensenyar gairebé tot el que sé de ràdio. Doncs, Petita Flor, és veritat, és una joia. Era una improvisació, Una antiga improvisació de jazz de Sidney Bechet, que era un clarinetista de New Orleans que es va instal·lar a França durant l'última etapa de la seva vida. Supervivent dels pioners d'aquesta música, la seva mort va provocar una altra vegada la passió per la seva obra, i el públic dels anys 60 va descobrir aquesta meravellosa línia melòdica de la seva Petita Flor.

0: Sidney Bechet i la seva gran creació, Una petita flor, que suposo que sabràs, Laura, perquè venies discos, que també va publicar el nostre crooner, Josep Guardiola, Pepe Ucha para los amigos, es deia. I a més, li va posar lletra, perquè l'original era instrumental, com esteu comprovant. Sovint hi ha amics oients que ens demanen recordar Josep Guardiola. Va ser molt gran, tenia una veu prodigiosa. Quan va complir 40 anys de professió, va escollir la sala Cocodril Club de Barcelona, la nostra, la que ens van demanar els nostres oients, per celebrar amb molts amics seus famosos que van col·laborar cantant amb ell aquells 40 anys on, per exemple, brillava, entre moltes altres, que va fer bones i maques, La petita flor.
1: Yo arranqué del jardín del amor una pequeña flor que en mi pecho guardé, talismán.

algú deu estar pensant en aquest moment que ja no es fan cançons així, eh? Tu tens dolços records dels anys 60? Ara l'amic Miqui et refrescarà la memòria amb alguns detalls.

Ara feia molt de temps que no la posàvem, però sempre que ha sonat, històricament, ha hagut un, dos, tres o quatre oients que ens han demanat dades sobre aquesta cançó perquè els hi ha encantat i els ha portat bons records, no? Doncs no es diu Dulces Recuerdos de los 60, no? Es diu Aquel Baile, i era de Mickey, el de los Tones.

0: per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
1: Què tal, com estàs? Ja saps que per participar al programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Diu el correu: buenos días, soy Víctor Núñez López. Es un gusto poder contactar contigo y que des la posibilidad de elegir grandes temas para que salgan por la radio. Yo me llamo Víctor, soy de Viladecans. Os escucho de madrugada sobre las 5 cuando voy camino a trabajar. Bueno, aquesta és una altra de les coses que ha canviat a la ràdio, no? Abans, doncs, si tu sorties per la tarda, deies bona tarda, avui està plovent o fa molt de sol. Ara, clar, tenim oients en qualsevol moment de les 24 hores del dia a través dels podcasts, no? Diu Víctor: tengo 40 años, pero poder escucharos hace que no deje de acordarme ninguna mañana de mi padre. Hace poco más de un año que partió para ser mi estrella. Daros las gracias porque cada tema que escucho me imagino sentado con él en cada uno de los coches que tuvo. Así que, Albert, tengo una larga lista para pedir, pero he querido escoger los 5 que más he escuchado con mi padre. El primero, Cantares, de Joan Manuel Serrat. Ah, doncs amb molt de gust, perquè això ens fa recordar que gràcies a Joan Manuel Serrat, a principis dels anys 70, molta gent va conèixer l'obra d'Antonio Machado, que era un poeta amagat per l'educació franquista i que no ens parlaven d'ell al col·legi. Però això va ser un supervendes, perquè a més musicalment tenia molta qualitat.

0: Aquest disc, dedicat a Antonio Machado, poeta de Joan Manuel Serrat, com abans us he comentat, sonava a totes hores. Va ser un gran èxit. I jo, no sé, jo era un criajo, jo devia tenir 12 anys. I va arribar al col·le una noia de Madrid, que això era una novetat en aquell temps, que es deia Glòria, i que a mi em feia gràcia. Però jo no li vaig dir mai que em fes gràcia, perquè no m'atrevia, jo era molt tímid. Però, clar, els companys sabien que m'agradava la Glòria, i a vegades, quan cantaven aquesta cançó, en aquell tros de...
1: Seguí la Glòria...
0: Nunca perseguí la Glòria, deien el Maya, sí. En fi.
1: De los hombres, mi canto.
0: En Víctor Núñez volia compartir amb nosaltres les cinc cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Després de Cantares, són grans temes, eh? Quina gran cançó també, El Mundo, de Jimmy Fontana.
2: No, esta noche...

Jimmy Fontana, nascut el 1934, moria a Roma el 2013. I després en Víctor ens demana una altra cançó que parla d'Il Mondo, però que ha sonat molt menys, però també és molt maca, eh? Il Mondo Gira, de Nicola Di Bari.

Il mondo gira da Nicola Di Bari, Karate 85 anys. La cançó la va publicar el 1971. Precisament va guanyar el Festival de San Remo 2 anys seguits, el 71 i el 72. Ha fet grans cançons, jo recordo especialment el Corazón Gitano. Però l'amic Víctor Núñez López, de Viladecans, ens ha proposat compartir, li fa il·lusió compartir, les 5 cançons que més sovint escoltava amb el seu pare. Aquesta és la quarta. La primera d'un grup espanyol que va ser número 1 als Estats Units i a Gran Bretanya, els dos països que sempre han marcat tendències. Tot i que el disc es va gravar a Londres i el cantant és d'origen alemany. Mike Kennedy, al capdavant de Los Bravos i Blackie.

Black is Black, que precisament ara compleix 60 anys. Sí, és del 66. Los Bravos. I l'última de Víctor, gran èxit d'un dels més importants conjunts espanyols dels anys 60. Los Brincos i Mejor.

0: També del 1966, quan va ser número 1 en llistes espanyoles de supervendes, Mejor de los Brincos. Gracias, Víctor Núñez, por compartir tus recuerdos en forma de música con tu padre. Y no te preocupes, que seguro que él también las ha escuchado contigo, porque las ondas de la radio llegan muy, muy, muy arriba. Y al Cuba di una abraçada desitjada et fa sentir etern. El món s'atura per un instant i ja no importa res.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Oh, se está bien con la radio.
2: Cocodril Club, amb Albert Malla.
3: Oh, quédate con la radio.
0: Sí, sí, aquí mateix. Queda-t'hi. La nostra intenció és que t'hi trobis molt a gust. Tant que recomanis l'audiència del programa als teus amics o que els enviïs al podcast perquè l'escoltin quan els hi vagi bé. Recorda que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona en Magí Lozano, que ens diu: hola Albert, el teu programa és l'únic que em fa rejuvenir, i jo que me n'alegro, amb cançons de la meva joventut que ja no sonen enlloc. Et proposo Hot Love dels T-Rex, que em recorda les festes particulars dels anys 70, amb les hormones del desig a tope. Ja t'entenc, eh? Diu, eren festes molt excitants. Però a vegades també eren molt frustrants, eh? Perquè, com em va dir un convidat del programa, en aquell temps fer l'amor no era pecat. No, era un miracle. Bueno, els tiranosaurus, rec. Bueno, els de veritat, els bitxos, es van extingir fa 66 milions d'anys, més o menys, eh? Al final del període cretàcic. Però els T-Rex ens van fer feliços amb el seu glam rock. Sí, quan el rock va adquirir a principis dels anys 70 unes gotetes de glamour. Ja sabeu que el seu líder, Mark Bolan, va morir molt jove, el 1977. Però és curiós perquè, mira, només tenia 29 anys i va morir per un accident de cotxe. El cotxe el portava la seva dona, també cantant, Gloria Jones. Però és curiós que Mark Bolan, malgrat parlar de cotxes en les seves cançons, sentia fòbia als cotxes i mai va voler aprendre a conduir perquè tenia por de patir una mort prematura a la carretera.

0: Hot Love. Aquest era Un amor calent. Una cançó del 71 que encara sovint ballem a les nostres sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242, on tenim el gust de convidar-te a la nostra festa del 33 aniversari, diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 i fins a les 10, amb alguna sorpresa i, com sempre, amb la millor música. Anys 60, 70, 80, 90, alguna coseta dels 2000 i, sobretot, un bon ambient, una bona amistat, gent amb ganes, gent sana, amb ganes de passar-s'ho bé, de fer amics. Tardes de diumenges a Barrocos, Aribau 242. Segurament som el tardeo més veterà, perquè aviat farà 15 anys que estem cada diumenge a la tarda. 15 anys d'aquestes sessions a Barrocos, 33 de programa, que celebrarem diumenge 18 d'octubre, a partir de les 6 de la tarda. No facis tard. Gràcies, Magí, Magí Lozano de Barcelona, per recordar-nos els Tiranosaurus Rex i...
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Bueno, ara t'acompanyo a la discoteca. Vinga, som-hi. Vens amb mi? Ens ho passarem bé. Els més ballats de la història.

Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis dient-me una cançó que t'hagi fet ballar. Suposo que moltes, però digue-me una, de qualsevol època. I digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Toma. Sí, sí. Cocodrilclub, tot junt. @gmail.com. Així ho ha fet en Pere Ponsa, que ens diu: en el meu cas, jo anava a ballar amb els amics a la discoteca Aigua, a prop de Granollers. O sigui, home, allà a l'autovia de l'Ametlla, no? O sigui, era molt famosa i anava molta gent de Barcelona. Diu, per cert, diu que una nit a les tantes de la matinada recordo que la discoteca ens va obsequiar amb una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès. Tal qual. Aquestes coses ja no es fan a les poques discoteques que queden. Diu, i mentre, als lents, sonava una cançó estupenda de Kenny Rogers i Sheena Houston. Ah, sí. I molt bé, en Pere, que diu, és una cançó escrita per Bob Seger. We've got tonight. Quan ell o ella et diu, tenim tota la nit.

O sigui, Pere, que mentre us estàveu cruspint una torrada de pa amb tomàquet i botifarra de pagès que us va regalar la discoteca, alguns ballaven aquest lent fantàstic escrit per Bob Seger, amb Kenny Rogers i Sheena Houston. Però ja saps que aquí ens agrada jugar amb les versions. Sabies que la mateixa Sheena Houston va fer una versió en castellà al costat del nostre amic Diango?

0: Sheena Houston, escocesa, ara té 67 anys. I sí, ells li van dir la noche, i tu?
1: La noche y yo, olvida el tiempo, ya lo olvidé.
0: I el bon amic Pere Ponsa, també recordant nits a la discoteca Aigua, a prop de Granollers, a l'autovia de l'Ametlla, diu, quan el DJ punxava Video Kill the Radio Star a mitja cançó, baixava el volum i tots cridàvem, aigua, aigua.

0: Aquest va ser el One Hit Wonder dels Buggles, una banda de New Wave Synth-Pop formada a Londres. Corria 1979 quan, per fer promoció de les novetats discogràfiques, paral·lelament amb el so del disc, era gairebé imprescindible tenir un videoclip. I ells van dir que el vídeo mataria l'estrella de la ràdio en aquell 79. Però l'any següent, el 1980, començava les seves emissions el primer canal de televisió dedicat només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar, amb aquest tema dels Buggles, el vídeo va matar l'estrella de la ràdio. Però no va ser cert. Al contrari, el vídeo, quan tenim pressupost, ens ajuda a fer els nostres bolos. I en aquest espai dels més ballats de la història, en el que esperem que participis aquí per correu electrònic, a cocodrilclub@gmail.com, l'amic Pere Ponsa diu: em tenia captivat com a cançó ballable una de Haircut 100, que es deia Love Plus One. Potser no van fer més cançons d'èxit? Doncs sí, van tenir diverses, però aquí no, aquí pràcticament només aquesta que dius tu, amb un nom realment curiós, no? Perquè Haircut 100 podríem traduir com tall de cabells número 100. I Love Plus One, la cançó que ens demanes, com Amor més un. Mira. Aigua, aigua. Moltes gràcies, Pere Ponsa, que acaba el seu correu dient: és un plaer escoltar el programa i també l'altre programa que fas, Una vida de ràdio. Salut. Doncs moltes gràcies, ens quedem amb la teva proposta i, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodrulo.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Acaba de morir la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser desnonada a Madrid en uns fets que van precipitar el final de la legislatura espanyola. Ha mort abans de poder tornar a casa seva. Bona nit, són les 9.
0: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: És una notícia que irromp en la precampanya electoral, ja prou escalfada pel malestar social, per les dificultats d'accés a l'habitatge, i que ha motivat, recordem-ho, la convocatòria d'una vaga general. Ja tenim data, l'11 de novembre. Vaga de 24 hores que han convocat Comissions Obreres i la UGT. Serà només dos dies abans que arrenqui oficialment la campanya de les eleccions generals del 29 de novembre. I en tot aquest context, aquesta tarda, després de tot el dia esperant, finalment s'ha cancel·lat el desnonament de l'edifici ocupat de Sant Andreu, a Barcelona. Roger Santaló, bona nit.
2: Bona nit. Sí, l'anunci de que al final no hi havia llançament ha arribat fa escassament 60 minuts, 12 hores després de la previsió del llançament que havia d'afectar una trentena de persones de 18 pisos. La notícia s'ha rebut amb alegria, però també amb crítiques de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i dels manifestants presents contra el desallotjament cap a l'actuació política del PSC.
3: El Tribunal Suprem vol tancar la carpeta de les inhabilitacions dels condemnats per l'1 d'octubre i treballa per aplicar la llei abans del 26 d'octubre, que és la data límit per tancar les llistes electorals, segons hem pogut saber a Catalunya Ràdio. Això vol dir que, si és veritat, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva es podrien presentar a les eleccions del 29 de novembre. Ha estat un dia, de fet, de moviments molt significatius als partits per decidir els candidats. Qui ho té molt a prop és Ada Colau, que ha estat proposada per Més Madrid per convertir-se en la candidata del Front Ampli a la presidència del govern espanyol, en una fórmula que mantindria Mònica García com a principal referent electoral a Madrid, i Colau seria la candidata per Barcelona i la número 1. Xavier García Albiol es planteja, per tant, fer el pas també per representar el Partit Popular a Catalunya.
1: El traspàs complet de Rodalies és una de les negociacions que queden penjades amb la convocatòria d'eleccions, però els que s'han quedat penjats avui han estat milers d'usuaris. A primera hora del matí, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país, que ja no s'ha recuperat plenament en tot el dia. Com estan ara les coses, Joan Garcia? Bona nit.
4: Bona nit. Millor, perquè s'ha reprès el tram nord de l'R4, trens, per tant, cap a Sabadell, Terrassa i Manresa. És l'única bona notícia d'un dimecres dominat per la incertesa, per la confusió, perquè el que deien les pantalles no era cap garantia que es complís a les vies. S'han cancel·lat trens i hi ha hagut molts retards.
1: D'aquí uns moments saludarem a Francisco Cárdenas, maquinista i responsable d'UGT Renfe Catalunya.
3: Els equips de rescat han trobat un home mort dins d'un cotxe que l'aigua hauria arrossegat a les Franqueses del Vallès. Ja són tres, per tant, les persones que han perdut la vida en els aiguats des del cap de setmana. És un home de 43 anys. Ahir n'havien denunciat la desaparició. Els bombers mantenen la recerca de dos desapareguts, una Granollers i una Pineda. I crida important del Banc de Sang. Noten que les donacions han caigut molt en aquests dies de pluja.
5: Al cancel·lar tota una sèrie de campanyes, les donacions que preveien obtenir no són les que estaven previstes, d'aquí que aquest coixí de seguretat que nosaltres sempre tenim, òbviament és més prim. L'hem d'intentar engruixir una altra vegada.
1: I pel que fa al temps, aquest vespre ha plogut fort a l'Alt Empordà. Gemma Puig, bona nit.
6: Doncs sí, hem tingut una tarda de ruixats, de tempestes intenses, amb registres entre els 40 i 50 litres, a més, amb molt poca tostona, 56 a Llançà, 50 a Valleta, 34 a Cadaqués, aquests aiguats que han provocat inundacions en aquest sector. Ara queda alguna gota a l'extrem nord de l'Empordà, però també cap a la Vall d'Aran o nord del Pallars, poqueta cosa, aniran a la baixa, i demà tindrem un canvi de situació entre el vent del nord, la tramuntana, el mestral, algun ruixat, i també notarem que l'ambient serà més fresc.
1: A 11:15 de la nit parlarem amb Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, d'aquest nou canvi de temps.
3: I connectarem amb Moscou per explicar un cas amb molts interrogants. Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic a Sibèria després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta en un laboratori. Les autoritats sanitàries asseguren que la situació és tranquil·la, però l'Organització Mundial de la Salut li reclama més informació al Kremlin davant una certa inquietud internacional. Mongòlia, per exemple, augmentarà els controls a la frontera amb Rússia.
1: I avui sí, la pluja els ha permès començar el seu llarg comiat.

0: Una celebració, aquest comiat d'Oques Grasses, que s'acabarà dissabte i que avui està seguint en Marc Ruiz.
1: Ja hi som, ja ha arribat el dia. Avui ens comencem a acomiadar d'Oques Grasses. I aquí, avui, tot té una sensació d'èpica, èpica per un escenari enorme, èpica pel que ha costat arribar fins avui. Recordeu que dilluns es va suspendre, i èpica per la mida de tot plegat. Quan això hagi acabat, quan els quatre concerts consecutius hagin acabat, 220.000 persones s'hauran acomiadat en directe d'Oques Grasses.
2: I a ritme d'Oques Grasses, els esports, amb Sergi Andreu.
3: Què tal? Un altre que s'ha acomiadat és Leo Messi, de la selecció argentina, i també li van retre un bon homenatge, encara coeix a les hores després aquell homenatge. En parlem encara als informatius del comiat de Leo Messi. El dia que s'han acabat també els partits de seleccions i la majoria d'internacionals ja han tornat, o bé ho faran demà. En el cas del Barça, per exemple, Koundé, Marc Bernal, Xavi Aspari, Joao Cancelo, ja han tornat a la dinàmica del Barça. Aquest dijous ho acabaran de fer els internacionals que van jugar l'Espanya-Croàcia d'ahir. I, per cert, un altre que s'ha acomiadat és Pedro el Rodríguez, l'ex del Barça, també ha anunciat la seva retirada als 39 anys. A tot això, només acabar dient que en bàsquet a l'Eurocup tenim en joc el partit que juga el Manresa, el Nou Congost contra l'Ulm d'Alemanya. Al punt d'arribar al descans, guanya de 12 l'equip del Bages, 44-32.

0: Són les 9 i 8 minuts, el símbol de la Mari Carmen creix més a partir d'ara. Ha mort aquesta tarda la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid on havia viscut 7 dècades, 70 anys. La dona que va donar nom al decret antidesnonaments. El seu cas es va convertir en un revulsiu del moviment pel dret a l'habitatge. La Mari Carmen ha mort a l'hospital, no a casa seva, a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van fer fora de casa. Des d'allà van registrar aquest missatge.
1: No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya. Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás. Pero eso no significa que yo no vaya a seguir luchando.
0: Finalment, els seus representants legals i el sindicat de llogateres van arribar a un acord amb el fons immobiliari propietari del seu pis perquè no hagués de pagar un lloguer massa elevat pels seus ingressos. L'acord no ha arribat a temps perquè la Mari Carmen no ha pogut tornar a casa i segur que les persones que li donaven suport es preguntaran avui o diran fins a quin punt ha influït en tot això, en la seva mort, tot el que havia passat aquests últims dies. Hi ha hagut reaccions, per exemple, a la Puerta del Sol, i busquem també si n'hi ha hagut avui a Plaça Catalunya, on també segueix una acampada que en part té a veure amb Mari Carmen, perquè va ser a partir del seu desnonament també que la gent es va mobilitzar. A Plaça Catalunya hi tenim el Roger Santaló. Roger, bona nit.
2: Hola, bona nit, Manel.
0: S'ha rebut de... No sé si ha arribat aquí la notícia i què diuen la gent acampada.
2: Sí, aquí a la Plaça Catalunya de Barcelona ha arribat la notícia fa escassament pocs minuts, enmig de sorpresa primer, però també indignació entre el mig miler de persones que hi han aquí a la Plaça Catalunya acampades per protestar a favor dels drets de l'habitatge de la societat. Ens acompanya en aquests moments Mamadou Seydi, que és portaveu de l'organització juvenil socialista OJS, que és una de les entitats que dona suport a aquí a l'acampada. Com s'ha rebut la notícia de la mort de la Mari Carmen a Plaça Catalunya?
3: Bueno, s'ha rebut amb molta tristesa, no?, perquè ens trobem amb una realitat crua, amb una realitat que nosaltres ja coneixem, i és que davant dels beneficis, davant dels interessos capitalistes, nosaltres no contem absolutament res. La classe treballadora, des de quan hem rebut aquí el primer castellà, és que no són morts, són assassinats per un moment de crisi de l'habitatge, per un sistema que no és capaç de garantir un dret tan bàsic, que és que cada persona tingui un lloc per on viure, no? I clarament ens trobem amb una realitat, i que crec que la mateixa Mari Carmen ho deia des del primer dia, que portava 7 anys amb una pistola a la nuca, 7 anys amb una pistola apuntant-la, i realment aquesta pistola, tard o bueno, a dia d'avui, hem vist que s'ha fet efectiva i s'ha confirmat, no?, aquesta mort i aquest assassinat que ha generat aquest sistema de barbàrie, aquest assassinat que ha generat aquestes polítiques d'habitatge i aquest assassinat que han generat, pues, aquests partits polítics que en última instància en cap moment s'atreveixen a tocar els beneficis de capitalistes, però sí que s'atreveixen a veure com mor la gent de la nostra classe, no? Ara parlem de Mari Carmen, però nosaltres aquí hem tingut el suïcidi, que no és un suïcidi, sinó que és un assassinat també de la nostra companya, la Olga, i ens trobem en un moment on veiem la realitat més crua del capitalisme, perquè la misèria, la mort, no és res més que el destí final de la misèria en la que ens situa aquest sistema capitalista.
2: Clar, entenc que ara estàs parlant, Mamadou, des de la indignació, però a nivell emotiu, com us ha deixat el cos després de tot aquest esclat que hi ha hagut aquests darrers dies, a nivell emocional?
3: Ens deixa amb una tristor i ens deixa amb una sensació de ràbia, pues, com podeu entendre, pues, quasi bé de voler aixafar-ho tot, no? Però també entenem que tenim una responsabilitat. Hem sentit les paraules de la Mari Carmen, que lluitéssim per als nostres drets, que lluitéssim perquè cada persona pogués tenir un habitatge i que lluitéssim, que la classe treballadora s'havia d'organitzar, i és el que portarem a terme. És el que ens deia en cada vídeo que sortia ella. Sempre ens deia que el seu cas no era únicament el seu cas, sinó que era el cas de totes aquelles persones que veuen que aquest sistema de misèria, que aquest sistema capitalista, que veuen com els partits polítics, que són còmplices, tots ells no són i ni volen ser capaços de treure a l'habitatge del mercat, i que nosaltres havíem de lluitar i havíem de construir un horitzó, havíem de construir un horitzó socialista, que és el que pensem nosaltres com a organització, per poder treure l'habitatge del mercat. I per tant, amb aquesta ràbia, amb aquesta impotència, és amb la que seguirem aquí acampades i és amb la que seguirem reivindicant i lluitant perquè en algun moment l'habitatge sigui universal, gratuït i de qualitat. veritat.
2: Doncs amb aquesta declaració d'intencions des de l'Organització Juvenil Socialista de mantenir aquesta acampada, hem sabut com s'ha rebut aquesta notícia aquí a Plaça Catalunya. Repetim, primer de tot, sorpresa pel que ha succeït, però sobretot molta indignació respecte a com ha acabat al final Mari Carmen i les seves vivències en aquestes últimes setmanes arran de la que ha generat en relació amb el moviment de l'habitatge arreu d'Espanya.
0: Gràcies, Roger. Això en un dia en què han passat moltes coses. La vaga general, per exemple, ja té data. De seguida hi anirem. Però abans, aquesta mort està provocant ja, Alba Barbosa, també reaccions polítiques.
4: Sí, en tenim dues. La primera, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que en una piulada diu que la mort de Mari Carmen és una mort que colpeix, que ningú es pot quedar indiferent, afegeix que la política no pot permetre cap inhumanitat i que continuaran lluitant perquè no es repeteixi. També reacció per part del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, diu que senten aquesta pèrdua com a pròpia i traslladen el suport a la família de la Mari Carmen.
5: Doncs veurem quin impacte té la mort de Mari Carmen en la precampanya electoral, perquè tots els fets que s'han succeït a la política espanyola des del 23 de setembre, els decrets negociats en pocs dies, la convocatòria electoral avançada i ara també la vaga general, que avui hem sabut que serà l'11 de novembre, porten el segell de Mari Carmen. Aquesta és la data, 11 de novembre. Aquest mateix vespre, els sindicats han escenificat la convocatòria de vaga pel dret a l'habitatge, els salaris i el cost de la vida en una roda de premsa que s'ha vist marcada doncs, també per aquesta notícia, Txell Garriga.
6: Sí, els sindicats majoritaris, Comissions Obreres, també la UGT, juntament amb altres sindicats, com per exemple la CGT o el sindicat de llogateres, han fixat ja aquesta data aquest mateix vespre. Oficialment serà, com deies, el dimecres 11 de novembre. És una convocatòria, com dius, que s'ha vist molt marcada a última hora, a darrera hora, per aquesta notícia. Ha mort la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser desnonada a Madrid, i el cas de la qual, de fet, va provocar tota aquesta onada de protestes i els dos decrets per l'habitatge del govern espanyol. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha assegurat en aquesta roda de premsa que la convocatòria la tiren endavant també en el seu nom i el seu record.
7: Hem d'aconseguir que aquesta vaga sigui un èxit perquè sabem que la història avança gràcies a les vagues generals. I aquesta vaga la guanyarem i la guanyarem per tu, Mari Carmen.
6: Els sindicats defensen que ara és el moment de sumar esforços perquè se solucioni la crisi habitacional, però també per reclamar salaris dignes i un cost de vida que sigui assumible. La portaveu de Comissions Obreres, Belén López Sánchez, assegura que aquesta convocatòria serà tot un èxit.
8: Tenim dret de participar en aquest debat electoral per dir quines són les nostres propostes i com volem la societat que surti d'aquestes eleccions. I estem segures que aquesta vaga serà un èxit, perquè la classe treballadora no podem més.
6: Des de la UGT, Camil Ros ha dit que no és una vaga improvisada.
9: I, evidentment, a partir doncs, dels fets ocorreguts i de l'esclat de mobilització que va sortir arrel de la Mari Carmen, ha estat un element determinant. L'altre element determinant és la votació al Congrés de Diputats, que les dretes tomben de forma inhumana aquells decrets.
6: La convocatòria serà, dèiem, l'11 de novembre, per tant, serà tot just dos dies abans que comenci la campanya electoral per les eleccions generals del 29 de novembre. I aquesta, recordem, serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012. Llavors, recordem-ho, se'n van fer dues. Una va ser contra la reforma laboral del PP i l'altra va ser contra les retallades.
0: Gràcies, Txell. Passa un minut d'un quart de deu. Des d'ahir la nit, que estaven pendents del desnonament de 50 veïns d'un bloc del barri de Sant Andreu a Barcelona, i ahir vam connectar-hi en directe, doncs bé, aquest desnonament s'ha aturat. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han arribat a un principi d'acord amb la propietat del bloc per comprar l'edifici. L'anunci l'ha fet Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'habitatge.
10: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dos o tres setmanes. Aquest fons ha de servir per situacions com aquestes i avui hem intentat utilitzar-lo.
0: Doncs és un anunci que s'ha rebut amb molta alegria entre els concentrats a la porta de l'edifici afectat, al barri de Sant Andreu. Allà hi teníem, quan s'ha produït aquest anunci, la nostra unitat mòbil amb Xavier Cussó i Roger Santaló. Roger, et recuperem de nou. Com ha anat el moment aquest en què les persones que viuen en aquest bloc del barri de Sant Andreu han sabut que finalment no serien desnonats?
2: Doncs us ho podeu imaginar, amb mig miler de persones que s'havien concentrat davant la porta de l'edifici del carrer Llenguadoc número 74 del barri de Sant Andreu de Barcelona, han reaccionat amb molta alegria, amb abraçades, perquè s'havia evitat el desnonament d'aquests 18 pisos amb una trentena d'afectats, segons l'Ajuntament de Barcelona. Han començat a fer càntics a favor del dret a l'habitatge i animant a una vaga general, però també amb una escridassada contra el PSC perquè consideren que no fa prou per garantir l'accés a l'habitatge. Escoltem Marta Espriu, que és portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
11: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic, havent de fer fora per la força a través de Mossos d'Esquadra i de la Brimo a més de 500 persones a la porta, amb una imatge de resistència tan i tan nostrada com la que hem vist avui. I creiem que amb aquesta campanya, amb la possibilitat que a partir de demà es posin en vigència aquests decrets dels que estàvem parlant, els interessava molt poc, suposem, al PSC, que la seva policia, els Mossos d'Esquadra, liderats per ells, executessin aquest desnonament.
2: Un cop s'ha conegut la notícia, pocs moments després s'ha començat a marxar la gent que hi havia allà concentrada, perquè molts d'ells portaven més de mig dia protestant contra aquest desnonament en un dia que arriba l'endemà després de que el Consell de Ministres tornés a aprovar els dos decrets d'habitatge que el Congrés havia tombat la setmana passada. El més ampli, recordem, entrarà en vigor demà dijous, mentre que el segon no serà efectiu fins al 15 de novembre si l'avala la Diputació Permanent uns decrets que haurien evitat aquest desnonament del carrer Llenguadoc número 74 de Sant Andreu.
5: Gràcies, Roger. En directe des de Barcelona, doncs bé, sobre l'anunci de vaga general en favor de l'habitatge per l'11 de novembre, i posa avui la mirada la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i col·laboradora del Catalunya Nit, Judit Colell.
12: Quant costa avui poder viure? Quant del nostre sou hem de dedicar a pagar un lloguer? Quants joves poden emancipar-se? Quantes famílies han de triar entre pagar la casa o omplir la nevera? L'habitatge s'ha convertit en un dels principals problemes del nostre temps. I per això, l'11 de novembre hi ha convocada una vaga general per l'habitatge. Una vaga per reclamar que tenir una llar digna no sigui un privilegi reservat a qui s'ho pot permetre. Perquè el problema de l'habitatge no afecta només a qui no té casa. Afecta també a qui té feina, però no arriba per pagar el lloguer. A qui ha de compartir el pis durant anys. Qui ha de marxar del seu barri, qui ha de marxar de la seva ciutat. Qui retarda projectes de vida perquè no pot assumir el cost d'emancipar-se. I qui viu cada mes amb la por de no poder continuar pagant o senzillament que el facin fora d'on te viu. I aquesta mobilització arriba en un moment especialment important. Amb les eleccions generals a tocar, l'habitatge ha de formar part del debat polític, no només en promeses, en propostes concretes. Quin model d'habitatge volem? Com aconseguirem que els lloguers siguin accessibles? Com ampliarem l'habitatge públic? Com evitarem que treballar no sigui suficient per viure? Aquestes són preguntes que afecten el nostre present, però també el nostre futur. Per això, l'11 de novembre, fer vaga és una manera de posar l'habitatge al centre i amb unes eleccions molt properes. De fer visible un problema que afecta a milions de persones i de recordar que l'economia ha d'estar al servei de la vida i no al revés. I també de dir als qui es presenten a les eleccions que l'habitatge no pot quedar en un segon pla. Perquè després de votar, el problema continuarà existint. I les decisions que es prenguin els pròxims anys determinaran si podem viure, treballar i construir el nostre futur, els nostres barris i ciutats.
13: Catalunya Nit.
0: El Tribunal Suprem es prepara per amnistiar els líders del procés en les pròximes setmanes. Segons fonts jurídiques consultades per Catalunya Ràdio, l'alt tribunal s'afanyarà a desencallar l'aplicació de la llei d'entrada per als condemnats amb la inhabilitació en curs perquè es puguin presentar, si volen, a les eleccions generals del novembre. I això, per tant, ha de ser abans del 26 d'octubre. Àlex Gerald Robert, bona nit.
14: Bona nit.
0: Recordem qui són els sentenciats que encara no poden exercir un càrrec públic.
14: Doncs mira, són Oriol Junqueras, Jordi Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa. Segons fonts del Suprem, la previsió és agilitzar el tràmit i deixar-lo resolt, en aquest cas abans que acabi el termini perquè els partits registrin les llistes per a les eleccions del 29 de novembre, i aquest dia és, com apuntaves, el 26 d'octubre. Els magistrats no tenen intenció de posar traves i acataran la sentència que el Constitucional els ha comunicat formalment avui mateix. Els jutges, de fet, ja han mogut fitxa i han donat temps fins divendres que ve les parts del procediment perquè s'hi pronunciïn. Després el Suprem decidirà si posa fi a la causa.
0: El cas de Carles Puigdemont i la resta d'exiliats, però hem de deixar clar que no necessàriament seguirà aquests tempos.
14: Exacte, l'aplicació de l'amnistia per a ells pot trigar un xic més. I Puigdemont el que vol és esperar-se que l'arxivament definitiu del cas arribi per tornar a Catalunya amb plenes garanties que no l'arrestaran. Però pel ministre de Justícia, Félix Bolaños, ara mateix ja es dona aquest context.
15: Ayer se levantaron las órdenes de detención. Esto significa que podrían regresar a Cataluña esta misma mañana, si quisieran, porque ya no tienen ninguna posibilidad de ser detenidos.
14: Junts insisteix que el retorn de l'expresident serà des del vessant institucional i no de partit, i reconeixen que l'avançament electoral, en aquest sentit, els ha descol·locat una mica.
5: Gràcies, Àlex. Doncs bé, aquests passos judicials per amnistiar els líders del procés agafa els partits enfocats ja en la precampanya electoral. Aquesta tarda hem sabut, hem vist moviments interessants, perquè hem sabut que per la nova candidatura de Front Ampli, l'espai polític de les forces d'esquerra, sona amb força el nom d'Ada Colau per liderar la llista a la Moncloa. Alba Barbosa, bona nit.
16: Bona nit.
5: Hem de dir, però, que les negociacions continuen obertes.
16: Sí, és el que asseguren tant des de l'entorn de l'exalcaldessa de Barcelona com des dels comuns, que confien que es pugui arribar a un acord amb totes les formacions. També Esquerra Unida busca consens, però aposta per la figura d'Ada Colau. El nom de Colau l'ha proposat més Madrid i ha generat incomoditat a dins de Sumar. Diuen que han trencat amb la discreció de les negociacions en plena reconfiguració d'aquest espai. Més Madrid ha acceptat el lideratge de Colau perquè, a canvi, s'asseguraria tenir noms del seu partit als primers llocs de la llista per a les generals. I això implicaria que Podem no tindria representació a les primeres posicions. La ministra de Sanitat, Mònica García, seria la candidata de Front Ampli per Madrid.
5: A l'esquerra del PSOE, per tant, que intenta reorganitzar-se mentre el Partit Popular comença la precampanya alimentant els dubtes sobre el vot per correu.
16: El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, demanarà garanties a la Junta Electoral i el ministre Arcadi Espanya creu que és una maniobra per desviar l'atenció.
17: Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
18: Poner en duda el procedimiento yo creo que no beneficia a nadie. Desde luego no beneficia a la democracia.
16: I des de Junts s'han compromès a no tornar a investir Pedro Sánchez, ni tampoc els candidats del PP i Vox. El secretari general Jordi Turull ha admès que fer costat al president espanyol els ha desgastat.
19: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era una llera una ceba, sempre trobant excuses.
16: Turull ho ha dit en declaracions a TV3.
0: El to que tenim aquests dies és clarament ja el de precampanya electoral, que de vegades és difícil de distingir també de quan comencem en la campanya electoral. El to és electoral, podem dir, i entre el PP i Vox hi ha un argument comú per assegurar que el PSOE vol fer servir aquesta llei de nets, la llei de nets i el cens electoral, per guanyar vots. És a dir,

0: Fem un repàs del que és la llei de nets.
1: Doncs aquesta llei de nets és una part de la llei de memòria democràtica que es va aprovar l'any 2022 i des del 2022 i fins al 2025 ha permès als descendents d'exiliats i fugits d'Espanya després de la Guerra Civil demanar la nacionalitat espanyola, si l'havien perdut. I ara, PP i Vox el que diuen és que el PSOE ho està fent servir doncs, per afegir, per aquesta via, han arribat a dir 2,4 milions de nous votants al cens. El cert, però, és que aquests 2,4 milions de persones són els que, de moment, han dit que volen demanar la nacionalitat per aquesta banda. D'aquests 2,4, 1,2, és a dir, la meitat, són els que han començat els tràmits. I d'aquests 1,2 milions, 300.000 persones són els que ja han obtingut la nacionalitat i ja són al cens i ja, per tant, podrien votar. Per tant, no hi ha 2 milions de persones més al cens, ni hi ha 2,4 milions de persones que han entrat al cens així de qualsevol manera en els últims anys.
0: Clar, per tant, de cara a les eleccions que ens ocupen ara, aquestes del 29 de novembre, com a molt serien aquestes 300.000 persones que són al cens i que podrien votar. Aleshores, d'aquí el que deduïm sempre quan sentim aquests dirigents és com que el Partit Socialista hauria comprat el vot d'aquestes persones fent aquesta llei, però és molt presumir pensar que tots aquests votants s'acabarien decantant pel Partit Socialista.
1: Clar, aquests votants s'inclouen en el que s'anomena el vot cera, que és el vot de la gent que viu a l'estranger, no? I aquests són una petita part d'aquest vot cera. Doncs el que hem de veure és que en les eleccions en general, a les eleccions generals, aquest vot exterior només vota un 10% aproximadament d'aquest vot. I d'aquest 10%, per exemple, a les generals del 2023, si mirem què van votar, doncs la majoria van votar el PP i, en segon lloc, van votar el PSOE. I, a banda, aquest 10% d'aquest vot exterior doncs, no va ser decisiu ni molt menys en els resultats definitius.
0: I encara hem de recordar l'últim capítol a tot això que ens estàs explicant, i és que aquests votants descendents d'exiliats, els nets, estan suspesos ara pel Tribunal Suprem.
1: Sí, és que, clar, hi ha tot aquest soroll al voltant de tot això, quan estem en un moment en el que el Tribunal Suprem va decidir fa uns dies deixar en suspens aquest dret a vot. Va dir, fins que no hi hagi una sentència i m'ho hagi mirat a fons, aquesta gent no té dret a vot. I aquesta és la situació en la que estem ara després d'aquesta cautelar del Suprem. Ara el Suprem s'hi ha de tornar a pronunciar, es preveu que ho faci en els pròxims dies i veurem el que és el que decideix. Una altra mentida que s'està dient aquests dies és que Pedro Sánchez ha convocat eleccions ara perquè es faran amb el cens de l'1 d'agost i a l'1 d'agost el Suprem encara no havia suspès aquests vots. Però això és mentida perquè el Suprem ja va dir que deixaven suspens aquests vots tant si fos en un moment determinat com si venien eleccions. Per tant, el que digui el Suprem prevaldrà per sobre del cens i de qualsevol cosa. Per tant, hem d'estar molt atents en els pròxims dies a què dirà el Tribunal Suprem, si aquests nets podran votar o no podran votar.
0: Clar, estem acostumats d'altres llocs, especialment, per exemple, dels Estats Units, amb Donald Trump, a posar aquesta ombra de sospita sobre les eleccions abans de saber-se els resultats. Després, si es guanyen, doncs s'oblida una mica el que s'ha dit, però en cas de que sigui un resultat ajustat és quan poden aflorar de nou aquestes acusacions. Les dades i el context ens els ha situat ara mateix el Carlos Baraibar. Gràcies. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
2: Són els senyals horaris de 2:15 de la nit. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada expliquem quina és la situació ara a la xarxa ferroviària del país després d'una jornada negra al servei de Rodalies i també quina situació es preveu per demà.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
6: Per què ens cal avui desencadenar el present?
5: Atura't, pregunta't i reflexiona.
6: Torna la Biennal de Pensament. Participa-hi.
5: Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
7: El Matí de Catalunya Ràdio, marxem fins a París. El pròxim divendres 9 d'octubre farem el programa des de la capital francesa per celebrar amb Maria del Mar Bonet els 50 anys del seu mític concert a l'Olímpia. Aquest divendres ens acompanyarà des de París Maria del Mar Bonet, el director de l'Orfeó Català Xavi Puig, l'exjugador del Barça Lilian Thuram, dos dels nostres col·laboradors Àngel Llàcer i Pere Estupinyà, i tindrem moltes més sorpreses.
3: Aquest divendres 9 d'octubre al Matí de Catalunya Ràdio des de París.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Catalunya.

0: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Avui ha estat un nou dia per oblidar per als usuaris del servei de Rodalies. Tot ha començat ben d'hora, de bon matí, amb una plantada dels maquinistes que ha deixat sense servei de trens la xarxa ferroviària del país. Els sindicats majoritaris demanaven garanties de seguretat després dels últims aiguats i després que ahir mateix a la nit, ho vam explicar en directe aquí al Catalunya Nit, un arbre caigués a sobre d'un tren a Vilanova i la Geltrú. Ara de seguida saludarem el responsable dels maquinistes a l'UGT, però primer expliquem que de mica en mica s'ha anat restablint el servei, però sí que els retards han estat la tònica generalitzada del dia. Quina és la situació ara mateix a l'estació de Sants de Barcelona? I tenim el Joan Garcia. Bona nit, Joan.
2: Bona nit, Agnès. Doncs mira, ara hi ha molta tranquil·litat, hi ha molt pocs usuaris. La represa del tram nord de l'R4 amb trens cap a Sabadell, Terrassa i Manresa, diria que això ha passat entrada de vespre, ha sigut la millor notícia d'un dimecres dominat per l'incertesa aquí a Sants, perquè el que deien les pantalles no era cap garantia que després es complís a les vies, i sense informadors des de mitja tarda, almenys a les andanes, hi havia molta confusió.
3: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que normalment és la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
4: Jo haig d'anar a Caldes de Malavella, direcció Figueres, Girona.
2: Però això és R11.
4: R11, sí.
2: R11 no te'n passarà cap avui, per aquí.
5: Això és la conversa que teníem amb un altre usuari, perquè amb una xarxa de Rodalies canviant cada dia també ens hem trobat aquest tipus d'usuaris, no? Els despistats que esperaven trens que no estava previst que passessin.
1: Clar. La veritat és que la incertesa i la falta d'informació al principi ha marcat molt, molt, molt la jornada d'avui. Ara et faré una pregunta d'aquelles difícils, Joan. És que si se sap com pot començar el dia demà, a veure què és el que ens pot respondre, sí que sabem que es reforçarà el servei d'autobús interurbans, almenys això sí que es farà.
5: Sí, sí, amb l'experiència que portem sempre és una incògnita saber què ens trobarem demà a Rodalies. Però vaja, d'entrada aquesta represa del tram nord de l'R4, trens cap a Sabadell, Terrassa, Manresa, Cerdanyola, destinacions que fins ara s'havien de fer o bé amb ferrocarrils des de Sabadell i Terrassa, ferrocarrils de la Generalitat, o bé amb autobusos, això és una bona notícia. I després, aquest reforç de busos interurbans que ha sigut una altra de les imatges que ens deixa aquest dimecres, aquests autobusos plens a vessar, perquè un autobús no pot mai engollir el passatge d'un tren, que és un mitjà de transport d'alta capacitat. Per això la Generalitat ha reforçat aquest servei d'autobusos interurbans amb 50 vehicles per absorbir la demanda i, sobretot, poder cobrir els principals corredors, el Penedès i el Maresme.
1: I quin ha estat l'origen del conflicte que ha portat els maquinistes a plantar-se aquest matí?
5: Sí, mira, els maquinistes s'han plantat perquè han dit que no els havien arribat de Renfe els certificats de seguretat de la infraestructura. Sobre ahir a la nit, com recordàveu, en plena discussió, queia aquest arbre sobre les vies sense fer ferits, que feia aturar un tren i el colpejava. Això entre Sant Vicenç i Vilanova. Els sindicats on hi ha maquinistes, no només el CEMAF, que és el majoritari, però d'altres també en tenen, ho han atribuït a un incompliment per part de Renfe dels protocols de seguretat. Sentim Joan Rodríguez, del sindicat ferroviari, en declaracions al Catalunya Migdia.
6: Un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí.
5: En canvi, la direcció de Rodalies fa valer que s'han aplicat tots els procediments de seguretat abans de fer circular els trens. Òscar Playà, director de Rodalies.
7: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
5: Fins que no han arribat aquests certificats, cap a les 9 els maquinistes no han agafat trens que han començat a moure's per les línies operatives. Però avui acabem un d'aquells dies que no pots preveure a quina hora arribaràs perquè no saps quan et passarà el tren.
1: Gràcies, Joan Garcia. Que vagi molt bé.
5: Bona nit.
1: Mira, li podem fer la pregunta, a veure si sap què és el que passarà demà, a Francisco Cárdenas. Ell és maquinista de tren i responsable d'UGT Renfe Catalunya. Bona nit, Francisco.
8: Bona nit.
1: Què passarà demà? Podran circular tots els trens?
8: La teoría, todos sabemos que hay líneas que no están abiertas, aunque esta tarde se ha abierto la R4 Norte, pero la R2 Norte no. Y hay otras líneas de esta radio de Barcelona de media distancia, de regionales, por decir, que tampoco circulan. El resto no hay ningún problema y teóricamente deberían salir sin ningún tipo de incidencia. Uh-huh. Esperemos que no pase ninguna desgracia a última hora, ni mucho menos, como pasó ayer, que quizá fue el detonante absoluto. I esperemos que todo funcione, porque debería ser así, no hay ningún problema.
1: Heu demanat nous informes de seguretat, de seguiment respecte a l'estat de la xarxa per les pluges dels últims dies, o amb els d'aquest matí ja us sentiu satisfets?
8: Quedan unos cuantos pendientes de las zonas que están cortadas, que no se han podido abrir, ¿de acuerdo? Porque no están en condiciones suficientes. Date cuenta que las últimas veces que hemos pasado episodios similares ha sido siempre después de unas inclemencias meteorológicas importantes, ¿de acuerdo? Puede ser, y yo no voy a discutir, que pues, si hace igual hace una semana el trozo de Vilanova hasta Cubella no estuviera en mal estado, estuviera bien, pero el número tan importante de litros de lluvia que han caído un día, otro día, otro día y otro día, pues si ha reblandecido la tierra, los árboles con poco viento, porque no hizo ninguna tormenta muy fuerte. Tiro hoy, yo esta mañana que he ido a Vilanova, por el camino había no uno, había muchísimos árboles tumbados en los dos lados de la vía, sobre todo en el lado montaña. Entonces vengo a referir, esas marchas en blanco o esos certificados de seguridad tiene que pasar cuando pasa algo excepcional. Si ahora deja de llover y no cae ni una gota o nada, o muy poco, durante, yo qué sé, el siguiente mes, pues no tendremos que hacer ningún tipo de marchas especial, solo cuando suceden cosas excepcionales que sí que han de garantizar que las cosas estén en condiciones seguras. Repito, nosotros, por mucho que pasemos por el mismo punto, por la misma vía, por el mismo talud, muchas veces no tenemos conocimientos para saber si el muro de hormigón que está ahí enfrente está bien, está mal o se va a caer. Por eso se pedía en ese momento, en la desconvocatoria de huelga de febrero, después del accidente de Andaluz y Lleida, que fueran especialistas, que fueran los ingenieros convenientes o las personas correspondientes de la red de infraestructura. Parece que la culpa de todo la tiene Rudalías, y Rudalías aquí ahora mismo no tenemos culpa de nada. Recordar que las vías van aparte, son de la DIF. Las vías son de la DIF. Nosotros, nuestros trenes están funcionando, nuestros trabajadores están dispuestos. Solo hace falta que nos digan, mira, en cuanto han sacado los informes diciendo que las vías estaban en perfecto estado, en poco tiempo se ha ido recuperando el servicio y está prácticamente normal, prácticamente. Faltan cosas.
1: ¿Qué pasa entre Granollers y Cardedeu para no recuperar la R11?
8: Pues que la caída de agua ha sido salvaje y, según parece, hay peligro de otras cosas que puedan pasar. Y si los que han pasado han dicho que hay peligro, pues tenemos que entender que la cosa no está precisamente muy fina, porque se pueden hacer muchas cosas, limitar la velocidad, pasar muy despacio, pero si la han cortado definitivamente, tú date cuenta que es una salida muy importante de Barcelona para luego subir, sobre todo para arriba, ¿no? Para San Celoni, Portbou, Figueras, Girona. Entonces, algo serio tiene que haber pasado. No tenemos informes. Solo nos mandan los informes de que han pasado las vías que están bien. Las que están mal no nos dicen el por qué o en qué circunstancia.
1: Porque com es fan aquestes marxes de comprovació, aquestes marxes blanques? Perquè, si no tinc mal entès, són tècnics tant de DIF com de Renfe. O com es fan? Com es fan? Expliqui'ns com es fan aquestes marxes.
8: Pues así, una persona conduce un vehículo y a una velocidad más que relajada, se llama dispuesto a parar en cualquier momento ante cualquier cosa que te puedas encontrar. O sea, estamos hablando que vas a 25, 30, 35, 40 si es una recta y la ves bien, para comprobar que todo esté bien, y depende de las personas que te acompañan, el famoso, la persona ingeniero o no de la DIF, pues te van diciendo, mira, floja, mira por aquí, vamos a ver eso, mira ese muro, tal, lo que ellos entienden o creen conveniente que pueda ser motivo de que con las lluvias se haya empeorado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona? Si todo lo ven bien, si entienden que está perfecto, lo dicen, y las marchas blancas tardan bastante en hacerse a esa velocidad. Nuestras cercanías son muy largas, son muy estrechas y muy largas, y tardan bastante en hacerse, son bastantes kilómetros, pero es necesario para garantizar esa seguridad.
1: Per tant, es fa a un maquinista amb tècnics de DIF i també de Renfe. Uh-huh. Aquestes marxes blanques.
8: Sí, a veces nos dicen a los sindicatos si vamos o no vamos, últimamente no nos dicen nada. Entonces van ellos, que son los expertos, que lo vimos perfecto. Te repito, si me montan a mí en el tren, yo no soy capaz de decir ese muro o ese árbol, salvo que yo vea en un muro, pues, como te diría, una raja de que cabe mi brazo, que digo, pues eso no está bien. Pues yo no tengo la capacidad de analizar, ¿no? Entonces la gente que sabe, que tiene, pues acuérdate el túnel cuando pasó lo de Lleida, el túnel de Rubí, ¿cuánto tiempo estuvo cerrado? Pues yeah. es que había unas imperfecciones y unos desperfectos gravísimos. Mm. Bueno, pues vale, es normal. Bueno, eso se veía a simple vista.
1: ¿Tenen vostès obert algún conflicte laboral, els maquinistes?
8: Ninguno. Nosotros, además, con un acuerdo, prácticamente la mayoría del Comité General de Empresa a nivel estatal, firmamos un convenio ahora mes y medio, dos meses. Estamos pendientes de que lo publique el Boletín Oficial del Estado. No tenemos ninguna cosa especial, ni mucho menos. Nos están llegando, en aquella desconvocatoria de huelga, negociamos un incremento de personal que es poco, y ahora te lo explico si quieres, que es poco, y además bastante poco, pero porque se ha repartido por todas partes, pero concretamente aquí, con el número de incidencias que tenemos y el número de situaciones y de averías que tenemos, pues igual debería haber un incremento, porque lo acaban de decir el compañero y las personas que han hablado, los viajeros, la información, un auténtico desastre, nos dicen las cosas, no hay megafonía, y eso hoy en día nosotros estamos preparados para poder anunciar en cualquier momento, en cualquier tren, en cualquier estación, lo que buenamente se quiera. Claro, si no tenemos gente para hacerlo, pues igual había que mientras nos duren estas obras, que la verdad ahora estamos saturados de obras, son necesarias, nadie lo discute, pero estamos saturados de obras, y para que esto mejore, porque había un abandono histórico importante, pues igual hace falta un incremento de personal importante para que esa atención al público, para que la gente se sienta, por lo menos, que le dicen las cosas, que esa persona que estaba esperando, pues si le dicen, oye, que tu tren no va a pasar, pues se busca una alternativa en autobús, en lo que sea, con un amigo, con un compañero, como buenamente pueda, pero que es importante, y la gente que está en los trenes, los interventores, en una figura que en Cataluña prácticamente ha desaparecido por falta de personal. Entonces, y eso te da una tranquilidad cuando vas en el tren, te daba, bueno, pues es algo importante, que no, ahora mismo no está pasando.
1: Li dic perquè, no sé si has sentit avui el que ha dit el president Salvador Illa sobre que vostès tenen un conflicte laboral obert i potser referir a això, escolti.
9: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
10: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
1: Són el president i la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Què n'ha de dir?
8: Yo sí quiero abrir una investigación, que es lo que parece que quieren hacer. No hay ningún tipo de problema, absolutamente, solo faltaría. Lo que dice el presidente, que hay un sindicato que no, creo que se refiere a otro sindicato, no al nuestro, UGT, desde luego. Pero en todo caso, siempre y cuando la seguridad está en juego, tú date cuenta que el accidente que pasó ayer entre Lleida y Cubellas, entre Vilanova y Cubellas, de Vilanova y Cubellas, pues las vías nos decían que estaban perfecto. Tenemos muy claro todos, que la seguridad 100% es imposible. Nosotros nos podemos esta noche o mañana por la mañana duchándonos, nos caemos en la ducha y nos puede pasar algo muy serio. Eso lo tenemos muy claro todos. Pero lo que sí hay que tener, que estamos hablando que en febrero, por ejemplo, ya hicimos la desconvocatoria, aquí había que arreglar esto de una forma importante, y yo no sé cómo quedan aún árboles en la vía, porque no es la primera vez que se caen árboles y pasan acontecimientos muy graves. Hemos tenido un compañero perdió una pierna, ¿de acuerdo? O sea, esto no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez, y pasará más veces. Hemos tenido descarrilos porque se cae el tren, porque frenas, pero aún pillas el árbol y te caes. Son cosas, entonces, ley de prevención de riesgo, para evitar el riesgo, y para evitar el riesgo no puede haber ningún árbol que de caer en terremotería. No estamos diciendo de desforestar Cataluña precisamente con eso, pero esos árboles son un peligro. Imagínate que el árbol de anoche hubiese sido algo más grande. Vuelca el tren, lo tira, depende de la velocidad que fuera el tren, que hubiese pasado, podría haber sido un acontecimiento igual o peor que el Ida. Esperemos que no jamás como Ademuz. Pero claro, es que esas cosas hay que evitarlas, y evitarlas es que no puedan pasar. Y para que no se caiga un árbol, no tiene que haber ningún árbol en los bordes. Sí, de sentido.
1: Francisco Cárdenas és maquinista i responsable d'UGT a Renfe Catalunya. Gràcies per atendre'ns al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
8: Vinga, buenas noches.
1: Bona nit.
11: Passa un minut i mig de 3:15. Avui hem sabut que l'episodi de pluges que ha afectat Catalunya des del cap de setmana s'ha saldat amb una nova víctima. Aquest matí, equips de manteniment, que encara treien l'aigua acumulada a sota d'un pont de les Franqueses del Vallès, han trobat el cadàver d'un home. Amb aquestes són 3 les persones mortes com a conseqüència dels aiguats, mentre es continua buscant 2 desapareguts més. Oriol Pujador.
12: Sí, la víctima és un home de 43 anys, de qui es va denunciar la desaparició ahir a la tarda. El seu cos es trobava a prop d'un vehicle que va quedar atrapat per l'aigua que va caure aquest últim dia a la Ronda Nord. És la tercera víctima que deixa aquest episodi. Diumenge es van confirmar les altres dues, un home de 75 anys, a qui li va caure un mur a sobre Tordera, i un altre home amb un tornès a qui van trobar en un soterrani inundat. En paral·lel, continua la recerca del menor desaparegut a Granollers des de dilluns, i també la de l'home que 2 testimonis van veure com queia en una riera diumenge a Pineda. Roberto Gómez, sotinspector de bombers de la Generalitat, explica on centren les tasques de recerca del menor a Granollers.
13: És una recerca complexa, és una recerca tècnica, és una recerca en la qual hem ampliat, però, i ho estem utilitzant, les últimes tècniques a nivell de drons amb visió tèrmica, gossos, tant de rastreig com de venteig, la unitat subaquàtica, doncs qualsevol pou, qualsevol acumulació d'aigua.
12: Aquesta tarda els bombers han localitzat també el cos d'un altre home dins d'un cotxe en una riera del Vendrell, en aquest cas. Segons els Mossos, és un home de qui s'havia denunciat la desaparició i el cadàver estava en descomposició. Se sospita, per tant, que la víctima no ha mort com a conseqüència d'aquest últim temporal. Se sospita que podria haver mort durant el temporal de pluges que va afectar el Baix Penedès i el nord del Tarragonès a finals del mes d'agost, i que les pluges dels últims dies el que han fet és desenterrar el cotxe on va quedar aquest home.
11: Avui el temps no ha estat protagonista, Oriol, però Protecció Civil, recordem-ho, manté encara en fase d'emergència el Pla Inuncat.
12: Hi ha hagut un espai on sí que ha estat protagonista, una pedregada aquesta tarda intensa en diversos punts de l'Alt i el Baix Empordà, però afortunadament no ha deixat afectacions importants. Núria Escarpenter és alcaldessa de Llançà.
14: Algunes de les avingudes més importants, si acumulés i baixés una quantitat d'aigua molt exagerada, que el que ha fet és afectar, doncs, alguns dels baixos d'alguns edificis, alguns garatges i alguns locals comercials.
12: De cara a demà s'ha activat avisos de color groc a les comarques de Barcelona i de Girona perquè pot ploure, s'espera que ho faci, però no amb tanta intensitat.
1: Gràcies, Oriol, i compta amb això perquè les donacions de sang han caigut un 50% durant aquest últim episodi de pluja. El Banc de Sang i de Teixits de Catalunya va suspendre les campanyes previstes a tot el litoral i va haver d'activar, doncs, ara una crida específica a les terres de Lleida. Toni Fortesa, bona nit.
15: Bona nit, i ho van fer perquè, clar, a les comarques de Lleida no hi havia restriccions de mobilitat i així intentaven d'alguna manera pal·liar el brusc descens de donacions que hi havia per les pluges. Des de l'entitat admeten que el canvi climàtic els està afectant i que han de tenir la capacitat d'adaptar-se a aquest fenomen. El director assistencial del Banc de Sang, Joan Ramon Grífols, fa una crida a mantenir les donacions per recuperar les reserves.
16: Al cancel·lar tota una sèrie de campanyes, les donacions que preveien obtenir no són les que estaven previstes, d'aquí que aquest coixí de seguretat que nosaltres sempre tenim, òbviament és més prim. L'hem d'intentar engruixir una altra vegada.
15: D'altra banda, la xarxa sanitària catalana va recuperant la normalitat, tot i que l'Hospital Vall d'Hebron continua amb 3 quiròfans aturats. A Granollers, l'àrea de farmàcia continua afectada també, i a més, a l'Hospital de Vallvitge, una de les 3 sales d'hemodinàmica també continua tancada per despreniments del sostre.
0: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Quina festa tenen muntada ara mateix els Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Aquest so que sentiu doncs ens l'ha gravat en Marc Ruiz, que és vivint en directe i cobrint-lo per aquest informatiu a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Marc Ruiz, bona nit.
1: Bona nit.
0: És tan espectacular com ens arriba a nosaltres amb aquest so.
1: Ho és encara més. Mira, això està al nivell de les grans gires. Una pantalla enorme ocupa tota la banda de l'estadi on hi ha l'escenari i només arrencar ja hi ha hagut focs artificials. El concert ha començat amb la banda a la Porta Monumental, enmig de les graderies, i de cop i volta Josep Montero ha aparegut en un escenari petit enmig del públic per cantar, córrer pels camps amb la seva característica guitarreta. Ha agraït el suport del públic i el cel s'ha omplert de focs artificials mentre un cor de gospel començava a cantar això que sentiu, vull petar-ho. I després s'ha afegit tot Oques Grasses i un quartet de corda. L'arrencada ha estat atòmica, perquè després han enllaçat Està Guai, Elefants, i el públic en tot moment és un membre més d'Oques, que fa que aquestes cançons acabin sent gegants. Quan acabin els quatre concerts, Oques Grasses serà un acomiadat davant de 220.000 persones.
0: Estem parlant d'un grup que ha venut 220.000 entrades per quatre concerts consecutius. És un èxit sense precedents en un grup que canta en català. Marc, per què Oques Grasses ha tingut tant d'èxit?
1: Sense precedents, completament, eh? A veure, resumint-ho moltíssim, crec que és una combinació de tres factors. D'una banda, ser bons músics, és a dir, que hi ha diversos d'ells que han estudiat a l'SMUC. D'altra banda, l'humor, que també és molt important, amb cançons com Cool, per exemple, un element que ja veureu, que això és una cançó del seu primer àlbum, ja veureu que és un element que es va repetint al llarg de la seva carrera, i profunditat. Tenen grans balades amb lletra molt ben escrita, però sense grans metàfores, lletres que arriben a la primera, naturals, amb un punt naïf, però que fan que t'hi sentis identificat. Per a molts fans, aquestes cançons els han acompanyat des de l'adolescència i han après a entendre les seves emocions amb les lletres d'Oques, o han format part de la banda sonora de les seves vides, en moments de festa, de riure amb els amics i de fer el ruc, però també d'estimar, d'enyorar i de valorar l'amistat. Algunes d'aquestes lletres també parlen de pors, d'atrevir-se a afrontar-les, de ser un mateix i de ser feliç, i apel·lant a gestos senzills, és a dir, que ni parlen de poder, ni de diners, ni de somnis complicats, sinó d'estimar i de fer allò que estimes.
0: Caram, escolta, tenen un so que ha anat canviant.
1: Al començament feien allò que us deia, eh? Aquesta música humorística amb aquest cool que es manté al llarg de tota la seva història, de fet. Al començament feien una música en la línia de les bandes de música festiva de l'època, en vez del reggae, del rocksteady, com aquesta Cool del primer disc d'Un dia no sé com, del 2012. El segon disc, diguem-ne com vulguis, també feien el mateix. I, de fet, els van arribar a portar festivals de reggae dels Estats Units i també van aconseguir fer la cançó de Nadal de TV3 i Catalunya Ràdio.
0: Molt bé. El disc You Pony, això ens situa l'any 2016, ja comencen a semblar-se els Oques d'avui.
1: Si et fixes, ja comencen a fer més cançons semblant als himnes que ja coneixem avui dia, eh? Amb lletres molt més pròximes als que avui considerem, doncs, una lletra típica d'Oques Grasses. Mantenen l'obsessió, això sí, amb el final de l'esquena, com en aquesta cançó Cara de Cul.
0: El que els canvia definitivament el so és Fans del Sol, l'any 2019.

0: Aquí ja tenen el so d'oques d'avui, tenen influències clarament molt internacionals, pop, electrònica, eclecticisme portat al seu terreny, fins i tot aquí els hi troba influències d'Stromae, per exemple, que devia ser una influència potent en aquest disc. Tenen hits com Serem ocells, en clau d'himne, està guai aquesta, que és molt, molt funky, In the Night, també, més caribenya, o l'absurdament divertida de John Brown, que al mateix temps és una paròdia de la seva època més reggae.
1: I un dels discos amb més impacte va ser A tope amb la vida, això és l'any 2021. Sempre

0: És el disc de l'himne que passarà a la història, la gent que estimo, i dos hits de festa més, Bye Bye i Petaro. I comencen a jugar també amb les músiques urbanes, per exemple amb una cançó que es diu Talismà, que recorda molt a C. Tangana, que aquell mateix any havia publicat El Madrileño.
1: I arribem a l'últim disc, any 2024, Fruit del Deliri.

Mantenen l'obsessió total amb els culs, bàsicament posant un préssec a la portada, que en el món de les emoticones és el que vol dir, bàsicament. I a més, em fa la sensació, sempre he tingut la sensació escoltant aquest disc, que és un àlbum on oques diuen jo sóc capaç de fer música a la manera de tal banda, tal estil, tal grup, i demostrar que ho fan millor. Hi ha hip-hop com Està al pati, per exemple, música de ball en aquesta, com El dia i la nit, música urbana a Gossejo. A més, és un disc ple de col·laboracions d'alt nivell. Mantenen l'humor a Jubilar-me, que avui, per exemple, és més adient que mai, i ens deixa un últim himne de regal, que és Sort de tu, una balada meravellosa que posa la pell de gallina i que està, de fet, a l'altura de la gent que estimo.

0: que estem vivint. I és igual, estem de baix, que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, que no m'espantes, estic amb tu.
1: És una cançó fantàstica, Marc. És una pena, perquè veient aquesta evolució, ara voldríem saber fins a on portarien un nou disc, no? Se'n sap alguna cosa del que faran a partir d'ara?
2: No se sap gaire res, sí que... A veure, s'ha parlat molt de per què ho deixen, i de fet ho deixen de forma, diguéssim, amistosa, eh? No hi ha grans mal rotllos, tot i que també s'ha dit que una cosa era el nucli dur, el pinyol de la banda, bàsicament Josep Montero, i després la resta de músics que potser tampoc estaven tan implicats en el projecte. I una mica, suposo que per això, per esgotament també de la fórmula, perquè si et fixen ja li han donat la volta a tot allò que feien, doncs ara es volen dedicar a alguna cosa més. El que sí que sabem és que, clar, Josep Montero és amic d'Alice, és molt amic d'Alice, han dit que surten a prendre gin tònics de tant en tant, i també tots dos van fer el nou himne del Barça. És a dir que, en principi, se suposa, s'espera que facin alguna cosa junts.
1: Doncs haurem d'esperar. No crec que passi molt de temps si va en aquest sentit, però en tot cas haurem d'esperar. Gràcies, Marc. Bona nit.
2: A vosaltres.
1: Bon concert. Nit.

0: Aquest himne de sopa de cabra per saludar la Gemma Puig. Bona nit.
1: Bona nit.
0: A l'Empordà, que ha plogut avui, aquesta tarda ha plogut amb força.
1: Sí, aquesta tarda ha plogut amb força, sobretot en aquest sector, entre Cadaqués, Llançà, Valleta, 50 litres a Valleta, 56 a Llançà, registres significatius i, a més, en poca estona, i això el que ha fet és doncs, que aquests carrers tornessin a quedar en forma de rieres. Per tant, aquests ruixats d'aquesta tarda que s'han intensificat en aquest sector de l'Empordà, on teníem aquests visos d'intensitat activats, aquesta inestabilitat que ara ja ha marxat, i aquesta cançó també té a veure en que demà tindrem un canvi de situació. Entrarà aquest vent de nord, aquesta tramuntana a l'Empordà, mestral cap a les Terres de l'Ebre, i d'una banda el que notarem és que refrescarà, es notarà a primera hora del matí, un vent que continuarà bufant durant bona part del dia i també es notarà al migdia. A la tarda, amb algun ruixat, però amb fenòmens molt més puntuals i també amb una mica de neu al vessant nord del Pirineu cap als 2.000 metres.
0: Molt bé, gràcies, Gemma. Doncs ara toca tramuntana a partir de demà. Que vagi molt bé.
1: Bona nit.
2: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.

0: La nit de dimecres és quan més voltem pel món aquí al Catalunya Nit i avui passarem per Jerusalem. Fa exactament 3 anys de l'atac de Hamas contra Israel. El 7 d'octubre del 2023 entràvem en un capítol molt fosc que encara no s'ha tancat. En parlarem amb en Jordi Brascó.
1: Amb l'Èlia Borràs voltarem per Àfrica i també passarem per Rússia per parlar d'un cas per ara enigmàtic. Fa uns dies va morir una treballadora d'un laboratori a Irkutsk, a Sibèria. Hi ha sospites que podria tractar-se d'un cas de pesta. L'Organització Mundial de la Salut reclama al Kremlin una cosa molt difícil, que sigui transparent i aporti informació clara sobre la persona morta i els seus contactes. El portaveu del Kremlin assegura, però, que la situació està sota control i que circulen moltes notícies falses. Tot això ens haurà d'aclarir bé la Cristina Solías.
0: I cap a 11:15 entrevistarem Imma Soler, ella la coneixeu, la subdirectora de Protecció Civil, per saber si finalment podem donar per tancat aquest episodi de pluges fortes i donar la benvinguda, com ens deia la Gemma Puig, a la Tramuntana, aquest episodi que ha de començar demà.
1: Passarem per la redacció de La Vanguardia. Isabel García Pagán ens avançarà la portada que preparen per demà i la reflexió final d'aquesta jornada anirà a càrrec de l'escriptora i traductora Míriam Cano.
0: Fins les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
1: I el primer pas és, com sempre, escoltar les veus que han marcat fins ara aquest 7 d'octubre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
4: Ara parlem de Mari Carmen, però nosaltres aquí hem tingut el suïcidi, que no és un suïcidi, sinó que és un assassinat també de la nostra companya, la Olga, i ens trobem en un moment on veiem la realitat més crua del capitalisme, perquè la misèria, la mort, no és res més que el destí final de la misèria en la que ens situa aquest sistema capitalista.
5: És una vaga, evidentment, contra els polítics que viuen agenollats. I aquesta vaga la guanyarem, i la guanyarem per tu, Mari Carmen.
6: És una vaga perquè vagin els preus de l'habitatge i perquè pugin els salaris i perquè puguem viure amb dignitat.
7: Hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament 2 o 3 setmanes.
8: Nosaltres ho atribuïm, sí, clarament a la campanya. Probablement al PSC li interessava molt poc ara mateix tenir un desnonament mediàtic, havent de fer fora per la força a través de Mossos d'Esquadra i de la Brimo a més de 500 persones a la porta.
9: Ayer se levantaron las órdenes de detención. Esto significa que podrían regresar a Cataluña esta misma mañana, si quisieran, porque ya no tienen ninguna posibilidad de ser detenidos.
10: Jo no tenia previst tornar a la primera línia. Tots sabem que ara mateix la política institucional és un lloc bastant hostil, però també entenc que és un moment històric molt important.
11: He arribat fa 10 minuts, allà dalt m'han canviat l'andana, que no anaven els la 8, apretem a córrer i portem aquí 10 minuts. El tren a les fosques, no hi ha cap mena d'informació, la megafonia és un desastre, as always, i llavors, bueno, no ho sé, fins que diguin alguna cosa.
12: Todos sabemos que hay líneas que no están abiertas, aunque esta tarde se ha abierto la R4 Norte, pero la R2 Norte no. Y hay otras líneas de este radio de Barcelona de media distancia, de regionales, por decir, que tampoco circulan. El resto no hay ningún problema y teóricamente deberían salir sin ningún tipo de incidencia.
13: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
14: Seguim amb un avís meteorològic activat, de perill meteorològic, de grau 2 sobre 6. Ja no tenim colors ni taronges ni vermells, és de color groc, però amb xàfecs i tempestes que de manera aïllada que es poden anar movent, però poden donar encara intensitat forta i plourà sobre mullat.
15: Això és estos il·luminats que tenim, que manen, que són una colla de tots de sinvergüences, perquè ho són. Perquè sapiguem que hi ha hagut un incendi, el que no pot ser és tallar els pins i deixar tota la merda als barrancs.
16: L'Estat no s'ha compromès que la senyora Pike no sigui objecte d'una futura execució i les proves que ara volem preservar són rellevants per a qualsevol impugnació futura que ella pugui plantejar, ja que, tal com vam afirmar, al gener és probable que passi el mateix.
17: Mira, això està al nivell de les grans gires. Una pantalla enorme ocupa tota la banda de l'estadi on hi ha l'escenari i només arrencar ja hi ha hagut focs artificials. El concert ha començat amb la banda a la Porta Monumental, enmig de les graderies, i de cop i volta Josep Montero ha aparegut en un escenari petit enmig del públic per cantar, córrer pels camps amb la seva característica guitarreta.
2: Catalunya nit.
0: Les 10 i 7 minuts, és l'hora dels esports. Sergi Andreu, bona nit.
18: Bona nit.
0: A la retina, molta emoció que s'ha viscut aquesta nit passada a l'Argentina. I dic que a la retina, moltes imatges, no?, de molta gent veient el Leo Messi jugar, tant amb la samarreta del Barça com amb la de Miami, com la d'Argentina. S'ha acomiadat de la selecció, Leo Messi.
18: Ja no el veurem més amb la samarreta de l'Argentina, després de 20 temporades, haver guanyat moltes coses, medalla d'or olímpica, un parell de Copa d'Amèrica, Mundial, el Mundial de Qatar, 207 partits amb la selecció, 126 gols. La nit ahir, com deies, a l'Estadi Monumental de Buenos Aires va ser multitudinària, apassionada i emocionant.
19: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todo lo que venga. Siempre, siempre unido. Bueno, no sé, la verdad que estoy hablando más que nunca. La verdad que no me quiero ir de acá. No quiero dejar la cancha. Solo decirle que los quiero, los voy a extrañar.
18: Justament dona la casualitat que també avui ha anunciat la retirada, en aquest cas total, professional, d'un jugador que va coincidir amb Messi al Barça, que és Pedro, va començar sent Pedrito, Pedro Rodríguez, canari, que va jugar al Barça entre el 2008 i el 2015, i als 39 anys també ha dit adéu al món del futbol.
1: I avui poden guardar també les samarretes de les seves seleccions, Lamine Yamal, Cubarsí, però sí, només per uns dies, s'acaba aquesta aturada de seleccions.
18: Llarga aturada, el Barça ja han tornat avui Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, la gran majoria d'internacionals tornaran demà, a l'Espanyol tres quarts del mateix, demà s'incorporen Roberto Fernández i l'eslové Derkusic, un Espanyol que per cert avui ha inaugurat i ha descobert la figura de cera de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona. M'ha fredat veure-la del... Està molt bé.
1: Sí, està molt
18: bé. Està molt bé, amb una gran representació perica avui al Museu de Cera.
1: Molt bé, doncs un bon apunt final.
18: Doncs, si em deixeu només molt ràpidament un parell de resultats, perquè està jugant a l'Eurocup el Manresa contra l'Ulm alemany i guanyarà el partit en principi. L'últim quart, els del Bages guanyen 82-73, i a la Champions masculina de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha guanyat el Novi de Sèrbia 15-12.
1: Doncs ara sí, Sergi, fins demà. Fem una pausa per la publicitat i ens traslladem cap a Jerusalem primer i Moscou després.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
20: Som 3CAT.
22: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat per a Day One.
23: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
24: Mm-hmm.
23: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
24: I des de 16.400 euros.
23: Què?
25: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
24: Citroën.
25: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
24: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
25: Quan vulgui.
24: Que bé.
3: Però i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
4: Tot el temps que vulgui.
3: I totes les bombolles que vulgui?
4: Totes les bombolles que vulgui.
3: I tot el relax que vulgui?
4: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
25: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions i, a més a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
20: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
6: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
20: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
21: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
26: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
27: Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Catalunya Ràdio.
1: Aquesta mateixa hora de fa 3 anys vivíem amb commoció els atacs de Hamas sobre Israel. Avui es compleixen 3 anys d'aquells episodis, d'aquell episodi que va obrir una nova etapa molt fosca al Pròxim Orient, dels atacs del 7 d'octubre de Hamas. Diversos kibbutz del sud d'Israel han viscut avui cerimònies de record pels morts en aquells atacs. El país ha recordat aquella barbària amb commoció i amb màxima seguretat. El govern ha tancat tots els punts fronterers amb Palestina. El futur d'aquells kibbutz és incert. Mentre alguns intenten tornar a la normalitat, d'altres lluiten per preservar la memòria. Connectem en directe amb Jerusalem. Jordi Brascó, bona nit.
2: Hola, què tal? Bona nit.
1: Com han anat aquests actes d'avui? En què han consistit?
2: Doncs mira, n'hem tingut de ben diversos i, de fet, el principal que se celebra a Tel Aviv encara dura, a hores d'ara, és, de fet, el que organitzen els familiars de víctimes i segrestats aquell dia, que és el 7 d'octubre de fa 3 anys, i que és un acte paral·lel als oficials. Uns actes oficials que es van celebrar abans d'ahir perquè el govern israelià segueix el calendari jueu. El gruix d'actes, però, sobretot els protagonitzats pels més pròxims, els que van viure aquell horror o els que directament el van viure, ha tingut lloc aquest matí, des de ben aviat, a les 6:29, que és el moment en què la turba de membres de Hamas va entrar en territori israelià. Hi ha hagut, per exemple, un acte multitudinari allà on hi va haver més morts, al descampat on se celebrava el Festival Nova, i també hi ha hagut actes més modestos en els diversos kibbutz que queden a tocar de la frontera amb Gaza.
1: A tu, de fet, Jordi, has visitat un d'aquests kibbutz, el de Kfar Azah, i has pogut parlar amb una família que va ser víctima aquell dia en aquells atacs. Els hi van matar la filla. Què t'han explicat?
2: Doncs sí, amb el Shimon vaig parlar que fa ben poc, de fet, va decidir tornar a viure al kibbutz i em va dir que ho va fer una mica empès per la seva dona perquè ell segueix sense veure-ho gens clar. Diu que quan és dins de casa se sent bé, però que cada vegada que surt al carrer tot li recorda el 7 d'octubre. I això que viu relativament lluny de la zona on van matar la seva filla, també dins d'aquest mateix kibbutz de Kfar Azah, en un petit barri de cases petites que van quedar absolutament arrasades. Les que no van quedar cremades estan plenes de marques de bala. I la casa de la filla del Shimon, la Sivan, té una característica, i és que té un cartell a l'entrada que convida a la gent a passar-hi. I és des del primer dia, perquè tant el Shimon com la seva dona han volgut que aquest sigui un espai memorial.
3: Necessitem que d'aquí a 20, 30, 40 anys els nens vinguin aquí i vegin que un noi i una noia com ells, que vivien aquí, que volien estudiar, triomfar i formar una família, van ser massacrats pel sol fet de ser jueus, perquè no havien fet res de dolent.
2: El problema pel Shimon és que la majoria dels veïns del kibbutz pensen precisament el contrari, que aquestes cases han d'anar a terra i que en tot cas el que s'ha de fer és construir un memorial fora del kibbutz. De fet, van aprovar-ho, i ho van aprovar per majoria, però un recurs presentat pel mateix Shimon a la justícia de moment ho ha aturat. Ara tothom està pendent del que digui el Suprem el proper 19 de novembre ja per posar fi a aquesta disputa.
1: Després d'aquells fets han vingut aquests 3 anys que avui es commemoren, en un temps en el qual el balanç de la guerra de Gaza és esgarrifós, més de 74.000 morts, una situació humanitària crítica i, de fet, un conflicte que és latent, en què hi ha un degoteig de morts constant. Avui mateix n'hi ha hagut almenys 5 més. L'aniversari d'avui és diferent perquè, a més, arriba quan falten només 20 dies per unes eleccions ara a Israel. Quines perspectives hi ha?
2: Doncs mira, d'una banda, els rivals de Netanyahu han aprofitat aquesta data, que sens dubte és l'atac més enorme del seu mandat, per atacar-lo, no només avui, el dia de l'aniversari, sinó, et diria que tot el que portem de precampanya. I més, encara més, després d'aquesta informació que va sortir el mes passat, segons la qual Netanyahu hauria rebut intel·ligència 10 dies abans dels atacs, assegurant que un atac com aquell era ben possible. Hi ha, a més, l'aspecte que més indigna els ciutadans israelians, que és que Netanyahu s'ha negat a crear una comissió d'investigació independent precisament per aclarir què va passar aquell dia i d'aquesta manera que s'ajudi a respondre tota aquesta multitud de preguntes que encara hi ha al respecte. I em preguntaves per les perspectives, doncs pel que fa dins de Gaza, la veritat és que poca esperança respecte a aquests comicis perquè cap dels principals rivals de Netanyahu té plans diferents per la franja. Mà de ferro contra Hamas, no retirar-se ni un metre fins que Hamas no es desarmi, cap possibilitat en absolut per la solució dels dos estats. Per tant, res del que passi a les urnes israelianes suposarà un canvi a Gaza. Si de cas, si ha de canviar alguna cosa, serà amb les urnes nord-americanes, amb el que passi a les midterm, perquè recordem que Donald Trump ja està ben involucrat en aquest procés.
1: Efectivament, efectivament. Doncs haurem d'esperar ara al novembre, aviam si el resultat d'aquestes eleccions als Estats Units tenen allà a Jerusalem, a Israel, a Palestina, sobretot alguna traducció. Gràcies, Jordi. Jordi Brasco, bona nit.
2: Bona nit.
0: El 7 d'octubre també és una data assenyalada a Rússia. Vladimir Putin fa anys, 74 anys avui, i en fa 20 també que van matar la periodista Anna Politkovskaya. Però ara anem a Moscou per parlar d'una altra qüestió.

0: Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta a Irkutsk, a Sibèria. Tot i això, l'Organització Mundial de la Salut demana més informació a les autoritats sanitàries russes per poder avaluar el perill d'un possible brot. A Moscou hi tenim la nostra corresponsal, la Cristina Solies. Bona nit, Cristina.
1: Bona nit.
0: A veure, d'entrada, quina és la versió oficial que dona Rússia sobre aquest cas?
1: L'organisme rus de salut pública insisteix que la situació és tranquil·la i que està sota control, és a dir, que el 90% dels contactes de la víctima ja no estan confinats, ja els han deixat que marxin perquè cap d'ells ha donat positiu per malaltia infecciosa a les diferents proves que els hi han fet, i també defensa que la víctima, aquesta noia de 28 anys, la Daria Shipilova, estava vacunada contra la pesta i que en tot moment es van aplicar els protocols de seguretat corresponents. Però les autoritats russes, el que passa és que continuen sense aclarir de què va morir aquesta noia, per què van posar en quarantena gairebé 200 persones, per què van confinar hospitals. Tot això no s'ha explicat. I també, per exemple, per què van enviar personal amb granotes taronja de protecció biològica que van espantar moltíssim els veïns a desinfectar fins a 3 cops el portal de casa de la víctima. Per tot plegat, l'Organització Mundial de la Salut considera que la informació que Rússia està donant fins ara és del tot insuficient i fins i tot assegura que està intentant verificar un possible segon cas de pesta. Un rumor que aquest migdia el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, desmentia categòricament.
2: L'Organització Mundial de la Salut ha estat informada degudament, d'acord amb la pràctica habitual. Gran part del que estan publicant els mitjans sobre aquesta situació és informació falsa.
1: Clar, ells parlen d'informació falsa, però tampoc aporten gaire més informació. Per tant, aquest armatisme del govern rus, sumat segurament a la psicosi mundial que hi ha encara pel coronavirus, per la pandèmia del Covid, és el que està provocant aquesta sobrereacció a nivell rus, però sobretot a nivell internacional.
0: Sí, a nivell internacional, fins al punt que avui Donald Trump ha respost així quan li han preguntat si creu que la mort de la investigadora russa l'ha causada una arma biològica.
3: No creiem que ho sigui. Aviat ho sabrem, però no ho creiem. Si els escoltes diuen que està tot sota control, però ja sabem que això ja s'ha dit sobre altres coses, així que esperem que estigui controlat. És una situació molt complicada i complexa, i diuen que està molt controlada. Esperem que no ho sigui.
0: Per tant, esperem que no, va dient el president, però el cas és que des dels Estats Units s'ha generat també molta alarma perquè l'ambaixada nord-americana a Moscou ha emès una alerta avui.
1: Sí, el que ha fet l'ambaixada nord-americana és recomanar als seus ciutadans que es trobin, sobretot a la regió d'Irkutsk, que segueixin les indicacions de les autoritats sanitàries, és a dir, que evitin els hospitals afectats, que si tenen símptomes o tenen febre, que busquin atenció mèdica immediatament. Però què ha passat? Molts mitjans de comunicació i també per xarxes ha començat a circular, s'ha anat comentant que Washington estava demanant a tots els nord-americans que fugissin de Rússia. I això ha aixecat molta polseguera, però és que no ha estat ben bé així. El que ha passat és que continua vigent a hores d'ara una recomanació general dels Estats Units que va fer fa anys, en què s'aconsella que els seus ciutadans no viatgin a Rússia i que si són marxin del país, però el motiu no és aquest possible brot de pesta, sinó la guerra d'Ucraïna i, sobretot, diuen, per les detencions arbitràries que han viscut ciutadans nord-americans del règim.
0: Per tant, confusió i més confusió, però veurem com acaba tot plegat. Gràcies, Cristina, en directe des de Moscou. Bona nit.
1: Bona nit.

0: això.
1: Un cop al mes ens agrada viatjar a l'Àfrica amb algú que en sap molt. L'última vegada, la nostra col·laboradora, l'Èlia Borràs, la vam enxampar a l'aeroport, que anava cap allà, i avui resulta que la tenim aquí.

0: Perquè avui ha presentat el llibre Rostres de la Terra Vermella, que és una demostració de tot el que coneix el continent africà i d'aquell tipus d'històries que ens agrada portar aquí al Catalunya Nit. Ens anem endinsant amb aquesta música a l'Àfrica, més concretament a la zona del Sahel. Aquesta música és del músic malià Ballaké Sissoko, amb la seva kora, un instrument típic a l'Àfrica Occidental. Èlia Borràs, bona nit.
1: Bona nit, Manel.
0: Felicitats pel llibre.
1: Moltes gràcies.
0: La música, que com marca també territori, eh?
1: M'encanta. A mi la kora m'inspira moltíssim, és preciós, o sigui, aquest so és preciós. És un instrument fet amb una carbassa, recobert amb cuir, té un màstil amb 21 cordes, es toca amb les dues mans, és un instrument cerimonial, a mi sentir-la m'inspira. M'ha acompanyat en tot el llibre. Cada capítol hi ha aquesta música de fons i així també la podeu descobrir, perquè espero que també us agradi molt.
0: Ens encanta. O sigui que estem triplicant el número de cordes d'una guitarra aquí.
1: Sí, sí, sí.
0: Potser els oients es pregunten com és el dia a dia a l'Àfrica d'una periodista. Diem l'Àfrica, que és un lloc enorme, però com hi vius? Com és el teu dia a dia? Com has anat escrivint aquestes cròniques del llibre?
1: Sí, crec que és la meva pregunta estrella. Me la fan molt. I com és el teu dia a dia? Com és la teva rutina? Crec que hi ha gent que es pensa que cada dia és una aventura. Però jo la majoria de dies sóc a casa meva treballant, preparant les cròniques, fent producció, a la taula, pensant què vull fer. Per exemple, el llibre, cada capítol hi ha una persona que és la persona protagonista. I aquí la feina no és només escriure, sinó és accedir, que t'obrin les portes. Crec que els periodistes això ho entendran molt bé, que amb lo difícil que és accedir a certes fonts a vegades. I em va passar, per exemple, que hi ha un capítol que passa en una mina d'or artesanal i el repte per mi no era escriure, era arribar fins allà sense aixecar sospites i poder veure de primera mà com s'extreu l'or de la terra de manera artesanal. Llavors, un cop ho vaig aconseguir, després, evidentment, em va tocar seure'm, escriure, l'or representa el 80% del PIB de l'or, del PIB de l'economia de Burkina Faso, però clar, jo si et dic això, segurament no t'interessarà, necessito que hi hagi una història darrere una persona perquè tu t'interessis per què és important l'or, i com la gent el treballa, com s'ho fan per ensortir-se'n, com és viure en un lloc tan extrem com és una mina d'or artesanal. No sé si mai algun oient hi ha estat, però...
0: Jo no.
1: No, eh?
0: No.
1: És un lloc amb forats a terra, àrid, desert, és un lloc... molt extrem, ho podeu llegir el llibre també perquè ho explico. O per exemple, una de les meves tasques aquests últims dies era trobar ous a Ouagadougou, que és la capital de Burkina Faso. No hi havia ous i jo volia fer una truita de patates i no tenia ous, llavors els meus dies són aquests.
0: O sigui que pots anar a la recerca d'or o d'ous. Igual de complicat, eh?
1: Igual de complicat. Els ous els vaig aconseguir, la mina d'or entrar-hi també, i m'agradaria que escoltéssim un fragment, un retrat sonor de què és una mina d'or.
0: Perfecte.
1: Molt bé. Manel, sents aquesta aigua?
0: Sí.
1: Pots imaginar el que és en una mina d'or?
0: Clar, no sé si és que passa un riu per allà o es necessita per anar netejant la pedra o què és això?
1: Molt bé, exactament. Es necessita per netejar, perquè extreuen les pedres de la terra, aquesta pedra es converteix en una farina i aquesta farina, a l'interior, barrejada amb la sorra, és on hi ha l'or. Llavors, aquesta aigua que hem pogut sentir, la torno a posar un moment... Perdona, ara aquí estem parlant. Era una mica abans, però hem sentit l'aigua.
0: Sí, clarament, sí, sí.
1: És com neteja una mena de veieta, que és on l'or queda incrustat.

0: de joves, i això és el que trobes també dintre d'una mina d'or.
1: És diner fàcil, és diner fàcil, és molt arriscat, eh? Fàcil vull dir que és ràpid, però és molt arriscat entrar en una mina a 100 metres sota terra i sortir-ne viu. És una feina molt dura.

0: Rostres de la Terra Vermella és un mosaic d'històries i persones que tu has conegut, Èlia. Per què Burkina Faso?
1: Doncs quan em van proposar escriure el llibre, clar, jo vaig dir, jo el que conec és Burkina Faso. És el que puc accedir a les persones, a les històries. Sempre ho dic, i ho torno a dir, Àfrica són 55 països i per mi era important que parlar-ne d'un, perquè Madagascar no té res a veure amb Líbia o la història d'Angola no té res a veure amb la del Txad. I per mi, com a corresponsal, és molt complicat perquè, clar, és que m'he de saber el nom de 55 països diferents, 55 presidents, el que està a Washington en sap un, Donald Trump, no? I a mi era el que m'era més fàcil, i hi ha una frase a dins del llibre més que extrec d'un autor de Mali que es diu Amadou Ampateba, que diu que per escriure ell només necessitava recordar, no, que és tot això que passa pel cor, i reviure. I bàsicament és el que jo he fet i és el que tenia ganes de transmetre, i que un cop aquí a Catalunya la gent el pogués llegir i sentir i viure el que jo he viscut a través d'aquestes històries humanes, no? I també, per altra banda, perquè és que era el que tenia més accessible, he construït una xarxa, no, de gent de confiança, i això vol molt de temps. Per exemple, hi ha un capítol amb un arquitecte que és un dels millors arquitectes del món, que ell va agafar confiança en mi i ha accedit a que jo accedís a la seva vida privada, perquè cada cop que em trucava sentia la cabra del meu veí i sempre em deia... Clar, clar, és que tu estàs a Burkina. I li deia, sí, sí, jo estic a Burkina.
0: O sigui que els agraïments del llibre hi hauria d'haver la cabra, eh?
1: Hi hauria d'haver la cabra.
0: I crec que no hi és, eh? Hi ha agraïments, per exemple, per a Xavier Aldecoa,
1: sí,
0: que et fa el pròleg del llibre, sí. És un veterà del periodisme, sí, a l'Àfrica, i ell diu que cap periodista resisteix tants anys al cor del Sahel. Aguanta la tensió de l'amenaça jihadista i les dificultats de la professió si no és una professional de cap a peus i està feta d'una pasta especial. Passa que l'autora d'aquest llibre és capaç de no deixar que la por o l'horror dictin la seva mirada. Per això el llibre que tens ara mateix a les teves mans no és una concatenació d'històries de perill o un altaveu d'històries tèrboles que serveixin per alimentar l'ego d'un periodista massa protagonista. Tu saps mantenir-te, Èlia, en segon pla i que el que brillin siguin les històries. Això és el que diu el Xavier Aldecoa.
1: Gràcies a en Xavier Aldecoa per aquest pròleg, que realment és emocionant. I em sembla clau que el periodisme... O sigui, els periodistes no som al centre de la història, però jo aquí sí que he hagut de posar-me una mica a l'interior, posar-me dins al servei de les històries, perquè sentia que feia de pont en molts casos. Ha sigut la meva manera d'implicar-me en el llibre, bueno, a part de que l'he escrit, no? Però hi surts i pots llegir l'Èlia dins del llibre, però crec que el periodisme has de ser el lloc, has d'anar-hi, has de viure allà, has de pagar la llum, l'aigua, la corrent. Jo faig tai chi, he fet ioga, he fet classes de ball, ja ho veureu si ho llegiu. M'he mogut en autobús, se m'ha punxat la roda del cotxe, l'he hagut d'arreglar mig del carrer. He entès, no, com funcionen certes coses, i a més el periodisme és espectacular, perquè al matí pots estar parlant amb un alt funcionari i a la tarda amb un estudiant de llengües germàniques o amb un militar. Llavors, per explicar un lloc, crec que l'has de viure, i a més l'Àfrica no la pots explicar des de lluny. Llavors, per mi és essencial tenir aquestes històries humanes i estic molt agraïda, no?, que m'ho hagin compartit també.
0: Tens la sensació que has aguantat molta pressió?
1: Sí. Sí, sí, sí, és una pressió, és estar allà, fa 4 anys que hi va haver un cop d'estat, encara hi ha el grup de militars que van arribar, llavors la pressió hi és, s'ha d'aguantar, però som periodistes i és la nostra feina.
0: Tenim un altre retrat sonor, eh?
1: Som-hi, a veure. Molt bé, sense aquest ritme, i de tant en tant sona un xiulet, que ara no l'hem sentit abans, i aquests càntics,
0: sí, sí,
1: molt bé. Això ho vaig gravar jo mateixa. És aquest ritme com que hi vas entrant, eh? Tun-turun, tun-turun, i és una cerimònia, és un ritual.

0: És un ritual del grup de la cofradia de Dosos, que són uns caçadors, que em van obrir les portes perquè jo pogués veure i participar d'aquesta cerimònia en què vaig poder veure de primera mà el que era la religió tradicional africana, aquella que existia abans de que arribés el cristianisme o l'islam. D'acord? Llavors, per exemple, aquest retrat sonor que hem sentit, no? Aquest moment en què jo ho gravo, se senten uns xiulets, que els xiulets, bàsicament, són l'eina essencial per no perdre's enmig del bosc, perquè són caçadors. Llavors, aquí tenen com una butxaca gairebé màgica, perquè van traient els xiulets d'aquí a l'interior de la butxaca i de cop comencen a xiular. I és una mena de dansa, cant, xiulet, en què bàsicament estan recordant qui són, d'on venen, què fan, i estan doncs demanant als ancestres, que són els seus morts, que els ajudin doncs amb les collites, amb la caça i amb la salut.
1: Costa molt vendre històries de l'Àfrica, és a dir, que aquí te les comprin?
0: Costa de vendre històries perquè a vegades no interessen aquí o sembla que no interessin, perquè a vegades és difícil. Quan estàs allà com a corresponsal, veus una cosa i dius, ostres, això és molt interessant, però aquí no interessa, i això és periodisme local. Però després, quan ets corresponsal, has de tenir una imatge molt més àmplia, molt més gran. Però a mi hi ha un exemple que realment em va xocar molt, que hi havia una època, quan hi va haver-hi la Dana al País Valencià, feia pocs mesos ja havia hagut una Dana a Líbia, que Líbia, o sigui, està com en una línia recta, només el separa el mar Mediterrani. Però en aquell moment també hi estava havent l'huracà Milton als Estats Units, i jo veia les notícies i els informatius i només veiem l'huracà Milton i pensava, l'huracà Milton s'ha d'informar. Però és que ens queda molt més a prop el que està passant a Líbia. Ens queda, si pleguéssim el mapa, es tocarien. Llavors, per mi és intentar això, acostar l'Àfrica, el continent africà, d'alguna manera, no només perquè és interessant, sinó perquè ens toca de molt a prop.
1: Sí, el tenim... o sigui, Àfrica comença aquí al costat, això està clar.
0: Sí, ho sabem, vull dir, ens afecta el gas d'Algèria, el petroli de Nigèria, tenim el tema de la migració, que és un tema que o sigui, n'hem parlat, fa mesos que en parlem, no parem de parlar. D'on venen aquesta gent? Qui són? Quina música escolten? Què els agrada? Poder entendríem més coses si sabéssim tot això, no? I els humanitzéssim.
1: Doncs una manera és amb aquest Rostres de la Terra Vermella d'Èlia Borràs, que has presentat avui, i l'altra manera també és anar recuperant-te aquí al Catalunya Nit, els àudios que pengem a la nostra pàgina web, perquè buscar les cròniques que ens explica cada mes l'Èlia Borràs és un luxe. No sé si vols acabar amb alguna curiositat.
0: Acabarem
1: del llibre.
0: Acabarem una curiositat. Va. I una sorpresa, Manel. Jo no sabia com començar el llibre. I vaig anar a la biblioteca d'on visc, de Sarrià de Ter, i vaig trobar-ne un que es diu Rússia, l'escenari més gran del món, i la història d'aquella dona gran, que és el primer capítol, sí, em va inspirar per dir, jo vull fer això, jo vull fer un llibre com el de Manel, me va agradar molt, i et volia fer la sorpresa en directe de dir-te, també hauries de sortir els crèdits, em falten dos crèdits, ja m'ho has dit, quin és la teva inspiració?
1: I la cabra,
0: no ens n'oblidem.
1: Doncs mira, aquesta última m'ha sorprès. Gràcies, Èlia. D'aquí un mes hi tornem.
0: Molt bé, ens veiem d'aquí un mes, vés a saber des d'on.
1: Exacte, ja suposo que des de Burkina Faso,
0: segur.
1: Però vés a saber.
0: Exacte.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

0: Catalunya nit.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: La comèdia teatral Perfectes Desconeguts arriba a Lleida. Quatre parelles, un sopar i un joc innocent. Compartir els missatges i les trucades dels seus mòbils. Que pot sortir malament? Dirigida per David Selves. Divendres 16 d'octubre a les 8 al Teatre de la Llotja de Lleida. Entrades al web del Teatre de la Llotja.
4: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
1: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
5: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
1: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
5: Per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som
1: 3CAT. Som 3CAT.
6: ¿Por qué se me va?
0: Catalunya nit.
6: Toda la fuerza por la boca.
0: Les notícies.
6: Que me condena y se equivoca sin poderlo remediar.
0: Sota la llum de la lluna.
6: Porque no puedo pensar.
0: Amb Manel Elías.
6: Porque la luna se ha vuelto loca.
0: I Agnès Marqués.
6: Ya no me quiere, ya no me toca. Luna lunera, ¿por qué te vas?
0: Catalunya Ràdio.
7: Vint-i-dos minuts i arribarem a les 11 en punt de la nit, al final del Catalunya nit. El que fem aquesta hora és començar a pensar en demà, a repassar què és el que ens espera. Marc Güell, Txell Garriga, Oriol Pujador, Rafel de Ribot i Alba Barbosa, bona nit.
8: Bona nit.
9: Què tal?
7: De què estarem pendents a Catalunya Ràdio, Marc?
10: Doncs mira, encara estarem molt pendents del cel i de les previsions perquè per demà el Meteocat ha activat avisos de color groc a comarques del litoral i també del prelitoral, tant de Barcelona com de Girona. No s'espera que plogui amb tanta intensitat com aquests últims dies i haurien de ser les últimes precipitacions d'aquest episodi. Una situació més que es pot agreujar per les fortes ratxes de vent i per tot això que Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'alerta.
7: Podem saludar a aquesta hora Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Bona nit.
11: Hola, bona nit.
7: Ara de seguida parlarem de demà, però abans hi ha hagut ruixats forts aquesta tarda a l'Alt Empordà. Hem vist algunes imatges de municipis com Llançà o Port de la Selva, doncs amb alguns carrers negats d'aigua. Hi ha hagut algun problema més enllà d'això?
11: No hi ha hagut incidències destacables. Ho hem anat seguint perquè sí que hem vist aquesta taca vermella. Ja sabeu que ens estem tots mirant sempre al radar per veure com va evolucionant. Hem vist aquesta taca vermella que pujava cap amunt i després ha tingut com una retenció una mica. Sembla que tornava cap enrere. Ja ha sigut quan ha plogut d'aquesta manera forta en el Llançà, Cadaqués també, al Port de la Selva, Colera, forces litres, I ha anat ràpid per això. No ha estat massa insistent, no s'ha quedat estacionari i, per tant, aquestes pluges han, com tu dius, arribat a acumular-se en el carrer, però no amb una intensitat que hagi fet mal.
7: Molt bé. Parlem de demà. Es preveu, ara ho dèiem, una nova tongada de precipitacions. Uh-huh. Quines zones han d'afectar especialment? On teniu els ulls posats a Protecció Civil?
11: Ara aquestes últimes pluges, sobretot al litoral central, nord-est, tota la zona del litoral, Barcelona, Girona, és la que s'ha de vigilar, litoral, prelitoral, i per tant, doncs anirem seguint a la Selva, Maresme, tota aquesta zona demà. Bueno, es poden esperar aquestes pluges, que com comentava el vostre company, no s'esperen que siguin intenses com els darrers dies, però no es descarta que puntualment en algun lloc sí que puguin tenir certa intensitat, com ha fet avui, a Llançà, que la previsió aquesta ja era la que teníem, i hem d'anar-ho vigilant, el que no sabem és exactament on pot caure aquesta pluja, sinó que és una zona àmplia, que és per on es va movent el núvol, i en algun moment donat arriba a tenir aquestes condicions que li fan que siguin més intens en un punt. I és això el que anem vigilant.
7: Hi ha un element nou de cara a demà previst, si més no, que és l'entrada de tramuntana. Això pot fer canviar d'alguna manera aquestes precipitacions, no? tan abundants i sorprenents que hem vist en els últims dies?
11: És possible, perquè localment aquestes pluges en la zona, per exemple, de l'Empordà, quan fa aquest vent del nord, a vegades poden ser que tinguin un camí diferent, no? I fins i tot també el tema, el que tindrem demà també és tema d'onatge, ja començarà l'onatge, que durarà un parell de dies, fort en aquesta zona també, en l'Empordà, eh? Per tant, doncs hem de ser vigilants amb aquest aspecte, tant amb el vent com amb la fa una mica patir, si em permets, eh? Sí. És perquè aquest vent trobarà molt, molt mullada la terra. I llavors és fàcil que algun arbre, alguna branca, algun element que hagi quedat malament de les pluges d'aquest dia, doncs el pugui fer voleiar o el pugui acabar de trencar. Per tant, el que diem, vigilem l'entorn, mirem què tenim a la vora de casa, com tenim el nostre edifici, com està tot, per prevenir amb més seguretat que no pogués haver-hi algun incident d'aquest tipus.
7: Molt bé. Avui s'ha confirmat la tercera víctima mortal de l'episodi de pluja des del cap de setmana. Encara s'està buscant dues altres persones. Sí. Hi ha cap informació al respecte?
11: No tenim més informació. Mm. Almenys jo en aquests moments no tinc més informació que s'estan fent aquestes dues búsquedes, com tu comentes, tant a través de Mossos d'Esquadra, bombers, tant en el medi natural com en la zona urbana, i s'està fent aquesta búsqueda i esperem que tingui resultats bons, no? Que trobessin les persones, doncs, evidentment, sanes i estades.
7: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies i bona nit.
11: Molt bona nit a vosaltres, també. Moltes gràcies.
7: Gràcies.
8: Avui ha sigut un dia complicadíssim a Rodalies. Demà esperem que vagi molt millor, però atenció si heu d'agafar el bus per anar a la feina, perquè els treballadors d'autobusos de Barcelona demà faran vaga, Rafel.
9: Sí, és la segona jornada de vaga parcial que fan com a protesta pel conflicte amb TMB per negociar el conveni col·lectiu. El servei es veurà afectat en tres franges diferents, de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i des de les 11 de la nit fins a finalitzar el torn. En aquestes franges hi haurà serveis mínims, la plantilla té fixada un total de 7 jornades de vaga distribuïdes durant tot aquest mes d'octubre. Els treballadors reclamen reduir la jornada laboral a 35 hores a la setmana.
7: I demà també faran vaga les biblioteques de Barcelona, Txell?
12: Sí, perquè la reunió d'aquesta mateixa tarda entre comitè d'empresa i ajuntament ha acabat sense acord. La trobada ha durat uns 10 minuts, segons la intersindical, i també la CGT, que denuncien que l'administració no ha portat cap proposta i els ha retret que mantinguin les seves demandes. El Consorci de Biblioteques de Barcelona i l'Ajuntament diuen que han reiterat la seva voluntat de continuar treballant per assolir, això sí, un acord. El comitè d'empresa ha fet una crida a tancar demà, doncs, les biblioteques de manera massiva.
8: Demà també jornada de protestes estudiantils a França.
12: Sí, el govern francès ha rebaixat el to contra els estudiants l'endemà d'haver assegurat que aquestes són les protestes més violentes en dècades, però, de fet, no ha promès cap millora als estudiants, que ja han dit que es tornaran, doncs, a manifestar. On sí que s'ha notat un petit canvi és en el to amb el que el primer ministre Sébastien Lecornu ha parlat de l'actuació de la policia, que ja té oberta, recordem, 18 investigacions per accions irregulars. Sense criticar directament, això sí, les actuacions dels antidisturbis, ha admès que va donar l'ordre de protegir els instituts, però no, en cap cas, de confrontar els manifestants.
7: I què més explicarem a Catalunya Ràdio demà?
10: Doncs seguirem parlant d'habitatge, no només per la mort de Mari Carmen Abascal, també per aquesta precampanya electoral marcada per aquesta crisi de l'habitatge i per noves protestes, perquè demà el Pirineu se suma a les mobilitzacions pel dret a l'habitatge. Diverses entitats han convocat també concentracions a la Seu d'Urgell i a Ripoll per reclamar solucions a aquesta crisi i també a problemàtiques concretes d'aquestes zones. Demà ens ho explicaran Joaquim Albalate des del Pirineu. Uh-huh. I demà també sentirem Toni Comín, perquè a les 11 del matí ha convocat una roda de premsa al Parlament Europeu, a Brussel·les, una mica per explicar com queda la seva situació judicial. Després recordem-ho que el Constitucional hagi avalat la llei d'amnistia i el Suprem hagi suspès les ordres de detenció que l'afecten a ell, però també a l'exconseller Lluís Puig i l'expresident Carles Puigdemont. I sobre l'amnistia, recordem la informació que ha avançat Catalunya Ràdio avui, que el Suprem preveu amnistiar els líders del procés abans que es tanquin les llistes electorals del 29 de novembre.
8: Unes eleccions on a partir de demà començarem a saber més bé també qui podrà votar o no, perquè sobre la llei de nets s'acaba el termini que el Tribunal Suprem ha donat a les parts perquè es pronunciïn, Alba.
13: I a partir d'aquí estudiarà les al·legacions i prendrà una decisió sobre si manté suspès el dret de vot de milers de persones descendents d'exiliats de la Guerra Civil que han obtingut la nacionalitat espanyola a través d'aquesta llei de memòria democràtica. Fa un mes, els magistrats van donar la raó a Vox i els van suspendre provisionalment el dret de vot. Són milers de persones que podran votar o no a les pròximes eleccions, segons el que acabi decidint el Suprem.
7: I demà, una cita d'aquelles que està marcada al calendari, es presentarà la nova campanya del Gran Recapte, que se celebrarà el cap de setmana del 13 i 14 de novembre. Oriol.
14: Sí, aquesta edició arriba en un moment en què omplir el cistell de la compra costa prop d'un 30% més que ara fa 4 anys. El Gran Recapte vol posar l'accent en les noves pobreses que genera justament aquesta situació, l'encariment dels preus. El Gran Recapte té l'objectiu de col·laborar amb el Banc dels Aliments de Catalunya, al qual cada mes recorren 170.000 persones. L'any passat es van recaptar aliments i donacions per valor de més de 5 milions d'euros. Demà s'obren les preinscripcions per aconseguir aquests 17.000 voluntaris que l'entitat assegura que fan falta per fer la campanya d'aquest any.
8: I demà cinema. I've come into possession of a map. Sobretot del fantàstic Txell.
12: Sí, perquè demà comença la 59a edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. S'inaugurarà a la nit amb la projecció d'una cinta dirigida per Carlota Pareda, Found Alive, tot i que, de fet, ja al llarg de tot el matí hi haurà les primeres projeccions d'aquest certamen. Serà una edició amb 4 de les 7 pel·lícules espanyoles a competició aquest any dirigides per dones i també que rebrà visites de grans noms com Peter Jackson, Kevin Bacon o Dani De Vito.
8: Doncs demà serem fent el Catalunya Nit des de Sitges també, coincidint amb aquesta obertura del Festival de Cinema, i serem a partir de les 9 i sobretot ens hi centrarem a partir de les 10.
7: I abans de tot això, el matí de Catalunya Ràdio, Marc.
10: Sí, amb en Ricard Ostrell, a partir de les 6 del matí, ja ho veieu que tenen molts fronts oberts, així que saludem al subdirector del programa, Maiol Roger. Bona nit.
15: Bona nit. Què tal, Marc?
10: Molt bé, avui us hem sentit des de diversos punts anar seguint aquest caos de Rodalies. Demà també ben atents a com anirà tot.
15: Sí, perquè realment aquest matí que nosaltres havíem previst doncs, parlar dels estralls de la pluja, ens hem trobat de cop que no hi havia trens, no? Ha sigut com un... Ens ha vist la Marta Viana, que estava a Granollers, a dir, escolta, aquí no hi ha cap tren, i de cop hem vist que no n'hi havia cap, i hem preguntat, i no n'estan sortint per això, per aquesta vaga encoberta o plantada dels maquinistes de SEMAF. Per tant, demà, des de les 6, atents, aviam com surten, perquè en teoria no hi hauria d'haver més problemes dels que ja són habituals aquests dies de pluja, però aviam, ja estarem pendents. I també parlarem una mica d'aquest model ferroviari, d'aquesta seguretat de les vies, no? Tindrem el Joan Carles Salmerón a l'Agora del Matí, és una de les persones que més controla tot aquest tema, per saber realment, no qui té raó, perquè al final la sensació d'inseguretat dels maquinistes és una qüestió, diguem-ne, que tampoc podem discutir nosaltres, no? Però vaja, aquí hi ha dues versions i també està bé aclarir si realment són segures les vies o no, no només pels maquinistes, sinó sobretot també pels passatgers.
10: Doncs veurem què és el que passa demà. Maiol, ja ho hem vist aquestes últimes hores, tenim molts fronts oberts i va haver també moviments de cara al 29 de novembre.
15: Sí, aquest moviment de Colau, que no sé si era inesperat o no, saps? Perquè després dels últims dies ha escalat tan ràpid des del... Bueno, em plantejo tornar a la política, que potser fa, què, 8 o 10 dies que ho va dir, aquest plantejament que sigui la candidata de Més Madrid, que vaja, que jo no sé si és sorprenent. Demà en parlarem amb la portaveu de Més Madrid al Congrés, la Thaís Sidi, per veure què busquen amb aquest moviment, perquè realment és sorprenent que el candidat d'un partit a nivell estatal sigui el cap de llista per Barcelona. Només ho hem vist una vegada al 86. Això ja... amb Miquel Roca i l'operació reformista i hi havia una mica que busquen amb aquest moviment. És interessant i es van posant les coses a lloc. També parlarem de la notícia que ho he explicat aquesta nit, de la mort de Mari Carmen, perquè sí. També això, bueno, va ser un símbol que va començar tot plegat, doncs com sacseja una mica aquests primers dies de campanya. Però escolta'm, també farem més coses que no siguin ni política, ni trens, ni aigua, eh? Si ens deixen, farem una mica de la ressaca del primer concert d'Ocas Grasses.
10: I tant.
15: Tens entrades per algun dels dies?
10: Dissabte, l'últim dia.
15: Home, doncs mira, encara ens hi trobarem. I farem taverna, que ve el cap de setmana, i tindrem a Fernandisco. No sé si eres oient de los 40 principales o dels 40
10: mira,
15: principals.
10: Si et soc sincer, però, escolta'm, molt poc.
15: És un dels mites de la música a Espanya, d'aquesta radiofórmula dels 80-90, bé, m'he passat més dels 90 que dels 80, i mira, també serà divertit escoltar-lo a l'antena del matí. I res, tot això si ens deixen els trens, si ens deixen les pluges i si tot, perquè ja saps que, igual que vosaltres, quan l'actualitat salta, salta tot el que teníem previst.
10: Sabem quan comencem, però no quan acabem.
15: Maiol,
10: us escoltem a partir de les 6.
15: Bona nit, que vagi bé.
8: 9 minutets i arribarem a les 11. Hem explicat moltes coses i n'han passat moltes de recents que segurament això ha fet bellugar coses a les redaccions dels diaris. Avui ens toca visitar la de La Vanguardia. Isabel García Pagán, bona nit.
16: Hola, molt bona nit.
8: Com ho enfoqueu,
16: nosaltres
8: això de cara
16: demà? Nosaltres tampoc
8: no
16: sabem com acabem, eh?
8: No, ja m'ho imagino, ja m'ho imagino. Com, a hores d'ara com ho teniu?
16: A hores d'ara estem fent equilibris entre l'anunci de vaga general que s'ha confirmat avui pel dia 11, no? A les portes de la campanya electoral, i la mort de la Mari Carmen, que és el que ens ha sorprès a última hora de la tarda. I estem decidint, ens agafeu en ple debat sobre com ho expliquem demà, no? O sigui, a la portada, com ho jerarquitzem a la portada perquè els nostres lectors tinguin tota la informació.
8: Clar, i teniu molt debat d'aquestes coses? És a dir, discutiu molt o hi ha moments en què ho teniu claríssim sempre?
16: Home, hi ha moments de tot. El que és més difícil és calibrar la importància de la notícia, que és evident que la té, no?, per la transcendència que ha tingut la figura de Mari Carmen les últimes setmanes, i que probablement la legislatura s'ha acabat precisament per el seu desnonament o per les conseqüències del seu desnonament. I també hem de fer equilibris amb el disseny habitual, no? amb les limitacions del disseny, perquè l'espai és finit, el paper, no com a la ràdio, que pots allargar.
8: En el nostre cas, avui ha acabat guanyant Mari Carmen, perquè hem pensat que avui era el seu dia, la resta de coses segurament en podríem anar parlant més endavant, però bé, a l'hora demà a La Vanguardia. I finalment, si haguessis d'escollir un tema d'alguna peça de dintre el diari o algun article, algun reportatge, què ens recomanaries anar a buscar?
16: Portem una entrevista molt interessant a la Nobel de la Pau iraniana, l'Energés Mohammadi, que està, en teoria estava empresonada, però està a res domiciliari. I després, com també us sentia a vosaltres també, que demà estàveu a Sitges, La Vanguardia són partners del festival i dediquem molt d'espai al festival, i amb la recomanació de les 12 millors pel·lícules que es podran veure durant tot el festival.
8: Ah, doncs mira, això ens ho llegirem atentament, a veure si tenim...
16: Us facilitem la feina.
8: Sí, a veure si tenim algun moment de tranquil·litat per poder veure'n alguna. Doncs que acabi d'anar bé la discussió, i demà mirem a veure com acaba la portada de La Vanguardia. Moltíssimes gràcies.
16: Molt bé, gràcies.
8: Bona nit.
16: Adéu.
0: Catalunya nit. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. Les notícies. Fantabulous night to make romance need the cover of October. Sota la llum de la lluna. And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. Amb Manel Elias. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. I Agnès Marquès. Just have one moment dance with you. Catalunya Ràdio. Man.

0: Un Catalunya Nit que a poc, minut a minut, es va apropant al final. Queden 5 minutets per arribar a les 11 de la nit i és el moment de saludar la persona que avui tindrà l'última paraula del programa i que ens aportarà la seva mirada personal. L'apunt final del dia. Míriam Cano, periodista i escriptora, bona nit, com estàs?
1: Bona nit. Doncs mira, una mica sobrepassada, Agnès,
0: sí, la veritat. No? És que, sí, la veritat és que
1: tot ha passat mentre jo era a classe.
0: Ja.
1: I d'això una mica va el meu apunt d'avui.
0: Doncs aquest micròfon és teu.
1: Moltes gràcies. Doncs com us deia, avui a les 7 de la tarda he entrat a classe i quan he sortit m'he posat la ràdio justament per sentir el Catalunya Nit i he sabut que la Mari Carmen s'havia mort i que Ada Colau seria la candidata del Front Ampli per Barcelona. No? I no havia passat dies ni setmanes, no? Era una classe d'un parell d'hores. I llavors ho he dit al meu grup d'amigues, al xat, que sempre estan molt ben informades i aquests dies us podeu imaginar que el xat va ple. I la meva amiga Marta, després de riure perquè baixava de l'hort, m'ha dit: la meva amiga Melanie em va explicar un concepte que fan servir els historiadors de les revolucions que es diu el temps mil fulles. És una manera moníssima, m'ha dit, d'explicar com en moments revolucionaris cada microsegon és un moment històric i perdem la capacitat de mesurar el pas del temps en hores, dies o mesos. Per tant, em deia, fas classes de 2 hores i passen coses importants. I he pensat, és tal qual això. La Melanie de qui parla la Marta és la historiadora Melanie Henry, que ha estudiat els episodis insurreccionals d'Alexandria de 1946 i el 77. I la imatge del milfull serveix per pensar un temps que ja no avança endreçadament, com si la història fos una línia recta, sinó que acumula capes. I avui, justament, tinc la sensació que vivim dins un milfull, perquè aquest matí els maquinistes de Rodalies s'han plantat, però la pluja cau sobre unes vies que venen d'ahir. I els maquinistes que avui diuen que no sortiran sense garanties de seguretat recorden el que ha passat abans, de manera que en un mateix tren que no surt i conviuen la tempesta d'ahir, els accidents d'ahir, anys de problemes de Rodalies i la persona que només intenta arribar a la feina. Això és una capa del mil fulles. Després hi ha l'habitatge. La Mari Carmen, que havia viscut durant dècades a casa seva, la van desnonar i avui s'ha mort. Però aquí el temps tampoc no és lineal, perquè la història de la Mari Carmen és la història d'una persona, però també porta a sobre anys de crisi de l'habitatge, desnonaments, preus impossibles, moviments socials, lleis que arriben, lleis que no arriben. I de sobte, aquesta història particular entra en el temps de la política, no? El decret de l'habitatge, el bloqueig, les eleccions, la vaga general, que també s'ha anunciat avui, la data definitiva. I clar, jo entro a classe a les 7 i quan en surto, Ada Colau és candidata. I això m'afegeix una altra capa, perquè Colau avui tampoc no apareix del no-res. Amb ella també reapareixen la PA, els desnonaments, les places, el 15M, i una Barcelona de fa 15 anys que potser ens pensàvem que ja havíem deixat enrere. Però resulta que no, només era una altra capa del mil fulls. No? És una sensació estranya, no? Entres a classe i quan en surts no han passat 2 hores, han passat 5 notícies, una mort, una candidatura, una crisi ferroviària, un temporal, un decret i unes eleccions. I cadascuna d'aquestes coses arrossega el seu propi passat. I no és que el temps vagi més de pressa, és que s'espaceix, no? Les capes s'amunteguen com mil fulls, no? I el que fem avui ja està modificant el que passarà demà. I per això de vegades hi ha dies com avui en què tenim la sensació que la història s'accelera, no? Perquè podem veure totes les capes alhora. I si tallem el mil fulls pel mig, hi trobem Mari Carmen, l'habitatge de Colau, unes eleccions, la pluja, els maquinistes i una andana plena de gent esperant el tren. No? Jo em voldria quedar-me amb tot aquest amuntegament, amb aquesta idea que aquesta saturació, com l'aigua, quan cau, com aquests dies, fa molta por. I per això és important ser, en els dies que venen, que seran complicats, el que diu Xavier Aldecó a Dèlia Borràs, el pròleg de Rostres de la Terra Vermella. Persones que no deixen que la por o l'horror dictin la nostra història.

Al Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Eli Espuny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so.

Dimecres 7 d'octubre del 2026. Renfe no va. Facin el que puguin. És el millor consell que es pot donar quan segurament més d'un de vostès ja està fent el que pot des de fa dies. Però Renfe no va i els autobusos fan el que poden. I si van amb autobús, recordin que els autobusos no es poden pagar amb targeta, encara que estem el 7 d'octubre del 2026. Primer dimecres de mes, i ja saben què els direm ara. Si tenen un moment, si poden fer un espai a l'agenda, els museus els esperen amb les portes obertes, i més durant aquests dies, que s'escauen les jornades europees del patrimoni. L'art és terapèutic, per tant, si estan una mica tips de tot, incloso de la pluja, facin via cap al Cau Ferrat i al Maricel. L'endemà d'un nou xàfec, que ahir va provocar les alteracions ja conegudes als carrers i zones de Sitges més propenses a la inundació. Comptat i debatut, al cel van engegar la discoteca perquè feia dies que no veiem tants llamps a la vegada i la nostra estació meteorològica va recollir 67,3 litres per metre quadrat amb un pic prop de 7:45 del vespre, on un pic que suposava una quantitat de pluja equivalent a 127 litres per metre quadrat. A 7:45 del vespre, plovia de valent. La quantitat de precipitació més alta de tots els episodis de pluja que hem viscut després de Santa Tecla. Ahir que el dia va començar amb la celebració de la festa de la jornada del Dia de la Policia. En uns moments escoltaran l'inspector Jordi Altarriba fent balanç de les actuacions fetes entre l'1 d'octubre del 2025. A veure si ara, entre l'1 d'octubre del 2025 i el 30 de setembre d'enguany. Durant aquest període, la policia ha fet 17.526 actuacions. Altarriba, que sense referir-se als malaurats fets de la matinada de Sant Bartomeu, sí que es va referir als moments difícils en els quals el cos està qüestionat i va convertir el discurs en una veritable injecció de moral pels agents. En uns moments ho comentem tot plegat.

Va, que seguim vius. I ara sí, eh? Bon dia de nou. Bé, aleshores, anem per parts. Com els comentàvem, Renfe no va, bàsicament la R2 Sud, que era la línia que quedava més o menys viva, arran dels aiguats del cap de setmana, aquesta, fa unes hores, diguem-ne que ha inutilitzat el servei perquè entre Vilanova i Cunit hi ha hagut, doncs allò, una ensulciada de terreny, el tren portava 100 persones, afortunadament ningú no ha pres mal, però avui ha aparegut una altra d'aquelles qüestions que ja va aparèixer el darrer cop que varen parlar de Rodalies i d'una crisi forta, que és que el sindicat de maquinistes no té gens clar que la infraestructura ferroviària estigui en unes condicions de seguretat òptimes per fer circular els trens. Per tant, això vol dir que a hores d'ara els trens arriben quan arriben en comptagotes a l'estació. Evidentment, no facin cas d'horaris, no facin cas de webs de Renfe, no facin cas res. Estem com a l'època primitiva, arriben a l'estació, si passa un tren, agafin. I si no, doncs mira, facin el que puguin. És així, eh? Fonamentalment és així. Encara que estem al 2026, algunes informacions sempre acaben arribant amb un paper escrit a bolígraf i enganxat amb un cel·lo en alguna màquina expenedora o en algun lloc o altre, eh? Al final sempre m'hem adaptat allò més bàsic. Bé, Renfe no va. Per tant, els autobusos, que ja habitualment van plens, avui encara van una miqueta més plens. Si vostès han d'agafar l'autobús, doncs també santa paciència tot el que puguin i sobretot vagin amb diners en efectiu, perquè si no, a més d'haver d'agafar el bus per no poder agafar la Renfe, diguem-ne que s'arrisquen a una escamorrada pel fet de no anar amb efectiu i voler pagar amb targeta, eh? Perquè ja ho saben que els busos, res de targeta, tot amb efectiu. Bé, aleshores, va ser un vespre a nit bastant alterat, segurament també vostès van veure o a través de les xarxes socials o a través de 3CAT moltes imatges, sobretot el torrent d'en Llopart, que és especialment protagonista els dies de pluja. Una zona especialment delicada ahir que es va haver de tallar, com també es van haver de tallar altres zones transitables al passeig de la Ribera amb l'Avinguda Sofia, carrers de la zona de Campell, de Vinyet, de Terramar, el pas de l'Avinguda de Navarra, que és un clàssic també, com és un clàssic les rondes de Barcelona, doncs aquí el nostre clàssic és el pas soterrani de l'Avinguda de Navarra. També tot el que fa referència a la zona de passeig marítim, carrer Doctor Fleming, etc. I a la Riera de Ribes, que baixava també molta aigua ahir i que fins a primera hora d'aquest matí es mantenia tancada el trànsit. Aquestes varen ser les afectacions i, com els comentàvem, ha estat l'episodi de pluja més important de Santa Tecla cap aquí. N'hem tingut uns quants, els que hem viscut eren a la vora d'entre 40 i 50 litres, 40 i 50, 40 i 50, però el d'ahir va ser de 67,3 litres per metre quadrat d'aigua i van ploure tots, diguem-ne, entre quarts de vuit, un quart de vuit i les 9 del vespre majoritàriament. Després la pluja, hi ha una pluja molt, molt menor, però com els comentàvem, a 3:15 la nostra estació meteorològica, que és una estació certificada, va marcar un pic de pluja equivalent a 3:15 a 127 litres per metre quadrat. Per tant, aquells que deien, escolta'm ara, paraules textuals d'aquelles de carrer, li fot fort. Doncs sí, va haver un moment en què veritablement la pluja apretava. Això què vol dir? Aigua en diferents llocs, com ens van enviar també vídeos des de la Blanca Subur, que tenien l'aire, doncs allò, una inundació d'aquelles. El pavelló també es veu que això... Bé, en fi, tot allò que passa quan plou a raig d'aquesta manera. Només faltava que ahir, en aquest temps tan gris, tan lleig, veiéssim la imatge, i segurament vostès també l'han pogut veure, perquè les fotografies han transcendit força, del pícnic encerclat ja amb les tanques Macà. Per tant, si van a Baixa Mar, veuran el pícnic com el Club de Mar i com el Kansas, amb les planxes galvanitzades que tanquen el pícnic. I és aquella imatge de que darrere les tanques, òbviament, que ara es veu el rètol del pícnic, la teulada és allò de l'edifici encerclat, com si s'hagués tancat el nostre passat, d'alguna manera, com si s'hagués engabiat, bé, doncs, el pícnic, com el Club de Mar, com el Kansas, com la piscina Maria Teresa,
Ahir ja estava totalment tancat, per tant, una altra d'aquelles imatges que si van vostès a passejar per Baixa Mar, en algun moment o altre, doncs ho generarà doncs, tot una impressió. I si baixen per l'Avinguda Sofia, no cal dir que la primera imatge que es veu és aquesta, la de les planxes, i darrere el pícnic. A veure fins quan. Ahir era 6 d'octubre i el comptador segueix endavant, eh? Avui que s'ha fet clar a les 7 i 28 minuts i el sol ha sortit a les 7 i 55, el sol es pondrà a les 7 i 24 minuts i es farà fosc a les 7 i 52. El dia s'escurçarà 2 minuts i 42 segons, tindrem 11 hores i 29 minuts de llum solar i 12 hores i 30 minuts de foscor. Què tenim per avui? En uns moments, el resum de la celebració del Dia de la Policia que es va celebrar ahir a l'hotel Mi Terramar. Escoltaran les paraules de l'inspector Jordi Alterriba i també les de l'alcaldessa Aurora Carbonell. Al nostre web poden trobar tota la informació de l'acte del Dia de la Policia i també les intervencions, en aquest cas, del regidor de Governació, David Martínez. No les inclourem en aquesta primera hora perquè a la segona hora de programa, a la nostra roda de portaveus, el portaveu del Sitges Grup Independent i regidor de Governació, Mobilitat, Educació, Infància, Joventut i Recursos Humans, David Martínez, estarà amb nosaltres i, per tant, diguem-ne que tindrem ocasió també de parlar del balanç de les actuacions policials en els darrers mesos i en el darrer any, i òbviament també la crisi de la matinada de Sant Bartomeu. Estem ja a les acaballes de la roda de portaveus perquè avui tenim David Martínez, el divendres saludarem Mònica Gallardo i la setmana que ve saludarem Albert Oliver Rodés i amb ell tancarem aquesta penúltima roda de portaveus polítics perquè la darrera la tindrem més o menys passat Carnaval abans no comenci el període preelectoral de les municipals, que ja saben vostès que hi ha eleccions el 29 de novembre. Mirin si hi ha eleccions el 29 de novembre, que aquest divendres ve la consellera d'Educació. Si has pensat que ve la consellera d'Educació en un acte del PSC. I segurament la comunitat educativa l'hagués volgut tenir la consellera, però abans, per, com a mínim, per inflar-li el cap i dir-li escolta'm, vols fer el favor de la tercera escola que ho veu prometre i que dalt de la tercera, de la nova escola, que la veu prometre? Bé, doncs la consellera d'Educació serà el divendres, ara ho comentaré. I després, a la tercera hora de programa, demà, sobre l'exposició de les nines de la Lola Anglada a Can Rocamora. La Carola Fernández ha tingut ocasió de veure-la, diu que és maquíssima, és clar, és que a part és maquíssima, però és que a part és retrobar també aquesta imatge de les nines de la col·lecció Lola Anglada, una selecció de nines de la col·lecció que en són més de 500, doncs una selecció que a partir de demà es podrà veure a Can Rocamora fins al 31 de desembre, fins al dia de Cap d'Any. Demà també s'inaugura una exposició vinculada al festival, aquesta exposició titulada L'orella a l'herba, a partir del 40è aniversari de Blue Velvet, de Terciopelo Azul, de David Lynch, però d'això ja en parlarem. A la tercera hora de programa, l'exposició de les nines de Lola Anglada, i acabarem recuperant la conversa que manteníem a l'entorn del So de la Puntada, d'aquest esdeveniment vinculat a la lluita contra el càncer que tindrà lloc el 24 d'octubre. 24 d'octubre. Per tant, refrescarem la memòria perquè encara hi ha places disponibles. 100 màquines de cosir, 100 màquines de cosir el proper diumenge 24 d'octubre. A l'agenda d'avui, portes obertes als museus, a partir de les 10. Si n'estan tips de tot, si no poden més i més, que ja no puc més. Entre política, entre la pluja, entre aquesta tardor, aquesta tardor d'allò, la Renfe, tot plegat, no puc més, doncs cap als museus. I allà només hi trobaran coses maques. Bé, doncs aleshores, una cosa maca, una altra, i quan t'omples de coses maques, surts, diguem-ne, que una mica regenerat. Portes obertes, entrada gratuïta al Cau Ferrat i al Maricel i, per tant, l'oportunitat que tenen de veure, perquè ja serà, diguem-ne, la darrera oportunitat, perquè l'exposició estarà oberta fins al 25 d'octubre. Ens referim a l'exposició Absències i presències, els artistes de Charles Dining a la col·lecció d'art del Banc de Sabadell. És una exposició que està dalt de tot del Maricel. És una exposició preciosíssima. Hi ha uns quadres sensacionals, hi ha el quadre que surt en el fulletó de l'exposició
és Ramon Casas i el seu Velocípede, pintat per Rossinyol, que és un quadre meravellós, però n'hi ha molts d'altres que valen la pena i que no es veuen massa sovint. Per tant, si tenen temps, avui, portes obertes als museus i també aquesta exposició tan maca, Absències i presències, als artistes de Charles Dining, a la col·lecció d'art del Banc de Sabadell. Val molt la pena, tot gratuït, o sigui que endavant les atxes. Avui que sabrem més coses a l'entorn, demà els ho comentarem més àmpliament, d'un nou cicle de conferències o un primer cicle de xerrades-conferències que organitza l'associació Sitges des del Mar. Un nou cicle de conferències que començarà el proper 23 d'octubre amb la conferència, amb la xerrada, amb la taula rodona del fantàstic El Futur. El festival dura 10 dies, Sitges en viu 365. Què pot fer el Festival de Sitges els altres 355 dies? A les 7 de la tarda, l'hotel Melià, com els dèiem, serà la primera de moltes xerrades que farà l'associació Sitges des del Mar des d'ara fins a l'octubre de l'any que ve, fins a l'octubre del 2027. Seran 10 sessions que recorreran, ens diuen, els grans temes de la vila. Els grans projectes de transformació, els joves, l'habitatge, l'educació i l'esport, el mar i les platges, la identitat, la cohesió social, el turisme i els barris. 10 sessions a partir d'aquest 23 d'octubre fins a l'octubre del 2027. Demà ho comentarem, però es presenta avui als mitjans aquest cicle de xerrades que organitza Sitges des del Mar.

Un quart de deu en l'agenda d'aquesta setmana. Òbviament, demà comença el Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Tindrem ocasió, com cada any, de parlar-ne amb en Carles Calvo, cada dia la crònica d'en Carles Calvo, que saben que té també un especial dot per encertar la pel·lícula guanyadora. Així ha passat els darrers anys, doncs aquest sisè sentit que té en Carles, a veure si aquest any també li funciona, però en qualsevol cas ja ho saben que tindrem minuts dedicats al festival. Tampoc tindrem molts minuts dedicats al festival perquè és una temàtica tan específica que és clar, la podem encaixar, però d'aquella manera. En qualsevol cas, cada dia saludarem a Carles Calvo. El divendres el saludarem a les 11 del matí. La setmana que ve, a partir de dimarts, el saludarem després del temps que dediquem als diaris. Però en el marc del festival, demà també s'inaugura a l'espai Roca Mora del Museu Maricel l'exposició Una orella a la gespa. Un viatge pel món de David Lynch. David Lynch, director de Blue Velvet, de Terciopelo Azul, fa 40 anys la pel·lícula i un dels protagonistes en el festival d'enguany és el maquillador i especialista en efectes especials Jeff Goodwin, que va ser l'home que va idear, que va crear l'orella, que és una de les icones de la pel·lícula. I l'orella de la pel·lícula, sí, ja ho sé, qui estigui escoltant a casa seva diu, però què està dient ara això del festival? Bé, doncs, una orella pot arribar a ser icònica. I aquesta de Terciopelo Azul és tan icònica com l'orella de Van Gogh, per exemple. Doncs això. L'exposició es podrà veure a partir de demà a l'espai Roca Mora del Museu Maricel i tindrà accés gratuït per a les persones assistents al festival que presentin la seva entrada i també per a les persones acreditades. Amb l'orella original de Blue Velvet com a peça central, l'exposició proposa un viatge a l'univers de David Lynch a través d'una de les seves pel·lícules més emblemàtiques. Desig, somnis, foscor, assassinat, misteris i màscares revelen les obsessions que travessen el seu cinema. A partir de demà, Una orella a la gespa, aquest viatge pel món de David Lynch a l'espai Roca Mora dels Museus de Sitges. I entre les activitats de la Jornada Europea del Patrimoni, aquest divendres dia 9, ja ho comentarem, hi ha aquesta conferència sobre l'edat d'or del col·leccionisme d'art hispànic als Estats Units, hi ha una visita sensorial al Museu Cau Ferrat, hi ha un taller familiar sobre la màgia visual dels efectes òptics, de nou vinculat amb el Festival de Sitges, on hi ha visites guiades al Palau Maricel aquest cap de setmana. Tot això en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni. No ens movem del festival. La Zombie Walk. Atenció, dissabte dia 10. Per cert, que els meteoròlegs semblen coincidir. Serà un cap de setmana de bon temps. Farà fresqueta, però farà bon temps. Hem vist el sol en els mapes. A partir de divendres, dissabte, diumenge, dilluns, sembla que farà sol, però farà fresqueta. Bueno, fresqueta de mes d'octubre. Per tant, la Zombie Walk, cap problema. Aquest dissabte, dia 10, a partir de dos quarts de vuit, és això? Dos quarts de vuit, exactament. Dos quarts de vuit del vespre se surt del Miramar, carrer Fonollà, plaça de l'Ajuntament, carrer Major, Cap de la Vila, Àngel Vidal, carrer Barcelona, una altra vegada la Vall, Port Alegre, Balmins i s'acaba davant de l'ermita de Sant Sebastià a la zona meeting del festival. Zombie Walk, dissabte dia 10, a partir de dos quarts de vuit del vespre. I dues més que els apuntem, perquè en tenim més sobre la taula, però per no inflar-los més al cap, com els comentàvem, la consellera d'Educació, Esther Niubó, serà a Sitges aquest divendres dia 9 d'octubre a les 6 a la sala d'actes del Retiro, convidada per la secció local del Partit dels Socialistes. El PSC ho ha anunciat dient això mateix, comptarem amb Esther Niubó, consellera d'Educació, en una taula rodona per parlar sobre els principals reptes i necessitats del nostre sistema educatiu. Per tant, es parlarà del Pla Clima de la Generalitat de Catalunya, de les inversions previstes en equipaments a Sitges i de les propostes adreçades a les educadores de 0 a 3 anys. Pensin sempre, que ja varen tenir la responsable del departament de zona i va dir que sí o que sí, que es feia la nova escola. Bueno, recordin també
que el Parlament de Catalunya, per unanimitat de tots els grups polítics representats en la Comissió d'Educació, es va instar al govern de la Generalitat a fer la nova escola. Diem perquè hi ha uns precedents que probablement vindrà la consellera i dirà alguna cosa que serà noticiable, evidentment, perquè la presència de la consellera no és cap cosa, però vull dir que venim d'un històric que, és clar, que també pesa. Aleshores, a veure si es pot contrapassar això o no, o a veure com quedem. La consellera d'Educació, Esther Niubó, aquest divendres 9 d'octubre a partir de les 6 de la tarda, al Retiro. I finalment, el divendres, parlarem amb la Vinya Panyella, perquè el diumenge dia 11 d'octubre, conferència a la seu del grup d'estudis sitgetans a l'espai cultural Pere Stanfli sobre l'arxiu de Camp Fals. Vinya Panyella s'ha capbussat durant un any a l'arxiu de Camp Fals de Mar i, per tant, hi ha moltes coses per explicar en el marc de les Jornades Europees del Patrimoni. I, per tant, aquesta conferència, per tots aquells que qui tinguin un especial interès en Camp Fals, diumenge 11 d'octubre a partir de les 12 del migdia.

0: 9 i 21 minuts. Anem per la policia. La policia, que deia aquell. Bé, doncs ahir es va celebrar el Dia de la Policia a l'hotel Mitterramar. I en aquest cas es van donar a conèixer... Hem intentat tenir la memòria... Bueno, és igual, ho hem agafat a ple vol, com si estéssim en una classe universitària i prenguéssim apunts. Bé, doncs això, anem per les dades que hi va donar a conèixer l'inspector en cap Jordi Altarriba en el marc del Dia de la Policia. Des de l'1 d'octubre del 2025 fins al 30 de setembre del 2026, en aquest any, la policia local ha fet 17.526 serveis, uns 300 més que l'any 2025. El reparteixen d'aquesta manera. Ens vindrien algunes preguntes al cap per si hi ha serveis que diguem-ne, que s'integren uns amb els altres, però no hem pogut saber més enllà del que els direm a continuació. Aquests 17.526 serveis repartits de la següent manera. 4.153 dedicats a l'àmbit del trànsit. 2.918 dedicats a l'àmbit de la seguretat ciutadana. 3.069 dedicats a l'àmbit de la via pública. 1.410 dedicats a les actuacions d'assistència a les persones vulnerables, a menors, a situacions de violència de gènere. 1.177 actuacions de controls i prevencions. 1.410 de policia comunitària. 3.021 actuacions vinculades a la gestió als tràmits de les ocupacions de la via pública. De totes aquestes actuacions també crida l'atenció que no hi ha un nombre molt gran vinculades a la venda ambulant. Hi ha 39 actuacions vinculades a la venda ambulant i d'aquestes 39 actuacions s'han decomissat 113 objectes. Vostès també pot pensar, home, 113 objectes, això els porta un venedor sol només. Però aquestes són les dades que es van donar a conèixer ahir. I la policia, en aquest darrer any, ha detingut 85 persones. 85 persones s'han detingut en el darrer any. L'inspector Jordi Altarriba, que va fer no només un repàs a aquestes xifres, ara no les escoltaran, per això els l'hem dit en veu alta, al nostre web tenen l'acte íntegre, sinó també tot un seguit de reflexions sobre el paper de la policia i sobretot el vessant emocional del paper de la policia. Va fer referència Jordi Altarriba a la solitud del policia davant l'assumpció de la responsabilitat en determinades situacions especialment difícils. Òbviament no va explicitar en veu alta l'assumpte de la crisi de la nit de Sant Bartomeu. Sí que van haver policies en aquest sentit que varen rebre la felicitació i també el reconeixement per la seva actuació en aquesta matinada del 24 d'agost, però no es va parlar així directament, explícitament, del 24 d'agost. Després els comentem els reconeixements que es van donar, però aquest és el balanç que va fer l'inspector Jordi Altarriba.
1: Dit això, aquest darrer any ha estat un any de molta feina, un període excepcional de reptes i canvis que a tots ens ha comportat fer un esforç, una dedicació i, quan ha fet falta, adaptació i alguna incertesa, però que s'han anat superant i ha estat un resultat que podem definir com molt bons. Cal recordar que Sitges és una vila amb una gran activitat, festiva, lúdica, esportiva, social, que es tradueix en una gran quantitat d'actes i que requereixen d'uns preparatius, d'una planificació i d'una execució, que comporta una càrrega de feina significativa i moltes vegades poc percebuda o valorada. En aquest sentit, només donar una dada que ens van passar des d'esdeveniments. 217 actes a la via pública en un any. Per tant, si tot s'ha desenvolupat tan bé, no és gratuït. No és fruit de la casualitat, sinó resultat d'un esforç de tot un seguit de persones, dones i homes, que conformen la policia local de Sitges, que són qui ho fan possible. I, per tant, el primer agraïment, la meva felicitació més sincera a totes elles i ells. A mi m'enorgulleix ser líder, de tenir l'honor d'encapçalar aquest col·lectiu i em fa sentir feliç destacar la seva professionalitat, en majúscules, i posar en valor tot el treball fet, tant treball intern, i aquí també cal destacar l'extern, ja sigui amb altres departaments de l'Ajuntament o altres cossos o institucions, però també a qui va dirigit, a quin és el receptor. Sitgetanes, sitgetans, visitants, turistes, és a dir, qualsevol usuari que ens requereixi. I que tot aquest servei públic de policia de tan alta qualitat és el que cal posar en valor i avui és el dia per reivindicar-ho i per visibilitzar-ho. Remarcar tota la feina feta i molt ben feta 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any. Mentre molta gent gaudeix, nosaltres estem donant servei i garantint la seguretat de la ciutadania, permetent exercir els seus drets i llibertats. I amb un sacrifici personal, deixant a la família a casa, caps de setmana, nits, festes assenyalades, etc. I per tant, cal agrair a l'entorn nostre que pateix aquestes mancances. I aprofitaria per donar un agraïment a les famílies que tenen de conviure en aquestes condicions. És la nostra professió i que varen triar lliurement. I en molts casos per vocació de servei públic que ens acompanya, però que requereix d'uns sacrificis. Voldria aprofitar, en especial, per fer un incís per la unitat administrativa de la policia i altres persones no uniformades, que fan altres tasques de suport i col·laboració, cruistes, manteniment, neteja, comissaria, etc., que tots són importants i fonamentals. Són dades

recordar què vol dir ser policia, què vol dir portar un uniforme. Hi ha la soledat, que no apareix als informes, ni les estadístiques, ni en els discursos institucionals. És la solitud del professional que arriba abans que ningú, que ha de fer contenció a el que els altres no volen veure, que resol problemes que quasi sempre comencen molt abans que ell o ella apareixi i s'acaben molt després de que ell o ella marxi. La solitud del qui treballa amb l'obligació de ser ferm, correcte, prudent, humà, tot alhora, sabent que qualsevol decisió pot ser jutjada des de fora, inclús per persones que no han estat mai allí, ni tan sols imaginen la motxilla que heu de portar al damunt. En aquesta professió, si he après una cosa, que no sempre es diu en veu alta, seria la gratitud és imprevisible, però l'exigència és constant. La gratitud és imprevisible, l'exigència és constant. Un dia podem ser vistos com un recolzament, com una referència, com la persona que estava on tocava estar, i el dia següent o una estona després, per fer exactament la vostra, nostra feina, per aplicar la norma, per assumir una responsabilitat incòmoda o per posar límits a qui no vol acceptar-los, podem convertir-nos en el blanc, en la diana de l'anuig, del despreci o fins i tot de la violència verbal i emocional. Recordo una vegada, fa molt de temps, estar treballant en uns aiguats molt forts i venen rescatar una persona dins un cotxe arrossegat en una riera. És a dir, anant a contracorrent del que feien les persones que fugien del perill. Ens van felicitar i molt. Tots els veïns que ho van observar i viure. Pocs dies després, quasi al mateix lloc, un dels veïns, fent la mateixa feina policial, la nostra tasca, un amable ciutadà em va desitjar el pitjor per a mi i la meva família per haver-lo denunciat penalment per anar conduint sota els efectes de l'alcohol. Aquestes contradiccions desgasten, no només pel que succeeix en el moment, sinó per el que ens deixa dintre. Perquè el professional no es treu l'uniforme a l'acabar el servei, per molt que alguns ho pensin. S'endú el pes de la jornada, les mirades, les paraules, l'atenció i moltes vegades la sensació d'estar sostenint un equilibri que ningú més vol sostenir. I tanmateix, seguim, seguim i seguim. Seguim perquè entenem que aquest treball no va d'agradar. Va de respondre, va de protegir, va de compromís, va d'actuar amb rigor, inclòs quan l'entorn no ho posa fàcil. Va de mantenir el cap fred quan tot l'entorn empeny a perdre'l. Va de fer lo correcte, encara que sigui impopular, encara que sigui incòmode, encara que en ocasions no agraeixi ni l'esforç ni la intenció. Per a tot això, aquesta professió ens uneix tant a qui l'exerceix, perquè tots, abans o després, hem conegut aquesta mateixa solitud. La solitud de decidir, moltes vegades en pocs segons, i encertar. La solitud d'intervenir. La solitud de donar la cara. La solitud de sostenir la pressió sense descompondre's. La solitud de saber que al final només en resta una cosa: haver fet el teu treball amb dignitat, rigor i professionalitat. Això, encara que a vegades no es vegi, segueix tenint un valor immens. Per tant, encoratjar-vos a seguir com sou, molt bons i bones professionals. Això és un fet innegable, tot i que puguin existir excepcions, perquè treballem per garantir la seguretat dels nostres ciutadans, amb vocació de servei públic, amb compromís i amb excel·lència. Destacant la responsabilitat que suposa disposar de la capacitat d'actuar i al mateix saber temps, saber com, quan i per què fer-ho. Orgull del que som, orgull de com sou i orgull de pertinença a aquest cos. Sense prepotència, sense vanitat, de manera senzilla i humil. Orgull i valoritzar-nos. Posar en valor aquest treball, perquè sou únics, professionals i exemplars. I ho dic perquè ho sé. En coneixença de com treballeu, de com sou, de l'esforç, en moltes ocasions poc visible, però hi és i existeix. I avui ho podem dir, ho reafirmem i li donem publicitat. També aprofito per fer palès que per mantenir i millorar el servei vol dir que necessitem recursos humans i materials adequats, posar-se al dia, perquè això comporta oferir un millor servei i de més qualitat. Per tant, la necessitat de que se'ns doti adequadament. Tenim necessitat

0: necessitat també d'adaptar-nos a les novetats, a les innovacions, a les noves tecnologies, aprofitar-los per millorar la relació policia-ciutadà. Per tant, una forma més de proximitat adequada als temps actuals i alhora d'igualtat. Per anar acabant, voldria agrair la col·laboració, cooperació i coordinació tant amb els Mossos d'Esquadra, òbviament la més intensa per competències, i en aquest cas vull referir-me directament amb el David i el Rafa, també a l'ABP del Garraf, gràcies a tots. S'ha d'afegir a la Guàrdia Civil i al Cos Nacional de Policia de Vilanova, així com la Judicatura, especialment l'àrea de seguretat vial de l'àrea de Vilanova. I també fer-ho extensible al SEM, a bombers, voluntaris i professionals o a la Creu Roja. També agrair al sector privat, empreses, directors d'hotel, entre altres, que ens han ajudat i han col·laborat o donat recolzament quan hem tingut una necessitat puntual, ajudant a resoldre situacions que per nosaltres han estat importants i, per tant, agrair-ho públicament. Voldria esmentar el grup Matas Arnalot, Construcciones Tomas Gracia, l'hotel Mi, on són ara gaudint de les seves instal·lacions, l'hotel Eurostars, l'hotel Malià, l'hotel Submarítim, el Port d'Aigua Dolç i especialment l'Institut Ramon Benaprés i la seva escola d'hostaleria. Per concloure, estic satisfet i hem d'estar satisfetes en termes generals del treball fet, de la dedicació, del compromís i de l'esforç dels components d'aquesta organització. I, per tant, encoratjar-vos de nou a seguir així. I si podem fer-ho una mica millor, per mantenir aquesta excel·lència que mostreu dia a dia. No puc finalitzar sense un darrer pensament. En aquest acte farem un reconeixement en memòria del company, amic i professional traspassat fa uns mesos, l'inspector Sebastià Rodríguez Rodríguez, cap de la policia local de Vilanova, per fer palès el seu compromís i implicació amb la vila de Sitges, la seva participació i foment de la cooperació i coordinació entre els cossos de seguretat, per millorar la seguretat entre dues poblacions, la seva inestimable cooperació fonamental per la millora de les relacions entre ambdós cossos, de forma notòria i exemplar, per ser un gran professional i millor persona. Sebas, on estiguis, una forta abraçada. Agrair que ens acompanyin la seva mare, la senyora Isabel, i la seva germana, Mari Carmen. També un record per tots aquells que ens han precedit, ja no es troben entre nosaltres, i també tots aquells jubilats o els que han canviat de servei o destí, molts d'ells presents aquí, i que heu format i sou història viva d'aquests més de 102 anys de la policia local de Sitges. Moltes gràcies a totes i tots per aquest treball, per la vostra feina del dia a dia i per contribuir de forma essencial a fer de Sitges una ciutat més amable, més justa i més segura. Gràcies.
1: Les paraules de l'inspector Jordi Alterriba i, com els deien, també els reconeixements, així com els hem agafat directament de l'acte d'ahir, eh? El 20 de setembre, aquí va haver una aturada cardíaca en ple carrer Parellades i va intervenir, a més de dos cossos policials, la doctora Remedio Sánchez Prieto, cardiòloga de l'Hospital de Viladecans. Doncs va passar allò que molt sovint passa a les pel·lícules quan diuen un médico. Doncs sí. Doncs hi havia una cardiòloga i, afortunadament, va ser providencial la intervenció de la policia i també de la professional. Va ser reconeguda ahir. També el senyor Renzo Octavio Vilarreyes, perquè va, per dir-ho d'alguna manera, exercir aquell paper de ciutadà exemplar quan va veure un furt i va anar seguint el lletregot, si ho hem de dir d'aquesta manera, fins, bé, doncs va fer un bon recorregut per no perdre-li la pista i per avisar la policia, i la policia ho va poder capturar. Renzo Octavio Vilarreyes. Menció especial també per Lola Camp Sitges, i en aquest cas per la responsable de Lola Camp Sitges, Maria Azucena Villada, i per un dels seus treballadors, Mohamed Sousani. Recordaran que varen comentar en el seu moment, en el darrer aiguat, fins a quin punt el càmping Lola Camp Sitges va tenir problemes amb la riera, com es va inundar part del càmping i com va haver de ser traslladada doncs, tota la quantitat de persones important que hi havia al càmping a un lloc segur. Doncs bé, tots dos, Maria Azucena Villada i Mohamed Sousani, varen rebre la menció especial de la policia per entendre que van fer una feina que depassava les seves responsabilitats. El responsable del festival Beers, Luis Manuel Ramírez Araque, també va rebre el reconeixement. El president de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, Xavier Salmerón. També els ciutadans Manuel Martínez López i Silvio Gastón Carreiro. També la policia local de Vilafranca, de Ribes i de Tarragona per la seva coordinació i pel seu ajut durant el pas de la caravana del Tour de França. Així també per el seu paper en l'organització del pas del Tour per Sitges. Eva Fons, del Departament d'Esports de l'Ajuntament, també va rebre un reconeixement. I Eduard Vera, del Departament d'Informàtica. No som la policia, però els podem dir que Eduard Vera mereix un reconeixement. Així, eh? Diem així perquè en més d'una ocasió ha salvat els mobles. A deshores, moltes deshores. Bé, anem a escoltar el discurs de l'alcaldessa Aurora Carbonell, que va fer referència sobretot a que darrere de cada policia hi ha una persona, una vegada més, al vessant emocional, i més en aquest any, que a l'hora de fer balanç, òbviament, els fets de la matinada de Sant Bartomeu hi han tingut un paper important. Aurora Carbonell.
2: I sempre diguem que sobretot aquest dia és per parlar, com hem vist, per parlar de persones, d'aquells que treballen per la seguretat, d'aquests veïns o veïnes, de tots els que el departament de l'Ajuntament, de tots els que estem involucrats en el dia a dia. Al llarg d'aquest acte, com hem vist, hem reconegut, primer s'ha dit, com ha dit l'inspector, aquestes dades de l'activitat en aquest darrer any, que ens permeten tenir una visió general de la dimensió de la feina que fa la policia i els cossos de seguretat en general. I com veieu, és molt important per veure sobretot com treballem, a on podem millorar, a on també es fan les coses bé i a on potser encara hi ha marge de millora, però més enllà d'això ens fa sobretot valorar que darrere de cada actuació hi ha una persona i darrere de cada actuació hi ha una resposta també, una situació que cal resoldre, una situació que moltes vegades cal prevenir i que ens hem d'avantposar. Per això, per aquest motiu, vull posar en valor la feina quotidiana dels agents, la del dia a dia, la del cada dia fan, la presència en els carrers, la presència i, sobretot, la feina de la prevenció, que és tan important i que la treballem tant, l'atenció a la ciutadania i la capacitat de donar resposta immediata en situacions molt diverses, molt diferents. Sitges, sempre ho diguem, és un municipi especialment actiu. No cal que ho digui, amb la gran activitat cultural, turística, social que tenim constantment, i que això ens comporta reptes molt importants, reptes sobretot de convivència i reptes de seguretat. Una mostra d'aquesta gran activitat, com s'ha dit, és les més de 17.500 actuacions que ha realitzat la policia en aquests últims 12 mesos. Afrontar-les requereix, sobretot, molta professionalitat, però també molt de compromís amb la vila i amb els veïns i les veïnes, i, sobretot, molta coordinació també amb tots els cossos policials i amb tots els serveis. Sempre, en aquest dia de la policia, sempre recordo i m'agrada posar en valor també una altra dada que any rere any repetim, però és que és així, és la valoració que fan els turistes o els visitants, la gent que ve de fora, la valoració que fa en diversos aspectes del nostre municipi. I vull destacar que un any més la seguretat lidera aquest rànquing i aquest any, dins les valoracions, la seguretat té una puntuació de 9 sobre 10. Juntament, després, també està amb el caràcter i amb l'amabilitat de la ciutadania. Però la seguretat sempre està allà en el màxim i, de moment, allà continuem. Per tant, moltes felicitats perquè és un èxit de tots i de totes. Perquè el resultat sigui un èxit, també, evidentment, com hem dit, és molt important la suma dels esforços, no? I aquí vull posar molt en valor i vull agrair moltíssim la feina conjunta que es fa amb els Mossos d'Esquadra, amb la Guàrdia Civil, amb el Cos Nacional de Policia, amb les policies locals dels municipis veïns, com hem vist ara, i amb tots els professionals que treballen per la seguretat del nostre municipi. I en aquest sentit, deixeu-me també que tingui unes paraules de record cap a en Sebastià Rodríguez, que tenim aquí avui a la família present, reconeixent sobretot la seva trajectòria professional, però també, com s'ha recordat durant tot aquest temps, també recordar-lo com a persona, com a company de molts de vosaltres, i que volem fer arribar aquesta estima sobretot cap a la seva família, també cap al seu alcalde que avui ens acompanya, i de fet a totes les persones que vam compartir amb ell aquest camí, no? Així que moltíssimes gràcies i tot el respecte per aquesta gran persona. Vull felicitar també a tots els agents i a totes les persones de la societat civil, les entitats, la ciutadania, tots els que avui heu rebut aquí una menció o una felicitació per la vostra feina, per la vostra tasca i pel fet de col·laborar en fer de Sitges un lloc molt més segur. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Des de l'Ajuntament, com ha dit també el regidor, continuem treballant perquè la policia local disposi sobretot de tots els recursos, de totes les eines necessàries per desenvolupar la seva feina. Però també volem continuar apostant sobretot per una policia més propera, més professional, més connectada a la ciutadania i una policia sobretot més de barri. El regidor ha dit moltes de les feines que s'han fet per anar millorant i per anar apostant amb eines noves. Vull també afegir que a través dels fons europeus, a través del fons Next Generation, s'han desenvolupat, i aquesta setmana ho ha presentat justament el regidor de Turisme, una nova eina que diuen, no?, d'intel·ligència, de turisme, el turisme intel·ligent, que es diu, que és per saber, per tenir més dades concretes de tota la gent que ve, d'on ve, com ve, però també aquesta vegada tenim tot de dades de les incidències en temps real, i que de moment podem saber totes les incidències que s'estan fent en tot el municipi des d'aquí, que estem pràcticament ja molt a prop de Vilanova, fins a les botigues al costat de Castelldefels. És a dir, podem tenir en el moment totes les incidències que hi ha. I això ens ajudarà moltíssim a treballar, perquè per saber en quines hores hi ha més incidents, quins dies, quins mesos, en quines zones, sobretot, necessitem més policia o no tanta. Per tant, són eines que ens ajuden moltíssim i crec que també ens ajudarà a treballar molt millor i, com he dit, a prevenir molt millor la feina. Per tant, volem una policia que sigui present, que estigui present als carrers, que conegui molt bé el municipi i totes les seves necessitats i que treballi conjuntament amb la resta de serveis i cossos de seguretat. I l'administració hem d'estar al costat precisament per donar aquestes eines. Gràcies, doncs, a tots els agents, a tots els comandaments de la policia local per la feina que feu cada dia, pels vostres torns, pels caps de setmana, pels moments complicats, com s'ha dit, i sobretot per la vostra vocació de servei públic. I gràcies també a les vostres famílies que formen part, encara que sovint sota aquesta discreció, però amb aquesta implicació que us dona la vostra professió. Així que moltes gràcies també a totes les famílies. Dir-vos només una petita reflexió que també la vam fer aquest passat 11 de setembre, i és dir que ens trobem en uns moments de moltes incerteses, de molts conflictes, segurament de moltes problemàtiques en general, de molta crispació. Ho veiem tots i totes cada dia, molta crispació com a societat. I per tant penso que ara és el moment, segurament és el moment, que fa més falta aquesta concòrdia, aquest diàleg, aquest rebaixar la crispació de tots plegats, aquest treballar sobretot amb professionalitat però amb comunitat, i crec que vosaltres sou uns actors imprescindibles, i també l'administració, tota l'administració pública és responsable precisament per en aquests moments difícils tenir diàleg, tenir comunitat i treballar per millorar la vida dels uns i els altres. En nom de l'Ajuntament i en nom de tota la ciutadania de Sitges, volem reconèixer el vostre compromís, la vostra professionalitat, el fet de ser-hi sempre quan us necessitem, i us volem donar molt les gràcies. Així que moltes gràcies, policia i cossos de seguretat.
1: La jornada va començar amb les fotos de rigor, les fotos protocolàries, la salutació de la policia, del regidor, amb l'alcaldessa, tot allò que forma part del Dia de la Policia. Anem per altres coses. Bones notícies que ens envia la regidora Elena Alonso. A veure si ho confirmarem o no, però de moment Elena Alonso ens diu que avui es tornen a posar en marxa les obres del passeig de les botigues. O sigui que, d'alguna manera, ha rebut la notificació, la diem, tal com ella ens ha dit, i hem de suposar que algú altre la podrà confirmar. Però, de moment, Elena Alonso ens diu que les obres del passeig marítim de les botigues tornen a començar avui. Recordin que ens ha quedat... A vegades queden aquelles frases a l'aire que val la pena, eh? I en el cas d'Elena Alonso, més enllà de les valoracions polítiques, bla, bla, bla, ens va quedar aquesta. Si vostès a qualsevol obra veuen que desapareixen els policlins, malo. Malo. Vol dir que l'obra queda aturada. I si veuen que tornen, bé, perquè vol dir que l'obra tornarà a començar. O sigui que entenem que els policlins també hauran tornat al passeig de les botigues. Bé, perquè els operaris ven de... Bé, és igual, que és hora d'esmorzar i no estem ara per parlar d'aquestes coses. Junts exigeix explicacions al govern sobre el tancament de tres equipaments històrics del front marítim de Sitges. En aquest cas estem parlant del govern de Catalunya, perquè aquesta petició l'ha feta Mònica Gallardo en la seva condició de diputada de Junts per Catalunya. I la nota de premsa de Junts diu que el grup parlamentari de Junts ha registrat una bateria de preguntes adreçades als departaments de Territori i de Cultura per demanar explicacions sobre el tancament de tres equipaments històrics del front marítim de Sitges. La diputada de Junts, Mònica Gallardo, ha qualificat la situació d'especialment greu i ha instat el govern a prendre mesures per preservar la memòria, el valor històric i la identitat vinculada a aquests equipaments. Les actuacions del Ministeri per a la Transició Ecològica al litoral, en compliment de la normativa estatal de costes, han comportat el tancament del Club de Mar o restaurants Kansas i Pícnic, bé, tot allò que vostès ja saben, i per això Mònica Gallardo ha exigit que el govern de la Generalitat impulsi una proposta específica que permeti fer compatible l'ordenació del litoral amb la preservació de l'activitat dels equipaments. Junts ha demanat al Departament de Territori que detalli quines actuacions polítiques i institucionals ha dut a terme amb el Ministeri per evitar el tancament i si ha formulat al Departament alguna proposta que permetés garantir la seva continuïtat. A més, el grup parlamentari ha demanat que l'executiu expliqui quines mesures prendrà per protegir aquests béns davant les actuacions derivades de la normativa estatal de costes. A veure quina resposta dona el govern de la Generalitat a aquesta petició que ha formulat Junts per Catalunya de la mà de la diputada Mònica Gallardo. I una més abans no entrem en el temps de les efemèrides. Sitges celebra la campanya Comerç Fantàstic en el marc del Festival de Cinema. La campanya començarà demà, dia 8, i fins al 16 d'octubre dinamitzarà un teixit comercial de la vila a través de diverses propostes culturals, lúdiques i familiars per gaudir l'ambient del festival des de l'eix comercial. Els principals carrers comercials estaran decorats amb banderins temàtics del festival i s'instal·larà un fotocall al cap de la vila. Bé, ja ho saben que aquest fotocall, que a vegades acostuma a acabar el festival bastant desmuntat, eh? Depèn de com es passin les nits. Diguem-ne, el fotocall comença amb alguns elements i acaba amb uns altres. Però bé, en qualsevol cas, qui vulgui fer-se les fotos al cap de la vila. El regidor de Promoció Econòmica, Obert Oliver Rodés, destaca que el festival es viu amb molta intensitat a Sitges i també als nostres comerços. Comerç Fantàstic és una molt bona manera de donar suport a aquest esdeveniment tan vinculat a la vila, alhora que es dinamitzen els carrers, ja genera activitat i s'incentiva la ciutadania a descobrir i comprar el comerç local. Una de les propostes principals de la campanya és la gincama infantil. En aquest cas, la gincama d'aquest any està inspirada en la Mac Incorpòria de la pel·lícula del 1992, La família Adams. La proposta s'emmarca en el 34è aniversari de l'estrena d'aquest film. Bé, doncs, la gincama, que és un també dels clàssics de cada any, a la campanya Comerç Fantàstic. El festival que comença demà i acabarà el 18 d'octubre.

7 d'octubre, tal dia com avui, del 1901, el músic Amadeu Coscó arribava a Sitges per substituir el mestre Esteve Català com organista de la parròquia. Un 7 d'octubre del 1918, l'Ajuntament, presidit per Bonaventura Julià, aprovava el projecte d'urbanització de Terramar i encarregava l'arquitecte municipal Josep Maria Martino el projecte del futur Passeig Marítim. Un dels projectes fonamentals per la nostra vila. Tal dia com avui de l'any 1928, l'orquestra Pau Casals interpretava per primera vegada la transcripció per gran orquestra de la processó de Sant Bartomeu d'Antoni Català. Això va ser el Palau de la Música, tal dia com avui de l'any 1928. Tal dia com avui de l'any 1943, el periodista i escriptor César González Ruano arribava a Sitges, on va residir els 4 anys següents. I un 7 d'octubre del 1972, mossèn Joaquim Comas prenia possessió com a rector de la parròquia de Sitges. Va ocupar el càrrec fins al gener del 1984, en què fou nomenat rector de la parròquia de Betlem de Barcelona. I han passat 5 anys, com passa el temps, de la mort de Lluís Mercè, del cap de llista de Nou Horitzó, 5 anys, un 7 d'octubre del 2021, Lluís Mercè, que va morir a l'edat de 72 anys. I tal dia com avui de l'any 1990, en aquest cas va ser el rector mossèn Josep Nicolau que va reinstaurar el costum de la missa sabatina al Vinyet. I les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui recordant el naixement, un 7 d'octubre del 1927, d'un intèrpret de nom Jasper Cini, poc conegut, de nom artístic Al Martino, poc conegut també, però que a finals dels anys 70 feu una versió del tot molt setentera, del clàssic Nel Blu di Pinto di Blu. Bé, doncs, tal dia com avui va néixer Al Martino i ens va bé aquest Volare. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears, and in the hustle and bustle no sunshine appears. Se n'adonaran ben aviat que aquesta no és una versió molt equivalent a la original de l'any 1959, però segur que els agrada i l'han escoltada poquet. 9:54, a veure si posem una mica d'alegria aquest dia tan gris.

Segurament a més d'un li agradarà més aquesta versió dels anys 70 que no pas l'original. Tal dia com avui de l'any 1913, Ford iniciava la producció en cadena a la planta de Piquet, a l'avinguda de Detroit, on va néixer el Ford T. 1913, la producció en cadena. Tal dia com avui de l'any 1949 es creava l'Alemanya de l'Est. En menys de 5 mesos de l'establiment de la República Federal va néixer la República Democràtica Alemanya. Tal dia com avui de l'any 1985, terroristes palestins segrestaven el transatlàntic Achille Lauro. Durant 2 dies va crear aquest segrest el major conflicte diplomàtic entre Itàlia i els Estats Units. Quan vagin al súper, pensin que tal dia com avui de l'any 1952 va néixer el codi de barres. L'any 52 no arribaria aquí fins bastant més tard, eh? Dos científics del Drexel Institute of Technology van inventar el codi de barres. Tal dia com avui de l'any 1849 que va morir Edgar Allan Poe, mestre del terror, de les novel·les de terror, a Baltimore. I en què podem acabar? Vinga, doncs acabarem amb un tema que tal dia com avui també es va convertir en número 1 en vendes. Ell només tenia 21 anys. No l'escoltarem tampoc en la seva versió original, però sí amb la veu. Un d'aquests invents que ha permès la tecnologia, l'orquestra de la Royal Philharmonic amb la veu d'Elvis Presley l'any 1956, quan Elvis tenia només 21 anys i una veu sensacional. Aquí va el Love Me Tender. I com els dèiem, no és una versió habitual. A veure si us agrada. Molt ensucradeta, molta corda, molt violí, sense aquella guitarra solitària, però amb la veu de sempre. 1956, només han passat 70 anys del Love Me Tender.

I aquí on l'escolten, Love Me Tender era l'adaptació d'una balada nascuda durant la guerra de successió americana, una balada titulada Aura Lea. El productor de la RCA, Ken Darby, deia que Elvis no sabia llegir música, però que no ho necessitava, perquè bàsicament tenia la millor oïda que havia conegut de qualsevol persona.

0: Una versió feta amb molt bon gust i molta sensibilitat, la Royal Philharmonic, amb la veu d'Elvis Presley, amb la veu recuperada de l'any 1956. Amb aquest maquíssim Love Me Tender, tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que és la Mare de Déu del Roser, que també és Sant Sergi, Santa Justina, Sant Marceli i també Sant August. Tres cerimònies funeràries per avui, totes tres a l'oratori del Tanatori. A l'edat de 81 anys ha mort la senyora Sandra Ann Smart de Massaguer. Sandra Ann Smart de Massaguer ha mort a l'edat de 81 anys. Cerimònia funerària avui a la una del migdia a l'oratori del Tanatori. A l'edat de 94 anys ha mort el senyor Francisco García Martínez. A l'edat de 94 anys, en aquest cas, la cerimònia funerària a les 3 de la tarda a l'oratori del Tanatori. I a l'edat de 82 anys ha mort la senyora María Luisa López Toribio. A l'edat de 82 anys. En aquest cas, cerimònia funerària a les 4 de la tarda, també a l'oratori del Tanatori. L'expilot de Raids, Marc Coma, 50 anys celebra avui. L'exfutbolista Julio Alberto en fa 68. El violoncel·lista Yo-Yo Ma en celebra 71. La cantant Toni Braxton en fa 59. I el productor musical Simon Cowell, 67 anys celebra avui. Bé, ja tenim els registres de la pluja, el que els comentàvem. Ahir va ploure una quantitat important, 67,3 litres per metre quadrat. No ens queixarem d'aquesta tardor plujosa, o almenys en tot el que fa referència a la costa catalana. Sí que és cert que està posant a prova, diguem-ho així, totes les capacitats de previsió, perquè aquesta pluja, que en principi havia de ser una pluja normal per l'època, es va convertir a mitja tarda en una pluja d'aquelles intempestiva i especialment violenta en algunes zones. 20 graus de temperatura a hores d'ara amb un 83% d'humitat i el dia ho mantindrem així, però la bona notícia és que de cara al cap de setmana s'imposarà el bon temps. Avui la previsió des de la xarxa.
1: Bon dia, una altra vegada. Fortes tempestes molt aparatoses, un gran festival de llamps i trons. Ahir al vespre a gran part de l'àmbit metropolità i destacar les pluges de més de 70 litres per metre quadrat, per exemple, a Sitges, també a Viladecans o en alguns barris marítims de Barcelona capital. Ens ha quedat un matí força ennuvolat, amb núvols baixos i a boires a hores d'ara a gran part del Vallès, del Penedès, s'escola fins i tot per la vall del Llobregat i del Besòs i l'ambient és més aviat suau, però ja diem molt humit. Encara aquest matí hem de partir d'algun xàfec que tenim sobre el mar, de fet es veu llampegar mar endins, i en algun moment arribarà a caure algun xàfec també justament al litoral. Per tant, comarques com el Baix Llobregat i també el Barcelonès o el Maresme. Aquesta tarda, algun xàfec aïllat una altra vegada tornarà a caure, en aquest cas més passatger, però sobretot afectarà la banda del Vallès o al voltant del Baix Llobregat interior. N'estem pendents a la xarxa.

0: 10 i 6 minuts. Està tot grisot. Està tot grisot. Bueno, aleshores, el recordem, per si algú convé recordar-li, que els trens van com van, però com que ha estat una de les tòniques d'aquest any, doncs segurament molts de vostès pensen, no cal que ho digui perquè ja ens hem espavilat. Bé, doncs això. Avui, que és un dia de titulars molt diversos, entre ells l'assumpte temporal i tot allò que està pendent de resoldre's, que encara no s'ha pogut resoldre després dels aiguats a diferents zones de Catalunya, però avui que, evidentment, el protagonista és Carles Puigdemont, que s'apunta que tornarà en un termini d'uns 2 mesos, més o menys. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Vicenç. Hi ha una novetat, d'aquest mateix matí, i és que el Constitucional ha corregut per comunicar al Suprem la sentència. Perquè, com ahir, la interlocutòria del jutge Llarena deia que fins que no tingués accés a la sentència, ell no prendria una decisió definitiva.
0: I, per tant, per això precisament, deia, no tornem ara, perquè vés a saber.
1: Doncs el Constitucional ha dit, saps què? Ja la tens.
0: Per tant, podria tornar ja.
1: No, perquè falta una segona interlocutòria, perquè, diguem, el que va fer Llarena és deixar en suspens, és a dir, va dir, li aixeco l'ordre, però me l'he de llegir.
0: D'acord. És a dir, aixeco l'ordre de detenció, però m'haig de llegir tot això.
1: Tot això, i decidiré, en funció quan ho hagi llegit, si definitivament...
0: Confirmo que aixeco l'ordre de detenció.
1: O la torno a aplicar. Clar, davant del risc.
0: Tenint
1: en compte com han anat...
0: Les coses fins ara.
1: Un punt d'arbitrarietat, també es pot dir. Clar, és prudent actuar així, però... doncs cada cop, diguem, el Suprem té menys excuses, i aquest matí, com dèiem, el Constitucional li ha remès immediatament.
0: Ring, ring.
1: Jo, això vol dir que el vot particular ja devia estar redactat també.
0: Bé, que tot ha anat molt ràpid.
1: Sí.
0: No sabem què passa. Perquè...
1: Quan interessen, les coses van rapidíssim.
0: Home, ara vostès a casa deuen dir me lo dices o me lo cuentes. En tots els àmbits, no només en el Tribunal Suprem.
1: I ara el que interessa és tancar la carpeta com més ràpid millor.
0: Pensin que tot ha anat amb un pim-pam, eh?
1: 9 anys després.
0: Després de 9 anys, diguem-ne que es convoquen eleccions. Pam-pam. Menys algú ens podia trucar i diria, escolti'm, Kansas Picnic i Club de Mar, allò. Perquè, clar...
1: Tot això, al final, també, moltes vegades, de dir,
0: és un
1: d'avui per demà,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, és que ja...
1: Totes les coses enquistades.
0: Bueno... Sí, bé, bàsicament, com els dèiem, la fotografia del president Puigdemont i també la intervenció que va fer ahir, una intervenció, diguem-ne, va fer una declaració, més perquè hi havia una trobada amb els periodistes, però és que tots els periodistes que van anar a Waterloo, bàsicament, hi van anar per assistir a un, allò que en diuen els anglesos, a un statement, sense possibilitat de preguntar. S'està posant de moda això de no...
1: I això és molt lleig. Això ho va posar de moda en el seu dia Rajoy, per exemple,
0: sí,
1: que era un especialista.
0: I tothom li va dir que això era de por, que això era una cosa que no es podia acceptar, que Déu nos en guard,
1: però
0: i s'ha posat de moda. Sí, sí,
1: sí. Sí, a veure, si hem de fer una intervenció sense preguntes, home, graveu-la i l'envieu, però no cal fer comparèixer ningú.
0: Que no paga la pena. Està clar que després Puigdemont va parlar amb els periodistes, però bueno, no, perquè és clar, no els tindràs allà per dir, mira, ja podeu tornar a marxar a casa. Però no hi va haver preguntes, que és evident que l'interès primordial era a veure què deia Carles Puigdemont. Però Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, en especial, Dolors Bassa, qui també va ser protagonista.
1: Sí, però clar, Dolors Bassa...
0: Exacte.
1: De fet, la sentència era sobre el recurs de Dolors Bassa, era la segona, perquè la primera era la de Jordi Turull. Aquí ha passat una cosa molt, molt curiosa. La primera que s'havia de sentenciar era la de Jordi Turull, però el magistrat del Constitucional era, diguem, del bloc conservador, havia fet una sentència, diguem, contrària al reconeixement dels drets vulnerats de Jordi Turull, i li van fer canviar. Ell va dir que ja la canviaria, però ho va dir d'aquella manera. I aleshores, el segon recurs, que era de Dolors Bassa, i li corresponia sentenciar-lo al president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, va dir, saps què? La meva. I aquesta és la que...
0: I per tant, Dolors Bassa ha avançat, per dir-ho així, a la circumstància de Jordi Turull.
1: De Jordi Turull. El jutge Macías ja li han dit, bueno, és igual, ja la faràs, si vols, però però a la pràctica la de Dolors Bassa és la que sentaria precedent, que no és jurisprudència, perquè recordem, això no és una és una sentència però no és del sistema judicial, per tant no és jurisprudència, sinó és una altra cosa, no me'n recordo com es diu. La qüestió és que això és el que genera que totes les altres ja vagin encadenades en funció d'aquests arguments. I aquests arguments és que bàsicament el Tribunal Suprem els hi va vulnerar drets fonamentals a Dolors Bassa i a tots els altres a l'hora de sentenciar i de no reconèixer-los l'amnistia, aplicant d'una manera perversa, per dir-ho d'aquesta manera, el concepte de malversació que havia diguem, introduït el Suprem a la sentència sense haver demostrat com es va malversar.
0: Què ha passat? Que Dolors Bassa ja és una dona jubilada.
1: Exacte.
0: I, per tant, li ha enxampat la resolució en plena jubilació. I ella mateixa era entrevistada ahir al Tot es mou de TV3 i deia, doncs bé, ara el que... És que, en el fons, com que tots som humans, ella va dir en veu alta, doncs vinga, ara el que em convé una mica és gaudir de la vida després d'haver passat tot aquest dramón. Ben fet que farà, estan jubilada, però... Recordin sempre que, com és lògic en tots aquests casos, i cadascú podrà excusar-ho o no, hi ha històries personals darrere de cadascuna d'aquestes situacions.
1: I la pregunta a l'aire, que diguem que no s'està fent gaire, però també es pot fer, i és que si realment el Suprem ho va fer malament, això té conseqüències? És a dir, per una banda, els afectats per allò que va fer malament el Suprem poden reclamar alguna cosa
0: al
1: per una banda, i segona, els que ho van fer malament al Suprem, que tenen noms i cognoms de jutges molt ben togats, també hauran d'assumir alguna conseqüència? La resposta a la segona pregunta és fàcil: no.
0: I Argentina, que s'ha retut literalment a Leo Messi, que va fer un discurs de prop de 10 minuts, 10 minuts parlant Leo Messi.
1: Sí, és com 4 hores Fidel Castro.
2: I sense plorar, no. Ahir era un dia... No vull dir de llàgrima fàcil, però en què els que envoltaven Leo Messi, més d'un no va poder contenir les llàgrimes. Vam veure algun company seu de la selecció, el seleccionador, el seu fill gran també, doncs, no va poder contenir aquesta emoció. En fi, un dia important ahir al Monumental d'Argentina, amb aquests 85.000 espectadors que van decidir, doncs, acomiadar Leo Messi com veritables mereix, no? I això en contrapartida al que molts avui han fet valer a través de les xarxes, no? És a dir, ostres, com són les coses, no? Sí, Leo Messi ha tingut un gran homenatge a través de la selecció i el Barça es va acomiadar com es va acomiadar, no?
0: Ja ho vam dir en el seu dia, que el Barça no ha acostumat a acomiadar...
2: No ha fet massa així, grans comiats. No recordo grans comiats.
0: Iniesta, potser?
2: És que tampoc no.
0: Doncs mira, com que us heu quedat així, anem a posar la sintonia de les notícies.
2: Anem.
0: La geògrafa Anna Camarasa, que diu una gran frase, i és una veritat com un temple, però és una veritat sempre: a còpia de desastres estem madurant com a societat en la gestió del risc. Que és bàsicament l'única manera de madurar, a còpia de castanyes. Doncs això és el que diu. Estan parlant molt els geògrafs i que estem dient coses que encara que semblin molt bàsiques... Ahir parlava un geògraf de la situació del Maresme, per exemple, i parlava, evidentment, de com s'ha permès l'urbanització en zones especialment vulnerables, inundables. Va parlar de com encara es planteja no moure la línia ferroviària i quan la línia ferroviària s'haurà de moure sí o sí, perquè si no la trobarem a dins de mar.
1: Perquè el que passava un cop cada 10-20 anys, ara ens passa dos cops l'any.
0: Exacte. I d'una manera molt recurrent i d'una manera molt, molt potent. D'aquí que els diaris La Vanguardia diu, per exemple, la pluja s'instal·la a Catalunya i impedeix la tornada a la normalitat. Un nou temporal es desplaça de sud a nord i agreuja el problema per l'acumulació d'aigua, per allò de plou sobremullat. Atenció també per tots aquells que amb les imatges de Sitges diuen que això no havia passat, home, que no s'havia passat. I tant, si havia passat. Que veïns de la platja Sant Sebastià havien vist sortir aigua pels seus vàters. És a dir, que de que el torrent, que el torrent d'en Llopart, diguem-ne que...
1: És que és un torrent, és que clar, ahir sortien aquelles imatges dels cotxes a TV3, home, però allò sí, és un torrent.
0: És un torrent.
1: Sempre que baixa aigua per allà, però clar, no hi ha
0: era
1: la càmera de TV3 sempre.
0: Era més qüestionable si es podia anar amb bicicleta per allà, eh?
2: Aquell ciclista...
1: Sí, no era jo.
0: Era més qüestionable, però en qualsevol cas, diguem-ne que el torrent, bé, com el de Bassa Rodona, com bé, els torrents, les rieres.
1: Els torrents ho són, i Sorb i Bassa Rodona l'hem vist molt pitjor.
0: Caram,
1: abans del col·lector.
0: Abans del col·lector. Aquell famós divendres era?
1: Sí, no sé quin dia era.
0: D'un acte dels socialistes a l'Hotel Dolce.
1: Ah, sí.
0: Ah, aquell acte en l'època de Jordi Baiget, abans del col·lector, que no es podia passar, no, havien quedat incomunicats allà de l'aiguarada que hi va haver.
1: Sí, la Riera de Ribes.
0: La Riera de Ribes, en fi, que n'hem viscut moltes. És a dir, que ha plogut, esclar que ha plogut,
1: sí,
0: però és que imatges de torrents plens d'aigua se'n veuen moltes, però afortunadament en el cas del torrent d'en Llopart, l'aigua va a mar. I acaba anant a mar, sempre l'aigua.
1: L'únic que és veritat que no és prudent en aquell moment.
0: Exacte. I que hi ha un moment en què les imatges són molt... Per descomptat que sí. Ara, un castell de foc, vaja, impressionant, a base de llams
1: pam,
0: i trons.
1: Pam, pam, pam,
0: pam, pam, pam.
1: No parava.
0: Dissortadament, arran d'aquest assumpte de la sobretensió que vàrem viure la setmana passada, la nostra webcam no està operativa. Per tant, algú ens va dir, escolta'm, la vostra webcam... Psst!
1: De moment.
0: De moment. Esperem... Home, esperança se n'ha de tenir. Si no, ja farem el possible perquè estigui operativa. Ho intentarem, almenys. No, però ja no dic pel teu invent. Dic per, diguem-ne, per la casa en general. Però sí, d'allò. Perquè alguns de vostès, és clar, aquesta webcam que la tenim al terrat de l'Ajuntament, quan hi ha un festival d'aquests, una discoteca d'aquestes de llams i trons, bueno, esclar, fa efecte, i a fer de Déu que hi de llams, Joan, escolta'm, mare...
2: Sí, i potents, eh?
0: I potents.
2: Que eren...
0: Va haver un moment d'aquells de tro impactant, que dius ara...
1: Sí, però eren més enviat lluny, eh? Però com era fosc, es veia molt, sobretot quan va passar cap a Barcelona...
0: La naturalesa.
1: Sí.
0: Doncs si ningú no va prendre mal, escolta'm.
2: Cada cop endavant, més emprenyada.
0: Endavant les atxes. Cada cop, què dius ara?
2: Més emprenyada, sí.
0: Ah, sí? Ho creus, això, eh? És el karma, eh?
2: I quan un té molta ràbia dins seu...
1: Ens castiguen.
0: La treu d'aquesta manera.
1: Ens castiguen.
0: Bé, poden donar gràcies, perquè vam passar Santa Tecla i de Santa Tecla cap aquí.
1: Ah, sí.
0: Això ha estat un continu, eh?
1: Sí.
0: Portem tres episodis així de pluja.
1: Sí, un, sí.
0: Tres, eh?
1: Sí. N'hi va haver un, ara ho acabo de mirar, just abans de l'11 de setembre.
0: Exacte.
1: I després els següents tots han estat després de Santa Tecla.
0: Després de Santa Tecla, és a dir, que Santa Tecla...
2: No faré la broma.
0: Santa Tecla es va salvar molt bé, però després no facis la broma.
2: No la faré.
0: Vinga, anem per aquest assumpte, repetim, com que gat escaldat amb aigua tèbia en té prou, Carles Puigdemont amb aigua tèbia en té prou. I, evidentment, fins que no hi hagi l'absoluta certesa de poder arribar a Catalunya i que només la policia se l'acosti a saludar-lo, si ho volen saludar, Carles Puigdemont no tornarà i, de moment, òbviament, entén tancada ja aquesta etapa que ha suposat aquests 9 anys d'exili, tancada aquesta etapa, però materialment, fins que no posi els peus, Catalunya no es podrà donar per tancada. I també ahir en aquesta intervenció pública va assenyalar que no torna en aquest sentit com no va marxar, com a representant de cap partit, sinó com a representant de les institucions catalanes i, per tant, tornarà, en aquest cas, per fer servei a Catalunya i no pas per fer un servei de partit.
1: Sí, això és el que va comentar. El govern veu, de la Generalitat veu la prova de que Catalunya avança i Esquerra Republicana hi va esgrimir el dret a decidir. Diguem que tota la banda favorable a l'amnistia doncs va considerar això una victòria i, de fet, és obvi que també a la dreta de Madrid doncs això ha cogut en el sentit que, per exemple, a l'ABC avui a la portada diu que la Moncloa celebra l'amnistia i Puigdemont la derrota de los poderes españoles. Ailàs, 9 anys després i no sé quina derrota és, però bé, és igual. Al final tothom fa valdre el seu discurs. Sí que és veritat que es corregeix una clara anomalia a partir d'una interpretació esbiaixada que determinats jutges han fet de les lleis i que després s'ha portat a altres extrems que també ha afectat, diguem, a l'entorn, podríem dir, del president del govern, amb un jutge que ara ja s'ha jubilat, etc etc. Però clar,
0: amb la perspectiva històrica, vàrem viure un fet històric que no s'havia viscut. La resposta també va ser històrica, perquè no hi havia cap precedent d'una resposta d'aquesta manera, i com que no hi havia cap precedent, diguem-ne que la resposta va gestionar-se per uns paràmetres també inesperats.
1: Correcte.
0: Però molt vinculats més enllà de la balança de la justícia a un, diguem-ne, un context ideològic determinat, a un costat i a l'altre. Sí que és veritat que, diguem-ne, haurà tornat tothom, Joan, i diguem-ne, s'haurà resolt la situació de tothom gairebé?
1: Bé, encara queden serrells no amnistiables o serrells que estan repassant els tribunals. Ahir, per exemple...
0: T'ho preguntava perquè hi ha un cas, també molt, molt clar, es veu, i així ho ha manifestat, perquè ho va manifestar a través de les xarxes, Pablo Hasél va contestar a una proposta del president del Parlament, Josep Rull, de visitar-lo a la presó. Fa 5 anys que és a la presó, Pablo Hasél. Recordin que fonamentalment va ser per dir en una cançó que el rei emèrit havia en el seu moment furtat diners, veig, que s'havia comportat com un delinqüent. I això, diguem-ne, també a partir d'una interpretació, diríem que fins a cert punt intencionada del marc legal, va portar Pablo Hasél a la presó. I clar, Hasél ha contestat amb una pregunta retòrica: a aquestes alçades Josep Rull demana visitar-me 5 anys després. Diem, perquè darrere dels noms, òbviament, que són protagonistes avui, hi ha també noms que en el seu moment...
1: Sí, fa 5 anys no el podia visitar perquè també estava a la presó.
0: Ah, exacte.
1: Però bé...
0: Però queda clara la reflexió, eh?
1: Hi ha tot de casos, casos com el que es va conèixer ahir de la sentència, que no és exactament directament vinculat amb això, però que al final es pot fer també un fil, que és la sentència de l'absolutòria de l'exconsellera Vergés i de l'exconseller Argimon.
0: Sí.
1: Sobre el cas
0: dels consellers de sanitat en el seu moment.
1: Dels policies...
0: Saben, la consellera Vergés en una primera instància, la consellera d'Esquerra Republicana i després el conseller Argimon de Junts.
1: Sí, el que passa
0: és que... Però els dos van viure aquesta situació de permetre o no la vacunació.
1: Correcte. Doncs aleshores la sentència no només els absol, sinó que, el que entenc més important, ha condemnat a costes els sindicats policials que els havien denunciat per la temeritat en la denúncia. Que
0: això és una... per la temeritat en la denúncia.
1: Clar, però...
0: Una denúncia temerària.
1: Però tot i la denúncia temerària, el procés ha durat anys. Per tant, diguem que la pena ja l'han pagada.
0: I tant. I les persones afectades acaben, podem dir en veu alta, que varen resultar afectades, agreujades, escarnides...
1: Tot això no hagués passat probablement sense el procés i sense tot
0: està
1: allò
0: clar,
1: que va portar el
0: procés.
1: O, per exemple, ahir mateix el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va decidir que Laura Borràs pogués eximir l'entrada de la presó a través d'un curs de 25 hores.
0: D'un curs de 25 hores?
1: Sí, sobre gestió pública.
0: Que... Sobre gestió pública. Ai. Que en el cas de Laura Borràs es va posar molt sobre la taula l'assumpte de les licitacions o fraccionament de contractes.
1: Correcte. El que passa és que, clar, el propi tribunal va reconèixer que la pena que li va imposar va ser excessiva, tot i que responia a un marc legal. Aleshores, el govern va amnistiar-ne una part, i la part no amnistiada és la que ara evitarà fora de del tema que no es pot presentar, això sí que no li treuen,
0: sí.
1: Però aquesta part que li queda, diguem, de deute penal, li resolen, i mai millor dit, perquè li resolen, amb un curs. se l'havia de sentenciar, no, clar, és
0: sí,
1: que
0: sí, estem...
1: això ens porta cap enrere, sí, és a dir, sí. Mate...
0: el... I sobretot ens podem formular aquesta pregunta quan el resultat final és el que és,
1: sí,
0: que
1: sensació...
0: tot acaba en 25 hores d'un curs,
1: clar, té una sensació per... d'arreglem-ho,
0: sí, de que... qualsevol manera
1: que no, sí, te la creus de sobre,
0: siguin 25 hores o siguin 50, allò de matem-ho, això, matem-ho, doncs matem-ho. Bé, finalment reflota un dels decrets d'habitatge reformulats, perquè el PNB finalment va dir que sí, eh?
1: Sí, el primer. Tot i que encara els diaris no ho porten, perquè fins que no quedi publicat no es veurà exactament quin és l'abast d'aquesta mesura. Sembla que en principi van els dos, el PNB el segon ja va dir que no. Però que el primer, en principi, sí, tot i que, com comentàvem ahir o abans d'ahir, això s'havia de reformular d'alguna manera per evitar caure, sí, sí, en allò que es podria considerar un frau de llei.
0: No, copiar i pegar.
1: Ah, exacte, perquè no està pensada la fórmula per fer copiar i pegar d'una cosa que t'han tombat.
0: Ara està per veure la vigència d'aquest decret, si hi ha un canvi, bé, tot això, però per no inflar-los més al cap. La selecció espanyola va guanyar.
2: Sí, va guanyar Split contra Croàcia per 1-2, tot i que un gol de Perisic va avançar al conjunt croat, i els dos gols que va marcar Mikel Merino doncs van culminar aquesta victòria que deixa ja a la selecció espanyola com a classificada pels quarts de final d'aquesta Nations League. Encara li queden dos partits, que crec que jugaran, no sé si el mes que ve, el mes de novembre, que ha de rebre Anglaterra i ha d'anar a la República Txeca. Per cert, ahir també, en partit del mateix grup, Anglaterra va guanyar 3-0 a la República Txeca. Però les cròniques avui destacen precisament aquests dos gols de Mikel Merino que classifiquen, repeteixo, Espanya pels quarts de final de la Lliga de Nacions. Òbviament, n'hem parlat fa uns moments, les cròniques esportives destacant, com no, el comiat de Leo Messi de la selecció argentina amb aquesta victòria. Diem-ho així, és el de menys, no? El 3-0 davant la selecció de Benín, Messi que fins i tot va fer gol de penal, i va dir, fent un resum del seu discurs, potser sigui el dia més trist de la meva carrera, i ho va dir amb molta emoció ahir al Monumental, a l'Estadi Monumental, amb 85.000 espectadors que no es van voler perdre doncs aquest comiat de Leo Messi de la selecció argentina. Bé, després de tota l'aturada de les seleccions, recordem que aquest proper cap de setmana torna a la Lliga. El Barça, el més noticiable, és que la gran novetat, diguem-ho així, ha estat

0: però vaja, que si veuen a Frenkie de Jong entrenar-se, no s'estranyin, doncs això es reincorpora a poc a poc a l'activitat futbolística. Acabem amb tennis, perquè Carlos Alcaraz s'ha proclamat campió del torneig de Tòquio després d'imposar-se a la final al xec Jiří Lehecha per 7-6 i 6-4. En un altre torneig, el de Pequín, Novak Djokovic es va imposar a l'australià Alex de Minaur per 7-6 i 0-1, amb victòria momentània de l'australià, que es va haver de retirar per lesió. Per tant, Novak Djokovic, que continua engreixant. Té Djokovic, que 37? 37 anys crec que té Djokovic. Sí. Encara no ha fet els 40, però vaja, diria que Djokovic, molts l'han volgut retirar, però encara continua guanyant tornejos. I vaja, a poc a poc s'acosta, segons apunten les cròniques, al llegat que va deixar en Roger Federer.
1: 11:15, la contraportada de La Vanguardia amb Carl Cederström, assagista que reflexiona sobre la tirania del benestar. Vivim sota l'exigència d'estar sants, ser feliços i millorar. Li pregunta Imma Sanchís, atenció a aquesta, eh? El treballador feliç produeix més? I ell respon: dècades d'estudis sobre satisfacció i productivitat han donat resultats poc concloents. En una cadena britànica, les botigues amb empleats menys satisfets eren les més rendibles. Altres estudis mostren que les persones enfadades negocien millor i detecten més fàcilment un engany. Per allò d'estar de guàrdia, i no refiar-se'n de la primera. Bé, doncs al final resultarà que estar emprenyat a la feina et fa que rendeixis millor. No ho creus?
0: No.
1: Joan?
0: Jo m'he emprenyat.
2: No, emprenyat tampoc. 39, eh?
0: 39?
2: 39.
0: Imagina't, m'he quedat curt.
1: Au, ja n'hi ha hagut prou. Pitu, gràcies, Joan. Adeu. Gràcies.
2: Gràcies, Vicenç.

0: Bon ús dels medicaments. Fer un bon ús dels medicaments és a les nostres mans. Coneixeu els medicaments que preneu?
1: Conèixer els perquès dels medicaments ens ajudarà a prendre'ls correctament.
0: Informeu el metge de tot el que preneu?
1: Medicaments, infusions, herbes, productes de dietètica, automedicació...
0: Seguiu les instruccions que us ha donat el metge o farmacèutic?
1: Accepteu recomanacions solament del metge o farmacèutic.
0: En cas de dubte, també podeu consultar el pla de medicació.
1: Si voleu saber més coses sobre el bon ús dels medicaments, cal que...
0: Consulteu el vostre metge de família, consulteu el vostre farmacèutic, demaneu informació al farmacèutic sobre les xerrades del programa d'educació sanitària 061 Salut Respon. Canalsalut.gencat.cat. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Maricel els divendres al vespre de 8 a 10 i els dissabtes al migdia de 12 a 2. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes de 12 a 14 hores, divendres de 20 a 22, a Ràdio Maricel, 107.8 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

5 minuts passen de quarts d'onze, una miqueta de sol, a veure si el veiem més avui que ahir, per descomptat, i que abans d'ahir, que l'altre dia, etcètera, etcètera. En uns moments continua la roda de portaveus, avui amb el portaveu de Sitges Grup Independent, David Martínez, regidor de molts àmbits, i hem passat moltes coses des del darrer cop que el teníem a la roda de portaveus.

0: passat tantes coses com... Bé, el trencament del govern, la crisi del 24, aquest ple extraordinari de la governabilitat, el darrer ple municipal en què es va posar sobre la taula la reprovació del regidor, vull dir que déu-n'hi-do. No deveu tenir acúfens.
1: No. Bon dia, Vicenç.
0: Ho dic per si us han xiulat molt les orelles. Bon dia, regidor. Com esteu?
1: Bé. Animat.
0: Començo pel final, perquè com veu viure el darrer ple?
1: Bueno, a veure, el darrer ple, per una part...
0: Plat de bon grat no és.
1: Per una part no va anar malament, perquè es van aprovar dictàmens importants que portàvem a aprovació. Per tant, doncs, per aquest costat bé. I, evidentment, va ser un ple molt llarg, infumable. Jo crec que, entre d'altres coses, ens haurem de replantejar si aquests plens tenen sentit o no.
0: Però, probablement aquesta és la reflexió que poden fer els 21 regidors, però com que els 21 tampoc han estat capaços de reconduir-ho, doncs endavant les atxes.
1: I tant. I suposo que preguntaràs pel punt de la reprovació.
0: Bàsicament perquè diríem, o almenys ens va semblar en la vostra intervenció que veu atribuir bona part del que va succeir en aquell ple a una intenció de fons de Verds en Comú Podem.
1: Sí, diríem que sí.
0: Aquesta intenció de fons, enteneu que va començar a néixer quan es va produir el trencament del govern o en tota la prèvia del trencament? Respon a això?
1: Bé, jo en primer lloc el que vull és reafirmar la meva intervenció. Jo el que tinc molt clar és quines són les meves responsabilitats, no només de governació, sinó totes les altres regidories que porto. Quina és la meva responsabilitat, quina és la meva dedicació. La meva dedicació no és només es basa en l'agenda pública, perquè és el que vaig dir. Si ens hem de regir per el que surt a l'agenda pública, doncs, moltes i molts doncs, semblaria que no treballéssim, i en cap cas és així. Per tant, doncs, penso que tot es tracta d'un tacticisme polític, tot es tracta, a més, jo penso que igual alguna manera de no acceptar doncs, la situació actual vers la que hauria pogut ser. I em sap greu, perquè igual com vaig dir, em sap molt de greu perquè fa dos mesos governàvem junts, hem estat tres anys governant junts, hi ha hagut molts debats, molts canvis de cartipàs, regidories. En cap cas mai se'm va retreure el fet de no treballar. També sap molt de greu que se'm responsabilitzi dels fets que van succeir, perquè penso que són fets, és com deien els Mossos, no? Violència recreativa, que a més no estava ni ningú s'ho esperava. Per tant, hi ha uns comandaments de la policia local i de Mossos que tenen i generen, no? I són els que fan i planifiquen els dispositius, que va ser un dispositiu plantejat anys anteriors, no? I penso que, no sé, a mi m'entristeix molt veure com s'està, diguem-ne, encaminant o com s'estan duent a terme doncs, moltes accions que s'entrin en desgast polític, en atacs personals, en... No sé, penso que la política va molt més enllà que tot això.
0: És que va semblar que, com si definíssiu que darrere l'actuació de Verds en Comú Podem hi hagués un cert ressentiment.
1: Sí? Jo el que em plantejaria, si fos Verds en Comú Podem, és perquè la regidora Carme Gasulla no és alcaldessa avui. Ho hagués pogut ser. I si ho fos, ho seria amb el vot de meu i de les dues regidores que estan amb mi.
0: Deixeu-me que vagi per parts. Perquè... David Martínez pot confirmar que Sitges Grup Independent en cap moment va obstaculitzar que Carme Gasulla pogués arribar a l'alcaldia?
1: Al contrari. Nosaltres, com a Sitges Grup Independent, vam fer un treball intern molt, molt acurat, ens vam dedicar-hi moltes hores. De fet, penso que... És que no entrarem tampoc ara en el detall, però ja d'inici jo crec que ja no es van fer bé les coses per part de Verds en Comú Podem, diguem-ne, no? En el moment que guanyem... pren la decisió de desmarcar-se.
0: Sí.
1: També podríem plantejar-nos si el pacte que es va signar tenia vigència o no, és igual. Però nosaltres com a grup no se'ns va tenir en compte en cap moment, i quan se'ns va tenir en compte eren tot presses, i llavors el que vam fer va ser, ens sentem, dediquem-hi hores i hores, fem un plantejament, fem propostes, i en cap cas, doncs, al contrari. Les propostes que vam fer se'ns van acceptar totes, menys una o dues que estaven a l'aire, I inclús va arribar un moment doncs, que per part de Verds en Comú Podem van manifestar que en el cas que no trobessin el suport necessari es mantindrien a govern. A partir d'aquí, cadascú és responsable dels seus actes, cadascú pot fer, evidentment, el que vulgui, però aquí no ens hi trobaran però i no ens arrastraran.
0: No, no serà per Sitges Grup Independent no. Que Carme Gasulla no ha arribat a l'alcaldia.
1: No.
0: No.
1: En cap cas. La pregunta és, sí. Carme Gasulla estava disposada a ser-ho? Ja està, que és el que vaig dir al ple. També dic, com vaig dir al ple, estic contenta que no ho sigui. Perquè s'ha donat... Bueno,
0: tal com han anat les
1: tal
0: coses.
1: Tal com han anat les coses, i com tu comentaves, doncs bueno, crec que aquí darrere doncs hi ha com una espècie de, no sé si és rancorositat, diguem-li el que vulguem, però jo penso que, bueno, que tot això no porta res.
0: Dues qüestions a partir d'aquí, perquè sí que en el ple municipal es va fer referència a que quan Verds en Comú Podem estaven al govern hi havia hagut alguns moments en què s'havia interpel·lat el regidor, pel que dieu, això no va ser així.
1: No, el que es va tractar en algun moment és de mirar de crear una comissió de seguretat, en el qual fos... Bueno,
0: però és a dir, en cap moment en aquesta legislatura us heu sentit qüestionat en la vostra responsabilitat quan Verds en Comú Podem era el govern?
1: A mi en cap moment m'han dit que no feia bé la meva feina.
0: En cap moment d'aquests tres anys
1: que jo recordi,
0: de legislatura?
1: No. Que jo recordi,
0: no, suposo que ho recordaríeu, perquè sí. Són aquelles coses, sí. Diguem-ne, que un acostuma a recordar quan sí. Li diuen en veu alta que...
1: I de fet penso que a nivell de governació s'ha treballat molt bé, estem implantant tecnologies que no s'havien implantat mai, ja no parlo de l'aplicació, sinó parlo de les càmeres de lectores de matrícula, de les càmeres de bioprotecció, mantenint la plantilla, tecnificant la plantilla a nivell organitzatiu. Jo penso que s'està treballant molt, ara hi ha una sala nova de control d'aquestes càmeres de seguretat i que treballarem perquè quan hi hagi actes importants a la vila, que n'hi ha molts, carnavals, festes majors, el que sigui, doncs, penso que s'està fent una molt bona feina.
0: Ara ho explicarem tot això com funcionarà, però obro una miqueta el focus... Perquè, és clar, va ser Verds en Comú Podem qui va presentar aquesta moció sobre la reprovació, però sí que és cert que no és l'únic grup polític que, d'alguna manera, ha exposat i ha exposat de manera molt crítica la gestió de David Martínez, fets per Sitges al Partit Popular. Hi ha hagut una colla de partits de l'oposició que, d'alguna manera o d'una altra, han qüestionat la vostra acció.
1: Sí.
0: Com ho veieu?
1: Bueno, potser perquè s'apropen a eleccions.
0: Sí?
1: Sí. Potser perquè...
0: Que voleu dir que sou una competència incòmoda?
1: Jo crec que sí, però per nosaltres està molt bé això. El que passa que va en detriment doncs, de la ciutadania, va en detriment de la persona, en aquest cas ja no del partit, que també, sinó de la meva persona, perquè ha arribat un moment que tot s'hi val, i jo, com sempre he fet, i el meu partit, doncs, tenim un tarannà de no entrar al fang, de no baixar al fang, de nosaltres no, en cap cas... entrarem en aquesta guerra de descrèdit perquè no hi creiem en això, en la política no és això.
0: Us ho dic perquè a partir d'aquí hagi escoltat el ple, per exemple, jo que sé, la regidora Eva García, que aquí també ho va dir, que la policia no us coneix ningú perquè bueno, no hi aneu. Fets
1: no passatges
0: que va parlar de la vostra agenda. No.
1: Jo no entraré en això, jo entraré en el meu dia a dia, en la meva feina diària, i a partir d'aquí, doncs, els fets, diguem-ne, i el treball diari és el que...
0: Deixeu-me que us ho pregunti així. No hi entrareu perquè enteneu que no val la pena entrar-hi perquè tot és mentida.
1: És que no val la pena perdre el temps en aquestes guerres tan de descrèdit, de... Bueno, jo, diguem-ne que, per un costat, els hi demanaria que abandonessin aquesta manera de fer política, però en el cas que no ho facin, doncs penso que, en aquest cas... La gent ja em coneix, sap com soc, el partit també, per tant, crec que ens surten més perjudicats ells que nosaltres.
0: No contesteu perquè és mentida.
1: No contestem, jo no contesto perquè és mentida. Jo sé el
0: això,
1: dia a dia,
0: sé
1: el meu dia a dia, sé el que faig. Porto 5 regidories i 5, bueno, educació, infància i joventut, governació, mobilitat, recursos humans. Bueno, entenc que si no fer res, doncs... aquestes regidories no tirarien endavant.
0: Doncs, bueno. Aleshores, pels ciutadans que us puguin escoltar, perquè, és clar, evidentment, el punt va avançar i es va acabar aprovant la reprovació del regidor, que saben vostès que des del punt de vista pràctic no té cap recorregut i David Martínez continuarà exercint la seva responsabilitat. Però per qui es pugui sentir interpel·lat sobre el que va passar i sobre el fet que, esclar, sou un regidor reprovat, hores d'ara, sí. Què diríeu? Què els diríeu a la gent?
1: Bueno, jo tinc la consciència molt tranquil·la i penso que a Pers en Comú Podem jo crec que no li va sortir la jugada com ells volien. De fet, com deies, va tenir suport dels partits que estan, diguem-ne, descreditant-nos a nosaltres i a mi com a David Martínez, no? Però no va tenir tot el suport de l'oposició, al contrari, vull dir, a partir de l'oposició, que inclús li van recriminar, doncs, el fet de que presentés aquesta reprovació
0: sí,
1: quan feia dos mesos que estava governant.
0: Vox, per exemple.
1: Per tant,
0: sí.
1: Bueno, jo seguiré
0: voleu
1: treballant,
0: la
1: moció no penso dimitir,
0: la moció, la moció va avançar, però creieu que a Verds en Comú Podem li va sortir la...
1: polític pur i dur. I rancorositat, i ja està. I jo seguiré treballant dia a dia per les sitjatans i no penso, vamos, és que no em plantejo en cap cas deixar la regidoria.
0: Deixeu-me que us pregunti per una altra qüestió, però per tenir la visió o testimoni del regidor i d'una manera més relaxada que no pas en el ple municipal. Com vau viure la crisi d'aquest 24 d'agost i fins a quin punt allò que va passar... i des del punt de vista del regidor que sí. Té aquesta responsabilitat i evidentment està en contacte amb els cossos policials allò, com va en el seu moment dir l'inspector dels Mossos d'Esquadra va ser un fet que no havia passat mai a Sitges i que per tant té una importància i té un pes gran com el veieu en aquesta perspectiva?
1: Bé, bueno, són fets que no que mai ens haguéssim plantejat que passessin, de fet és el que comentava els dispositius que hi havia era plantejat igual que s'havia plantejat els anys anteriors o l'any anterior. Per tant, doncs, jo primer aquí sí que vull donar les gràcies a tothom, no? Policia local, Mossos d'Esquadra, Comissió de Festa Major, evidentment, Ajuntament, amb la Regidoria de Tradicions i Festes, voluntaris, valls, perquè van ser moments molt delicats, molt complicats. Aquesta violència recreativa cada cop i volta va aparèixer amb una quantitat de gent molt alta, però al final que es va reconduir, diguem-ne que es va poder seguir tirant endavant la nostra festa, que al final és el que ha de prevaldre el nostre patrimoni, no? És el nostre patrimoni i vam poder continuar-ho. I com a responsable de la policia, no? com a regidor de governació, penso que es va fer una molt bona feina, es va poder reconduir la situació... s'està treballant, hi ha una investigació interna per part de Mossos on s'estan recopilant i s'han recopilat moltes imatges. Si jo mateix vaig anar a signar un document bueno, perquè es poguessin fer servir uns vídeos que jo vaig fer arribar i penso que, bueno, que va ser una situació imprevista i aquí vull tornar a incidir quan passen o succeeixen coses d'aquestes, hem d'anar tots a una. No es pot intentar cercar rèdit polític d'una situació lamentable com la que es va viure. Sí que s'han de demanar responsabilitats o s'han de demanar explicacions quan sigui el moment, però no intentar, quan tot s'està duent a terme o s'està intentant reconduir o s'ha tingut un... Ostres, jo crec que hem d'anar tots a una, recolzar-nos i, ostres, a mi el que em sap greu és que hàgim rebut o en aquell moment haguéssim rebut trucades d'altres municipis preocupant-nos per la situació, a veure com estàvem. Ostres, i aquí pues, no tots els partits van estar a l'alçada en aquest sentit, no? Inclús es va demanar... Pues, bueno, vam fer una junta de portaveus extraordinària a l'ofici, que ni era el moment ni... Hi havia doncs, bueno, l'inspector de policia, hi havia cap de Mossos i van explicar el que havia succeït i jo em donava la sensació que hi havia partits que li era igual el que expliquessin els dos màxims responsables dels cossos de seguretat a Sitges. No?
0: És paradoxal, això, eh?
1: Sí.
0: Perquè el regidor de governació diu que hi ha partits que no han estat a l'alçada perquè semblava que estaven en una altra dimensió de les coses.
1: Jo sé que la
0: i hi ha partits
1: era...
0: que a la vegada diuen que el regidor no ha estat a l'alçada perquè bueno, no està present ni s'ha informat
1: bueno,
0: de manera
1: tot
0: continuada.
1: Tot té el seu procés, tot té els seus tempos i les coses s'informen quan toquen.
0: És a dir, si no s'ha informat més, ha estat perquè espereu informar a tenir... totes aquelles dades que enteneu que han de ser bàsiques per poder explicar.
1: Si aquests fets succeeixen a les 5, 4, 5 de la matinada, 6 del dia 24, doncs, bueno, el que no es pot pretendre és que a les 10 del matí o a les 8 o a les 9 del matí tinguem tota la informació, perquè jo no la tinc. No la té ni al cap de policia ni al cap de Mossos. Vull dir, s'està recopilant, s'està treballant i, bueno, és una situació delicada.
0: Vàries coses,
1: quan es té, s'explica.
0: Sí, sí, sí. Vàries coses a partir d'aquí, regidor, i a partir del coneixement dels fets. Com, digueu, anàveu a dir, però
1: anava
0: no, per no perdre-los el fil.
1: Dir que aquests fets que han succeït, sí, doncs, el que ens permetran serà, doncs, millorar de cara al futur. De fet, ja ho vam fer per Santa Tecla, doncs, bueno, millorar, prendre decisions o més, diguem-ne, més acurades i tenir una previsió de com treballar de cara al futur.
0: Torno aquella nit. A partir també de les reflexions que s'han fet, el que havia passat en els punts liles us va alertar d'alguna manera o diguem-ne que no era suficient?
1: És que diguem-ne que vincular
0: una cosa amb l'altra no...
1: Jo crec que
0: són dues qüestions diferenciades.
1: Crec que van ser fets diferenciades.
0: Així ho consideren també els cossos. També ho consideren els cossos policials així? Cal diferenciar el que ha succeït amb els punts liles del que va succeir estrictament la matinada de Sant Bartomeu?
1: Jo crec que no té res a veure.
0: Sí
1: que és veritat que, bueno, que estem en un moment, doncs, bueno, que hi ha aquest moviment, perquè no són coses només que han succeït a Sitges, sinó que estan succeint a molts llocs. Per tant, ens hem de preguntar què està passant. O sigui, si és una manca d'educació, si és... No ho sé, no sóc jo qui ho ha de... Però sí que és cert, doncs, que són fets que estan produint-se a diferents llocs, municipis, no només de Catalunya, sinó de la resta de l'Estat. I jo crec que és digne d'estudi i mirar, aviam, el per què succeeixen aquestes coses. No?
0: Creieu que la policia es va sentir sola en algun moment? En el sentit de que quan va marxar l'operatiu dels Mossos d'Esquadra, la policia podia sentir, és a dir, els membres de la policia de Sitges podien haver-se sentit, diguem-ne, sols davant d'aquesta circumstància?
1: Que va marxar l'operatiu de Mossos d'Esquadra quan va marxar fa un any. O sigui, quan van acabar, diguem-ne, va marxar i va ser quan, desgraciadament,
0: va passar el que va passar.
1: Doncs quan va passar el que va passar, es va trucar, aquest dispositiu va tornar i llavors es va trucar per tal de que vinguessin dispositius d'altres llocs perquè poguessin venir a ajudar. I clar, evidentment, doncs, com va dir l'alcaldessa, aquests dispositius es troben, no sabem on són.
0: No, està clar. I venir
1: venen
0: cap aquí
1: d'on
0: no és una qüestió de 5 minuts.
1: I clar, i a lo millor, doncs, no sé, igual estan a Vilanova com estan a Girona, com més lluny estiguin, més tarden en arribar, però van arribar.
0: Ho dic perquè en algun moment us ho van manifestar els membres de la policia, els responsables, de dir, escolta'm, aquí ens hem quedat amb aquest palangre.
1: Bueno, ho van passar malament i van fer un diguem-ne, que es van quedar allà al carrer, bueno, va ser Rodona,
0: sí.
1: Bueno, i allà doncs, va haver-hi un moment que evidentment que van passar por, però també s'ha d'agrair i posar en valor la tasca, no? I la seva feina, perquè va ser molt bona.
0: Estiro per aquí, perquè també ha estat un dels temes de reflexió aquests dies, sobre, diguem-ne, el material que la policia pot utilitzar davant aquestes circumstàncies i el que té i el que no té. I si d'alguna manera aquests fets també van posar en evidència que falta un determinat tipus de material o no a la policia per, diguem-ne, sentir-se més capaç de poder afrontar situacions d'aquesta mena en el futur.
1: Bueno, en tot cas, normalment, el que és el tema del material es sol·licita per part dels comandaments i, per tant, doncs, si ells, en aquest cas, creuen que manca material perquè si es torna a produir una situació com la que es va produir el dia 24, doncs, puguin tenir una seguretat física, diguem-ne, més protegits, doncs vull dir, això es tracta, es parla i es sol·licita i es demana.
0: Us ho han fet saber? Que falti determinat tipus de material?
1: A dia d'avui, que jo sàpiga, sí. No. Però...
0: que pot passar. Però és a dir, a dia d'avui, i ha passat un mes i mig dels fets, no heu rebut com a regidor una sol·licitud explícita de dir, mira, falten, jo què sé, cascos, armilles...
1: No, però no vol dir que no sigui.
0: Que no vol dir que no sigui,
1: que,
0: eh?
1: No
0: ha passat així.
1: No.
0: Una qüestió també pel coneixement general. Perquè alguns dels portaveus han dit voldríem que en circumstàncies així tota la policia estigués al carrer.
1: Bueno, hi havia 20 agents.
0: Us ho pregunto per si aquesta és una possibilitat assumible, no assumible, en la gestió de la policia, si aquestes circumstàncies o moments de l'any, que evidentment en passen moltes de coses durant l'any, però si en determinats moments en què es pot, diguem-ne, plantejar un risc determinat, tota la policia...
1: Home, jo penso que aquí jo no sóc jo, qui ha de respondre aquesta pregunta. En tot cas, l'hauria de respondre l'inspector,
0: però diguem-ne que...
1: l'inspector, que són els que plantegen el dispositiu.
0: Però en tot mateix... cas, com a coneixedor del nombre de policies que hi ha, dels que hi poden haver, dels que no hi poden haver, dels
1: que són tres torns,
0: què, això em refereixo.
1: Hi ha d'haver-hi policia durant totes les 24 hores del dia. Quan hi ha esdeveniments, hi ha més policia. De fet, aquella nit n'hi havia 20. Ahir mateix es van trucar agents perquè poguessin treballar amb motiu de l'aiguat que va caure. Vull dir, però això jo crec que qui ho ha de dir i qui ho ha d'explicar millor és el comandament, en aquest cas. Però és el que et deia, vull dir, el dispositiu de cara a la matinal del dia, o del matí del dia 24...
0: Sí. Era un dispositiu dimensionat d'acord o no?
1: Sense tenir o sense saber que passaria el que va passar. No teníem cap mena d'indicis.
0: No han pogut parlar vostès d'això? En algun moment, jo que sé, els responsables policials, han dit al regidor, escolta'm, en una nit com aquesta, al final, aquí farà falta, jo que sé.
1: No. De moment no. Però sí que és veritat que és el que et deia abans, després dels fets que van succeir, doncs, bueno, és veritat que ja planteja les coses d'una altra manera. De fet, ja es va plantejar de cara a Santa Tecla, ja es va plantejar diferent, i entenc que de cara al futur doncs hi haurà una previsió d'un, o es preveurà d'una altra manera, tot plegat.
0: Això ha estat un fet extemporani?
1: Sí. Jo crec que ha estat un fet...
0: Ho pregunto, per aquells que poden dir no sé, això ens tornarà a passar, o coses d'aquesta manera ens haurem d'acostumar que en algun moment o altre, nit de cap de setmana, jo què sé.
1: Que ens haurem de plantejar és que la festa major està creixent molt, i ha crescut molt, i ara és una festa que la gaudim quatre, sinó que s'ha fet molt gran. Per tant, doncs, bueno, doncs igual s'ha de plantejar redimensionar una mica tot, no?
0: En funció de
1: la festa que tenim, que és molt maca, s'ha de preservar, és el nostre patrimoni festiu, és el nostre ADN, però bueno, s'ha fet gran.
0: Un apunt més, perquè a part, com que heu estat membre d'un ball i heu viscut moltes festes majors, no seria forassenyat tornar a pensar en l'empalmada? En no deixar dues hores
1: bueno,
0: de matinada?
1: És una cosa que s'ha parlat, també.
0: És una cosa que
1: sí,
0: s'ha parlat?
1: Sí. Allargar el ball.
0: Allargar el ball?
1: Sí. Bueno, és una qüestió que està sobre la taula, sí.
0: Ho dic perquè el que està clar...
1: Perquè llavors no coincideix el tancament dels bars amb el ball.
0: I per tant
1: no queden
0: aquestes dues hores lliures de...
1: Això mateix. Sí, bueno, jo crec que s'han de plantejar de cara a la propera festa major, s'han de plantejar...
0: Diguem-ne, estratègies que permetin...
1: Jo crec que sí, però quan sigui el moment i a qui li pertoqui, però sí.
0: I una darrera, fins on sabeu? Com està el procés de les identificacions? Que ha estat també una de les, evidentment, una de les qüestions que ha merescut més conversa de carrer.
1: No puc contestar.
0: D'acord.
1: Perquè és una... És que no ho sé.
0: No.
1: S'està investigant, sí que ens van dir que no seria una cosa
0: ràpida.
1: D'avui
0: per demà?
1: Però estan treballant-hi.
0: I per tant, fins que no hi hagi res en ferm, l'Ajuntament no es posicionarà, com deia...
1: L'Ajuntament ha posat una denúncia pels fets ocorreguts, perquè també es va fer la valoració dels danys materials.
0: D'acord.
1: I la denúncia es va posar perquè formés part del procés i estés inclosa dins del procés.
0: D'acord.
1: Un cop s'identifiquin les persones que...
0: Una denúncia, entenc, com a part perjudicada.
1: Com a part perjudicada. I llavors, un cop identificades les persones que van participar en aquests actes, doncs llavors és quan es podrà, diguem-ne...
0: Actuar d'alguna manera?
1: Actuar d'alguna manera contra aquestes persones.
0: D'acord. Heu parlat molt de les càmeres... I en aquesta roda de portaveus, diguem-ne que al llarg de la legislatura això de l'assumpte de les càmeres ha anat, diguem-ne, fent-se present, regidor, quan hi haurà les càmeres, quan hi haurà les càmeres. Les càmeres ja estan funcionant?
1: Les càmeres estan ja instal·lades i en breu ja les posarem en funcionament. Jo el que... Hi ha les càmeres lectores de matrícula, que són per pacificar, bàsicament, i per regular la mobilitat de, diguem-ne, de certs carrers del municipi.
0: Deixeu-me que us apunti aquí, perquè si no morirem. Aquestes càmeres destinades a pacificar són les que també, d'alguna manera, han de gestionar les pilones per poder, diguem-ne, accedir, perquè els veïns de Sitges amb la matrícula, diguem-ne, certificada...
1: Aquestes càmeres, al principi, no et faran falta pilones.
0: Això és que ja no he anat tan enllà, perquè no sé el dia ens va dir això.
1: Tindràs... Si tu tens,
0: tens el cotxe registrat,
1: doncs podràs accedir, ja està. Qui no tingui el cotxe registrat i accedeixi, doncs evidentment saltarà.
0: Està clar.
1: I, bueno, la idea no és no és sancionar, diguem-ne, no és una, no és una mesura per recaptar, sinó que és una mesura per, diguem-ne, per pacificar, perquè hi hagi una gestió, diguem-ne, més adequada en la mobilitat. Ai, i al final aquí el beneficiat serà el veí, veïna.
0: Aquelles persones que sempre han pogut dir, escolta, és que no puc ni arribar a la porta de casa.
1: Doncs això.
0: A veure, torneu-ho a repetir, això. En un futur no hi haurà pilones?
1: Jo diria... No és el titular, perquè no vull ratificar, o sigui, no vull ratificar-ho. El que dic és que, entenent que el que són les càmeres d'actors de matrícula
0: han de servir per
1: controlar els cotxes que tenen dret a l'accés en aquell carrer, en aquell...
0: Les pilones tindrien poc sentit
1: aquí.
0: Perquè, evidentment, un cop travessis la càmera no tindrà sentit que s'aixequi la pilona, perquè quedarà el cotxe allà dins amb la pilona, amb el carrer tancat. Però hi ha moltes probabilitats que això sigui així.
1: Sí.
0: O el regidor responsable creu que seria bo que
1: jo
0: això fos així?
1: Jo crec que seria l'ideal.
0: Ara.
1: Pilones amunt i avall, doncs en carrers on no hi hagi càmeres.
0: Aquest ideal es pot aconseguir.
1: Sí, jo crec que això, sí. No, això no és un tema de...
0: No, és que no anava a dir, no em facis titular, però és que us hi esteu acostant. L'ideal serà que a través d'aquestes càmeres lectores de matrícula les pilones no tinguin raó d'existir, perquè es podrà gestionar el trànsit a través del registre de les matrícules dels veïns en aquests carrers, en el rovell de l'ou, parlem sobretot. Això per una banda, aquestes càmeres destinades a pacificar, que també veu dir en el seu dia que... també poden tenir un ús des del punt de vista dels cossos de seguretat, perquè de la mateixa manera
1: també.
0: Que llegeixen matrícules, doncs evidentment poden visionar automòbils, poden...
1: Sí, perquè a més també estan els accessos.
0: Accessos de Sitges.
1: També n'hi haurà les botigues, n'hi haurà el poble de Garraf. I llavors, doncs, bueno, és una mancança que tenim a Sitges, que ara no la tindrem, i que el que fa, doncs, bueno, és que quan passi un cotxe amb una matrícula, que està buscant el cotxe,
0: que sigui,
1: salta
0: immediatament.
1: I treballem molt amb el tema de l'espai Hengen també, amb diferents, i si hi ha un atracament, diguem-ne, a Sant Pere de Ribes i passen per Sitges, doncs
0: la matrícula queda registrada, l'alarma tal. Això per un costat, i per un altre, les càmeres, que també en el seu dia van ser molt motiu de reflexions, les destinades, diguem-ne, exclusivament a la vigilància de zones especialment complexes des del punt de vista de l'ordre públic. Aquí faria també una derivada, com a regidor de seguretat, i si els cossos de seguretat en algun moment us ho han fet saber o no, però aquesta preocupació que a vegades existeix per determinats esdeveniments que ocupen la totalitat de l'espai públic i que en algun moment poden generar tensions entre veïns que volen accedir, o problemes d'ordre públic vinculats a aquesta quantitat de gent que hi ha. Com es resol això? Si és que hi ha alguna manera de resoldre-ho, o hi ha una manera de poder-ho gestionar millor, o si és bastant difícil?
1: Bueno, el que fan aquestes càmeres de bioprotecció, com deies, vull dir, són càmeres que a més, diguem-ne, que el control de les mateixes està a les dependències de la policia local, passem el que et deia, que ara s'ha fet, hi ha una sala que aviat doncs, l'estrenarem i la donarem a conèixer i des d'allà es controla.
0: És a dir, una sala on es centralitzen totes les imatges de totes aquestes càmeres.
1: Això mateix. I sobretot el que et comentava, o sigui, permetrà que, com deies, en dies de grans esdeveniments, doncs poder tenir doncs, aquest control, no? Bueno, poder estar més, diguem-ne, entre cometes, més segurs en aquest sentit. Primer, que les càmeres són dissuasòries, ja són... Ja aquí,
0: la mera existència de les càmeres.
1: La mera existència de les càmeres, però sí que és veritat que en grans esdeveniments doncs, aquestes càmeres et permetran doncs, poder bueno, tenir un control més acurat del que està succeint al carrer, que fins ara no ho tenies, i on està la sala doncs, hi haurà dos agents de la policia local visualitzant doncs, les mateixes, hi ha dues pantalles grans...
0: Sí.
1: i poder actuar doncs, de la manera més ràpida possible, a més, en el cas que hi hagi qualsevol conflicte.
0: D'acord.
1: La gent pot estar tranquil·la perquè aquestes càmeres de videoprotecció no es fan servir, diguem-ne...
0: Per cap altra cosa que no sigui.
1: Les imatges no es fan servir en cap pas, en cap cas, sempre i quan no passi res.
0: Sí, sí.
1: Per tant, la gent pot anar molt...
0: Però és a dir, les imatges no surten de l'àmbit dels cossos policials.
1: Ah, això mateix. I també la gent ha de saber que no és Sitges només qui té...
0: Càmeres d'aquest tipus. Càmeres
1: d'aquest tipus, sinó que...
0: Diguem-ne que ara la majoria de poblacions...
1: De poblacions. I a qualsevol comerç n'hi ha. Per tant, aquestes sí que no són controlables. Per tant, doncs, que la gent estigui molt...
0: Sí, sí, perquè recordo perquè... que s'havia de demanar el permís... com es diu això?
1: A la Comissió de Videovigilància de Catalunya... I
0: del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
1: Tribunal.
0: Tal. I aquest permís s'ha d'anar renovant...
1: Sí.
0: És a dir, l'Ajuntament ha de justificar la necessitat de la implantació d'aquestes càmeres.
1: I a més no es poden posar on vulguis, sinó que has de justificar que aquesta càmera va aquí, per això, per això, per això.
0: D'acord.
1: Sí.
0: Aquestes càmeres, per aquells que més d'una vegada ens ho han preguntat i no sabem si funcionen o no, les del pas sota la via, aquelles càmeres, allò que és a 13 o funciona?
1: Fa temps que estan, eh?
0: És que fa molt de temps que estan, per això ho pregunto. Perquè és una pregunta que vostès també ens han fet, aquelles càmeres que n'hi ha una, diguem-ne, a l'entrada i una altra a la sortida. Aquelles càmeres van amunt. No hi ha resposta a això.
1: Pues no, aquestes càmeres són... Qui? Jo recordo... Bueno, no sé, no sé quan es van posar.
0: És que no.
1: Però jo recordo que fa molts anys...
0: D'acord.
1: I sí que és cert que diria...
0: Que no...
1: Diria,
0: ja ho podem dir així, que no fan res.
1: Diria,
0: bé, si no, segur que n'estaríeu assabentat. En canvi, aquestes noves càmeres són les que, per exemple, poden trobar més d'un vilatà en aquestes zones de Sitges on hi ha un rètol que diu videovigilància, al cap de la vila, un rètol petitó, al peu de cada càmera. Aquestes són les càmeres que formen part d'aquesta estratègia, d'aquest projecte, d'aquesta implantació. Ens dèieu que properament vol dir abans de final d'any, per la campanya de Nadal?
1: Jo espero que es puguin... Bueno, de fet, ja funcionen, eh?
0: D'acord.
1: Les càmeres de videoprotecció ja funcionen.
0: D'acord. És a dir, la policia ja té constància del senyal d'aquestes càmeres de videoprotecció.
1: Aquestes ja funcionen.
0: D'acord. El que queden són les de gestió de trànsit i tot el que pugui comportar aquí. Ahir va tenir lloc la diada de la policia local. 17.000 actuacions.
1: Sí.
0: El 2000... Bé, entre l'1 d'octubre del 2025 i el 30 de setembre del 2026 hi ha hagut 17.000 actuacions, comptat i debatut, moltes d'elles bé des de, sobretot les destinades al servei i a l'atenció a les persones o bé a la gestió del trànsit, que n'hi ha un munt també de gestió de trànsit, o també a tramitacions administratives com l'ocupació de l'espai, l'ocupació de la via pública, etc, etc. No sé si hi ha hagut un canvi en les funcions de la policia en aquests darrers anys, si aquest Sitges que està canviant també està comportant que la policia s'hagi de dedicar o que tingui altres o que hi hagi actuacions que hagin pujat molt en l'estadística respecte d'altres que han anat baixant, o no?
1: Bé, la veritat és que estem en un moment que
0: tot
1: que portem
0: està...
1: uns anys que estem assolint xifres de rècord, perquè, bueno, com sabeu, la policia i Mossos, o sigui, policia local, Mossos d'Esquadra, treballen amb dades, no? I llavors, doncs, portem uns anys que estem decreixent en quant a delictes. Algun delicte, com pot ser els furts, doncs, es manté i puja, però bueno, és normal per tots els esdeveniments, grans esdeveniments que realitzen a Sitges, vull dir, i això no. Però sí que és veritat que d'altres delictes, doncs, la corba és descendent. De fet, moltes vegades, bueno, parlem amb Mossos, no? I, clar, i ells ens diuen, ostres, sembla que aquest any hagi de ser l'any que ja no baixa més, sinó que es manté, però no, seguim baixant. I arribarà un dia que això no succeirà, perquè estem ja assolint unes dades...
0: Que la per baixa bones, de l'estadística.
1: Molt bones. Per tant, jo sempre és el que dic. Vull dir, al final, pot ser que hi hagi algun tipus de delicte que es mantingui pujant una mica, però la tendència és a la baixa. Per tant, també crec i penso, com vaig dir ahir, al meu discurs, vull dir que Sitges, i ho dic sempre, és un municipi segur, segur, i a la que surts de Sitges es pot veure. De fet, també el que comentava ahir, no?, l'alcaldessa, que els turistes o visitants que venen a Sitges, doncs, la seguretat la valoren amb un 9. Una altra cosa és la sensació de seguretat que pugui tenir un si li succeeix qualsevol...
0: Qualsevol circumstància.
1: Però si ens basem en dades, jo crec que Sitges és un municipi segur. I això és gràcies a la tasca que es fa des de la policia local en coordinació amb Mossos d'Esquadra.
0: D'aquesta enorme quantitat d'actuacions, que són més de 17.000, crida una miqueta l'atenció, perquè totes són unes xifres molt grans, les de l'actuació vinculada o les actuacions vinculades a la venda ambulant, que en són 39, amb 113 objectes decomissats. Esclar, vist així, diguem-ne, quan ha estat una d'aquelles qüestions que recordarà el regidor, perquè ja quan Vinyet Lluís era regidora, això ja era un tema recurrent, molt recurrent, i tot i que ens heu dit que la venda ambulant està ja molt localitzada a llocs concrets, en partit, no sembla, diguem-ne, un... Com ho podem dir, això? Un gran registre, partint de la realitat de quotidiana, no? Per què?
1: No sé, jo crec que el fet de el fenomen de la venda ambulant segueixo pensant i segueixo dient el mateix. Jo crec que s'ha d'atacar des de la base, i en aquest cas no és des de Sitges. Bueno, ja m'entens, vull dir que al final ja a nivell general s'hauria d'atacar d'on toca, no? Sí que és cert que, bueno, que és un fenomen molt difícil d'erradicar.
0: Ho dic per si aquesta xifra forma part, com ho podem dir, d'un cert criteri de dir, mira, no ens hi posem massa més aquí perquè tampoc...
1: Jo és que fins a dia d'avui tampoc m'havia arribat... Així com va haver-hi una època que era molt insistent i que inclús se'n parlava molt...
0: Sí, sí, sí.
1: Ara feia
0: creieu que, no, que, ara feia, ara que estem feia, en una feia, època
1: feia
0: especialment...
1: Que a mi no se'm preguntava sobre aquest assumpte. Per tant, una mica, potser és una mica la línia que dius tu, no? De, bueno,
0: Allà està.
1: Crec que bueno, potser si no s'ha fet més actuacions és perquè segurament doncs, la policia té altres...
0: Prioritats en aquest sentit.
1: No? En aquest sentit. Però, bueno, sí, és un fenomen que existeix, sí. Que està, i bueno, que no és fàcil d'erradicar en aquest sentit, no? A no ser que apliquis pues, polítiques severes, dures, que en aquest cas doncs
0: s'entén que s'hagin d'aplicar. No. Ens queden 2 minuts, i com que el divendres així de cop i volta, patapum, ve la consellera d'Educació en un acte del PSC, si la tinguéssiu davant, què li diríeu? Perquè, esclar, ha començat el curs, l'any passat es va viure tot aquest gran esforç col·lectiu per intentar que la Generalitat construís la nova escola, no hi ha hagut forma humana que això sigui així, heu passat per totes les escoles a l'inici d'aquest curs, si tinguéssiu davant la consellera, què li diríeu?
1: Bé, jo el que li diria és que és evident que no es pot solucionar les reivindicacions del sector educatiu són totalment lícites i jo les respaldo, vull dir, estic al seu costat. És evident que no es pot solventar una situació com aquesta d'un dia per l'altre, però el que sí que s'hauria de mirar i de cercar és la voluntat, i no només la voluntat política, sinó que es concretés en fets, mirar de quins són els aspectes més prioritaris per part de la comunitat educativa,
0: sí.
1: Per tal de mirar de solventar-los, si més no que arribar fins on ells de moment i d'entrada es sentirien còmodes, i a partir d'aquí doncs seguir calendaritzar, mirar de fer un calendari per tal de poder anar progressant i anar fins a assolir doncs, aquestes demandes, no? Per què? Primer per una millora perquè els professionals puguin treballar d'una manera més tranquil·la, amb molta més qualitat, amb els recursos adients i adequats, perquè realment ara mateix doncs, no els tenen, i amb escoles, a més, doncs, que tenen una particularitat a nivell d'inclusió de nens amb necessitats educatives especials encara menys, i perquè, a més, doncs, les famílies, i ara parlo com a pare, doncs, no ens veuríem tampoc afectades a l'hora de que hi hagi activitats, i parlo de Sitges, precisament, no? Pues com la natació, com la vela, com està la meva filla, no? Que fa 6è, i aquest any pues, no farà
0: les
1: colònies de fi de curs, a no ser que els pares i les mares ens posem d'acord i ho fem per ells. Ostres, pues, no ens veuríem, diguem-ne, no seríem part afectada, no? Llavors jo penso que, com deia, les reivindicacions totalment a favor, i senyora Niubó, mm-hmm. doncs posin-se, que no és culpa d'ella, perquè ella s'ho ha trobat també, eh? Vull dir, ella forma part, ara és culpa d'ella, entre cometes, perquè és la consellera, és com si jo sóc el regidor, però això ja fa temps, que es ve avisant, que es va parlant, i per tant, doncs, bueno, ens hi posem, treballem i pel bé dels nostres fills i filles, al final.
0: I en 10 segons, hi ha data per l'escola de música?
1: Doncs si no passa res i tot va bé, cap a mitjans d'aquest mes ja es fa la recepció, i si tot va bé i no passa res, el mobiliari també ens arribarà a final sí. d'aquest mes o novembre, i tan bon punt ens arribi el mobiliari, ja es col·loca, i la idea és que l'Escola de Música pugui fer el trasllat abans de final d'any.
0: Abans de final d'any.
1: Si tot va
0: com es voldria que anés.
1: Com es voldria que anés, i parlat amb ells.
0: 11 i 16, David Martínez, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, Vicenç.

0: passa?
1: La Gemma ha anat a fer una entrevista de feina, però com que l'oficina no està adaptada, no hi pot pujar amb la cadira de rodes.
2: L'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació vetlla per garantir els drets de les persones davant de qualsevol forma de discriminació. L'oficina atén les persones discriminades i facilita la recepció, el seguiment i la gestió de les denúncies administratives que es poden presentar de manera presencial o telemàtica. També s'ofereix un servei de mediació. Més informació a nodiscriminació.igualtat.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. Yo, hey,
3: check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps i Pipi Campas Largas pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc. Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa't les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL. Accelera amb la Vespino fins a l'infinit. I deixa que els bigis et facin ballar sota les boles de miralls. Cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia. Hi, this is Michael Jackson. Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.
4: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

0: I els presentem avui una exposició que s'inaugura demà, 8 d'octubre. Demà començarà, es podrà visitar, però ahir ens en feia una petita prèvia als mitjans. Es tracta d'una petita mostra, d'una petita exposició que acollirà l'Espai Rocamora del Museu Maricel i que inclou doncs, les nines de Lola Anglada. No totes, òbviament, perquè totes són centenars, moltíssimes. Saben que està en un procés de restauració, també arran de tot el procés diguem que està vivint Can Llopis, el Museu Romàntic. Però les nines, doncs, des d'aleshores, també estan en un procés de restauració i conservació, un procés difícil, un procés complicat, i ara han decidit que aquest petit espai del Museu Maricel, l'Espai Rocamora, anirà acollint de manera permanent, però alhora rotativa, doncs, nines de la col·lecció de Lola Anglada. Què vol dir permanent i rotativa? Vol dir que de manera permanent aquest espai acollirà nines de la col·lecció Lola Anglada. Rotativa, doncs que no hi caben totes i de moment han començat amb una quinzena que podran veure a partir de demà, que podran gaudir perfectament restaurades per un equip multidisciplinar que, entre d'altres, en forma part Montserrat Bargalló, a qui escoltaran de seguida juntament amb Txema Romero, el director de Museus de Sitges, que ahir doncs, ens feien uns apunts sobre aquesta exposició Les meves nines, les nines restaurades de la col·lecció Lola Anglada.
1: Són unes nines que des del 2014 han estat rebent una cura, no? I un tractament doncs, per ser restaurades, documentades, conservades amb tot el carinyo de l'equip dels Museus de Sitges i amb grans professionals com el Pere Capellà, que és el que ha fet tot el seu estudi, la Montserrat Bargalló, la restauració, però evidentment durant tots aquests anys doncs, han estat tancades al públic i d'ençà del tancament del Museu Romàntic el 2014 doncs, no hi havia aquesta oportunitat de tenir aquest contacte amb el que és una de les parts més importants de la col·lecció dels Museus de Sitges. És que des del 1961, quan Lola Anglada fa aquesta donació a la Vila de Sitges, a la Diputació de Barcelona, perquè la part més important de la seva col·lecció patrimonial, la col·lecció de nines que va atresorar durant tants anys, trobés en això, en aquesta vila, l'espai per ser difosa, doncs des del 61 fins al 2014 era un dels elements més singulars dels Museus de Sitges, i a partir d'ara doncs, la nostra intenció és, a l'espera de poder recuperar el Museu Romàntic, de que Can Llopis torni a obrir i que s'està treballant profundament des de la Diputació perquè això sigui una realitat, que hi hagi un espai, un àmbit als Museus de Sitges perquè la col·lecció hi sigui present en un racó, el racó Lola Anglada, on podrem veure de forma permanent i en rotació doncs, el que és una de les col·leccions, com insisteixo, més importants i més rellevants dels nostres museus, la col·lecció de nines Lola Anglada i d'altres donants i persones que han anat aportant a que constitueixi doncs, segurament després del Museu de les Joguines de Figueres, la Joguina de Figueres, una de les col·leccions, la col·lecció més important després d'aquest museu dedicada a nines i joguines en el nostre país.
2: Per què té tant de valor aquesta col·lecció?
1: Jo diria que hi ha dues perspectives. Per una banda, estic convençut que les especialistes ens podran destacar algunes peces que són d'una gran singularitat. Ella va reunir una col·lecció de nines molt important, especialment de nines franceses, també catalanes, que són importants a nivell internacional. Però jo crec que va molt més enllà de les peces que nosaltres hi exposem, perquè d'alguna manera hi ha l'essència d'un artista irrepetible. I és que Lola Anglada va ser dibuixant, pintora, ceramista, va ser escriptora, va ser il·lustradora, va ser col·leccionista i com a artista, com a dona i com a republicana, és una figura imprescindible, no només de l'art, sinó de la història del nostre país. I en tot aquest personatge tan calidoscòpic, en el que és la seva col·lecció de nines, podem veure una mica la seva petjada, unes nines que responen a la seva febre col·leccionista, però en ella també intervenia. O sigui, moltes d'aquestes peces estan fetes a partir de la recuperació de fragments antics que ja reconstruïa, que tornava doncs, a vestir, com ens han estat explicant els especialistes Montse Bargalló, i que on podem veure doncs, que són una part essencial també de la seva producció artística. Jo crec que són una mirada més al que és un artista, una personalitat cada vegada més interessant o més complexa i més atractiva, no? I que des de la contemporaneïtat ens ofereix una possibilitat magnífica d'entrar-nos en això, dones artistes que en la seva època van obrir un gran camí.
0: Has parlat d'exposició permanent i de rotació? Pots explicar?
1: Sí, és un espai permanent, però són unes peces i una exposició que necessàriament està en rotació. I és que les nines estan fetes, o sigui, són objectes artísticament, patrimonialment, d'una gran fragilitat, delicadesa, o sigui, a nivell de conservació preventiva, potser són dels elements que, pel que estan fets, no, pel material que estan fets, pel teixit, per altres materials, no poden estar exposats de forma permanent, de manera que l'espai és permanent, dedicat a l'Ola Anglada, a les nines, però les peces aniran rotant cada 6 mesos per complir estrictament les mesures de conservació preventiva.
2: Això aquí o allà, quan obri...
1: Aquí, en aquest racó, i quan obri Can Llopis, evidentment les mesures de conservació preventiva òbviament hi seran presents com a qualsevol museu actual i contemporani.
3: És a dir, aquest racó,
1: aquest racó, ara mateix l'àmbit és aquest, i el que ens interessa és tenir, doncs, això, aquest espai permanent on la presència de l'Ola Anglada vagi aflorant, en aquest cas amb la col·lecció de nines, però també tenim d'ençà de l'obertura del Maricel, ella hi és present amb les pintures, en els quadres que formen part del Fons d'Art de la Diputació de Barcelona, i la idea és que la seva figura vagi emergint i vagi fent-se cada vegada més visible en els museus, com no podia ser d'una altra manera. Aquesta faceta de l'Ola Anglada col·leccionista amb les seves nines ha de trobar en aquest espai una presència constant.
0: Fins a quin punt sentiu que d'alguna manera era un deute que tenia també Museu Sitges, amb Sitges mateix, amb l'artista per descomptat, però també amb Sitges, tenint en compte això, que són molts anys del romàntic de Can Llopis tancat, que és una exposició també que diguem que apela molt, no?, a l'aspecte emocional dels sitgetans, i no sé si era també una manera de, com, de restaurar, no?, aquest mal d'alguna manera que estem patint pel tancament.
1: És un gest, o sigui, és un gest que nosaltres, un gest en el millor sentit de la paraula, amb una gran clara intencionalitat de tenir present, doncs, que realment cap a l'artista hi ha un deute, un artista que va ser extremadament generosa amb la vila de Sitges a la Diputació de Barcelona, amb una donació no només de les seves nines, sinó de tota una col·lecció que atresora i que custodia la Diputació de Barcelona i que, doncs que ha d'anar emergint a poc, i aquesta és la nostra intenció de totes, però també, com bé deies, no?, és un deute cap a la comunitat, cap a una població que va trobar amb un dels senyals d'identitat en aquesta col·lecció. Nosaltres encara tenim persones que ens pregunten de forma constant per les nines, però no només per les nines en general, és que la gent se'n recorda de les peces en concret. I això és el millor que li pot passar a un bé patrimonial, que esdevingui un element d'identitat. Era un deute absolut, i aquesta és una de les vies per respondre i per marcar clarament

0: tips fins i tot, no? D'aquests estereotips que ja es marcaven a les nenes des de l'inici, no? És tot un univers que s'obre i que és explorable i analitzable des de moltes perspectives. És una quinzena de peces que es poden exposar, depèn de les mides de les nines, en podem veure 15, en podrem veure una vintena, depèn de les peces que s'hi exposin, podem anar veient aquest tastet, no? D'una col·lecció riquíssima i que està formada per centenars de peces.
1: Ah, bé, jo sóc la Montserrat Bargalló i bé, faig tasques de conservació preventiva fa anys, que faig diverses campanyes, no estic en plantilla, sinó que em criden per fer campanyes de conservació preventiva aquí als museus, no? A Sitges.
2: D'acord, ens expliques una mica com ha anat aquest procés de restauració-conservació de les nines, de les nines de l'Ola Anglada?
1: Ui, ha estat un procés llarg. Perquè és que moltes vegades pensem que aquestes coses poden ser una mica més... Ens agradaria que fos més accelerat tot el procés, però costa. És una feina que és llarga i que no es veu, a més, no? Són d'aquelles qüestions que formen part de les interioritats dels museus. Això és així. I aleshores, a mi inicialment em van cridar per fer tasques de conservació preventiva, entre les quals hi ha, a banda d'observar quin és l'estat de conservació de les peces i fer, podríem dir, primers auxilis, és allò, neteges, tot això, a més fer uns informes de l'estat de conservació. Perquè quan traiem de les vitrines aquestes peces, quan han estat molt temps exposades, poden tenir patologies diverses, no? I aleshores això s'ha de documentar per endegar etapes o campanyes que diem de conservació i restauració molt concretes per poder incidir en allò que necessiten les peces. Aleshores, la meva feina inicial va ser aquesta. Per què? Per muntar després un equip que sabíem que havia de ser multidisciplinar i també interdisciplinar, que això és important. De vegades es fan equips multidisciplinars i treballen de forma estanca cadascun i després posen en comú la tasca, però en aquest cas s'havia de treballar molt d'una manera molt coral. Era molt necessari. I aleshores es va plantejar la possibilitat de fer un equip que pogués treballar al taller d'aquí del museu tot junt. Clar, això era complicat, no? Cridar especialistes de diferents, no? disciplines i unir-los tots en un sol taller, perquè, clar, la majoria, molts som autònoms i, clar, vull dir, treballem en diferents projectes. Per tant, la feina de crear aquest equip també va ser complicada, no? Però es va aconseguir. Vull dir, portem algunes campanyes i la veritat és que estem molt contents amb el resultat. Per què es va fer així? Es va fer així perquè les nines estan compostes de materials molt diversos i cada material es degrada a un ritme diferent. Inclús els materials poden interactuar entre ells i uns poden degradar els altres. Per tant, vull dir, són peces molt delicades. I clar, això requeria un especialista en cada material en molts casos, no? I bé, el que a mi m'interessa també comentar, perquè és el que és correcte, és que clar, jo vaig fer aquests informes inicials, vaig formar part d'aquest equip coral, però és un equip de molta gent. I per tant, vull dir, jo ara aquí estic una mica com de cap visible de tot plegat, no? Però tenim gent com la Cristina Balaguer, que és especialista en tèxtil. També es van enviar algunes nines al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. I allà hi havia la Eva Camí, i hi havia la Rosa Flor Rodríguez. I llavors també tenim gent que fa reintegració cromàtica i volumètrica, com va ser el cas de l'Anna López o la Míriam Lozano, que també va estar aquí, el cap de restauració, bé, el restaurador de la casa, el Pep. El Pep va fer, per exemple, entre altres coses, aquesta nina japonesa, perquè ell treballa molt bé el paper, també, no? I la faldilla, que no es veu, de sota és de paper. Aleshores, es va haver de restaurar. També va fer reintegracions cromàtiques i volumètriques. També tenim una persona que és especialista en el tema d'autòmats, que aquí hi ha exposats dos. Clar, tota la mecànica interna d'aquestes nines requereix un especialista, que va ser en Lluís Ribas. Per tant, estem parlant d'un equip important i la coordinació d'una feina que és molt bonica, però clar, requereix de molta passió.

0: presència de molta gent i a poc a poc, allò que dèiem, hem anat doncs, restaurant i tornant a la vida aquestes nines que va estimar tantíssim Lola Anglada. Algunes d'aquestes nines són les que surten en el CD de les meves nines. I algunes tenen nom. I, en fi, aquesta, la número 1, és la més antiga. Aquesta és de finals del segle XVII, principis del XVIII. Per tant, estem parlant d'una col·lecció que té nines des del XVIII, finals del XVII, XVIII, fins al segle XX, una col·lecció molt important, amb nines d'estils i de materials, procedències molt diferents, amb uns propòsits, allò que... molt diferents, perquè algunes doncs, són pensades perquè juguin els crios, però d'altres no. En fi, és un univers molt, molt vast i molt bonic.
1: Escolta, com us les veu trobar? Quan et van caure les mans per primera vegada,
0: sí. Quin
1: estat estava?
2: Mira cap aquí, mira.
0: Sí, doncs mira, és això. Per això es van fer els informes. Perquè moltes vegades aixeques la faldilla i, clar, i allò que no es veu és el que detectes. Clar, van estar exposades molt temps. La gent que, evidentment, els museus es fan repassos de vitrines i tot això, però clar, no els aixeques la faldilla moltes vegades, no? És allò que... I clar, quan comences a despullar-les, comences a detectar moltes coses, no? A nivell estructural. Hi ha algunes que tenen les articulacions que són elàstics. Els elàstics es van fent malbé, ho sabeu, perquè les... doncs clar, tot això s'ha de canviar perquè si no les nines doncs, van com desmanegades i penseu que són petites rèpliques de nosaltres i fa com una mica de coseta, no? Veure-les malaltes així, no? I clar, quan les treus de la peanya o del suport i veus que no s'aguanten bé moltes, aleshores quan ho detectes. Hi ha coses que són difícils de detectar quan està el muntatge fet i amb el pas del temps va passant, és així, és com qui té una malaltia interna i llavors et fan la radiografia, és quan t'ho detecten, no? I aleshores, clar, els nivells de conservació de vegades per fora semblen uns, d'acord? Dius, oh, que bé que m'ha arribat aquesta, i quan la comences a manipular dius, oh, ara aquí té això, aquí té allò, per això es van demanar aquests informes que els féssim inicialment.
2: Estan fets de fusta, de paper, de porcellana, de quins materials heu de treballar?
0: Mira, hi ha hagut fusta, paper maixer, també hi ha algunes que estan fetes amb luda, que és pell, aquesta cabritilla molt, i aleshores farcides amb serradures. La pell, clar, es resseca, tot això necessita... hi ha que tenen cabells de moher, però hi ha que tenen cabells doncs, humans, també. Llavors el tracte d'això, també la neteja, els has de fer la perruqueria, els bigudins... Hi ha molts materials diversos, metalls, hi ha el tema doncs, dels elastòmers, no? d'aquestes gomes, aquests elàstics que van interiorment. No? Hi ha molts materials, el tèxtil també és molt delicat, les sedes de determinades èpoques es desfan molt. Llavors s'ha hagut de treballar, bueno, la Cristina Balaguer i la Rosa i la Eva han hagut de treballar molt.
3: Hi ha alguna que t'hagi com allò robat el cor especialment? Entenc que clar, al final és un material delicat, una mica té això de joc de nines, no? Però no sé si hi ha alguna que dius, aquesta, mira, és que...
0: Oh! T'explico una.
3: Vinga.
0: Aquesta petita em va arribar sense ulls. Li havia caigut. Per què? Doncs perquè es fabriquen amb uns materials que es fan malbé. I aleshores, la part de dins, aquests ulls basculants, perquè si la tombes és basculant, l'ull, i els tanca. I és una cucada, és petiteta. I aleshores, aquesta nina, doncs, li havien caigut els ulls perquè els hi fixaven. Són dos globus de vidre amb un pes. I això és el que fa que basculin, aquest pes. I aleshores, els agafaven amb una mena com de guix a l'interior del cap. Del cap de bescuit, de porcelana. Què passa? Doncs que, clar, vull dir, tenia els ulls buits, feia com coseta, pobreta, que dius, ostres... Aleshores, es va haver de treure la perruca i es va haver de restituir, o sigui, de posar de nou els ulls de lloc. I quan em va tornar a mirar, no sé, vaig pensar, mira-la, que bonica, no?, que bufona. Però tinc moltes de preferides, tant tinc moltes. Per exemple, aquella que va estar vestida, que és com una menina, Uh-huh. Aquella segurament la va vestir Lola Anglada. La Lola Anglada les comprava i les comprava desmembrades, i la col·lecció n'hi ha de desmembrades inclús. Llavors ella les feia, se les recomponia i les vestia, i vaja, era una artista en això. I aquesta va decidir vestir-la, diguem, d'aquell temps, del temps, diguem, vestida a l'espanyola, que en deien, del segle XVII. N'hi ha de molt xules. Aquesta, per exemple, que sembla porta els binocles per anar al Liceu. És fantàstica. O aquella senyora que ja té una edat, que veiem que té els cabells grisos, aquella senyora que ja és vídua, ja es veu, doncs, clar, tot això ens indica una forma de veure el món, no? Aquella dona que va vestida, doncs, de núvia, però tenim les dones adultes i també les nenes, no? Els infants, els bebès, el que va al col·le, o altres formes de nines, no? Com aquesta, que és japonesa, que és molt bonica. A més, hi ha tota una col·lecció de ninos japonesos, també d'ella.
2: Quantes nines s'han restaurat i si en queden per restaurar?
0: Ui, doncs fins ara hem fet... Fins ara hem fet unes 200 nines.
2: Des de quan?
0: Des de, doncs estem parlant, pensa que cada nina, segons el que trobem, es triga força, però estem fa com 4 anys que estem amb tota aquesta qüestió. O sigui, primer es va fer l'avaluació, diguem, de l'estat de la qüestió, i després, doncs clar, evidentment hem hagut de reunir l'equip necessari i portem 4 anys.
2: I en queden per restaurar encara?
0: Sí, sí.
2: Quantes?
0: Doncs... moltes, moltes.
2: Però 200 més?
0: Més.
2: Més de 200?
0: Més, sí, més, més. Perquè és que és això, és un material que està en constant degradació. Aleshores, has d'anar revisant. I hi ha algunes que s'han restaurat però que segurament no es podran exposar perquè no aguantarien el temps, diguem, que caldria, doncs o el suport, o el... és que depèn del material, de com estigui el material més danyat, per entendre'ns.
2: Més o menys que es triga a restaurar una nina?
0: Això depèn de la nina.
2: Però podem anar des de, m'invento, un mes a 6 mesos?
0: És que no es pot valorar. No es pot valorar.
2: Però l'hem trigat menys, quant temps l'hem trigat? L'hem trigat més?
0: A veure, hi ha nines que podries estar-te, per exemple, són campanyes que poden arribar a 6 mesos, perquè clar, hi ha nines que, per exemple, hi ha hagut una nina que la meitat de la campanya la Cristina l'ha necessitat 3 mesos, perquè hi ha parts del tèxtil que, o sigui, bàsicament hi has d'estar. Hi ha alguns tèxtils, per exemple, els teixits que són de seda carregada, que en diem, que són teixits del 19-20, i aleshores, clar, la seda, el tèxtil funciona per pes a nivell econòmic. I aleshores la seda, quan la rentes, clar, pesa menys. I això era un problema, perquè, clar, el tema del calés, perdies calés. I aleshores el que es va inventar al segle XIX-XX és en els acabats de tintura a afegir-hi metalls. I aquests metalls avui dia són els que degraden aquest, però que algunes queden pulverulentes, És a dir, que aleshores moltes vegades una de les tècniques que es fa servir per mantenir aquests teixits o estabilitzar-los és fer com una mena com de sàndwich. Els encapsulen, no? Aleshores es posa una crepelina de seda a banda i banda del teixit i llavors es fan uns punts de restauració per mantenir allò a lloc. Clar, tal com està la seda, si està molt, molt resseca, s'ha d'humidificar, clar, tot això s'allarga en el temps, no? És a dir, has d'humidificar, són feines que no ho sembla, però que són molt... Sí.
1: No és que s'hagin fet vestits nous, sinó que
0: no.
1: S'ha mantingut al màxim...
0: Al màxim l'original, sí, al màxim l'original. És una de les coses... Bé, hi ha criteris de restauració, és a dir, hi ha qui prefereix fer un... canviar-lo, però s'ha intentat mantenir el màxim possible original. Clar, no tothom tenia accés a aquestes nines són de luxe, vull dir, és que esclar, hi havia gent, doncs, que se les feia, la meva mare se les feia de llana, el que li sobrava a la iaia de fer el jersei de llana, doncs amb allò es feia la nina. Clar, estem parlant de la postguerra, no? També depèn dels períodes, no? I clar, sí que hi ha nines que tenen funcions diferents. Per exemple, aquí hi ha una peça que és un maniquí de barrets, que clar, no és una nina, o sigui, clar, és el cap d'una... d'una persona, evidentment, i la Lola Anglada en té tres d'aquest estil, no? D'aquest tipus de peça. Això vol dir que la seva col·lecció ja incorporava també altres elements que no eren pròpiament nines, però que ella, doncs, d'alguna manera, doncs, cridava l'atenció d'ella, no? I clar, hi ha nines que sí, són per jugar, i hi ha nines que no, que possiblement es van crear per com a joguina, però que després han passat a tenir una altra funció, no? Que és aquesta de jugar de la Lola Anglada, no? Que ella comprava fragments de nines que segurament eren per fer de nines, per fer de joguina, però que després ella les muntava, les vestia, tenia, després agafava un altre propòsit, doncs, que depenia de la seva creativitat i del que ella volia, doncs, d'alguna manera fer, amb aquells objectes. I després hi ha nines com aquesta, que és la més antiga, que justament és la número 1 de la seva col·lecció, que és aquesta d'aquí darrere, que aquesta nina segurament es va concebre com una nina Pandora, que era aquestes nines que van aparèixer a França al segle XVII, i aleshores que es van concebre per promoure la moda francesa. Els francesos volien deixar d'exportar teixits i puntes i tot això i crear una indústria pròpia potent, perquè s'adonaven que tot aquell luxe importat els costava diners, i és el que volien era exportar aquest luxe i guanyar diners ells. I aleshores van generar unes nines, les Pandora, que van servir per difondre la seva moda, no? La moda a la francesa. O sigui, hi havia la francesa i la espanyola, que és aquella, que va haver com una mena de guerra respecte a això, aquests dos looks. I bé, o sigui, hi ha aquesta com diferents propòsits, no? També hi ha el tema de tenir nines adultes, les nenes, no? Però també aquest rol de mare, no? Que és tant del XIX, de les dones a casa, en l'àmbit, diguem, intern, no? Social, mentre que l'esfera pública era pels homes, estava reservada als homes. Llavors, havies d'educar aquestes nenes a fer de mames, no? I aleshores apareixen aquests nens bebès que emulen, no? O possibiliten, no?, anar-se entrenant en aquest rol de mare. Sí, sí.
1: Hi ha alguna peça molt única, pensant en el món, que dius això és que no hi és enlloc més, o alguna raresa molt...
0: A veure, d'això, d'aquesta qüestió de les nines, de documentar les nines, el que és un veritable crac és el Pere Capellà, que és qui va fer la catalogació de nines i la documentació de nines. I ell és realment qui entén moltíssim sobre, des de proveïdors, és a dir, fabricants, proveïdors, perquè de vegades els fabricants tenien diferents, compraven diferents parts del cos de la nina a diferents proveïdors. Aleshores, ell en sap molt de tot això, de les tipologies de nina, marques, fabricants, procedències, peces úniques, clar, tot això és ell qui us podria informar més. Però certament, jo crec que tenint en compte qui era la mestressa de la col·lecció, clar, ella els feia vestits. Ella, clar, és única la col·lecció perquè justament ho feia ella, i és única el que feia. Vull dir, no ho feia seriat. Per tant, vull dir, és única. És única la col·lecció. També els criteris que ella devia... Llàstima no poder fer, no sé, una sessió d'espiritisme i parlar amb ella i dir, escolta, no poder-li preguntar, perquè realment és un univers molt ric, el de la Lola Anglada. I cada nina que toques veus que hi ha alguna cosa, tenen com ànima. Sí.
1: Ella les creava, no només les col·leccionava.
0: Les col·leccionava, les cuidava, fins i tot les restaurava. Ella de vegades s'adonava d'aquesta fragilitat de les nines, que doncs, la pols, determinada, la llum solar, tot això, li anaven deteriorant les nines, i ella també les va restaurar en algunes. En Pere Capellà m'ho va explicar així, que és el que ella havia constatat, que ella... doncs també feia aquesta funció de restauradora.

0: Vinga, i acabarem avui recuperant conversa amb Soraya Fares i Núria Carbonell, que són dues de les persones que han organitzat doncs, el So de la Puntada, aquesta activitat del proper 24 d'octubre que preveu doncs, aplegar fins a 100 persones cosint alhora màquines de cosir al passeig entre la zona de terra, el passeig de terra, més o menys a la zona dels gronxadors, i que, a més, fa uns dies ens deien que encara que hi havia places disponibles per si doncs, algú tenia ganes de participar en aquesta acció que ens deixarà aquesta imatge, sens dubte, inèdita d'un centenar de persones cosint a màquina al passeig i que, a més, té un fi solidari. Ens ho explicaven la Núria Carbonell i la Soraya Fares.
1: Creamos la asociación Somos Solidarios y es la asociación, conjuntamente con la quedada del hilo que nos une y el apoyo del ayuntamiento, que creamos esta iniciativa, el Son de la Puntada. Y todo lo que recaudemos va dirigido íntegramente a FANOC i a la Fundació Josep Carreras.
0: Per tant, diguem que l'origen és solidari.
1: Totalmente.
0: L'origen és ja neix d'una necessitat solidària, no? I en aquest cas personal, tant de la Soraya com de la Imma, no? Vinculada a dues associacions, i a partir d'aquí creu una pròpia associació solidària, no?
1: La creamos, Carola, para darle sentido a este proyecto, porque hasta ahora lo veníamos haciendo...
0: D'acord.
1: De una manera no formal a nivel de asociación. Sin embargo, para que los ayuntamientos y las organizaciones de este tipo nos apoyen, teníamos que estar constituidas oficialmente. Uh-huh. Entonces, qué mejor momento para constituirnos y hacer el Son de la Puntada, que como su nombre indica, que suenen esas máquinas muy fuertes en el paseo de la Ribera y recaudar todo lo que podamos para esta causa solidaria.
0: D'on és la idea de dir, és a dir, aquí se li acut dir, escolta, anem a fer una trobada i anem a plegar 150, sobretot seran dones, ja els hi dic ara, seguríssim, ara ens ho diran perquè les inscripcions estan tancades, és a dir, ja no s'hi poden apuntar, poden anar a xafardejar, mira, però apuntar-se a cosir no poden. D'on neix aquesta idea?
1: Te comento, esta idea no la copiamos de alguna manera, seguimos el camino de un evento que se hace en Valencia, en el Paseo de las Artes, creo que se llama, ¿sí? El Paseo de las Artes, sí, en Valencia, sí. Que ellos venían haciendo estas convocatorias para coser y cada año se vinculaban con diferentes asociaciones,
0: ¿sí?,
1: para todo lo que iban recaudando, dárselo a esas asociaciones. Desde el 2024 no lo hacen. Y Itma y yo veníamos pensando que queríamos hacer un evento presencial para lograr ese vínculo personal que no se logra jamás a nivel online, porque uh-huh. todo lo que veníamos haciendo antes era online. Entonces dijimos, vamos a seguir este camino que hacen ellos allá, que se llama ahora no recuerdo cómo llaman ellos la iniciativa que ellos hacen, y lo hacemos en Siches, porque somos de Siches, la Nuria y yo, y sobre todo es que Siches es un pueblo mágico, precioso, y qué mejor escenario para hacer nuestro primer evento presencial, poner esas máquinas en el Paseo de la Ribera, que ya yo solo de imaginármelo me parece un sueño, convocar a todas estas personas y lograr vender muchos tote bag, porque la idea es coser tote bag en el lugar.
0: D'acord.
1: Para que se vendan, y todo íntegramente va a estas dos asociaciones, que lo vamos a recaudar a través de la plataforma migranodearena.org. Uh-huh. El dinero no pasa por nosotros, pasa directo a la plataforma.
0: D'acord.
1: Y Migrano de Arena lo distribuye equitativamente entre
0: les dues associacions, entre la Fundació Josep Carreras i AFANO, una que treballa per lluitar contra la leucèmia i l'altra per les AFANO Famílies,
1: Associació de Familiares de Niños con
0: Cáncer. Amb càncer,
1: ellos tienen la casa de los chuclis.
0: Ah, efectivament.
1: Los 25 pisos en Barcelona, que realmente es un oasis para los niños y las familias que están transitando un tratamiento de cáncer, porque allí tienen una vida de hogar que no consiguen en los hospitales.
0: Sí, sí, és com pisos tutelats d'alguna manera que d'alguna manera acullen doncs, els familiars que s'han de traslladar, sí o sí, saben que a més Sant Joan de Déu acull a molts d'aquests nens amb càncer i el Vall d'Hebron, i clar, han de traslladar famílies perquè hi ha nens de tot arreu del territori i més enllà d'Espanya, i necessiten vivenda i no és fàcil, no?
2: Amb poques possibilitats econòmiques.
0: Efectivament, i això, doncs, aquesta associació els hi permet viure en unes condicions dignes, és a dir, amb unes llars que tenen forma de llar i que no sentin que estan en un hospital tancats tot el dia. Núria, deia jo, això recorda una mica, no? Se'ns ha anat una mica tots la imatge allò de la taula més llarga del món, no? Una iniciativa, perquè una mica la imatge que entenc que veurem aquí és,
2: sí,
0: no
2: bueno,
0: sé a on del passeig de la Ribera s'ha d'ubicar
2: estarà
0: això.
2: Estarà entre el carrer Bassarrodona,
0: sí, sí.
2: I els columpis.
0: D'acord.
2: Val? Serà tota aquella zona allà, clar, d'estar tot bastant compactat. D'acord. Perquè, bueno, doncs hi haurà una moguda elèctrica important.
0: Clar.
2: I ara en aquest moment crec que serem un centenar,
0: sí,
2: que també està bé. Vull dir, la idea inicial eren 150, ara hem tancat més o menys a 100.
0: Inscripcions amb 100. Uh-huh.
2: Que, com deia, està bé perquè, doncs, si és un 24 d'octubre, no sabem quin temps pot fer. Si necessitem un plan B, doncs és més fàcil moure'ns.
0: Clar.
2: I per ser la primera vegada, doncs també...
0: Però clar, la imatge ha de ser aquesta, eh? Doncs
2: la imatge és aquesta.
0: En aquest tram del passeig, sí, no? Amb la punta de fons, si miren, diguéssim,
2: sí,
0: cap a Barcelona...
2: La idea és que mirin cap a l'església, doncs... Bueno, hi haurà meitat i meitat, perquè
0: sí,
2: hi haurà... O sigui, les taules de l'Ajuntament,
0: sí,
2: doncs hi haurà una cosidora que mirarà cap a mar i hi haurà una cosidora que mirarà cap a Columpis.
0: Uh-huh. Estaran com enfrontades, sí, no?
2: Exacte.
0: Com un 50-50, totes cosint. Clar, això són màquines elèctriques, ara ho deia.
2: Sí, sí.
0: Aniran totes. Aquí s'ha de veure com es connecta tot,
2: sí,
0: això,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Això entenc que es gestiona amb l'Ajuntament, eh?
2: Sí, sí, sí, es gestionarà amb un generador i doncs tot...
0: I seran les cosidores que vindran amb la seva màquina?
2: En principi, excepte 20, que ens ofereix...
0: Us han cedit?
2: Ens han cedit per aquelles persones, doncs hi ha persones que treballen amb màquines de cosir industrials i no poden venir.
0: Clar.
2: O gent que ve de molt lluny també, perquè vindrà gent de tota Espanya. Sí, la gent es vindrà amb la seva màquina.
0: Això serà una jornada de dia, d'una hora, d'una estona, com està previst això?
1: És una jornada que empieza para las personas, digamos, desde las 12 del mediodía,
0: sí,
1: y se alargará hasta las 7 de la tarde.
0: Uh-huh.
1: Nosotros estaremos tempranito aquí acogiendo a las cosedoras que vengan,
0: sí,
1: con su máquina de coser. Sin embargo, la idea del público es que empiece a pasear a partir de las 12 y empiecen a comprar muchos tote bags.
0: Perquè hi haurà punt de venda directa,
1: sí,
0: eh?
1: Tendremos, sí, tendremos carpas de venta, tendremos carpas también de las asociaciones, tanto de la AFANOC como de la Josep Carreras, porque es importante que la colectividad, que el público sichetano conozca la gestión que hacen ellos, lo importante que es la investigación, lo importante que es la colaboración, que todos hagamos nuestra parte, porque todo pasa por investigación. O sea, la cura del cáncer pasa por investigación. Y en ese tránsito, las familias, no pueden estar solas en este proceso, y esto es algo, Carola, que nos puede suceder a cualquiera, ¿sí? Y lo que hacemos por los demás, de alguna manera lo hacemos por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces la idea es eso, coser, hacer mucho tote bag y que venga mucha persona.
0: Les teles i tot plegat, això ho suportaran les cosidores? Ho facilitareu vosaltres?
2: Les cosidores han de portar-se, diguéssim, el seu kit de costura, tisores, agulla,
0: sí,
2: recanvi, tot, i fils,
0: sí,
2: tot això, i llavors nosaltres... en una d'aquests estants,
0: sí,
2: hi haurà una taula on anirem tallant robes.
0: D'acord.
2: I anirem donant la cinta per fer les nanses, tot això. I tot això són... Tot és material donat. O sigui, l'associació no té ni cinc.
0: Res.
2: I ho estem demanant tot. L'empresa que ens farà els cartells, el noi que ens farà el disseny del cartell final, perquè tot el que hem penjat fins a les xarxes,
0: sí,
2: doncs és coses que hem anat fent com hem pogut. Però hi haurà un cartell final que ara,
0: sí,
2: ens estan... l'empresa que ens farà el roll-ups, una empresa que li dona amb ella moltíssima roba de tapisseria.
0: Uh-huh.
2: L'altre dia vam anar a Castellbisbal perquè Marini Carbonell ens ha donat 3 peces senceres de roba. Després Merceria Barcelona,
1: Barcelona
2: ens dona tot el que és la cinteria.
1: Una chica de aquí de Sitges, una fotógrafa, también colaborará con nosotros haciendo, uh-huh, las fotos ese, uh-huh, día, porque bueno, es un día especial, muy bonito. Total, todo es
2: tot,
1: a base de colaboraciones.
2: Tot, sí, tot.
0: I tot amb aquest fi solidari, clar, heu aconseguit, heu dit, un centenar d'inscripcions, no? Entenc jo que majoritàriament dones, no? No sé si hi haurà algun home, però...
1: Uno.
2: Hi ha un home que és a l'organització...
0: 99 dones i un home!
2: Com ella comentava, o sigui, això es fa amb l'associació Somos Solidarios,
0: sí,
2: i també t'ha anomenat El Hilo que nos une.
0: Sí.
2: Val? El Hilo que nos une ho va crear una persona, un noi de Madrid,
0: sí,
2: que bueno, jo la Soraya la vaig conèixer fa un any a Madrid.
0: Ah.
2: I estan en el dinar que van fer un sorteig.
0: Però amb alguna cosa anar... vinculada amb,
2: sí,
0: la cosir?
2: És, sí, una trobada que érem 70 dones,
0: sí,
2: cosidores,
0: sí,
2: i un home, que és el que organitzava.
0: I una trobada com formativa, o què?
1: Sí.
2: Ens van fer com una visita guiada molt maca, perquè va ser pel centre de Madrid, però amb coses vinculades a la costura. La noia s'ho va currar amb coses vinculades,
0: sí,
2: a la costura. I arrel d'allà, doncs, jo vaig conèixer a la Soraya, perquè, clar, totes, doncs...
0: És a dir, les dues de Sitges i no
1: les
0: coneixíem,
1: eh?
2: No, clar, jo em crida l'atenció que quan bueno, doncs en el grup de WhatsApp que es va fer per la sortida i Soraya de Sitges, jo, perdona, i llavors clar, li vaig escriure, dic, tu ets de Sitges, jo també, dic, no ens coneixem,
0: veure,
2: què passa?
0: No, la Núria va dir... Totes dues de Sitges, efectivament, la Núria Carbonell i la Soraya Faes, que són qui han organitzat, juntament amb aquestes associacions solidàries, aquest El So de la Puntada, el proper 24 d'octubre, que ens permetrà veure doncs, tenir aquesta fotografia, aquesta imatge de més de 100 persones cosint al passeig de la Ribera. Nosaltres posem aquí el punt final, ha sortit el sol, que acabin de passar bon dia, i ens retrobem demà a les 9. Adéu-siau.

0: Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser desnonada a Madrid i que es va convertir en el símbol de la lluita pel dret a l'habitatge. La seva mort marca la vaga general convocada per l'11 de novembre. El sindicat de llogateres, Comissions Obreres i la UGT, entre d'altres, diuen que la mort de la Mari Carmen ha de ser un impuls més per a la vaga. S'atura el desnonament d'un bloc del barri de Sant Andreu de Barcelona després que l'Ajuntament i la Generalitat hagin arribat a un principi d'acord per comprar l'edifici. Centenars d'activistes s'han concentrat aquest dimecres durant tot el dia per evitar el desnonament. Nova jornada caòtica pels usuaris de Rodalies. La plantada dels maquinistes, que s'han negat a començar la jornada al·legant falta de garanties de seguretat després del temporal, han provocat que aquest dimecres hagin circulat menys trens i molts ho hagin fet amb retards. El director de Rodalies Catalunya, Òscar Playà, assegura que mai hi ha hagut una situació de perill. I Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat a l'espera de l'última jornada de precipitacions d'aquest episodi de pluges. Aquest dimecres s'ha trobat el cos de la tercera víctima del temporal. És un home de 43 anys que va quedar atrapat amb el seu cotxe sota un pont de les Franqueses del Vallès. En paral·lel, es continua amb la recerca dels dos desapareguts. El Suprem es prepara per amnistiar els líders del procés en les pròximes setmanes. Segons fonts jurídiques, el tribunal preveu, d'entrada, desencallar l'aplicació de la llei per als condemnats amb la inhabilitació en curs abans del 26 d'octubre. Són Junqueras, Turull, Romeva i Bassa. El cas de Puigdemont pot trigar una mica més. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es perfila per ser la candidata del Front Ampli a les properes eleccions generals. Per de sumar, aposta perquè Colau sigui la presidenciable, tot i que el seu nom genera malestar dins d'aquest espai polític a l'esquerra del PSOE. L'entorn de Colau i els comuns asseguren que les negociacions per configurar la llista continuen obertes. El govern francès rebaixa el to contra els estudiants que aquestes setmanes han sortit al carrer i prohibeix l'ús de granades ensordidores com la que dilluns va mutilar un noi de 15 anys. Tot i així, evita respondre a les demandes dels manifestants. Aquest dijous es preveu una nova jornada de mobilitzacions. I Rosalía ha estat distingida amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026, que coincideix al Ministeri de Cultura. El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc, Lux, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora.
1: Esports. El Barça i l'Espanyol recuperaran aquest dijous tots els seus internacionals. El Barça aquest dimecres ja han entrat en dinàmica de grup, Koundé, Marc Bernal, Xavi Espar i João Cancelo. A l'Espanyol aquest dijous recuperen Roberto Fernández i Derkusic, Javi Puado molt a prop de viatjar amb l'equip a Màlaga de cara al primer compromís de Lliga després de les seleccions. I en bàsquet, a l'Eurocup, triomf del Manresa al nou Congost davant de l'Ulm d'Alemanya per 101-89.
0: I pel que fa al temps, canvi de situació davant l'entrada de vent del nord. El dia serà assolellat amb ruixats entre el Maresme i l'Empordà. També plourà a la Vall d'Aran amb neu per sobre dels 2.000 metres. Bufarà la tramuntana a l'Empordà i al Mestral a l'Ebre. De bon matí caldrà abrigar-se, farà fresca o fins i tot fred.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Ha mort Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada del seu pis de Madrid i que s'ha convertit en un símbol de la lluita.